0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
2: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
3: Brumels i bessons a mon pare.
4: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
5: 646-93-45-01.
6: La vull dedicar a mon mare.
7: En el Coni.
8: En el meu pare.
9: A la meva padrina. Daricul desbonin.
1: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
4: Ràdio Tradicional, sí senyor.
5: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
4: A qui li dediques aquesta cançó?
1: A tu, Xavi, a tu.
4: Ai.
6: Això, que t'estim molt.
0: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Quina paraula creus que s'està perdent?
10: Una paraula de Menorca que ara ja no s'utilitza tant, però que abans sí que s'emprava és romandre, anar a romandre. Crec que les generacions joves han dit directament anar a acampar i, en canvi, tots els nostres avis i àvies empraven l'expressió anar a romandre. I una altra que també m'agrada molt, però que trob que ara es comença a tornar a emprar més, és xalada, fer una xalada.
5: Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.

0: tal si un dimarts més ja tenim les Marines avui aquí? Només una Marina, perquè...
1: Hola, Marina, què tal?
0: Uget, com estàs?
1: Ja estic molt bé.
0: Que la Marina Benassa la tenim de colònies.
1: La tenim colònies, però eixerà també ella, està bé, està viva,
0: sí.
1: Tot progressa adequadament, diu que ha superat la primera embestida i que ara cap en el final.
0: Ja
1: sí.
0: Està.
1: En tornar, més... ja mos farà retorn.
0: Li fa calor... És com si fos estiu, ara.
1: Jo crec que ja ets estiu. A escola ho han notat, els infants estan més nerviosos.
0: Sí?
1: Fa més calor, estan més moguts, estan cansats. Estan cansats d'escola, igual que els mestres.
0: I què vos queden, 3 setmanes?
1: Mos queden ara, comptant aquesta, 4.
0: 4?
1: Amb infants, i després n'hi ha una sense infants. I després ja, fins a setembre... S'acabó.
0: Avui hem de parlar d'un tema interessant.
1: Sí. Perquè donem un tema fresquet avui.
0: Ah, sí, no sé si fresquet. Però són aquells remeis que sempre t'han dit això va molt bé.
1: A veure, aquests, sí, ara els repassarem, a veure què passa.
0: Posem un pot de música.
1: Per favor.

0: Fins en el segle XIX, els infants no eren infants, eren petits adults, i els tractaven com a petits adults. I la conseqüència és que hi ha molt de catàlegs, bueno, els catàlegs de medicina pediàtrica no han aparegut fins fa relativament poc. I això que ha donat? Que abans de tot això passassin coses, perquè a vosaltres, per exemple, vos en recordeu quan vos varen sortir ses dents? Éreu molt petitets, però la segona tanda de sortida de dents, vos en recordeu?
1: Gens.
2: No.
0: No? És un record que heu borrat de la vostra memòria?
2: No, tenim consciència d'això.
0: No teniu consciència d'això. Bé, no vos preocupeu, perquè jo venc aquí en remeis casolans per aplicar a casa per si teniu un infant o un nadó que li fa mal ses dents. Entre parèntesis, tot això, per favor, no, és broma, no ho apliqueu a casa ni a bromes, no vull tenir aquesta responsabilitat.
1: És a dir, que tot això no forma part de la ciència.
0: No, per si...
1: És la cultura popular que s'ha anat transmetent.
0: Exacte. Diguéssim que, per exemple, si mos feien mal ses dents, no sé si heu vist mai infants amb collarets, infants que duen uns collarets...
1: Ui, sí. Això
0: els heu vist.
1: Tots.
0: Això és una cosa que...
1: Bé, era una moda, ara ja no s'ha d'aventar.
0: Sí,
1: ara... Però fa uns anys,
0: Fa uns anys n'hi enduien moltíssims. Hi ha altres tipus de collar que serveixen per mossegar, perquè quan surten ses dents pues fa molt mal a ses genives. Això, diguéssim, abans de que apareguessin aquests collarets ja prefabricats, se posaven collarets amb amulets, amb coses màgiques, amb herbes, perquè els infants deixessin de tenir males les dents. Però què passava si no tenien males, si això no funcionava? Hi havia dues opcions que jo he trobat. A veure, me direu quina vos agrada més de les dues. Una de la més light. La més light seria per donar-li cocaïna a l'infant.
1: Ai, no, això no pot ser mai.
0: La cocaïna fins fa dos dies...
1: No aquí.
0: No, per tot. La cocaïna fins fa dos dies, entre cometes, era una medicina. No. La cocaïna. No se fuï de la cocaïna.
1: No, això no pot ser.
0: La cocaïna. Jo no estic dient que ho fóssim,
1: no,
0: que estigui ben fet.
1: Que no.
0: Però això ha passat. Vale? Això va passar en el final del segle XIX. Se venien productes en base de cocaïna, gotes, xarop i pastilles, que servien per mal de dents dels infants. Però tu me dius, no m'agrada això, perquè la cocaïna és una cosa que és una droga.
1: És nociva.
0: És nociva. Jo vull una cosa que sigui més natural.
1: Sí.
0: Vols una cosa natural?
1: No, jo no. Jo no vull res de tot
0: si voleu una cosa més natural, hi ha una altra opció, d'acord? Que seria el que feien en el segle XVII fins en el segle XIX, quan veien que les dents no sortien, que era directament tallar les genives.
1: Oh, quin mal!
0: Això era una cosa que se practicava. La seva filosofia era que aquesta dent vol sortir. No pot sortir tota sola. Anem-la a ajudar. I el que feien era amb uns guinevedors especials, teníem la geniva del pobre infantó, que ja tenia mal suficient.
1: Devien plorar les totes.
0: Devien donar cocaïna antes, pintura no, pintura estava una mica grogui. Però aquestes serien les tres alternatives que teníem en aquell moment.
1: Fora anestesi ni res.
0: Fora anestesi ni res. Collarets. Si el collaret no funciona, un poquet de gotetes de cocaïna. Si la cocaïna no funciona, no us preocupeu, ho entrenem directament en la guinevedeta. I això eren les tres opcions de les moltes que hi ha que hi havia abans per poder ajudar a calmar la dentició. D'acord? Crec que ja començava a veure per on va aquesta secció d'avui.
1: Sí.
0: No? Si sou aprensius, pintura mos haurem d'aturar. Anem a seguir un poc més, perquè m'ha agradat fer un recull de coses del que se feia antigament per poder gestionar els dolors en els infants i també en els adults. Perquè resulta que la part dels opiacis ha estat una cosa que s'ha empleat fins fa relativament poc per tractar els plors excessius i simsomni. Per exemple, s'utilitzava sopi i els derivats de sopi.
1: Això sí que ho havia sentit a dir.
0: Això ho havia
1: sentit
0: a dir.
1: Perquè sopi estava més a l'abast. Aquí, jo t'estic parlant de Mallorca. Estava més a l'abast de la gent.
0: Jo totes les que he trobat ha estat a nivell també europeu. Pensava que després quan hi havia tot el tema del comerç arribava tot per tot. Però sí, els opiacis s'empleaven perquè hi ha moltíssimes de les drogues que s'utilitzen avui en dia que primer varen començar sent medicaments. I després d'haver vist que com a medicament no funcionaven, ja s'han passat a ser només droga. Però bé, bueno, també s'utilitzaven. A l'edat mitjana s'empleaven, per exemple, rosella. I no sé si coneixeu la rosella. La camamilla, que en principi és bona, i la valeriana també. S'empleaven infusions o diluïdes amb mel i preparats d'herbes per poder aplacar els dolors, les febres. Ho feien d'aquesta manera.

0: Voleu que continuï o trobeu que és massa fort?
1: No, home, aquest beuratge de camamila i valeriana ha estat el més...
0: Ha estat el més light.
1: Sí.
0: Sí, sí, perquè jo avui he dit una secció que no és una secció que vulgui ser secció model. Seria una secció que seria tot el contrari.
1: El que no s'ha de fer.
0: El que no s'ha de fer i perquè se vegi una mica també de bon venim, perquè avui en dia tots els mares i pares tenen dins els bolsos d'alci, no sé si el coneixeu, que se dona a l'infant per poder baixar la febre i la cosa... entre cometes, ja se calma. Però abans no tenien tots aquests remeis. Anem a continuar. Els xarops calmants que s'utilitzaven en base d'opi i d'alcohol també van ser molt famosos. El més famós de tot que he trobat ha estat un que se diu Winslow Shooting Syrup. I això, voleu saber què contenia?
1: Amen.
0: Contenia morfina, que és una cosa que és per calmar, alcohol i altres derivats, altres sedants. I això se donaven als infants en petites dosis, només hi havia un petit problema. Que resulta que, esclar, que les botelles no totes contenien la mateixa quantitat d'ingredients. I no és el mateix donar un gram que donar 10 grams. Per tant, era un xarop que se va utilitzar durant bastant de temps, però que per sort se va deixar d'emplear. Aquests xarops i altres extractes, per exemple, d'aquest call, s'utilitzaven per donar als infants mullat amb batxumet o mullat amb farinetes per poder-los calmar. Les dides, per exemple, també els oferien als nadons per posar-los tranquils i també se servien xarops comercials de morfina o de l'andalum, que també se venien i era una cosa com molt normalitzada, que ara mos pareix una animalada, però que era una cosa que fins fa dos dies s'empleava. L'alcohol, per exemple, s'utilitzava també durant la lactància. Deien que l'alcohol ajudava els infants a dormir. I com ho feien per prendre-lo? Ho feien a través de sa mare, recomanaven a ses mares que prenguessin alcohol perquè poguessin estar relaxades, per potenciar que fessin llet i perquè els infants dormissin millor.
2: Talment ara.
1: Ben al contrari.
0: Però, clar, és que heu de tenir present que tot això que estem dient mos data des de l'antic Egipte, de Roma i de Grècia. I ara hi van ser uns remeis que se van heredar i que se varen seguir posant en pràctica fins bastant en avant, que ara ja no se posa en pràctica, gràcies per sort, però sí, fins en el segle XX. Ja que el primer test publicat que considerava els ítems mèdics centrats en infància no va ser fins en el 1472. Fins en aquest se considera que és el primer test publicat, encara que s'han trobat evidències a Egipte amb papirs, allà on sí que xerrava de les dolències infantils. Però aquest seria el primer test que s'ha publicat. En el 1828 se va escriure una obra clau sobre malalties neonatals que se va establir les bases de lo que seria la neonatologia. I a mitjans del segle XIX va ser allà quan es va impulsar la formació pediàtrica. Quan, si ho recordeu el que he dit abans, fins en el segle XIX no se va considerar que l'infància fos una etapa separada de l'adultesa. Fins en aquell moment se pensaven que l'infant era una adulta en miniatura que havia de créixer. En el segle XIX ja varen fer diferents investigacions, van trobar que no, i coincideix també amb aquestes primeres formacions pediàtriques. Fins en el segle XX, que varen aparèixer les primeres subespecialitats pediàtriques hospitalàries amb els infants.
1: Més coses.
0: T'has segura que vols més coses?
1: Aquesta que parlaràs ara, a qualque pel·lícula l'han vista, però amb adults.
0: Bé. Sí.
1: Sí, crec que sí.
0: Sí, jo crec que sí, que s'ha vist. Quina de les que comença per S?
1: Sí.
0: Sí, les sangoneres ha estat molt utilitzat. S'ha vist molt... Jo crec que també s'ha popularitzat molt per les pel·lícules.
1: Sí, pel·lícules d'època.
0: Perquè les pel·lícules d'època era el típic de no te trobes bé, posar-me una sangonera. Perquè en aquell moment creien que els malestars se venien pels humors. Humors que se descompensaven i que la manera de tornar-los a compensar era fer sagnacions, llevar sang que consideraven que no era bona, que era bruta, que era impura, perquè les coses en generés de nova. I utilitzaven moltes vegades les sangoneres. Això a l'època de l'Europa medieval. Perquè és excés de sang. Després hi ha un altre remei que seria el mercuri. Vosaltres heu jugat mai en les bolletes de mercuri que hi havia en els termòmetres?
2: Quan se me va espanyar un pizzi fa com a bolles.
0: Sí.
1: De fet, estan prohibidíssims.
0: Ara estan prohibidíssims, però...
1: Aquest termòmetre.
0: Ara estan prohibidíssims, però nosaltres encara mos en recordem de que hi havia aquests termòmetres que hi havia mercuri de dins i se sorrompien, la que tot és fent bolletes, i se'ls la jugava una mica. Doncs abans el mercuri se considerava que era beneficiós i s'utilitzava per curar les infeccions, els problemes de pell, els cus i... i amb els estats intestinals. Però, clar, teníem un efecte secundari important, que era que afectaven en els nivells cervell i el sistema nerviós, perquè el mercuri, com tot sabem ara, és tòxic i ja no s'empleia per res. Mm-hmm.
1: Sí, que el següent no el direm.
0: El següent no el direm, ho deixarem estar.
1: Sí.
2: És que sempre mos votam lo interessant.
0: Si tu tens informació,
2: la teva secció.
0: No, ja l'he posat per si m'ho sobrava temps.
2: Esteus a punts.
0: No, gràcies. I mos quedam amb els dos darrers. Me deixaré el més cookie per final. La pols de mòmia. La pols de mòmia, no sé si sabeu, però que la van utilitzar bastant sovint com a medicina. En fabricaven una polseta perquè consideraven que la mòmia era una cosa que era curativa, feien una polseta, la mesclaven i era un medicament. I el darrer, que és el que a mi m'ha agradat més, perquè és el que hi ha menys intervenció en el pobre infant i és que se pot treure qualque cosa positiva, seria utilitzar animals, posar animals damunt el pit de l'infant. Perquè consideraven que els animals el que feien era absorbir la malaltia, aquest mal que tu tenies, que no sabien de on venia, te posaven damunt el pit.
1: Te posaven un moix damunt el pit.
0: Te posaven un moix, també te posaven, podien posar granots, altres tipus d'animals, te'ls posaven damunt el pit i la teoria era que aquesta malaltia passava, se transmitia directament a l'animal. I així tu ja no tenies aquesta malaltia, ja no la tenies tu. Se traspassava a l'infant. I algunes coses que han sobreviscut fins avui en dia, no sé si vosaltres vos posaven ceba quan éreu petites.
1: Sí, això sí.
0: Tallada.
1: Qualque pic.
0: Que l'empleaven per poder respirar millor. Mm-hmm.
2: Llet en ceba feia mo mare.
0: Llet en ceba?
2: Sí, bollia llet en sa ceba. I me la feia prendre per quan estaven constipats. Ah, me feia un oiot.
0: I què tal? No devia ser bona.
2: No, bé, hi posava sucre i tal, però a mi em feia com molt d'oiot. Però és cert que quan estaves constipat posava ceba. O, per exemple, quan tenies un gra d'aquests com a molt grossos, xapava mitja tomàtiga i te posaves la tomàtiga damunt el gra perquè teòricament allò ho xuclava i remei casolà.
1: Suporava també la sobrassada, si t'havia...
0: Això no havia sentit dir mai, la sobrassada.
1: Sí, si t'havia picat un eriçó... Bé, picat, si t'havies clavat una por d'un eriçó, això, per suporar, te posaven un trosset de sobrassada.
0: A mi el que me feien quan tenia mal de coll o angines, no sé si vosaltres també vos han fet mai, és agafar un pedacet, posar-li refregada o tomàtica o iogurt i en el coll. I tot això ben embolicat i a dormir. I és un altre de remei.
1: També posàvem patata pel cap per llevar el mal de cap.
0: Això no hauria sentit.
1: Segur que és patata.
0: No, la patata pel cap.
1: Ajuda a llevar. Sí, coses més a l'abast de tothom.
0: Clar, home, jo pensava que jo vas ser vengut amb animalades avui.
1: Sí.
0: Que ja sobreentenc que ningú s'haurà agafat en sèrio, això no s'ha de fer.
1: No, per favor. Esclar, el que no s'ha de fer, les animalades que s'han fet.
0: Les animalades que s'han fet fins avui en dia i que no s'han de fer.
1: No. I ja ho sabeu, remeis populars, n'hi ha de tota casta i avui els han repassat la Marina Huguet. Gràcies, Marina.
0: A vosaltres.
1: Te vols esperar la setmana que ve, mentre li granat la colònia.
0: Home, jo espero que ve.
1: Marina Bernassa, bé.
0: Ella sí, ella és una campiona, durant el teníssim.
1: Ànims a tots els mestres, professors.
0: Gràcies.
1: Que encara en aquesta recta final de curs i que...
0: Ja queda poc. Ja queda poc.
1: Sí, segur que sí. Gràcies, Marina. Fem una pausa, ara tornem.
3: Tres Ràdio és humor.
4: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
5: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
6: I què fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga.
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
3: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
7: Algun costum abans d'anar a dormir que vos ajudi a dormir millor.
8: A llegir un conte amb el meu fill.
9: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
10: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
11: Rentar dents, rentar cara.
12: I me passes fil dental.
13: El darrer que sol fer, dona-li una bona besada.
14: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
3: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
15: I me despert 7 hores després.
3: El Guateque Musical.

0: Arriba el moment de posar punt en aquest programa. Ho farem amb un poquet de música i avui la dedicam a Dràcula i altres monstres, Xisco.
1: Així és, perquè no hi havia tantes cançons dedicades a Dràcula i hem hagut d'ampliar una mica l'espectre, perquè avui, ja ho ha dit en Tomeu, és el Dia Mundial de Dràcula i per això dedicarem aquesta selecció musical al cèlebre personatge popularitzat per Bram Stoker i altres monstres literaris, o no. Començarem per Dràcula, de Gorillaz, que es va publicar el 2001 com a cara B del senzill Clint Eastwood i inclou referències al curt animat Transilvània 6-5000, vampirisme en trip-hop i dap-rigui.

0: Crec que no m'has entrenat, sí. Drácula Yeye és un clàssic kitsch del terror espanyol en què Andrés Pajares interpreta un vampir modern que va en Seat 600 i mira la televisió.
1: Que te n'has recordat, sí, ara, sí, sobre l'estit. Sí.
2: Estem molt present en Pajares, en aquesta escena.
0: Publicada a finals dels 60, encara és una joia i sona així.
3: Soy un Drácula Yeye que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno.

0: i eterna.
1: I els vampirs també poden ser romàntic. Vim Miralles i Mamà d'Oixa varen publicar Vampirs el 2024. Una cançó que imagina una història d'amor eterna, nocturna i una mica melancòlica. Vampirs tendres i moderns.

0: I ara un de vampirs metafòrics. El portuguès José Afonso va convertir Os Vampiros en un himne de protesta contra les elites del règim salazarista, una cançó censurada durant la dictadura portuguesa i avui símbol de resistència. José Feca Afonso, més enllà del Gràndola Vila Morena.
1: A toda parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos.

Canviant de monstre i passam al punk glam dels New York Dolls, Frankenstein és pura energia salvatge dels 70, d'una banda que va influir enormement en el punk nord-americà i a grups com els Sex Pistols.

I del Frankenstein punk, el Frankenstein electrònic. Els britànics Editors varen publicar aquesta cançó el 2019 amb un so molt més fosc i ballable. El tema juga amb l'idea del monstre interior i les identitats fragmentades.

I d'anar en pesada, qui segurament és el zombi més famós de la història del rock. Dolores O'Riordan va escriure Zombi el 1994 com a protesta per un atemptat de l'IRA a Anglaterra, on varen morir dos infants. Una cançó duríssima convertida en himne generacional.

I acabam aquest guateque monstruós amb humor i movida madrilenya. Alaska i Dinarama imaginaven una relació impossible amb un mort vivent. A mi novio és un zombi. Pop, sintetitzadors i sèrie B per tancar la paradeta d'avui.

0: Idò, amb aquesta cançó posant en punt el programa d'avui. Així que Nadal, moltes gràcies.
1: Fins demà.
0: Celestia Oliveto, també.
2: Fins demà.
0: I Miquel Junc.
3: Fins demà.
0: Moltes gràcies. Toni Cardell ha estat amb nosaltres al control tècnic aquestes dues darreres hores de programa. I nosaltres tornem demà. Una ferrada.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Avui continuem parlant d'espais arquitectònics emblemàtics. Entrarem al taller de ceràmica d'un artista multidisciplinar i recomanarem dues novel·les que ens acosten a la sensibilitat i la libido en clau femenina. Comença la cultura IB3. Benvinguts.

0: L'arquitecta Cristina Llorente ens continua parlant avui de projectes estratègics de les illes. Tot d'una, parlarem amb el guanyador del projecte del nou centre polivalent del desaparegut cinema Metropolitan de Palma, amb Joan Fortuny. Després coneixerem el taller de ceràmica que Ana Sainz Quesada, Ana Purna, ha obert a establiments després d'anys treballant a la península i a l'estranger. I la llibretera Maria Cueneta ens parlarà de dues novetats literàries que han captat la seva atenció. Per un costat, Història de les sensibilidades i també Una aniquilació fallida. I acabarem entrant a llibres a la llibreria Ramon Llull de Palma per començar uns minuts amb el seu responsable, en Àlex Volney.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins les 7 amb Anna Sánchez al control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador i Betres Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.

0: Cristina Llorente, com estàs?
1: Bones tardes, molt bé.
0: Molt bé, si parlàvem del sindicat la setmana passada, avui un altre edifici d'aquests que esperàvem de fa estona, i crec que ja anem camí de tenir una solució.
1: Bé, sí, sembla que la cosa està encaminada. Sí que és vera que en aquesta legislatura han vist encetats molts d'aquests que anomenem projectes estratègics, tots ells començant amb un concurs d'idees, a veure a on arriben, no? I si arriben tots, i quan o no s'apareixen en aquests projectes triats, en aquests concursos d'idees, que ja comentàvem l'altre dia que poden canviar bastant després en el procés que hi ha fins que arriba a ser un projecte bàsic i molt més d'execució, no?
0: Uh-huh. I avui parlant de Cinemes Metropolitan, Multicines va tancar amb aquest ús, uh-huh. I ja du...
1: Du anys, no te sabria dir exactament quants, ara no recordo quin any, probablement ho sabrà, però avui tornem en el barri de Pere Garau, ja mos hi hem passejat bastant, i no tornem per aquest succés que mos ha sacsejat avui, no, del barri, que en va tot el barri ple, sinó precisament per xerrar, no, d'aquest nou projecte, d'aquest nou edifici, que espera-se, en un barri que recordem que té uns 30.000 habitants, per fer-nos una idea, Inca en té 36.000, és un dels barris més densos de tota Palma. Estem xerrant d'uns 42.000 habitants per quilòmetre quadrat, que és una densitat molt elevada, i això, acompanyat d'una manca d'equipaments, o d'uns equipaments deficients del barri, fa que, bé, que això se tradueixi en problemes socials i de vegades també de convivència, si estem xerrant, per exemple, de tema d'espais públics, no? Però sí que és vera que en el barri trobam aquests espais d'oportunitat des que hem xerrat altres vegades. Hi ha pocs, però n'hi ha qualcun de solars buits que pot ser que ens podríem fer imaginar noves places, també nous equipaments, però també xerram dels patis de les escoles, de l'antiga fàbrica del Patronat Obrer, que ara funciona com a pàrquing i que m'apareix ben cert que també ja té un projecte assignat, i llavors, evidentment, dels cines, no? De tots aquests cines que va tenir aquest barri, recorden que va ser el barri més cinemes de Palma, uh-huh. I que ara aquests edificis suposen també aquests espais d'oportunitat. Estan xerrant del Fantasio, estan xerrant del Chaplin i també estan xerrant del Metropolitan. I precisament en aquest darrer, fa uns mesos, se va llançar aquest concurs d'idees amb un programa molt, molt ambiciós, no? Que jo crec que volia complir una miqueta tot allò que deia la gent del barri que necessitava, no? Recordem que en aquest edifici hi haurà una comissaria de policia local, una escola, té una biblioteca, salis polivalents, un centre de salut i aparcaments. Vull dir, no és poc, no? Se compta amb 8.000 metres quadrats i una inversió de 14,3 milions d'euros amb un termini inicial de 1,5 anys, que a mi m'apareix bastant poc, no? Perquè hem de comptar que s'ha d'enderrocar l'edifici original, s'ha de treure licitació a sobre, s'ha de fer el projecte abans d'això i després tenim tota la construcció. A mi, un any i mig, ara veurem què mos diu.
0: Això passa a Xina.
1: Ara xerrarem amb en Joan Fortuny a veure ell com ho veu. Crec que ja el tenim per aquí. Bones tardes, Joan.
2: Hola, bones tardes. Com esteu?
0: Molt bé. Molt bé. Gràcies per atendre la nostra telefonada, Joan. Tu saps quant d'anys dur el Metropolitan tancat, que ara estem aquí especulant,
2: pues,
0: amb Cristina
2: i jo? Xerràveu, i la veritat és que jo no ho recordo. Jo recordo haver anat en aquest cine, saps? Però
0: sí, no, jo també.
2: Uh-huh. Els anys exactes que deu estar tancat, diria que és de l'ordre de 10 anys o més, però ara no ho recordo.
1: Més, perquè jo fa 10 anys que visc en el barri i ja estava tancat.
0: Mira, vos diré una cosa. Jo sé quina va ser la darrera activitat que s'hi va fer, que va ser teatre breu, microteatre, i van ser 5 peces de microteatre que se varen representar en diferents espais que ja estaven escrites pensant en aquests espais del Metropolitan, a l'entrada, un passadís, a una sala de cinema. Això va ser la darrera activitat.
1: Amb el cine obert.
0: No, no.
1: Ah, ja, ja, amb el cinema
0: ja tancat, sí.
1: Sí, sí, sí. Bé, i si ja entram a xerrar una mica del projecte, primer de tot, enhorabona per aquest, bé, per aquest, per haver guanyat el concurs d'idees. Jo te volia demanar, així en principi, què vos va interessar més, no?, d'aquest repte de fer aquest centre multiserveis a un espai tan emblemàtic com el Metropolitan.
2: Clar, te seré molt honest. És a dir, el que m'ho interessa és a dir, quan per l'estudi passen moltes propostes de concursos i tant aquí a Mallorca com fora de Silla. Però aquest m'ho interessava especialment perquè és un edifici, és a dir, nosaltres tenim l'estudi just tangencial a Pere Grau, en el barri de Foners. I en el fons, el barri de Pere Grau l'empleem moltíssim. És a dir, és un barri que tenim molta coneixença. Llavors, el fet de poder fer una obra d'aquesta entitat, ja pensant de cara a un futur, pensant molt en positiu, estant molt a prop d'aquest edifici, és garantia de que a un edifici tan emblemàtic com aquest li podran donar seguiment i la feina que necessita, d'acord? Perquè llavors sí que vull dir, ja el nostre espai ja voga un poc per l'arquitectura de proximitat, tant sigui de la materialitat com de la sostenibilitat social del lloc, però a més és que aquí ja era un tema de barri. Llavors, això m'ho va aparèixer molt interessant. Llavors, el que vàrem veure és el programa, que va ser com una... bueno, no sé, era un... no sé com definir-ho, era una barbaritat d'usos diferents, complexes, que tots van fermats, però que tenien aquest tema que és com una certa diversió de col·locar-los quasi com si fos un gratacels, és a dir, dura, i tots estan vinculats en el barri, però quasi és com si diguéssim, estan sent unes estanteries que se va col·locant cada ús dintre d'aquest edifici. I resoldre això, i el repte que m'ho suposava això, men com podien resoldre un edifici de tal complexitat, elegància, dignitat, i a més donant en el barri algo que pogués ser interessant com espais exteriors, m'ho va aparèixer algo que podíem, bueno, que mos hi varen ficar i mos hi varen ficar de cap.
1: Clar, però en qualque moment vareu pensar que tots aquests usos, policies, col·lectiu, biblioteca, centre de salut, sales, aparcaments, vareu pensar en qualque moment que igual era una mica massa?
2: Sí. Des del primer moment. Vale. Des del primer moment que va poder el programa van dir això, que és aquesta barbaritat d'usos. Vale. I llavors van dir, bueno, anem a estudiar un poc a veure exactament de què se tracta. I justament la solució va passar per entendre molt bé aquest programa i tenir la confiança de que els edificis són canviants al final. És a dir, no sé si voleu que ja xerri un poquet del projecte i de com ordenàvem el programa.
0: Sí,
1: sí, endavant.
2: Vale. No, vull dir, clar, un dels temes, és a dir, n'hi ha una sèrie d'usos que són com estàtics, per dir-ho de qualque manera. És a dir, són usos que necessiten una geometria, unes característiques, uns temes d'atenció, com són, per exemple, l'unitat bàsica de salut o l'escoleta infantil, és a dir, aquí no en poden sortir. Però més enllà d'això, teníem tota una sèrie d'usos com són el centre cívic, la biblioteca, després teníem un centre de dia, teníem àrees de conferències, àrees de música i ball, tallers... Clar, el que pensàvem és que els edificis aquests que són... els edificis del programa, que són més estàtics, se tenien que situar com a les plantes més baixes dels edificis, és a dir, les tres primeres plantes, l'empleant per aquests usos que són més estàtics, i a partir de la tercera planta, en el fons, l'edifici se torna amb un edifici molt, molt diàfan, que està... Ara mateix n'hi ha aquest programa, però seria capaç d'assimilar qualsevol altre programa amb usos varios i diferents, d'acord? Perquè, bueno, és a dir, un edifici ha d'anar responent un poc, i més en aquest cas, a les necessitats del barri, que molt de pic són canviants. Ara és una biblioteca, potser més endavant serà una medioteca, potser les associacions del veïnat necessiten com a colonitzar més espais perquè necessiten més espais, i aquest edifici, una vegada subsanades les necessitats bàsiques del barri, té aquesta capacitat d'anar-se adaptant a les necessitats dels temps. Mm.
1: Clar, precisament posaves, no, la biblioteca com en aquestes plantes superiors que poden ser més flexibles o d'usos més flexibles. Jo te diré que quan va sortir aquest concurs, quan vaig llegir el programa, sí que em va aparèixer una oportunitat perduda, per exemple, per tenir concretament una biblioteca de referència de la ciutat, ja no dels barris sinó de la ciutat, perquè és vera que a Palma no tenim cap ni una biblioteca en condicions, no? I d'una certa identitat i d'una certa qualitat espaial, no? Clar, te pareix que no vos pareix de qualque manera que hi ha perill de que cap dels equipaments acabi tenint com aquesta identitat pròpia, tenint com aquesta varietat?
2: Clar, és a dir, m'he sentit la pregunta. La qüestió és que entenc que se tracta de que no és una biblioteca en el sentit més clàssic. Vull dir, clar, nosaltres com hem enfocat aquí la biblioteca no és en aquest sentit més clàssic que tenim de la biblioteca, com pot ser una biblioteca pues, de segle passat o una biblioteca de principis de segle, sinó que l'entenem com un espai que està molt ben il·luminat, que té la capacitat de transformar-se i clar, referent en el sentit de si té realment, jo què sé, podem posar com a exemple la biblioteca, que la biblioteca pugui perdre l'entitat de biblioteca, realment no sé cap on han d'anar les biblioteques, és a dir, no sé si han de ser espais ja que se poden adaptar, que han d'anar canviant, que han de tenir bons espais d'il·luminació, bons espais d'esbarjo, bons espais de lectura, però que al fi i al cap admeti moltíssima flexibilitat. Jo, per exemple, un dels darrers viatges que vaig fer, que va ser, vam anar a Noruega, a Oslo, justament allà n'hi ha una biblioteca que en un principi formalment no pareixia molt interessant, val? Que és la biblioteca d'Eichmann, crec que se diu. Si aneu a Oslo i teniu l'oportunitat en aquest edifici, vos l'aconsell moltíssim. I vos l'aconsell no tant per la biblioteca en si, no tant per la seva arquitectura, sinó que és molt interessant, sinó per la gestió que se fa de sus. O sigui, aquell edifici, a Oslo, que és un lloc on fa molt de fred, se converteix en l'espai públic de gran quantitat de tipus de gent, ètnies, i dintre d'aquell edifici és un edifici superviu on té zones d'estudi, zones de lectura, que són unes petites zones tancades, zones de mediateca, zones... És a dir, una biblioteca ja va molt més enllà el concepte clàssic de simplement agafar un llibre i llegir. És com un puesto de reunió i de trobada. I jo crec que se tracta un poquet, en aquest cas, en el cas específic de la biblioteca, ha de permetre aquesta flexibilitat i aquesta permeabilitat perquè funcioni i perquè sigui un èxit. Perquè
1: sí, no clar, en això me referia precisament. Jo bé, la d'Oslo no la conec, però sí la de Helsinki, que té un poc també aquesta idea, no?, de ser un centre de trobada en el final. Però clar, és vera que això que comentaves de que tingui aquestes zones de lectura, aquestes zones d'esbarjo, aquesta zona infantil també ben pensada, no? Clar, necessita d'espai, de metres, no? I no sé fins en quin punt en aquest edifici on en el final s'hi han d'encabre tantes activitats tindrem l'espai suficient com perquè totes les activitats tinguin un espai digne i amb la superfície que se mereixen, no? Espero que sí.
2: Justament aquí està, és a dir, aquí està la reflexió que n'hi ha darrere de resoldre aquesta proposta. És a dir, ara mateix tenim un programa damunt la taula que, és a dir, nosaltres molt l'hem cregut i l'hem posat i l'hem distribuït, però jo no sé si d'aquí 2 anys aquesta biblioteca haurà de fer-se més gran i llavors hauran de perdre metres quadrats de sala polivalent, per dir-ho de qualque manera, o de sala de conferències per fer un espai perquè realment se necessita una biblioteca que tingui més metres quadrats a nivell de gestió o a nivell de... Bueno, és a dir, que realment faci falta. Mm-hmm. Clar, la gràcia d'aquest edifici és que té aquesta capacitat de transformar-se i d'anar agafant metres quadrats d'un puesto i de l'altre perquè naturalment, per dir-ho de qualque manera, el programa se vagi definint en funció no a un estudi que s'hagi pogut fer ara, sinó realment a les feines, vull dir, a les necessitats reals que vagi tinguent el barri i a la seva usabilitat.
1: Una de les coses que m'apareix molt atractiva del vostre projecte és aquest espai que s'adona com a de plaça interior, no? De plaça pública, que respon una miqueta també en aquesta filosofia i en aquesta idea que comentaves del projecte. Com pensau que aquesta plaça, quina vida pensau que hi pot haver i com pensau connectar-la realment a l'espai públic, en el carrer?
2: Clar, és a dir, l'edifici, el tenir tant de programa i estar tan apinyat, ens va costar molt a nivell de projecte trobar un espai de qualitat que el que fes és que al final tots aquests usos que tenim distribuïts en diferents plantes formessin part d'un tot conjunt. I aquí està aquesta idea que estàs comentant tu de plaça, o més bé és com un atri, és a dir, perquè és com una plaça en altura, és com un buidat que li feim a l'edifici, on tu en altura veuràs tots aquests usos que estan passant a les diferents plantes. Mm-hmm. Llavors, clar, aquí el que fèiem era quasi com, no sé com definir-ho, com una dramatúrgia de recorregut per entrar dintre de l'edifici. És a dir, fèiem una cosa molt clàssica, que és que l'edifici se'n composa quasi de dos atris. Un atri obert a la ciutat, és a dir, dintre de lo que és la façana, escalonàvem la façana per donar accés a la planta baixa i que mos situéssim a nivell de distribució en el centre de l'edifici. Una vegada has passat les portes, se te torna a obrir un espai, que és un espai interior, que és aquest atri que tindrà 6 plantes d'altura i, a més, tindrà llum directa. A més, aquest atri, que a més te permet veure tots els usos, l'utilitzarem per regular climàticament l'edifici. Llavors, és on concentrarem totes les estratègies passives perquè l'edifici, pues clar, més enllà de ser un edifici pues que tingui uns espais que puguin ser interessants i que funcionin, ha de ser un edifici que exemplari molt eficient climàticament.
0: Mm-hmm. Molt bé, Joan Fortuny, enhorabona de nou. Estarem molt pendents de l'evolució d'aquest projecte tan necessari també per als ciutadans i ciutadanes del barri de Peregada de Palma. Gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Joan.
2: Adéu.
0: I, Cristina, fins a la setmana que ve, jo crec que aquest serial dona per molt, no?
1: Dona. Continuarà.
0: Vinga, 6:23, ara allò que feim és continuar, però amb el programa.

0: Metros Radio és patrimoni.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
2: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
2: ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
2: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual...
2: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
3: Comença el dia amb la informació més completa.
4: Són les 7.
3: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
4: Bon dia, matí complicat a les Balears.
3: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
4: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
3: Amb totes les veus i les reaccions.
4: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
3: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: L'Aviador. IB3 Ràdio.

6 i 25, il·lustra, dibuixa, broda, pinta, fa murals i còmics i ara ha obert un taller de ceràmica establiments. Avui parlam amb un artista total, Anna Sainz Quesada, Anna Purna.

0: I parlant de l'estudi a la Purni, i diu, nana, mi casa, mi refugio, mi lugar seguro. Anna, com estàs?
1: Hola, molt bé, estic molt bé, gràcies per convidar-me.
0: I tot això ho has aconseguit? Que sigui el teu refugi, el teu lloc segur, la teva casa també, no? Perquè vius allà.
1: Exacte. Sí, efectivament, a base de molta feina, vaig fa un anyet, vaig reformar un casetó que teníem a casa, que això és el primer, òbviament, és privilegi de tenir l'espai per poder fer, i va començar sent el meu taller. Bàsicament necessitava un espai per poder fer feina, no? Això de tenir una habitació pròpia. I
0: era un concepte que quan preparava l'entrevista, evidentment, m'ha vengut.
1: Clar, no,
0: de primeres.
1: Òbviament.
0: Virginia Woolf, sempre.
1: Sí.
0: Sempre tornem a ella.
1: I res, i orgànicament pues, ha anat creixent, l'ha anat expandint una mica, i sobretot perquè, bueno, jo, a part d'artista, sóc docent, i vaig estar donant classes a l'estudi de ceràmica d'una amiga, i ell allà me'n vaig adonar que realment això és el que volia fer, no? Perquè la docència de dins del que és el circuit públic, i tant públic com privat, pues, té les seves coses bones, però també en té moltes de dolentes. I en el final pues, vaig trobar que allà era l'espai en què jo me sentia més a gust.
0: Clar, l'espai comença com un lloc de creació. Quan és el moment que dius, a part de crear les meves obres, vull que això sigui un punt de trobada, de docència, un taller on passin coses i coses compartides?
1: Pues ja t'ho dic, va ser real d'aquesta experiència personal, donant classes a l'estudi d'una companya, que me'n vaig adonar compte de que bueno, se creen unes sinergies a l'estudi molt particulars. Sobretot quan fas una disciplina com la ceràmica, no? Que té aquest punt de reconnexió entre el cervell i les mans, no? Com això que se diu ara que estem tots una mica dissociats, pues, la ceràmica té aquest punt no? De fer aquesta dissociació una mica més... O si és una dissociació que sigui, quan és col·lectiva, és millor de dur. No? Me'n vaig adonar compte de que realment era, a part de tenir qualitats com a docent, també les tenc com a, diguem, no me diré jo mateixa psicòloga ni molt manco, no? Però sí com a generar unes dinàmiques de grup a un espai que, bueno, pues que s'adonaven a es compartir, a s'obrir-se i a es crear vincles pues, més enllà de compartir pues, el gust per una activitat artística, no? Llavors, això és una cosa que a mi me gratificava molt, no? Me donava molta satisfacció i vaig decidir que en el moment d'obrir, bueno, de fer el meu estudi, pues, l'obriria en qualque moment, l'obriria les portes per generar aquest espai.
0: I quan fa això?
1: Però això fa molt poc. Jo vaig fer les reformes de l'estudi fa un any i mig, i ara aquests darrers 3 mesos he fet l'ampliació perquè era un espai molt petitet, i ara he fet una habitació més, i ara sí que hi ha...
0: I tens alumnes, ja.
1: Espai. Bueno, estoy en ello.
0: Però ja sabeu, això està estallent.
1: Sí,
0: està
1: establiment.
0: Ai, establiments. Perdó, establiments, sí, tenia en el cap establiment. De fet, anava a dir, els que vivia a Palma ho tenia molt a propet, perquè, de fet, establiments a Palma, pràcticament. Els que no, tampoc està tan enfora, no? D'altres pobles, per exemple, de la part forana. Però me refereix a que estàs ara en procés de fer com una bossa d'alumnes, no?
1: Efectivament. Ara, si veus una mica... També, clar, me vaig animar perquè... Per això, pues, tenien al meu voltant molta gent que tenia ganes de venir, tenia ganes de provar-ho, i a mi me feia falta espai. Llavors vaig dir, bé, vinga, pues, anem a ampliar i anem a provar què tal. La idea també és que Establiments és un barri que està una mica... Bueno, està un poc abandonadillo, no? Però hi viu molta gent i hi ha molt d'ambient, no? Hi ha molta gent jove que... Bueno, pues que
0: ara hi viu,
1: que fa coses. Ara, bueno, la Vivi és la galeria que va obrir. Tenen també una residència artística. Hi ha gent fent coses, no? I a mi me feia ganes com a també dur això. Una mica, no? De dir, bé, Establiments és un barri que... Bueno, que a part és que és guapo. Un dels punts positius que troc que té l'estudi, si els hem de comparar amb... Perquè Palma està ple, vull dir, trobaràs estudis de ceràmica a Palma, aixecaràs una pedra i en sortiran 30, no?
0: Sí,
1: n'hi ha molts, però també perquè Mallorca té una tradició, té una vinculació amb la ceràmica tradicional, no? I n'hi ha molts, però clar, lo que té la Purnia és que està enmig del camp, no? Vull dir que està, és un refugi un poc fora de la ciutat i està rodejat de, per això, de ametllers, de tarongers, hi ha aus, hi ha moixos...
0: Això t'anava a demanar, Anna, perquè dedués de, només mirant el teu Instagram, que l'entorn per tu és molt important i el descrius molt bé, no? Mm. Aquest moixos, aquest arbre, els tarongers, tal. Vull dir que això, a part de sonar bucòlic, per tu, suposo que imagino que és una font d'inspiració i de calma, també.
1: Ho és, totalment. I, de fet, per això també l'anomen com un refugi, no? Un refugi ha de ser un lloc que, a part de donar-te seguretat, te faci sentir bé. I jo a l'estudi m'hi sent molt bé. I és vera que tothom que l'ha visitat i tothom que ha vengut, aquesta sensació l'ha pogut, no? Una mica tocant les mans, també, no? Ostres, tothom em diu quin bon rotllo, no? Quina tranquil·litat i quina serenor que se pot sentir aquí. I això és una mica el que vull transmetre, també, on vull posar el punt. També, més enllà d'aprendre les tècniques de la ceràmica, a mi el que m'interessa és rompre una mica les fronteres, no? També, perquè, com ja dic, hi ha molt d'estudis de ceràmica i gent molt bona fent coses increïbles a nivell de com se diu en mallorquí? No sé, alfareria. Mm-hmm. Però jo trob que li falta un poc falta una mica una pota d'artística, no? De voler dur el que és la tècnica més enllà i utilitzar... Es fan com a material, no? Més que com a fi. I això és el que m'ho vull centrar també un poc a la Purni. És fer una curadoria de projectes, també, qualcú que tingui ganes de desenvolupar un projecte artístic més enllà d'aprendre a fer tasses i plats, que això és fantàstic, no? Però si qualcú té un interès d'anar més enllà d'això, per la meva formació, jo vinc de les Belles Arts i en final soc autora de còmics. Sóc dibuixant, principalment. Pues també aprendre tot això, no? Com traslladar el llenguatge del dibuix, com traslladar el llenguatge del còmic, tot això amb un material nou.
0: Sona molt bé. Supos que no has abandonat la il·lustració, que continues la teva activitat de fent còmics, etcètera, etcètera, sí, que sí, la ceràmica sí. És una disciplina més que transites pràcticament a diari, no?
1: Efectivament.
0: No tens un moment per cada cosa? Una època de la teva vida o de l'any? O no, tu vas combinant, tu ara mateix.
1: Normalment sí, però és vera que ara l'estudi m'ha, bàsicament, absorbit tot el meu temps i, de fet, estava amb la Penélope Vallejo, que és una professora fantàstica, que té l'estudi Tortosa, vaig anar a fer un curs d'esmalts amb ella i jo li explicava les meves preocupacions, no? De dir, ostres, però és que ara si comences l'estudi no podré, els còmics i l'escriptura, perquè també bé, jo me moc amb una triangulació que és el dibuix, l'escriptura i la ceràmica, no? I sempre procur com a...
0: És una gran triangulació.
1: Sí, i procur que tot estigui, no? Com a molt enllaçat i bueno, pues, de bandes després va més cap a un costat de cap a l'altre i ella me deia, t'has de relaxar perquè... posar en marxa un estudi és molta feina i ningú ho farà per tu, ho has de fer tu, o sigui que tranquil·la, aparques ara de moment els altres projectes que tinguis i te dediques en això, i això he fet. Però, vamos, no he deixat d'escriure, tinc un guió a mitges, tinc un projecte de còmic començat...
0: Guió de novel·la gràfica.
1: De novel·la gràfica, sí. És el meu pròxim llibre. Vaig escrivint articles també per la revista cultural Jotdown.
0: Sí, està molt bé.
1: Exacte, i vaig fent, pues, bueno, tot... Jo sempre dic que sí. La veritat, això és una cosa que... A mi qualsevol cosa que me diguis, jo m'engrescaré i te diré que sí, que endavant.
0: T'agafes com un repte, no?
1: Sí, sempre, sempre. Però és el que me manté, també, activa.
0: Anem a recordar, donar a l'Instagram, no?, tant d'Anna Purna, que és així, amb l'arroba Anna Purna guió baix, o de l'estudi de ceràmica, que si poseu la Purni o estudio la Purni a Instagram, tot d'una vos surt. I allà per demanar-te informació, per qualsevol interessat que mos estigui escoltant en fer un taller de ceràmica, com ho he de fer?
1: Bueno, sobretot, pues, això, seguir a Instagram, que és allà on publicaré totes les activitats.

0: Tants estimes per això que el vau, es fan que...
1: Quin és el millor moment per treballar el fang, Anna?
0: Bueno, pues depèn de les condicions. A mi m'agrada la primavera, sobretot perquè estic a diari fent feines d'estudi i els processos s'acceleren una mica, no? En hivern és més complicat que... La ceràmica és una disciplina molt... requereix de molta paciència. De fet, és que és un poquet el lema de l'Apurni és la paciència és revolucionària. Que té aquest punt d'un bo també, com un poc punky, no? De dir, escolta, anem a fer coses que duguin temps, no? Que no siguin immediates, que se puguin rompre, no? Que se puguin rompre fàcilment, vull dir que... Coses que... La ceràmica t'ensenya molt en això, no? T'ensenya molt a ser pacient, la docència també t'ensenya molt a ser pacient. Són dues disciplines que...
1: Quan duraria un taller ideal? No per convertir-te en el millor ceramista del món, però per, no sé, per passar gust... en tranquil·litat, en paciència i aprendre una mica, no? També de...
0: Mira, jo ara just estic pensant en fer tallers d'iniciació ara en l'estiu, perquè és més fàcil trobar un moment tenir dos dies, un divendres i un dissabte o un cap de setmana, és més fàcil en l'estiu que no, a lo millor tenir una cosa més regular, però jo crec que el manco unes 6 hores, no? 3 hores i 3 hores, a lo millor, dividit per tenir, diguem, una bona iniciació, el que és,
1: clar,
0: és material.
1: Te poso el meu exemple. Jo m'encantaria aprendre, però, clar, jo no t'entorn a casa meva.
0: Jo
1: aprenc i què faig després amb aquest aprenentatge?
0: Bueno, aquest és un tema.
1: A part dels objectes o allò que pugui fer allà amb tu.
0: Aquest és un tema. A tothom li treu molt, no? Perquè és una cosa que més tu veus, no? Te fixes a Instagram, veus aquests vídeos de gent tornejant i clar, la gent, a mi, com quan eres... quan estava donant classes m'encantava perquè venia gent era com, jo, és que tu lo haces i què fa? I parece superfàcil, no? I jo dic, hombre, ara m'atiraré, ara 5 anys d'aprenentatge, no?
1: Clar,
0: no valen nada, no?
1: S'han de notar.
0: És veritat que si no tens un torn i només tens a classes regulars, tipus pues, 2 hores setmanals, és difícil que s'avanci, no? És a dir, arriba un punt que t'acabes estancant. Però hi ha moltes tècniques, no fa falta fer torn. De fet, se poden fer peces que apareixin de torn a mà. Mm-hmm. El que passa és que t'ho durà pues, moltíssima més estona, no?
1: Clar.
0: Està clar. Però, bueno, també trobes... Hi ha certa meditació, no?, fer un moviment així repetitiu.
1: Anna Purna, moltíssimes gràcies. Mantendràs informats d'aquesta novel·la gràfica?
0: Sí.
1: Quan sortirà? Més
0: bon? Buf,
1: no, això... Primer l'has d'acabar.
0: Primer l'he d'acabar. Tinc el guió fet, però tinc pàgines dibuixades, n'hi ha de més 15, vull dir que encara... I en lo lenta que soc jo, que en la darrera vaig estar 7 anys, doncs... Pues...
1: Bueno, la paciència, revolucionària.
0: Sí, exacte.
1: I aquest taller és que funciona molt bé. Moltes gràcies per estar aquí i contar-lo.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Vinga, Anna Purna, són les 6:39, continuem.

0: L'Aviador i Vetres Ràdio. Llibreries, biblioteques i lectors.
1: Emocions i líbido femenina a la galerada d'avui, com sempre, Anna Maria Cuenat.

0: Maria Canoet, que avui no és aquí presencialment. Maria, com estàs?
1: Va bé, i tu, Rafael?
0: I no recordes el motiu. No, tenies feina, clar. Ara estava feina. Jo com a... ¿Por qué me ha dejado? Sí, és perquè tenies feina.
1: Tenia, sí, una feina ineludible.
0: Idò, vinga, anem a parlar de dues novel·les que... Una d'elles te dedica a la de Carlota Gurt, que és un monòleg deliciós, entretengut, molt ben documentat, sí. Molt divertit, que vaig poder veure en el marc de del Festival La Coma.
1: Sí,
0: un parell de setmanes allà...
1: Sí, molt poquet, dia 9 de maig.
0: A Binissalem, no? I m'agrada molt. I l'altra, la veritat és que no tenia referències. Història de las sensibilidades.
1: Exacte. Història de las sensibilidades.

0: Habilidades es un assaig realment bastant acadèmic. A mi m'ha costat un poquet, però m'interessava molt el tema, perquè és una branca, la història de les sensibilitats, de la història, dels estudis d'història, no? És una branca que jo no coneixia gens i que trobo molt interessant perquè és l'aproximació a l'estudi de la història a través de com se vivien les emocions de cada període. És a dir, el que m'ho fa veure és que no la nostra època cultural marca també quines emocions vivim, és a dir, determina quines emocions vivim.
1: Clar.
0: I sí, i és un, està publicat per Acantilado, que sempre publica assaig i sol ser bastant rigorós, i és de diversos autors, però ho coordinen dos francesos, Alain Corbin i Hervé Masurel. Té entès que França és com bastant un dels llocs on aquest tipus d'història se desenvolupa més.
1: Sí.
0: I perquè vegeu un pot de què va, perquè pot quedar com algo molt ampli, cito a la primera pàgina, com es diu, la història de les sensibilitats se dedica al estudi de les variacions locals, socials i històriques de les percepcions sensorials de lo que gusta i disgusta, tant en lo que se refiere a la expressió de les emocions com a les formes de los afectos. Per tant, això és un poble com es trobava en aquest llibre. I el que és interessant és que va hi ha quatre capítols, perdona, que van segons un període en concret. Per exemple, en el primer mos xerra d'explorar a l'antiga Roma, que, per exemple, això era una tàctica que els emperadors utilitzaven. Si ploraven convenientment a un moment o a un altre, podien tenir uns beneficis polítics o altres. Que jo no sé tu, però no crec que les pel·lícules que veien d'emperadors mai ploren, no?
1: No record, a lo millor qualque
0: En públic.
1: de... Sí. Sí, és cert. No record que ara que ho dius. En Ciceró pot ser, qualque pel·lícula, sí. No sé, podria ser.
0: Perquè això era important, sí, plorar en públic. Perquè després mos anàvem a l'edat mitjana en les emocions desbordades i sobretot concretament en com se viu el dol, en com hi ha una època de l'edat mitjana que està per... És a dir, el dol és una manera de... Com més s'expressi en el carrer i més se plori, no? Les planyideres i tot això, el dol és més com un acte col·lectiu, no? Després hi ha un moment donat que l'Iglesi troba que el dol s'ha de viure a més contingut, no? Però bueno, jo ho estic explicant una mica burdament. Realment ells mos expliquen molt més com afecta en aquest sentit. Però el que he trobat, sí, el que trob com interessant és que com que tots són historiadors qui t'expliquen també bastant una mica el mètode, no? I és realment una feineta de veure indicis una mica on no n'hi ha, m'explic?
1: Sí.
0: De, ah, mira, aquí hi ha una carta, diuen no sé què, hi ha una crònica, a cercar textos judicials, cròniques, etc. I mirar les parts que no són les destacables, no? Però per trobar indicis de com se vivia. I he trobat que és molt interessant.
1: Molt bé, i d'Història de les Sensibilitats, Acantilado, Alain Corbin i Arsène Masuel són els autors. I anem a una aniquilació fallida, com dèiem abans, editat per Ara Llibres, és un monòleg que s'ha llegit, de fet, ella ho va fer, no sé, mitja hora, o
0: sí, és
1: més, aproximadament. I és de Carlota Gurt.
0: Exacte, que mos agrada un poc més a tots dos, per mi, aquesta història de la
1: Bueno, és que, no, és que jo l'altre no l'he llegit, no te puc, però...
0: No, però t'agrada més, t'agrada més.
1: Sí, m'agrada qualsevol aproximació, que les trob sempre interessants, a la libido o el plaer o el desig, el plaer, la libido femenina, me sembla molt revelador, perquè ja és hora que se fessin, també.
0: Clar, sí, perquè anem molt de retras, no? Clar, jo els he posat junts perquè en Carlota Gurt, en aquest monòleg, reflexiona, per una banda, sobre el discurs social que se té damunt la libido femenina, que ja sabem que és una doble moral, no? O massa sexuals o massa poc. Però ella mos diu que no sempre ha estat així i fa un recorregut per la història per veure les diferents maneres en com s'ha tingut en concepció de la sexualitat de la dona, no? Un moment donat se les ha vist com insaciables i ara estem en un moment on se les veu més com a que són les que no tenen ganes que tenen menys ganes de sexe que els homes, no? I ella diu, mira, ni una cosa ni l'altra. I de fet jo crec que ara mateix està bastant posant-se aquest mite de que tenen menys ganes de sexe, s'està destruint bastant, però bueno, estan com començant a fer-ho, no? I ell, pues, això, fent aquest repàs històric, no, moltes vegades quan mirem, hi ha coses que ens pensem que sempre han estat d'una manera i quan veiem que no, que hi havia altres concepcions, és quan no en donem compte de, bueno, pues, la nostra ceguesa cultural, no? I perquè vegeu com en altres moments s'ha tractat la libido femenina, hi ha, molt en el començament, un text, un poema sumari, que diu: Inanna, que és una deessa, la deessa de la fertilitat, la moixa guerra,
1: sí.
0: Inanna es va posar la corona de l'esteipa, es va acostar a la cleda d'ovelles, el pastor, es va recolzar contra la pomera. Quan es va recolzar contra la pomera, la seva vulva era meravellosa de contemplar. Complint-se en la seva vulva meravellosa, la jove Inanna es va celebrar a si mateixa. És a dir, troc que és un poema com super...
1: Elogi de la masturbació, òbviament. Clar que sí. Només faltaria.
0: I de celebració de
1: ser libido femenina. Clar, ja fa un recorregut per diferents èpoques, de tals sumeris a l'actualitat, a moltes referències històriques, socials, a moltes també declaracions d'homos que no han entès mai res. I tot això...
0: Com en Freud, per exemple.
1: Com en Freud. El qual també en el Carlota Gurt de... Masola directament de nostra. Claríssimament, jo crec que en Freud cada vegada té menys adeptes, però bé.
0: Té menys vigència.
1: Sí, té menys vigència. I clar, i tot això fa amb molta gràcia, amb un to d'humor, d'ironia, de sarcasme.
0: Estic contenta que cada un de nosaltres dos l'ha viscut d'una manera diferent, aquest text, no? Tu l'has viscut en viu,
1: sí.
0: Que realment és com ha estat concebut, no? És a dir, però i jo l'he viscut llegint-lo i per mi ella ja avisa que és una mica diferent, no? I trob, vull dir, mira, no ho sabia i estic contenta d'aquesta...
1: Però hem arribat a les mateixes conclusions, no? Sí, més o menys.
0: Sí.
1: Que és necessari?
0: Sí, totalment.
1: És un moral necessari? Revelador?
0: Sí, totalment.
1: Molt divertit.
0: Molt divertit, exacte, molt divertit. I on a Carlota també, a part de fer-nos aquest repàs de la història, també hi va incloent bastanta opinió personal, vivència personal, no d'una manera que sigui tampoc morbosa, simplement,
1: clar,
0: com
1: clar.
0: Una dona que viu avui.
1: El senyor M, que se suposa que és la parella. Que tampoc, moltes vegades tampoc entén les coses i de vegades sí.
0: N'Esteve, que és un que no la va complaure, no?
1: Sí, és molt divertit aquesta part, també.
0: Sí.
1: És que, a més, jo, per històries que he tingut molt de prop, per pròpies també, és crec que dona molt en la Diana, no? D'aquesta manca d'educació sexual dels homes respecte a allò que li pot passar o li passa a les dones, no? Que és com a...
0: Sí, i dels homes, però de la societat en general, les dones tampoc estan molt més...
1: Clar.
0: És a dir, jo crec que en general també, a mi m'agrada llegir aquest llibre perquè, tot i que jo xerro de sexe amb moltes de les meves amigues, també m'he sentit menys tota sola amb aquest llibre, perquè està com, ah, mira, això no passa només a mi, m'explic? Això,
1: sí.
0: És perquè en aquest llibre no t'explica anècdotes, explica les línies generals de com és la sexualitat en general, que és diversa, òbviament, però és com, no són anècdotes, t'està xerrant de coses que se repeteixen, no?
1: Sí, són patrons, són patrons.
0: Exacte. Sí, així que, i es pot estar publicat per Ara Llibres.
1: Molt bé. Idò, Història de les sensibilitats i una aniquilació fallida dels dos títols que ha duit avui a Maria Cuanet. La setmana que ve, més ja presencial, no?
0: Ja presencial, sí. Que sempre és millor.
1: Sempre és millor. Gràcies, Maria.
0: Molt bé. A vosaltres.
1: Vinga, 10 minuts per les 7.
2: IB3 Ràdio és Història.
3: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
4: A llegir un conte amb el meu fill.
5: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
6: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
7: Rentar dents, rentar cara.
8: I me passes fil dental.
9: El darrer que sols fer, dona-li una bona besada.
10: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
2: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
11: I me despert 7 hores després.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
12: L'Aviador.

0: llibreries, biblioteques i lectors.
1: I avui la llibreria que han triat per acabar el programa és Llibres Ramon Llull, al centre de Palma, passatge Joan 23, allà de la Galeria dels Geranis, i el nostre llibreter, un dels nostres de referències, Àlex Volney. Àlex, com estàs?
2: Hola, bona tarda, tot bé.
1: T'he robat 10 minuts i sé que no te'n sobren perquè la Fira del Llibre és a tocar i supos que estàs allà ja decidint quins títols durs, què deixes a la botiga, un poquet empaquetant, no?
2: Sí, ho has endevinat, estem enmig del brogit, la llibreria està plena de cases per amunt i per avall i, bueno, esperam poder començar un any més la Fira, que sempre és una... Sempre s'agafa amb il·lusió perquè, és... a part de que mos agrada... mos agrada l'emplaçament i mos agrada la manera que ho feim darrerament. També és la recta final, no?, de l'any editorial, vull dir que clar, és molt intens, no només anem a vendre, sinó que també tancam una etapa. Maldament no tanquem la llibreria, òbviament, però acaba l'any editorial. A Madrid més tard, perquè dura més, però aquí, quan acaba la fira, ja començam a preparar l'any que ve.
1: Clar. Àlex, com, bueno, lo primer de tot, parlaves del lloc, parlaves de l'indret on se fa la fira, que se torna a repeteixer ja a la plaça Espanya de Palma, en aquest cas. Imagino que se repeteix per qualque motiu, ara queda satisfet l'any passat.
2: Bueno, sí, tot se vota, tot se fa per assemblea, se vota... Sí, l'únic que me fa moltíssima gràcia són els periodistes quan diuen la nova ubicació. L'any 2005 ja hi va anar.
1: Sí.
2: Sí. Consultar les hemeroteques, jo tenc unes fotos precioses, hi ha llibreteres companyes nostres i algunes persones del món del llibre que han traspassat, que ja no hi són. Vull dir que hi ha una història, no?, i l'han de seguir. Es veu que ara tot ha canviat, ara és el segon any que repetim, i hi ha més gent satisfeta que detractora.
1: Idò, ja està. No importa fer més experiments, de moment. Com tries els títols que... Perquè, clar, no tenim tan lluny en el temps a Sant Jordi, allà vau treure novetats, autors de referència, etc. Títols també que vos agrada tenir sempre a mà. No sé si els mateixos criteris per... Encara coetge un poquet els títols de Sant Jordi i també els aduïs. Com ho feis?
2: Bueno, això és debat etern, no? Que fa calor, que per què no ho atracam més a Sant Jordi. Antigament s'aprofitaven els depòsits i els fons de Sant Jordi per allargar i donar més oportunitat a aquells autors novells, fins i tot que treu una novel·la, clar, que se li dona tan poc marge. Ara està canviant tot. Però el públic no és el mateix. El més interessant és això, no? Una cosa és Sant Jordi, l'altra és la fira. Són 10 dies, passa un altre tipus de gent, és una cosa més heterogènia. I, òbviament, els darrers anys ja despuntam en el Grammy, no hi ha cap llibreria que se repeteixi. Tot allò de que tothom duia les mateixes novetats ha quedat enrere. Clar. Més o manco cadascú du la seva línia i el públic ho veu, no?, que va passejant i no troba el mateix a cada paradeta.
1: Afortunadament. Idò, parla'ns dels títols que ja sí que has decidit que aniran a la paradeta de la plaça Major, de la plaça Espanya.
2: Bueno, n'hi ha que encara no ni el detenc, perquè estic esperant fins i tot per jo, que som un friqui de les traduccions de la Lola Badia, a l'editorial que al carrer, la meravellosa Gilbany que veia verd, o la mort d'Artús, i demà surt en el mercat l'aventura de Tristan i Isolda. I és una feina d'aquesta senyora, una autèntica meravella a la qual estic enganxat, i demà sortirà, vull dir que encara estic recomanant un llibre que encara no tenc. I, bueno, per destacar de la meva vida, no?, del pintor d'en Miquel Barceló.
1: Sí.
2: Per jo és un geni no massa valorat a Mallorca, i en aquest llibre parla per primera vegada del que són els detalls de la seva pintura, de dibuixos, de la seva infantesa, de pares, de lo que és Silla. És un assaig preciós de diferents... Jo m'imagino que és una part de moltes que vendran, no?, perquè... Si no vaig equivocat, a més, aquest senyor bastant aficionat, era bastant aficionat a en Dalí i en Pla i en aquest tipus d'escriptors, i no dic que els imiti, però té bastanta influència a l'hora d'escriure d'aquests genis empordonesos. També volia recomanar, si no ho he fet, perquè no estic segur que no ho hagi fet, però l'Evangelio de las Anguilas, d'en Patrick Svensson.
1: Sí, ho has fet, però no està malament que insisteixis, perquè
2: és
1: jo
2: que és un llibre que
1: m'ha entusiasmat.
2: Els darrers 5 anys és el millor llibre, és molt subjectiu, jo és el llibre que m'he disfrutat. Sí. Aquest senyor n'ha afegit un que se diu Un immenso azul, que és la història de la mà.
1: Totalment, totalment.
2: La vida de la terra comença a la mà. i fa bé, a qui li agradi la música no quedarà al marge, no? Dir, com aquest senyor compara ritmes circadians de les criatures que estan a 3.000 metres en profunditat a la fosca, com comparteixen ritmes circadians, Rafael, amb tu i amb mi. Vull dir, com està tot connectat, és un assaig inclassificable en la línia de l'Evangelio de las Anguilas, que ja va ser un llibre fabulós.
1: Jo vaig disfrutar moltíssim també en un immens azul. Me va, com a persona molt vinculada a la mà, que li encanta bussejar, aquest llibre me va transportar mil vegades en el decurs de les seves pàgines. No sé,
2: és fabulós. La nostra feina, fins i tot, quan venen pescadors a navegants, a gent de regates... Sí. Si no ho coneixen, instant a l'odi dins aigua, com ve que el dit Jeskin. No?
1: Sí, efectivament.
2: Però, magnífic, bueno, sí. També mos enfocam sempre, a anar tancant l'any, és que mos dediquem a editar qualque llibre, no? I nosaltres hem editat la Luciérnagas, d'Antoni Palerm, i donem en exclusiva dissabte, dia 30, a les 6 de l'hora baixa, Toni Palerm serà presentat per la Mari Sagoñi, directora del diari Mallorca, amb aquest assaig fabulós, no perquè l'editem nosaltres, però és un assaig que explica una mica com un senyor conservador, com un demòcrata cristià com l'Aldo Moro i un intel·lectual comunista com Pasolini són assassinats ara que se veu en perspectiva per mateixos interessos de la fundació de la FIA, del Gladio, del petroli angloamericà, que és el mateix que avui en dia està armant aquest desastre i tantes morts innocents d'Orient Mitjà.
1: Molt revelador i, a més, molt bon triada la presentadora, s'ha de dir, i crec que és un dels títols que mereix la pena que triomfin, això que se diu, no? Triomfin.
2: És molt interessant.
1: Jo quan a la fira.
2: Quan en Toni Mor va passar l'original, jo flia de ara que vens amb l'Aldo Moro i em passo a mi, i bueno... I en el lloc alegòric de la Luciérnagas, de les Lluernes, sí. Perquè això sí, en Toni de Sant Cervera, però escriu en castellà, ja m'havia agradat molt La casa inclinada, que és novel·la, però jo crec que en aquest llibre, que no és ficció, però se llegeix com una novel·la, i la veritat és colpidor, i a la vegada és una lectura que troc que fa curt, vull dir, que se llegeix molt aviat.
1: Idò, Àlex, se mos esgota el temps. Moltíssimes gràcies per il·lustrar-nos amb aquest títol. Que vagi molt bé la fira d'enguany. Te veurem allà amb aquestes presentacions, aquest títol damunt o dins la paradeta. I no afluixis, per cert, 36 anys, no?, que fas de llibreter.
2: Ah, bueno, sí, vaig entrar el 2 de maig de l'any 90, perquè això sí, l'1 de maig la meva religió no m'ha deixat fer feina, m'ho van dir poc començar amb voler i vaig dir, doncs, esperaré dia 2, i ara em fa 36, sí.
1: I que, bueno, t'anava a dir, que arribin 36 més, tampoc importa allargar-ho tant, no? Quan estiguis cansat, que ja...
2: I que vosaltres ho vegeu, moltíssimes gràcies.
1: Vinga, una ferrada grossa.
2: Bona tarda, salut.
1: Gràcies, Àlex. Idò, amb aquestes recomanacions magnífiques d'en Àlex Volney de llibreria de llibres Ramon Llull, acabant el programa d'avui. Ja sabeu que res, en 40 segons arriben les notícies, amb Aina Sureda, tot l'equip d'informatius d'IB3 Ràdio, i que l'avió torna demà des de Magaluf amb ocasió del Connecta Magaluf a Mallorca, una repassada al present i al futur del sector audiovisual. Parlarem amb responsables de l'Institut d'Estudis de la Cultura, parlarem amb creadors, parlarem amb productors i també agafarem un poquet del pols en aquest sector. Serà demà a partir de les 6. Vagi bé.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: ...21 anys amb tu.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
3: Benvingudes, benvinguts. Avui hem triat una paraula que pot marejar, que es volta, la paraula polisèmica del programa d'avui. El planeta Terra volta i volta, per sort, i ni ens n'adonam. Però quan nosaltres comencem a donar voltes sobre el nostre propi eix, literalment, perdem el focus dels punts cardinals i podem acabar en terra. O no jugàveu a això quan éreu infants. Ara, de grans, de majors, solem donar voltes i voltes a les coses en lloc de prendre pel dret i assumir les conseqüències, i hem de reconèixer que això també mareja. Per sort, la polisèmia de la paraula volta ens recorda que volta també és una drecera, que fer una volta és sortir a fer un passeig, i això sempre és agradable i necessari. Que podem donar la volta les coses per trobar-hi la part bona, i que en arquitectura la volta és una estupenda estructura constructiva.

Gràcies, Marta Elca, pel suggeriment. Avui farem una bona volta. Voltarem Menorca pel Camí de Cavalls. Farem una volta a vorera de mà de Mallorca i també per l'interior. I farem una bona volta amb moto, d'aquestes turístiques, eh? Xino-xano. Tot això que vos proposam és bastant accessible, però si hi ha una volta mítica, agosarada, literària, cinematogràfica, somiada, que on pot fer és la volta al món.

0: Xavier Badia Vidal, benvingut entre avui i demà, com estàs?
1: Què tal? Molt bé, molt bé i moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies per ser amb nosaltres avui. T'he posat aquesta música d'apertura de la pel·lícula clàssica de La Volta al Món en 80 dies, perquè el que vares fer tu, aquesta música que sona tan èpica, també va ser molt èpic. No trobes La Volta al Món en bombaler, un viatge de gairebé 32.000 milles i 22 mesos. Quantes vegades havies somiat en fer La Volta al Món com en Willy Fogg?
1: Ui, va ser un somni que va començar fa molts anys, però sé quan jo tenia 20 o 25 anys. Pensa que jo sóc de Lleida, que vaig conèixer el mar molt tard. Però vaig venir a estudiar a Barcelona i realment el mar em va fascinar, i així va ser com vaig començar a somiar, pues, a fer això, una volta al món amb un veler.
0: Molt bé, jo he dit en Willy Fogg, m'ha traït l'edat, en Phineas Fogg, que era el protagonista d'aquesta volta al món en 80 dies, i com es deia en Xavier, és de Lleida. Ell va néixer l'any 53, és economista jubilat des de l'any 2013, capità de iot i també membre de la Real Assemblea de Capitans de Iot d'Espanya. En Xavier tenia experiència en navegació, però per fer La Volta al Món, Xavier, acumulaves tanta experiència o un mai està preparat per fer La Volta al Món?
1: La veritat és que no tenia experiència, per això, de navegar per la costa catalana, venia a les illes, però mai havia fet una travessa tan important com aquesta, no? El que sí és veritat és que tenia el somni posat al cap des de feia molt temps. Aleshores, hi ha un moment que dius, bueno, o ara o mai. I també vaig pensar que sobre la marxa, pues, aniria aprenent. I així va ser. Vaig sortir que alguns amics m'han dit que estava una mica boig, que encara no estava preparat, i segur que tenien raó. Però escolta, les coses les fas quan les pots fer.
0: I el camí se demostra caminant, no, Xavier?
1: Efectivament.
0: I en quin moment dius, venga, ara sí, en quin moment fas el clic i aquí proposes embarcar-se?
1: Pues va ser quan em vaig jubilar. Jo em vaig jubilar amb 60 anys, a la meva feina, pues, amb 60 anys et donaven aquesta opció, i aleshores, vull dir, des del punt de vista personal, també des del punt de vista familiar, vull dir, mai hi ha un moment perfecte, però potser amb aquelles donaven una sèrie de condicions que m'aconsellaven fer-ho en aquell moment. Vaig tenir la sort de que tant la meva dona com el meu fill em van apoyar en tot moment, i vaig dir que ja. I aleshores, bueno, pues, vaig començar a treballar per això. El que ja tenia al cap pensat des de feia molts anys, pues, bueno, posar-ho en marxa, comprar un veler, que jo en tenia un però molt petit i poc preparat, pues, comprar-ne un, buscar la condicional, preparar-lo i, bueno, i sortir. Així va ser el tema. Però bueno, el punt bàsic va ser la jubilació de la feina, diguem-ne.
0: Molt bé. I aquí va haver-hi l'oportunitat.

0: De vegades és la mà i la mà va cridant Xavier Badia Vidal, que va ser el pa de Catalunya, va travessar la Mediterrània, l'Atlàntic, el Carib, el Pacífic, l'Índic, i va tornar cap a casa un altre cop per l'Atlàntic. Ho deien començar, 32.000 milles, sumen tot això, 22 mesos de travessia, i ell ho conta en el llibre La Volta al Món amb un veler, un viatge pels grans oceans de la Terra que ha editat Pagès Editors. Xerraves d'aquest veler que te vares comprar per fer aquesta volta al món. Com és el Lluiton, aquest veler?
1: Bueno, és un veler suec, Halberrasi, és un molt bon barco, i és un barco que està molt pensat per navegar en mars d'usos, i també pensat per fer aquest tipus de travessia. Uh-huh. Després de buscar, pues, vaig trobar un en bon estat, de segona mà, i bueno, va ser així que em vaig llançar, el vaig comprar, era un propietari de Cambrils, ens van fer molt amics i així va ser.
0: Molt bé.
1: I aquest és un veler estupendo.
0: Molt bé. I com era de llarg, com era d'eslora?
1: D'eslora serien 16 metres i mig, uh-huh. I també tenia 3 camarots, un adinet, cuina elèctrica, aire condicionat. Estava molt ben preparat.
0: Molt ben preparat, que... molt bé.
1: Sí.
0: I ha tornat cap a Catalunya o cap a Espanya?
1: Ha tornat a Catalunya, sí, va sortir d'aquí, va tornar aquí, i jo el vaig tenir un any més, i després el vaig vendre, pues, perquè era tan gran i tal, que potser aquí no feia falta.
0: Ja va fer la seva feina.
1: Va fer la seva feina.
0: I en el final era un company de viatge més imprescindible, però a la tripulació qui era? Com era la convivència, Xavier?
1: Pues la tripulació vam ser amb total 9, el veler normalment estava en mínim 3 persones, i bàsicament tots érem amics, no? Amics coneguts i tots navegants i aficionats a la vela. I, bueno, pues, quan vam tenir... Jo vaig estar buscant els tripulants, però, bueno, que tampoc va ser difícil, perquè ja n'havíem parlat tant, ho havíem imaginat tant, que al final, quan ho poses en marxa, pues, tot va coincidint i va encaixant. Però ja dic, bàsicament... El que passa és que l'únic que va estar tot el temps i el veler era meu, vaig ser jo, perquè els altres encara estaven treballant. Un, pues, va tenir que demanar una excedència de 6 mesos, l'altre venia 3 mesos, marxava, tornava... Però, bueno, bàsicament tot amics. La convivència, jo et diria, a vegades, quan alguna conferència que he donat por ahí em pregunten, pues, què és el més difícil? Pues, jo et diria que potser la convivència és una de les coses complicades.
0: Yeah.
1: I al nostre cas va anar força bé, perquè van haver tensions, evidentment, però bueno, ho vam amb paciència i bona voluntat, pues, ho vam anar superant.
0: Val, perquè també és tot un moment d'aprenentatge. Jo m'imagino que cada dia és aprenentatge pel que passa dins el vaixell i pel que passa de fora. Sé que és quasi impossible de contestar, però hi ha algun moment de travessia que t'hagi quedat marcat per sempre, Xavier?
1: Ui, que hi ha alguns. Per exemple, pensa que la gent es pot imaginar grans odissees, grans travesses, que sigui el gressol, la lluna, situacions de romàntic o una mica èpiques, però realment, vull dir que això també existeix, evidentment, però potser el que és complicat és això, dius, escolta, aquí renta els plats avui... Aquest tipus de convivència diària, saps? Mm-hmm. Que a mi, jo, una sort que vaig dir que vaig viure... Jo, quan vaig venir a estudiar a Barcelona, vaig viure en pisos d'estudiants, doncs una mica aquest tipus de problemes, no?
0: Val.
1: És que... I Digue'm.
0: No, dic, jo ara em pensava que me diries aquella tempesta que quan travessàvem no sé com, aquella posta de sol. Veig que són coses més mundanes, però això també està molt bé, eh?
1: Sí, i tempestes, pues, en vam tenir 3 o 4, sobretot a l'oceà Índic, que una d'aquestes tempestes se'ns va trencar un ovenc, pues, passes moments de molta dificultat, imagina't vents de 60-70 nusos durant 4-5 dies seguits, que només el soroll que fa ja t'espanta. Són aquells moments que vas allà i dius, bueno, què faig jo aquí? Amb lo bé que estaria a casa, sisplau, el que mana allà dalt, que aturi aquesta tempesta, que ja no puc més. O sigui, moments de... difícils n'hi ha. Ara, també jo diria que superen molt més els agradables, perquè després això passa, després la tempestat de la calma, i te n'oblides absolutament, no? I estàs després... Pues veus el que dius tu, una posta de sol fenomenal, i això ja... ja t'ho fa oblidar tot.
0: Ja s'obliden totes les tempestes. I aquesta volta al món fantàstica, a Bala, també t'ha d'haver posat en contacte amb moltíssima gent. Te fa canviar la manera de veure el món o de viure el món?
1: Pues jo quan vaig tornar, i que una mica et preguntes a tu mateix, bueno, a veure... que has après o què és el que t'ha donat. I a mi com a persona, encara que sigui difícil contestar això, perquè el normal és que siguin els altres que et coneixen qui ho valori, potser vaig pensar que em va convertir o intento ser o vaig intento ser més bona persona, no? Potser més tolerant, més empàtic amb la gent. Jo havia treballat tota la vida en una empresa privada super competitiva, etc, etc, i bueno, sembla com si això hagués passat amb un segon terme, no? Vull dir, aquesta potser seria la, si t'hagués de dir algo, potser seria això, la meva vivència o la meva, potser el meu canvi més important com a persona.
0: Que hermós sentir-te. I aquell llibre d'en Xavier Badia Vidal, que narra en primera persona, du com a, no sé, pràcticament 300 fotografies, en degueres descartar 2.000, no, Xavier?
1: Sí, i tant. Saps el que passa? Que, o sigui, jo el tema del llibre no el vaig pensar potser una mica després. Mm. Abans, de quan en el procés de preparació, em vaig llegir molts i molts de llibres. Mm. Aleshores, n'hi va haver un que em va frapar molt i que va ser també un abans, un després, Epetreu, de Julio Villar.
0: Uau, m'encanta, sí.
1: Però volia fer un llibre diferent, un llibre que no fos una guia nàutica, una guia de un sortit d'aquí, estem amb aquesta latitud, amb aquesta longitud. O sigui, volia fer una cosa així una mica més personal. Evidentment, doncs això, imagina que en vaig fer 3.000, pues em va costar molt de separar-ne algunes.
0: Ja m'ho imagino. I que hermós aquest llibre, de Julio Villar, Epetrel, ha estat una referència. Sí, i ja han d'anar acabant, Xavier. Jo sol fer aquesta pregunta en començar, però te la faig en el final. Quin significat té per tu la paraula polisèmica d'avui, la paraula volta?
1: A part de la volta al món, perquè pensa que el llibre en català com en castellà és un títol molt, molt senzill, no? La volta al món amb un veler o la volta al món amb un veler. O sigui, des del punt de vista de viatge a Lleida, diem, escolta, donem una volta o alguna cosa així, que es anem a passejar. Bueno, pues, per mi el viatge ha estat potser la cosa que més m'agrada d'aquest món. I he viatjat molt i he voltat molt, saps? Jo la volta sempre me la imagino així, algo en moviment, amb conèixer coses noves, viure experiències diferents. Aquest, per mi, és el significat de la paraula volta.
0: Fantàstic. Idò, Xavier, per moltes voltes més, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, Xavier Badia Vidal, i fins una altra.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada ben forta.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: El cel que va veure Xavier Badia des de diferents parts del món també té forma de volta. De fet, mirant el cel podem apreciar la volta del cel, com l'estructura arquitectònica corbada formada per elements que es recolzen mútuament. En Matías Togores és arquitecte i és Premi Ciutat de Palma 2025 per la rehabilitació de l'aljub de la Misericòrdia. Amb ell hem parlat de volta.
3: Una volta ve a ser, diguéssim, la projecció d'un arc, repetit moltes vegades, perquè mos entenguem, en el mateix eix longitudinal, per exemple, forma una volta de canó. I les voltes de sempre, les estents han estat presents a l'arquitectura. Ja a Mesopotàmia, a 6.000 anys, ja les van començar a fer servir. En el principi no hi havia molta fusta per fer llindes o per fer dintells o per fer segons què, i varen tenir-se que veurem com en sortien, i en el final el que és adobe, amb fang, doncs, van començar a fer voltes que li resolien doncs, el tema de la cobrició d'un espai arquitectònic. Per tant, la volta és un element superpotent de l'arquitectura que resol moltes coses perquè bàsicament resol la cobrició d'un espai, no? I per tant el fa habitable i ha evolucionat molt la volta de mig punt, després la de creuer, després varen, quan interseccions dues voltes perpendicularment de canó, en aquest cas doncs, creaves una volta d'aresta, la sa volta, que en castellà és bòveda, a partir d'aquí, pues, imagina't el que s'han fet en voltes. Des de l'època romana, sa volta de mig punt és molt típica, no? Poden recordar el Panteón de Roma, aquella esfera té 43 o 42 metres de diàmetre, que se diu molt aviat. A més, és curiós perquè el Panteón té un òcul a la part superior, jo crec que és en el top 3 o en el top 5 d'edificis de les històries d'arquitectura, perquè és una autèntica passada. Per tant, aquestes voltes tan bueno, senzilles, però imagina't tu com eren. Això està fet amb un formigó, que era un formigó romà, que mesclaven la calç amb la terra. Bueno, tu dius, com vam arribar a apoyar aquestes voltes que anaven directament a parets i poguent obrir espais a les parets, no? I fent vidrieres, com per exemple en el gòtic, no? A la Seu, per exemple. Que tenim unes voltes que el que se fa és que les arestes s'enerven, o sigui, se posen uns nervis per on baixen les càrregues, i aquestes càrregues les reorientes directament a un mur de tancament, les orientes directament a uns punts especials, que poden ser pilastres o poden ser un contraforç, i te dona per alliberar el perímetre d'aquestes sales. Aquestes voltes es converteixen en voltes d'aresta, en voltes nervades, baixant a terra aquestes càrregues, ja no a través de murs de càrrega, i per tant podem obrir, podem fer vidrieres i podem donar llum en aquests espais, no?

aquí el màxim que tenim és la llotja. La llotja tenim unes voltes de creuer que, a més, les pilastres no tenen capitell, sinó que van a unes pilastres nervades espectaculars que tenim a la llotja i fan la transferència directa de volta a pilastra, que això és meravellós, això ho tenen molt poc puestos, i amb aquesta alçada tan gran que tenim a la llotja. I, a més, està fet amb marès, que és un material nostre, que és un material tou, a més. Per tant, la llotja sí que seria, pues, el màxim exponente que tindríem aquí en quant a voltes.

I el que em deies de si n'hi ha una més nostra que les altres, la volta de pla, feta amb marès, és molt d'aquí. I aquí el que tenim és una curiositat. Nosaltres, quan vam fer la rehabilitació de la segona fase de la Misericòria, van trobar unes voltes que no estaven documentades. I és que les voltes, se diuen volta de rosca, quan les peces estan col·locades de tal forma que apunten en el centre de la circunferència, de l'arc, vale? O en el centre de l'esfera. Si estan col·locades així com a de cantell, això és una volta de rosca. I si estan col·locades de pla, això és dificilíssim. I això se feia sense cimbres, vull dir que no hi havia un encofrat per fer això, i era molt dificultós. Ho havien de fer en soguix, que és un element, és un material que aferra tot d'una, i te permetia que la peça posterior s'aferrasse a l'anterior mínimament perquè poguessis col·locar l'altre, i així fins que tancaves la clau, val? Pues, si tu en aquestes peces de pla, en aquestes voltes de pla, li anaves afegint sostres de llibanya de marès, per exemple, de 4 centímetres, en 3 o 4 sostres feies una volta de pla. Perfecte. Aquesta era típica mediterrània. Què varen trobar a la Misericòrdia? Quan vam anar a Trispol, varen trobar que la volta de pla només s'havia fet amb un gruix de llibanya de 4 centímetres, que se diu molt aviat, de 4 centímetres, i en lloc de repetir aquestes peces col·locades de pla, perquè fa diversos gruixos de 4 centímetres, doncs 4x3, 12, o 4x4, 16, perquè fa 16 centímetres de gruixa, l'havien deixat de només de 4 centímetres i havien fet damunt uns envans coniers, tabiques conejeros, que es diu en castellà, col·locats en forma de quadrícula, de quadrats concèntrics, repartia fantàsticament tot el pes i totes les càrregues, i feien que aquesta volta tan prima de 4 centímetres no col·lapsàs. M'havien dit que existien aquest tipus de voltes, i en aquest cas van descobrir aquesta meravella. Que van fer? Van tornar a tapar i van tornar a deixar tot igual, perquè la veritat és que s'aguantava perfectament, no tenia cap tipus de problema de sobrecàrregues, i amb això, pues tira milles.

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.

0: Quan los Bravos varen publicar aquesta mítica cançó, faltaven 11 anys perquè un grup d'aficionats a les motos organitzés la primera volta a Mallorca en moto. Així que podem imaginar que degué sonar segur en les primeres edicions. Enguany ha tingut lloc l'edició número 50 de la Volta a Mallorca en moto, que ja du l'etiqueta de internacional. En Pep Kegles, president de Media Milla Motoclub, organitzadors de la Volta, ja hi era l'any 1977, en 18 anyats.
1: I entre la gent del club i companys i amics, pues, va sortir la idea aquesta de fer la Volta a Mallorca, que després, un parell d'anys més tard, va sortir també la versió nocturna, és a dir, en els mesos d'abril, maig, quan se fa de dia. És una prova de les més antigues que hi ha a Palma, bueno, a Mallorca, per supost, i hi ha el seu àmbit d'influència i ja rebassa el que és l'àmbit autonòmic, sinó que és una prova que està integrada dins la Copa d'Espanya de mototurisme. I des de finals del 2018 també està integrada dins el Campionat del Món de Mototurisme, és a dir, que és una prova ja reconeguda a nivell internacional.

0: no hi ha hagut una resposta del motorista, que seguien que tu s'ha de motor treballant, és gran, i que impressiona. L'oient que no la veus durant tot l'any i la veus a sa sortida, perquè sa sortida sa volta a Mallorca, malgrat que ell no la fai, o fai només un cross, és un joc en contra, és dir, però veies que no la veus tot l'any i és així, sa sortida, venen a sa sortida perquè saben que trobaran altres companys i, bueno, i es perfil és un perfil que va des de gent jove, però majoritàriament a partir de 30 i per endavant, és a dir, hi ha, potser, un estereotip que el motorista és un jove un poquet alocat, doncs no. Això són les excepcions. Nosaltres suggerim un itinerari i se formen el que podríem dir tribus moteres, és a dir, grups, diferents grups de motos que s'aturen, com que s'aturen, per exemple, a Pollença, altres s'aturen al Cudi, a dinar, o fan aturades a diferents llocs. Però hi ha punts de reagrupament que donen continuïtat a la volta.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Canviem d'escenari després d'aquesta volta en moto. Vos convidam a recórrer el Camí de Cavalls de Menorca, aquest camí històric de 185 quilòmetres que fa sa volta completa s'illa resseguint sa seva costa. En Joan Febrer Torres forma part de l'organització de Camí de Cavalls 360, que són pioners, de fet, en fer accessible aquest repte. Benvingut entre avui i demà, Joan, com estàs?
1: Molt bé.
0: Literalment poden fer sa volta a Menorca per Camí de Cavalls?
1: Sí, totalment. Des de que es va reobrir a principis de segle, a finals de la primera dècada de segle, el Camí de Cavalls està obert per tothom que el vulgui recórrer i pot fer amb uns 185 quilòmetres més o menys tota la volta a l'illa.
0: Molt bé, per situar, perquè l'he d'imaginar, encara que ho podem imaginar, però l'origen del Camí de Cavalls quin és?
1: L'origen del Camí de Cavalls, bé, s'hauria de respondre millor un historiador, però per lo que un pot llegir, tenia una funció defensiva, que era vigilar perills que venien per costa, incursions pirates, atacs enemics i demés, i era un camí de vigia que rodejava l'illa i que es feia, òbviament, a cavall, perquè era el vehicle que hi havia en aquell moment, tot i que sembla, per qualque document, que era camí de cavallers, més que camí de cavalls. L'únic que amb el temps segurament s'ha deformat el nom i acabar convertint en camí de cavalls.
0: Camí de cavalls, que cada vegada també és més conegut, és un reclam, és un lloc per la gent de Menorca i per la que ve de visita o la que ve de fora. I entre nord i sud hi ha molta diferència, Joan. Podríem dir que quasi són dues voltes en una, segons vas per la meitat nord o per la meitat sud de l'illa.
1: Sí, totalment. Jo crec que si hi ha una cosa que caracteritza Menorca i que fa atractiu aquesta experiència, és la diversitat de paisatges. Menorca té una base geològica, una diversitat geològica, que si en vas a altres territoris has de recórrer centenars de quilòmetres per poder-la trobar. I la gent que fa la volta a Menorca pel Camí de Cavalls, normalment quan acaba, una de les coses que més destaca justament aquesta, la diversitat de paisatges del nord al sud, clarament, però fins i tot dins el nord mateix, dins una mateixa etapa, en qüestió de pocs quilòmetres, canvies centenars de milions d'anys geològicament. Llavors la diversitat és bastant impressionant.
0: Que bo. I vosaltres organitzeu aquesta volta Camí de Cavalls, ajudeu també en tota la logística d'aquesta travessa. Quin és el perfil de la gent que se sol apuntar a fer la volta completa o a fer trossets de volta? Com sol ser?
1: Normalment programa estrella, diguéssim, et se volta en 10 dies. Camí de Cavalls 660 en 10 dies. És el que més reserva la gent.

0: uns grans esforços diaris i poder fer etapes més curtes i té temps per fer-ho. Això és un perfil que tenim, però també tenim gent més esportiva, jove, que fa la volta en 4 dies corrents o en 3 dies fins i tot. Gent que ho fa amb bicicleta de muntanya, mountain bike, que es tracta ja d'un repte bastant més complicat pel tipus de terreny i de més. Per tant, tenim un perfil de gent molt, molt, molt divers, tant en edats com en tipologia.
1: Molt bé, i crec que, m'imagino també, per la poca que l'he caminat i que l'he fet, perquè no l'he fet 360 graus, però que també hi ha una part com a, de desconnexió, no? Una part un poc espiritual, també, en el recorregut, ja siguis de 180 o de 360.
0: Totalment, té una... tot el que sigui cíclic, no? Sí. I en aquest cas una volta final és com un cicle. Tots els cicles tenen aquesta part també de meditació espiritual, d'actes, no? D'introducció, crisi, desenllaç... I la volta a Menorca té unes dimensions, sempre diu, unes dimensions molt humanes, diguéssim, o sigui, suficientment llarga per poder-la fer, per necessitar normalment diversos dies per fer-la. Però a la vegada té unes dimensions humanes, perquè un la pot fer caminant sense tampoc necessitar ser una persona extraordinària, i ressegueixes el perfil, el contorn de l'illa amb els teus passos, amb les teues pedalades, i vas com dibuixant Menorca, no? I tastant un poc, connectant amb tots els detalls de l'illa dia a dia, amb tota aquesta diversitat, i fa que te connectis molt a l'entorn. I és que ho fan en mountain bike, a part de la qüestió cíclica, també hi és amb la volta de la roda constant, que també té una part que els que fem ciclisme ho sabem, no? que acabes com amb una connexió especial, quan fa un parell d'hores que és del la bici. El fet que el terreny t'exigeixi tanta atenció constant en el detall de lo que tens davant, fa allò que tinguis una atenció en aquell precís instant que estàs vivint, que avui en dia, amb el dia a dia normalment no m'ho sol passar, i quan estàs pel camí de cavalls en la bicicleta de muntanya, realment és com una espècie de meditació en aquest sentit, també.
1: Tu quantes vegades hauràs fet la volta?
0: Jo... Bueno, així, d'una sola tirada, l'he feta 4 vegades, en un sol dia, sense aturar, diguéssim, non-stop, que dèiem, amb bicicleta de muntanya. La primera vegada va ser el 2010, que van ser els primers que ho fèiem així, resseguint estressat estricte, i la darrera va ser el 24, ja intentant anar més ràpid, i després qualque vegada més, per etapes, acompanyant sobretot amics de fora que venien a Faró.
1: Ja.
0: Curiosament, vivint aquí, a vegades he recorregut el camí centenars de vegades, tots els trossos del camí, allò que te coneixes, sí, totes les pedres, sí, sí. Però al final tu mateix a casa teua no fas tant i vas viatges a fer-ho fora.
1: I tu, que ara deies, Joan, que te coneixes totes les pedres, Menorca està cada vegada més de moda, camí de cavall ja comença a ser reconegut també internacionalment. Què han de fer per no deixar petjada un ecosistema tan fràgil i tan hermós com aquest?
0: Sí, això és una de les nostres preocupacions, i de fet moltes vegades en xerram internament, i jo crec que en el cas nostre ja es disseny mateix de l'activitat des d'un bon inici, que sobretot prioritza els grups petits. Tenim una mitjana de 2 persones per grup, 2 persones i mitja per grup, que són a nivell turístic no es consideren ni grup. Fa que es dispersi molt la pressió, diguéssim, en diferents punts del camí. No tens grans concentracions normalment en cap punt concret, i facilita la convivència d'usuaris dins el camí, i també això evita grans concentracions en punts més delicats. És a dir, el disseny mateix de l'activitat és important, i després la consciència de qui ho fa també és molt important, és intentar no sortir del camí, no fer segons quin tipus de desviacions, no deixar residus per suposat, intentar no fer renous ni cridar allà on no toca. Tot aquest tipus d'educació és important, i jo crec que també, en general, està bé que es tingui un coneixement i te va d'un control de lo que es fa dins el camí i de la gent que hi transita, diguéssim, perquè, bueno, és un bé molt preuat pels menorquins. Està bé que gent de tot el món el vegi.

0: i conèixer. És una manera de vincular Menorca a uns valors ambientals, en el paisatge, i són coses que ben fetes mos garanteixen que a la llarga la conservació de l'entorn serà una cosa important, perquè dependrem d'ella també econòmicament, però ho hem de fer amb cura. I nosaltres a la nostra empresa, a inicis del 2017, vam iniciar el projecte per a la conservació del camí de cavalls, li vam dir, i el que vam fer és... hi ha participants que voluntàriament fan aportacions i nosaltres també fem una aportació per cada participant que tenim, i de tot això fem un calaix amb el qual anem fent actuacions, des d'en fet recuperar o fer trams d'empedrat amb tècniques tradicionals que estaven en procés d'erosió, hem fet col·laboració amb el GOP amb el seu projecte de custòdia agrària per recuperar torrents propers en el camí, també d'una manera respectuosa, recuperant flora autòctona i de més. És com una manera de dir, nosaltres en feim un aprofitament, però que l'aprofitament que en feim també tingui el seu retorn en positiu cap al camí, al seu entorn.
1: Que bé, i d'aquesta conversa també ha donat una bona volta a Joan des començament de les històries Camí de Cavalls, tot el que torna en aquest Camí de Cavalls gràcies a la bona feina de la vostra empresa, que és 40 Nord Audur, que dirigiu o feis aquestes activitats de Camí de Cavalls 360. M'ha agradat molt xerrar aquesta estona amb tu, moltíssimes gràcies i per moltes voltes.
0: Gràcies a vosaltres.
2: IB3 Ràdio és Dial.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
6: Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
7: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
8: Brumels i bessons a mon pare.
9: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
5: 646-93-45-01.
10: La vull dedicar a mon mare.
11: En el Coni.
12: En el meu pare.
13: A la meva padrina.
14: Davi Cull, desbonni.
6: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
9: Ràdio Tradicional, sí, senyor.
5: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
9: A qui dediquen aquesta cançó?
6: A tu, Xavi, a tu. Ai.
15: Això, que t'estim molt.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Tivadell i el m'han fotut.
1: No ho entenc.
2: Això ja passa, cada vegada donar més voltes per trobar aparcament i no és tasca fàcil. També pot passar tot el contrari, que ara cantaven, eh? En Tomeu Penyé i en Xanguito, que de cop i voltes, ras, trobes un lloc i ja t'apareix que el món és una mica millor. Per no estressar-nos sempre que puguem passejar, que és el que fa la persona que avui ens ajuda a baixar la barrera del programa.
3: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
2: Bernat Salvacoll, benvingut i Vetre Ràdio, com estàs?
4: Hola, bon vespre, com va?
2: Molt bé, nosaltres molt contents de tenir-te, en Bernat, que és periodista, que també és llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia, que viu a Barcelona des de ja fa molts anys, però és un home d'espilerí, eh? O sigui que això també s'ha de dir, i que fa feina a la secció Cultura i en els suplements del diari El Punt Avui. Una vegada fetes les presentacions, Bernat, si a tu te dic volta, que te venes cap primer de tot?
4: Primer de tot, estar perdut, o sigui, donar voltes. Jo me'n recordo que mon pare tenia una expressió que hem fet més voltes que un cabaneit i volia dir que realment és que no sabies on te trobaves. El que passa és que jo, diguem, he ressignificat aquest concepte amb un doble projecte que he fet de llibres, que he fet dues voltes a Mallorca, una vorera de mà i una altra per l'interior de Silla. El primer llibre ja ha sortit i el segon sortirà ara. I ho he ressignificat en el sentit de que donava una volta es tornar partint de nostra i tornant a que nostra, diguem, té com un altre significat. O sigui, he fet dues voltes que literalment han començat i han acabat a que nostra. I si ho penses en un sentit més general, fins i tot els mateixos projectes aquests llibres, és com una volta que jo me'n vaig anar de Mallorca quan tenia 18 anys, he viscut molt d'anys a Barcelona, he voltat per tot el món, i aquests llibres, de qualque manera, van ser tornar a Mallorca. O sigui, va ser com acabar una volta molt grossa, molt més grossa, i per tornar a Mallorca i fer aquests projectes.
2: Que bé. I d'on de recordar aquell llibre publicat per Angle Editorial, que es vorera demà, Volta a Mallorca a peu en 22 dies, i com ara ens avançava en Bernat, haurà un segon llibre, aquest però no serà per de vora la mà, serà per l'interior, no?
4: Exactament. Va sortir com una broma d'un amic meu, que és escriptor, que em va dir, ostres, vorera de mà, el que hauries de fer és una volta per l'interior de Mallorca, que és un altre món i és l'essència de Mallorca i és Mallorca profunda i tal. Primer m'ho vaig agafar com una broma, però després quan ja estava fent la primera projecte, la primera volta, ja vaig començar a pensar. I quan vaig fer la volta encara més, la meva família ve de pobles tan diferents com Llucmajor, Vinyali, Lloseta, Alaró. Els meus pares i perdins són d'aquests pobles. Antigament, diguem, estava molt despoblada la vorera de mà. I és veritat que per trobar l'essència no dels paisatges, sinó dels mallorquins, de la nostra cultura, de la nostra manera de ser, t'hi pots acostar molt més fàcilment si vas per l'interior. I ja quan feia la primera volta, ja tenia en el cap fer aquesta segona volta i la vaig fer el mes de maig del 2023. La primera volta la vaig fer el 2021, la segona volta la vaig fer el 2023 i el llibre sortirà aquest mes de setembre i encara no tenim el títol definitiu, estem dubtant, però bàsicament serà això.
2: Jo m'apunt per quan surtis llibre, ja publicat, però a vorera demà vas fer uns 500 quilòmetres en 22 dies. Per l'interior, quina ha estat la distància?
4: Varen sortir, crec que eren 325 quilòmetres. Vaig anar a Despilderí, vaig sortir a Despilderí de Canostra, vaig anar a Llucmajor, després vaig pujar a Cura, vaig anar a Porreres, a Montición, després vaig anar a Manacor, a Artà... Bon any, vaig passar per molt de putxos, vaig passar per i santuaris, per 3 o 4. A Sineu, de Sineu a Sa Pobla, llavors vaig fer una mica de trampa i vaig passar un poc per vorera de mà per Alcudi, i llavors vaig baixar cap a Llubí, a Lloseta, a Alaró, Vinyali, Algaida i Espilari.
2: I de, ja veiem aquesta bona volta que va fer en Bernat Salvà Coll, connectant també amb els seus llocs familiars, no? I quan vares publicar a Vorera Demà, mos contaves que no és un llibre d'excursions, que és un llibre per conèixer llocs, paisatges, persones, personatges, històries, perquè t'has anat trobant o te vares anar trobant en diferents persones per qui a on feies ruta. Has seguit el mateix esquema amb el llibre d'interior?
4: Totalment. Clar, hi ha personatges enormes. Vaig quedar una mica atrapat pels grans personatges que me vaig trobar primer de tot amb Anna Maria Antònia Salvà. També vas parlar de Joan Montserrat, un home que havia estat sindicalista i pedagog, llummajorer, que va ser afusellat amb el seu germà l'any 37. Va coincidir una mica que just van trobar les seves restes just abans de fer la falta a Son Colotes. Uh-huh. I vaig parlar amb el seu net, en Joan Montserrat, que és el cronista oficial de Llucmajor ara mateix, i me va explicar tota la seva història. Després vaig parlar de Ramon Llull, un altre personatge al·lucinant, que no te l'acabes, a més, i que hi costa entrevir. Després vaig parlar de Mossèn Alcover, i me vaig trobant coses. A vegades faig canvis de tema. Per exemple, a Xitamana Corta vaig fer la Via Verda. Me vaig interessar per la història del ferrocarril a Mallorca, que també és bastant interessant. Sí. Res, i vaig tocar temes així. Vaig visitar les ruïnes de Palència, on s'ho diu, totes les excavacions, amb Miquel Àngel Cau. I després afegiria, com a tema molt, molt diferent i molt variat, resulta que uns predins meus, el meu predí i el meu repredí, varen estar detinguts per un crim que va haver accent a Mancor l'any 1928. Varen estar detinguts un parell de dies i després els van emmollar i varen agafar els culpables i els varen jutjar i tal. És una mica un petit apunt de true crime. He cercat informació, vaig aconseguir la sentència que se va de l'audiència provincial de Palma, que els crims abans de justícia, però és que anava més ràpid, perquè els crims va ser el gener de 1928, l'octubre ja varen tancar la presó, és culpable.
2: Sí, ja sentiu en Bernat Salvà, que, i com ja deia, no són llibres d'excursions, són quasi cròniques d'aquesta illa nostra. Una volta feta a Vorera de Mar i l'altra, que això és primícia, perquè encara no ha sortit el llibre, que serà per l'interior de Mallorca. I de volta la nostra paraula d'avui. Bernat Salvà ha fet grans voltes, segueix fent moltes voltes i mos ho conta així de bé, amb aquests ulls de la curiositat de qui coneix el territori, de qui el descobreix, i tot contat des del rigor del periodista. Nosaltres estarem molt pendents d'aquest llibre, Bernat, però ara t'han de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. A veure què fa un home com tu abans d'anar a dormir. Algun costum que mos ajudi a dormir millor?
4: Que és bastant clàssic, són molt de llegir abans de dormir. Conec gent que no ho fa perquè l'espavila, perquè l'esperta, però jo m'agafo un xubec. Fins i tot qualque dia no m'ho passa gaire, però si qualque dia tenc una mica d'insomni, en lloc de prendre una pastilla, el que faig és encendre el llum i posar-me a llegir una estona i tot d'una m'agafa la son una altra vegada.
2: I de bon costum, sou molts els que llegiu just abans d'anar a dormir. I ara necessitam una cançoneta per acabar de baixar la barrera del programa fins demà. Què mos proposes?
4: Ja que la vaig escoltar bastant quan vaig fer la volta. Aquesta cançó va sortir el maig del 2021 i el 2023, quan vaig fer la segona volta, la tenia en una llista d'escolt bastanta música, jo, quan camin, que és la gent que estimo, d'oques grasses. Però també l'he escollit per un altre motiu. Resulta que jo som periodista, normalment d'escrit de cinema, i fa 10 dies vaig publicar una entrevista a unes saldotes que han estrenat una pel·lícula que se diu Dies d'estiu i de pluja. I la pel·lícula acaba amb aquesta cançó i me van explicar una escena molt, molt, molt guapa, que és que van acabar la pel·lícula, van posar aquesta cançó i va acabar tots aquí plorant. Això és una pel·lícula feta que originalment era un treball de final de carrera d'estudiants de Sor Pompeu Fabra, que s'ha convertit en una bona pel·lícula que ha anat als festivals de Màlaga i altres festivals i s'ha estrenat. Me va parecer molt guapa se sent aquesta, final de rodatge, posa aquesta cançó, acabar plorant. A més, van demanar el permís, perquè està feta molt poc pressupost, a Oques Grasses, i els hi van regalar. L'han pogut posar sencera gratis. i l'he com també ressignificat. O sigui, és una cançó que explica molt bé un moment, per jo, un moment de sa joventut, com molt extrem d'emocions, que la mateixa cançó ho dic, entre centrar el miracle i el desastre, diu, estic de joves que defineixen així com si estiguessin a punt de sa felicitat absoluta a les desastres absolut.
2: Que bé, i per molts dies d'estiu i de pluja, Bernat Salvà, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat avui a baixar barrera i molta sort.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Adeu.
3: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: 21 anys amb tu.
1: Dos besitos i el més, total feliç i tal.
0: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: aquí, ja hem arribat. Avui, Xavi, jo no volia xerrar d'en Dean Gallagher, no volia.
1: Però sospit que ho estàs a punt de fer.
0: Sí, perquè a una escola d'Eivissa s'està patint una greu passa de polls, molt important. Diuen que els pares i mares, que el seu fill fa fins a 7 mesos que tenen polls. Imagineu-vos, mare meva.
1: Si vols dir que són polls, però pitjors, és a dir, han mutat. No, perquè si no sé què vols que hi facin Dean Gallagher, el caçador de serps més reputat d'Eivissa, amb els polls. No,
0: clar, perquè no és que hagin mutat els polls, però si qualcú pot aturar aquesta passa de polls, és en Dean Gallagher, que intervengui en aquesta escola d'Eivissa, a veure si caben amb els polls d'una vegada.
1: Perquè és el mateix és el mateix un poll que un cap d'un infant que una serp de ferradura que passeja per fora a Vila, clar. És a dir, la teva lògica és, com ho podríem dir, incontestable.
0: Jo només faig propostes, Xavi.
1: Bé, crec que te surt millor fer programes de ràdio, com aquest.
0: Això és vera. Sí, no faig més propostes, idò, no?
1: Qualcuna, però justa.
0: Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: saliendo a bailar.
1: I avui els oients hauran notat que estan tots sols en Xavier i jo. Aquí, a l'estudi.
2: Exacte.
1: En Jordi no és.
2: Oh, l'enyoram, l'enyoram.
1: Jordi.
2: L'han invocat. Jordi, Jordi, exacte. Jordi.
1: En Jordi ha sortit de l'estudi perquè és un al·lot intel·ligent. I clar, ara mateix se n'ha anat en el paradís del glamour.
2: Clar, té pipella. Però bé, això del paradís del glamour on és? Jo també hi vull anar, m'agradaria anar-hi, però bé, som aquí.
1: Sí, me sap greu, Xavi, t'ha tocat quedar avui.
2: Passa res, passa res.
1: Avui el paradís del glamour és Calvià. Bé, avui i tot l'any. Però avui exactament Peguera. Més concretament, l'Estora Vermella de Mallorca Confidencial. La pel·lícula inspirada en la història de la Paca i protagonitzada per na Lolita Flores. Jordi, bon vespre, com anem?
3: Hola, companys, com estàs?
1: Tot bé? Bé, molt bé. Escolta, Jordi, tot vas bé. En traje. Mos has de fer quedar bé en aquesta Estora Vermella.
2: Com que no?
3: Idò, no m'he currat tant.
2: Com que no?
1: Jordi!
3: M'he posat camiseta negra.
2: I no t'han tret.
3: Dit, vaig com els periodistes, com l'organització. Però m'han de treure.
2: Home, perquè si tu és home super
3: que posa i ve tres ràdio, com obri totes les portes.
2: Això és bé, tens raó, perdona. Me n'havia oblidat.
1: I què hi ha allà? Què hi ha allà? Conta-mos.
3: Bé, jo vos he de donar un primer titular,
1: veure,
3: que crec que és el més important d'avui, que és que l'Estora no és vermella.
1: Oh!
3: O sigui, que no estem en una Estora vermella, l'Estora és de color blau.
2: Què dius?
1: O sigui, t'enviam a una Estora vermella
3: és de color
1: i damunt no ni vermella.
2: Bueno.
3: No, no ni vermella, jo m'he decepcionat completament, he de dir. Però bé, ja ha començat a entrar la gent, de fet, ja és, tots els convidats estan dins el teatre, i ara estem davant el fotocall que s'està fent les fotos tota la gent important, Elena Furiasse, en Lorca,
1: sí?
3: En Lluís Hortas, tota la gent s'està fent les fotos aquí.
1: Ara ets atents a propi, idò.
3: Els atenc a prop, és que els anava a tocar, però potser m'arrenyen de l'organització.
1: Sí, alerta.
3: I per tant, he decidit no fer-ho. Però bé, jo crec que...
1: Bé.
2: Te pots infiltrar i fer-te passar per un d'ells, a menys si te fan qualque foto, i demà te veiem en el Gritori Susurro.
1: Si tens oportunitat, demana-li a Elena Furiasse a veure si vol dir... Què vol dir la paraula xiu-xiu-etjar, que segur que li agrada, que ha après català i mallorquí per fer aquesta pel·lícula.
3: Jo, per lo que he sentit, sí, no, un poc justeta. O sigui, jo crec que xiu-xiu-etjar ja és una paraula a nivell mallorquí
1: i
3: gros.
1: Bé, en què ha xerrat,
3: sí,
1: per
3: però...
1: exemple?
3: Pues, abans de que arribessin tots, he tingut l'ocasió de xerrar amb en Lluís Hortas, productor de la pel·lícula. Ho escoltam.
1: Gent important, idò. Tu vas directe...
3: Clar.
1: A tu t'és igual, nen, la Furiasse, per molt que sigui la filla de Lolita. Tu vas productor.
3: Jo vaig... És que sense els productors el cine no seria possible.
1: O sigui,
3: no?
1: Gent de... Aquests sí que tenen Estora Vermella en el seu despatx. A veure, m'han quedat. Lluís Hortas.
3: Recomanes a la gent que vengui, que vagi a veure Mallorca Confidencial en els cines, sobretot en els cines, no?
4: Absolutament, perquè és que crec que, com que és un tema bastant popular, serà molt guai veure-ho en el cine amb gent que no coneixes però que és de Mallorca de vora, no?
3: Sí.
4: Perquè vulguis que no, hi haurà moments així de comentar coses, de riure, de tal, i quan estigui... No és igual si ho veus a casa teva que si tens algú i dius, hòstia, això és això, sí. Això és això altre, no?
3: Sí, a més una història que, per exemple, la nostra generació, la meva, no ha arribat tant, no? Tal vegada és una oportunitat per veure una cara de Mallorca que no hem vist. Jo en 23 anys no conec tant, no?
4: Clar, perquè la història se suposa que passa al voltant de 2007, 2010, una cosa així. I bé, hi ha molta gent jove que no coneix aquesta part de la història, però que segurament els seus pares o amics o programes de tele han vist coses que els agradarà trobar aquí.
3: Molt bé, doncs, moltes gràcies, Lluís. Molta sort.
4: Perdona per els nervis, però clar, no, estava aquí...
3: Molta sort, idò.
4: Gràcies.
1: En Lluís Hortas està nerviós, Jordi? Res fa un minut que xerraves amb ell.
3: No, han començat a xerrar, pobre, està molt nerviós.
1: Ai.
3: Perquè, clar, també és que s'ha estrenat en el Festival de Màlaga, però s'estrena a Mallorca, que és l'important, no?
1: Clar, sí, sí, sí. Bé, i qui més veus ara en directe? I què fas tu? Estàs en la premsa? T'han tractat bé?
3: Sí, que direines, per favor.
1: Ah, bé, clar,
3: és vera. Sí, sí, res, ja en la Furiasse hem vist en a Tello participant d'Operación Triunfo, no sé si lo coneixeu.
1: Solidaritat, però no, m'està molt de greu.
2: No, m'agrada, Jordi, perquè tens a tothom controlat.
3: Exacte, a tothom.
1: En
3: a Tello
1: aquesta no la control.
3: No, idò, bastant coneguda, ex-participant d'Operación Triunfo.
1: No, sé sóc jo, sé que no està al tanto.
2: Ara t'aranyaven, Jordi.
3: Ha passat a Júlia Colom.
1: Ah.
3: no hem tingut ocasió de xerrar amb ella, perquè ha passat
1: dir,
3: un pot desapercebuda, eh?
1: És amiga del programa, no,
3: he trobat. Sí.
1: Sí.
3: Sí. Saps què va? Ha passat però com un pot desapercebuda, no ho sé.
1: No. Anava guapa.
3: Com, com sa superestrella, que anava bé amb un vestidot vermell.
1: Uau.
3: És que aquí vos he de dir que hi ha un pot de tot, eh?
1: O sigui,
3: hi ha gent molt mudada, hi ha gent que sí, no s'ha currat tant, com jo. La cosa va variant, eh?
1: I escolta, i quins més altres famosos has vist? A veure, mem.
3: Home,
1: jo que sé.
3: He vist els meravellosos companys del dia.
1: Ah, sí?
2: Bueno, això sí que n'estora
3: del dia i divendres. Antoni Rigo també estava per aquí. Mm. Tots
1: això
3: els companys
1: sí que
3: el divendres.
1: Glamour, mare meva. Mm-hmm. I anaven guapos, ells. Però,
3: anaven guapíssims, han passat per l'estora més, l'estora blava... S'han passat pel fotocall i jo, clar, he hagut de xerrar amb ells perquè tinguessin l'experiència completa.
1: Home,
2: però Jordi, descriu-nos una mica l'espai, és a dir, on està tenint lloc ara mateix aquesta estrena?
1: L'Auditorium de Peguera.
2: L'Auditorium de Peguera, clar, no sé si pots accedir, no te deixen entrar, no te pots infiltrar.
3: La veritat és que la premsa mos tenen un poc atrapats de fora.
1: Home, és que sou premsa, no sou clar. Gent glamurosa.
2: Bé, perdona, clar, en Jordi no és glamurós.
3: Bé. No poden trepitjar el mateix lloc que trepitgen la gent important que ha vengut a veure, està convidada, no?
1: Després hi ha... Després hi ha els companys d'IB3 que han pogut anar-hi, no com nosaltres, que som petató, que han anat...
3: Exacte.
1: Som premsa, però en glamour.
2: Home, clar.
1: No com nosaltres.
2: Exactament.
1: Perquè mira, escolta que li han dit a en Jordi, mem.
3: Bueno. Els companys del dia, per favor. A veure, jo és que vos vull fer ja l'experiència completa. Ja, fotos, fotocall, estora blava, falta una entrevista ja per ser superestrelles avui.
0: Moltes sort has tingut que encara no dormim, perquè nosaltres hem aixecant com ser gallines. Així és que encara estem desperts, no, Xisco?
5: Exacte, no, i de més encantats de ser aquí en aquesta festa d'IB3 celebrant l'escena d'aquesta pel·lícula, però se t'acaba de passar una estrella, vaig a cercar-la i ara te la duc, espera.
0: Ara poden ser de
3: xiu-xiu,
0: si vols.
3: Xiu-xiu, mira, ja hi són tots, ja és la família IB3 completa.
5: Pons, de Frati Calent, havia entrada perquè ella li han dit, hi ha canapés, i tot d'un anat ella a cercar una croqueta.
0: Ja de... Saludables.
5: Ja de saludar, xiu-xiu.
3: Clar, xiu-xiu, que ja vos volen fer l'experiència completa, vos falta l'entrevista, fotocall, estora blava.
0: Demana,
3: mos en demanam a xiu-xiu com és que nosaltres estem aquí com a premsa i vosaltres com a convidats. És una cosa que no acabem de... Marta, no sé si mos pot contestar.
6: Fàcilment, deixes el micro i vens cap endins i a gaudir, eh?
3: Tal vegada Nines Mateu no està tan d'acord amb això, no sé, però mem.
0: És perquè ja som una mica granadets, per dir-ho d'alguna manera. Tenim una edat i això pesa les espatlles. No sé, Xisco, si estàs d'acord.
3: Amb 23 anys, com jo, toca picar pedra encara.
5: No, jo diria que xiu-xiu s'està matent en aquests moments en directe. No poden privar Balears d'un dels millors programes en aquesta franja. I tenen en Jordi aquí fent guàrdia per explicar-ho tot. Jo estic convençut que quan en Jordi acabi ens anirà a mirar la pel·lícula.
3: Ja ho veurem. Pot ser sí, pot ser no ho sé. Fanny, quines expectatives tens de la pel·lícula?
7: Jo crec que serà bona la pel·lícula. Sincerament, penso que sí. A part, jo totes aquestes trames... La veritat és que me sedueixen, per tant...
5: I que mamà, no siguis modesta. Tu, de jove, vas passar un estiu amb la Lolita. Ja has vengut aquí per bé amb, si vos retrobau, les dues antigues amigues.
3: La Lolita no ve, m'apareix, però...
5: No, la Lolita no és, però jo, Lolita, no Fanny. Euran Helena, saluda-la i digue-li que sa mare te telefoni.
0: Me mor de ganes per trobar-me a Furiassa i digue-li, Abril. Bonament que me contesta.
5: Ara qualcú s'està fent el lloro, que és en Toni Rigo. Toni Rigo, per favor.
3: Toni Rigo, pot venir, també.
8: Saluda xiu-xiu.
3: Vinga, que avui vens com a estrella, no com a periodista. Com estàs?
9: Hola, Inés Mateu, què tal, com estàveu?
3: No,
1: home, per
3: molt
1: favor,
3: bé, no?
1: Quin privilegi, Toni Rigo.
3: Jo crec que ja estem tots...
0: Jo t'he fet una setmana. Marta Garau, que no ha dit res.
3: Marta, una Marta Garau, mos ha contestat la primera pregunta. Bé. Molt, que vagi bé, sí, la cosa. Vinga, vos deixo partir. Vinga, gràcies, companys.
1: Frissaven aquests companys, eh? Una ferrada molt forta. Amb Toni Rigo, en Xisco Nadal, na Marta Garau i na Joana Maroto, per favor. I nosaltres, bé, hi ha en Jordi, nosaltres aquí, Xavi.
2: Bé, però està beníssim. Però escolta, Jordi, se nota que estimen el programa i que t'estimen a tu i que mos aprecien perquè s'han estat allà una bona estona responent, contestant...
1: És vera que hi ha canapés.
3: Jo no els he vist.
2: Jordi!
3: Jo no els he, jo no els he vist, que voleu que faci, jo no m'han deixat entrar.
2: Això és de primer de periodista, no. De reporter. És a dir, sempre has de tenir pipella. N'hi ha de guardar la roba. Has de veure menys si hi ha qualque coseta. Una croqueta...
3: Que jo crec, m'avereix que no, perquè és entrar... O sigui, s'entra a l'auditori i se va directament a la sala. Ja mos hem de col·locar, protocol... Mm-hmm.
2: Clar.
3: Perfecte.
1: I encara està en marxa el protocol.
3: Idò, no, la cosa ja me pareix que s'està buidant bastant. Mm-hmm. Ja tenen un poc de pressa, perquè la cosa és que acaba a les 10, jo. Clar.
1: La projecció, la projecció.
3: La projecció haurà de començar d'aquí res, no?
1: Home,
3: perquè
1: és
3: que... això s'ha d'acabar a les 10.
1: És que, clar, aquí la gent no se va a fer fotos, va a mirar una pel·lícula.
2: Exacte.
1: Mare meva.
3: No, és que en aquest fotocall s'ha anat per feines.
2: Exactament, sí. I companys periodistes, n'hi havia molts.
3: No massa, poquets. De fet, quasi tots els mitjans, hem estat IV3 Ràdio, que sempre hi som.
2: Molt bé, Jordi.
3: I després poqueta cosa de premsa, em sap greu, els companys de IV3 Ràdio, però que venien de convidats, que com els hi ha hagut de demanar, jo no ho he acabat d'entendre, això. No sé si a lo millor vosaltres m'ho podeu explicar, això, que jo sigui aquí com a periodista.
1: No, jo només te diré una paraula, Jordi. Estrelles.
2: Exacte.
1: Estrelles del glamour.
3: Sí, jo encara me falta.
1: Sí, te falten un parell d'estores blaves més.
2: Exacte.
1: Jordi, i d'hores, si tens qualque cosa t'avisa-mos i connectam amb tu. En Jordi, recordem que s'estrena l'estora blava de la pel·lícula Mallorca Confidencial, la pel·lícula inspirada en la història de la Paca. Mm-hmm. Jo crec que s'havia de fer una pel·lícula d'això.
2: Sí.
1: Calcula.
2: Jo tinc ganes de veure-la, vos he de dir.
1: I protagonitzada per na Lolita Flores i també la seva filla, en Elena Furiase, que na Lolita no ha vengut, Jordi.
3: Na Lolita no ha vengut.
1: No ha comparegut.
3: Les estrelles que han vengut és en Lorca i na Elena Furiase, que són els dos des... que diuen que no surten molt, però, bueno, han estat presents.
1: Un paper important tenen. Molt bé, Jordi, i d'or, si ve qualcú així molt, molt, molt, molt important, avisa'm i ho deixam tot per pegar un vot a Peguera. Home, faltaria més.
3: Super.
1: Gràcies, va. Jordi.
3: Vinga, Jordi.
1: Ara agafa una croqueta si en trobes.
2: Sí, duem per aquí, una carmanyola.
3: M'apareix que no hi haurà sort, eh?
2: Bé, i de guarda, lluita.
1: Lluita.
3: Ho intentaré.
2: I si no, atures aquí de vora, que et fan també.
1: Tu vols qualque cosa.
2: Qualque cosa, escolta.
1: Jordi.
2: Salta un dia, va, un
1: encara
2: dia.
1: Encara que t'hagis d'aturar.
2: Un dia me'n vas d'una pizza. Ara me diràs que una tristíssima croqueta que se teva cap t'està demanant que mos duguis aquí a l'estudi de ràdio. T'estàs negant.
3: A veure, jo crec, companys, que lo de la pizza ho tenien superadíssim. Jo crec que ja...
1: No cal dir victòria.
3: M'he mogut aquí, vol explicar que l'estora no era vermella.
2: Tens raó.
3: Vos he donat declaracions d'en Lluís Hortas, productor, de la gent del dia. Ah. Jo, no sé si ja fa falta demanar-me una croqueta, ja.
1: No fa...
3: Es colmo.
1: No cantis victòria, Jordi, perquè aquesta setmana és el Dia Internacional de l'Hamburguesa.
2: Ah, sí?
1: Crec que és dijous.
2: No.
3: Ai, se smash burger.
1: Exacte. Bé, Jordi, vinga, fins ara.
3: Vinga, gràcies.
1: Gaudeix. Sí.

0: La situació, un lladre poc professional.
1: I mira, m'han intentat robar.
2: Un jove menor d'edat a la barriada de Sant Ferriol de Palma ha recuperat el seu monopatí, robat el seu patinet, perquè l'ha localitzat a una plataforma de segona mà i s'ha atrevit a quedar amb el lladre, també menor d'edat.
0: El jove va pactar una cita amb el lladre, però abans va avisar la policia local de Palma, qui va decidir escoltar-lo. Segons relata el diari Última Hora, la quedada del comprador, és a dir, el propietari real del patinet, va iniciar una conversa amb el lladre i va ser quan els agents intervengueren.
2: Els policies varen acompanyar el jove Caco, a casa seva, allà, en presència de son pare i sa mare. Va reconèixer els fets i, finalment, ha tornat el patinet.
1: I mira, m'han intentat robar.

0: TV3 Ràdio és Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga?
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
5: Hola, som en Pere Plomé i vull dedicar aquesta cançó, la 126, en Andreu Bestart de Binissalem, autor del programa Inútil Alerts, que sé que avui no està molt fi, que està una mica gripós i un moc, i des d'aquí pues, li dic aquesta cançó, que jo crec que li aixecarà els ànims i segur que demà ja estaran al 100%. Gràcies per aquest gran descobriment, Andreu.

0: continuem aquí de xiu-xiu. I ara comentàvem que en Alexia Putellas ha anunciat la seva sortida del Barça. Mm-hmm. Mare meva, quina notícia, quina notícia.
1: Sí, Ninés està colpida.
0: Sí, colpida.
1: Perquè és barcelonista.
0: Home, sí.
1: Molt.
0: Tu no?
1: Sí.
0: Home, les persones... No, no ho diré, no ho diré.
1: No, pot dir.
0: No, home, no, vinga. Xavi, avui has estat molt pesat, avui.
1: Sí, bé, com cada dia.
0: T'has passat.
1: Sí,
0: avui en Xavi m'ha insistit. I m'ha dit, hem de xerrar d'això. Mm-hmm. D'una capacitat, ell diu, de sa, de sa reinvenció, sa capacitat de reinvenció. Resiliència, que se diu avui en dia.
1: I de vegades que m'haurem de reinventar, perquè no pot ser sempre el mateix. I també hem de dir que tot està relacionat de qualque manera amb la frustració. I de vegades aquesta feina nostra, que està tan bé...
0: Molt bé, està.
1: Està beníssim, no? Tenim molta sort, però aquesta feina nostra, ben igual que la resta, pot arribar a ser un punt de vegades frustrant. I per coses precisament com aquesta, escolteu.
2: Busco fer unes preguntes.
3: Sorry.
2: You speak English? Do you mind? It's for the radio, it's the local radio. It's a kind of a game, it will be 5 minutes. It is okay?
3: We don't have time, sorry, no. We need to be somewhere.
2: Okay, thank you. Disculpe, unes preguntes per la ràdio?
3: No, perdona.
2: Vale. Hola, que te podria fer unes preguntes molt ràpides.
4: No, gràcies.
2: Per favor, que ningú xerra mallorquí, per favor.
4: No, gràcies.
2: No? Val. Mamà, tio. Hola, que vos podria fer unes preguntes? En anglès. English? It is okay if I ask you a few questions in English? It's for the local radio. Okay.
0: Pobre Maria Antònia, miró. Li enviem una ferrada des d'aquí.
1: Sí, això va ser un estiu que no hi havia temes i l'havien de cercar.
0: Ho va passar fatal en el carrer. Només trobava guiris.
1: Com un bater de sol que
0: no li volien contestar.
1: Exactament.
0: És que tot sigui pel servei públic. Mm-hmm. Molt bé, Maria Antònia. Bé, amb això com ho volies dir, Xavi?
1: Bé, que de vegades la feina de producció és complicada.
0: Sí,
1: és
0: però complicada. Com ho vols dir? Ara me diràs bé. Que m'ho deixaràs. Que deixes el programa.
1: Idò... No. No te faria mai en això. Però,
0: això
1: bueno,
0: és... No me'n peguis aquests ensurts.
1: Però què passa? Maria Antònia, jo pensava... És vera que va ser una situació molt frustrant per ella, però va generar contingut.
0: Sí. Eh?
1: Va generar contingut i han rigut amb això que explicava. És una feina que se perd. Clar, nosaltres cada dia... Cada setmana, moltes de vegades, hem d'omplir 10 hores de contingut, telefonada rere telefonada. Som insistents, som pesats, pesadíssims, i n'han de ser sempre fins a cert punt i sempre amb educació, com és natural. Però, Inés, amem, tu, per exemple, tens qualque anècdota complicada com a reportera.
0: Uf,
1: el que vendrien a fer els fails.
0: A veure, sí, moltíssims. Jo crec que...
1: Has sortit fins i tot a l'APM.
0: I això t'anava a dir, que jo crec que el pic de la meva carrera va ser quan vaig sortir a l'APM.
1: Per dues coses que va ser el mateix dia.
0: Sí. No, el mateix dia no, el mateix minut.
1: El mateix minut.
0: El mateix minut. Ara m'ho tornaràs.
1: Oh, ho tenim. Ho vols sentir?
0: Bé, quin
1: remei. La primera va ser aquesta.
5: Podries donar algun consell? Perquè crec que ets artista, també. Has pujat damunt d'aquest escenari.
6: Sí, sí. Abans de pujar a l'escenari, una paja.
1: Idò.
0: Que graciós que va ser aquest lot.
1: Va tenir molt poca gràcia aquest lot.
0: Molt... Ara jo m'enric. En el moment també vaig riure,
1: sí,
0: però me va saber greu. Érem directes, el que tenen els directes.
1: Exacte.
0: I nosaltres som aquí per recordar-ho, per què no?
1: Exactament, però bé, tu has de prendre filosofia.
0: Sí, no sé per on van, Xavi, ara mateix.
1: No, però bé, tu escolta-me, perquè aquell mateix dia...
5: Sí. No sé si t'està costant una mica ser en aquest costat com a jurat.
7: Ojo, peligro.
8: És muy aburrido.
0: Sí.
7: Se veia venir.
8: És
6: claro,
8: en
6: aquest costat és una altra història, no? O sigui, ja me'n record si l'ullo que me'n feia no quan van enganyar els
9: companys. Vinga, pues nada, gracias por haber venido a tomar por culo d'aquí.
1: Clar, aquesta pobra dona... Bé, pobra dona, aquesta turista...
0: La turista que no me deixava fer l'entrevista quan tocava.
1: Exacte, molt poques feines, te van pipar mentre tu gravaves i feies de reportera. Però,
0: sí.
1: Bueno, per on va? La qüestió és que avui vos volim explicar que Eivissa és on més creix la colònia italiana de les Illes. Són a prop d'uns 5.000 italians que no poden tallar de tot el cordó umbilical amb el seu país per necessitats administratives i de tota mena. Però... També, evidentment, ja passen l'estiu per la temporada, però nosaltres, clar, volíem d'això fer-ne una notícia i donar-li...
0: És a dir, el que has explicat ara és que a Eivissa i a Formentera hi ha italians.
1: Exactament.
0: Molt bé,
1: exactament.
0: Xavi. Una gran investigació.
1: Moltes
0: no
1: gràcies.
0: Sabíem en això. No sabíem que a Eivissa hi havia italians.
1: Bé, doncs sí, jo vos ho volia confirmar i, a més, volíem telefonar a qualsevol italià que hi visqui per parlar, entre moltes altres coses, del menjar italià. Bueno, sí, la marca de la casa, xiu-xiu, però de vegades les coses no surten.
0: Cert. I d'altres no surten, com ha dit en Xavi. I avui, en definitiva, no mos ha sortit.
1: Ah, vale. No sé si hay algún italiano por el restaurante para hacerle un par de preguntas muy rápidas.
4: No, ahora voy a mirar, vale, la cocina, gracias, pero creo que no. No, no hay,
1: vale,
4: ahora.
1: Vale, no se preocupe. Perdona. No, no, faltaría más. Muy amable, gracias.
10: Son un italiano.
1: Oh! Exacte. Primera telefonada.
0: Ai. Fail.
1: M'ha dit, vaig a veure'm si hi ha qualque italià a la cuina.
0: I no,
1: si no
0: ha comparegut.
1: Bé,
0: no,
1: són coses que no ha comparegut. Però, bueno, com dèiem, jo he telefonat en els restaurants pitiusos amb els noms més italians que he trobat.
0: Tu has dit, hi ha 5.000 italians a Eivissa.
1: Exacte.
0: És la colònia estrangera més nombrosa a Eivissa. I ara, vinga, de 5.000 vaig a intentar trobar-ne.
1: N'hem de trobar qualcú.
0: I segur que no t'ha sortit bé.
1: No m'ha sortit bé.
0: De 5.000, Xavi.
1: I ho hem intentat, i una vegada, i hem telefonat, i una darrere l'altra, però jo volia centrar-se en aquesta investigació amb el menjar italià, que mos agrada molt. Hi ha molt dit de restaurants italians, això és així. Però bé, he telefonat un, l'altre, l'altre, l'altre, l'altre. No hi havia manera.
11: Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, bona sera.
11: Buenas tardes.
1: Yo le llamo de la radio pública de Baleares, de un programa, sí, que se llama Xiu Xiu, la vida como italiana en Ibiza. No sé si usted me quiere responder.
11: Vale, sí, le paso. Voy a ver si está la encargada en este momento.
0: I tu tens a la cara de dir bona sera.
1: Home, clar.
0: Bona sera, per guanyar-te aquesta senyora que
1: sí,
0: no t'ha volgut atendre.
1: Sí, però no hi havia manera. És que, clar, això és el que no se
0: bona
1: vol.
0: Bona sera, li moia.
1: Bona sera, i m'ha dit... S'ha quedat pensant, dit, mira, aquest és el meu, però evidentment el accent no hi feia. Però, bueno, m'ha dit que anava a ser que s'ha encarregat. Com és natural, no hi era, però el manco m'han convidat anar-hi un dia, amb la meva família, a menjar una pizza.
11: Le aconsejo de venir aquí a comer una pizza, vale, y a disfrutar con su familia, sus amigos, vale, que es la mejor cosa. Y luego, lo siento,
1: no,
11: pero
1: no
11: de momento no está nadie...
1: No se preocupe,
11: vale,
1: ha sido muy amable.
11: Muchísimas gracias por contactarnos.
0: Va, está muy amable.
1: Aquí vaig.
0: Y tú, vale.
1: Per aquí vaig.
0: Y gracias. No era això que volia.
1: Ha estat tan amable aquesta persona que m'ha atès, que m'ha fet ganes d'anar-hi. Ei, vull anar a menjar una pizza en aquest restaurant.
0: Jo també, que em vull de pizza. Ara
1: ja sí, jo també m'ha entrat
0: la pizza sempre és una bona idea.
1: Però bé, molt simpàtics, com dèiem, m'ha fet moltes ganes d'anar-hi. I bé, després ha vengut la tercera negativa.
0: De 5.000 italianos
1: n'ha trobat. Hola, buenas tardes.
12: Sí.
1: ¿Qué tal? Mire, llamo de IB3, de la ràdio, porque estoy llamando a un italiano, ¿no?
12: Sí, en este momento no te puedo entender mucho, que voy liado. Dime bien rápido.
1: Vale, no, bueno, era para hacer una entrevista a un italiano que no encuentro. Pero veo que... Sí. Pero si va muy liado, no se preocupe.
12: No, para ahora no, imposible, para ahora no.
1: Gracias, sí.
12: No, a ti.
1: Venga.
12: Por favor, hasta luego. Nera, que porta
0: día, que porta día. També molt, molt amable, No, a tu, te diu.
1: Clar.
0: La amabilitat.
1: En són tots, però bé...
0: Quina lliçó treus de tot això?
1: És que avui, Inés, jo he sortit de la cabina de les telefonades d'aquí d'IB3, i tenia com el cor mig encongit, eh? Clar, m'havien negat les portes de l'entrevista, i era, ho han fet una vegada rere l'altra. I no havien fet... No ho feia temps que no passava, però bueno, quan havien fet
0: no
1: això...
0: No estàs avasat que te diguin que no, Xavi.
1: Amb molta educació. Bueno, són coses que poden passar, però bueno, és vera que ho han fet amb molta educació, i de fet, com ens sentim, van convidar fins i tot a menjar una pizza, cosa que fins i tot, vos confessaré que m'ha sabut encara més greu perquè tenia molta gana. Però bé, com deia, he sortit d'allà cap cot. Pensava en altres temes a fer en aquest dimarts de primavera, però ja fregava el les 6, faltava poc de temps, i he pensat en aquell moment. En aquell moment he arribat a la taula i he pensat, m'he de refer.
0: I és que m'he de refer. Refet. I t'has refet, mira, ara fa 15 minuts que xerrant d'això. De que de 5.000 italians no n'has trobat cap.
1: Canyon.
0: Però d'això has fet un tema i has entretingut Balears durant 15 minuts amb aquesta feta que t'ha passat avui. Però de la qual has tret una bona lliça. Moltes gràcies.
1: Exacte. Això és una manera de veure-ho, però bueno, jo també poden dir que crec que no està gaire fi. Hola, bona sera.
13: Hola, què tal? E la lotta si fa scivolosa e profonda.
14: IB3 Ràdio és història.
0: avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
14: El dia, per saber què passa i per què.
0: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
14: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
0: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
14: per
0: ja...
14: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
0: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
14: El dia, amb Marta Grau.
0: El 22% de la plantilla actual
14: de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
15: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
16: A llegir un conte amb el meu fill.
17: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
18: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
19: Rentar dents, rentar cara.
20: I me passes fil dental.
21: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
22: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
14: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
23: I me despert 7 hores després.

0: que si mos escoltau ara mateix i vos feis preguntes vitals i no trobau resposta, no passeu pena, perquè ja és aquí el nostre savi de capçalera, el filòsof de souvenir, Sion Catxana.
1: Sionades.
0: Sion Catxana, com estàs?
2: Tot això i molt més.
0: Jo espero que me'n resolgui els meus dubtes vitals, que sempre són molts.
2: Sí, venc a resoldre els vostres dubtes vitals i els meus, que no em pots idea d'aquesta secció.
0: Més que realment crec que tothom en general té els mateixos dubtes vitals. No ho trobes, tu?
2: Sí, moltes vegades individualitzam molts problemes, però quan els compartim oralment, comprovam que és un problema col·lectiu. Me passa bastant.
0: Lliçó, parlau més, compartiu més.
2: I no penseu que sou raros per pensar segons quines coses, perquè tothom està bastant espanyat.
0: I tampoc vos penseu ser especial.

0: Hagi del descans avui en aquesta secció, perquè clar, jo pensava que puc fer aquesta darrera secció abans d'agafar a tapins i anar-me a la platja a menjar calipos i fer quadernito rubio. I doi, lo que podria fer és un resum d'allò que he anat dient durant aquesta temporada, fer un greatest hits, però vaig dir no, vull parlar d'una cosa que sigui una mica més interessant. I el que vull, de qualque manera, compartir amb vosaltres és la reflexió que jo durant anys he anat maquinant sobre el fet d'aturar-se. S'acte físic, concret, deliberat, d'aturar-se. De dir, fins aquí, tensa persiana i ja mos veurem. Especialment, i aquí m'entendreu perfectament, quan se tracta de feines creatives.
1: Perfectament. Aquesta aturada que mos explicaràs avui, que mos faràs reflexionar, val per feina o val també per altres qüestions, per exemple, relacions?
0: Doncs és una bona pregunta que no m'he plantejat, però ara mateix te diria que sí. Jo crec que és
1: una
0: necessari.
1: Una aturada és necessari per ordenar.
0: Has de fer guaret, en general. Has de fer guaret, la terra, si no, perd els minerals, els nutrients, i no arriba a florir allò que voldríem. I crec que també és aplicable a relacions personals i a qualsevol àmbit de la nostra vida. Com sabeu, jo aquí cada setmana intento venir amb una idea i amb un angle, amb una cosa que compartim amb altres, i per fer això, a vegades he de llegir, a vegades he de pensar, i he de connectar segons quines idees. Però la veritat és que arriba un punt de la temporada en què notes que el depòsit està una mica esgotat. No és que no tinguis idees, sinó que tens aquella sensació de que aquelles idees ja les has dites abans, no? Sí. Te repeteixes.
1: És que xerrada de... Tu, per exemple, vens aquí cada setmana.
0: Cada setmana amb una cosa nova. Intentam.
1: I no és la teva feina, la nostra feina, realment. Nosaltres, vull dir, tenim la nostra feina. No, però tu no és la teva feina.
0: I teniu eines per fer-ho. De fet, que té moltíssim més mèrit fer-ho diàriament, com feia vosaltres.
1: Sí, però nosaltres dedicam les nostres 8 hores mínimes a fer això. Tu no pots dedicar 8 hores
0: jo
1: així.
0: Jo és un hobby, estar
1: sí,
0: amb altres.
1: Sí, exacte. Bé, ho hauria de ser, però clar, tot desgasta. Tot.
0: Sí, però desgasta i és això. I acabes fent el que dic, combinacions de peces velles i això per qualsevol feina creativa, sigui xerrar aquí a la ràdio, pintar, escriure, compondre, el que sigui, és una senyal clara de que necessites un buit. Necessites temps que no estigui orientat a produir res. I vull fer el primer disclaimer de la secció. Crec que és necessari, però alerta. També som conscient, i no tenc aquest punt de cinisme, de no reconèixer que en part és un privilegi es poder aturar.
1: Totalment. L'has clavada aquí.
0: Jo, com dèiem, som un col·laborador setmanal, puc dir-vos, mira, escoltau, durant uns mesos no vendré, vosaltres no teniu aquesta sort o desgràcia, perquè de fet esteu aquí diàriament, i tampoc tenen aquesta sort o desgràcia les persones que a Espanya han de destinar, com dèiem, els menors de 30 anys, una mitjana del 98,7% del seu sou en el lloguer, no? És a dir, que te queden 15 euros per poder passar el que queda de mes. Per tant, les vacances soci l'han d'entendre com un privilegi, tot que no hauria de ser, tot que hauria de ser un dret, com tu ho comentaves. Però, siguem realistes, és així. A part d'aquest context socioeconòmic, també trobam dificultats culturals sobrevingudes. Perquè el sistema ens ha ensenyat que el temps que no produeix res és temps perdut. I aquest és el primer concepte que voldrien destruir o aniquilar durant aquesta secció. Que si no fas res, no vals res. Que soci és un premi que guanyes per haver fet feina. I jo penso que és completament en el revés. Almenys per les feines creatives. M'atreviria a dir que qualsevol feina creativa necessita primer aquell temps per poder crear alguna cosa que valgui la pena.
1: Feina creativa o no? Vull dir, haver d'aturar sempre és necessari, perquè el cervell, és que el cervell fa una feinada, un desgast físic, un esgotament, per tant, jo crec que totes les feines.
0: Exactament. El que passa és, l'admiració absoluta a qualsevol tipus de feina repetitiva o manual. Però és veure que, per una part, aquest tipus de feines potser tindrien més un hàndicap psicològic de que tu t'arribes a cremar de fer sempre el mateix, però quan se tracta de feines creatives és que el propi producte que has de crear perd qualitat.
1: Sí, això 100%. Sí, d'acord.
0: No és capaç de fer allò que has de fer.
2: S'ha d'oxigenar, les idees s'han d'oxigenar sempre. Sí. I de vegades, clar, si no oxigenen, cau sempre el mateix, no
1: ho veus.
2: I quan has fet vacances, sí que notes que és vera que es influeix d'una altra manera, té una altra energia.
0: Totalment. I de tot això és del que voldria parlar avui, però abans posem una cançoneta i vos ho explico.

0: Idoi, anem a començar tot això. I per fer-ho, primer voldria dir un filòsof francès que ja ha sortit algunes vegades en aquestes sessions, que s'anomena Gilles Deleuze. I Deleuze, que era una persona que tenia la virtut de dir coses enormes, deia que el pensament necessita de temps per pensar. El pensament necessita de temps per pensar. Apuntau això, perquè va examen.
1: Això aquí, ho de...
0: Gilles Deleuze, un pensador postmodern francès de la segona meitat del segle XX, que m'ho explicava això, que el pensament necessita de temps per pensar. I què volia dir? Jo ho interpreto així. Que el pensament de veritat, aquell que val la pena, aquell que realment t'obre una porta nova, no és el que produïm quan mos hi posam. De dir, ara me posaré davant el paper en blanc i anem a fer això, no? Sinó que el que passa és que quan no ens hi posam, apareix. És la idea que també se dutxa, la connexió que fas passejant, és la frase que t'apareix a les 3 de matí, és el pensament... De qualsevol manera, el pensament creatiu no funciona com una fàbrica que obri de 8 a 5, no? Funciona més aviat com el que dèiem, un terreny de guaret. Necessita temps de no producció per oxigenar la terra i recuperar la fertilitat. Necessitam el que dèiem, temps d'esbarjo. I això no és només una metàfora guapa, és una realitat que qualsevol persona creativa, tornem a insistir, coneix per experiència. Quedem, quan forçam la creativitat, quan exigim resultats constants, sense pausa, el que obtenim en lloc de creativitat és repetició. Més del que ja sabem. Aquell espai còmode, aquell espai segur, com ho
1: diuen? Que a la vegada també desgasta, comfort zone.
0: La comfort zone, exacte, que no me sortia.
1: Però a la vegada també desgasta, és a dir, com a persona, si fas una feina creativa, després abocar-te a la passivitat o a la repetició... també desgasta, perquè te desmotiva.
0: Exacte.
1: I en teoria has d'estar motivat.
0: Has d'estar motivat i, a més, has de llevar-te de damunt, has de desempallegar-te d'aquella sensació d'improductivitat, que és el més complicat. Perquè no és només experiència física material de no estar fent res, és que el teu cap també estigui predisposat en aquella obertura. Perquè Gilles Deleuze també mos deia que la feina creativa se tracta d'una relació de trobada. No vas a cercar la idea, la idea te troba a tu. Això és pareix molt, molt hippie, no? Però té molta, molta veritat.
1: Ja ho va dir en Picasso, no?
0: Sí, que l'aspiració te pilla de trabajando, no? És un poc aquest rotllo. Però per ser trobat, també has d'estar disponible, i és el que dèiem, no només disponible físicament, disponible a nivell horari, sinó disponible mentalment.
2: No us ha passat mai que quan dormiu teniu idees? O vos despertau amb una idea, anem a dormir...
1: Me'n vaig a dormir.
2: Ai, de jocs de matí. M'aixeco. Ai, és somiat això. No. I això podria resoldre aquest tema. Aquest tema de feina, això. I això, jo crec que passa perquè descansam el cervell i el reposam.
1: Clar.
0: Exactament.
1: Jo quan me'n vaig a dormir sóc una font d'idees.
0: Sí, sí. I és un moment on potser no t'interessa que hi siguin aquelles idees, perquè el que vols és descansar.
1: Però moltes vegades me despert i agafo el mòbil i ho apunto.
0: És d'aquestes persones que agafa i apunta?
1: Home, sí.
0: Sí.
1: Sí, molt poc, però sí. Sí, és important.
0: Jo confio en la meva memòria i me falla sempre.
2: Evidentment.
1: He confiat massa.
2: Jo les apunto i de vegades són bones idees, però també moltes vegades són idees molt sonades que no tenen ni cap ni peu.
0: Això també
1: jo
0: passa.
1: Jo tinc un grup en jo mateixa que es diu Temes. Bé, jo tinc tres grups, ho he dit altres vegades.
0: Sí.
1: Tinc tres grups en jo mateixa. Un és Temes, l'altre sóc jo, que per coses meves personals, i l'altre és Idees. Però Temes no és el mateix que Idees, eh? Alerta.
0: Cuidado.
2: Jo en tinc dos. Un és Xavi i jo, entre i es posa tu, i altres factures.
0: Jo tinc un poc en la teva línia, tinc un grup que se diu Sion, que sóc jo. No és un altre Sion, no te confonguis. El nom del grup és això, Sion, que sóc jo. Com dèiem, aquestes idees t'han de clapir a un moment en què tu estiguis obert a sentir-ho. I hi ha un altre concepte d'un altre sociòleg que també he duit altra vegada en aquesta secció, que és Harmon Rosa, i ell explica que el que necessita la feina creativa no és això, una persecució de la idea, sinó una ressonància, d'acord? El concepte de ressonància. Rosa diu que vivim en una acceleració constant, tecnològica, social, tots ho sabem, no? Ho deim sempre. I que el problema no és anar ràpid, sinó que anar ràpid ens impedeix connectar amb el que ens envolta, ens impedeix ressonar. I ressonar, per Rosa, vol dir aquella relació que tens en el món quan les dues parts se transformen. Exemples. Quan escoltes una cançó, no? I te toca de veres. Aquí hi ha ressonància. Quan mires un paisatge, una obra d'art, o una persona que estimes, i alguna cosa se te mou per dins. Això és ressonància. Quan tens una conversa on realment tant t'escoltes tu com te sents escoltat. Això també és ressonància. Però quin és el problema de la ressonància? Que pareix que tot és fantàstic. Doncs que no la podem programar. D'acord? Mm. No es pot posar en el calendari. Demà, de 3 a 4, ressonància. Apareix quan apareix i necessita aquest context de buit, aquest context de descans per poder-se donar. No, és no se pot optimitzar, necessita el que dèiem, temps obert. Posem una altra cançó i vos ho acabo d'explicar.

0: Carolina Durante, que canta Carolina aquesta cançó. Durante.
1: De coses precioses que molt ressonen, sí. D'una hamburguesa fins a veure a ta mare, no? I és una mica el que ens explicava Rosa. Necessites aquell moment d'obertura perquè inclús petites coses de la vida quotidiana te ressonin. A mi me passa molt, no tant pot ser quan feien seccions de ràdio, però la meva part de poeta, jo també som poeta.
0: Home, ets mundialment famós.
1: Mundialment famós, sí, exactament. El Manco dins Mallorca, sí, mundial. El que passa és que sa poesies, jo sempre dic que tracta sobre aturar el temps i no entendre el lineal, sinó lo ample, no? I un petit instant descomposar-lo en moltes capes, que és el que, de fet, és la poesia, interpretar, que a mi m'agrada, no? Descomposar un instant, un fet, en moltíssimes de capes, en lloc d'una successió cronològica de fets, no? I crec que quan estàs en aquest moment d'obertura, algunes coses que te passen per alt, normalment, ets capaç de aturar-te i analitzar totes aquelles capes que pugui tenir menjar-se una hamburguesa amb uns amics, com us cantava Carolina Durante.
0: Quina classe d'escriptura creativa mos acaba de fer en un minut.
2: La poesia no s'entén a lo vertical, sinó a lo ample.
1: A lo ample, a lo ample. No s'entén cronològicament, no és una successió de fets, això és una novel·la, una successió de fets.
0: Clar, no m'ho havia
1: plantejat mai, tens raó. La trama d'una novel·la, hi ha molt de tipus de novel·la, però la novel·la clàssica seria una successió de fets, d'aconteixements, una trama. En canvi, la poesia és el contrari, és aturar-se un moment molt concret i anar-lo amplificar.
0: Com un mindfulness, no?
1: Com un mindfulness, sentir-te molt present en aquell instant concret. Però tot això ja ho va dir altra gent, perquè, com sabeu, jo només repeteixc el que llegeixc o el que escolt. Hi havia un filòsof, o hi ha un filòsof, bé, no, hi havia, perquè ja no és, que és Joseph Pieper, que és un filòsof alemany, que va escriure el 1948... el tanto aquí, és a dir, alemany, ho va escriure el 1948, però, bé, tenia temps per escriure ell. Va escriure un assaig bastant provocador, sobretot amb el títol, que se titulava L'oci i la vida intel·lectual. I quina era la tesis d'aquesta obra? I doncs que tota la cultura occidental, des de la filosofia grega, la renaixentista, la música, la ciència, va néixer del temps lliure, no va néixer del treball.
0: Que?
1: Se posa en contra d'aquesta essència productivista que sempre han tingut en la societat capitalista. És el temps lliure i no el treball el que genera tot aquest coneixement. I ho diu, diu una cosa que a mi em va canviar la manera de pensar de tot això. I és que soci veritable no és una activitat, sinó, com dèiem, és una disposició. No és fer alguna cosa concreta, és estar d'una determinada manera, el que he insistit durant tota la secció. És a dir, estar disponible a rebre el que ens arriba. I jo crec que en Pieper tenia raó. Tenia raó i crec que la seva idea connecta directament amb el que ens passa amb els que fem feines creatives, perquè la creativitat no és una competència que se pugui entrenar. No és com anar al gimnàs i repetir aquelles màquines. La creativitat és més aviat un ecosistema. És una necessitat diversa d'estímuls. Necessita temps de digestió, necessita silenci, perquè les connexions en algun moment se facin soles. Perquè això també és una cosa molt interessant de les feines creatives o de la creació en general. Tu experimentes certes coses que no connectes entre elles i de sobte apareix un clic que ho connecta tot i genera una cosa nova. I això és el que intenta fer, que també hi ha una altra banda, però té molta relació, l'intel·ligència artificial, no? L'intel·ligència artificial agafa molta informació que té, l'aglutina i genera una cosa nova. Però nosaltres crec que tenim la capacitat, com deia una altra secció, de relacionar tots aquests fets amb la nostra pròpia biografia. I això li dona un plus. I sobretot que se necessita el que diríem de temps honest. Temps que no estigui disfressat de descans, que això és l'altra trampa.
0: Aquí jo te volia demanar, per exemple, un exemple.
1: Sí.
0: No el mateix. Temps que temps en descans.
1: Exactament.
0: Per exemple, no és el mateix tenir temps per anar a sopar, dues al·lots en el parc, dues al·lots a la platja, que tu que estiguis tranquil, assegut en el sofà, en el llit, allà on sigui la maca, i que en aquell moment diguis, pensis tu tot sol, no? És això, no?
1: Això és un tema, i l'altre és l'actitud en la que afrontes l'activitat. Què vull dir amb això? No és el mateix mirar una sèrie per estar al dia, d'acord? Que seria treball cultural no remunerat, que mirar una sèrie...
0: Això qui ho fa?
1: Això ho fa molta gent, és a dir...
0: Jo no miraré una sèrie perquè me toqui. Dir... Jo la vull veure perquè vull.
1: Sí, però no sé quina sèrie que tothom enxerra.
2: Has de fer una crítica com a periodista cultural.
1: Sí, bé, si toca directament per la feina, sí, però inclús de... la sèrie que tothom enxerra, anem a mirar-la, perquè
0: hi ha certes
1: converses, hi ha converses en què me perd, jo no hi som perquè no pillo el referent. Això, aquesta actitud, a l'hora de consumir aquell producte audiovisual, no és temps honest, és un altre tipus de temps, és una intenció. No és el mateix llegir per tenir referències o perquè els he de dur quin és programa que llegir per oci, d'acord? Llegir perquè me fa ganes aquest autor que ha tret un llibre que a mi m'encantava i resulta que això no ho utilitzaré per res, però al cap d'equis mesos se me connecta amb una altra moguda i vos duc una secció de xiu-xiu. A tot aquest background necessita d'una actitud, com dèiem,
0: oberta, ampla,
1: sí, d'esbarjo. El descans de veritat no necessita o no hauria de tenir cap tipus de justificació. És que no hauria de servir per res. No l'hauries de poder posar en el teu currículum. Ara bé, tornem un pic més a el que dèiem en el principi. Això, de qualque manera, és un privilegi des que se poden permetre descansar. I jo d'això som molt conscient i sé que no tothom té aquesta opció, però si podeu, i sobretot si teniu una feina creativa, intentau dir que no segons quines vegades. Intentau dir, mira, encara que m'aniria bé aquest mes seguir, estiré 2 mesos fora a venir, perquè ho agraireu.
0: Bueno, 2 mesos, si han tapat a passis.
1: No, 2 mesos...
0: Com... Però sí, que 95% del xau ha d'anar per
1: sí,
0: jo.
1: Sí,
0: no
1: però... Per gent que tingui sa vida solucionada com jo. Sí. Jo no dic és populatge, no?
2: No, però bé, per tantura per això, no, mantens la qualitat de les seccions, mantens la qualitat i mantens els temps de les seccions.
1: Sí, inclús pot ser no simplement donar, sinó canviar una mica. És a dir, si fa X temps que estic fent el mateix sí, tipus de cosa,
2: sí.
1: Anem a canviar, sí. Anem a fer una altra cosa, encara que no funcioni, perquè, com dèiem, a vegades és tirar d'allò que mos...
0: Però i els pares i mares que tenen fills i que ara mateix van de bòlit, què t'hi diries en aquesta
1: que cadascú gent? Se destrossa sa vida com vol.
0: Era broma, mares i pares.
1: Jo he elegit altres camins per destrossar-me sa vida. No,
0: trobar un lloc per descansar,
1: sí,
0: si voleu.
1: Sí, i que...
0: L'heu de trobar.
1: I repeteix constantment. Això és una reflexió que faig des del privilegi que sé que implica no tenir responsabilitats i poder-ho fer, etc. Tenir una altra feina que no és aquí sa ràdio i que sa feina creativa per mi, al final sí que és un esbarjo, però jo li dono molt de valor en es... És un altre tema que crec que he comentat altres vegades aquí, però... És molt punyetero, però és així. Crec que la feina creativa, sobretot de baix nivell, com és en el meu cas, necessita de tenir un altre sustent econòmic que no sigui allò. Perquè si no te veus abocat constantment a dir que sí a coses que potser no voldries fer. I és un problema, perquè tant de bo poguessis només viure d'això. Però si regales o dirigeixes tots els seus esforços cap aquí, acabes fent molta feina d'oficina cultural... Clar. que t'abuida més que tomb, no? I Sèneca, fa 2.000 anys, escrivia que sa vida no és curta, sinó que la malgastam. Que hi ha gent que arriba en el final havent estat molt enfeinada, però sense haver viscut ni una mica. Ell distingia entre els ocupati, els eternament ocupats, els que no s'aturen mai de pensar el que fan i el que no fan, i els que practiquen el que ell anomenava otium, un retir actiu, no? Deixar de mirar-se els peus per aixecar sa vista. Jo no sé si sé fer otium, de veres. Probablement acabaré mirant el mòbil a la platja, planificant coses que no cal fer, escrivint seccions per xiu-xiu de setembre, però almenys tenc clar el diagnòstic. Que aturar no és un caprici, és una necessitat, i que el buit no és una absència, és una condició, i que si tornem en el setembre, sense haver pensat ni una sola cosa inútil, haurem malgastat l'estiu. Mos trobam a la tornada, estimats. Passeu bon estiu, i si podeu, no faceu res.
2: Sion...
0: Tatiana, moltes gràcies per aquestes lliçons que mos has regalat cada setmana i que mos continuaràs regalant, si tu vols, nosaltres tenim la mà absolutament estesa cap a tu a partir de setembre.
1: Sí, jo tenc de passat el teu número en el manager i ja ho
0: bones clarireu, vacances, ho
2: jo volia dir una cosa, jo sí. És que me'n vaig a Costa Rica. M'has convençut.
1: D'acord, vinga.
2: No vull ser merit del cementeri.
0: Mira que has creat.
1: Me pots ficar dins la maleta.
2: A Costa Rica, me'n vaig.
0: Me pots passar per WhatsApp i ho dic ben en sèrio això que acabes de llegir?
1: Val, perfecte.
0: Que jo crec que sóc sa de sa... aquesta que se mira els peus.
1: De mis peus i no... i se passa les vistes, eh?
0: Exacte.
1: A vegades passa això. Sí.
0: Passa-m'ho, que m'ho estudiaré.
1: Sí, podrem començar a fer teràpies psicològiques, tu i jo, ja, directament.
0: Sí, on, fins aviat.
1: Fins
0: mil gràcies. Mil gràcies. Una durada i tot una tornada.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dimecres esperam continuïtat pel que fa al temps, per tant, un cel destapat amb temperatures que no variaran gaire i un vent fluix. La dona detinguda per presumptament matar la seva sogra a la barriada de Pere Grau, a Palma, alega que hauria actuat en legítima defensa. Així ho ha relatat la jove, que ahir va ser traslladada al domicili on vivia amb la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets amb la Policia Nacional. Un trasllat que va generar tensió al barri. Els agents investiguen els fets després que el cos aparegués amb cops. L'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort violenta i si s'hauria utilitzat algun objecte contundent com a arma. I una desena de persones han estat desallotjades per l'esfondrament del terrat d'un edifici al carrer de Campaner número 10 de Palma, prop de la plaça del Mercat. No hi ha ferits i en el moment dels fets no hi vivia ningú perquè l'edifici està en obres. Els operaris que en aquell moment eren allà fent feina havien abandonat l'immoble abans de l'esfondrament després de sentir renous. Les que sí que s'han vist afectades són diverses famílies del carrer del costat, el carrer de Can Puello, que han estat desallotjades per precaució.
2: Y en una de esas pues se escuchó como que se vino abajo. Yo en principio creía que era mi misma finca porque fue súper rara la sensación.
3: Bueno, llegaba de trabajar y me encontré con todo el percal. O sea, llegó hasta la policía, los bomberos y la grieta y se ha caído abajo el techo del edificio al lado.
1: I a la crònica judicial vos explicam que l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, declararà finalment els dies 17 i 18 de juny. L'ajornament de la compareixença, prevista inicialment per dimarts, allarga la incertesa dins el Partit Socialista. El PSOE es troba a l'expectativa de conèixer com es defensa Zapatero de les revelacions de la investigació que es coneixen a comptagotes. El president de l'executiu central, Pedro Sánchez, té prevista avui una roda de premsa a Roma després de reunir-se amb el papa al Vaticà. És la primera on fa comptes fer declaracions sobre aquest cas. I el Partit Socialista d'Eivissa demana novament la dimissió del president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, per l'obertura de judici oral per cas La Vida Aislados. Consideren inassumible que Marí s'assegui al banc dels acusats a l'Audiència Provincial pel vídeo promocional. El president de l'entitat insular recorda, però, que la Fiscalia no veu cap delicte i reitera que el cas és una campanya política orquestrada durant el passat govern de Francina Armengol. El Parlament, el Pla, el PP i el PSIP s'han intercanviat acusacions pels respectius casos judicials en un debat especialment tens. Són Iago Negueruela, el portaveu socialista, i la presidenta del govern, Marga Proens.
4: No puedo entender que el señor Costa diga tráfico de influencias y delito de prevaricación como algo muy grave a una persona investigada, pero no diga nada de una persona que se va a sentar en el banquillo de los acusados por delito de prevaricación y tráfico de influencias. Señora Proens, el señor Marí se va a sentar en el banquillo de los acusados.
5: Tota sa banda despeujot a sa presó. Zapatero investigat per blanqueig a gran escala o per un rescat presidit per Pedro Sánchez. Ja sé que avui han desayunado con diamantes, però surti de xoc que la legislatura ha de continuar.
1: Més enllà d'aquests retrets pels presumptes casos de corrupció, finalment es va aprovar la llei de projectes estratègics amb els vots del PP i Vox després de setmanes d'una tramitació parlamentària polèmica que inclou els acords entre els dos partits de la dreta que varen permetre els pressupostos del 2025. Així arribam a les 6 i 4 minuts d'aquí una hora. A les 7 ampliem aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Comença tants a bona hora de xiu-xiu en l'Andrea Sánchez en el control tècnic i en Sion ara mos acaba de deixar, se'n va de vacances. En Jordi acaba d'arribar, Jordi.
1: Ja som aquí. Ja he substituït en Sion avui.
0: Com ha anat l'estora vermella?
2: Bé.
1: Ha anat bé.
0: L'estora
1: blava.
0: L'estora
1: blava ha estat bé, Ràpida. Una cosa de...
3: Timpanca,
1: un tràmit.
0: Era l'estora blava de la nova pel·lícula Mallorca Confidencial, de... inspirada en els fets de la Paca. Tu coneixies la història de l'Àpaca?
1: O sigui, crec que tothom la coneix, jo no la conec amb els detalls.
0: I d'ho haurà de mirar
1: aquesta
0: pel·lícula.
1: No la vaig viure, hauré de veure la pel·lícula, ja. Bé, idò,
0: parlàvem de vacances, perquè sí, ja fa olor a vacances d'escola, sobretot, olor de vacances d'escola, sobretot per docents, hem de ser clars, perquè per nosaltres ni les ensumem. No? Olor no en fan cap.
3: Bé. Faran.
0: Se nota perquè mirau-li sa cara, Ana Margalida Estelric.
4: Sí,
0: Margalida, com estàs?
4: Hola, molt bé.
0: La Margalida sempre ve en sa seva secció de l'escola a la vida quotidiana i res, queda res perquè aquesta secció sigui fumat. Haurem de pensar una altra cosa, Margalida.
4: Sí, perquè a més és que ja estem amb unes ganes de posar a punt, és que no vos ho podeu imaginar. Calor. Una lora tot d'humanitat que ha dins les aules.
0: Ai, això sempre passa.
4: Els nens que estan saturats, ja han anat aguantant tot el curs i ara ja són com una llota pruja, sí, que comença a sortir fum per tots els costats.
0: Tenen ganes de córrer i de nedar,
3: sí,
0: i de tot.
3: Sí, s'han desbravat,
4: Clar, tot plegat comença a ser un poc feixuc.
3: Sí, i què mos dos avui des de les aules?
4: I de bé, com he deu, que s'acosta el mes de juny, fa calor i arriba aquell moment que mos fa tremolar a tots els mestres i a les famílies, el festival de fi de curs. Pacarita.

0: Quin muntatge per deixar clar que primer és una cosa una mica infantil, però després canvia, i amb bastants també ha canviat, que aquestes festes de final de curs poden capgirar-se, no?, una mica, Margalida.
1: Sí, ja veus allà un pot de tot.
0: Un pot de tot, exacte. Vosaltres no recordeu, Jordi i Xavi, de la vostra festa de final de curs?
2: Sí.
3: Jo sap què passa, que a la meva escola no se va fer fins al darrer any.
0: Què?
3: S'havia suspès, no se feia.
0: Per favor.
3: Va estar molt d'any fora fer-se, no, i quan jo estava a sisè de primari, va ser l'única que vaig viure mai.
0: Mira, jo els records que tinc de la festa de final de curs són preciosos, era la nostra verbena particular, i és vera que eren unes sensacions molt concretes que jo crec que no he tornat a tenir mai en sa vida. Però, Margalida, tu sempre encetes sa secció amb una cosa que ha passat dins l'aula. Per tant, aquesta vegada volen saber què ha passat, supos que en relació amb aquest festival de fi de curs.
1: Exacte, exacte. Avui vos començarem xerrant d'allò que va passar la setmana passada a la reunió que hi havia delegats per triar la música del ball de fi de curs.
0: Aquí hi ha una reunió per triar la música.
1: Dels més grandets. El de primer i segon i el d'infantil ballen allò que els aposen.
0: D'acord.
2: Que ja seran d'alumnes de primari, perdona.
1: Sí, bé, a partir de 5, 6 i es d'ESO sí que ja trien.
0: Se reuneixen i trien la música pel ball o per la festa, que diguéssim.
1: No, perquè bé, no, tot el que fem és que cada curs té un ball.
0: Mm-hmm. D'acord.
1: I llavors ells trien
0: encara se fan ballant.
1: Sí.
0: I què va passar? Què va passar?
1: Bé, li poden dir el cas del poema de reggaeton.
3: I ja me vaig venir que tornarà a ser un d'aquests moments històrics.
1: Sí. Mira, es posa en situació. Hi havia els alumnes de 6 i els de primer d'ESO que diuen que els volen ballar una cançó que estigui de moda. Bé, de moda segons les seves playlists, que no són les meves, esclar. La mestra, que està encarregada en guany de la comissió de festes i festivals, que és una mestra que du una lata encantadora i que du 30 anys a l'escola, però que per ella la música moderna es va acabar amb Mecano. I els diu, bé, d'acord, però jo primer vull llegir la lletra d'aquesta cançó per veure si és adequada.
2: És a dir, i aquí ve quan la tragèdia, bé, quan comença la tragèdia. Això ja ho vaig venir.
1: La mestra se posa les roberes de llegir, allà fa la lletra, i comença a llegir en veu alta, a poc, en to de telenotícies. Salgo a cicalar a pie, a tope, porque puede ser que el culo mío te tope. Me siento bichota sin salir del bloque. Todo me quieren partir.
3: Ojalá, bro. Ja m'imagino la cara d'aquesta dona.
1: La seva, i també però de la majoria d'alumnes, perquè no s'hi fixen. Clar, ells posen allà, tots se posen a ballar i no se n'adonen de realment allò que diu la lletra. Fins que una mestra de 56 anys la llitges com si fos un poema en Salvador Espriu.
0: Això passa quan tararetges una cançó en altres idiomes, per exemple, no sabem mai què deim, o quan deim la balles i no poses esment exactament en el significat de totes les paraules en conjunt. Clar, els infants tampoc saben què diuen.
1: No.
0: Aquestes cançons.
1: I els adults. A mi m'ha passat, per exemple, amb I Don't Like Mondays, que era una cançó que l'escoltava sovint, de Bottom Rat, que no havia posat mai atenció a la lletra i me pensava que xerrava això de qualcú que, mira, que tenia tírria, qualsevol mortal que té tírria en els dilluns. I un dia el meu home, que això de tenir un home políglota ajuda, me va dir, no, és que això és la frase que va dir un jove de 16 anys quan va cometre un atemptat, un tiroteig. Ostres. A una escola a San Diego, Califòrnia, que li van dir, però per què ho ha fet? I ell va dir, I don't like Mondays.
0: Mare meva. Wow. I a més, aquesta cançó, per si no sabeu quina és aquesta... Tell me why.

0: Fins i tot alegre, no? Sí, jo
1: ara ha agafat un to molt diferent. Estem aquí tots amb cara d'assustats un poc. Uh-huh.
0: La veritat és que és delicat, és molt fort que d'una cosa així se'n faci una cançó i que, qui més qui mango, aquesta cançó pot anar-se cantant alegrement mentre estan qualcú dins el cotxe, mare meva. Però tornant a Saula, a Margalida, pobre mestre, la cara que devia posar. Supos que se va fer evident que no era la millor opció cantar i ballar aquella cançó que mos has llegit davant dels predins i les predines.
2: Clar, i allà el que va passar és que va esclatar el gran debat, clar, el xoc musical, perquè nins i nines d'11 i 12 anys volen fer twerking, coreografies urbanes, cançons que parlen de desamor a les 3 de la matinada, i a l'altra banda del debat hi ha aquells mestres veterans que cerquen transmetre un missatge que faci guapo amb una coreo de paraigües en colors i cantant a l'alegria de viure, i a més al final s'hi pot obrir una pancarta que digui que tenim cura del planeta.
1: Clar, però
2: apoteòsic.
0: Això seria ideal.
3: Sí, però també això, o te posen un midley de cançons dels anys 80, clar, i tu imagineu-vos també allà amb 12 anys disfressats, ja que sé, de John Travolta i pensant, per què aquesta gent m'està fent això? I què és aquesta música?
0: Entre poc... Entre poc i massa, no ho sé jo, avui en dia els infants que pensaran d'aquesta música que per nosaltres, bé, per ells és antiga, millor dit. No sé.
2: És el mateix que me passa jo, que a vegades me fan... Bé, quan tenim plàstica, jo els he dit, bé, farem una playlist i posarem les cançons que vos agraden. No conec la meitat, no sé què me demanen. Un moment, primer els he d'escoltar jo.
0: Clar, però, això clar, pel que fa a la música.
2: Sí, sí, sí, perquè després ve el segon gran drama. El vestuari.
0: Ai, Déu meu. Clar, és que ja m'imagino la disputa alumnes, sobretot d'ESO, que volen anar, jo què sé, mostrant-se guixa, perquè està de moda i perquè quan som adolescents fem aquestes coses, calçons caiguts, cadenes, purpurina, un poc com un videoclip de na Rosalia.
2: Clar, però és que, estimadets, l'escola té un pressupost i unes regles, i tothom ha d'anar igual, i per unificar vestuaris... Llavors, quan sorgeix la proposta de fer un vestuari amb el material més indestructible i terrorífic, la goma Eva o la bossa de fent de colors.
0: És una escoma de terror, eh? Clar, és llavors quan tu creus que aniràs d'estrella trap de Miami i esteu tot bé i te diu que anireu tot amb malles negres bàsiques, camiseta verda i un capell de cartolina que te cau cada vegada que te mous.
1: A més, sí, sempre hi ha qualcú que cedeix la camiseta verda.
0: Sí.
1: No, que destaca un munt sobre la resta, pobra.
0: I a més, no ets la mateixa camiseta verda per ningú.
2: No, no, clar, després venen els pares tots estressats en el grup de WhatsApp. Perdoneu, la camiseta verda ha de ser per poma o per botella? Ai, jo l'he comprada per festuc i també necessiten guants. Han de ser de llana. No, perquè la meva nina té que l'oi, si li surten granets, si sua, no me'n convé.
1: És un estrès per un ball de 3 minuts per acabar el curs, vull dir, no hi ha tanta complicació.
2: Sí, sí, però a més, estem assumint que tothom vol ballar. Mm. I en aquest moment està minorant un subgrup fonamental dins l'ecosistema dels preadolescents, que són els Sports Warriors.
0: No sé què vol dir això, Sports Warriors, Margalida. Digues.
2: Sí, no, són aquells alumnes que acaben de descobrir gimnàs, calistènies, parkour, i que tot això de ballar...
1: Com he de ballar, per
0: com
1: favor.
0: Com han de ballar, clar. Clar, ells en el seu cap tenen aquesta cançó. En aquesta cançó. I ells volen mostrar bíceps. No volen ballar, estan empagaïts.
2: Clar, i la seva proposta de fi de curs no és un ball, és una demostració de supervivència militar.
3: Però això ho deuen haver de negociar amb els professorats, supòs.
2: Sí, no us podeu imaginar la cimera de negociacions que arriben a muntar. Que si hem de fer una coreografia no d'una lipa, nosaltres no venim, nosaltres no posem de ballar. Nosaltres volem fer un circuit americà, necessitant rodes de tractor, cordes, un cèrcol en flames per fer salt mortals...
3: Però també deu ser una mica això, és a dir, també poder negociar amb el professorat, fer un pot de resistència i rebel·lia, és a dir, intentar... aconseguir allò que volen.
2: Sí, sí, però clar, el que passa és que el pressupost de les escoles és que és, i el que passa és que els ha de baixar els fons molt aviat perquè els adonen dos matalassos d'aquells blaus de gimnàs de tots els anys 80, quasi, i es plien tot de fusta i amb això que s'apanyin.
1: Però segur que no se desanimen, ho tiren endavant.
2: Ui, no, això no gens. I si fos per ell, sortirien sense jersei i un tat d'oli. Però com que no tenen permís, surten amb unes quimises de tirall minúscules per intentar marcar els quatre abdominals en procés de formació que tenen.
0: Jo ja m'ho imagino, ja m'ho imagino. Deu ser un espai de circ.
2: Sí, normalment l'actuació sol consistir en 3 minuts de tensió extrema, amb una música a tot volum mentre un fa flexions amb una mà i l'altre fa cuquiabeldes que freguen un mortal mirant el públic encara desafiant.
0: I és veritat que sempre n'hi ha algun que no calcula bé i acaba caient en terra, però s'aixeca tot una mica dissimulat, encara que li estigui fent un mal sa guata i s'esquena, que Déu me'n guard.
2: Sí, ja me'n record un que se va trebar. I no sé què va fer, perquè van vestir de cap en Splinton i allò se va desfent calaixos i hi havia calaixos de Splinton per tot l'escenari. Però bé, no me negareu que és una mescla preciosa de testosterona emergent i vergonya aliena.
0: Quines coses que han de veure.
1: I clar, ses mares i pares també a primera fila a punt de patir un atac perquè es fi se gras cap, un desastre, que també se creuen que estan en els Jocs Olímpics, a vegades.
2: Clar, i després ve aquell final d'apoteosi que se xoquen els seus pits i fan crits espartans, i és que...
0: Això és terrible, Margalida, quan n'hi tenen.
3: Bé, és terrible, és a dir, que...
0: Bé, sí, jo que sé, com que tu ho eres. Clar, que...
1: Però jo això no ho he vist mai.
0: En Xavi sembla que sí, en Xavi era un d'aquests.
3: A més, no, però t'has de provar, que a la fi no balles bé, tu ets borbat, no passa res, i fas el que pots.
2: No, a més, és que és això, vull dir, tenen l'edat de fer això. Però si després ja ho fas amb 20 i coses...
0: Ja, això sí que seria terrible.
2: És més preocupant.
0: Exacte.
2: I d'ahir bé, això, que encara que tot estigui així muntat, encara mos queda un problema. Que triem el que triem, hem d'assetjar.
0: Ai, quina por. Un assaig de ball de final de curs. És una psicosis, perquè, clar, s'ha d'assetjar tot això que m'ho he explicat, aquelles dues setmanes abans del festival, testosterona, calor, els docents que intenten controlar la situació, la gent perd completament el nord i les classes d'educació física semblen una acadèmia de ball. Jo no sé si és d'aquestes que controla, perquè avui has vengut en sa camiseta... Ah, no. No, quasi m'ha equivocat. En sa camiseta que és... Brilli, brilli. Sí.
2: Brilli, brilli, però posa fem...
0: Pensava, posava...
2: De dona.
3: Sí.
0: Fame.
3: Fam,
0: de,
3: podria haver de estat... Fame. Sí,
0: no. Bé, però brilla. T'has apuntat en el ball de final de curs.
2: Bé, jo, els meus ninets...
0: Però no balles amb ells.
2: No, per l'amor de
3: Déu.
0: Cap mestre balla.
2: Ser d'infantil. Ser d'infantil han d'estar allà, perquè si no la cosa se desmadraria molt.
0: Que bo.
2: Però bé, imagineu-vos la mestra a mi del pati, allà assetjant, deixant-hi la veu. 3, 4, girau, cap a la dreta t'he dit. No, Toni, l'altra dreta. Maria, has perdut la fila. Però ho somriure que pareix anar a un funeral. I és que tota la coreografia sempre, qualsevol seguir ball, hi ha altres tipus d'alumnes. El de davant, que s'osava millor que la mestra, que va muntat, clar, que somriuen, que ho donen tot, que ho fan fantàstic. Els del mig...
3: Aquestes serien Inés.
0: No, que va. Jo sempre me posaven darrere.
3: Inés, per favor, tu
1: que vas superbé. Ja, el grupet d'escapant a dansa...
3: Quan Inés fa aquí coreografies de TikTok, les fa superbé.
0: Que dius, quina mentida, mena grossa, per favor.
2: Després hi ha els del mig, que aquests ho volen fer, que alguns s'atraven, miren els de davant, així un pot de reull, a veure si ho poden seguir. I després hi ha la darrera fila, que fan els zombis esperant que tot allò acabi per poder anar a jugar a futbol.
0: Sí,
2: o que a vegades n'hi ha que qualcun que tu veus que desitja que els de la primera fila s'atravi, no?
0: L'has clavada, Margalida. Vosaltres a quina fila estàveu? Vinga.
3: Jo sa darrera.
0: Confessau.
3: Jo sa darrera amb el meu company de Xiu-Xiu. Mm.
0: Sí.
1: Jo també sa darrera, però no era per un tema de que passava, sinó que no me sortia.
3: Jo m'ho feia
1: darrere. Me posaven darrere i me deien, bé, pues fer el que pugui.
2: No, jo m'agradava, el que passa que com que era un pot desastre, sempre acabava
0: de... Jo
3: me'n pagaria, jo...
0: Jo una combinació d'amb dues. Me'n pagaria molt, però sempre he tingut la vergonya aliena molt elevada des de petita, i a part de que no me sortia, era un desastre, i ja quan anàvem a ball d'activitat extraescolar, la mestra, la Mari Carmen, sempre me posava darrere. perquè no ho fa bé.
1: Recordes el nom i tot, eh? Li tens.
0: Ja, dos pobles, si me'n sento una ferrada americana. Mos estima molt. Un caos, Margalida, un caos preciós.
2: Sí, un caos preciós. Una mescla estranya entre nins i nines que se volen fer grans massa aviat i una escola que intenta mantenir la innocència.
0: Ara, fora bromes, hem de dir que el debat de fons que se genera en el claustre i a les famílies és ben seriós, perquè darrere les ganes de fer balls hiperestilitzats o de muntar circuits militars per lluir bíceps, realment hi ha una realitat ben latent a les aules, que és l'hipersexualització de la joventut. I això, quan jo record veure balls, jo ja era un poc més gran, i veure balls que feien les nines, i escandalitzar-me una mica. I abans en Xavi deia, però s'han d'esbravar. Sí, però de quina manera, nens, no? Aquells balls militars i que no volen ballar. Tot això són estereotips de gènere i...
2: Sí, és que moltes vegades el que fem és copiar patrons d'adults, aquells que consumim a diari, ara sobretot en les xarxes socials, i és com si un guió ja estàs escrit, no? Que les nines han de fer de bitxotes empoderades, en coreografies molt adultes, trekkings i aquestes coses, i que els nens han de demostrar pues, aquesta masculinitat clàssica basada en la força i el múscul. Però clar, és aquí on l'escola tenint la feina i han de desenvolupar aquest paper clau en la coeducació.
0: Sí, jo crec que bàsicament que el festival de fi de curs o aquest tipus de balls que tots han fet no haurien de ser un aparador que repliqui els estereotips de gènere de les xarxes socials, que és molt difícil que els adolescents o preadolescents entenguin això. Però bé, el que haurien de ser bàsicament és un espai segur per desmuntar precisament tot allò que veuen a través de les xarxes, de les cançons.
2: Exacte.
0: És difícil.
2: Jo antes, quan feia de mestre de PQPI, que era quan aquests que no havien pogut entrar a ESO, que feien... Sí, per poder tenir el títol, que tenien de 7, de 8 anys, que estava per allà sempre en els assajos, clar, jo, en el final acabava veient que els grans que muntaven els seus balls, allò que diuen vistos uno, vistos todos, que tothom ballava igual, tothom feia els mateixos moviments, tothom volia dur la roba igual, i clar, la nostra feina és rompre amb això, donar alternatives, donar idees, perquè coeducar significa ensenyar a que mos puguem expressar a través dels cors, de la música, de l'esport, però d'una manera lliure i en fora de la pressió de correspondre a una mirada sexualitzada o un ideal que no pertoca a l'edat. I el festival aquest ha de ser un lloc on tothom s'hi ha de sentir còmode, perquè realment és la festa d'haver acabat el curs i l'objectiu és que se divertesquin i que no ningú se senti obligat ni condicionat.
3: Sobretot això, però bueno, d'haver una pressió de grup, és a dir, que al final la pressió que hi ha a la societat se trasllada també a les aules, en els patis, i tothom vol encaixar de qualsevol manera, però bueno, sens dubte, això que dius tu ara, la millor coreografia és aquella on els nins i nines, és a dir, comparteixen protagonisme, també se'n riuen de les errades, fan pinya com a grup, no hi ha vergonyes, i jo penso que malgrat que hi hagi nervis, les discussions per la música, purpurina, que tinguin enginxada en els cabells fins a mitjan estiu, o la calor que fan es poti, malgrat tot això, passat els anys, tot això se recorda de nines abans, per exemple, amb nostàlgia, una riaia...
0: Sí, sí, és vera.
2: Nosaltres, bé, els quintos meus, d'ençà que van fer els 40, mos veiem cada mig any, feim un sopar...
3: I feis un ball, ara mateix.
2: No, però un dels companys que venia a escola amb nosaltres, son pare, en aquella època era fotògraf, i clar, va enregistrar tots els nostres festivals de fi de curs. I a la darrera trobada que vàrem fer, que deu fer 3 o 4 mesos, mos va dur tot una sèrie de plafons amb fotos del ball de final de curs, i allò va ser apoteòsic. Mos vàrem emocionar, vàrem riure, ah, te'n recordes, mira quina cara, no sé què, mira com anaves vestit. I en el final mos va encantar.
0: És que, bé, i vosaltres ja feu aquell ball, ses nines, una mica... Bé, marcàveu els estereotips de gènere o no? Nosaltres sí, i no, d'això en fa 25, a lo millor.
2: Nosaltres no. Nosaltres era... Anàvem triant cançons diferents, des de... Me'n recordo que van fer una sarsuela, que se deia l'aspiradora. Després van fer... S'usava Parxís, que era un grup, que ara ja deuen ser
0: parins. Que això era super innocent. Nosaltres vàrem ballar a Jennifer López.
2: Després vàrem ballar amb Michael Jackson, Pretty Young Thing, que aquesta va ser com la més forta. I després va ser l'any, també, quan jo feia 8a de GB, en aquell moment, de We Are The World.
0: Sí.
2: I clar, i vàrem ballar aquesta, que va quedar molt
0: bé. Està bé, està bé. Així que ja ho sabeu, alumnes, pares, mestres, mares, gaudiu de ser estrès de la festa, si podeu, si en sabeu, i celebrau com se mereix el final de curs, perquè els vostres infants us recordaran sempre.
2: Sí, sí, que la purpurina vos acompanyi i que el disseny de paper, goma Eva i vosses de fens, com a mínim que aguantin fins al final del ball.
0: Passau molt bon final de curs, encara queden unes setmanes, ja ho direm. Però bé, Margalida, tu tornes a banda final de curs.
2: Sí, sí, molt bé, d'aquí 15 dies.
0: Perfecte. I de moltes gràcies, Margalida. Fins aviat, que ja mos ho contaràs. Volen ja saber el resultat d'aquest ball.
2: Com funciona.
3: Gràcies.
2: Gràcies.

0: Nosaltres, Ràdio Es, participació.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
2: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
2: ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
2: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual
2: de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.

0: aquest programa de tant en tant mos agrada fer una mirada en el passat.
1: Que ballet quan era jove.
2: I avui, a Nostàlgia, una cosa que també molt de voltes fèieu a escola. Una cosa que no és cosa
0: escola,
2: que tot el món se posa.
0: Escola d'estiu, Joan.
2: D'estiu. Avui, a Nostàlgia, natació. Natació.

0: 9-7-1-13-99-00 si mos voleu compartir la vostra experiència en natació. Cel o infern?
1: 9-7-1-13-99-00. Molt bé. Molt de voltros, de ben segur que heu passat per qualque piscina per aprendre una cosa tan bàsica com difícil. Nedar bé. De fer el ca al gos, és a dir, que no vol dir fes fetjut, en saben gairebé tots, de nedar així. Tots hem estat
0: així
1: aquella persona.
0: Així que en Xavi ha mogut ser mans com esconet.
1: Nedar a grapes, a quatre potes, és l'estil de tot aquell que encara no sap nedar. Però, bueno, tots hem estat aquella persona i de vegades encara la som, en qualque moment de les nostres vides.
2: Jo, quan era petita, anava a natació i, com a totes les piscines municipals, era obligatori el gorro. El que passa que jo no entenia que quan anava a la mà no feia falta el gorro de natació. Llavors, fort i no em moguis, va ser fins a una edat molt avançada que jo anava a la mà i també duia el gorro que pertocava a les piscines, però no a la mà. I, bueno, tinc fotos així molt divertides de quan era petita.
0: Responsables, mare
1: meva. És que n'hi havia moltes creences populars falses, eh? Altres de verdaderes. Que clar, és que de natació, és que si no te'l posaves te quedaven els cabells grocs, deien.
0: Era per
1: també deien que te caurien els cabells, ja ho has sentit dir.
0: Sí.
1: Que et deixaves cabells arreu. Bueno, jo a voltes que heu sentit.
3: Home, és per els cabells, no? Per no deixar cabells per tota la piscina.
0: És per no deixar cabells. Sí.
1: Bé, aquí així ho hem fet les investigacions pertinents.
0: Els cabells a la piscina a mi me tornaven verds.
1: Va, calla, a ningú li han tornat mai els cabells verds a una piscina.
0: Per favor, ara en sèrio. 971-13-99-00. Per favor, ajudeu-me amb això.
1: Fa que sí,
0: perquè
1: Andrea,
0: ara
1: m'estic
0: frustrant.
1: Que no són jo, que ho van malament.
0: D'acord, si tu ets ros... Que no sé tu, jo soc rossa.
1: Tu ets rosíssima.
0: I jo de petita era encara més rossa.
1: Però tornem verds els cabells.
0: Sí, per escloro.
3: No, però escloro és blanc, no?
0: No ho sé. Escloro és líquid, escloro transparent, no, però fa un efecte en els colors. M'estic sentint molt tot això,
1: no,
0: ara mateix.
1: No, Inés, el problema és que tens raó.
0: És
1: a dir, tens raó tu, el que nosaltres em feim befa. És a dir, perquè en Andrea Sánchez, contra el tècnic, t'ha fet que s'investigui.
0: Tanta sort, gràcies, Andrea.
1: Sí, perquè si no jo me n'hagués regalat una mica encara més d'això.
0: No, però de veres. Bé, no et sabem anar tota la notació, ja me la demanaràs.
1: Bé, ara te la demanaré, però jo he fet les investigacions pertinents, com és natural, i heu de saber que és casquet. Se fa servir per qüestions higièniques, per protegir les orelles i els cabells del clor, i a més té una funció hidrodinàmica, és a dir,
0: sí.
1: Vosaltres, si vos la poseu, és a dir, tindreu...
3: Jo crec que nedava igual de lenta.
0: Ah, per això...
1: Sí, clar,
3: és a dir. Fora casquet.
0: Però per això els triatletes enduen, per exemple.
1: Exacte.
0: O els, bé, els esportistes...
1: Exactament.
0: De nedar.
1: Exactament. I també, per altra banda, perquè les ueres queden ben subjectes.
4: Hola, sóc en Joan, sóc de Palma. Un dels records que té més vius d'educació física era el patiment que passava quan havíem d'anar a natació. No m'agradava gens, perquè me'n record que jo era dels més lents, sempre anava en el grup més baix. No sé si eres verd. O el vermell, no sé com anava, però jo sempre anava en el grup més baix i més quan mos havien de tirar de cap i això ja no en sabia. Per tant, ho passava molt malament. Allà amb tots els companys de classe, això, jo era dels més torpes a natació. Després hi havia moments bons, que quan mos deixaven jugar a waterpolo i aquestes coses, però la veritat, m'estimava més un esport sobre terra ferma que no natació.

0: Però això jo crec que és una cosa relativament nova. Mm-hmm. 9-7-1-13-99-00, si mos ho voleu explicar.
1: Ah, també us podeu enviar un missatge a Instagram, si voleu, @xiuxiu.tv3.
0: Sí.
1: Anem, vosaltres, per tant, Tines, tu, és a dir, era el cel o l'infern, t'agradava o no t'agradava anar a natació, fer natació?
0: Jo era absolut infern.
1: No t'agradava gent
0: mica. Jo m'ofegava. I a més, jo ara, veient la piscina com és d'adulta, mm-hmm, pensava, ho devia passar ben malament, perquè és una piscina de res. D'infants, però jo m'ofegava.
1: Clar, i tu t'imagines com si fos molt grossa, com si fos grossa. Jo,
0: en aquell
1: anaves...
0: moment la trobava enorme.
2: Jo hi anava a l'escola perquè teníem el poliesportiu ben de vora i mm-hmm, tenia piscina, i jo ho passava fatal, però ja era un tema ja d'adolescent.
1: Mm-hmm. Que... Però tampoc anava, digues. Mm-hmm.
2: Jo és que tenia, d'adolescent, tenia bastant de grans a l'esquena. I ho passava fatal, perquè t'havies de llevar la camiseta allà davant tots els companys. No és que vagi molt alerta, perquè al final són adolescents. Clar. Ja quan ets adult, la gent passa, no?, del tema i ja està. Però perquè d'adolescent era...
1: Clar, és una altra qüestió.
0: Sí,
1: educació física, per exemple. En Joan aquesta ja m'ho explicava, que anaves a educació física sent adolescent, i clar, quan ets adolescent té molt de complexes, tant els homes com les dones.
0: Sí.
1: I passen aquestes coses, i molta gent segurament se sentia incòmoda.
0: Sí, sí, tant. Jo crec que és la gran majoria.
1: Segurament, la gran majoria, i segurament no podies xerrar sempre, però bueno... No passa res.
2: Tot se supera.
1: Exactament. Bueno, natació és el denominador comú, és que no agradava a gaire gent.
0: A qui li agradava natació?
1: No ho sé, però bé, ho sentim, ho sentim.
3: Tots els infants de Bunyola anàvem a aprendre a nedar a la piscina de Campenasso. Per jo, els dos traumes més grans de quan anava a natació, un era que mai me pujaven de nivell i sempre me quedava fora anar amb els meus amics perquè tardava una mica més. I després, el darrer dia de final de curs, te fèiem fer tota la piscina nedant i jo, per jo era el més horrible. Però vull agrair a mon pare públicament, que va estar allà donant-me suport i fent tota la piscina en jo caminant perquè pogués arribar al final. Tot s'ha de dir que record que una vegada me va treure i va dir no fa falta l'acabis. How can I try
0: to explain? Ai, els pares i les mares, clar, que sempre són allà per salvar, literalment, per rescatar. I va dir, no te veig bé, surt d'aquí.
1: Però tu t'imagines aquesta imatge que fot, que cinematogràfica? És a dir, aquesta pobra nina patint,
0: sí,
1: sent nina, acabant la piscina i son pare caminant.
0: La rescata.
1: No, però fent-la amb ella.
0: Sí.
1: És a dir, donant-li suport d'aquesta manera. És a dir,
0: sí,
1: com dir, jo som aquí a terra ferma mentre tu sures així com
0: sí,
1: pots.
0: Sí, sí, sí.
1: Però bueno, no passa res. Els pares i les germanes que són ben allà quan els han de menester. I també m'han arribat aquest àudio de na Margalida.
4: I doncs jo tinc molt de records de quan anava a natació, però el millor record de tots és que quan sortia de la classe mon pare i ma mare me compraven un paquet de galletetes sempre, que eren aquestes que se deien princesa, que tenien forma de coret, i m'encantaven, i crec que és el millor record que tinc de quan anava a natació, perquè realment no m'agradava gens anar-hi.
1: I què m'han dit de ses olors?
0: Ai, se l'ho acloro.
1: Ara vos has revengut?
0: Sí.
1: A una piscina i
0: renou? L'has clavada, això és... Ah, sí. És que no m'agradava gent, no m'han agradat mai les piscines.
1: I la humitat?
0: M'han coses públiques i municipals.
1: Però ara pensava en tot això, traslladeu-vos allà un segon.
0: Però això me'n vaig a la mà.
1: Ja, però si és hivern... Men, també t'han
0: d'ensenyar... Qui va a la piscina en hivern?
1: Home, molta gent.
0: A nedar, però a fer esport.
1: A més, és un esport super complet.
0: No, sí, està clar, està clar.
1: Però és vera, que escolta, però també està bé que aprenguem a nedar. Nosaltres sent de Balears, gent de Balears.
0: Qui va a la mà? Qui va a la mà? Ningú va a la mà. Avui en dia.
2: També vols dir que ara ja... criticant molt, però t'ho acabaves passant bé.
0: D'aquí 20 anys no farà falta anar a sobre nedar, perquè no anirem a la mà de tant de turistes que hi haurà.
1: És a dir, tu optes directament per l'abolició de la natació.
0: Sí.
2: Hauran d'aprendre a nedar, però no.
0: No, és important saber nedar, bàsicament per supervivència, que és important, en sèrio.
1: Mal te recomanin fer 2 hores de natació setmanals.
5: Mira que sé que vaig anar a natació i no recordo ni una sola cosa de les lliçons que vaig prendre. A part de nedar, i d'un únic detall, el punyetero clar, que se te queda ferrat i te deixa mig tonto tot el dia. Per favor, apreciem molt més les nostres platges.
0: El nostre col·laborador, en Xavi Pou, que fa referència en el clor, un altre, sí, solo a clores.
2: I jo record també...

0: dia que educació física era socorrisme. Que era un dia de socorrisme i eres teu amic flotant allà, que se deixava... I tu havies d'anar i com agafar-lo en sa tècnica.
1: Clar, jo veig que no vaig anar a una escola, a un institut absolutament deficient, perquè no van fer res d'això. Però jo sí que record la meva predina ensenyant-me a fer esmort dins aigua a la mà. Sí. I això és un record guapo que tinc.
2: I jo record mon padrí ensenyant-me a nedar, perquè mon padrí era invident, i me'n recordo que anaves a nedar amb la meva padrina, i el meu padrí va dir, la meva padrina, puc fer-ne 20 cap, puc fer 20 cap allà?
1: A
2: i senyalant. I clar, la meva padrina si venia col cul, i deia, sí, fes. I feia,
1: i feia abraçades.
2: I tornava, i me deia, quan nadis has de respirar d'aquesta manera, sí. Bé, m'ho ensenyava, perquè li encantava. Ell va aprendre a nedar amb un americà, que estiuetjava aquí, a on era, que a Can Barberà, i li va ensenyar a nedar.
1: És que normalment els predins i predines, la gent gran d'avui en dia, no sabien nedar, no saben molts nedar, perquè anar a la mà no era ni una moda, ni era oci, ni era res. De fet, tenir una casa a la mà era, no era res, no la volien, no venien.
2: I aquest americà diuen que anava nedant des de Can Barberà fins a Serenal, pràcticament.
1: I d'imaginar.
2: Feia un pic cada dia. Històries.
1: Sí, jo he de dir que la predina que me va ensenyar a fer mort dins aigua no és de Bunyola, és l'altra, que és una mica més moderna. Però la meva predina de Bunyola no sé si sabia nedar.
2: I bé, i també hi ha gent que no ha vist la mamà i sent de Mallorca, per
1: exemple. I diria que la vaig veure en banyador un pit mai. I va ser d'això que hi vas cap vespre passejar i ja era molt gran. Bé,
2: històries, batalletes.
1: Batalletes, que vos direm. Teniu ganes de viatjar una mica?
2: Sí, m'agradaria.
1: Me fa ganes visitar un illenc pel món.
3: IB3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
4: Són les 7.
3: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
4: Bon dia, matí complicat a les Balears.
3: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
4: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
3: Amb totes les veus i les reaccions.
4: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
3: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
5: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
6: Brumels i bessons a mon pare.
2: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
7: 646 93 45 01.
8: La vull dedicar a mon mare.
9: En el Coni.
10: En el meu pare.
11: La meva padrina. Dadi cul desboni.
1: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
2: Ràdio Tradicional, sí senyor.
3: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
2: A qui li dediques aquesta cançó?
1: A tu, Xavi, a tu.
2: Ai.
12: Això, que t'estim molt.

0: com cada setmana, és el moment de pujar a l'avió des de l'estudi 1 d'Ivetra Ràdio i mon anam a visitar qualque amica amiga del programa que viu fora de les illes. I avui, a on anem, Xavi?
1: Avui anem allà on regna el fred, les aurores boreals, els fiords infinits, allà on la vida es fa per cap endins, el país del present, que ja és el futur.
0: Avui, a Llancs pel món, Kongsberg, Noruega.

0: Xavi Oliver...
1: Que no! Yes. Escolta, ja m'agradaria molt a Noruega, però no, jo som aquí, tranquil·les, i no...
0: No, no.
1: Però és mentida, m'he de vora.
0: És davant de vora, perquè, atenció, a Noruega han trobat en Xavi Oliver 2.0. Xavi Oliver, bon vespre. Xavi?
1: Anem?
0: No el tenim.
1: A menys si té la mateixa veu.
0: Mira una que mos havia quedat bé.
1: Sí, sí, molt. Quedat... Ara volia veure menys la veu com era. Imagina que una veu molt semblant a la meva.
0: Com t'imagines la veu d'en Xavi Oliver 2.0?
1: No ho sé. Semblant.
2: Xavi, jo crec que hauries d'anar a Noruega ara, connectar des d'allà, i així funciona la cosa.
0: D'acord. Fem una cosa, Andrea, mentre arreglam, invocam en Xavi Oliver, continuarem posant aquesta cançoneta.

0: sí, a veure si ja m'ha invocat en Xavi Oliver 2.0. Xavi Oliver, bon vespre.
1: Bones, bones, què tal?
0: Ara sí. Epa!
2: A menys, Xavi, xerra, digues 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, aquí, aquí.
2: Xavi Oliver, Xavi Oliver, bé, tu ets 1.0 i som els 2.0.
1: Sí, no? Tocallos homònims.
2: Tocallos,
1: no?
2: Tocallos, tocallos homònims, exactament.
0: Escolta, però teniu fins i tot una veu semblant.
2: Increïble.
0: Mare meva. Vosaltres, Xavi Oliver de Noruega, li direm així. Coneixies en Xavi Oliver de Palma?
1: No, no, no, no. Bueno, m'ho seguíem per redes socials, però per una amiga en comú, però farà poc més.
2: Això ho explicarem, perquè això fa molta gràcia. Clar, en Xavi Oliver me va seguir jo. D'acord? I jo vaig dir, mira, jo és vera que no accepto tothom, només se'ls acona, però quan no m'hi deixava Oliver i veia que tenia la mitja en comú, va dir, val, seguiré. Per tant, me'l van començar a seguir, cosa que ja a priori va ser graciosa. I després, un bon dia, ell va pujar, va penjar una foto, no sé en qui era, i jo li vaig posar, grande, Xavi.
1: Boníssim, boníssim.
2: I ell me va tornar i... No sé què va dir.
0: I què li vas dir, Xavi?
2: Vas penjar, un dia jo vaig penjar una foto i em va posar, grande, Xavi.
1: Sí, sí, ei, sí, això és tradició, ja.
2: Exactament. I aquí vam
0: dir, i Xavi, escolta, ara ets a Noruega, però realment podríem haver dit que ets a Lituània, a Copenhagen, al Brasil, perquè explica-mos com és que viatges tant.
1: Pues mira, jo sóc enginyer de camp, jo sóc enginyer naval, però faig per feina una empresa de processos d'automatització navals i, bueno, pues mos pujam a barcos, petrolers, tot aquest tipus de gran barcos i fem feina allà. Llavors, clar, a vegades pues, mos hem d'adaptar en el destí que mos demanin, a vegades a Gibraltar, altres vegades a Cádiz i altres vegades, pues, jo què sé, en els fiordos de Noruega. I, bueno, així anem.
0: Ara, per exemple, o ets en aquesta ciutat que hem dit, com se pronuncia?
1: Kongsberg.
0: Kongsberg, a Noruega. I has arribat quan fa, allà?
1: Res, 4 hores, crec. Avui hem agafat el vol des d'Alacant, que tinc que estic visquent ara mateix allà. I res, hem arribat aquí, hem agafat cotxe i ara estem aquí ja a sa caseta.
0: I què faràs tu, per exemple, demà quan t'aixequis? Com és un dia a dia d'una persona que viu a un vaixell, pràcticament? No ho sé, explica-mos.
1: Pues mira, sa vida de vaixell, la veritat és que és bastant mogudeta, no gens tranquil·la. I, bueno, pues ara estiré una setmaneta aquí a les oficines fent un curs i ara es diu que m'aniré cap a Istanbul, que tinc una feineta per allà, i res, així serà la setmaneta.
2: Molt bé, Xavi. Sí, sí. I quant d'any tens?
1: Jo tinc ara mateix 23.
2: I quant de temps fa que dus aquest estil de vida, que viatges arreu?
1: És des que vaig acabar la carrera, vaig estar estudiant a Barcelona, i res, me van cridar des d'Alacant, vaig fer entrevistes, i ja va acabar la carrera, i un següent mes vaig començar a fer feina aquí.
2: Uh-huh. Déu-n'hi-do, és a dir, en Xavi Oliver és illen pel món més illen pel món que m'ha entrevistat mai. Perquè ha estat arreu. I quina, qualque anècdota, qualque lloc en concret que tu te cridi especialment l'atenció?
1: Que m'acridi l'atenció, la veritat és que he d'admetre que cada vegada que vaig més fora de Mallorca, d'Espanya, cada vegada m'agrada més Espanya. Cada vegada m'està... És el que més m'acridi l'atenció, perquè a vegades veus cultures, no?, i dius, com a casa, cac puesto. La veritat és que abans tenia més ganes de sortir fora i cada vegada és com, ué, estem molt bé aquí.
3: Creus que podràs aguantar molt aquest estil de vida, sortir tant?
1: Jo crec que sí, jo crec que un període d'any més i ja després una cosa més tranquil·leta, coses d'oficina, coses de... Sí, jo crec que sí.
0: Clar, has mencionat a l'oficina un parell de vegades, però a la vegada no sé si tu arribes a viure en el vaixell. Què contestes quan te demanen què fas, a què te dediques?
1: Pues això és una pregunta que ma mare va estar durant mesos, tio, fent-se i demanant-me i com fas, i on vius, i què tal... Però bé, al final mos adaptam a la feina que demana el vaixell, perquè nosaltres tenim sistemes en el seu barco, llavors a vegades és que algo s'ha romput i hem d'anar a reparar-ho, algo que volen canviar, algo que volen afegir en el sistema. Llavors, claro, són situacions, no? Jo per contracte estic quasi un mig any fora de cases i bueno, pues te vas adaptant, un any són més dies, un any menys, vas cobrant en referència en això, però està bastant bé, entretingut.
0: Tu d'on ets, Xavi?
1: Jo soc d'Inca, Inquero.
0: I clar, que teva, que diuen d'aquest estil de vida que has dit ta mare, encara no
1: més que encantats.
0: Sí, eh?
1: Més que encantats, sí, saben que sóc espavilat, llavors no se preocupen tant.
2: Exactament, i tema companys de feina, qui són els teus companys?
1: Pues mira, són bastant d'espanyols, són de València, són de comunitat valenciana i més, però també ara darrerament el meu jefe és un mexicà que va venir de l'oficina de Mèxic i ara tinc a dos brasileños també que van venir a viure a Espanya des de l'oficina de Consverde de Brasil i estan aquí.
2: I també imagino que vos ho deveu passar bé. Vull dir, pot anar a fer molta feina, però també coneixeu, imagino, la vida nocturna d'algunes ciutats.
1: Sí, totalment.
0: I convivència, n'hi ha molta?
1: Sí. La veritat és que en el final has de tenir molt de contacte directe amb el client, amb el capità, amb totes les figures que estan relacionades amb el projecte del barco, com d'oficina del client, i sí. És bastant interessant. Coneixes bastant de cultures i de gent. Està entretingut.
0: I, per exemple, els menjars, dinars, les menjades, com les feis si sou a un vaixell?
1: Pues mira, pues segurament és de matí, si estic a un hotel, segons no, la situació, si dormo a bord del vaixell, pues ja menjo allà. És una ciutat, a vegades els vaixells els has d'imaginar com a ciutats, a vegades poden arribar fins i tot a tenir perruqueria, imagina't. I sí, tens un menjador, vas allà i sols tenir un bufet lliure, agafes tot el que vols i ja te'n vas a menjar i cap a fer feines.
0: Quina és l'experiència més impactant que has viscut a bord o a terra amb aquesta feina?
1: Jo diria que va ser una vegada que vaig pujar a Rotterdam, en el port de Rotterdam, i va haver unes ones de... ja ni me'n recordo, perquè aquí eren ones de 2 metres, 3 metres. No, això és el que van dir, però bueno, va ser increïble, perquè va ser per pujar un cachondeo, la veritat. Va ser de ui que te caigues a saigo, i després a bord també anaves de costat a costat. Estaves allà intentant dormir i...
2: Clar.
1: I t'acabies del llit. Era increïble, va ser una bona experiència.
2: I doncs fermat?
1: Perdona?
2: Si dorms fermat, imagina, perquè clar, no sé...
1: Sí. Ja. No. Tu pots enriure, però la corda està allà, perquè si pega bona mà, t'agafis.
2: Déu-n'hi-do.
0: Sí, imagina que clar, no te mereixes.
1: No. La veritat és que m'ho pas bé. No, mare meva, jo només
0: imaginar-m'ho. Jo, l'estiu passant, no vaig sortir del moll anant a fer una volta en lleut i ja vaig... Bé, ja vos podeu imaginar. Sí. No podria fer aquesta feina Xavi Oliver 2.0.
2: Que no, ell és 2.0, jo som els 2.0.
0: Ah, perdó. Xavi, en Jordi t'ha demanat a veure si aguantaries molt més temps aquesta feina. Te veus a un futur fent aquesta feina?
1: La veritat és que ja a la reunió que me varen fer quan me varen voler contractar, ja ho vaig dir, que jo estaria aquí uns 6 anys, 5 anys, llavors dona-li 3 anys més, cosa així. Però sí que és veritat que als 30, que ja vull començar a mirar més la família i demés, pues ja me quedaré més relaxat a casa, saps? Ara mateix són joves, llavors, bueno, hem de veure un poquet de món, sí. No?
0: Molt bé.
3: A Balears hi haurà feina d'això.
0: Sí, tant. Escolta, sempre feim les mateixes preguntes en els dillancs pel món. Per exemple, aquesta.
4: Però hi tornaràs?
0: Tornaràs, ara dic que sí.
1: I tant que sí.
0: I ara aquesta altra pregunta, veurem què dius.
4: I t'enyores?
0: T'enyores?
1: Sí. La veritat és que senyora.
0: Què és el que enyores d'Inca?
1: Primer de tot, la meva família, que sense ell no sóc res, i la veritat és que la gent, el menjar i no sé, la rutina de cases. La veritat és que estic molt content a casa meva, però bueno.
0: Que bé.
1: Necessitem un poquet de fer feina, no?
2: Clar.
0: Ara, Xavi, ets a Noruega. Se m'ho fa tan estrany dir-li Xavi.
2: Xavi Oliver.
0: Ets a Noruega. Dius que te'n vas cap a on? Estambul, has dit.
1: Cap a Istanbul es diu menja, sí.
2: Que bé.
0: Mare meva. I després?
1: Després ja, en teoria, o a Alacant o a Setúbal, a Portugal.
0: Mare
2: Xavi Oliver, darrera pregunta. Amb això són tot tòpics, eh? Però bé, dius que sí, doncs fermat, aixec. Però i pirates? L'has anat pirates de prop? És a dir, segons per quines zones?
1: No. Però és graciós perquè varen començar la feina, el curs d'introducció aquí a Noruega, i mos varen ensenyar una opció en el sistema que era per afegir una alarma de pirates.
2: Ui.
1: Sí, existeixen. Sí, pareix una broma, però avui en dia existeixen.
0: I alarma per animals perillosos? Bé, peixos perillosos.
2: Megalodons.
1: Ja te puc assegurar que a la mà lo menos perillós són els animals.
0: Oh...
2: Això és, estàs, això és paraula de mariner, eh?
0: Sí, sí. I anar, per anar vi de balena,
1: sí,
0: de taurons.
1: Sí, de dofins. Dofins molts. Dofins molts. Sí.
0: I doncs, Xavi Oliver, que vagi molt bé, que la Mata protegeixi, que estem segurs que sí que ho farà, i resgaudeix molt d'aquestes experiències que estàs tenint.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Una ferrada ben forta, que descansis.
1: Adéu,
0: Xavi Oliver.
2: Per
0: cert, un missatge per en Xavi Oliver.
2: Amem.
1: Digues.
2: No, jo...
0: Xavi Oliver, tens un missatge per en Xavi Oliver?
1: O sigui, Xavi Oliver 1, Xavi Oliver 2, o...
0: Tu, Xavi Oliver de Noruega, Xavi Oliver de Palma.
2: Bé, Xavi Oliver bo, que és ell,
0: sí,
2: i jo.
1: Escolta, pues, escolta, no pot ser que tinguem el mateix nom i el mateix llinatge i que no mos hem conegut, tio. Això hem de quedar...
2: Tens raó.
0: Xavi Oliver dolent, digue-li qualque cosa.
2: Jo, en Xavi Oliver bo, en Estocallo bo, li diré, escolta, que passis moltíssim de gust, que tens 23 anys i que passis un guster de tot i que facis una feinada i que sí, quan tornis, vens aquí en persona a l'estudi i feim un tet-a-tet de Xavi a Xavi.
0: Molt bé. Xavi Oliver, una ferrada forta.
1: Adéu.
0: M'encanta, el bo i el dolent. Hem arribat en el xiu-xiu número 394. Jordi, Xavi, vosaltres tornareu demà?
2: Efectivament.
3: Tornarem demà.
2: Com sempre.
0: I a vosaltres, moltes gràcies per ser-hi. Adéu.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. La dona de 36 anys detinguda per presumptament matar la seva sogra a la barriada de Pere Garau a Palma assegura que va actuar en defensa pròpia. L'arrestada va ser traslladada ahir al domicili on vivia amb la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets amb la Policia Nacional. El cadàver va ser localitzat en diversos hematomes i la principal hipòtesi és que les dues dones es varen barallar i la detinguda va pegar diversos cops a la víctima. Ara l'autòpsia haurà de confirmar les causes de la mort violenta i si s'hauria utilitzat algun objecte contundent com a una arma. Tot d'una ho detallam en aquest dimecres, dia 27 de maig. Jornada en què també destacam que una desena de persones han estat desallotjades a Palma per l'esfondrament del terrat d'un edifici.
2: Els fets varen passar ahir a hora baixa al carrer de Can Campaner número 10. No hi va haver ferits i en el moment dels fets no hi vivia ningú perquè l'edifici està en obres. Quatre de les persones desallotjades han passat la nit en una alternativa residencial que els ha facilitat l'Ajuntament.
0: I pel que fa al cas Plus Ultra, la novetat és el canvi de data en la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Declararà finalment els dies 17 i 18 de juny. L'ajornament de la compareixença, prevista inicialment per dimarts, allarga la incertesa dins el PSOE. Avui el president del govern espanyol compareixerà davant els mitjans a Roma després de reunir-se amb el papa al Vaticà.
0: Serà la primera roda de premsa on està previst que Sánchez faci declaracions sobre aquest cas. I aquí, a les Illes, el PP i Vox han aprovat la llei de projectes estratègics, el que es coneix com a llei òmnibus.
2: Això després de setmanes d'una tramitació parlamentària polèmica que inclou els acords entre els dos partits de la dreta que varen permetre els pressupostos del 2025. Els ecosobiranistes duran la norma al Tribunal Constitucional, mentre que els populars defensen que la norma servirà per facilitar els tràmits burocràtics i facilitar l'accés a l'habitatge. Són Lluís Apesteguía, a més, i el vicepresident del govern, Antoni Costa.
3: S'ataca en el català, s'ataca els drets socials i se desregula el sòl. Perquè aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears.
4: Complir els acords no significa renunciar en els nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
0: I l'Associació de Guàrdies Civils Jusil reclama als consells i als ajuntaments l'allotjament temporal per als més de 200 agents que arriben a les Balears aquest estiu.
2: L'entitat alerta que els alts preus del lloguer els aboquen a viure en cotxes o caravanes. Demanen al Ministeri de l'Interior que actualitzi el plus d'insularitat i declari les illes com a zona d'especial singularitat per compensar l'alt cost de la vida.
0: I en els esports, el president del Reial Mallorca descarta una reestructuració al club. Marta Sampas, bon dia.
5: Bon dia. El propietari del club, Andy Colbert, després de disculpar-se pel descens a la segona divisió, ha promès continuar invertint per tornar a la màxima categoria del futbol espanyol i tot això passa perquè el Mallorca faci un projecte ambiciós i per mantenir la continuïtat dels treballadors del club. Pel que fa a la continuïtat dels jugadors, serà difícil mantenir gran part del bloc d'aquesta passada temporada. Un exemple és el de Jean Virgili, que viurà un estiu d'ofertes després que la seva clàusula baixi dels 30 als 12 milions d'euros d'ençà del descens. I Alexia Putellas jugarà avui cap vespre el seu darrer partit com a jugadora del Barça. La catalana va anunciar ahir el seu adeu al club després de 14 anys, temps en el qual ha disputat 507 partits, ha fet 232 gols i ha aconseguit 38 títols.
0: I pel que fa al temps, les altes temperatures màximes tornaran a ser avui les protagonistes. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, així és. Avui tornem a encetar una jornada de calor, esperant que els valors màxims d'avui tornin a girar aproximadament entre els 27 i els 32 graus arreu del territori. D'altra banda, més enllà d'això, tindrem molta calma, tindrem molt de sol a totes les illes, el vent tornarà a bufar molt fluix amb un component variable i això permetrà que tinguem també la mà com una bassa d'oli. En general, serà una jornada amb molt pocs canvis i esperant continuar amb aquestes condicions pel que resta d'aquesta setmana. Ara mateix tenim a Mallorca 15 graus a Petra, 18 a Alcúdia i 20 a Palma. A Menorca, 20 graus a Mahó i 21 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 16 graus a Eivissa i de nou a Sant Francesc.
0: Són temperatures d'ara que són les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Ansel López, Caterina Bany, Toni Escanelles, Cristina Bausà i Neus Pericàs. Comencem.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: ho fem amb les novetats del crimà. Pere Grau, la detenguda per presumptament matar la seva sogra en aquesta barriada de Palma, alega que va actuar en legítima defensa. Així ho ha relatat la dona, que ahir va ser traslladada al domicili on vivia amb la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets amb la Policia Nacional. El cadàver va ser localitzat amb múltiples cops. L'autòpsia haurà de determinar ara les causes de la mort violenta i si s'hauria utilitzat algun objecte contundent com una arma.
2: La investigada de 36 anys s'ha mostrat col·laboradora amb els agents del grup d'homicidis en el moment de la reconstrucció, un trasllat que ha generat tensió al barri palmesà. Els veïnats han escridassat la detinguda quan ha sortit del domicili després de la reconstrucció. La principal hipòtesi és que les dues dones varen tenir una brega en el domicili situat al carrer de Gabriel Llebrés i l'arrestada hauria colpejat la víctima diverses vegades, fet que li hauria ocasionat la mort. Fonts properes a la investigació apunten que veïnats i familiars, entre els quals el fill de la víctima, varen telefonar a la policia i es registraren fins a 7 telefonades d'alerta. Són alguns veïnats.
7: A crits, sí. Vaig sentir en sos crits, vaig sortir, però ja vaig veure policies. I vaig dir cosa ha passat. Jo molta de por, en seria, no he dormit avui. Tota seria de, ai, què deu passar, ai, què deu passar. I després varen dir, no, és que han mort una senyora.
8: He vist que hi havia hagut molt de truc per aquí.
9: Muchísimo revuelo, habían tres coches de policía, policía nacional, policía local, una ambulancia y por lo visto el hijo de la, bueno, de la fallecida había entrado y salido de la vivienda después de que sacaron el cuerpo de la mujer, lo metieron en la... l'ambulància.
2: Després de la reconstrucció, els policies han davallat de la casa diverses capses i una maleta amb proves. Els agents analitzaran la roba de la detinguda i si hi havia denúncies prèvies. Tot fa pensar que els agents esgotaran les 72 hores abans que passi a disposició judicial, previsiblement dijous.
0: I encara a Palma, una desena de persones han estat desallotjades per l'esfondrament del terrat d'un edifici al carrer de Can Campaner, número 10, prop de la plaça del Mercat. No hi ha ferits i en el moment dels fets no hi havia ningú per que l'edifici està en obres. Els operaris, que en aquell moment eren allà fent feina, havien abandonat l'immoble abans de l'esfondrament després de sentir un renou.
2: Les que sí s'han vist afectades són diverses famílies del carrer del costat, el carrer de Can Puello, que ha estat desallotjades per precaució. Són 10 persones i, segons l'Ajuntament, 4 d'elles han passat la nit en una alternativa residencial que els ha facilitat serveis socials.
10: Pues en este momento estaba en mi sala, sentada en mi sofá. Han estado desde la semana pasada trabajando y ya esta semana fue como que vinieron más personas y ya se escuchaba bastante. Y en una de esas pues se escuchó como que se vino abajo. Yo en principio creía que era mi misma finca porque fue súper rara la sensación.
11: Bueno, he llegado de trabajar y me encontré con todo el percal. O sea, llegó hasta la policía, los bomberos y la grieta y se ha caído abajo el techo del edificio al lado.
2: De moment es desconeixen les causes que haurien fet cedir el terrat de l'edifici i la zona ha quedat acordonada.
0: I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, declararà finalment els dies de 7 i de 8 de juny. L'ajornament de la compareixença prevista inicialment per dimarts allarga la incertesa dins el Partit Socialista. La formació es troba a l'expectativa de conèixer com es defensa Zapatero de les revelacions de la investigació del cas Plus Ultra, que es coneixen a comptagotes. El president de l'executiu central, Pedro Sánchez, té prevista avui una roda de premsa a Roma després de reunir-se amb el papa en el Vaticà, la primera on fa comptes fer declaracions sobre aquest cas.
2: L'ajornament de la declaració de Zapatero l'havia reclamada el seu advocat, al·legant que necessitava més temps per estudiar el sumari. D'aquesta manera queden 3 setmanes per conèixer com es defensa l'expresident. Enmig d'aquest procés, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama respecte per a la presumpció d'innocència.
12: Usted ya ha condenado al presidente Zapatero. Bueno, pues mire, permítame que como ministro de Justicia le diga que este es el tiempo de la justicia. La instrucción no acaba más que de empezar y, por tanto, le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia.
2: Des del mateix partit, una de les veus més discrepants torna a ser la del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, qui ha reiterat les seves paraules de fa un temps.
13: Hace más de un año dije... dentro de mi partido, en el Comité Federal, o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones.
2: Aquest assumpte protagonitzarà un dia més la sessió de control al Congrés dels Diputats, això sí, amb l'absència del president Sánchez amb motiu del seu viatge oficial a Roma.
0: Podem, el PNB i Junts diuen que la legislatura està morta, però descarten donar suport a una hipotètica moció de censura contra Sánchez. I a l'esquerra del PSOE tots els partits coincideixen a demanar explicacions a Zapatero. Són Ione Belarra, de Podem, Ernest Urtasun, ministre de Cultura i membre de Sumar, i Àgueda Micó, de Compromís.
14: En Podemos creemos que la legislatura ya estaba muerta antes del caso de Zapatero.
15: El señor Zapatero le debe una explicación a la sociedad española. Cuando antes la dé mejor.
16: Ahora, en estos momentos, lo que pedimos es explicaciones por parte del gobierno y por parte del expresidente Rodríguez Zapatero.
0: Ignacio Garriga, de Vox, creu que el cas Zapatero és la punta de l'iceberg d'una enorme trama i demana a Sánchez que convoqui eleccions.
17: En caso de que se presente una moción de censura, lo que queremos es que sirva para desalojar a este entramado criminal que ha saltado el poder de la Moncloa y los contrapoderes del poder ejecutivo.
0: Mentrestant, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, critica que els socis del Partit Socialista demanin un govern net, però que no actuïn contra l'executiu, ha dit, més brut de la democràcia espanyola.
18: Si creen que es mejor apoyar un gobierno de corrupción y no abrir las ventanas al cambio, tienen muy mal concepto de sus votantes.
0: I això quan la investigació del cas Plus Ultra destapa vincles amb Mallorca. Un habitatge del ciutadà holandès Simon Lendert, ubicat a Santa Maria del Camí, es troba ara en el punt de mira de la unitat de delinqüència econòmica i fiscal. Segons el sumari del cas, s'hi guardaven 2 lingots d'or, 12 rellotges de luxe i també nombroses joies en el seu domicili de Mallorca. El propietari l'investiguen pels seus préstecs a la companyia aèria sota sospita a través dels seus negocis de venda d'or i de matèries primeres.
2: La casa va ser escorcollada l'octubre del 2024, en compliment de la comissió rogatòria de Suïssa que va motivar l'obertura d'aquesta investigació. Actualment, sobre el líder, hi ha una ordre internacional de detenció a efectes d'extradició. Després de l'escorcoll al seu habitatge de Santa Maria, l'home va reconèixer davant el fiscal de Ginebra la propietat de 3 societats a través de les quals va fer uns contractes de préstecs a favor de Plus Ultralínies Aèries.
0: I sobre un altre cas judicial que plana en l'òrbita de Pedro Sánchez, el jutge Juan Carlos Peinado cita la dona del president Begoña Gómez dia 9 de juny a una audiència prèvia al judici amb un jurat popular.
2: L'instructor també ha citat l'assessora de Gómez a la Moncloa i l'empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado aquest mateix dia podrà acordar l'obertura de judici oral, una decisió no recurrible.
0: I encara de l'àmbit judicial, el Partit Socialista d'Eivissa demana novament la dimissió del president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, per l'obertura de judici oral pel cas La Vida Aislados. Consideren inassumible que Marí s'assegui al banc dels acusats de l'Audiència Provincial pel vídeo promocional. El president de l'entitat insular recorda, però, que la Fiscalia no hi veu cap delicte i reitera que el cas és una campanya política orquestrada durant el passat govern de Francina Armengol. Ens ho explica Enric Fernández.
19: El PSOE i Vicent, que fa d'acusació popular, diu que Vicent Marí no pot seguir el càrrec mentre està acusat de presumpta prevaricació, tràfic d'influències i coaccions i danys psicològics contra l'exinterventora del Consell, que va posar entrebancs a l'adjudicació de la campanya La Vida Aislados durant la pandèmia de la Covid l'any 2020. Elena López és consellera i portaveu dels socialistes al Consell eivissenc.
20: A diferència de lo que vol vendre el PP, no és un fet d'una manipulació d'un partit polític. Està dient l'Audiència Provincial que ha d'anar a judici. Fixeu-vos que de tota la pandèmia, l'únic càrrec polític que seurà en el banquet dels acusats és en Vicent Marí.
19: El jutge considera justificada la via d'urgència en la contractació de la productora Fuera de Escena, però no té clar el procés d'adjudicació a una empresa d'una exregidora de Santa Eulària, per la qual cosa ara demana a l'audiència l'obertura de judici oral. El president Vicent Marí ha tornat a defensar la seva innocència i ha recordat que la Fiscalia tampoc no hi veu delictes.
21: Aquest cas neix d'una investigació ordenada per na Francina Armengol i el seu govern a l'Oficina Anticorrupció, que varen instruir un expedient a l'Oficina a base de mentides, a base de manipulacions, però la notícia ara és que la pròpia fiscal ha tornat a fer 2 escrits més on diu que no hi ha delicte.
19: Ara falta saber quan l'Audiència Provincial, que acumula retards, assenyalarà el judici i si aquest serà abans o després de les eleccions municipals i autonòmiques de 2027.
0: També els jutjats al cap de gabinet de Marga Proens ha declarat com a investigat per un presumpte delicte de prevaricació. Això després de la querella interposada per un funcionari que l'acusa de manipular un procés públic per contractar així un familiar seu com a xofer de la presidenta.
2: Alejandro Jurado només ha contestat les preguntes del seu advocat i ha defensat que la confiança és clau per ocupar el càrrec de conductor de la primera autoritat de les Balears. De fet, Jurado basa la seva defensa en això, que aquesta feina l'ha de dur a terme un càrrec de confiança, de lliure de designació i no un funcionari de carrera com havia passat les darreres legislatures. Ahir, en sortir de la compareixença judicial, el cap de gabinet es va limitar a assegurar que tot havia anat bé.
0: La crònica judicial ha centrat també la sessió de control al govern al Parlament. El Partit Popular i el PSIP s'han intercanviat acusacions pels respectius casos en un debat especialment tens.
2: La presidenta Proens ha carregat contra el PSOE i ha assegurat que els socialistes varen arribar al govern d'Espanya per combatre la corrupció i han acabat amb tot el partit sota sospita.
3: Tota sa banda d'espeujot a sa presó. Zapatero investigat per blanqueig a gran escala o per un rescat presidit per Pedro Sánchez. Ja sé que avui han desayunado con diamantes, però surti de xoc que la legislatura ha de continuar.
2: El portaveu socialista Iago Negueruela ha acusat Proens de fer política barroera i de no parlar dels casos que afecten el PP, com és el del president del Consell d'Eivissa o el del seu cap de gabinet.
4: No puedo entender que el señor Costa diga tráfico de influencias y delito de prevaricación como algo muy grave a una persona investigada, pero no diga nada de una persona que se va a sentar en el banquillo de los acusados por delito de prevaricación y tráfico de influencias. Señora Proens, el señor Marín se va a sentar en el banquillo de los acusados.
2: Vox aprofita el debat per reclamar al PP que forci eleccions anticipades després de la polèmica per la imputació de Zapatero.
0: I el Partit Popular i Vox han aprovat la llei de projectes estratègics després de setmanes d'una tramitació parlamentària polèmica que inclou els acords entre els dos partits de la dreta que varen permetre els pressupostos del 2025. La norma acabarà al Tribunal Constitucional, Marta Puyalto.
22: Ha estat una tramitació polèmica que, a més, durà al Constitucional. Ha passat de ser una norma centrada en reduir els tràmits per impulsar inversions a convertir-se en un macroprojecte legislatiu que modifica prop de 50 lleis. Els ecosobiranistes denuncien tant la manera com s'ha procedit com també el contingut, que consideren una cessió total del govern a Vox. Són Josep Castells i Lluís Apesteguia.
23: Aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears. Passar per damunt d'aquest Parlament com una pisonadora a major glòria de les dèries de Vox.
24: No volem ser còmplices d'aquesta mala representació teatral de la democràcia.
22: La socialista Amanda Fernández ha criticat durament el contingut de la norma. Els socialistes consideren que la llei s'ha convertit en un paquet de retrocessos en matèria d'habitatge, territori, llengua i drets socials. Tot i això, han pactat amb el PP algunes esmenes relacionades amb la regulació de les VTC i la gestió tributària.
25: I donar compliment a les dues dèries de l'extrema dreta, el racisme i l'odi que hi ha per la nostra llengua pròpia.
22: Vox, soci parlamentari imprescindible per a aprovar la llei, ha impulsat algunes de les mesures més controvertides, com l'enduriment dels requisits per accedir a la renda social garantida, com les mesures per rebaixar el requisit del català. És Manuela Cañadas.
26: Para ustedes la prioridad no es garantizar el mejor servicio al ciudadano. La prioridad es mantener intacto un modelo de imposición lingüística construido durante décadas.
22: Finalment, tant els populars com el vicepresident Antoni Costa han defensat que la norma servirà per agilitzar tràmits administratius, facilitar l'accés a l'habitatge i donar resposta a problemes socials i de manca de personal a l'administració.
27: Complir els acords no significa renunciar en els nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
22: Aquest dimarts també s'ha aprovat la proposta de modificació de la Llei Estatal de la Infància per tal que 200 condemnats per abusos no puguin fer classe.
0: I el que també ha quedat aprovat en aquest cas a la Comissió Mixta d'Insularitat del Congrés i del Senat ha estat una moció que demana millores a la xarxa viària, el que el govern central aprovi un nou conveni de carreteres a Mallorca de 350 milions d'euros. La iniciativa l'ha presentada el Partit Popular, ha quedat aprovada amb els vots a favor de tots els grups, a més del PP, també de Vox, de Sumar Més i del grup Mix, mentre que el Partit Socialista s'hi s'hi ha abstingut.
1: L'escrit exigeix a Madrid el retorn dels 230 milions d'euros del conveni de carreteres anul·lat fa 5 anys pel govern autonòmic de la socialista Francina Armengol amb el president Pedro Sánchez a la Moncloa. Un acord que, actualitzat, hauria de ser ara de 350 milions. La senadora del Partit Popular, Maria Salom, ha lloat el consens al qual ha arribat Galmés i ha destacat la necessitat de desembossar les carreteres de l'illa.
5: El presidente Galmés nos reunió a todos los diputados y senadores de todos los colores políticos y nos entregó este documento firmado. Y nos dijo, clarísimo, el gobierno de España está cometiendo una injusticia con la isla de Mallorca. Batallad este tema en Madrid. Y aquí estamos.
1: El senador socialista José Illa ha agafat el guant i ha assegurat que el problema de les carreteres de Mallorca no és de pressupost, sinó d'inacció dels governants populars, tant del Consell com del govern.
6: Se ha ofrecido un modelo de financiación nuevo que supone 420 millones más para Baleares cada año. Se podrían hacer una vez y medio este convenio de carreteras cada año. Y el PP está en contra y vos también. Por tanto, no digan que es un tema de dinero. No es verdad. Lo que tapan es un fracaso de gestión.
1: Al seu torn, Sumar Més per Mallorca ha criticat la manca de conscienciació d'uns i altres i ha reivindicat una millora de les carreteres, una necessitat que també comparteix Vox.
0: I encara un apunt més de la política, la segona sessió del debat d'estat de la ciutat a l'Ajuntament de Palma ha acabat amb el 57% de les propostes dels grups aprovades. Una de les més destacades és la modificació del Pla General del 2023 que permetrà aprofitar sòl urbà consolidat i generar 831 habitatges de protecció pública en el Pla Especial de Son Buscats.
1: Aquesta però no és l'única. S'han aprovat 23 de les 40 qüestions abordades entre dilluns i ahir. Un dels temes que ha tingut unanimitat a cort és la reestructuració integral de la policia local impulsada per PSI i PSOE i negociada i consensuada amb els sindicats representants. També el PP i Vox han tirat endavant la creació de la figura de l'agent cívic i la presència d'agents de la policia local a dins els busos de l'EMT. D'altra banda, també s'ha acordat que els ajuntaments puguin decidir a què destinen els superàvits i els romanents quan estan sanejats econòmicament.
0: Són ara les 7 i 21 minuts. Fem una pausa i anem en directe fins a Songoleu, on en aquests moments es du a terme una operació antidroga.
7: Treu el màxim partit del Pont Aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
8: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Com vos dèiem, la Policia Nacional du a terme ara una operació antidroga a la barriada de Songoleu, a Palma, i anem ara en directe fins allà. Hi ha la nostra companya Cristina Bausà. Cristina, bon dia, que és el que en sabem.
9: Bon dia. De moment sabem que s'està registrant un local al carrer del Regal, que és molt a prop del carrer d'Indalecio Prieto, que és, com sabem, una de les principals artèries de la zona i de les més transitades. Però si ens centrem en el registre, en l'Escorcoll, vos podem dir que ha començat a les 6 del matí, ara fa gairebé una hora i mitja, la du a terme el grup d'estupefaents número 2 i amb ells hi participen la unitat de prevenció i reacció, guies canins i la unitat de subsol. També sabem que en aquest moment ja s'han incautat substàncies estupefaents a l'interior d'aquest local, d'aquest habitatge, i que al llarg de la jornada es produiran diverses detencions.
0: Gràcies, Cristina. Estarem pendents, per tant, de l'actualització d'aquesta operació antidroga que, com dèiem, s'està duent a terme, la Policia Nacional en aquests moments al barri de Songoleu, a Palma. 7 i 23. I vos parlem ara de Guàrdies Civils, de l'Associació de Guàrdies Civils Jussil, que reclama als consells i també als ajuntaments allotjament temporal per als més de 200 agents que arriben a les Balears aquest estiu.
1: L'entitat alerta que els alts preus dels lloguers els aboquen a malviure a cotxes o a caravanes. Per solucionar-ho de manera definitiva, exigeixen al Ministeri de l'Interior que actualitzi el plus d'insularitat, que declari les illes com a zona d'especial singularitat, tot això per compensar l'alt cost de la vida.
0: I avisa, l'Ajuntament ha donat 2 dies per treure les caravanes de sa joveria als habitants d'aquest assentament. S'han despertat amb avisos de retirada, però no els donen cap validesa perquè no venen del jutjat i ho veuen com un intent de pressió del consistori.
1: L'equip de govern ha explicat que s'estan retirant vehicles abandonats, que la vintena de caravanes habitades a les quals també s'ha penjat l'avís tenen 48 hores per partir. Els que hi viuen a l'assentament, però, aleguen indefensió perquè no es diu quina norma concreta és la que s'està violant i parlen de vehicles, però es tracta de les seves cases. Ho explica un dels afectats.
10: Tienes que avisarnos a nosotros y darnos unos 2 meses para salir de aquí, no por la noche y la mañana. Y todo esto No me preocupo por nada todavía. Aquí tiene que haber un aviso del juez, algo para saberlo. Pero no poner en papel por ponerlo, ¿no? Estoy calentando el motor de todas maneras, porque como es furgoneta van a pensar que está agotada, ¿sabes? Pues no, tiene seguro, tiene todo.
0: I el govern no tornarà a habilitar el servei d'autobús gratuït a Mallorca per facilitar el desplaçament a les festes de Sant Joan. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha anunciat que s'ha descartat repetir l'experiència que l'any passat va transportar un total de 375 persones.
1: Un servei especial que unia Inca i el Port d'Alcúdia i que va generar molta polèmica. L'Ajuntament de Ciutadella, de fet, ho va criticar perquè considerava que el govern propiciava la massificació de les festes patronals.
11: No está previsto ningún servicio especial a San Juan y quisiera apuntarle que en ningún momento, en ningún caso, se trataba de un servicio gratuito, ya que solo viajarían de manera gratuita aquellos que contaran con la tarjeta única, nadie más. Esta acción tampoco suponía ningún tipo de aumento de afluencia de gente que se desplazaba a las fiestas, ya que se limitaba un servicio especial a la terminal marítima del Port del Cudi, en días de alta demanda del transporte marítimo.
1: Ho ha explicat el ple del Parlament en resposta a la pregunta del diputat Josep Castells de Més per Menorca.
0: Per cert, amb motiu de les proves d'accés a la universitat que tindran lloc entre dimarts i dijous de la setmana que ve, es reforça el transport públic amb serveis especials de metro.
1: I es reforcen també les freqüències de metro a primera hora del matí en noves sortides des de l'estació intermodal fins a la UIB. Servei Ferroviaris de Mallorca també afegeix una freqüència a les 7:05 i quan faltin 10 minuts per les 8 de dimarts que ve, dimecres i dijous, aquests nous horaris se n'afegeix un mes a les 8:05. Les proves es concentren principalment a la UIB, on es pot accedir en metro i en les línies de bus del tip 202 i 203. Els estudiants, que estan convocats als centres d'Inca, Manacor i Sant Llorenç, també disposen de diferents serveis de transport públic.
0: I és el moment ara de fer un cop d'ull a les portades dels diaris aquí a les Balears, avui pendents dels successos.
1: És així, també de la ressaca d'alguns successos. Ara ho veiem. El cas d'última hora, per exemple, és un d'aquests. Seguint la portada del tema d'ahir, explica que la dona detinguda per matar la seva sogra assegura que el que va fer va ser defensar-se. En mostra, per cert, una fotografia d'ella acompanyada d'agents de la policia a l'arribada al lloc on es va reconstruir el crim. De fet, Diari de Mallorca titula exactament per aquí, treu de fet una fotografia molt semblant, al mateix moment, més gros encara s'ha de dir, de pràcticament és el tema gros de la portada del Diari de Mallorca, però damunt destaca unes declaracions que va fer la presidenta Marga Proens, un altre tema assegurant que els menors migrants venen a viure tutelats sense intenció d'integrar-se. Són les paraules textuals que destaca el Diari de Mallorca a la seva portada. Dels digitals, Mallorca Diario mostra també l'acusada de matar la seva sogra en fotografia, una fotografia també molt semblant a la dels altres dos diaris editats en paper, posen el focus en que assegura que va fer-ho en defensa pròpia, en aquest cas afegeix aquest propi a Mallorca Diario. OK Baleares, per la seva banda, titula que avui els operaris tornen a les obres d'Esbaluart i destaquen que ho fan 4 anys després d'haver-les deixades. En canvi, l'Ara Balears es fixa en unes altres obres, però en aquest cas pel mal estat al cementeri de Manacor. Una denúncia per part d'un ciutadà que diu que el nicho els estan pràcticament que cauen. I parlant de caigudes, a la portada del Menorca, en paper, una furgoneta que va caure des d'una alçada important allà. Va anar, de fet, 50 metres, explica a la portada, sense frens, i va caure després per un terraplè a Cala Corb. També diu que la Sareb es quedarà 52 dels 56 pisos de l'edifici de l'AIO, aquest edifici famós que n'estan fent un seguiment des d'aquest diari, i anem ja amb els diaris editats en paper a les Pitiuses, en aquest cas, que hi trobam temes més recurrents. De fet, el diari diu, i ho acabem de sentir just ara mateix, que hi ha una ofensiva contra les caravanes a Vila aquesta vegada. De fet, sentíem algun dels afectats fa just una estona en aquest informatiu. El periòdico d'Eivissa, per la seva banda, assegura que els guàrdies civils, i també n'han parlat fa poca estona, cerquen un allotjament temporal per passar l'estiu.
0: Això, la premsa local a l'estatal segueix el degoteig de reaccions al cas Plus Ultra.
1: És així, cada vegada hi ha més qüestions, cada vegada cada portada té alguna cosa més. En el cas del País, per exemple, avui treuen una fotografia del jutge baixant de l'Audiència Nacional, del jutge que instrueix el cas. Diuen que posposa la declaració de l'expresident Zapatero en aquest cas, Ho diu al peu de fotografia perquè en gros el titular que diu és que el CEPI anticipava les empreses que podien rebre un rescat. El Mundo, per la seva banda, diu que Sánchez es blinda amb la seva bombolla internacional, utilitza aquest terme, per esquivar l'escàndol, i també diu, en gros, que Moncloa és conscient del calvari que vendrà i aporta unes declaracions sense dir en concret d'aquí, i això ho fa molt darrerament el diari El Mundo, que diuen tenim 5 tirs a l'estómac, però no precisa qui va fer exactament aquestes declaracions. En tot cas, l'ABC avui treu un titular críptic, hem de dir. Diu que el ministre Bolaños va cessar la jutgessa suïssa després de la petició d'ajuda per l'empresa Plus Ultra. En canvi, La Vanguardia, que sempre és molt més entenedor a la seva portada, el que diu és que Pedro Sánchez resisteix a la Moncloa i que en aquest cas rebutja claudicar pel setge judicial que considera que està rebent.

0: Són les 7:30, resumim els principals titulars. La dona de 36 anys detinguda per presumptament matar la seva sogra Pere Garau a Palma assegura que va actuar en defensa pròpia. L'arrestada va ser traslladada ahir al domicili on vivia amb la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets amb la Policia Nacional.
1: El cadàver va ser localitzat amb diversos hematomes i la principal hipòtesi és que les dues dones es varen barallar i la detinguda va pegar diversos cops a la víctima. Ara l'autòpsia ha de confirmar les causes de la mort violenta i si s'hauria utilitzat algun objecte contundent com una arma.
0: I en aquests moments el grup d'estupefaents de la Policia Nacional du a terme una operació al barri de Songolau de Palma.
1: Escorcoll en un local del carrer del Regal. L'escorcoll ha començat a les 6 del matí i al llarg del matí s'espera que s'hi produeixin detencions.
0: Una jornada en què també destacam que una desena de persones han estat desallotjades, també a Palma, per l'esfondrament del terrat d'un edifici.
1: Els fets varen passar ahir hora baixa al carrer de Can Campaner número 10. No hi varen haver ferits i en el moment que va passar no hi havia ningú perquè l'edifici està en obres. Quatre de les persones desallotjades han passat la nit en un allotjament que els ha facilitat l'Ajuntament.
0: I pel que fa al cas Plus Ultra, la novetat és el canvi de data en la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Declararà finalment els dies 17 i 18 de juny. L'ajornament de la compareixença, prevista inicialment per dimarts, allarga la incertesa dins el PSOE. Ara el president del govern espanyol farà una roda de premsa davant els mitjans a Roma, després de reunir-se amb el papa al Vaticà.
0: Serà avui la primera roda de premsa on està previst que Pedro Sánchez faci declaracions sobre el cas. I aquí a les Illes, el Partit Popular i Vox han aprovat la llei de projectes estratègics, el que es coneix com a llei Òmnibus.
1: Això després de setmanes d'una tramitació parlamentària polèmica, que inclou els acords entre els dos partits de la dreta que varen permetre els pressupostos del 2025. Els ecosobiranistes duran la norma al Tribunal Constitucional, mentre que els populars defensen que aquesta llei servirà per facilitar tràmits burocràtics i també l'accés a l'habitatge. Són Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i el vicepresident del govern, Antoni Costa.
2: S'ataca en el català, s'ataca els drets socials i se desregula el sòl, perquè aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears.
3: Complir els acords no significa renunciar en els nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
0: I d'aquí a uns minuts serem en directe a Binissalem, on des d'ahir a les 4 de l'hora baixa bona part del poble s'ha quedat sense internet.
1: Això afecta les cases però també els comerços que no poden disposar de dispositius que funcionen a través de la xarxa com els datàfons.
0: I també vos explicarem tots els detalls de la Fira del Llibre de Palma que comença aquest divendres i que farà canviar la pell de la plaça d'Espanya durant 10 dies.
1: Arrencarà amb la jornada més especial, la nit de la fira, que oferirà llibres i música fins a les 10 del vespre al Cor de Palma. Hi haurà tot això i molt més, segons explica Miquel Ferrer, que és el president del Gremi de Llibreters de Mallorca.
4: Durant aquests 10 dies, des d'aquest divendres 29 de maig fins diumenge 7 de juny, podrem trobar a la plaça d'Espanya una diversitat immensa de llibreries, amb 16 llibreries participants i, a més, les casetes de l'Ajuntament de Palma, de la nova editorial Moll i de la Fundació Mallorca Literària.
0: I pel que fa al temps, les altes temperatures tornaran a ser avui les protagonistes. Pedro Roger, bon dia.
5: Bon dia, així és. Avui tornem a encetar una jornada molt semblant a les anteriors i continuarem amb un termòmetre elevats. La màxima tornarà a girar aproximadament entre els 27 i els 33 graus. D'altra banda, quant al cel, el sol tornarà a ser el protagonista amb permís de qualque pinzellada de núvol prim. Molt poca cosa. El vent bufarà flux de component variable i això permetrà que tinguem també unes condicions marítimes molt tranquil·les. En termes generals, serà una jornada plàcida i també marcada per aquest termòmetre elevats. Ara

0: de cintura. En aquest moment estan fent feina i troben dos carrils que estan ocupats, així que trobaran circulació molt lenta, pràcticament des d'Espillerí fins a l'entrada a Palma trobaran retencions, també les retencions habituals a l'autopista d'Inca des de Consell fins a Santa Maria i també a l'entrada del polígon de Son Castelló. A la via de cintura, en sentit cap a Andratx, també a la Taulera, hi trobaran retencions. És tot per el moment. Bon dia.
1: Gràcies, Dani, per aquesta darrera hora. Atenció, sobretot als que hagin de circular per l'autopista de l'aeroport en direcció a Palma en aquesta hora. 7:35, anem amb els esports.
2: Informatiu Matí. Esports.
1: I comencem amb el president del Reial Mallorca, que descarta una reestructuració al club. Marta Sampas, bon dia.
3: Bon dia. El propietari del club, Andy Colbert, després de disculpar-se pel descens a la segona divisió, ha promès continuar invertint per tornar a la màxima categoria del futbol espanyol. I tot això passa perquè el Mallorca faci un projecte ambiciós i per mantenir la continuïtat dels treballadors del club. Pel que fa a la continuïtat dels jugadors, serà difícil mantenir gran part del bloc d'aquesta passada temporada. Un exemple és el de Jan Virgili, que viurà un estiu de ofertes després que la seva clàusula baixi dels 30 als 12 milions després del descens. Sigui com sigui, el club ja fa feina en la seva nova realitat i ahir dos jugadors importants de l'equip, Beda Murici i Pablo Torres, mitjançant les seves xarxes socials, es varen dirigir als aficionats amb un missatge publicat de disculpes. I els que també parlen són els representants de les penyes del Mallorca. Sentim el president d'Unió de Penyes, Toni Vallespí, en declaracions ahir al programa Esports 3.
4: Però ja s'ha consumat ja els descens, doncs ara el que hem de començar és a parlar del futur. Quina serà la fulla de ruta del Mallorca i, sobretot, demanar que sigui un projecte sòlid, ambiciós, amb unes decisions que puguin generar, sobretot, il·lusió a tot el mallorquinisme, a tota l'afició, no?
3: A més, el Mallorca rebrà aquest estiu més ingressos gràcies al Mundial. Recordem que la FIFA té previst compensar els clubs per la cessió de futbolistes amb uns 10.000 euros per dia i jugador. En el cas del Club Vermell, el Mundial comptarà com a mínim amb dos representants del Mallorca, Johan Mojica amb Colòmbia i Samu Costa amb Portugal. D'altra banda, el davanter Kai Larin, que ha jugat cedit aquesta temporada al Southampton, ha entrat a la prellista del Canadà. Pel que fa a les competicions europees, el Rayo Vallecano disputarà avui a les 9 del vespre la final de la Conference League contra el Crystal Palace. El conjunt madrileny ja és a Leipzig, Alemanya, i comptarà amb més de 11.000 aficionats a la graderia del Red Bull Arena, el desplaçament més massiu de la història del club. El seu entrenador, Íñigo Pérez, vol aconseguir el que seria el primer títol del club.
5: Creo que debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición. Al final, mañana, por mucho que queramos hablar de final, de épica, de la primera en 102 años, de todo esto es un partido de fútbol. Entonces, cuanto más lo simplifiquemos, yo creo que más cómodos van a estar y más cerca estaremos de poder ganar.
3: Pel que fa al rival, el Crystal Palace ha finalitzat 15 a la primera divisió anglesa i té a la seva plantilla el defensa mallorquí Xavi Riad, que a més anirà al Mundial amb el Marroc. I a la primera federació, l'UD Eivissa ha anunciat que Javi Lara deixa de ser el director esportiu del club. Un anunci que arriba després d'anunciar que el tècnic Miguel Álvarez tampoc continuarà el conjunt blau-cel. El president de l'UD, Amadeo Salvo, comença així a reestructurar l'equip després de tancar una temporada amb la pitjor classificació del club a la primera federació i sense possibilitat de disputar la pròxima edició de la Copa del Rei. I pel que fa al play-off d'ascens a la primera federació, l'Atlètic Balears ha comunicat que s'han esgotat totes les entrades per a la final de diumenge contra el Real Jaén a l'Estadi Balear. Alexia Putellas jugarà avui cap vespre el seu darrer partit com a jugadora del Barça. La catalana va anunciar ahir el seu adeu al club després de 14 anys i parteix de la millor manera possible, guanyant tots els títols aquesta temporada. El darrer, de quarta Champions, fa només 3 dies. Alexia Putellas diu adeu després de jugar 507 partits, marcar 232 gols i aixecar 38 títols. Sentim Alexia.
6: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
7: Per això no vull que sigui un moment trist.
6: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
3: Avui serà un dia emotiu per a Alexia. A les 11 del matí al Camp Nou tindrà lloc l'acte oficial de comiat i a les 7 del capvespre el Johan Cruyff, el Barça, amb Catacoll i Patrick Guijarro, jugarà contra la Real Societat la penúltima jornada de Lliga. El darrer partit de

casa i el darrere d'Alexia. I en bàsquet, Juana Camilion i Falou Niang ja són amb la selecció espanyola per a preparar els mundials de 3x3. La jugadora mallorquina i capitana de l'Estudiantes parteix com a una de les líders del combinat espanyol i Falou Niang, jugador del futbol Mallorca, cerca fer-se un lloc i poder estar a la llista definitiva que competirà a Varsovia a partir del 1 de juny.

0: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
2: Informa't on has de cantar el teu poble o ciutat.
1: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
2: Un poble, una veu.
1: Obra cultural balear.
3: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
4: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
5: Brumels i bessons a mon pare.
6: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
7: 646-93-45-01.
8: La vull dedicar a mon mare.
9: En el coni.
10: En el meu pare.
11: La meva padrina. Dadi cul desbonni.
3: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
6: Ràdio Tradicional, sí senyor.
7: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
6: A qui li dediques aquesta cançó?
3: A tu, Xavi, a tu.
6: Ai.
8: Això, que t'estim molt.
7: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
12: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
13: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
7: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
14: I passen 42 minuts de les 7 del matí. Anem en directe fins a Binissalem. Des d'ahir a les 4 de l'hora baixa, bona part del poble està sense internet per una avaria de la fibra. Això no només afecta les cases, sinó que també afecta els comerços. Precisament a Binissalem hi ha la nostra companya Neus Pericàs. Bon dia, Neus, que en sabem d'aquesta avaria.
15: Bon dia, Ida. Per això a Binissalem els mòbils ara només serveixen com a rellotges i càmeres de fotos, perquè així com dius hi està havent problemes amb internet. Hi ha gent que a casa seva s'ha quedat fora wifi, altres que tampoc tenen dades mòbils i fins i tot hi ha qui no pot telefonar. Hi ha bastanta incertesa i pel que ens han contat les companyies amb problemes de senyal són diverses i avui matí hem pogut parlar amb alguns comerços del poble que ens expliquen les conseqüències d'aquest fet.
16: Es que yo he llegado ahora mismo a mi trabajo, eso es lo que sé, que no me funciona la televisión e internet, la música.
17: Tengo entendido por mi pareja que los datáfonos en muchos locales no funcionaban.
15: També hem pogut parlar amb alguns veïnats.
18: I no tenim de res des de fa... Ves, des d'ahir a l'hora baixa i hem cridat i jo me pensava que eres únic.
19: Jo em vaig donar compte de les 5 de l'hora baixa, més o menys. Vaig anar a dormir a les 11:30 i encara no havia tornat.
15: Així com sentiu, aquesta avaria està afectant a molta gent i seguirem informant al llarg d'aquest informatiu.
14: Gràcies, Neus, per aquesta directa des de Binissalem. Repetim que des de les 4 d'ahir, hora baixa, bona part de Binissalem, d'aquest poble, està sense internet a les cases i també als comerços per una avaria de la fibra. 7:44. I vos parlem ara de la sala d'operacions de l'Hospital de Formentera, que encara està inoperativa. Des de fa 3 mesos només atén casos d'emergència. Ara s'està pendent de l'informe del Servei de Medicina Preventiva de Son Espases per veure quines mesures s'han d'aplicar.
20: Des de finals de febrer s'han hagut de derivar a Can Misses, des de l'àrea quirúrgica de l'Hospital de Formentera, 4 intervencions urgents i una operació emergent que s'ha atès allà mateix, a Formentera. Tot i que el quiròfan sempre ha estat lliure de microorganismes, la decisió només fer les operacions d'emergència s'ha pres de manera preventiva perquè sí que n'hi havia a l'avantsala. Ara mateix s'està pendent d'un nou informe dels especialistes de Son Espases per veure si es pot tornar a reobrir. Pel que fa a la sala de parts, des del passat 27 d'abril funciona al 100% i des de llavors s'hi ha atès un part amb normalitat. Durant el període de tancament parcial s'atengueren 6 parts més a Formentera pel seu caràcter urgent i 9 es derivaren a Can Misses.
14: I 4 mares a Eivissa que ja han fet donacions al Banc de Llet Materna de les Illes des del mes d'abril ja els és possible fer-ho. Fins ara a Eivissa sí que en podien rebre per als seus nadons prematurs, però no donar-ne, Dani Manau.
21: Fa 8 anys, na Sandra va tenir un nadó prematur.
9: El seu fill només pesava 700 grams i en part va poder tirar endavant gràcies a la llet materna d'altres mares. Enguany ha tingut una altra filla i ha volgut tornar el favor que ella va rebre. És Sandra Inés Yedaya.
10: Cuando nació mi hija, que nació el 25 de enero, voy a guardarla por si acaso para un banco, para tener mi banco, pero la verdad es que se me llenaron los congeladores. Llamé, me contacté y logré que el doctor me llamara, me volvió a llamar, me dijo, no la vayas a tirar, por favor, y la puedes llevar a donde donan sangre, allí estará Mercedes y Tania y te la van a recibir.
9: A Eivissa, el banc de llet materna funciona des de 2013, però no es nodria amb les donacions de les mares eivissenques. Des d'abril, la Fundació Banc de Sang i Teixits coordina aquest servei a l'illa, que ja compta amb 4 donants. Na Sandra va ser la primera. Els beneficis per a un nadó precoç són múltiples. És Nieve Clara Mateazzi, matrona de l'Hospital Can Mises.
21: No només és un nutrient, sinó també té propietats preventives i terapèutiques, no? Fortaleix el sistema immune, fa de prevenció per l'enterocolitis necrotitzant, afavoreix el desenvolupament cognitiu i disminueix l'estància hospitalària, no?
9: Les candidates a donar han de tenir un estil de vida saludable, no ser fumadores i tenir una bona producció de llet materna. Només cal que ho demanin al centre de salut, a la seva matrona, a pediatria o al banc de sang i teixits.
14: Investigadors del grup Gravity de la UIB han participat en la publicació d'un nou catàleg d'observacions d'ones gravitacionals que recull nous rècords en la precisió d'aquesta disciplina.
20: I entre els resultats més destacats figuren la millor localització mai aconseguida per una font d'ones gravitacionals i la detecció del senyal més clar registrat fins ara. Les ones gravitacionals són petites vibracions de l'espai-temps produïdes per esdeveniments còsmics molt violents, com per exemple la fusió de forats negres, i detectar-les és extraordinàriament difícil.
14: I avui també són notícia els treballadors del metall a les Balears que no descarten anar a la vaga aquest estiu si no es desbloqueja la negociació del conveni del sector que afecta més de 53.000 treballadors a l'arxipèlag. UGT, Comissions Obreres i USO han aixecat la veu després de la darrera trobada amb la patronal que va acabar novament sense acord.
20: Els acusen de no donar una resposta a les demandes legítimes dels treballadors. El punt de conflicte, segons expliquen els sindicats, està en la pujada salarial. Reclamen que es referenciï amb l'IPC, que s'incloguin clàusules de revisió que blindin el salari en cas de la pujada de preus que es mantingui en un futur. El delegat d'UGT FICA, Roberto Serrano, explica que si bé la voluntat de la patronal era positiva en un principi, des de fa unes setmanes han canviat radicalment i ara les negociacions es troben bloquejades. Tant que no descarten ara mateix repetir la vaga que ja varen organitzar l'any 2023.
22: Desde hace dos reuniones que esto no avanza ni para adelante ni para atrás, por lo cual es por lo que hemos detectado ese bloqueo. Entonces, claro, lo que hemos hecho es llevar este problema en principio a todas las empresas, ¿vale? A todos nuestros delegados, pues para que ellos se lo comuniquen al resto de las personas trabajadoras, porque seguramente que como sigamos así, pues tengamos que tomar acciones.
20: Patronal i sindicats es tornaran a trobar per intentar desbloquejar aquest conflicte dimecres que ve, dia 3 de juny.
14: I el tancament d'oficines bancàries i de caixers automàtics i l'aparició de la banca digital ha transformat la nostra relació amb els bancs. Segons el darrer informe d'inclusió financera del Banc d'Espanya, la situació dificulta l'accés a la població envellida i també als migrants. Cristina Tomàs.
23: En els darrers 20 anys, les oficines bancàries han disminuït un 67% a les Balears. Si el 2008 n'hi havia 1.256, el 2024 en quedaven 453.
24: Jo en tenia una de vora que nostra i ara tenc que venir aquí.
25: Tot ho lleven.
26: Aquelles que hi havia aquí te venia molt més bé.
27: Això va en perjuicio del cliente.
23: Menys oficines i més gestions per internet que dificulten el dia a dia de la gent gran.
28: Va dir grosses, ha
29: fet un bon molt gros.
28: I si tinc que aclarir qualque cosa, m'ho aclareixen els fills.
30: Ja ho he d'aclarir la meva filla.
23: 6 de cada 10 espanyols encara paguen en efectiu, tot i que cada vegada l'empren menys, sobretot entre els joves. 7 de cada 10 paguen amb la targeta o el mòbil.
31: Yo con el móvil.
32: Siempre con el móvil.
31: No tienes que estar llevando las moneditas, el cambio, todo lo demás.
33: Solo en tarjeta, todo en tarjeta.
34: O sigui que ha estat un canvi, ho trobo molt còmode.
35: Només dur, que es mòbil i listo.
36: Inclús fas un cafè al pot pagar en targeta. Sí, sí.
23: El Bizum continua guanyant terreny, ja l'empra un terç de la població. Segons aquest informe, també part de la població immigrant, sobretot la que es troba en situació irregular, també hi topa amb moltes dificultats, sobretot per obrir un compte corrent.
14: I el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei que regula la intel·ligència artificial amb multes de fins a 35 milions d'euros per adaptar la normativa estatal a l'europea. Prohibeix de manera expressa els sistemes de manipulació subliminar, la classificació biomèdica per raça o religió i els hipertrucatges sexuals.
20: Una norma que blinda la supervisió humana en els sistemes de risc per protegir els drets fonamentals i els menors d'edat. El ministre de Transformació Digital, Òscar López, ha defensat que el test és garantista.
0: España, desde luego, es un país líder en la construcción de una inteligencia artificial, como digo, confiable y ética y humanista. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
20: La llei comença ara la tramitació al Congrés, on el govern no té els suports garantits per aprovar-la de manera definitiva.
14: I la ministra de Sanitat, Mònica García, compareix avui al Congrés dels Diputats per retre comptes de la gestió del desembarcament dels passatgers del creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus.
20: A Espanya ja són dues les persones contagiades per aquest virus, que en aquest moment són asimptomàtics. Ara Sanitat estudia el criteri per donar d'alta el primer home que va donar positiu i que sigui amb totes les garanties.
14: I a l'Audiència Nacional, el tribunal que jutja el cas Kitchen acabarà d'escoltar les converses enregistrades entre l'excomissari José Manuel Villarejo i diversos interlocutors en què parlen de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
20: Aquest dimarts han escoltat el diàleg amb l'exsecretari general del PP, María Dolores de Cospedal, en què Villarejo li deia que això de la llibreta, referint-se a les anotacions de Bárcenas sobre la presumpta comptabilitat també del partit, seria millor poder-ho aturar. També han pogut sentir la conversa telefònica del 19 de febrer del 2017 amb l'advocat Javier Iglesias, en què l'excomissari bateja l'operació com a Operació Cuiner.
14: I de la crònica internacional, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, avisa d'una escalada al Líban. Diu que les forces militars actuen amb un gran desplegament i prenen posicions estratègiques. Tot afirma per reforçar la zona de seguretat per protegir les comunitats del nord del país.
20: Tot això quan les autoritats libaneses han elevat a més de 3.000 els morts i a 10.000 els ferits a causa dels atacs perpetrats per Israel contra el seu territori des del passat dia 2 de març.
14: I continuen les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Mentrestant, Washington ha impedit el pas de 108 vaixells per l'estret d'Hormuz després de 6 setmanes de bloqueig.
20: Teheran, per la seva part, xifra en 25 els vaixells que han creuat l'estret en les darreres 24 hores. A tot això, el preu del petroli repunta, el barril de Brent torna a arribar ja als $100.
14: 7:53 minuts, anem ara amb la cultura.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: La plaça d'Espanya de Palma es prepara per canviar de pell. Els pròxims 10 dies, en poc més de 48 hores, arrenca la Fira del Llibre a la ciutat i ho fa amb la jornada més especial, la nit de fira que oferirà llibres i música fins a les 10 del vespre al cor de Palma.
1: Una nit de cultura que clourà un capvespre de festa marcada per l'actuació musical dels Monkey Doo, que ara ja escoltant de fons, i per un pregó protagonitzat, també en certa manera per la música, perquè qui el farà són fades com a protagonistes, que, per cert, en tenen moltes ganes.
2: Hola, som
3: Fades!
2: I ens veiem aquest divendres a la Fira del Llibre de Palma per fer el pregó.
4: I com a mallorquines mos fa moltíssima il·lusió.
5: Sí, sobretot perquè som un grup que se va fer en el grau de Filologia Catalana a la Universitat de les Illes Balears, per tant, mos veiem allà aquest divendres.
2: Adéu, adéu, adéu. M'agrada, I like it, m'agrada,
1: ja d'or, m'agrada. I tot això amb els llibres com a base, evidentment, però moltes coses més. Miquel Ferrer és el president del Gremi del Llibreters de Mallorca.
6: Durant aquests 10 dies, des d'aquest divendres 29 de maig fins diumenge 7 de juny, podran trobar a la plaça d'Espanya una diversitat immensa de llibreries, amb 16 llibreries participants i, a més, les casetes de l'Ajuntament de Palma, de la nova editorial Moll i de la Fundació Mallorca Literària.
1: Casetes que acolliran signatures en novetats com el debut literari de l'humorista Junet Shaib, també Marcos Augusto o Olivia Lund. També hi podran trobar Laia Malo, Àlex Fito, Luciana Pequer, entre molt d'altres. Una àmplia oferta que en aquesta 44a edició no deixa fora ni un.
6: A més, enguany des del Gremi hem treballat perquè la cultura arribi a nous col·lectius gràcies a l'acord amb la Prova Cultura, que ha tingut molt bona rebuda, més de 100 reserves ja fetes per les activitats d'aquests dies, i també tres matins en les que rebran visites d'escolars, en les que s'han apuntat més de 300 alumnes.
1: Tampoc oblida aquesta fira l'any Bonet, amb un recital organitzat per la Fundació Mallorca Literària i novetats com un taller de twerking o un enregistrament d'un podcast.
0: I ara vos avançam un concert solidari per aquest divendres. Un concert de gospel que no només es canta, també és una pregària en llenguatge musical i verbal. És per això que la coral Ànima Gospel enganxa tant el públic. Ells aprofiten tot això per reivindicar causes justes. Seran a damunt l'escenari al Teatre Principal d'Inca aquest divendres amb un espectacle per recaptar fons per aconseguir que els infants de Gaza puguin tornar a les escoles.
1: Tot i que pel sol vol dir... Podrien ser perfectament dels Estats Units o fins i tot d'Àfrica, són tots residents a Mallorca. El seu director és Jordi Carulla i ha aconseguit una sonoritat digna dels millors cors d'aquest món en aquest estil. A més, ho reforcen en gran bases que els acompanyen i després tot depèn dels solistes, que alhora fan de cors quan canta un altre. Pel que fa al repertori...
7: El repertori que cantarem Ànima Gospel i Veus de Llevant i que pot durar una hora i quart més o manco, recull temes clàssics bastant coneguts, com poden ser Amazing Grace... Happy Day, Total Praise, When the Saints Go Marching In... I després hi ha altres temes que són més moderns.
1: Aquest concert s'ha organitzat, o l'ha organitzat Inca Mallorca Solidària, per donar suport als projectes educatius i humanitaris que desenvolupa a Gaza, conjuntament amb Punts de Vida i la xarxa Aid for Gaza. I ja serà a les 8:30 del vespre, ho dèiem, a la sala principal del Teatre Inca. L'entrada, recordau, va per una causa solidària.
0: I a nit s'han lliurat els tercers premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya al Palau Municipal i FEMA de Madrid.
8: I el premio és para Lux de Rosalía.
9: A productor, productora del año és para Rosalía con Lux.
10: La perla de Rosalía.
11: El premio de la Academia de la Música al mejor álbum pop es para Lux Rosalía.
12: El premio de la Academia es para
13: La perla de Rosalía.
14: Esta del año es para Rosalía.
0: Ja heu sentit, la gran triomfadora de la nit ha estat la catalana Rosalía, que malgrat no poder assistir en aquesta gala, s'han enduit 8 dels premis dels 43 que es varen donar.
1: I entre ells ja ho han sentit, millor artista, millor àlbum per Lux, millor cançó per La Perla, també va ser reconeguda en tot cas com a productora i compositora de l'any, a més de guanyar també les categories de millor videoclip, millor àlbum i millor cançó pop, ni més ni manco. En tot cas, la cerimònia va estar presentada per Leonor Watling, també va distingir figures moltes altres, també, com Joan Manuel Serrat, que va rebre el Premi d'Honor a la Història de l'Acadèmia, així com l'artista Leiva, també Maria Terremoto, Amaral, Luz Casal, o les Sanguijuelas del Guadiana, guardonat com a millor artista revelació.
0: I arribarem a les 8 amb un altre punt per a l'agenda.
3: On no oblidar pugui.
0: Estan bé aquest divendres, però a les 8 i mitja del capvespre al claustre de Sant Domingo d'Inca, on ens espera Devon Canta Suau.
1: Una proposta artística que uneix poesia i música en un espectacle íntim, ja ho heu sentit, emotiu, especialment protagonitzat per Antoni Bojosa, per Pau Devon, que és la veu solista, i també pel poeta Pere Suau. L'espectacle ha exhaurit les localitats en les seves darreres actuacions i ha estat molt ben rebut, sobretot pel públic i també per la crítica cultural. A Inca, l'accés a l'espectacle serà gratuït fins que es completi l'aforament.
0: Amb música arribam a les 8.

0: Ivetres Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 27 de maig, en què vos explicam que la dona de 36 anys detinguda per presumptament matar la seva sogra Pere Grau a Palma assegura que va actuar en defensa pròpia. L'arrestada va ser traslladada ahir al domicili on vivia amb la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets amb la Policia Nacional. El cadàver va ser localitzat amb diversos hematomes i la principal hipòtesi és que les dues dones es varen barallar i la detinguda va pegar diversos cops a la víctima. Ara, l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort violenta i si s'hauria utilitzat algun objecte contundent com una arma. Tot d'una ho explicam abans per actualitzar amb altres titulars del dia. La Policia Nacional escorcolla des de les 6 del matí d'avui un local del barri de Songoleu de Palma. Es tracta d'una operació liderada per la unitat d'estupefaents des del carrer del Regal. I anem en directe a Cristina Bausà. Bon dia.
2: Bon dia, així s'han incautat substàncies estupefaents a l'interior del local i al llarg del dia s'efectuaran les detencions corresponents. També hi participen la unitat de prevenció i reacció, guies canins i la unitat de subsal.
1: I una desena de persones han estat desallotjades a Palma per l'esfondrament del terrat d'un edifici.
3: Els fets varen passar ahir a hora baixa al carrer de Can Campaner, número 10. No hi havia ferits i en el moment que va succeir no hi vivia ningú perquè l'edifici està en obres. Quatre de les persones han passat la nit en un habitatge que els ha facilitat l'Ajuntament.
1: I pel que fa al cas Plus Ultra, la novetat és el canvi d'edat en la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Declararà finalment els dies 17 i 18 de juny. L'ajornament de la compareixença previst inicialment per dimarts allarga la incertesa dins el Partit Socialista. Avui el president del govern espanyol farà una roda de premsa davant els mitjans a Roma després de reunir-se amb el papa al Vaticà.
1: Serà la primera compareixença on està previst que Sánchez faci declaracions sobre aquest cas. I aquí a les Illes, el PP i Vox han aprovat la llei de projectes estratègics, el que es coneix com a llei Òmnibus.
3: Això després de setmanes d'una tramitació polèmica que inclou els acords entre els dos partits de la dreta que van permetre els pressupostos del 2025. Els ecosobiranistes duran la norma al Tribunal Constitucional, mentre que els populars defensen que la llei servirà per facilitar els tràmits burocràtics i l'accés a l'habitatge. Són Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i el vicepresident del govern, Antoni Costa.
4: S'ataca en el català, s'ataca els drets socials i se desregula el sòl, perquè aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears.
5: Complir els acords no significa renunciar en els nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
1: I en els esports, el president del Reial Mallorca descarta una reestructuració al club. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. El propietari del club, Andy Colbert, després de disculpar-se pel descens a la segona divisió, ha promès continuar invertint per tornar a la màxima categoria del futbol espanyol. I tot això passa perquè el Mallorca faci un projecte ambiciós i per mantenir la continuïtat dels treballadors del club. Pel que fa a la continuïtat dels jugadors, serà difícil mantenir gran part del bloc d'aquesta passada temporada. Un exemple és el de Jan Virgili, que viurà un estiu d'ofertes després que la seva clàusula baixi dels 30 als 12 milions d'euros d'ençà del descens. I Alexia Putellas jugarà avui cap vespre el seu darrer partit com a jugadora del Barça. La catalana va anunciar ahir el seu adeu al club després de 14 anys, temps en el qual ha disputat 507 partits, ha fet 232 gols i ha aconseguit 38 títols.
1: I connectem ara amb la Direcció General de Trànsit perquè per mort d'un accident hi ha retencions assecades a l'autopista de l'aeroport. Dani Fornés, bon dia. No tenim aquesta connexió en aquests moments. Sí que podem parlar, però, de la previsió del temps, perquè les altes temperatures tornaran a ser avui les protagonistes. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, així és. Avui tornem a encetar una jornada marcada per un termòmetre bastant elevat i pràcticament sense canvis respecte d'aquests dies anteriors. La màxima d'avui tornarà a girar aproximadament entre els 27 i els 33 graus a totes les illes i per a la resta d'aspectes tampoc esperant tenir gaires canvis. Tindrem molt de sol a tot el territori amb permís de qualque pinzellada de núvol prim. El vent bufarà molt fluix i ho farà de component variable. Això permetrà que tinguem també unes condicions marítimes marítimes molt tranquil·les. I d'altra banda, més enllà d'això, no esperen tenir grans variacions pel que resta d'aquesta setmana. Seran uns dies marcats per la monotònia a nivell meteorològic. Ara mateix tenim a les Pitiuses 23 graus a Sant Rafel i 24 a Sant Francesc. A Mallorca, 21 graus a Consell, 22 a Capdepera i 24 a Santanyí. I a Menorca, 22 graus a Cala Morell i 24 a Sant Lluís.
1: I ara sí, connectem amb la Direcció General de Trànsit perquè s'estan produint, com dèiem, unes retencions a l'autopista de Llumajor per mort d'un sinistre d'un accident que s'ha produït avui matí. Dani Fornés, bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, continuem amb molta retenció a l'autopista de Llucmajor en sentit cap a Palma. Aquest accident que s'ha produït aproximadament a les 3 del matí, un poc abans d'arribar a la incorporació en la via de cintura, ha tingut tancat 3 carrils de l'autopista i ara en aquest moment només n'hi ha 2 de carrils tallats, però encara ocasiona molta retenció. Ara mateix, pràcticament des del quilòmetre 13 fins al quilòmetre 4 trobaran retencions, així que pacients si circulen per aquest punt. També trobaran bastanta retenció la via de cintura en sentit cap a Andratx, pràcticament des de la sortida de la carretera de Vall de Mosa fins a l'entrada del túnel de Gènova i també en sentit cap a l'aeroport, a la zona d'escoles, bastanta retenció. A l'autopista d'Inca, petites retencions a l'arribada dels polígons del Castelló. És tot per el moment. Bon dia.
1: Són ara les 8 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb en Cel López, Caterina Bantoni Escanillas, Cristina Bausà i Neus Pericàs. Continua.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I continuem amb les novetats del crim. A Pere Graula, detinguda per presumptament matar la seva sogra en aquesta barriada de Palma, al·lega que va actuar en legítima defensa. Així ho ha relatat la dona, que hi va ser traslladada al domicili on vivia amb la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets amb la Policia Nacional. El cadàver va ser localitzat amb múltiples cops. L'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort violenta i si s'hauria utilitzat algun objecte contundent com una arma.
3: La investigada, de 36 anys, s'ha mostrat col·laboradora amb els agents del grup domicili en el moment de la reconstrucció, un trasllat que ha generat tensió al barri. Els veïnats han escridassat la detinguda quan ha sortit del domicili després de la reconstrucció. La principal hipòtesi és que les dues dones varen tenir una brega en el domicili situat al carrer de Gabriel Llebrés i l'arrestada hauria pegat la víctima diverses vegades i això li hauria ocasionat la mort. Fonts properes a la investigació apunten que veïnats i familiars, entre els quals el fill de la víctima, varen telefonar a la policia i es registraren fins a 7 telefonades d'alerta. Escoltam algun dels veïnats.
9: El crit, sí. Vaig sentir en sos crits, vaig sortir, però ja vaig veure policies. I vaig dir cosa ha passat. Jo molta de por, en seria no he dormit avui. Tota seria de, ai, que deu passar, ai, que deu passar. I després varen dir, no, és que han mort una senyora.
10: He vist que hi havia hagut molt de temps per aquí.
11: Muchísimo revuelo, habían 3 coches de policía, policía nacional, policía local, una ambulancia, y por lo visto el hijo de la, bueno, de la fallecida había entrado y salido de la vivienda después de que sacaron el cuerpo de la mujer, lo metieron en la ambulància.
3: Després de la reconstrucció, els policies van davallar de la casa diverses capses i una maleta amb proves. Els agents analitzaran la roba de la detinguda i si hi havia denúncies prèvies. Tot fa pensar que esgotaran les 72 hores abans que passi a disposició judicial. Previsiblement serà dijous.
1: I una desena de persones han estat desallotjades per l'esfondrament del terrat d'un edifici al carrer de Can Campaner número 10, prop de la plaça del Mercat. No hi ha ferits en el moment dels fets. No hi havia ningú perquè l'edifici està en obres. Els operaris que en aquell moment eren allà fent feina havien abandonat l'immoble abans de l'esfondrament després de sentir un renou.
3: Les que sí que s'han vist afectades són diverses famílies del carrer del costat, el carrer de Can Puello, que han estat desallotjades per precaució. Són 10 persones i, segons l'Ajuntament, 4 d'elles han passat la nit en un allotjament que els ha facilitat serveis socials.
12: Pues en este momento estaba en mi sala, sentada en mi sofá. Han estado desde la semana pasada trabajando y ya esta semana fue como que vinieron más personas y ya se escuchaba bastante. Y en una de esas pues se escuchó como que se vino abajo. Yo en principio creía que era mi misma finca porque fue súper rara la sensación.
13: Bueno, llegaba de trabajar y me encontré con todo el percal. O sea, llegó hasta la policía, los bomberos y la grieta y se ha caído abajo el techo del edificio al lado.
3: De moment es desconeixen les causes que haurien fet cedir el terrat de l'edifici i la zona ha quedat acordonada.
1: I anem en directe fins a Sant Gotleu. aquests moments, el grup d'estupefaents de la Policia Nacional du a terme una operació en aquest barri de Palma. Escorcollen un local del carrer del Regal. I anem en directe a Cristina Bausà. Bon dia de nou, que ens sabem.
2: Bon dia, idò. De moment sabem que l'escorcoll ha començat a les 6 del matí, ara fa unes dues hores, i al llarg d'aquest temps la Policia Nacional ha incautat substàncies estupefaents a l'interior del local que estan escorcollant. De moment no s'han produït detencions, però ens han confirmat que es duran a terme al llarg del dia. Això sí, no ens han concretat quantes persones s'arrestaran des d'aquesta operació. És una operació, com han dit, que du a terme el grup d'estupefaents 2, que és el grup de menudeig, i que hi participen també la unitat de prevenció i reacció, guies canins, i la unitat de subsol. De tot això, no hem pogut parlar amb una de les veïnades de la finca, allà on es troba aquest local, que està situat al carrer del Recal d'aquí, de Son Goldleu a Palma, i ens ha explicat quina és la situació d'aquest espai.
14: Bueno, això no és un habitatge, sinó és un local comercial, i això, els veïnats ja ho sabíem, clar que sí. A més, sabíem que s'havia denunciat, però no s'estava fent res. Però és cert que no sabíem el tema de tràfic de drogues. I bé, la policia m'ha comentat això, que s'estava fent una rodada.
2: Diu que li ve de nou el tràfic de drogues en aquest indret, igual que els altres veïnats amb qui han pogut xerrar fora de micro. Tots ells s'han aturat just davant del local per saber què és el que passava, ja que fins ara hi havia mitja dotzena d'agents a l'exterior d'aquest local, i també en un moment donat han pogut comptar fins a 5 furgons. Per tant, com podeu imaginar, aquest escenari cridava l'atenció de la gent que viu en aquesta barriada.
1: Gràcies, Cristina. Estaran pendents, per tant, d'aquesta operació de tràfic de drogues al barri de Son Goldleu, que, com dèiem, s'està produint en aquest local comercial de Palma. Són ara les 8 i 12.
15: Seguro que has oído hablar de la ley de vivienda. ¿Pero sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y también dice que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda pública y protegida. En resumen, que la vivienda es para vivir y no para especular. Eso y mucho más dice la Ley de Vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, declararà finalment els dies de 7 i de 8 de juny. L'ajornament de la compareixença prevista inicialment per dimarts que ve allarga la incertesa dins el Partit Socialista. La formació es troba a l'expectativa de conèixer com es defensa Zapatero de les revelacions a la investigació del cas Plus Ultra, que es coneixen a comptagotes. El president de l'executiu central, Pedro Sánchez, té previst avui mateix una roda de premsa a Roma després de reunir-se amb el papa al Vaticà. És la primera on fa comptes fer declaracions sobre aquest cas.
16: L'ajornament de la declaració de Zapatero l'havia reclamat el seu advocat, al·legant que necessitava més temps per estudiar el sumari. D'aquesta manera queden 3 setmanes per conèixer com es defensa l'expresident. Enmig d'aquest procés, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama respecte per la presumpció d'innocència.
17: Usted ya ha condenado al presidente Zapatero. Bueno, pues mire, permítame que como ministro de Justicia le diga que este es el tiempo de la justicia. La instrucción no acaba más que de empezar y, por tanto, le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia.
16: Des del mateix partit, una de les veus més discrepants torna a ser la del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, qui ha reiterat les seves paraules de fa un temps.
18: Hace más de un año dije dentro de mi partido, en el Comité Federal, o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones.
16: Aquest assumpte protagonitzarà un dia més la sessió de control al Congrés dels Diputats, això sí, amb l'absència del president Sánchez, amb motiu precisament d'aquest viatge oficial que dèiem a Roma.
1: Podem al PNB i Junts diuen que la legislatura està morta, però descarten donar suport a una hipotètica moció de censura contra Sánchez. I a l'esquerra del PSOE tots els partits coincideixen a demanar explicacions a Zapatero. Són Ione Berlarra, de Podem, Ernest Urtasun, ministre de Cultura i membre de Sumar, i Àgueda Micó, de Compromís.
19: En Podemos creemos que la legislatura ya estaba muerta antes del caso de Zapatero.
20: El señor Zapatero le debe una explicación a la sociedad española cuando antes la dé mejor.
21: Ahora, en estos momentos, lo que pedimos es explicaciones por parte del gobierno y por parte del expresidente Rodríguez Zapatero.
1: Ignacio Garriga, de Vox, creu que el cas Zapatero és la punta de l'iceberg d'una enorme trama i demana a Sánchez que convoqui eleccions.
22: En caso de que se presente una moción de censura, lo que queremos es que sirva para desalojar a este entramado criminal que ha saltado el poder de la Moncloa y los contrapoderes del poder ejecutivo.
1: Mentrestant, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, critica que els socis del Partit Socialista demanin un govern nat, però que no actuin contra l'executiu, ha dit, més brut de la democràcia espanyola.
23: Si creen que es mejor apoyar un gobierno de corrupción y no abrir las ventanas al cambio, tienen muy mal concepto de sus votantes.
1: I això quan la investigació del cas Plus Ultra destapa vincles amb Mallorca, un habitatge del ciutadà holandès Simon Dendert, ubicat a Santa Maria del Camí, es troba en el punt de mira de la unitat de delinqüència econòmica i fiscal. Segons el sumari del cas, s'hi guardaven dos lingots d'or, 12 rellotges de luxe i nombroses joies en el seu domicili de Mallorca. El propietari l'investiguen pels seus préstecs a la companyia aèria sota sospita a través dels seus negocis de venda d'or i de matèries primeres.
16: La casa va ser escorcollada l'octubre del 24 en compliment de la comissió rogatòria de Suïssa que va motivar l'obertura d'aquesta investigació. Actualment, sobre l'Edert hi ha un ordre internacional de detenció a efectes d'extradició. Després de l'escorcoll del seu habitatge a Santa Maria, l'home va reconèixer davant el fiscal de Ginebra la propietat de tres societats a través de les quals va fer uns contractes de préstecs a favor de Plus Ultra Línies Aèries.
1: I sobre un altre cas judicial que plana en l'òrbita de Pedro Sánchez, el jutge Juan Carlos Peinado cita la dona del president Begoña Gómez dia 9 de juny a una audiència prèvia al judici amb jurat popular.
16: L'instructor també ha citat l'exassessora de Gómez a la Moncloa i l'empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado aquest mateix dia podrà acordar l'obertura de judici oral, una decisió no recurrible.
1: I a Eivissa, el Partit Socialista demana novament la dimissió del president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, per l'obertura de judici oral pel cas La Vida Aislados. Consideren inassumible que Marí s'assegui al banc dels acusats de l'audiència provincial pel vídeo promocional. El president de l'entitat insular recorda, però, que la Fiscalia no hi veu cap delicte i reitera que el cas és una campanya política orquestrada durant el passat govern de Francina Armengol. Ens ho explica Enric Fernández.
24: El PSOE i Vicent, que fa d'acusació popular, diu que Vicent Marí no pot seguir el càrrec mentre està acusat de presumpta prevaricació, tràfic d'influències i coaccions i danys psicològics contra l'exinterventora del Consell, que va posar entrebancs a l'adjudicació de la campanya La Vida Aislados durant la pandèmia de la Covid l'any 2020. Elena López és consellera i portaveu dels socialistes al Consell Eivissenc.
25: A diferència del que vol vendre el PP, no és un fet d'una manipulació d'un partit polític. Està dient l'audiència provincial que ha d'anar a judici. Fixeu-vos que de tota la pandèmia, l'únic càrrec polític que seurà en el banquet dels acusats és en Vicent Marí.
24: El jutge considera justificada la via d'urgència en la contractació de la productora Fuera de Escena, però no té clar el procés d'adjudicació a una empresa d'una exregidora de Santa Eulària, per la qual cosa ara demana a l'audiència l'obertura de judici oral. El president Vicent Marí ha tornat a defensar la seva innocència i ha recordat que la Fiscalia tampoc no hi veu delictes.
26: Aquest cas neix d'una investigació ordenada per na Francina Armengol i el seu govern a l'Oficina Anticorrupció, que van instruir un expedient a l'Oficina a base de mentides, a base de manipulacions, però la notícia ara és que la pròpia fiscal ha tornat a fer dos escrits més on diu que no hi ha delicte.
24: Ara falta saber quan l'audiència provincial, que acumula retards, assenyalarà el judici i si aquest serà abans o després de les eleccions municipals i autonòmiques de 2027.
1: També els jutjats al cap de gabinet de Marga Proens ha declarat com a investigat per un presumpte delicte de prevaricació, això després de la querella interposada per un funcionari que l'acusa de manipular un procés públic per contractar així un familiar seu com a xofer de la presidenta.
16: Alejandro Jurado només ha contestat les preguntes del seu advocat i ha defensat que la confiança és clau per ocupar el càrrec de conductor de la primera autoritat de les Illes Balears. De fet, Jurado basa la seva defensa en això, que aquesta feina l'ha de dur a terme un càrrec de confiança, de lliure designació, i no un funcionari de carrera com havia passat a les darreres legislatures. Ahir, en sortir de la compareixença judicial, el cap de gabinet es va limitar a assegurar que tot havia anat bé.
1: La crònica judicial ha centrat la sessió de control al govern al Parlament. El Partit Popular i el PSIP s'han intercanviat acusacions pels respectius casos en un debat especialment tens. La presidenta Proens ha carregat contra el PSOE i ha assegurat que els socialistes varen arribar al govern d'Espanya per combatre la corrupció i han acabat amb tot el partit sota sospita.
4: Tota sa banda despeujot a sa presó. Zapatero investigat per blanqueig a gran escala o per un rescat presidit per Pedro Sánchez. Ja sé que avui han desayunado con diamantes, però surti de xoc que la legislatura ha de continuar.
1: El portaveu socialista Iago Negueruela ha acusat Proens de fer política barroera i de no parlar dels casos que afecten el PP, com és el cas del president del Consell d'Eivissa o del seu cap de gabinet.
5: No puedo entender que el señor Costa diga tráfico de influencias y delito de prevaricación como algo muy grave a una persona investigada, pero no diga nada de una persona que se va a sentar en el banquillo de los acusados por delito de prevaricación y tráfico de influencias. Señora Proens, el señor Marí se va a sentar en el banquillo de los acusados.
1: I Vox ha aprofitat el debat per reclamar al PP que forci eleccions anticipades després de la polèmica per la imputació de Zapatero. I el Partit Popular i Vox han aprovat la llei de projectes estratègics després de setmanes d'una tramitació parlamentària polèmica que inclou els acords entre els dos partits de la dreta que varen permetre els pressupostos del 2025. La norma acabarà al Tribunal Constitucional. Marta Puyalto.
6: Ha estat una tramitació polèmica que, a més durar al Constitucional, ha passat de ser una norma centrada en reduir els tràmits per impulsar inversions a convertir-se en un macroprojecte legislatiu que modifica prop de 50 lleis. Els ecosobiranistes denuncien tant la manera com s'ha procedit com també el contingut, que consideren una cessió total del govern a Vox. Són Josep Castells i Lluís Apesteguia.
7: Aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears. Passar per damunt d'aquest Parlament com una pisonadora a major glòria de les dèries de Vox.
8: No volem ser còmplices d'aquesta mala representació teatral de la democràcia.
6: La socialista Amanda Fernández ha criticat durament el contingut de la norma. Els socialistes consideren que la llei s'ha convertit en un paquet de retrocessos en matèria d'habitatge, territori, llengua i drets socials. Tot i això, han pactat amb el PP algunes esmenes relacionades amb la regulació de les VTC i la gestió tributària.
9: I donar compliment a les dues dèries de l'extrema dreta, el racisme i l'odi que ha per la nostra llengua pròpia.
6: Vox, soci parlamentari imprescindible per a aprovar la llei, ha impulsat algunes de les mesures més controvertides, com l'enduriment dels requisits per accedir a la renda social garantida, com les mesures per rebaixar el requisit del català. És Manuela Cañadas.
20: Para ustedes la prioridad no es garantizar el mejor servicio al ciudadano. La prioridad es mantener intacto un modelo de imposición lingüística construido durante décadas.
6: Finalment, tant els populars com el vicepresident Antoni Costa han defensat que la norma servirà per agilitzar tràmits administratius, facilitar l'accés a l'habitatge i donar resposta a problemes socials i de manca de personal a l'administració.
27: Complir els acords no significa renunciar en els nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
6: Aquest dimarts també s'ha aprovat la proposta de modificació de la Llei Estatal de la Infància per tal que 200 condemnats per abusos no puguin fer classe.
1: I la presidenta del govern, Margà Proens, destaca el paper de l'executiu per pal·liar els efectes de l'increment de preus derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Ho ha remarcat a la clausura del Desafòrum El Econòmic al Palau de Congressos de Palma. L'edició d'enguany ha girat entorn dels reptes de la geoeconomia.
28: Com no pot ser d'altra manera, els ciutadans noten aquesta pujada de preus, aquesta pujada del cost de vida, i el govern de les Illes Balears ha de ser per ajudar els sectors econòmics, ha de ser per ajudar les empreses per contenir aquests preus, i ha de ser, i això hi serà sempre el meu govern, per continuar baixant imposts, especialment quan puja el cost de vida i quan pugen els preus.
1: Durant la celebració s'ha fet un repàs dels principals esdeveniments des de l'any 2017, entre els quals han aparegut els darrers conflictes internacionals. I l'Associació de Guàrdies Civils, Jusil, reclama als consells i als ajuntaments allotjament temporal per als més de 200 agents que arriben a les Balears aquest estiu.
16: L'entitat alerta que els alts preus dels lloguers aboquen a mal viure dins cotxes o caravanes. Per solucionar-ho de manera definitiva, exigeixen al Ministeri de l'Interior que actualitzi el plus d'insularitat i que declari les illes com a zona d'especial singularitat per compensar aquests alts costos de la vida.
1: I a Eivissa, l'Ajuntament ha donat dos dies per treure les caravanes de sa joveria. Els habitants d'aquest assentament s'han despertat amb amb avisos de retirada però no els donen, cap validesa perquè no venen del jutjat i ho veuen com un intent de pressió del consistori. L'equip de govern ha explicat que s'estan retirant vehicles abandonats i que la vintena d'habitatges de caravanes habitades, a les quals també s'ha penjat l'avís, tenen 48 hores per partir. Els que viuen a l'assentament, però, aleguen indefensió.
0: Tienes que avisarnos nosotros y darnos unos 2 meses para salir de aquí, no por la noche y la mañana. Y todo esto, no me preocupo por nada todavía. Aquí tiene que haber un aviso del juez, algo para saberlo. Pero no poner en papel por ponerlo, no. Lo que le dando el motor de todas maneras, porque como es furgoneta van a pensar que está agotada, ¿sabes? Pues no, tiene seguro, tiene todo.
2: Informatiu Matí. Esports.
1: I arribem a les 8:25, encetam la informació dels esports. El president del Reial Mallorca descarta una reestructuració al club. Marta Sampas, bon dia de nou.
3: Bon dia. El propietari del club, Andy Colberg, després de disculpar-se pel descens a la segona divisió, ha promès continuar invertint per tornar a la màxima categoria del futbol espanyol. I tot això passa perquè el Mallorca faci un projecte ambiciós i per mantenir la continuïtat dels treballadors del club. Pel que fa a la continuïtat dels jugadors, serà difícil mantenir gran part del bloc d'aquesta passada temporada. Un exemple és el de Jan Virgili, que viurà un estiu d'ofertes després que la seva clàusula baixi dels 30 als 12 milions d'euros després del descens. Sigui com sigui, el club ja fa feina en la seva nova realitat i ahir dos jugadors importants de l'equip, Vedan Muriç i Pablo Torres, mitjançant les seves xarxes socials es varen dirigir als aficionats amb un missatge publicat de disculpes. I els que també parlen són els representants de les penyes del Mallorca. Sentim en aquest cas el president d'Unió de Penyes, Toni Vallespí, en declaracions ahir al programa Esports 3.
10: Però ja s'ha consumat ja els descens, doncs ara el que hem de començar és a parlar del futur. Quina serà la fulla de ruta del Mallorca i, sobretot, demanar que sigui un projecte sòlid, ambiciós, amb unes decisions que puguin generar, sobretot, il·lusió a tot el mallorquinisme, a tota l'afició, no?
3: A més, el Mallorca rebrà més ingressos gràcies al Mundial, recordant que la FIFA té previst compensar els clubs per la cessió de futbolistes amb uns 10.000 euros per dia i jugador. En el cas del Club Vermell, el Mundial comptarà com a mínim amb dos representants del Mallorca, Johan Mojica amb Colòmbia i Samu Costa amb Portugal. D'altra banda, el davanter Kyle Larin, que ha jugat cedit aquesta temporada al Southampton, ha entrat a la prellista del Canadà. Pel que fa a les competicions europees, el Rayo Vallecano disputarà avui a les 9 del vespre la final de la Conference League contra el Crystal Palace. El conjunt madrileny ja és a Leipzig, Alemanya, i comptarà amb més de 11.000 aficionats a la graderia del Red Bull Arena, el desplaçament més massiu de la història del club. El seu entrenador, Íñigo Pérez, vol aconseguir el que seria el primer títol del club.
11: Creo que debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición. Al final, mañana, por mucho que queramos hablar de final, de épica, de la primera en 102 años, de todo esto es un partido de fútbol. Entonces, cuanto más lo simplifiquemos, yo creo que más cómodos van a estar y más cerca estaremos de poder ganar.
3: Pel que fa al rival, el Crystal Palace ha finalitzat 15 a la primera divisió anglesa i té a la seva plantilla el defensa mallorquí Xadi Riad, que a més anirà al Mundial amb el Marroc. I a la primera federació, l'UDIBI s'ha anunciat que Javi Lara deixa de ser el director esportiu del club, un anunci que arriba després d'anunciar també que el tècnic Miguel Álvarez tampoc continuarà al conjunt blau cel. El president de l'UD, Amadeo Salvo, comença així a reestructurar l'equip després de tancar una temporada amb la pitjor classificació del club a la primera federació i sense possibilitat de disputar la pròxima edició de la Copa del Rei. I pel que fa al play-off de Sens, precisament a la primera federació, l'Atlètic Balears ha comunicat que s'han esgotat totes les entrades per a la final de diumenge contra el Real Jaén a l'Estadi Balear. Alexia Putellas jugarà avui cap vespre el seu darrer partit com a jugadora del Barça. La catalana va anunciar ahir el seu adeu al club després de 14 anys i parteix de la millor manera possible, guanyant tots els títols aquesta temporada. El darrer, la quarta Champions, fa només 3 dies. Alexia Putellas diu adeu després de jugar 507 partits, marcar 232 gols i aixecar 38 títols. Sentim Alexia.
12: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
13: Per això no vull que sigui un moment trist.
12: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
3: Avui serà un dia emotiu per a Àlex i a les 11 del matí al Camp Nou tindrà lloc l'acte oficial de comiat i a les 7 del capvespre el Johan Cruyff, el Barça, amb que t'acolli Patrick Jarro, jugarà contra la Real Societat la penúltima jornada de Lliga, el darrer partit a casa i el darrer d'Alexia. El pròxim partit de la catalana serà precisament aquí, a Mallorca, el pròxim divendres, dia 5, amb la selecció espanyola Son Moix en el partit classificatori pel Mundial contra Anglaterra, un partit que podreu seguir per IB3 Ràdio. I acabam amb bàsquet. Juana Camilio i Falou Niang ja són amb la selecció espanyola per a preparar els Mundials de 3x3. La mallorquina i nova jugadora del bàsquet Girona parteix com una de les líders del combinat espanyol i Falou Niang cerca fer-se un lloc i està a la llista definitiva que competirà a Varsovia a partir del 1 de juny.

0: I són ara les 8 i mitja, repassam les claus d'aquest dimecres. Un home mort aquest matí en un accident de trànsit a l'autopista de l'aeroport. Ha caigut de la rotonda flotant que va cap al Molina després de s'embestir per un altre vehicle, un accident que ara mateix, de fet, està provocant retencions en aquesta via en direcció cap a Palma. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia. Com se circula en aquesta hora?
1: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores encara trobam bastanta retenció en aquesta via, l'autopista de Llucmajor, pràcticament des d'Espillerí, des del quilòmetre 13 fins a l'entrada a Palma, fins a Punta Bonavut, l'accident avui de matí. També trobam bastanta retenció a la carretera de Manacor, entrada a la ciutat, i la via de cintura, la circulació lenta en ambos sentits, sobretot en sentit Andratx, des de la incorporació de l'autopista d'Inca fins al túnel de Gènova i és en sentit cap a l'aeroport, a la zona de les escoles. També és l'autopista d'Inca, encara continuava amb bastanta retenció a l'entrada dels polígonos. Tot per moment, bon dia.
0: Gràcies, Dani. Dia complicat, per tant, a les carreteres de Mallorca i en aquests moments la Policia Nacional també es corcolla des de les 6 del matí un local del barri de Son Goleu de Palma. Es tracta d'una operació liderada per la unitat d'estupefaents des del carrer del Regal. I connectam en directe a Cristina Bausà. Bon dia.
2: Bon dia. Sí, s'han incautat diverses quantitats d'heroïna, marihuana i cocaïna i al llarg del dia s'efectuaran les detencions corresponents en aquesta operació. També hi participen la unitat de prevenció i reacció, guies canins i la unitat de subsol.
0: Gràcies, Cristina. I la dona de 36 anys detinguda per presumptament matar la seva sogra, Pere Garau, a Palma, assegura que va actuar en defensa pròpia. L'arrestada va ser traslladada i al domicili on vivia amb la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets amb la Policia Nacional.
3: El cadàver va ser localitzat amb diversos hematomes i la principal hipòtesi és que les dues dones es varen barallar i la detinguda va pegar diversos cops a la víctima. Ara l'autòpsia haurà de confirmar les causes de la mort violenta i si s'hauria utilitzat algun objecte contundent com a arma.
0: I a les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars. De l'informatiu matí, la Comissió Mixta d'Insularitat del Congrés i del Senat ha aprovat una moció que demana al govern central que aprovi un nou conveni de carreteres a Mallorca. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. L'escrit exigeix a Madrid el retorn dels 230 milions d'euros del conveni de carreteres anul·lat fa 5 anys pel govern autonòmic de la socialista Francina Armengol amb el president Pedro Sánchez a la Moncloa, un acord que actualitzat hauria de ser ara de 350 milions.
0: I el govern no tornarà a habilitar el servei de bus gratuït a Mallorca per facilitar el desplaçament a les festes de Sant Joan de Ciutadella. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha anunciat que s'ha descartat a repetir l'experiència que l'any passat va transportar un total de 375 persones. Un servei especial que unia Inca i el Port d'Alcúdia i que va generar polèmica. De fet, l'Ajuntament de Ciutadella va criticar perquè considerava que el govern propiciava la massificació de les festes patronals.
0: I a Eivissa aquest dimarts han passat a disposició judicial tres homes d'entre 31 i 41 anys detinguts a Sant Josep de Sa Talaia per violació de domicili. Carmen Cires, bon dia.
6: Bon dia. Els fets es van desencadenar quan el resident legítim de l'habitatge se'l va trobar ocupat. Quatre ocupes el van colpejar i el van agafar del coll abans de fer-lo fora. Guàrdia Civil i Policia Local van iniciar una investigació i diumenge passat van detenir tres dels quatre ocupants. Un d'aquests homes també ha de respondre per un delicte de tràfic de drogues. Al domicili també hi havia un menor de 13 anys que va ser lliurat a la seva mare.
0: I avui a l'entrevista parlem de la relació entre com dormim i les pantalles.
7: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: En aquesta hora comença la quarta jornada titulada Són pantalles i salut especial sobre sexualitat. És a l'Hospital de Son Espases i s'inicia amb la presentació que en fa la doctora Marta Betmar, psiquiatra de l'Institut Balear per a la Salut Mental de la Infància i l'Adolescència. Amb ella conversa ara. Senyora Betmar, bon dia.
8: Hola, bon dia, com estàs?
0: Quin impacte real té dormir amb el mòbil a l'habitació sobre l'ansietat, la depressió i el rendiment cognitiu?
8: Pues el impacto del móvil por la noche es muy relevante. Primero, por lo que dejas de hacer, que dejas de dormir. Y las horas de sueño son

0: a urgencias, pero luego el problema de la falta de sueño, del abuso de pantalla, de la falta de hábitos de estudio, también repercute en dificultades de concentración y aprendizaje y de relación social, otras cosas que hacen que aumenten derivaciones no urgentes, sino, digamos, rutinàries per problemes d'atenció i de socialització i comunicació.
1: I, doncs, en aquests moments s'inicia aquesta quarta jornada. Són pantalles i salut especial sobre sexualitat. Avui n'hem parlat a la nostra entrevista i ho hem fet amb Marta Betmar, psiquiatra de l'Institut Balear per a la Salut Mental. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
0: Moltíssimes gràcies.
1: 8 i 40 minuts. Continuem parlant encara de l'ús dels mòbils. Ja fa anys que veus expertes avisen de les conseqüències psicològiques i socials de l'utilització d'aquests dispositius. Ara ja se sap que les xarxes socials també configuren formes de comportament, de relació i de construcció de la identitat. D'aquí una hora comença a la UIB un seminari sota el títol Xarxes socials i identitat, una perspectiva de gènere. Caterina Banys és al campus de la universitat en aquesta activitat organitzada per l'Oficina per la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes. Caterina Banys, bon dia. Què s'hi proposa?
2: Bon dia, som aquí a l'edifici Margalida Comas, al campus. S'hi proposa, diríem així, tota una reflexió crítica sobre el paper del reconeixement a l'hora també de la identitat com a elements clau per comprendre l'ús i també l'abús, com dèiem ara, de les xarxes socials. El ponent, acab de parlar amb el ponent, José Manuel García, que és catedràtic del Departament de Psicologia de la Universitat d'Almeria, va publicar, de fet, un dels primers articles que anticipaven ja les conseqüències psicològiques i socials de l'ús de la telefonia mòbil. Li he demanat fins a quin punt les xarxes condicionen la manera com ens percebem a nosaltres mateixos. M'ha respost això, l'escoltam.
3: Entonces, envidia y postureo son dos elementos que ya estaban dentro de la conformación de la identidad de la persona, que las redes sociales favorecen, fomentan, y la consecuencia natural de esto, de alguna manera, es la violencia.
2: I també li he demanat a l'expert fins a quin punt les xarxes amplifiquen les desigualtats de gènere que ja existien anteriorment fora de l'entorn digital. M'ha contestat això, l'escoltam.
3: El tema de OnlyFans, ¿no? Que es pues, una red social que mercantiliza el cuerpo femenino y en el que, no tanto en España, pero en Estados Unidos, y llegará esta tendencia a España, es habitual que un gran porcentaje de personas que tienen un perfil en Facebook o en Instagram tengan también un perfil en OnlyFans.
2: Per tant, dues advertències d'aquest expert, José Manuel García. La sessió convida a pensar, repensar fins a quin punt una existència més enllà de la pantalla o la identitat no es defineixi únicament, per tant, per la visibilitat o la interacció digital. Per tant, fins aquí, companys, a l'espera de que comencin aquestes jornades, aquest seminari, sota el títol Xarxes socials i identitat, aquí al campus.
1: Gràcies, Caterina Banyes. Ara són les 8 i 43. Repassem altres qüestions. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei que regula la intel·ligència artificial amb multes de fins a 35 milions d'euros per adaptar la normativa estatal a l'europea. Però hi vaig de manera expressa als sistemes de manipulació subliminar, la classificació biomètrica per raça o religió i els hipertrucatges sexuals.
4: La norma al vent de la supervisió humana en els sistemes de risc per protegir drets fonamentals i menors d'edat, el ministre de Transformació Digital, Òscar López, defensa que el test és garantista.
5: Espanya, desde luego, es un país líder en la construcción de una inteligencia artificial, como digo, confiable y ética y humanista. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
1: I la ministra de Sanitat, Mònica García, compareix avui al Congrés dels Diputats per retre comptes de la gestió del desembarcament dels passatgers del creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus.
4: A Espanya són ja dues persones contagiades del virus, que en aquest moment són asimptomàtics. Ara Sanitat estudia el criteri per donar d'alta el primer home que, recordem, va donar positiu i que sigui, però, en totes les garanties.
1: Amb aquest punt arribem a les 8 i 45 minuts. Ara podeu escoltar les desconnexions insulars.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. La Comissió Mixta d'Insularitat del Congrés i del Senat ha aprovat una moció que demana al Govern Central que aprovi un nou conveni de carreteres a Mallorca. L'escrit exigeix a Madrid el retorn dels 230 milions d'euros, un acord que tolgiat però hauria de ser ara de 350 milions. Tot donant parlant d'aquesta i altres qüestions abans, però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Pues en aquestes hores l'autopista de Llucmajor ja s'han quedat els carrils despejats, han quedat lliures d'un accident que havia hagut avui de matí a primera hora, a les 7 de matí, que tenien ocupat dos carrils. En aquestes hores ja la circulació comença a fluir un poc, però bueno, encara queda molta retenció ara mateix des d'Espillerí fins a l'aeroport. Trobaran encara bastanta retenció. També seria de cintura, circulació lenta en bons sentits i complicacions a centrar a Palma des de l'autopista d'Inca i també des de la carretera de Manacor. És tot, bon dia.
1: Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
3: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
1: Un home mort aquest matí en un accident a l'autopista de l'aeroport ha caigut de la rotonda flotant que va cap al Molinar després de ser embestit per un altre vehicle. Els fets han passat minuts abans de les 7 del matí, però a aquesta hora encara hi ha retencions. Olivia Navarro, bon dia.
4: Bon dia, sí, perquè en aquest punt encara es troben els serveis d'emergència com agents de la Guàrdia Civil. El sinistre, segons ha detallat l'U2, ha mort un home de d'haver 60 anys que hauria caigut des de la rotonda que distribueix el trànsit cap al Molinar i són malferits. Aquest motorista, segons expliquen, hauria estat embestit per un altre cotxe. En tot cas, la investigació està en marxa en aquests moments per esclarir-ne les causes.
1: Continuant la informació a Binissalem, on des d'ahir el poble està tenint problemes en la connexió a internet. Cases i comerços estan veient afectats. Connectam en directe amb la nostra companya Neus Pericàs, que és allà. Neus, bon dia, que en sabem d'aquesta avaria.
5: Bon dia, Ida, però és que està afectant a la gent de diferent manera. Hi ha qui ahir no tenia wifi, però també qui es va quedar fora de dades mòbils. De totes maneres, el que tothom comparteix és aquest problema amb la connexió. Avui matí hem pogut parlar amb alguns comerços del poble que ens expliquen com ha afectat els seus locals. Els escoltam.
6: És que jo he llegat ara mismo a mi trabajo. Eso es lo que sé, que no me funciona la televisión e internet, la música.
7: Tengo entendido por mi pareja que los datáfonos en muchos locales no funcionaban.
5: A més, també han pogut parlar amb alguns veïnats.
8: I no tenim de res des de fa... Ves, des d'ahir a hora baixa i han cridat i jo me pensava que eres únic.
9: Jo em vaig donar compte de les 5 de l'hora baixa, més o menys. Vaig anar a dormir a les 11:30 i encara no havia tornat.
5: Així com sentiu, aquesta avaria està afectant la gent del poble i, de totes maneres, des de l'Ajuntament avisen que ja estan fent feina per arreglar-ho.
10: No sabem encara, no m'hauran passat cap tipus d'informació i estem a l'espera que els serveis tècnics mos diguin, els serveis tècnics de telefònica, mos diguin com s'arreglarà i quan s'arreglarà sobre.
1: Gràcies, Neus, en directe des de Binissalem amb aquesta darrera hora referent a l'avaria. I ho dèiem al començament, la Comissió Mixta d'Insularitat del Congrés i del Senat ha aprovat una moció que demana millores a la xarxa viària i que el Govern Central aprovi un nou conveni de carreteres a Mallorca de 350 milions d'euros. La iniciativa l'ha presentada el PP i ha quedat aprovada amb els vots a favor de tots els grups, a més del PP, de Vox, Sumar Més i el grup mixt, mentre que el PSOE s'hi ha extingut.
4: L'escrit exigeix a Madrid el retorn de 230 milions d'euros al conveni de carreteres anul·lat fa 5 anys. Un acord actualitzat que hauria de ser de 350 milions. La senadora del Partit Popular, Maria Salom, ha lloat el consens al qual ha arribat el president de Mallorca, Llorenç Galmés, i ha destacat la necessitat de desembossar actualment les carreteres de l'illa.
11: El presidente Galmés nos reunió a todos los diputados y senadores de todos los colores políticos y nos entregó este documento firmado. Y nos dijo, clarísimo. El gobierno de España está cometiendo una injusticia con la isla de Mallorca. Batallad este tema en Madrid. Y aquí estamos.
4: El senador socialista José Ila ha agafat el guant, assegura que el problema de les carreteres de Mallorca no és de pressupost, sinó de la inacció dels governants del PP, tant al Consell com al Govern.
12: Se ha ofrecido un modelo de financiación nuevo que supone 420 millones más para Baleares cada año. Se podrían hacer una vez y medio este convenio de carreteras cada año. Y el PP está en contra y vos también. Por tanto, no digan que es un tema de dinero. No es verdad. Lo que tapan es un fracaso de gestión.
4: El seu to en sumar més per Mallorca ha criticat la manca de conscienciació d'uns i altres i ha reivindicat una millora de carreteres, una necessitat que també comparteix Vox.
1: Més qüestions. La segona sessió del debat d'estat de la ciutat a l'Ajuntament de Palma ha acabat amb el 57% de les propostes dels grups aprovades. Una de les més destacades és la modificació del Pla General del 2023 que permetrà aprofitar sòl urbà consolidat i generar 831 habitatges de protecció pública en el Pla Especial de Son Busquets.
4: Aquesta, però, no és l'única. S'han aprovat concretament 23 de les 40 qüestions abordades entre el dilluns i ahir dimarts. Un dels temes que ha comptat en unanimitat acord és la reestructuració integral de la policia local impulsada per PSC i PSOE i negociada i consensuada amb els sindicats representants. També PP i Vox han tirat endavant la creació de la figura de l'agent cívic i, tal com havia anunciat el Batlle al seu discurs d'aquest debat, la presència d'agents de la policia local dins els busos de l'MT. D'altra banda, s'ha acordat que els ajuntaments puguin decidir a què destinen els superàvits i els romanents quan estan sanejats econòmicament.
1: I això, i a la policia local investiga el robatori de senyals de trànsit en alguns carrers del poble. Han desaparegut senyalitzacions provisionals i de direcció prohibida. La policia demana la col·laboració ciutadana per trobar-ne els autors i no descarta que pugui ser qualcú descontent amb la reforma circulatòria que s'ha aplicat recentment al municipi.
4: Des de fa unes setmanes desapareixen els senyals de trànsit en una zona molt concreta de Sóller. Es tracta del camí d'Esmorterà i el carrer de l'Alqueria del Comte. Un fet que ha generat sorpresa entre alguns veïnats.
13: Està mal fet, molt mal fet, estic. Això no se fa.
14: Jo és que no ho havia sentit a dir. No en tinc ni idea, però troc que està mal fet, des de luego.
4: Alguns creuen que els robatoris podrien estar relacionats amb la reforma circulatòria que ha generat molt de descontentament en aquesta zona.
15: La reforma circulatòria és un autèntic caos i és que està robant els senyals, que no ho sabia que passés. Pues bravo.
16: Troc que ja comença a l'hora, s'ho tenen que fer, que hi ha aquest canvi de circulació que està en conflictiu, pues fer qualque cosa, diu, perquè la gent de Sóller està avorrida.
4: Mentrestant, a les xarxes socials, la policia local ha demanat col·laboració ciutadana per intentar identificar la persona o les persones que s'enduen aquests senyals. Miquel Quetglas és el cap de la policia local.
17: A lo millor pot ser que sigui un veïnat que estigui un poc descontent amb aquest tipus de mesures. Des de la policia sempre demanam el mateix, que tinguin un poquet de paciència i ja veurem si amb el pas del temps les coses se van normalitzant i estabilitzant.
4: I quins són els principals motius de queixa? I d'on bossos cada dia per arribar a casa i els cotxes de lloguer que continuen votant-se la restricció a la zona de baixes emissions.
1: I un darrer punt, perquè una trentena de voluntaris han col·laborat en la donació de més de 3.000 llobarros a entitats socials.
4: Són exemplars criats al Laboratori d'Investigació Marina d'Andratx per millorar el procés de reproducció aquícola. Ara aniran a les taules de més de 6.000 famílies vulnerables ateses per mitja dotzena d'ONGs, entre les quals Mallorca Sense Fan, Montición Solidari i el Banc d'Aliments. Alberto Morentes, el director de producció de Cuícola Balear, i Georgina Brunet, directora de l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera.
18: Lo que estábamos probando eran nuevas tecnologías versus la acuicultura tradicional. Entonces los animales nos han ido diciendo que era lo que les gustaba más. O sea que pero han estado criados en la mejor de las condiciones.
19: És gràcies a la col·laboració público-privada entre la Conselleria d'Agricultura i el grup Colmarex i també el sector pesquer, que a través de la cofradia també hi col·laborar. I gràcies a aquesta coordinació doncs podem fer arribar aquests 3.500 llobarros a famílies que ho poden necessitar.
1: D'aquesta manera arribam a les 8:55. La informació continua aquí a IBT Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I arribem a les 9, com cada dia, amb la cultura. L'ambaixada d'Espanya de Palma es prepara per canviar de pell. Els pròxims 10 dies, en poc més de 48 hores, arranca la Fira del Llibre de Palma i ho fa amb la jornada més especial, amb la nit de fira que oferirà llibres i música fins a les 10 del vespre al Cor de Palma. Sandra Martínez, bon dia.
2: Bon dia. Sí, serà una nit de cultura que clourà un capvespre de festa marcada per l'actuació musical dels Monkey Doo, que estem escoltant de fons, i també per un pregó protagonitzat, en certa manera, podríem dir, per la música. El faran Fades, seran les protagonistes i, per cert, en tenen moltes ganes.
3: Hola, som Fades!
4: I ens veiem aquest divendres a la Fira del Llibre de Palma per fer el pregó.
3: I com a mallorquines mos fa moltíssima il·lusió.
5: Sí, sobretot perquè som un grup que se va fer en el grau de Filologia Catalana a la Universitat de les Illes Balears. Per tant, mos veiem allà aquest divendres.
4: Adéu, adéu, adéu. Adéu.
6: M'agrada, I like it, m'agrada, ja d'or, m'agrada que
2: i tot això amb els llibres com a base, però amb moltes coses més. Miquel Ferrés, el president del Gremi de Llibreters de Mallorca.
7: Durant aquests 10 dies, des d'aquest divendres 29 de maig fins diumenge 7 de juny, podran trobar a la plaça d'Espanya una diversitat immensa de llibreries, amb 16 llibreries participants i, a més, les casetes de l'Ajuntament de Palma, de la nova editorial Moll i de la Fundació Mallorca Literària.
2: Casetes que acolliran signatures amb novetats com el debut literari de l'humorista Younes Shaib, Marcos Augusto, també Olivia Lund, i també hi podrem trobar na Laia Malo, na Alex Fito, la Luciana Péquer, entre molts d'altres. Una àmplia oferta que en aquesta 44a edició no vol deixar ningú fora.
7: A més, enguany, des del Gremi hem treballat perquè la cultura arribi a nous col·lectius gràcies a l'acord amb la Prop Cultura, que ha tingut molt bona rebuda, més de 100 reserves ja fetes per les activitats aquests dies, i també tres matins en les que rebrem visites d'escolars en les que s'han apuntat més de 300 alumnes.
2: La fira no oblida tampoc l'any bonet, hi haurà un recital organitzat per la Fundació Mallorca Literària i novetats també com un taller de twerking o l'enregistrament d'un podcast.

0: Mitjanit, s'han lliurat els tercers premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya al Palau Municipal d'IFEMA de Madrid.
1: I el premio és para Lux de Rosalía.
2: A productor, productora del año es para Rosalía con Lux.
3: La perla de Rosalía.
4: El premio de la Academia de la Música al mejor álbum pop es para Lux Rosalía.
5: El premio de la Academia es para
6: La perla de Rosalía.
7: Esta del año es para Rosalía.
0: Ja ho heu sentit, la gran triomfadora de la nit estel·lar catalana, Rosalía, que, malgrat no poder assistir a la gala, se n'han duit 8 dels premis dels 43 que s'han donat.
8: Entre els quals, ho hem escoltat, els de millor artista, millor àlbum per Lux i també millor cançó per La Perla. També ha estat reconeguda com a productora i compositora de l'any, a més de guanyar en les categories de millor videoclip i millor àlbum i cançó pop. La cerimònia ha estat presentada per Leonor Watling i també ha distingit figures com Joan Manel Serrat, que ha rebut el premi d'honor de la història de l'Acadèmia, així com artistes com Leiva, Maria Terremoto, Amaral, Luz Casal o el grup Sanguijuelas del Guadiana, que ha estat guardonats com a artista revelació.
0: Amb la música de Rosalía arribarem a les 9, moment per resumir les qüestions principals d'aquest matí de dimecres.
9: I'll fuck you till you love me.

0: Són ara les 9 del matí. Un home de 60 anys ha mort avui en un accident a l'autopista de l'aeroport. Es tracta d'un motorista que ha estat embestit per un cotxe. Ha estat a l'alçada de la rotonda flotant que enllaça amb Es Molinar i Son Malferit, molt a prop de Palma.
1: Ara s'investiguen les causes de l'accident. Ha estat abans de les 7 del matí i aquest fet ha provocat importants retencions als accessos a Palma perquè s'ha hagut de tallar part de la circulació. Tot i que ja s'ha reobert el trànsit, el succés encara provoca que se circuli més lent d'allò que seria habitual.
0: I des de primera hora, agents de la Policia Nacional s'han desplegat al barri de Songoleu de Palma en una operació antidroga. Escorcollen un local situat al carrer del Regal, molt a prop d'Indalecio Prieto. Allà hi ha Cristina Boussà. Cristina, bon dia.
2: Bon dia. S'han confiscat diverses quantitats de marihuana, cocaïna i heroïna. De fet, l'operació ha girat al voltant d'aquesta darrera substància de l'heroïna perquè és poc freqüent trobar-la durant els escorcolls. Els agents de la Policia Nacional han arribat aquí al carrer del Regal de vers les 6 i s'espera que durant el matí s'efectuïn diverses actuacions. Han parlat amb una veïnada d'aquesta situació i això és el que ens ha explicat.
3: Bueno, això no és un habitatge, sinó és un local comercial i això, els veïnats ja ho sabíem, clar que sí. A més, sabíem que s'havia denunciat, però no s'estava fent res. Però és cert que no sabíem el tema de tràfic de drogues i bé, la policia m'ha comentat això, que s'estava fent una rodada.
2: En aquesta operació contra el tràfic de drogues la du a terme el grup d'estupefaents número 2 i hi participen la unitat de prevenció i reacció també. Hi han assistit els guies canins i la unitat de subsol.
0: Gràcies, Cristina. I continuen les dependències policials. La dona de 36 anys detinguda pel presumpte assassinat de la seva sogra, Pere Grau, a Palma, assegura que va actuar en defensa pròpia.
1: L'arrestada va ser traslladada ahir al domicili on vivia amb la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets amb la Policia Nacional. El cadàver va ser localitzat amb diversos hematomes i la principal hipòtesi és que les dues dones es varen barallar i la detinguda va pegar diversos cops a la víctima.
0: I segons avancen en aquesta hora alguns mitjans de comunicació, agents de la Guàrdia Civil han llançat a primera hora d'avui dimecres una operació a la seu del central del Partit Socialista a Madrid i d'altres immobles vinculats amb aquesta formació política. N'ha parlat fa només uns minuts abans de que començàs la sessió del control al Congrés Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partit Popular.
4: No conozco lo que se está produciendo en este momento en Ferraz, pero es otra más. Y no otra cualquiera. Estamos hablando del señor Zapatero, del Partido Socialista y de su sede. Estamos hablando de 10, 11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano.
0: Segons confirma l'agència EFE, l'UCO registra en aquests moments la seu del Partit Socialista a Ferraz en una investigació per finançament il·legal. I la psiquiatra de l'Institut Balear per a la Salut Mental en Infants i Adolescents a l'Hospital de Son Espases, Marta Betmar, adverteix de l'ús patològic dels mòbils i de les pantalles, sobretot entre els menors.
1: Ho ha dit en una entrevista a l'Informatiu Matí aquesta investigadora que avui participa en una jornada sobre la qüestió.
5: Se ha relacionado mucho muchas patologías psiquiátricas como TDAH, el TEA y otras, pero con los trastornos de conducta alimentaria, con la ansiedad, con la depresión, están muy relacionadas. Mayor tiempo usando pantallas, más probabilidad, sobre todo en chicas, sobre todo en redes sociales, de ansiedad y determinado contenido, que normalmente es el que se ve muy basado en la imagen corporal.
0: I vos recordem la notícia que hem conegut durant aquesta butlletí. La UCO registra la seu del Partit Socialista en aquests moments a Ferraz en una investigació per finançament il·legal. Estaran pendents d'aquesta informació. Són ara les 9 i 4 minuts. Comença el programa al dia.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: El dia amb Joana Marató.
2: Bon dia, què tal? Com estàu? Són les 9 i 5 minuts i en Setami començàvem aquest programa de dimecres 27 de maig, un dia en què esperam sol i calor, més que ahir, possiblement, i que hem de dir arriba el dia d'avui amb poques novetats, fins i tot per els propers dies. Com podem veure ara mateix en aquest gràfic que compartim per als espectadors de televisió, les temperatures seguiran amb una clara anomalia tèrmica al Manco durant la primera quinzena d'aquest mes de juny, que és a tocar, entre 4 i 6 graus per sobre, per damunt del que seria normal per aquesta època de l'any. Temps i calor a banda, hem de contar-vos que ahir a hora baixa hi va haver un nou ensurt en un edifici de Palma. Vos ho contàvem. Una desena de persones han estat desallotjades després de l'esfondrament del terrat d'un edifici al carrer de Can Campaner, prop de la plaça del Mercat de Palma. No hi ha hagut ferits, no han de lamentar cap víctima, i l'immoble que estava en obres era buit en un moment de, en el moment dels fets. Els operaris n'havien sortit després de sentir un renou. Per tant, segurament això va fer que avui no haguem de lamentar cap víctima. En altres qüestions, i fent referència a les notícies que ara tot d'una fa uns instants ens comentaven els nostres companys dels serveis informatius, heu de saber que la UCO ha entrat a Ferraz en un operatiu que està en aquests moments en marxa contra una trama de finançació il·legal del Partit Socialista. Tot d'una, a la nostra tertúlia d'actualitat en parlarem, però vos hem de dir també que la crònica judicial i els casos de corrupció varen marcar ahir precisament la sessió de control al Parlament aquí a les Illes Balears, amb un intercanvi dur d'acusacions entre el Partit Popular i el PSIP. Xisco Nadal, bon dia, com estàs?
3: Bon dia, Joana. La presidenta del govern, Marga Proens, ha carregat contra el PSOE pels casos que afecten precisament els socialistes, mentre que el portaveu del socialista Iago Negueruela l'ha acusada d'evitar parlar de causes vinculades al Partit Popular. Vots, per la seva banda, ha reclamat eleccions anticipades. Has d'escoltar.
4: Señora Proens, el señor Marí se va a sentar en el banquillo de los acusados. No, no es investigado.
5: Señor Negueruela, ya sé que avui han desayunado con diamantes, però surti de xoc que la legislatura ha de continuar. Moltes gràcies.
2: Hem de dir que el cas de Zapatero tornarà a centrar avui la sessió de control al Congrés, marcada per l'absència, vos hem de dir, de Pedro Sánchez de viatge oficial a Roma. Mentre l'oposició eleva la pressió, diversos socis del govern, com Podem, el PNB o Junts, consideren la legislatura esgotada, però descarten de moment donar suport a una moció de censura. Tot això mentre, com dèiem, la unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha iniciat a primera hora d'aquest dimecres un dispositiu contra una presumpta xarxa de financiació il·legal al Partit Socialista. Els agents han entrat als despatxos i oficines de la seu central del Partit Socialista al carrer de Ferraz de Madrid, segons han confirmat fonts oficials. Tot d'una, ampliarem aquesta informació, però vos hem de contar també que a la nostra tertúlia d'avui també parlarem amb Elena Ballester, José Luis Miró i Josep Pont Fraga d'altres qüestions. Repassarem, òbviament, les darreres novetats sobre la investigació. Per cert, Zapatero declararà els dies de 7 i de 8 de juny, però també parlarem de jubilats i de pensionistes i d'un problema creixent, i és que molt de majors tenen, Xisco, dificultats per gestionar les seves comptes bancàries.
3: Imagina't, fer una transferència, actualitzar una llibreta o senzillament parlar amb una persona al banc, allò que abans era una gestió, podríem dir, quotidiana, ordinària, ara, per molta de gent gran, pot convertir-se en una dificultat, un obstacle. La digitalització bancària i el tancament progressiu d'oficines han transformat les relacions de clients i entitats, i avui en volen parlar precisament per fer-nos-en ressò. En parlarem amb gent gran, activistes, i també amb l'advocada i vicepresidenta d'Asofin, Cristina Borrallo.
2: I atenció també perquè hi ha novetats importants en matèria de prevenció i de salut femenina. El Ministeri de Sanitat ha aprovat ampliar el programa públic de cribratge de càncer de mama. Xisco.
3: Fins ara, les mamografies preventives es dirigien principalment a dones d'entre 50 i 69 anys. Ara, progressivament, aquest cribratge s'estendrà a dones entre 45 i 74 anys, en revisions cada 2 anys. Prop d'un 10% dels càncers de mama es diagnostica dediquen a banda dels 50 i avui en parlarem amb la nostra comare, l'Anna Isabel García, per cert que avui és dimecres, i també repassarem les portades de la premsa rosa i sabrem quins són els protagonistes d'aquestes portades, Joana.
2: Ens pots fer qualque spoiler de les revistes? Com arriba? No sé si paparró o no paparró, patató...
3: No hi ha gaire cosa, però te diré que Ana Obregón se'n va de noces, que és una neboda, Paloma Lago ha aconseguit una entrevista a Lola després del seu judici i 10 minuts dedica la portada a Cristian Gálvez i Patricia Pardo perquè ells seran els encarregats de fer la presentació del papa Lleó XIV a la seva visita a Madrid.
2: Que és també a tocar aquesta visita del papa, que imagino que...
3: En parlarem i falten hores,
2: òbviament. Però bé, això serà una mica més tard, perquè ja sabeu que el repàs a les revistes del cor és a les 11:40 aproximadament amb en Xisco Nadal, però són les 9:10, és el moment de la reflexió i volen saber quina és la frase que ha triat en Xisco Nadal per avui.
3: La frase d'avui és de la tia Sigourney Weaver, que una entrevista de promoció, perquè aquest dia té sèrie nova, ha dit: "Ser rebel, quan el món sembla que s'esbuca, és profundament inspirador."

0: aquest Soy Rebelde en versió d'Anna Rosario, te deman també de que parla avui tothom, si és con Nadal.
1: I
0: no sé si has lligat un poc aquest tema.
1: Molt bé, Joana Maroto, ara ho has entès. Passant d'Anna Rosario a Lolita, sa gran de ses flores, perquè avui volen parlar de l'estrena de Mallorca Confidencial, una coproducció d'IB3 Televisió, en Lolita Flores com a protagonista.

0: Mentre Televisió va presentar ahir vespre Mallorca Confidencial, una nova coproducció audiovisual de la cadena pública balear en el marc del Coneta Fiction Fest. De fet, han compartit unes fotografies de lo que era el fotocol i ara mateix se veuen a totes les estrelles d'aquesta casa desfilant en aquesta estrena. L'acte es va celebrar a l'Auditori de Peguera, coincidint amb la premiera oficial d'aquesta producció de 90 minuts, inclosa dins la programació d'aquest festival internacional dedicat a la indústria de la ficció televisiva i audiovisual. La presentació va reunir cares conegudes d'IV3, també autoritats, membres de l'equip tècnic i artístic, així com professionals del sector audiovisual i assistents acreditats. Amb aquesta nova aposta, IV3 reafirma el seu compromís en la producció audiovisual feta a les Illes Balears, impulsant continguts de qualitat i donant projecció al talent local, tant en l'àmbit estatal com internacional. I te volia demanar, tu, que t'han vist en aquest fotocol de Pinyol Vermell, Joana Maria Maroto, quines sensacions et va deixar l'estrena i la pel·lícula?
1: Bé, d'entrada, he de dir que sempre me passa una mica el mateix. No sé molt bé com he de col·locar en els fotocols. Però bé, gràcies a Eugene i a els altres companys que me'l varen saber...
0: Rebombolar una mica.
1: Exacte, exacte, col·locar i explicar-nos un poc com ens havíem de posicionar. Però bé, més enllà d'això, la pel·lícula a mi m'ha agradat. La veritat és que amb aquest amb el personatge de Nanela, que m'ha agradat molt el personatge que interpretava aquesta Asia Ortega, i òbviament jo soc molt de Na Lolita, ja tot el que sigui Clan Flores, també hi havia Nanela Furiasi, que per cert era ahir a l'estrena.
0: Nanela Furiasi, que si me permets, per anar a una premiere, haver-te pensat una miqueta més outfit, no hi seria de més. A mi me dius que l'has copiat de la mà i que va arribar directament damunt l'escenari de l'Auditori de Peguera.
1: Mira, i ara m'han enganxat fent no, perquè em fa com a demanava tu. Se pensava que estaves dient
0: anava
1: malament.
0: Na Joana Maroto anava un vestit florejat, anava com a molt adequada per aquesta festa, però jo he de dir, Nelena Furiasi, una mica decebedora en general, però no passa res, és una opinió meva i de gairebé el 75% del teatre que jo estava escoltant, que tothom deia, com diríem, mare, com per anar de queixa suerte. Però tot i així han de dir que va ser la que va aconseguir un aplaudiment defensant que la pel·lícula s'havia fet en català, versió mallorquina, i que ella també, de fet, gairebé tot el seu
1: sí,
0: text...
1: Sí, quasi tot estem parlant català, ella.
0: Perquè van tenir un coach vocal per ensenyar-los l'accent d'aquí, de casa nostra, i han de dir que tant ella com la Lolita, com alguns dels protagonistes, s'esforcen en parlar la nostra llengua, cosa que des d'aquí reivindicam. Però l'outfit de Nelena Furiasi per anar a una estrena, terrible. I també hi havia el boi millor d'aquesta casa. Hi havia en Raül Valls, hi havia en Toni Rigo, na Joana Maroto, na Marta Garau, na Yolanda Nostra, també hi havia les companyes de Saranam, na Rosa de Lima i na Madalena Serra. És a dir, que en Miquel Calent, na Fanny Pons, de Fred i Calent. És a dir, que hi havia una representació més o manco nodrida del boi millor d'aquesta casa i també part de la directiva. Jo vaig seure just darrere amb Biel Tauler, el gerent d'aquesta casa, aquí des d'aquí, com que és el gerent, li enviem una salutació.
1: El Xisco sempre
0: una
1: tan considerat.
0: I també tenia davant en Esteban Ramon, el nostre cap de comunicació, i na Ruth Martón, la cap de recursos humans. És a dir, hi havia un front row on IV3 va apostar per aquesta
1: pel·lícula.
0: Mira,
1: ara podem veure en imatges, si ho vols descriure una miqueta pels nostres oients, l'outfit que deies de Nelena Furiasi. Anava com amb unes bermudes curtes.
0: Duia com una espècie de falda pantaló que ningú va entendre, i llavors anava amb uns xoquins que semblava que sortia del bany de casa seva. Són les coses com són. Me sap greu.
1: Un poc en concordància amb la pel·lícula. No?
0: Jo crec que no. Estimada, perquè llavors tenim en el que feia de Gato, que aquest jove anava modern, però com a mínim se va pensar una mica s'ha optit per anar en aquesta estora vermella. Ja
1: el
0: està.
1: Gato és el que hi ha més a la
0: sí,
1: banda
0: l'Orca, de l'esquerra. L'Orca Dama, que és el que fa, que també ha debutat en aquesta pel·lícula i que fa també un paperàs. Ho dic perquè a mi aquest jove jo no el coneixia de res, i quan toca la guitarra a la pel·lícula i se posa a cantar Sin Documentos de Los Rodríguez, troc que és un dels grans moments d'aquest film. Ja el comentarem després, però gran estora vermella. Després ja tornem a veure la foto de na Joana Maroto i el seu vestit de flors.
1: I d'en Xisco Nadal que va...
0: Jo anava discret, jo som una persona senzilla.
1: Però bé, aquesta pel·lícula la podreu veure ja als cinemes perquè s'estrena divendres, dia 29, tot i que, com dèiem ahir, se va fer una preestrena a Peguera, l'Auditorium de Peguera. Res, hem de començar ja el programa. Tenim moltes coses avui per compartir amb tots vosaltres i també fer-ho gràcies a l'ajuda, com sempre, de Facundo Tenaglia, al control tècnic, na Cata Jaume, en Valentín Iconaro, na Àlex Fortesa, a la realització tècnica, i també na Yolanda Ruiz, a la producció. Començam. Hey,

0: Ja tornem aquí, són les 9:32 minuts. Òbviament, seguim parlant de tot això que fa referència al Partit Socialista, a les investigacions, a les joies, que ara també sentíem el bisturí de Javier Alarcón, aquesta investigació al voltant de Plus Ultra de Zapatero. Ens feien ressò també de l'enfrontament ahir a la sessió del Parlament en què els diversos partits s'han retret les situacions de corrupció i els casos judicials que afecten els dos partits, en aquest cas el Partit Socialista i el Partit Popular. Els socialistes han parlat d'obertura de judici oral al president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, i la presidenta Marga Proens ha volgut recordar la quantitat de casos que ara mateix estan afectant el Partit Socialista. Si vols, sembla, recuperam el fragment, el moment en què se produïa aquest enfrontament verbal entre Marga Proens i Iago Negreola.
1: Señora Proens, el señor Marí se va a sentar en el banquillo de los acusados. No, no es investigado.
2: Señor Negreola, ja sé que avui han desayunado con diamantes, però surti de xoc que la legislatura ha de continuar. Moltes gràcies.
0: També arriba al Parlament de les Illes Balears tot això i vos demanem, Josep, començant per tu, vivim una situació política de màxima crispació, com es tradueix també això a les urnes? Perquè hem de recordar que ja estem en precampanya, com aquell qui diu, que no res, tindrem eleccions també aquí a casa nostra.
3: Sí, efectivament, vull dir, jo crec que en aquests moments, i també ho he dit al Pont d'Helena Ballester o José Luis Miró, els ciutadans, la capacitat de sorpresa, ja en aquests moments ja no sabem més què pot passar. Cada dia hi ha fets nous. Per tant, la situació política de la política espanyola, de tots aquests casos de corrupció, un darrere l'altre, és l'expresident Zapatero, avui, ara en aquests moments, es registra a la seu del PSOE. Mireu, el calendari que té que afrontar de situacions judicials del PSOE fa feredat. Per demà, està previst que el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, hagi d'anar a declarar en els jutjats de Badajoz. La dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, hi té que anar 19 de juny per una audiència davant el jutge Juan Carlos Peinado. I Rodríguez Zapatero està citat per dia de 7 i de 8 de juny. Tot això succeeix quan la militància del PSOE està en estat de xoc i en la moral tocada per el que està passant.

0: possible seguir governant Espanya que hi hagi un govern en el qual els seus socis no li donen credibilitat a en Pedro Sánchez, on la ciutadania demana en aquests moments ja un canvi polític. Quin sentit té voler mantenir aquesta agonia, he dit abans del Titanic. Per tant, per acabar, amb aquesta polarització, amb aquesta crispació, perquè és final, els debats, tant en el Congrés de Diputats com ahir en el Parlament, van tots allà mateix, sobre la corrupció. I en aquest moment Pedro Sánchez ha d'entendre que si ell va arribar a la Moncloa per lluitar contra la corrupció, ha d'entendre una cosa. La corrupció se l'ha menjat a ell, l'ha enfonsat. Quina credibilitat a cap té Pedro Sánchez, el PSOE, en 12 secretaris generals d'organització que estan empresonats? Cap ni una. I jo espero que si Pedro Sánchez demà ho fitxa, i amb això tinc que dir que discrepa d'Helena Ballesteros, no tot està perdut, no tot és corrupte. Hi ha bons i mals polítics, bons i mals periodistes, bons i mals empresaris. I la regla d'or de la democràcia és l'alternància. És moment de convocar eleccions i que els ciutadans lliurement puguin pronunciar-se sobre si
1: Josep,
0: volen
1: que això continuï. Això...
0: I si no, qüestió de confiança.
1: Josep, ara que dius això, precisament, acabam de conèixer que Rufián, Gabriel Rufián, ja s'ha pronunciat al respecte i ja demana eleccions anticipades. Nosaltres seguim un poc a l'espera de poder oferir als nostres espectadors, als nostres oients...
2: Això està canviant d'ahir a avui.
1: D'ahir a avui, òbviament. Suposo que també les darreres hores també precipiten, no?, que les defenses que hi pugui haver el Partit Socialista acabin per... Per acabar-se, te volia comentar, estem a l'espera, no?, de que el nostre company Joan Guirado arribi a fer rap per mostrar-nos imatges de tot allò que està passant, però dir-vos que en aquests moments hi ha una furgoneta oscura, molt grossa, davant la seu, esperant segurament poder endur-se'n documentació que segurament podran extreure d'aquesta seu dels socialistes. I, evidentment, estem veient i compartint també imatges en aquests moments de la sessió de control al Congrés. És una sessió... supos que estàu d'acord amb jo, inèdita, perquè tot just els socialistes acaben de conèixer que acaben d'entrar dins la seva seu.
2: I ellos, sí, bueno, evidentemente deben estar en estado de shock. Qué importante es la imagen, tú ahora nos decías, vamos a conectar para poder tener imagen, ¿vale? Qué importantes son las imágenes que está dejando esto. Es decir, teníamos ayer la imagen del ajuar de Zapatero en su caja fuerte, eso es una imagen con un impacto tremendo en la opinión pública, seguramente más que la explicación de cualquier, de una buena explicación de la trama, etcétera, de las sociedades interpuestas, porque hay un momento en el que la cabeza ya no da para más, pero una imagen vale más que mil palabras, y hoy tendremos la imagen de agentes de la Guardia Civil saliendo con documentación precintada, incautada, en la sede del Partido Socialista. A mí hay una cosa que creo que hay que empezar a cambiar ya la premisa, de que el Partido Socialista llegó al gobierno en la anterior legislatura para acabar con la corrupción. Es decir, a estas alturas, viendo el entramado que rodea al Partido Socialista en España, creerse eso, en fin, sí, que todo el mundo es muy libre de creer lo que quiera, pero la sensación que a mí me producen los hechos posteriores es que no tenía evidentemente no tenía nada que ver con proteger a España de la corrupción del Partido Popular, sino ocupar el partido el espacio que en aquel momento ocupaba el partido, que ahora está en la oposición, para desarrollar toda una trama criminal organizada a todos los niveles.
1: Elena.
2: A los niveles nacional, internacional y en fin, porque ya de momento no hay más.
1: Anava a dir que en Elena ha pren moltes notes, no?, de tot allò que va dient en José Luis, de tot allò que va dient en Josep, de tot allò que anam coneguent, no?, minut rere minut, hi ha molta tela per tallar, no?
3: Porque creo que tenemos suficiente con lo que tenemos para tener que presumir, no?, cosas que no, sobre las que realmente no tenemos pruebas, ¿no? Y me refiero a los motivos del cambio de gobierno. Es evidente que en aquel momento enarbolaron la necesidad de un cambio para acabar con la corrupción. Es evidente que ha habido casos de corrupción. Perdona.
2: Sí, sí. Luego te responder muy rápidamente.
3: Sí, todo esto es evidente, pero también es evidente que en la primera legislatura de Pedro Sánchez había ministros que dimitían por lo mínimo, ¿no? Por cuestiones tan nimias como

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, començam amb la notícia que avui sacseja de ple l'actualitat política. Agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, són des de primera hora d'aquest matí a la seu del PSOE al carrer de Ferraz de Madrid. Els agents s'hi han personat per demanar informació en el marc de la investigació que afecta l'exmilitant socialista Leire Díez i també l'exvicepresident de la CEPI, Vicente Fernández.
2: Es tracta d'un requeriment d'informació ordenat pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. Els agents hi cerquen documentació relacionada amb presumptes pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díez. Aquesta operació no es limita a la seu del partit. En aquests moments, l'Institut Armat també escorcolla el despatx a Madrid de l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías. L'UCO ja va accedir a la seu federal del PSOE a Ferraz el juny de 2025, després de la imputació de Santos Cerda.
1: Precisament aquest dimecres hi ha sessió de control al Congrés, mentre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és a Roma, a punt de trobar-se amb el papa Lleó XIV. En els passadissos de la cambra, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació d'extrema gravetat i ha reclamat eleccions de manera immediata.
3: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata.
1: Alguns dels socis habituals del PSOE han recordat que si hi ha finançament il·legal demanaran eleccions. Són Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, Àgueda Micó, de Compromís, i Enrique Santiago, de Sumar.
4: Nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido. Como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
5: Hay registros, tenemos que ver exactamente qué está pasando. Si hay financiación irregular, siempre hemos dicho que, ya sabéis, la corrupción venga de donde venga, pero por favor, mucha prudencia en estos momentos porque no sabemos todavía qué está pasando.
6: Que en caso de que haya un problema de financiación irregular, obviamente para nosotros eso es una línea roja.
1: Aquí a les Balears, la Policia Nacional ha detingut 6 persones en una operació contra el tràfic de drogues a la barriada de Son Gotleu a Palma. Anem en directe fins al carrer del Regal. Cristina Bausà, bon dia, conta'ns.
7: Bon dia. Els agents els han tret arrestats fa uns minuts. Eren damunt les 9:40 i ara està acabant aquesta operació contra el tràfic de drogues. Els han tret, com dèiem, arrestats per conduir-los cap a la prefectura de la Policia Nacional a l'espera que passin a disposició judicial. Són 6 homes joves d'una trentena d'anys, llevat d'un que frega els 40. El registre del local, que utilitzen com a habitatge, ha començat a les 6 del matí i s'ha confiscat diverses quantitats de marihuana, cocaïna i heroïna. Segons han pogut saber, l'operació ha girat al voltant d'aquesta substància de l'heroïna perquè és poc freqüent trobar-la durant els escorcolls i, a més, és la més danyina.
1: Gràcies a Cristina Bausà i també a Palma. Un home de 60 anys ha mort avui matí en un accident a l'autopista de l'aeroport. Es tracta d'un motorista que ha estat embestit per un cotxe. Ha estat a l'altura de la rotonda flotant que enllaça amb Es Molinar i Som Malferit, molt a prop de Palma. Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts. Amb més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
8: La informació poliesportiva a Esports 3.
9: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
10: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
8: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
11: Mira, anem a escoltar les castanyoles, se les toquen en descoll.
12: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
13: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
11: Sí, sí, sí.
8: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
11: Ets ambidestre. La mà és dretana i la cama és esquerrana.
10: hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
14: Tèntol!
10: Tèntol!
14: Tèntol!
10: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: 21 anys amb tu. El dia amb Joana Marató.
1: Són les 10 i 6 minuts. Continuem en directe a través de la ràdio, a través de la televisió, en aquest programa en què, ja ho sabeu, hem arrencat explicant-vos que la unitat central operativa, la UCO, està en aquests moments a la seu central del Partit Socialista, al carrer Ferraz de Madrid, després d'un requeriment d'informació del jutge Santiago Pedraz en el marc de la investigació de l'exmilitant del Partit Socialista, Leire Díez. No té res a veure, per tant, ja ho dèiem abans, amb el cas Plus Ultra i tampoc en ZAP, però sí que és una derivada més a la qual s'enfronta el Partit Socialista. Avui ja sabeu també hi ha sessió al control de sessió de control al Congrés dels Diputats sense Pedro Sánchez, que és de visita oficial a Roma. A les 11, recordem també, té prevista una roda de premsa. No sabem molt bé si dirà alguna cosa al respecte o si farà alguna valoració al respecte, però sí que vos poden dir que nosaltres seguirem pendents de poder-vos oferir més informació durant el programa. També imatges de Ferraz en directe i una primera crònica també al respecte de tot plegat del nostre company Joan Guirado, que ja es dirigeix allà, a Ferraz, a Madrid. Però ja sabeu que en aquesta hora sempre fem una ullada al cel per saber quin temps ens espera. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Joana. Avui jornada sense grans canvis. Esperam sol i calor, molt de sol, de fet, amb permís de qualque núvol prim. Haurà ben fluix i la mà estarà tranquil·la i la temperatura no patirà gaires variacions. La màxima girarà entre els 27 i els 33 graus aproximadament, que ja, com comentam des de principis de setmana, podríem dir que és una temperatura plenament d'estiu, encara que siguem en primavera. Si voleu, ara podem compartir el gràfic que vos mostràvem avui a primera hora, que mostra una anomalia. Aquestes temperatures seguiran amb aquesta clara anomalia tèrmica al manco durant la primera quinzena de juny, més 4-6 graus per sobre del que seria normal en aquesta època de l'any. Ja me diràs, podem preparar-nos?
1: Sí.
2: Perquè si ja és mes de maig, encara no ha començat juny i fa aquesta calorada, no vull pensar el que serà aquest estiu. Però el que és una alenada d'aire fresc, com una bufada de vent que ens deixa una mica frescos en aquestes hores, obrir finestres a l'exterior, i ara, si voleu, connectar amb la Sabina a Formentera i podrem veure com està ara mateix aquest paisatge idíl·lic, que ja és una postal talment d'estiu. Veiem que hi ha sol, veiem que hi ha barques, veiem que hi ha arena, tot i que no hi ha molta de gent nedant, Joana.
1: No, en aquesta hora encara sabeu que la gent no s'anima a comparèixer, però sí que és una estampa, com dius, una postaleta molt estiuenca, i talment podríem dir que apareix una fotografia, perquè és bastant estàtica. La veritat és que no hi ha ni vent, ni ocells que... Ara, mira, sí, mira, veus, no és una foto, és una imatge.
2: Ara acaba de passar una gavina
1: voladora.
2: Si jo fos una Joana Pons i ses guitarres, cantant i lluça de Menorca, cantaria allò de O Gavina, però no m'atrevesc. Ses coses com són.
1: Però sí que t'atreveixes...
2: En allò que sí que m'atrevesc és a canviar de postal, a canviar de finestra, i connectar ara amb el port de Pollença, canviant d'illa, de Formentera a Mallorca, i podem veure on també et sol llu les totes, encara que tenim aquesta...
1: Sí, és com a calitja, no? És com una cosa ja de volta de calor.
2: No poden dir pols en suspensió, perquè no n'hi ha, però sí que hi ha com una espècie de broma, de qualque manera, que enterboleix una mica aquesta imatge, però que, tot i així, el paisatge és bellíssim i ens indica que fa una bona calor, també, per aquestes contrades.
1: Calor, molta calor i molt de sol aquests dies i els que venen, també, a les illes. Ja sabeu que també vos heu de protegir, perquè, òbviament, no només ho hem de fer quan anem a la platja, sinó també quan sortim al carrer, i aquests dies també ja els rajos ultraviolats piquen i peguen ben fort. Però bé, fet aquest repàs o aquesta mirada al cel per saber quin temps ens espera, toca ja centrar-nos en altres qüestions, perquè ho dèiem abans durant el sumari, que és que fer una transferència, actualitzar una llibreta o simplement parlar amb una persona d'una oficina d'un banc és una cosa bastant complicada. Allò que abans era una gestió quotidiana, avui per a molta de gent, sobretot gent gran, pot convertir-se en una dificultat, en un obstacle. La digitalització bancària i el tancament progressiu d'oficines, sobretot aquí a les Balears, han transformat la relació entre client i entitat, i avui en volem parlar i ens en volem fer ressò, Xisco.
2: Així és, Joan, a les Balears aquesta realitat és especialment visible després d'anys de reducció de sucursals i en cada vegada més operacions que només es poden fer en línia o a través d'aplicacions mòbils. Un canvi que ha generat debat sobre la bretxa digital, l'atenció presencial i el dret de la gent gran a accedir a serveis financers sense barreres. Avui ho volem analitzar en diferents veus i en primer lloc saludam en Carlos San Juan. Ell és activista pels drets de la gent gran i promotor de la iniciativa Soy Mayor, No Idiota. Carlos, molt bon dia, com estàs?
3: Muy buenos días.
2: Encantat.
3: Muchas gracias por permitirme estar aquí y en estos momentos y ocuparse del tema de los mayores, que está bastante poco difundido, sobre todo en estos momentos.
2: Totalment d'acord, Carlos. La vostra campanya posa damunt la taula un problema que molta de gent gran viu en silenci. Quina situació detectàveu abans i de quina manera s'ha anat fent més gran? Perquè quan més passes tens, jo penso en mon mare, que té 83 anys, i ara ja sovint l'has d'acompanyar en el banc perquè fer gestions s'està complicant moltíssim. Com a mayores, notau estas complicaciones a l'hora d'ir al banco, per exemple.
3: Sí, han aumentado evidentemente, pero me llama la atención que justamente ayer en Valladolid la subgobernadora del Banco de España hizo público un informe de un estudio del todo el 2025 y lo noto bastante triunfalista en el aspecto de que han disminuido los cierres de sucursales y sobre todo resumiendo que más del 93% de las personas más mayores están satisfechas, cosa que totalmente está en contra de mi percepción. Yo esperaba esta situación, ya lo expuse en el año 2022 ante las autoridades, que si solo se limitaba a un decálogo de buenas conductas absolutamente voluntario y no se condensaba en un control por una ley que era la de la autoridad independiente del usuario financiero, esto podía cambiar, y en efecto así ha sido. Se siguen cerrando sucursales, se dificulta mucho la atención, sobre todo con las libretas, y cada vez es una vuelta de rosca más para utilizar la digitalización, las aplicaciones, incumpliendo la promesa de que esas aplicaciones sigan a ser más sencillas. Yo sigo defendiendo la doble vía. La digitalización está aquí para quedarse, pero hay que dar una oportunidad total, tiene que ser lo que llamamos un progreso social, tiene que ser para todos, si no, no se puede considerar sino simplemente pues una nueva vía, pero realmente en estos momentos sigue siendo muy difícil. Yo la única mejoría notable que he percibido es la posibilidad de cambiarse, porque dentro no se puede etiquetar a todos los bancos en el mismo cesto, digámoslo, porque sí que hay una diferenciación entre algunos que sí que parece más amigables y otros que ya públicamente se han declarado que no, que van a la suya.
1: Clar, Carlos, equilibri, no? Al cap i a la fi, perquè, evidentment, digitalització no en queda d'altra, ja és aquí i quedarà. Digitalització sí, però, òbviament, també sense descuidar els drets, no?, dels consumidors i, sobretot, de la gent gran. Dèiem, Carlos, que tenim altres veus o que volíem completar aquesta taula amb altres veus autoritzades i per això també hem convidat, i és aquí, als nostres estudis, en Pep Juárez, de la coordinadora Balear en la defensa de les pensions públiques, col·laborador habitual també d'aquest programa. Bon dia, Pep, com estàs?
4: Bon dia, molt bé.
1: Clar, ara deia en Carlos, aquest estudi diu que la gent gran està bastant satisfeta. No sé si també penses com ell que no s'ajusta molt bé a la realitat. I també te volia demanar un poc com afecta aquesta transformació bancària en els pensionistes i a les persones grans, sobretot aquí a Mallorca i a les Balears en general, no només a Mallorca, a les Balears, perquè cada vegada hi ha manco oficines.
4: Sí, per mi que s'entrecreuen dos o tres debats que tenen a veure amb tot plegat en el que estem parlant, però que s'han de diferenciar des de diferents angles. Hi ha un debat general de que la tecnologia i la digitalització, com ha dit en Carlos, i és evident, ha vingut per quedar-se i per desenvolupar la nostra vida en el futur, o sigui que no, això és absurd el negar-lo. El problema aquí és en benefici d'aquí. Perquè si la digitalització i la tecnologia van només en benefici de les butxaques de l'amo de la màquina, malament anem. Uh-huh. Perquè si és així, passen coses com les que estem parlant d'aquí. És a dir, que un negoci com el bancari, és a dir, anem a parlar de serveis financers que en l'estat espanyol estiguin monopolitzats per la banca privada, que només cerca el benefici, evidentment, ha sorgit, i jo he estat testimoni professional, d'una deshumanització en molt poc de temps que té a veure amb cercar el benefici com a únic objectiu i deixar a banda, diguéssim, el que són els aspectes d'atenció a la clientela, que és en definitiva la prioritat o hauria de ser, perquè és considerat una despesa prescindible. I en aquest sentit, veiem que hi ha una situació que, evidentment, hi ha una bretxa digital, que va haver-hi un moment clau, que va ser la pandèmia, que quan sí o sí se van implantar, diguéssim, modes tècniques de noves tecnologies, fins i tot la relació personal va ser substituïda en bona part per relació de reunions telemàtiques o de contactes telemàtics, etc. Però va agafar, diguéssim, a una part de la població absolutament desprotegida, en tant en qual no crec que hi hagi ningú que negui que hi ha una bretxa digital que, evidentment, pateixen, no? Les persones grans, entre altres col·lectius, però sobretot les persones grans. Per tant, el que estem parlant té molt que veure en diversos aspectes de debat, però en definitiva és el model de serveis financers que tenim en aquest país que els hi permet, en règim de monopoli, imposar unes condicions dirigides al seu propi benefici privat, caiga qui en caiga. I aquí és el problema de fons. Des del
2: sí, perquè, Pepe, hi ha qualque banc que respecti a la seva clientela major? Hi ha qualque banc que posi facilitats? Ho dic perquè jo he estat mirant i jo no n'he trobat cap.
4: No. I el que... Sí, ha hagut, i fins i tot s'han anunciat en premsa, no? Però tot això forma part d'una campanya comercial. Evidentment, està molt mal vist, no?, que els bancs només se dediquin al benefici, diguéssim, de dobbers, que per cert no són seus, que són prestats de la clientela, i no atengui a les persones. Això està molt mal vist. I de vegades pues, han posat, diguéssim, campanyes publicitàries, com mentre posaven a disposició tres o quatre empleats a atendre, diguéssim. Però el problema no és aquest. El problema és que va haver-hi un temps, no fa gaire, de que la banca estava més propera a la població, com eren, anem a dir, no era el cap paradís, però eren les caixes d'estalvi, tenien una proximitat en quant a apertura de les seves oficines, en els barris tenien una imbricació, tenien una capilarització, diguéssim, dintre del teixit social, i per tant la gent estava atesa físicament, atesa des d'un punt de vista humà, de tracte. Això se va acabar, les caixes ja no existeixen, excepte les dues excepcions, com allò d'Asterix a la Gàlia, no? La caixa de Pollença i la caixa d'Ontinyent, que no, pràcticament, en fi, són una qüestió testimonial, però tot el mercat bancari ha estat privatitzat. Ni tan sols n'hi ha una banca pública, com n'hi ha en altres països, que pugui, en condicions de competència leal, en un règim de preus, etc i de serveis, prestar crèdit més fàcil a les famílies i a les petites empreses i no dedicar tant al tema de l'especulació.
1: Carlos, abans parlàvem d'equilibri. Clar, no és que la gent s'hagi d'adaptar a la qüestió tecnològica i ja està, sinó també que és una qüestió de dignitat i de servei i drets. És veritat que també hi ha molta de gent gran que sent vergonya, no? O fins i tot inseguretat davant determinades gestions bancàries, que passa pena, no? I que no sap ben bé com ho ha de fer. Ho continueu detectant, que això passa, que no només és que no se vulguin adaptar, sinó que tenen aquest por una mica a fer gestions tecnològiques?
3: Sí. Continúa plenamente y hay un aspecto que a mí me gustaría insistir, que yo desde el año 2022 estoy insistiendo, y es que la banca evidentemente es una entidad privada, capitalista, representante del capitalismo más salvaje, por ahí tenemos los beneficios impresionantes y la nada rentabilidad que obtenemos, sobre todo los mayores, pero hay que considerarla que tiene una faceta pública, porque nos obligan a todas las operaciones económicas, no solo cobrar la pensión, sino pagar impuestos, multas, cualquier tema tener domiciliada una cuenta para recibos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa parte pública debería de ser controlada por parte del gobierno, evidentemente, con la ley de la autoridad independiente del usuario financiero, que lleva un montón de tiempo en el cajón, que no se han cumplido en absoluto los plazos de su aprobación, ni tampoco se están cumpliendo los controles habituales de la banca. Con respecto a lo que ha dicho el compañero de la Asociación de Pensionistas, pues tengo que decirle que yo también añoro el tema, que lo he conocido, de la banca pública, y que hay un importante movimiento en estos momentos en España para restaurarla. De hecho, hay ya pendiente, en fechas muy próximas, esta plataforma, formada por gente muy experta en el tema, se va a reunir con el Ministerio de Economía. Quiero decir que sí que hay una inquietud, un movimiento. Lo que pasa es que sabemos las circunstancias gubernamentales, sin entrar en política, actuales, que parece que están enlenteciendo y entorpeciendo todo lo que es un avance en esta situación. Pero sí, hay dificultad muy grande, y de hecho, no solamente, además hay un tema importantísimo, y es que somos las víctimas de la ciberdelincuencia, es decir, que para nosotros pues somos la presa fácil del tiburón delincuente de guante blanco de las redes. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente no tenemos conocimiento y podemos tener también un exceso de confianza. Con lo cual se está produciendo el elemento contrario, y entonces las personas acuden a gente próxima, amigos inclusive, con lo cual hay cierto o bastante peligro también de prestar la tarjeta o la contraseña para que te saquen dinero. Es decir, hemos avanzado muy poco, a mí me dan igual las estadísticas, es lo que percibo, es lo que percibimos, como se ha comprobado ahora mismo con la intervención anterior, y realmente necesitamos un reajuste como existe en otros países. Es que yo creo que hay que aprender del que más sabe. Entonces, hay montones de países que esto está resuelto y que inclusive se interesaron de la campaña, por la campaña de Soy Mayor No Idiota, para saber qué es que lo que ocurría aquí, porque ellos ya lo habían superado. Entonces, yo no creo que el esfuerzo que hicimos, 650.000 personas, más todos los medios de comunicación, inclusive la promesa que denotamos o captamos en el discurso en el Europarlamento, es que todos los eurodiputados estaban sensibilizados con este tema y se iba a resolver algo, pero no se ha resuelto en absoluto.
2: Incorporam a Cristina Borrallo, vicepresidenta d'Asufin, en aquesta tertúlia. Cristina, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
2: Clar, Cristina, des d'Asufin, analitzau les relacions a consumidors i entitats financeres. No sé quin diagnòstic feis ara per ara d'aquesta accessibilitat bancària de la qual parlàvem amb en Pep Juárez i també amb en Carlos San Juan.
5: Sí, doncs estem totalment d'acord amb les aportacions que han fet els dos companys. Justament ahir se va publicar l'informe estadístic del Banc d'Espanya damunt d'aquest tema, damunt de la inclusió financera, i és aquest informe el que està interpretant ara mateix la banca d'una manera molt generosa, no? Massa positiva, perquè realment nosaltres, en l'anàlisi que hem fet en profunditat d'aquest informe, en cap cas considerem que l'accessibilitat sigui real, que és el terme important, real, cap a en aquest col·lectiu en concret de gent gran, no? Clar, aquí la banca el que diu és, bueno, hem llevat oficines, de fet a les Balears des de 2021 fins al 2024 s'han eliminat una de cada quatre oficines, és a dir, s'han tancat el 25% de les oficines, i el que diu la banca és, bueno, hem canviat aquestes oficines per uns altres serveis, com poden ser caixers o altres serveis similars. Però la gent gran no, això no li basta. La gent gran necessita una accessibilitat real en els serveis bancaris, perquè recordem que la banca és un servei públic, és un servei essencial, tothom ho necessita, i especialment aquest col·lectiu més vulnerable.
2: Clar, i tu notes, li demanaven en Pep Juárez i m'ha dit que ell no notava molta diferència entre un banc i un altre. Tu què te dediques a analitzar aquestes coses? Notes diferències entre bancs? O més o manco, amb aquesta digitalització, tots han funcionat o tots han operat de la mateixa manera?
5: No, gairebé tota la banca, totes les entitats financeres, ja siguin banca o poques caixes que queden, estan actuant de la mateixa manera. O sigui, això no és obvi i és així, no? Al final tenim una llei d'accessibilitat que va sortir l'any 2023 per imposició d'una directiva europea. Recordem que Espanya sempre en matèria de consum anem després de les obligacions que ens marca el legislador europeu, i aquesta llei va quedar en res, perquè al final aquesta llei no imposa oficines obertes, simplement parla d'accessibilitat en termes d'ajuda cap al consumidor, però aquí tenim un problema real, i és aquesta mancança d'oficines, que és el que la gent gran necessita. Necessita ajuda, perquè aquí tenim un tema de competència digital, sí, que és
1: ara,
5: la que és.
1: Ara que dius sí. Cristina, precisament, no? Perquè parlaven d'aquesta por, d'aquesta cosa, no? D'aquesta vergonya, fins i tot, de la gent gran per poder fer operacions, però és veritat també que hi ha, Pep, preocupació afegida per risc de dependència econòmica o d'haver de delegar gestions personals a familiars o a terceres persones, no? Aquesta dependència de que t'acompanyin en el banc o que te facin una gestió que tu no saps fer o que tu no pots realitzar, també.
4: Efectivament, és una limitació dels drets que tothom tenim i especialment la gent més vulnerable a que sigui tractada d'una manera respectuosa respecte als seus drets, que no hem d'oblidar que són els seus dobbers, que no són una qüestió de que vagin a demanar caritat o demanar favors. És que és la gestió dels seus dobbers. Jo m'agradaria dir, respecte a el que ha dit en Carlos abans, que hi ha una via que jo vull alertar d'un mitjà públic que és aquí, que és, darrerament és una font de delinqüència, de ciberdelinqüència, que és els missatges de SMS. Alerta amb aquest tema. Els missatges d'SMS, jo estic acostumat a rebre cada setmana 3, 4, 5 missatges que són tramposos, perquè tot d'una que piques a l'enllaç ja t'has complicat la vida. I que fins i tot les pròpies entitats bancàries estan alertant d'aquesta ciberdelinqüència. Però també vull, ja que toquem el tema territorial de Balears i com està el tema, jo vull deixar clar que el tancament d'oficines i aquesta restricció del servei públic, com diu la companya, obligat, també hauria d'estar supervisat pel Banc d'Espanya, que s'hauria de demanar què fan en aquest sentit, perquè més enllà de declaracions públiques del governador criticant els avanços socials dels treballadors, haurien de preocupar-se, com a supervisor que és, de la bona pràctica d'un servei públic com és el servei financer. Però a dins Balears i a dins Mallorca s'ha hagut un progressiu deteriorament de l'atenció i fins i tot hi ha municipis on no n'hi ha, s'han tancat les oficines, per exemple, a Deià, Escorca, Mancor de la Vall i Estellencs. Allà fins i tot Escorca, que no hi ha ni queixers. Hi ha altres municipis, com Fornaluts, com el mateix Costi, Bunyola, Esporles, Montuïris, Sant Llorenç des Cardassà, etcètera, que han vist com se tancaven les oficines. Per tant, la gent, sobretot la gent gran d'aquests pobles, què és el que ha de fer per fer una operació bancària normal i tal, depenent del seu familiar, anar a demanar un favor, etcètera, etcètera.
1: Acompanyar, etcètera.
4: Per tant, és una vulneració de drets que crec que hauria d'estar com a mínim fiscalitzada. I, fins i tot, que no suposi, d'alguna manera, una absència de les seues obligacions més bàsiques com a servei públic. Per tant, estem parlant de coses que tenen a veure amb els drets de la població. I clar, tot això fa pensar, més d'una vegada ho he dit aquí, que de vegades tens la sensació que en lloc d'una democràcia estàs dins d'una bancocràcia, i d'una bancocràcia en règim de monopoli. Per tant, si hi hagués una alternativa de banca pública, com dèiem, i jo estic ben content que avancin aquestes coses, però clar, varen perdre l'oportunitat de fer Bankia com a xarxa primària d'una banca pública, i resulta que no va haver-hi voluntat política d'això i se va vendre a la Caixa, i ara és CaixaBank. Per tant, és un tema que qualcú deia, la salut democràtica d'una societat se mesura per la qualitat i democràcia dels serveis jurídics o els serveis financers que pateix. O sigui que, alerta.
2: Cristina, si mirant cap al futur, és possible una banca digital però realment inclusiva? I te volia demanar quines són les condicions que haurien de complir, perquè ara ho parlàvem amb Pep Juárez, aquesta indefensió en la qual se troben molt de pensionistes, sobretot gent gran, que pot sonar tengut aquesta formació amb eines TIC, que sí que han tengut és que som una mica més joves, tot i que t'ha dit que jo segons quines transaccions en el meu caixer no les sé fer, i he d'anar directament a l'oficina, i pens, si jo, que vaig poder estudiar, de vegades me costa entendre què he de fer, no vull pensar si això ho hagués de fer amb Humareta, per exemple. I clar, això és una indefensió absoluta, però si miram el futur, com ho resolem?
5: No, veiem una situació molt complicada, perquè ja no només és el sector que comentem de gent gran, que suposa el 17% a les Illes Balears, és a dir, el cas un prop d'un 20% dels ciutadans residents de les Balears són majors, sinó que també afecta a altres col·lectius, com tu ara comentes, és a dir, no tenim per què fer totes les transaccions, fer-les nosaltres mateixos, i per cert, a més, la banca també ens cobra comissions a l'hora de fer-nos nosaltres mateixos les nostres transferències, és a dir, veiem un futur pròxim bastant complicat. Aquí hi ha d'haver legislació, hi ha d'haver sobretot sanció, perquè el Banc d'Espanya no té determinades competències, se l'ha de facultar per tenir aquestes competències i s'ha de sancionar, perquè si no la banca no tindrà cap incentiu per canviar aquesta situació.
1: Ens quedam fora de temps, així que m'agradaria que abans d'acomiadar tots els nostres convidats, si voleu afegir qualque titular, qualque petició, qualque reivindicació, Pep, ara és el moment, també li demanarem a en Carlos, teniu el micròfon per vosaltres, per si voleu llançar també un missatge a la banca, a les administracions o qui sigui.
4: Bueno, evidentment, a la banca ja ho hem dit, o sigui, no és a la banca, perquè aquests, si no, com diu la companya, si no se veuen estrets per qualcú que les legisli i les obligui a fer bé la seva funció pública, malament anem. I vull aprofitar, diguéssim, només 15 segons per dir que estem en plena campanya de recollida de signatures per a la ILP dels complements de les pensions més baixes del salari mínim interprofessional, que la campanya va molt bé, que acabarà, diguéssim, a mitjan de juliol, i que esperem tenir bones notícies en aquest sentit. I animar la població a que
1: firmi. Quan acaba la recollida?
4: És de 7 de juliol. Després tenim una setmana més per entregar físicament en el Parlament les firmes.
1: Estarem ben pendents d'aquesta recollida de signatures. Carlos, un darrer titular, una darrera petició o reivindicació que vulguis afegir?
3: Bueno, la reivindicación mía es muy sencilla, es decir, yo apunto a la idea de la compañera de Asufin en una cosa que ya se solicitó delante de mí en unas reuniones que, por cierto, se han suspendido, que eran reuniones de control a la banca en la que se participaba entre ellos Asufin, y en la cual se solicitó por parte del defensor del pueblo a nivel nacional que el Banco de España tuviera un poder ejecutivo. Es más sencillo eso que crear una ley en la cual se va a entorpecer, porque en el Congreso hay partidos, hay que decirlo también, que han puesto una enmienda totalidad a la ley de la autoridad independiente. Es decir, que si el Banco de España está tan informado, yo creo que la parte pública, que es la que nos corresponde, a mí no me corresponde entrar en inversiones, etcétera, en cosas que son propias de ellos como empresa privada capitalista, es el tema de la parte pública que la controle el Banco de España y en vez de ser asesor, observador y publicar, pues que sea ejecutor y recoja las miles y miles de quejas que tiene todos los años y que no tienen ninguna respuesta.
1: Carlos,
3: como muy bien ha dicho el defensor del pueblo.
1: Moltíssimes gràcies, ens han quedat fora de temps. Agraïm moltíssim la vostra participació, la d'en Pep Juárez aquí als estudis, la de Teva a través d'aquesta videotelefonada i també la de Cristina Borrallo, companya i també col·laboradora d'aquest programa. Moltíssimes gràcies a tots tres. Hem de fer una petita pausa i tot d'una tornem a actualitzar les darreres informacions que ens arriben des de Madrid. Tot d'una connectam amb el nostre enviat especial, Joan Guirado.

0: al día. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Ei, què vols fos?
3: Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
4: I de colonet per tothom.
3: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
7: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
8: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
9: Brumels i bessons a mon pare.
10: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
0: 646-93-45-01.
11: La vull dedicar a mon mare.
12: En el coni.
13: En el meu pare.
14: La meva padrina. Davicul desbonin.
7: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
10: Ràdio Tradicional, sí senyor.
0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
10: A qui li dediques aquesta cançó?
7: A tu, Xavi, a tu. Ai.
11: Això, que t'estim molt.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: El dia amb Joana Marató.

0: ara mateix la fotografia, la radiografia que mos pot explicar des d'allà. Joan, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Joana. Doncs mira, una fotografia molt semblant a la que teníem dimarts de la setmana passada, l'únic que a la vorera d'enfront, perquè la setmana passada era a Ferraz 35, el registre del despatx de casa del despatx de Zapatero, perdó, i avui és a la seu del Partit Socialista. Segueix aquesta hora a l'interior una comitiva judicial de la Unitat Central Operativa per ordre del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. S'espera que siguin aquí durant tot el matí i possiblement s'allargui durant part del migdia, perquè a part de demanar documentació, de demanar informació al Partit Socialista, també es prendrà declaració a alguns treballadors que hi ha a la seu de Ferraz 70, tot i que a aquesta hora no ens diuen a quins treballadors se'ls prendria declaració, i això és un punt important perquè en funció de qui es prengui aquesta declaració policial per ordre del jutge determinarà cap a on s'encamina la investigació. No és l'únic registre que hi ha a aquesta hora en marxa, Joana, perquè en el marc de la mateixa operació hi ha registres també a Andalusia, a Navarra i a Madrid. Comencem pel del mig, per Navarra, perquè és la figura més important. Santos Cerdán, exsecretari d'Organització del Partit Socialista. La UCO està registrant el seu domicili de la localitat de Milagro i notícia de darrera hora, podem confirmar-los a aquesta hora que suma una segona causa judicial, ja que el jutge l'imputa en el cas de Leire Díaz, de, recordareu, de la fontanera del Partit Socialista. També s'imputa a Gaspar Zarrías, que és exdirigent de la CEPI, exdirigent del PSOE d'Andalusia, i qui hauria tingut contractada a Leire Díaz perquè treballés per aquesta fontaneria del partit. I l'altre dels registres de Madrid és el de Javier Pérez Dolcet, un advocat tradicional, empresari, perdó, tradicionalment lligat a les cloaques de l'estat a Villarejo, però també a Leire Díaz.
0: Són molts els fronts que tenim en aquests moments oberts. Estem rebent ara mateix imatge en directe d'aquests periodistes esperant a les portes de la seu de Ferraz. Més que les portes, diríem, l'aparcament, que no sé si, Joan, espereu que surti d'aquí aquesta furgoneta que dèiem havia arribat, una furgoneta gran on hi podrien dur tot allò que vagin agafant de la seu de Ferraz. I suposo que també espereu aquesta imatge, no?, per poder agafar tots els periodistes gràfics, audiovisuals, aquesta imatge sortint aquesta furgoneta d'aquest aparcament del carrer de Ferraz.
1: Sí, a aquesta hora, Joana, estem pendents de tot, no? Ho esperem tot i ho volem tot, com aquell qui diu,
0: sí.
1: perquè volem aquesta imatge, volem les primeres reaccions d'un Partit Socialista que a aquesta hora en públic guarda silenci, en privat ja hi ha els primers dirigents que consideren que és un altre cop, que això cada cop és més difícil d'aguantar, i estem molt pendents també de Roma, de la ciutat del Vaticà, perquè a les 11 del matí està previst que el president del govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, comparegui davant els mitjans de comunicació després de reunir-se, després de ser rebut en audiència pel papa Lleó XIV, una setmana vista de la visita a Espanya del pontífex, i per tant esperàvem que en aquesta roda de premsa, que no havia parlat des d'abans de les eleccions andaluses, ens parlés del resultat d'Andalusia, ens parlés de la investigació a Zapatero, però evidentment la primera pregunta avui és obligada i és el registre que s'està produint a la seu del Partit Socialista.
0: Com deia, molt de fronts oferts en aquests moments, imatges en directe d'aquesta seu del Partit Socialista al carrer de Ferraz de Madrid. També la mirada, la vista posada, el focus posat en aquesta compareixença a les 11 de Pedro Sánchez, en aquesta roda de premsa que en principi no estava previst que parlàs de res sobre qüestions vinculades o relacionades amb el Partit Socialista, però, òbviament, avui la primera pregunta serà aquesta. Joan, nosaltres seguim pendents de més notícies que mos puguis fer arribar, d'aquestes cròniques que vagin arribant i d'aquestes imatges també que se produeixin després d'aquest registre en aquesta seu del Partit Socialista. Moltíssimes gràcies per la crònica.
1: Super.
0: I tot una que sàpigues alguna cosa més, mos ho fas a saber. Gràcies.
1: Gràcies, Ana Ferran.
0: Com deia, no? Estem molt pendents tot el dia, tot el programa d'aquesta notícia, una notícia que d'alguna manera també ha condicionat aquesta sessió de control al govern, però parlem de més qüestions, Xisco, perquè continua la incertesa

0: dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és dial.
2: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
3: Informa't on has de cantar, al teu poble o ciutat.
2: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
3: Un poble, una veu.
2: Obra cultural balear.
4: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre. La mà és dretana i la cama és esquerrana.

0: 10:50, recte final d'aquesta segona hora de programa, amb molt de continguts i, òbviament, també en aquests moments, i com que és dimecres, toca parlar de la Crònica Negra, també ja ho sabeu sempre, en aquesta hora ens acompanya la nostra companya Alba González, aquí ja poden saludar. Alba, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Joana, com estàu? Han començat malament aquest dimecres, la
0: veritat. Sí, la veritat, començant parlant d'un accident, no?, de trànsit.
1: Un accident mortal, poc abans de les 7 del matí, que segur que ja molt de conductors vos heu trobat amb les retencions que s'han provocat, però el més preocupant d'aquest accident ha estat la pèrdua d'una vida humana, un motorista de 61 anys, que a més ha estat un accident totalment dramàtic, perquè han colpejat un turisme i aquest motorista, la rotonda flotant, que és relativament nova, que distribueix el trànsit cap a Es Molinar, el cop hauria tingut lloc damunt la rotonda i clar, el motorista ha sortit diversos metres fins a caure a l'autopista, a la MA-D9, l'autopista de Llucmajor, i clar, s'ha provocat un moment de molta tensió, un molta angoixa, no?, entre els conductors. Clar, pensa que ha afectat a diversos accessos, la Guàrdia Civil s'ha desplaçat ràpidament, també la policia local de Palma, els sanitaris no han pogut fer res per salvar la vida del motorista, i en el cas de la conductora, que el que diu és que s'hauria enlluernat pel sol en aquest moment, mm-hmm, i no ha pogut evitar aquesta col·lisió lateral, que és el que hauria provocat la caiguda d'aquest motorista a la part de baix de la rotonda flotant a l'autopista.
0: Ho dèiem abans, no?, darrerament molt d'accidents.
1: Sí.
0: Ahir mateix, comentava, en una Yolanda també me'l van trobar a l'autovia, a la via de cintura, un accident multitudinari amb, no sé, 10 cotxes implicats.
1: Són diaris, des de succeïts tenim constància de que cada vegada els accessos a Palma estan més complicats, uh-huh, hi ha una congestió de tràfic molt important, i allà aquests accidents normalment per al cans, que són quan els cotxes no prenen aquesta distància de seguretat, i també tragèdies com la d'avui, que contribueixen en que cada vegada els matins entrant a Palma siguin una aventura terrible.
0: Hem de parlar d'altres qüestions, i és que s'ha produït ja la detenció de la dona acusada d'haver matat la seva sogra fa uns dies al barri de Pere Grau a Palma. Alba, què en sabem d'aquest cas ara mateix?
1: El crim, després de la detenció, continua en un punt de recopilar proves. És importantíssim, perquè el dijous s'acaben aquestes 72 hores que poden tenir una persona detinguda, en aquest cas la dona de 36 anys acusada de matar la seva sogra a cops. Ahir es va produir la reconstrucció del crim allà mateix, en el carrer Gabriel Llebrés, però ara estem veient imatges, Joana, de Songoleu, de l'operatiu, perquè abans del crim la Policia Nacional, a més, està ocupada en diverses gestions, aquest operatiu a primera hora del matí, que a més és un operatiu contra el tràfic de drogues, i molt important, en el qual ja hi hauria hagut fins a 6 detencions. S'està desmantellant un punt molt actiu d'heroïna, en aquest cas, i a més s'està duent a terme una zona de Songoleu que és problemàtica ja fa uns anys. Seria l'encreuament dels carrers Regal amb la plaça Orson Welles, és la part de darrere de l'entrada o la sortida de Songoleu, segons com mirem el barri, i multitud de gent s'han desplaçat amb els guies canins, amb tot tipus de recursos, per entrar en aquest local on presumptament es produeix aquest tràfic de drogues. És una operació que ja ve d'en fora, ja feia diversos mesos que s'estava fent un seguiment en aquest local, que a més comparteixen diverses persones. Els testimonis asseguren que d'aquestes 10 persones compartien aquest local, i que hi havia un constant, no?, entrades i sortides de persones que estarien traficant amb heroïna. Encara se desconeix la quantitat de droga que la Policia Nacional hauria incautat, però sí que seran quantitats importants pel que sembla, i sobretot pel desplegament que s'ha viscut
0: a
1: primera hora del matí.
0: Un operatiu que ha començat ben pres, de ben de matí, i que continua a hores d'ara. Òbviament estarem pendents també d'aquest operatiu. Els nostres companys dels serveis informatius van també actualitzant amb els butlletins de notícies tot allò que van coneixent, però dèiem, no?, i torna amb disculpa,
1: sí,
0: perquè ja m'he votat.
1: És inevitable, Joana,
0: sí,
1: perquè el crim de Pere Grau mos té commocionats.
0: Sí, una mica. La veritat és que, sobretot de la manera en què s'ha produït, no?
1: Exacte.
0: Discussions que acaben d'aquesta manera.
1: I dues novetats. Una, que està molt pendent de l'estat de la salut mental de l'acusada. Ja ha passat per 2 exàmens a metges, que aquesta serà una part molt important per determinar què va passar en aquella casa. I l'altra part, la investigació respecte a com es va produir la mort mort de la víctima. La Policia Nacional investiga si es va utilitzar un objecte contundent dins la baralla que varen tenir entre sogra i nora i que va acabar finalment causant-li la mort. És el que s'està parlant, és un tema, com dèiem, que ens ha commocionat a tots. Són crims familiars que sempre, Joana, són molt difícils d'entendre i que jo crec que el millor és parlar-ne amb una criminòloga experta que coneix com és el comportament de les persones en aquests casos, encara que cada cas és distint. Saludam en Alba García. Bon dia, Alba, com estàs?
0: No sé si podem recuperar aquesta conversa amb l'Alba que teníem preparada. No sé si s'ha produït la connexió en aquest moment.
1: Això ha estat perquè, com que és un Alba amb Alba,
0: Alba García, òbviament. Però sí que volíem dudes, no? A vegades és complicat entendre què passa dins una casa, dins una família, quan hi ha aquestes discussions que se repeteixen, que se van incrementant, no? Els veïnats asseguren, no?, que hi havia moltes discussions entre elles dues, i ara sí que crec que, Alba, podem saludar l'altra Alba, en aquest cas, l'Alba García.
2: Hola.
0: Bon dia, Alba, com estàs?
2: Molt bon dia, perdonau.
0: No te preocupis.
1: Només faltaria, Alba. Parlàvem precisament d'aquest component emocional, familiar, aquest vincle. Sempre que se produeix un crim d'aquestes característiques, jo crec que fins i tot ens afecta més a tots, no? Perquè tots sentim, s'estima cap a la nostra família, una sogra, una nora, i veiem aquest resultat. Això, Alba, ha de venir d'un desgast d'una relació o són components diferents perquè una cosa acabi en un crim com aquest?
2: Bueno, primer de tot, bon dia. Mem, hem de començar. Creiem que quan succedeix un homicidi ha de veure una premeditació, ha de veure un desgast, però realment podem matar tots en el sentit de que estem discutint, agafam un objecte contundent i pegam un mal cop, i la persona, desgraciadament, a qui li donem i té un cop mortal. No és tan difícil. El que és veritat que quan se fa amb un objecte contundent o amb repeticions, ja siguin de cops o d'altre tipus, ja es nota... no parlant d'alevosia, perquè depèn de... Jo mirant en els forenses, perquè depèn de les lesions, i també el que heu comentat, és molt adequat fer un perfil psicològic en aquest cas de la presumpta agressora. Bueno, per ser a veure, també...
1: Això t'anava a demanar, sí, Alba, perquè, clar, ara mateix, en el focus de tot el cas, abans de que s'esgoti aquest temps del pas a disposició judicial, és molt important fer aquesta primera valoració de quin seria l'estat de salut mental, sobretot per alguns comportaments que s'han viscut després d'haver presumptament comès el crim. I és, per exemple, que aquesta persona surt de la casa, que primer passa un temps amb el cos de la sogra dins la casa, que després va a un bar, que pren un cafè, que fins que no arriba la policia ella sembla estar un poc alienada del que ha passat. Això, en què pot respondre?
2: Bueno, lo primer de tot, sí que volia assenyalar que moltes vegades quan veiem aquest tipus de crims, normalment es relacionam amb malalties mentals, perquè, claro, no mos entra en el cap com una persona... La veritat és que la majoria de persones que cometeixen aquest tipus d'acte no tenen cap malaltia mental. El que sí que és vero que el component d'aquesta persona en concret, anar-se a prendre un cafè, pot referir a diverses coses. Efectivament, pot atendre una... Però també pot atendre o un estat de xoc. O sigui, estar tan... Com no creure el que acaba de passar i continues amb la teva rutina, com una forma de dir... No passa res, continuo. Me'n vaig a la cafeteria de sempre.
0: A vegades també... és difícil, no?, d'entendre, Alba, disculpa, que passa i que no passa al cap d'una persona. Ens quedam fora temps, però és vera que seguirem molt pendents també d'aquest cas.
1: És que són molt de succeir, Joana. La crònica negra és el que té, i més acompanyada temps de moltes altres coses.
0: Efectivament, Alba, t'agraïm moltíssim, no?, aquest resum d'aquests casos.
2: Moltes gràcies sempre a vosaltres.
0: I també te donem les gràcies a tu, Alba, per aquesta mica de radiografia, que a vegades és interessant, no?, conèixer una mica la radiografia del que pot passar dins del cervell d'una persona. Alba, t'esperem la setmana que ve amb moltes més
1: coses.
0: Dime
1: que seré aquí.
0: I ja ho sabeu que nosaltres ara fem una petita aturada a la televisió per publicitat, a la ràdio per actualitzar les notícies, i molt pendents, ja ho sabeu, de Madrid i de Ferraz. Tot una tornada.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
4: Bon dia. Tenim més novetats sobre la darrera operació de l'UCO de la Guàrdia Civil, que aquest matí s'ha personat a la seu del PSOE a Ferraz, a Madrid, per requerir informació sobre pagaments vinculats a l'exmilitant Leire Díaz, qui va ser detinguda. Els agents escorcollen també els domicilis de Santos Cerdán, a Navarra, i de l'empresari Javier Pérez Dolcet, a Madrid.
5: S'ha de dir que es tracta d'un requeriment d'informació ordenat pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. Els agents hi cerquen documentació relacionada amb presumptes pagaments a Díaz. En aquests moments, la Guàrdia Civil també escorcolla el despatx a Madrid de l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías. El passat 8 de maig, Pedraz va prorrogar un mes més el secret d'aquesta causa, en la qual investiguen també l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i el propietari de Servinavar, Anxon Alonso, per presumptes irregularitats en contractes d'empreses públiques i també d'entitats dependents de la CEPI, de la Societat Estatal de Participacions Industrials.
4: Precisament avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és a Roma per trobar-se amb el papa Lleó XIV i d'aquí uns minuts té previst compareixer davant els mitjans de comunicació. És una compareixença que avui té un interès màxim davant aquestes darreres informacions i la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, i que podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. Mentrestant, davant l'entrada de l'UCO a Ferraz, el PSOE demana tranquil·litat. Són declaracions de la portaveu dels socialistes, Montse Mínguez, a Catalunya Ràdio.
6: Màxima tranquil·litat, col·laboració amb la justícia. El Partit Socialista és diferent, i ho hem demostrat en moltes ocasions, al Partit Popular. Aquí no hi ha destrucció de proves, aquí no hi ha mirar cap a un altre costat, i per tant tota la informació que sigui requerida serà traslladada.
4: Mentrestant, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit a Pedro Sánchez que convoqui eleccions generals de manera immediata.
5: Feijóo ha qualificat la situació política d'agònica, també d'irrespirable, arran d'aquests diferents casos de corrupció que afecten l'entorn del govern espanyol i també del Partit Socialista. El líder del PP ha ironitzat avui amb la visita de Pedro Sánchez al Vaticà.
7: Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento: no robarás. Y el octavo mandamiento: no mentirás. Esta es la situación, insisto, patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles.
4: A l'espera d'aquesta compareixença de Pedro Sánchez des de Roma, aquí a les Balears, i ara canviant de qüestió, continuen dependències policials la dona de 36 anys detinguda pel presumpte assassinat de la seva sogra a Pere Garau, a Palma. Ella assegura que va actuar en defensa pròpia.
5: La detinguda va ser traslladada ahir al domicili on vivia amb la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets amb agents de la Policia Nacional. El cadàver va ser localitzat en diversos hematomes. La principal hipòtesi és que les dues dones es varen barallar i la detinguda va pegar diversos cops a la víctima.
4: I avui el poble de Binissalem s'ha despertat sense xarxa d'internet. Cases i comerços es veuen afectats per aquesta avaria generalitzada que de moment no distingeix entre companyies.
5: Segons expliquen els veïnats, es tracta d'una avaria que va començar ahir a hora baixa. Hi ha qui no té wifi, però també qui va quedar sense dades mòbils. És l'exemple d'aquestes dues persones.
8: Nosaltres tenim l'oficina aquí a Binissalem i ahir a la una i pico, dues i pico, ens van quedar ja sense internet. A més, afectava també en el 4G, perquè intentàvem fer feina amb els mòbils, connectant els ordinadors amb la xarxa dels mòbils, tampoc podíem.
9: Jo em vaig donar compte de les 5 de l'hora baixa, més o menys. Vaig anar a dormir a les 11:30 i encara no havia tornat.
4: Són les 11:04, amb més notícies a les 12 en punt.
3: Més informació a ib3notícies.com. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
10: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
11: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
11: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
12: Tentol.
11: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: Són les 11 i 5 minuts. Continuem en directe a través de la ràdio, a través de la televisió. Tercera hora ja de programa. Ja sabeu que des de primera hora de programa, des de les 9 del matí, estem molt pendents de Madrid, de Ferraz, perquè ja sabeu que la unitat central operativa, la UCO, en aquests moments està a la seu del Partit Socialista, a Ferraz, al carrer de Ferraz a Madrid, amb un requeriment d'informació del jutge Santiago Pedraz en el marc de la investigació de l'exmilitant del partit Leire Díez. Hem de dir, ja ho han dit durant el programa, que no té res a veure aquest cas amb el cas Plus Ultra, ni tampoc amb Zapatero, ni en l'investigació que ara mateix s'està duent a terme contra l'expresident, però sí que és una derivada més a la qual s'enfronta el Partit Socialista. Avui hi ha sessió de control al Congrés dels Diputats, hi hem connectat amb Vic, com també d'alguna manera s'ha marcat aquesta jornada amb aquesta notícia. S'hi ha pronunciat en els passadissos del Congrés ja Feijó, Alberto Núñez Feijó, que hi diu que és ben hora de donar veu als espanyols, una manera de demanar eleccions anticipades. També estem molt pendents de Roma. Allà, en aquesta hora, està prevista una compareixença, una roda de premsa del president del govern, Pedro Sánchez. En principi, era una roda de premsa ja programada i en què no sabem si se pronunciarà i farà qualque tipus de declaració al respecte d'aquest escorcoll que s'està fent en aquests moments a la seu de Ferraz. Sigui com sigui, estarem molt pendents, vos actualitzaran qualsevol notícia, però ja sabeu que també en aquesta hora vos parlam d'algunes notícies curioses que també tractam a la primera part del programa, i és que avui vos hem contat que ahir se va estrenar la pel·lícula Mallorca Confidencial, una coproducció d'IV3 Televisió amb Lolita Flores com a protagonista. Sarandonga, nos vamos a comer.
1: Sarandonga, chingando con bacalao. Sarandonga, ya lo... Divendres va presentar ahir vespre Mallorca Confidencial, una nova coproducció audiovisual de la cadena pública balear en el marc del Connecta Fiction Fest. L'acte es va celebrar a l'Auditori de Peguera, coincidint amb la premiera oficial d'aquesta producció de 90 minuts, inclosa dins la programació del Festival Internacional dedicat a la indústria de la ficció televisiva i audiovisual. La presentació va reunir representants d'IV3, autoritats, membres de l'equip tècnic i artístic, així com professionals del sector audiovisual i assistents acreditats, entre les quals ara veiem aquí una fotografia en pantalla. En el fotocall hi havia la nostra companya Joana Maria Maroto Munà amb un vestit de flors, ella ben flamenca,
0: per anar a veure flores, evidentment. Sí. I un xisco Nadal també molt elegant, però també elegantíssim, que li vaig dir ahir en Pep Díaz Nostro amb aquesta camisa, aquesta americana.
1: És que en Pep Díaz posa el punt just de fantasia i elegància allà per on passa, però també...
0: Per no parlar de les altres.
1: De Rosa de Lima, de Madalena Serra, de Marta Garau, també la nostra Yolanda, hi havia en Miquel Calent, en Fanny Pons, és a dir, hi havia un bon estel de...
0: que mos agrada representants el protocol.
1: Representants d'IV3 que se varen prendre l'estora vermella, o estora blava en aquest cas, molt més seriosament que Elena Furiase, que no me cansaré de repetir que per ser una de les protagonistes d'aquell esdeveniment semblava que l'havia escopit la mà. És com si tu t'agafen...
0: Pobre nina, xico.
1: Que t'agafen, que surts del bany i te diuen Elena,
0: calienta
1: que sales, que has d'anar a presentar la pel·lícula. I així anava damunt l'escenari d'aquest auditori de Peguera, on també hi havia representació institucional, perquè varen veure la vicepresidenta i conseller de Cultura insular, Antònia Roque, també hi havia el Consell de Cultura del Govern, també varen veure el Consell Insular de Turisme, en Guillem Ginart, entre d'altres, és a dir, que hi havia molta de gent.
0: Mira,
1: de representants polítics.
0: Mira, ara veiem la foto d'Anna Furiase, que pensen els nostres espectadors, ara que la poden veure, la descrivim també pels oients de ràdio. Bermudes curtes, unes xancles, una... Com ho descriuries tu, que ets experta en moda?
1: No, jo no som experta en res, però tenc ulls, estimada, i això no era una manera d'anar a un fotocall si sabies que havies de ser una de les protagonistes d'aquest esdeveniment. Ja està. No és que ho digui jo.
0: A vegades m'ho posem de moderns.
1: Era un run-run que circulava jo, tota la meva filera, vàrem estar comentant exactament el mateix. Una pel·lícula que s'estrenarà al cinema el dia 29 de maig, és a dir, divendres, tothom que pugui que la vagi a veure, que és Mallorca Confidencial, i que, per cert, Lolita no hi era, perquè hi era un programa de televisió promocionant precisament aquesta pel·lícula. I va fer unes declaracions que m'agradaria comentar amb tu per saber si tu també demanaries el mateix. Diu, he pedido que me entierren con dinero, la llave del mausoleo, un martillo para golpear la tapa, una escalerita, el móvil con batería de 72 horas, un blister de Orfidal y Led Zeppelin y dos botellas de agua.
0: Clar, això...
1: No sé si tu demanaries més o menys el mateix.
0: Es contestes que ella deu pensar que és mala de matar, perquè se pensa que una vegada dins la caixa, per ventura és viva. Ja. Ella vol una escala per baixar del bubul, del nítxol, vol orfidar per no posar-se nerviosa, tot bé, no sé per què, perquè clar, si ja estàs... Però bé, coses curioses, ja no sé, ja no
1: sé. Però
0: si
1: ha d'agafar un taxi per tornar a casa, supos. No?
0: Jo no demanaria tantes coses. De fet, crec que no vull que m'enterrin, però ja sé que això és un altre
1: no
0: debat.
1: No ens atrem aquest meló, ja n'hem
0: parlat.
1: No,
0: avui ja no
1: parlem. Però bé, aquestes van ser les declaracions de Lolita, que també estan sobre el teatre Poncia, i ahir van a la tele nacional promocionant aquesta pel·lícula.
0: Com
1: que recordem,
0: s'estrena
1: dia 29 de maig. A partir de divendres tothom als cinemes a veure aquest Mallorca Confidencial.
0: Mos va agradar molt saber de la xussa, de na Lolita, així és que estem pendents també de si a la gent li agrada tant com a nosaltres. Però bé, no deixen de banda el món del cinema perquè l'actor australià Russell Crowe és protagonista de la propera notícia curiosa d'avui, no, Xisco? De què va?
1: Així és, Crowe assistia al torneig del Roland Garros, el duel entre el tenista alemany Alexander Zverev i el francès Benjamin Bonzi, quan una pilota va sortir disparada cap a la grada i l'actor la va agafar al vol en només una mà. Si voleu ara compartir amb les imatges, la gent diu que estava com a molt àgil, però jo t'he de dir que aquesta pilota va rebotar una mica, li va caure en terra i després la va agafar.
0: Un pot de sort, no?
1: També t'he
0: no
1: dit,
0: és que fer de...
1: Molt gladiador, t'he de dir que jo no l'he vist.
0: Bé,
1: el
0: també...
1: públic va reaccionar immediatament, Joan, amb aplaudiments i riaes, perquè clar, com que era famós, un pedaç li riu, mentre que la seva parella, en Britney Theriot, no podia amagar la sorpresa i la diversió en aquell moment. Flipa més ella que ell, les coses com són.
0: Jo t'he de dir una cosa, una mica en defensa del Russell nostre, i és que, clar, la pilota dona una velocitat molt exagerada. Ben
1: no,
0: que dir,
1: no discutirem, estimada, però el que me sorprèn és que la notícia gent diu ses cròniques, l'atrapó al vuelo, no li va caure en terra, tampoc importa enganar. En Russell Crowe, ja és en Russell Crowe, no necessitem posar-li com a més ornaments que no té, pobre home.
0: I de res, aquestes ja eren les dues notícies que volien comentar.
1: En Elena Furiase, l'ha escopit la mà i en Russell Crowe no és tan hàbil com se pensa. Això serien les dues, els dos titulars d'avui.
0: Bé, i també que l'estora blava va ser de
1: pinyar. Va ser una fantasia.
0: Però bé, parlant de més qüestions, Xisco, t'apareix?
1: Evidentment,
0: perquè tenim convidats i els volem presentar i els volem donar a conèixer a les nostres oients i a les nostres espectadors. Atenció, aquest curs, el 2025-2026, l'Institut Emili Darder de Palma celebra 30 anys d'aniversari sota el lema 30 anys construint futur. Una commemoració que culminarà amb un gran acte institucional i comunitari el proper 11 de juny a les instal·lacions del centre.
1: Així és, l'Institut d'Ensenyament Secundari Emili Darder és un centre educatiu que s'ha convertit en un referent de convivència, inclusió i innovació pedagògica a ciutat. I per parlar de memòria, de barri, de celebracions i també de futur, han convidat tres persones que representen diferents generacions i mirades sobre aquesta història compartida al centre. D'entrada, tinc aquí de vora la directora, Anna Gueà. Anna, com estàs?
2: Hola, bon dia. Moltes gràcies per ser convidada.
1: No, gràcies a tu per venir. I llavors tenim a dos alumnes, un que fa tercer d'ESO, que és en Jorge Soria. Jorge, molt bon dia. Com estàs?
3: Bé, il·lusionant de venir.
1: Ai, doncs, gràcies. Il·lusió és important, i més en aquesta edat. I en Joan Ortega, ets alumne del centre. Imagina que t'ho vas passar bé en el centre, perquè si te diuen vine a parlar dels 30 anys i t'apuntes, això vol dir que aquesta experiència va ser positiva.
3: Bon dia, sí, molt content d'estar aquí, la veritat és que molt il·lusionat de que me convidassin. Sí,
0: i això
3: sí.
0: Que no sabies que també sortien per la tele, eh?
3: Això mateix, tot sorpresa.
1: Però bé, set sorpreses, que de vegades molt
3: totalment.
1: A la vida, no hem de passar pena. Aines, lema d'aquest aniversari és 30 anys construint futur. Mm. Quina idea hi ha darrere aquesta frase i sobretot què representa avui l'IES Emili Darder per la seva comunitat educativa?
2: Mira, els 30 anys construint futur, nosaltres ho vam pensar molt bé perquè crec que defineix molt bé allò que volem. Estem arrelats en la barriada de Palma i veiem cada vegada els nostres alumnes així com se'n van sortint i com construeixen el seu futur. És una mirada amb orgull. No sé què m'has demanat després. Abans.
1: No, te demanava què suposa per la comunitat educativa aquests 30 anys i que m'imagino que això també és un resum a través d'aquest lema.
2: Sí, suposa un orgull molt gros d'una mirada cap enrere de veure tots aquests alumnes, les famílies i que han passat i professors per centre i ser capaços de poder-nos reunir tots dia 11 per poder comentar, compartir aquestes vivències.
0: Clar, són 30 anys de moltes coses, moltes històries, no? Imagino que n'hi ha per celar. Però, clar, també les noves generacions, com la d'en Jorge, que passa ara per aquest institut, també hi tenen molt a dir, no? Què trobes tu d'aquest institut? T'està agradant l'experiència de passar-hi? Un poc com és? Com diries o com definiries que és aquest institut per tu?
3: És molt acollidor perquè el grup de professors i educatiu no és molt gran,
4: Així que en el final coneixes a tothom que passa per allà, que treballa amb tu. Si passes, si promociones en el següent curs, coneixeràs els professors, i que tens aquest punt de confiança que crec que instituts més grans no poden tenir, perquè no podes conèixer a tots els professors.
1: Clar, el fet que sigui un institut petit crea aquest clima de confiança, de ser una família a la qual també pertany en Joan. Tu formes part de la generació d'alumnes que ja no hi són. Com recordes la teva etapa en aquesta família d'Arder? Perquè, com a mínim, t'hagués passar 4 anys.
3: Sí, vaig estar 6 anys. La veritat és que molt content. Molt content, molt feliç d'aquella etapa, perquè en el seu moment cercàvem, la meva família, sobretot cercàvem un lloc familiar, tal com ha dit en Jorge, un lloc petit, que tothom mos coneguéssim, i la veritat és que una experiència meravellosa que la record, i encara record, i de fet tinc amics que encara perduren d'allà a dins l'institut i de fora de l'institut, que ja no hi són.
1: Perquè, Aina, que els alumnes recordin amb afecte l'institut és un molt bon senyal. El fet que telefonàssiu en en Joan i diguéssiu vine a la ràdio a parlar d'aquests 30 anys de Semilí d'Arder, que vos digués que sí, m'imagino que és un orgull com a docent i també com a treballadora d'aquest centre, que qualque cosa s'ha fet bé.
2: Sí, és que sobretot el que més m'emociona de tot és això. Vull dir, quan hem decidit a celebrar aquests 30 anys, els 10 alumnes, és que no han hagut de menester, venen a qualsevol moment. Vull dir, tenim contacte molt, molt directe amb ells.
0: Aina, tu quant de temps fa que estàs vinculada amb aquest institut?
2: Jo 25 anys i em fa 20 que són directora.
0: O sigui que sí, tota sa vida.
2: Tota sa vida. Jo crec que una de les coses que m'ho defineix més com a centre és la qualitat humana, que els dos m'ho poden corroborar, exigència acadèmica també, però forma part dels centres que tothom que ha passat per l'institut, tothom ha viscut una història.
0: Per tant, Joan, tu ja l'has viscuda, Naina, com a professora i com a directora, no?
2: Sí.
0: Com a Naina, com a directora.
3: Naina molt propera, molt carinyosa, ferma en les idees que té, que això és molt important, i és el que mos ha transmès per després sortir al carrer i fer feina del que volem fer. I això és el que record molt d'ella.
0: No sé si en Jorge està d'acord, o afegiries qualque cosa més.
4: Sí, com ha dit ell, és la confiança, com he dit abans, perquè si tinc qualsevol problema sé que puc anar a ella, dir-li, explicar-li, i ella trobarà la solució com per ajudar-te o xerrar amb qui hagi fet qualque cosa i això.
2: No els he subornat. No.
1: No, ara...
0: Que quedi clar.
1: Ara, i mira que jo, en el Medina Major, que vaig ser molt feliç, però ara me sap greu que per zona no me toques a Semilí d'Arder. Clar, Aina, un dels aspectes que sovint, i ara ho parlaven els teus, ets alumnes i alumnes, que destaquen dels vostres centres el compromís en la inclusió, la cooperació i la sostenibilitat. No sé com se tradueixen tots aquests valors a un centre, i a més, fer classes i que els nens aprenguin, perquè són com moltes coses que se reclamen ara de l'ensenyament, perquè heu de ser una mica psicòlegs, una mica professors, una mica pares, una mica amics, massa coses per tan poques hores dins un centre.
2: Sí, jo crec que hi estan moltes hores dins el centre, i jo crec que nosaltres ho agafam més que com unes... per treballar-ho com un projecte de centre. Vull dir, és una cosa que la tenim molt clara tota la comunitat educativa, sobretot el professorat. I el professorat també, és que jo vull dir aquí que correspon moltíssim i que fa moltíssima de feina amb equip. I això sí que és important. I jo crec que tot això se tradueix després en tots aquests aspectes.
1: Clar, tenim un alumne actual, que és en Jorge. Per tu què suposa viure aquesta etapa educativa tan fonamental? Perquè això marcarà la resta de la teva vida, mos agradi o no, haver-la viscuda a si és Emili d'Arder.
4: Bueno, és una cosa que marca, perquè jo ara, quan el meu plan és fer batxiller també a Emili d'Arder, i quan vaig a la universitat, tinc la confiança de que el professor actual, si tinc qualque dubte, li puc anar qualque dia en el centre i dir-li me pare això, me pare allò, i que ells m'ajudarien, o... però sempre me'n recordaré d'aquesta etapa, perquè és un molt bon centre, tots som molt familiars, tinc companys que segurament siguin amics meus tota sa vida, que és un molt bon centre, o al llis això m'apareix jo, per anar i clarament viure aquesta etapa.
1: Estam fent una radiografia que m'està quedant com molt rosa. Vull creure, Aina, quan hi ha un problema, també s'ha resolt, o, sí, també, o també una mica de mà dura, en certa manera, per
2: evidentment,
1: posar, és que jo per redreçar-ho de qualque manera.
2: Crec que ells ho saben, també. Vull dir que una de les coses que tenim molt clares és que nosaltres tenim una mà d'obra, per dir de qualque manera, molt, molt específica, que són nins que se converteixen en persones, i és una etapa molt guapa, perquè jo moltes de vegades també trob que té moltes dificultats, però sí que han de posar mà dura. Evidentment, hi ha un reglament, hi ha unes instruccions, i no deixem passar-se quan quines
0: clar,
2: coses.
0: Clar, que no d'oblidar que feis feina amb adolescents, no? I és una etapa...
1: Quan se nota, Maroto, que Naina és directora, perquè ha dit, segons quines coses, no li deixen passar, ha pujat la barbeta i ja està, és a dir, aquest jet d'autoritat queda clar que...
2: No m'aconsellat, però sí que nins...
1: Sota aquesta direcció no hi ha problemes.
2: En nins, és veritat que també corresponen molt, el que passa que tenim problemes, sabeu que som un centre públic i tenim nins d'un nivell socioeconòmic, a la meia mitja baix, que és allà on estan més bé, és dins el centre, i l'única cosa que valen és que els estimem, quasi, i és allò que feim. No, llavors... Jo crec que els estimem molt, els nins.
0: I no hem d'oblidar d'això, no?, que són adolescents, que és una etapa complicada.
2: Molt complicada, és un repte
0: etapa,
2: molt gran.
0: És una etapa que tots han passat, i que tots han passat d'una manera o d'una altra, i que és vera que és complicada. En Xisco, que va ser molt feliç en el Medina Mallorca, és vera que quan estàs a l'institut vius moltes coses, no?, te fas amb molta de gent, te comences a crear i a formar com a persona, i no sé si en el teu cas, Joan, te va ajudar també a definir-te professionalment. No sé si te varen, no sé, encaminar una mica sobre allò que volies ser, sobre allò que volies aconseguir.
3: Sí, la veritat és que des de que vam estar tercer, quart d'ESO, que jo ja tenia pensat un poc que hi havia diverses coses que m'agradaven, vaig estar xerrant amb els meus professors, amb la directora, i sí que me van ajudar molt, molt a definir un poc la meva carrera professional.
0: Podem saber què és en Joan ara.
3: Jo som metge de família i faig feina al Servei d'Urgències de Son Espases.
0: Carai, o sigui, tenim un metge que em fan falta molts, que sempre ho parlam, sí, i ho reivindicam en aquest...
1: Sobretot de família, aquesta programa, especialitat, sí, que Manco Satria, l'altre dia parlàvem, sí, des dia del metge amb en José María Valverde, el nostre metge de referència, i de que sa especialitat de família sol ser sa que no agrada tant perquè no permet a lo millor guanyar tant d'euros. Això vol dir que sa milida de estem a desvalors. Sí que
2: se treballa,
1: sí que se treballa molt, i aquí, sí, tenim un metge de família que ha decidit també fer aquest servei a la comunitat.
2: Sí que se treballa molt. Els valors, sobretot, són importants a l'hora de qualsevol activitat que facin, des de tutoria, de qualsevol activitat que també se pugui fer des de les diverses matèries.
1: Clar, parlàvem aquest 30 aniversari, 30 anys construint futur, és el lema que han triat des de l'IES Emili Darder per poder celebrar aquest aniversari. Jorge, quina és l'activitat t'ha agradat més? Perquè crec que per Sant Jordi ja hi va haver cosa, per Carnestoltes també ha estat un anar sumant-se celebracions durant tot l'any, que cristal·litzarà amb aquest 11 de juny, que haurà la gran festa.
4: Segurament la que més m'ha agradat és la de Carnestoltes, perquè ja encara que fos el 30 aniversari sempre se fa, sí que és un record del primer Carnestoltes que vaig viure, que era nou, no sabia bé el que fer, si és de segon, és de tercer, me caien bé, ja és
0: a segon. De què te vas disfressar?
4: Jo no em vaig disfressar, però vaig ajudar a fer disfresses per la classe. Però a segon ja coneixia gent de primer, ja coneixia gent de tercer, així que cada festa que se repeteix cada any és com un petit record de anys passats i de com s'ha anat evolucionant dins el centre, com ara ja conec gent de primer i segon, perquè tinc amics, tinc de la meva escola anterior, gent que ha anat pujant, que ja coneixia, que han triat també aquest centre.
1: Clar, parlava, jo he comptat els anys malament, perquè jo quan vaig fer educació secundària era primer, segon i tercer de BUP i COU, i ara és de primer quart d'ESO i primer, segon de batxillerat. Ara els alumnes passen més anys en el centre,
2: sí,
1: que no
2: la meva
1: època.
2: Que
1: això també, tu com a directora, has hagut de viure ja no sé quantes reformes educatives i quantes adaptacions curriculars, que això també és important.
2: Bon. Mira, com a directora, reformes educatives, també sa l'OMLOE, ets darrere que hem viscut, i nosaltres el que hem hagut de fer ha estat adaptar-nos a situacions actuals, i tot això crea una inseguretat a nivell, tant a nivell professional com a nivell personal, perquè gairebé tampoc no canvien massa les coses, però sí que ens fan anar per amunt i per avall, per amunt i per avall, i hem d'anar adaptant-nos a situacions.
0: No,
2: sí,
0: queda d'altre, no?
2: No queda d'altre.
0: Tenc curiositat, perquè li he demanat a en Joan que havia triat-se professionalment, m'ho ha dit que el metge, i ara tenc curiositat per saber en Jorge si ja t'he pensat que vols ser,
2: sí,
0: si ja has,
2: sí,
0: parlat un poc amb els professors, si t'han orientat
4: jo,
0: una mica.
4: Ja ho tenia clar. Abans d'arribar a l'institut, perquè sempre m'han agradat les ciències, així que vull tirar per una enginyeria. Però sí, he anat xerrant amb els professors de física i química per quins són els camins a triar, quines són més fàcils, quins te donen més experiències.
0: És que és important, no? Hi ha una mica referents que t'ajudin, que te donin suport, que t'orientin, també.
2: És que nosaltres tenim l'institut, tenim el departament d'orientació, i sí que més a nivell, ara enguany, a tercer d'ESO, encara simplement els orienten cap a les assignatures de quart, però quart ja han de triar itineraris i sí que també els ja defineixen una mica si van per la part de ciències o per la part de lletres. Allà on se fa més orientació és a quart d'ESO i a batxillerat. Tenen ses orientadores que li els fa molta de sa tutoria, també ho treballeu, tutoria, i també, vull dir, i també poden demanar, feien reunions amb famílies i ses famílies també venen, i si és a nivell individual, a nivell individual.
1: Heu sintonitzat IB3 Ràdio, això és El Dia, i som en conversa amb Naines, la directora de l'ISM Emili Verdaguer, i dos alumnes, en Jorge, l'alumne actual, i en Joan, que és antic alumne, que també ha volgut venir en aquesta conversa per celebrar aquests 30 anys del centre. Un centre que té el nom des de Reval de República, que va morir assassinat. Per què triar-ho aquest nom? Perquè, clar, és meu... Es Medina Mallorca va néixer com el número 7 i després el claustre, no sé si és el primer o el segon any, van triar el nom del centre. Com va ser que vareu triar Emili Verdaguer?
2: Mira, aquest institut va néixer, jo ja vaig arribar perquè va ser l'any 95 i jo vaig arribar l'any 2000 i ja tenia el nom d'IES Emili Verdaguer, però era també, sí, el número 12. Va ser el darrer institut que se va fer a Palma, com a institut com a tal, i hi va haver tota una sèrie, perquè jo sí que m'he llegit totes les actes del Consell Escolar i del claustre, perquè jo no ho he viscut.
0: Quina feinada, Aina!
1: He fet documentació,
2: sí.
1: Per si m'ho demanen, jo vull venir preparada.
2: Home, no, ho sabia, però per saber un poc més concretament. Va ser la proposta del Departament de Ciències Socials de Emili Verdaguer, que havia, ha estat directora també del centre, i va proposar Emili Verdaguer com a nom del centre per valors que ha transmès en Emili Verdaguer, que ha transmès el tema de la democràcia i el tema de la defensa de l'educació pública. Va fer molta de cosa per la ciutat i per això se va triar aquest nom. Però se varen fer votacions i varen empatar un moment donat. Hi havia... Ara no me'n recordo l'altre nom que era... Ara no me'n recordo si era Tramuntana... No me'n recordo. Hi varen haver votacions que es van ser molt coincidents, però en el final se va triar Emili Verdaguer.
1: Que és millor, no?
0: Com a millor, sí, òbviament. Sí, Tramuntana, sí. En el final és una cosa més...
1: Com cantaven los chichos, si me das a elegir, maqueten a Emili Verdaguer. Un centre que, per cert, Joan, destaca actualment en taxes de promoció que superen el 80% a diversos nivells. No sé quins factors no poden explicar aquest èxit.
2: Feina en equip, molt important la feina en equip de professorat, i després constància i molta atenció individualitzada de l'alumnat. Perquè mos arriben els nens a primer d'ESO i és veritat que és una època, una etapa d'acostumar-se a un institut,
0: gros.
2: Els ve un poc gros, però llavors crec que sí que l'equip de professorat i fer feina en xarxa és molt important, superimportant, fer feina de manera coordinada professors, famílies i alumnes.
1: I això, Joana, que estilitzarà dia 11 de juny. Exacte. A les 7, festa grossa a Emili Verdaguer.
0: Festa grossíssima. Volia saber la participació que hi tindreu. Tindreu qualque paper destacat en aquesta festa? O almenys hi anireu a participar, a veure el trull i a conversar amb els alumnes, per exemple, en el teu cas, Joan?
3: Bueno, jo no sé exactament si podria anar al 100%, però sí que és veritat que Naina m'ha demanat que faci un escrit d'aquella etapa. I això li donaré i intentaré anar, ni que sigui al final de la festa, intentaré anar perquè me fa molta il·lusió.
0: Clar que sí.
3: I anar-hi una altra vegada i
0: retrobar-te amb la gent.
1: Per favor, gent de Balears, sobretot de Mallorca, dia 11 de juny, no vos poseu malalts. No. Aquest jove ha de sortir d'hora de la seva guàrdia per poder arribar a la festa del seu antic institut. Si pot ser aquest dia, no vos teniu el dit amb un guinevet, o no vos pega segons que, en Joan ho agrairà. I en Jorge, com viurà aquesta party?
4: Segurament hi balli, perquè al final visc a prop, perquè la meva escola hi era a prop, l'institut és a prop, sempre cercam estar a prop de ca nostra per no tenir
0: Jorge,
4: que agafar cotxe.
0: No siguis tu que no hi vagis, que Naina s'enfadarà.
4: No, però hi aniré, hi estaré present, xerraré
0: sí.
4: Amb professors actuals, amb exalumnes, de com ho varen viure ells. I
0: una trobada molt guapa.
2: Molt
0: així
2: guapa.
0: Que espero que vagi molt bé, Aina,
2: molt bé,
0: que sigueu creixent i construint aquest futur.
2: Futur, no?
0: Que
2: sí. Hi
1: haurà una miqueta de refresc, vull creure.
2: Sí, hi haurà un pot de gelat i un pot de gelat i encimada. Sí,
1: no, ja està,
2: sí.
1: No, és que, clar, que seria una festa sense... sí, perquè han d'anir massa gent. Quan hi ha refrigeri,
2: sa gent ve,
1: una presentació de lo que sigui, poses quatre galletes
0: sí,
1: i tu
0: si no,
1: t'assegures
0: croquetes...
1: que sa gent hi anirà. Per tant, gelat i encimada.
2: Gelat i encimada,
0: sí. Ens anirà contenta, clar que sí. Jorge, Joan, Aina, gràcies. Molt d'anys i bona feina.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Torneu.
2: Estau convidats, també.
0: I la vendrem a menjar...
2: Veniu a menjar gelat encimada.
1: Jo si hi ha gelat.
0: Ja ho hem apuntat. Molt basta poc per apuntar-nos. Són les 11:30, fem una aturada, una pausa publicitària i tot una parlar amb la nostra comare, que ja és aquí, Nana Isabel García.

0: 11:33, és dimecres 27 de maig. Per cert, és l'aniversari de sa mare d'en Xisco. Felicita ta mare, ara tot d'una.
1: Molt d'anys, mon mare. També fa anys d'anar a Belén.
0: Exacte. Avui. Ah, sí?
1: Sí.
0: I de, bé, molt d'any primer de tot amb la Maria.
1: Bé, també. Ah, dic, evidentment, mama, molt d'anys. Una abraçada forta, que avui ho hem de celebrar.
0: Clar que
1: 83 anys, i està com una rosa.
0: Com una rosa?
1: Sí. Like a rose.
0: La felicitam des del programa, però també, ja sabeu, estem molt pendents, seguim molt pendents de poder-vos oferir més informació, imatges en directe des de Roma, des del Vaticà, on, ja sabeu, s'hi troba des de aquest dematí Pedro Sánchez, que no ha estat en el Congrés dels Diputats. Sembla que aquesta roda de premsa podria començar ben aviat, una roda de premsa que estava prevista, estava assenyalada al seu calendari, tot i que no sabíem, òbviament, que avui hi hauria aquest escorcoll, aquest registre a la seu del Partit Socialista al carrer de Ferraz de Madrid. Sembla que els ambaixadors ja han entrat dins la sala. Estarem molt pendents d'aquesta compareixença de Pedro Sánchez, en què ara ja el poden veure compareixer i sortir en aquest faristol. No sabem si farà cap declaració al respecte d'aquesta notícia que ha fet que tots parlem del mateix. Si vos sembla, anem a escoltar què diu Pedro Sánchez en aquests moments i tot d'una comanda.
2: En la preparació de este viaje. Antes de entrar a valorar el encuentro que acabo de tener con su santidad el Papa, quisiera destacar, creo que dos puntos muy importantes de este viaje. En primer lugar, el foro empresarial italo-español que celebramos ayer con compañías de primer nivel interesadas en forjar nuevas alianzas estratégicas entre ambos países. Creo que ese es un buen ejemplo del camino que debe de hacer y emprender Europa en el actual contexto geopolítico, de cooperación industrial, de capacidad de generar soluciones compartidas a los desafíos que tenemos en Europa. Y en segundo lugar, la participación de España en la Semana de la Nutrición de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, un referente...
0: 11:35 minuts, són les primeres paraules d'aquesta compareixença en aquesta roda de premsa de Pedro Sánchez. De moment encara no s'ha pronunciat al respecte, no sabem ben bé si en algun moment durant aquesta compareixença farà referència o valorarà en algun moment aquesta entrada dels serveis de la UCO, dels membres de la UCO, la seu del Partit Socialista a Ferraz. Estarem pendents, òbviament, per si en fa cap declaració. Sí que poden dir que el Congrés dels Diputats sí que s'ha pronunciat ja Alberto Núñez Feijóo, qui ha dit que és ben hora de donar veu als espanyols, insinuant d'alguna manera o demanant d'alguna manera eleccions anticipades, com sembla que també ho hauria assenyalat avui de matí Gabriel Rufián. Com dèiem, estem molt pendents d'aquesta compareixença, d'aquestes possibles declaracions. Faci o no, Pedro Sánchez, vos les oferirem, òbviament, al butlletí de les 12 i Metre Ràdio. Però parlem d'altres qüestions, perquè ja vos anunciàvem avui de mentir que hi ha bones notícies pel que fa la salut i la prevenció femenina. El Ministeri de Sanitat ha aprovat ampliar el programa públic de cribratge de càncer de mama, Xisco.
1: Així és, Joana, fins ara les mamografies preventives es dirigien principalment a dones d'entre 50 i 69 anys. Ara

0: Clar que sí. Bé, d'entrada t'he demanat per això, no? Que suposa, des del punt de vista sanitari, aquesta ampliació d'escribratge per a dones, per evitar, no?, i per prevenir el càncer de mama.
1: Sí, al final és fer un pas històric a una medicina més proactiva, no? Aquesta franja d'edat que se mos escapava, no? Aquestes dones des de 45 fins als 50, o inclús des de 70 fins als 75, vale? Perquè recordem que escribatge abans era fins als 69 anys. Per tant, aquestes dones també se mos escapaven i era important que ara, amb l'estil de vida que tenim, tenim una esperança de vida major, més anys de qualitat de vida, i un diagnòstic també en aquesta edat és important per poder, diguéssim, que aquestes dones també tinguin dret a tenir una qualitat de vida major en aquests anys, no? Per tant, és un canvi molt important i al final ha estat escoltar el que diu l'evidència científica, no?
2: Per tant, aquesta seria la motivació principal. Te volia demanar per què ara s'ha decidit ampliar aquesta franja dels 45 en els 74. Tu parlaves d'aquesta medicina preventiva, d'aquesta medicina proactiva. No sé si, a mesura que va avançant la ciència, entenem que prevenir és la millor manera en un futur immediat d'estalviar, que és allò que interessa, el que hi ha a la fi és la sanitat.
1: Sí, total, al final, els programes de cribatge, per sort o per desgràcia, han de demostrar una eficàcia, no? És a dir, han de demostrar que són econòmicament eficients, no? Si no, no valen la pena. I s'ha demostrat que aquest 10% de dones que se'ls escapaven, que se'ls diagnosticava un càncer abans de 50 anys, sí que val la pena, tant econòmicament com en molts altres aspectes, per a diagnosticar-ho de manera precoç, no? I per això aquesta ciència ens ha mostrat que aquest diagnòstic precoç és molt més eficaç i molt més eficient per a aquestes dones que puguin tenir una qualitat de vida major, no?
0: I Anna, quan parlem de cribatge, exactament de què parlam i per què és tan important, no? Ara veiem imatges, no?, d'algunes d'aquestes proves que se fan, mamografies, escàners, no sé si són tacs o no, ara mos ho explicaràs bé perquè sí, tu saps més dels tecnicismes i dels conceptes, però clar, què és exactament un cribatge?
1: Cribatge vol dir fer proves a dones que no tenen símptomes, a la població general, és a dir, dones que se notin o no se notin cap símptoma, fer aquestes proves. La prova de cribatge per excel·lència és la mamografia, és aquesta prova que a vegades, no?, li tenim com aquesta certa por, les dones, no?, a les mamografies.
0: Sí, perquè fa molt de mal.
1: Fa mal, però
0: fa molt de mal.
1: No a totes les dones els hi fa mal, és vera que sí que hi ha moltes dones que sí, però jo diria que és un mal que val la pena, no? És aquest,
0: sí,
1: minut, aquest minut de patir, però que al final és, val la pena, mos renta, perquè mos ajuda a prevenir aquestes lesions, no? I la idea és poder agafar la lesió o el càncer amb un estadi molt precoç per poder fer un tractament menys agressiu, no? Perquè al final, si agafam un càncer en els 50 anys, però que ja du 5 anys desenvolupant-se, el tractament és molt més agressiu, quimioteràpia, cirurgia molt més mutilant. Per tant, la idea d'escribatges, començar les avances, precisament aquest, no?
2: Per tant, que quedi clar aquest missatge, quan abans se pugui agafar un tumor, molta millor solució té, i sobretot manco invasiva, que és allò que el que a la fi mos interessa, perquè si invasió és en el nostre propi cos.
1: Exactament, i sobretot el que ha passat és que mos han donat compte que comunitats autònomes que ja han començat amb aquest cribatge en els 45 anys, els resultats han estat molt bons, no? Per exemple, la Rioja, Navarra han començat abans amb aquest cribatge i altres països del món també, i s'ha demostrat que és molt més eficaç fer començar en aquesta edat perquè hi ha tumors que se mos escapen i podem estalviar.
0: Clar, i és veritat que moltes vegades que sentim a dir, no?, que altres dones molt joves tenen càncer de pit, molt joves també, sí. I clar, per ventura aquí també mos han de demanar, o la gent se demana, per què no se fan cribratges abans dels 45, no? Perquè, clar, si tu dius, si se pot prevenir, i sobretot quan és una persona tan jove, per què no se fa abans?
1: Clar, sí, això, al final sempre hi ha aquests casos, no?, que criden molts atenció, dones de 30 a 35 anys que tenen diagnòstics molt, molt precoces o molt, molt prestes en la seva vida, però realment el que dèiem abans, no?, un cribatge poblacional, un cribatge universal, ha de demostrar-se econòmicament viable, no? Per tant, no és viable fer mamografies a totes les dones joves perquè no trobaríem suficients lesions com per justificar fer-ho a totes, i al final recordem que la mamografia són raig X, que al final també són abusar de raig X també és una cosa que pot provocar un càncer, no? Per tant, tampoc hem d'abusar del diagnòstic precoç si no és necessari, clar.
0: Val, això t'ho puc comprar, però, per exemple, si hi ha dones amb antecedents familiars, sí, o amb risc, en aquest cas sí que imagino que se sí, fan mamografies. Jo, en el meu cas, jo sí que ja no tenc 45 i ja m'he fet mamografies.
1: Sí.
0: Vull dir que és perquè també hi ha un senyal o perquè hi ha una evidència que podria

0: 21 anys amb tu.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
4: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es escarrana.

0: Són les 12 i 10 minuts, pràcticament. Continuem molt pendents de la roda informativa que acaba d'oferir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per això donem pas a els nostres companys de serveis informatius que no han pogut fer el seu butlletí horari. Endavant, companys.
1: Bon dia, Jaume. Si tenim més novetats sobre aquesta entrada de l'UCO a la seu del PSOE a Ferraz, a Madrid, el jutge que investiga l'exmilitant Leire Díaz ha acordat la imputació de Santos Cerdán, la gerent del partit, Ana María Fuentes, i l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías. El magistrat investiga si es va pagar des del PSOE aquesta trama per obstaculitzar causes judicials que afectaven els socialistes i l'entorn del president del govern espanyol. Per tant, es tractaria d'una nova derivada del cas Leire Díaz.
2: Se'ls imputen fins a 9 delictes, entre els quals organització criminal, suborn i tràfic d'influències. La causa també es dirigeix contra el guàrdia civil Juan Sánchez Yepes i els advocats Jacobo Teijelo i Ismael Oliver. A més de l'entrada a la seu del PSOE, hi ha escorcolls simultanis a diferents punts del país. Els agents de l'UCO també han entrat al domicili de Santos Cerdán i de l'empresari Javier Pérez Dolcet. També en el despatx a Madrid de l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías. I, a més, s'han personat en la mateixa seu de la Guàrdia Civil a Madrid.
1: Ho acabem d'escoltar en directe aquí a IB3 Ràdio. Sobre aquestes darreres informacions s'acaba de pronunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de Roma, després de reunir-se amb el papa. El cap de l'executiu espanyol ha reiterat la col·laboració del PSOE amb la justícia i diu que actuaran amb contundència si hi ha noves irregularitats.
3: Los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
1: Sánchez ha descartat també convocar eleccions generals, com li exigeix el Partit Popular. Diu que no hi ha motius per qüestionar el govern i en aquesta compareixença també ha reiterat el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero. I aquí a les Balears, Marga Proens, la presidenta del govern, ha donat per finalitzada la legislatura i ha exigit que es convoquin eleccions de manera immediata.
4: Però vostès s'imaginen avui si hi ha cap ministre o el president del govern d'Espanya que està pensant en els problemes dels ciutadans o està pensant en fins a on arriba l'UCO o està pensant en sa dona, en sa germà, en sos dos secretaris d'organització dins la presó, ara en sos líder espiritual del Partit Socialista, especialment del Partit Socialista de les Illes Balears. Per tant, la legislatura ha acabat. Que donin sa veu ja a els ciutadans, que deixin de segrestar la democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
1: Aquestes són les darreres novetats de la informació del dia, de la notícia del dia, l'entrada de l'UCO a la seu del PSOE a Ferraz. Més notícies, Jaume, a la una en punt.
0: Moltíssimes gràcies, companys. El moment, idò, per donar pas a les connexions insulars, el dia Menorca, el dia Pitiuses i el dia Mallorca.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.

0: Hola, benvinguts, són les 12 i 14 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat i que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem del programa Flip Up impulsat per 3 Salut Mental dins les escoles. Xerrada de salut mental comença a ser més habitual entre els joves. De vegades, fins ara, era un signe de debilitat, de no voler parlar, però de cada vegada se parla més de segons quines malalties, de salut mental, de segons quines emocions, i per això volem parlar amb els coordinadors de Flip Up, de 3 Salut Mental, per saber amb què diuen els nostres joves, que són tan en boca de tots d'ençà d'una sèrie d'anys, la salut mental dels adolescents. Després parlarem de cetacis, torciops, l'associació científica que vetlla pel bé de la mà. Demanarà instal·lar càmeres tèrmiques intel·ligents per acabar amb els atropellaments de catxalots. Molts de vaixells atropellen directament catxalots perquè sembla que el renou dels vaixells els impedeix sentir bé, i, de fet, un estudi fet per ells mateixos demostra que en l'estiu els dofins s'allunyen de la costa. Importantíssim. I per acabar, continuarem amb medi ambient, parlarem d'arbres, concretament de l'inventari d'arbres que ha fet l'Ajuntament de Pollença. S'obren lledoners, s'obren moreres, falten tamarells. De tot això parlarem amb medi ambient. Yolanda Ruiz és a producció, Facundo Tenaglia és control tècnic. Això és el Dia Mallorca.
1: El Dia Mallorca, amb Jaume Nogueras.

0: Que maco, cuando te fue que no escoltábamos Love Shack del B-52, un tema de la 1980, B-52 pràcticament se podrien dir que són una banda difícilment classificable, una banda que fins i tot molts no s'aprenien de bon de veres, se pensaven que era un grup còmic, però en realitat el que feien era passar-se bé i fer que tothom s'ho passés bé. El B-52, una banda de Georgia, Estats Units, malament semblin britànics. Bueno, dit això, xerram d'una qüestió seriosa, perquè cada vegada se'n parla més, de salut mental. I, de fet, comença a ser més habitual que en parlin els joves. En parlen a les xarxes socials, a cançons que fan molt d'artistes joves, a sèries de televisió. Sí que es parla més de salut mental, però i de ser d'un mateix. Encara costa parlar d'inseguretats. De vegades era com una espècie de símptoma de debilitat. El van quan els 80 i 90. Però per això existeix Flip Up. Fes-li una volta, dona-li una volta a les teves emocions. Un programa impulsat pel Consell d'Entitat Tret Salut Mental i dirigit a alumnes de FP d'entre 14 i 17 anys. Òscar Ramírez és el coordinador de Flip Up de Tret Salut Mental. Òscar, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, Jaume. Molt bé. Bueno, gràcies per convidar-nos.
0: 29 centres educatius de Mallorca, en 6 tallers centrats en l'educació emocional, autoestima, comunicació, gestió de conflictes. Ja heu començat?
1: Bé, sí, vàrem començar a principis de curs. Bé, me permets que vull agrair a la Direcció Insular de Joventut i Participació que impulsi aquest tipus d'iniciatives. Una iniciativa enfocada a donar una resposta educativa i preventiva a l'augment del malestar emocional dels joves. Mira, la pregunta que m'ha de si hem començat, vàrem començar a principis de curs. En el setembre vàrem començar preparant aquest tallers i al llarg de tot aquest curs hem arribat a 29 centres, com tu bé deies. D'aquests 29 centres s'han inscrit 79 grups i d'aquests 79 grups hem fet, fins ara, a dia d'avui, 411 tallers, arribant a uns 4.000 alumnes. Llavors, ha tingut una molt bona rebuda. I quines... aquesta rebuda, bueno, se manifesta en que el que nosaltres intentem és generar espais de seguretat, de confiança. Quan tu ve de sempre s'ha xerrat de salut mental, actualment se'n xerra per tot, però tenim espais per xerrar de salut mental de forma segura, amb confiança, que sigui un lloc de validació. I això és el que intentem fer amb el projecte Flip Up, dona una volta a les teves emocions.
0: Com se queden quan acabau? Conta'm quina cara posen els al·lots, de què xerren, perquè això de vegades és després, quan surten, de què parlen, què vos demanen, més de manera pública. Conta'm, les teves sensacions.
1: Sí, mira, nosaltres sí que és veritat que som... En cada grup feim els 6 tallers. Llavors, quan començam, la sensació és que arribam allà i les cares són de... com a de màscara, no? Un poquet d'intentar amagar el que realment senten els joves, que mos venen a dir, un altre taller igual, un altre taller per xerrar d'emocions, i al final del recorregut dels 6 tallers, que el que intentam fer és passar des de l'autoconeixement cap a l'autoregulació, un poquet de comunicació assertiva i un poquet de capacitat de resiliència, de ressorgir. Llavors, el que trobem són joves, no tots, però molts dels joves que hi participen, que han fet un petit clic, que han trobat espais on han pogut comunicar coses que normalment les tenen amagades, tancades, tractant de emocions que connecten, tractant d'ira, d'estrès. I ells el que fan és, a partir de la seva realitat i a partir de la seva forma de gestionar les emocions, van mostrant aquesta carença d'espais, aquesta carença de poder xerrar obertament sobre el que senten. Perquè... tu ho deies abans, als 80-90 hi havia una sensació de debilitat sobre xerrar de salut mental, sobre xerrar d'emocions. Actualment això està multiplicat a l'enèsima potència. Les xarxes... antigament era un poquet, bueno, a lo millor fèiem una cagadeta o xerràvem o mostràvem certa debilitat i se n'enteraven quatre. Ara, si mostram qui som i això és considerat que és motiu d'escarni, no se n'enteren quatre, se n'entera tot el centre. Llavors és molt important tenir en compte que en el món de l'aparença, i més concretament en l'adolescència, que és una etapa, que és una etapa de constants canvis personals, emocionals i socials molt intensos, i que apareixen moltes dificultats relacionades amb la identitat, la pressió social, la gestió emocional, l'autoestima, sí, la resolució de conflictes interpersonals. Aprendre... Tot això és el que xerra i el que tracten.
0: Sabre frustrar-se, també. Sabre perdre un partit, per exemple. Feis uns tallers, per exemple, emocions que connecten, alegria, plaer, agraïment. N'hi ha un que m'ha cridat molt l'atenció, quan rebent. Gestió de sida i s'estrès. Uau, jo n'he pres ara de major, Òscar. I ara en faré 58 el mes que ve, i n'he pres de major. Quan rebent, gestió de sira i s'estrès, comptar fins a 10, allò que te deien abans, mare de Déu, complicat aquest taller,
1: Sí, bé, en tot... En general, aquest taller estan pensats en una cadena. I el que te deia abans, perquè puguin tenir eines perquè no reaccionin davant les situacions que els hi planteja la vida. No reaccionar, no esclatar, intentar no reaccionar de forma abrupta. Què intentem fer? Pues anant per passes. El primer taller és el d'emocions que connecten. Observar que la vida moltes vegades anem amb ulleres de cavall, anant mirant cap endavant, i no trobam situacions que ens fan sentir feliços, i són molt petites. Com, per exemple, arribar a casa nostra i llevar-nos les sabates, que hem estat tot el dia. Aquestes petites cosetes, que ni de grans són capaços d'observar, és el que intentem posar de manifest. Que tenim un munt de situacions diàries que ens generen cert benestar. A partir d'aquí sí que passam a un següent taller, que és el taller de quan esclat, quan rebento, no? Que és com... El que intentem aquí és passar això que t'he dit. A partir de l'autoconeixement, passar de la impulsivitat a respondre de manera més calmada i assertiva. Com? No tenim fórmules. Nosaltres no volem canviar ningú. El que sí que donem són eines perquè els joves vegin que no és el mateix mirar a qui té endavant i saber que pot tenir una motxilla carregada de la vida mateixa i no respondre de primeres amb impulsivitat. Intentar, el que tu deies, comptar fins a 10, però en els tallers el que feim és tenim una petita part introductòria, uns 10 minuts, i després tenim tallers vivencials, una part de dinàmiques, de creativitat, que el que intentem fer amb això és que el jove pugui connectar del que sent en el cor i en el cap, ho pugui transmetre de manera manual a una plasticitat, a una creativitat. Llavors, amb això el que permet és que en aquest espai de temps no té importància el que crearà. La importància és el camí que hi ha del cap i del cor cap a el que està creant i donar espai i temps perquè ells puguin reflexionar sobre què senten, com senten, qui són, qui no són, què els agrada, què no els agrada. I això és el que intentem fer.
0: Un altre taller que també és aplicable a les persones que malauradament ja va més que pateixen depressió. Un taller que faig sobre tristesa i ansietat, comprendre i calmar les emocions difícils. T'has d'animar, vinga. Mira, jo és que no, perquè no som de la violència, però n'hi ha que se'n mereixen unes platigaltades quan una persona que té depressió o una persona que està trista o té ansietat li diuen, t'has d'animar, home, això no és res. Home, per damunt de Déu, crec que és el darrer que s'ha de dir, no, Òscar?
1: Totalment. Mira, nosaltres en aquest taller el que intentem és donar importància a la calma, donar importància a la calma, i li posam l'adjectiu de superpoder, no? La calma com a superpoder i una eina de força i de regulació emocional. En aquest aspecte que tu deies, és com demanar a una persona que no pot caminar, demanar que corri. No ho poden fer, no ho poden demanar. El que sí que poden fer és donar incondicionalitat, suport incondicional. En aquella persona que està patint una depressió, que no és per entrar en depressió, perquè nosaltres tractem més temes d'emocionalitat i de gestió emocional, però se li pot mostrar que hi seràs. Se li pot donar incondicionalitat i dir, ei, estaré aquí per quan t'haguis de menester, en lloc de forçar un moviment que aquella persona ni pot començar a veure.
0: Sí. Clar, després autoestima i mirada pròpia, que avui en dia, mare de Déu, a les xarxes socials. Això sí que ha fet mal en els joves. L'autoestima, els filtres de fotos, fortalesa emocional, resiliència, el que jo te deia, la capacitat de frustració, la capacitat d'afrontar la dificultat. No fa falta que se moris per dir, per aprendre a gestionar. Basta perdre un partit, saber perdre un partit de futbol. El que passa és que jo no sé si és que és cert que avui en dia, si tu comparteixes aquest qualificatiu de generació de mantequilla, mal dit, generació de mantega, com que són com més sensibles. Pot ser que ho siguin més sensibles pel món que ens hi han deixat. Per ventura s'ocupes dels adults, no?
1: No sabria què dir-te. No crec que sigui una generació més sensible, no crec que tinguin problemes molt, molt més diferents dels que teníem. Sí que tenim una amplificació molt diferent a la que teníem antigament. No, l'amplificació dels problemes està elevat a l'enèsima potència. Llavors, més sensibles, més... No crec que ho siguin. Sí que crec que s'enxerra més, que estem menys preparats. Això és com, a lo millor, quan tens un cotxe i no tens el carnet de cotxe, tu xocaràs i a lo millor tindràs qualque imprudència. I després, quan tinguis el carnet de cotxe, diràs, ostres, això no ho hagués fet mai així.
0: Yeah.
1: Però és el que intentem fer nosaltres amb aquest projecte és donar aquestes eines, aquest carnet de cotxe, diríem, no? Aquestes eines perquè joves que ja han topat en la seva vida en l'àmbit social, perquè estan, recordem, que estan en una època molt, molt feble de cercar una identitat, d'intentar trobar-se, d'intentar pertànyer a certs grups. I tot això, en les xarxes que... Ens estan mostrant models irreals de persones que tenen una vida fantàstica que després, quan intenten els joves encaixar aquests models en ells mateixos, són producte de frustració, d'inseguretats, de frustració en general.
0: Vull acabar. Avui fem una edició més reduïda del Dia Mallorca perquè hem escoltat a la roda de premsa del president Sánchez des del Vaticà, però una frase d'un dels al·lots que ha anat en aquest programa de fes una volta les teves emocions. Si hagués fet aquest taller de més menut, m'hagués evitat algunes situacions complicades. Això vol dir que estàu fent bona feina. Òscar Ramírez, des de Flip Up, de Salut Mental, i també gràcies al Consell de Mallorca per donar impuls en aquesta idea tan necessària, tan necessària. Moltíssimes gràcies i, sobretot, enhorabona per aquesta feina que veig i tant de bo se pugui estendre a més edats, també a secundària, a batxiller, perquè de moment és FP, però si hem llegit algunes frases d'alguns dels lots que han estat usuaris dels tallers i la veritat és que sembla que el resultat és molt positiu. Enhorabona, Òscar, i moltíssimes gràcies per atendre'ns en aquest dia tan complicat i tan ràpid que hem duit avui a la ràdio. Gràcies, Òscar.
1: Molt bé, moltes gràcies, Jaume.
0: A tu. Adéu, bon dia. Nosaltres ara d'aquí un instant mirem a la mà perquè Surciops vol evitar els atropellaments de catxalots. Importantíssim. No vos mogueu perquè és vital protegir la nostra mà i la nostra fauna marina.

0: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
1: Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
0: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
1: Un poble, una veu.
0: Obra cultural balear.
2: IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.
3: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.

0: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
1: Esta tarde he sentido la añoranza de un viejo barril, esperando en el puerto de tu isla querida.
2: Quina meravella, la busca de los tambores de Bob Dylan. Un grup molt, molt mediterrani, molt mediterrani. D'això parlam, de l'Associació de Recerca Marina Turciops, que ha proposat en el Ministeri per la Transició Ecològica crear un model que utilitzi càmeres tèrmiques i també intel·ligència artificial per informar els vaixells de si hi ha catxalots a la seva trajectòria. La idea és evitar atropellaments simplement reduint la velocitat. Xema Brotons, director científic de Turciops, com estàs? Benvingut.
3: Què tal? Bon dia, com estàu?
2: Bueno, passa sovint els atropellaments de catxalots perquè, mare de Déu, jo me pensava que eren uns animals que tenien molt bona oïda, o és que no els hi dona temps a fugir, o és que el renou del vaixell els impideix saber per què els catxalots són atropellats pel vaixell. Sempre se diu allò que se comuniquen a una llarga distància. Conta'm, perquè jo d'això no en sé, i tu sí.
3: Bueno, a veure, són diverses coses, diversos factors que influeixen, no? El primer és que el catxalot va evolucionar a una mà en la que ell era molt gros i podia estar a superfície en total impunitat i tranquil·litat, no? Aleshores, diguem que quan el catxalot fa immersions molt profundes, que està molt de temps de baix aigua, aleshores va just d'energia. I quan puja, pues, lo que fa és recuperar-se, i per recuperar-se lo que fa, tu per recuperar-te lo que fas és tombar-te i relaxar-te, no? Vale? Pues ahí fa exactament lo mateix. Aleshores lo que fa és baixar el seu grau d'atenció, perquè no ha res que li cridi l'atenció en principi, no? I nosaltres hem arribat evolucionant molt ràpid, envaint la mà amb molt de barcos, cada vegada més grossos i cada vegada més ràpids. No? Aleshores, l'evolució no funciona així de ràpid. Lo segon és com es renou, com se propaga el renou. Tu imagina't una situació, tu estàs nedant davant d'un vaixell, vale? Però no el veus, realment, només el sents.
2: Sí.
3: I estàs just davant de la proa. Quan tu te'n vas cap a la dreta o cap a l'esquerra, cap a baix, tu creus que sent més renou o menys? Te faig una pregunta.
2: No tenc ni idea perquè me n'he duit més d'un ensurt, eh? I no sentia res, eh? Quan vaig treure el cap no vaig veure la barca. No sé què dir-te.
3: No
2: sé què dir-te. Bueno, sí. No ho sé, Gemma.
3: Se sent més. Se sent més barco.
2: Ah.
3: O sigui, perquè la font de renou està darrere.
2: Ah,
3: no?
2: va, d'acord. Sí,
3: no, ja t'entenc. Aleshores, tu quan estàs davant del barco, estàs, diguem, a sombra acústica del barco. És a dir,
2: clar,
3: tot el renou que

0: Renault de Vallsaigo y Mordón igual. Tu estar de Vallsaigo, te ve una barca i no sap d'on ve, perquè els nostres horaris estan massa properes una a l'altra. No més és això.
1: Ah. Tu, i com funcionarien les càmeres tèrmiques i on estarien instal·lades?
0: Bueno, a veure, aquí la notícia són, realment són, són dos sistemes que són independents un de l'altre, no? Un és la instal·lació de les càmeres tèrmiques i un altre és donar avís en els navegants a partir de models de presència, no? Anant per parts. Les càmeres tèrmiques són, unes, són, són càmeres que no només són tèrmiques, són... És, realment, és una, tu veus un aparell, però són tres càmeres, una càmera RGB de llum normal i dues tèrmiques que estan totes connectades a un software, a una placa amb intel·ligència artificial, no? Nosaltres ens estem fent feina proveint en aquesta intel·ligència artificial d'imatges de catxalots perquè l'intel·ligència artificial pugui identificar automàticament el que és un catxalot. I d'aquesta forma, pues, directament, tu tens una pantalla que tens una imatge de la mà i te marca on està aquest possible animal i si tens rumbo de col·lisió o no. Vale? Aleshores, això té un gran avantatge, que li dona igual si estàs cansat o no, saps? Perquè ell mira tot el temps, d'acord? I que té un sentit que nosaltres no sentim, que és el tèrmic. Clar, moltes vegades el que passa és que tu no pots veure l'animal, però la bufada de l'animal és més calenta que l'entorn. Vale? O inclús l'aigua al voltant del catxalot fa canvia de temperatura. Sí, un moment de molta calma, el catxalot en bategar l'aleta caudal fa que canvi, que hi hagi turbulència i canvi la temperatura, i això una càmera tèrmica pot detectar. No? Això seria, això és la gran avantatge, fa feina 24 hores sobre 24, de dia, de nit, i podria donar un avís en els capitans. I això va instal·lar, pues, depenent del tipus de barco, pues, a la cabina, nosaltres la duim en el màstil, per exemple, que nosaltres hem estat assajant, i en el parc mercants, pues, ja més gran, pues, on anar damunt el lloc de comandament o a la proa per poder mirar des fora. I per altra banda, hi ha aquests models que el que fan és que nosaltres, després de molts anys de navegar i cercar catxalots, hem juntat on s'han trobat amb les característiques oceanogràfiques del lloc on s'han trobat. I a partir d'aquí han creat un model que expliquen el per què són allà, no? Que si per temperatures, que si per pendent, per inclinació. I d'aquestes variables, hi ha variables que són fixes, perquè el fons la profunditat no canvia, però sí que canvien qualcunes, que són com la temperatura de l'aigua, la productivitat. Però tenim, avui en dia, tenim una sèrie de satèl·lits que ens donen tota aquesta informació en un temps bastant ràpid. No? Aleshores, se podria sistematitzar aquests canvis per anar donant mapes més bé actualitzats, òbviament no hora per hora, però sí amb un marge d'una setmana, potser, que el que fan és dir, mira, s'estan concentrant els catxalots per aquí o per allà. És aquestes zones on has de tenir precaució o reduir la velocitat segons sigui el cas. No? Clar, això és un sistema que és dinàmic perquè no te fa aturar quan a lloc on se possibilitat de trobar catxalots és molt baixa i dins una Mediterrània en la que per la mà viatja molt quantitat de recursos que són indispensables, és un sistema que podria permetre, pues, diguem, la participació de les navieres d'una forma molt més activa per evitar aquestes col·lisions.
1: Tu has posat un exemple en els diaris a l'última hora molt, molt clar, que volta el que vau fer és similar a el que se fa a les ciutats. A on hi ha més gent, hi fan carreteres, restaurants, i perquè hi ha centres de treball, per exemple. No? I vosaltres, voleu, el que voleu és fer això, mapear allà on hi ha més catxalots, per allà com a mínim fer com si fos un passadís, no? On puguin sí, anar. L'explicació, la similitud amb una ciutat és molt, molt clara per un que no en sap com jo. És a dir, aquí hi ha molta gent, idò, fora d'aquí, no? Per dir no, un moviment de persones, no? És el mateix.
0: L'exemple perfecte seria un semàforo d'aquest que s'activa quan la gent hi va i el toca, no? Sí. Tot és una carretera i van de passar els cotxes. Però hi ha certs moments en què hi ha persones, no? Tu, aquests semàfors, hi ha semàfors que funcionen per càmeres, que quan comença a aglomerar-se gent, se posen en verd perquè passi la gent i atura.

0: cotxes, no? Pues seria un poquet el mateix, no? És a dir, allà on hi ha, presumiblement, pot haver-hi catxalots, pues està pendent, i quan veiem que hi ha presència, pues dir, escolta, nens, aquí hem de reduir perquè si no ho fan dur per davant. Sí, és un exemple molt més que vàlid.
1: I també, de fet, tu, fa 11 anys, vas demostrar que els dofins s'allunyen de la costa durant la temporada turística. És a dir, és que per ells, que hi senten tan bé, és que deu ser com si en altres mos posen una excavadora davant, no?
0: Sí. Bueno, pot ser pitjor, perquè...
1: Perquè hi senten més, ells. Sí.
0: No és que sentin més, és que ells viuen de renou. De so, perdona, de renou. És a dir, bueno, en el teu cas igual sí que seria complicat perquè tu fas feina amb el so i realment tu tenies... Sí, tu mira que ara davant la ràdio te poses en una excavadora, no?
1: Exacte. Vale,
0: tendríeu un problema, no?
1: Sí, sí.
0: Vale, pues ells necessiten el so per tot, per trobar els companys, per trobar la parella, per cercar aliment, per saber on estan, no? Aleshores, sí, són molt més sensibles a nosaltres. Però també hem de ser molt conscients que vivim que nosaltres, la humanitat, els humans, formen part dels ecosistemes, no? És a dir, hem de regular activitats per poder compaginar la nostra presència amb els dofins. Però hem de pensar que hem de cercar aquestes accions que puguin ser aplicables i compaginables. És a dir, perquè la solució a tots els mals ecosistèmics deguts a les accions humanes és molt senzill, eh? Desapareixen nosaltres i s'haurà desaparegut l'impacte. Vale? O sigui, duit a l'extrem és això. El que passa és que, clar, la feina és cercar solucions que ens permetin conviure ells i nosaltres.
1: A més, també has dit que ara el següent pas s'hauria de saber si els animals són capaços de modular la seva veu, perquè ens entenguem, el seu timbre, per superar tot aquest renover que feim els humans a la mà i que s'acaba de comprovar científicament a l'estat de Gibraltar, que passen 300 vaixells cada dia, cada 5 minuts travessa un vaixell l'estret de Gibraltar. Allò deu ser una bogeria per cetacis, allò.
0: És una bogeria, però és cert que hi ha més cetacis que cap a altra banda.
1: També és cert, sí. Allà fan excursió per vore, no? Això, quina explicació, eh? Com és això?
0: Per això dic que moltes vegades hem d'intentar fer una visió més holística de tot. És a dir, a l'estret de Gibraltar hi ha molt de cetacis perquè és un lloc extremament productiu per una sèrie de circumstàncies oceanogràfiques. És un lloc molt estret, ben corrent de l'Atlàntica, riques en nutrients, allà troben costa, pullen, etcètera, no? Aleshores, els cetacis hi van perquè és un lloc molt productiu i com diu ara la joventut, que és una expressió que troca i és molt, molt adequada, li renta, no? Que
1: clar, sí, li renta, sí, ja t'entenc.
0: Li renten allà, no? Vale? Aleshores, però, què passa? Que cada vegada nosaltres passem més barcos i fem més renou. Això fa que ells, de certa forma, també juguen en aquesta partida, és a dir, nosaltres podem fer coses per minimitzar els impactes i ells cerquen vies per minimitzar els impactes que nosaltres li aplicàvem, no? Aleshores, per exemple, hi ha espècies que el que fan és emetre més fort, vale, com poden ser rorquals, perquè el renou de les embarcacions s'hi fixa especialment les freqüències que ells empleen, vale, però altres animals, com per exemple els catxalots, que emeten a freqüències més altes a les que fan renou els barcos, no se veuen tan afectats per aquesta situació, no? Vale, aleshores, de certa forma, estan generalitzant molt a moltes espècies a les que cada una té una situació diferent, no? Yeah. No és el mateix un dofí que un rorqual, que un catxalot, que un cat d'olla, no?
1: Yeah.
0: I és veritat que, clar, també hem de considerar que el Gibraltar, el punt més estret, crec que són de 8 quilòmetres,
1: sí.
0: I, clar, un de 8 quilòmetres passar un cargo d'aquests que fa molt, molt de renou, doncs, clar, és un impacte molt important en aquest punt concret, no?
1: Clar.
0: Però, bueno, això passa a llarg plaç en anar millorant les flotes, que poden reduir els renous i tal, i després, si continues, doncs, alguna... a una vida més conscient, a un consum menor. És a dir, sap què passa? Que aquí és on tenim un dels problemes, és fixar els límits d'on arriba les mesures de reducció de renou. És a dir, perquè pots reduir la velocitat dels barcos, però si redueixes la velocitat dels barcos, redueixes la capacitat de transport marítim. Si redueixes la capacitat de transport marítim, redueixes la quantitat de material i d'estris que ens arriben a les illes o que s'ho van del món. En lo que nosaltres, al final, hauríem de reduir aquesta vida de consum, no? A lo que dir...
1: Que és per on hauríem de començar, també, l'aventura.
0: Aquí és on vull arribar, jo, que al final... moltes vegades estem esperant que científics, organitzacions, navieres, governs, facin coses per millorar el medi ambient, quan la primera solució, la primera passa és la nostra.
1: Clar.
0: La tenim nosaltres, saps? O sigui, això va dir un escriptor, aquesta frase no és meva, diu, no acuses a la naturaleza, ella ha hecho su parte, acúsate a ti mismo, no? És a dir, sentir, molt bé, jo vull aquestes sabates, vull això, tal, vull anar a sopar, vull menjar clar. Taronges fora de temporada.
1: No, clar, el 90% de coses que mos passen són culpa nostra. I a més, també, com has dit, també, pensa globalment i actua localment. És a dir, mira de tenir primer net els teus tros de cera i després ja te queixaràs de si Palma està bruta. Oh, no. Xema, avui hem tingut un programa molt més curt perquè hem donat la roda de premsa del president Sánchez des del Vaticà, però continuarem en contacte. A més, si el Ministeri per la Transició Ecològica s'hi posa, perquè és importantíssima la nostra vida marina, perquè nosaltres, recordeu, vivim enmig de la mà, perquè som una illa. Xema Brotons, des de Torciós, una ferrada i enhorabona per la feina que feis.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: D'aquí un minut continuem parlant de medi ambient, concretament d'arbres. No us mogueu.

0: El dia a Mallorca.
1: IB3 Ràdio és història.
2: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web l'estrelladanamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: A Forest de The Cure, un bosc, un tema de l'any 1980, ni manco, 46 anys. Per què posàvem un bosc? I de perquè l'Ajuntament de Pollença ja té, per primera vegada, una fotografia completa dels arbres que hi ha en el municipi. El nou pla de gestió de l'arbrat urbà l'ha fet l'enginyer tècnic agrícola i arboricultor amb una presència a nivell europeu, Marcos Castilla Roca, ha analitzat l'estat dels arbres i les palmeres del municipi i planteja una estratègia de transformació pels propers 5 anys per augmentar la cobertura verda. És un problema que tenim a tota Mallorca, perquè excepte tramuntana, la veritat és que falten arbres. Ens queixem del canvi climàtic, perquè per ventura sí que hi ha més arbres, hi hauria més ombres i no se produiria l'efecte urbà, que és per mort de l'asfalt calent. Parlem amb en Estefi Pozo, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Pollença. Bon dia, senyora Pozo, com està?
1: Bon dia, tot molt bé, moltes gràcies per la convidada.
0: Bueno, heu catalogat 4.315 punts d'inventari, gairebé 4.000 són arbres i palmeres vius, però també hi ha escocells, soques, buis, que hauran de ser substituïts. Aquí és on precisament voleu actuar, perquè teniu una cobertura arbòria molt baixa. I és molt curiós, és molt curiós perquè només un de cada tres carrers, per fer números rodons, té arbres, però ja vos dic, això és un problema que passa a tota Mallorca, no? I fa 50 o 60 anys que mos passa. M'imagino que ara, com que l'ombra natural és la millor, vos heu proposat plantar, i a més no plantar lladones o moreres, sinó altres que siguin arbres com més nostrats, no?
1: Així és, així és. Bueno, en el final el pla d'arbrat és el primer pas per poder fer aquesta transformació cap a un municipi verd i poder mitigar els efectes de l'illa de calor que li deim, perquè bueno, en el final, quanta major cobertura arbrària, pues, menys calor, més ombra i més qualitat de vida.
0: Clar, efectivament. I crec que, de fet, la cobertura urbana només és 3%, molt lluny del 30%, recomanat per els estàndards internacionals de salut urbana. I m'ha cridat molt l'atenció que la distribució tampoc és homogènia. El port de Pollença té 64% dels arbres, i Pollença Poble en té 32%. És curiosíssim, això, que ja deu venir de fa 50 o 60 anys. Molt curiós, això.
1: Sí, en el final també, per com el poble de Pollença està format urbanísticament, en carrers estrets, i bueno, és un poble antic, és el nucli d'habitant més antic. A Port de Pollença, la urbanització d'Humoi va ser després, ja amb el boom turístic, i això va permetre que en Humoi pues, els carrers són més amples i sí que se va tenir aquesta previsió de sembrar arbres. Cosa que Pollença, precisament, és on tenim més feina, perquè l'objectiu és poder incrementar que en els carrers de Pollença hi hagi més arbres per poder mitigar aquests efectes de calor i tenir aquestes ombres que els veïnats han de menester, no? Però sí, hi ha una desigualtat bastant diferenciada entre Port de Pollença i el nucli antic de Pollença.
0: I també parlau de podar quan sigui necessari. No podar per podar, que cada any se poda, a tota Mallorca cada any se poda, i per ventura, sabre no ho ha de menester, no? Fer-ho d'una manera més científica, no?
1: Home, en el final nosaltres el que hem fet és agafar uns criteris tècnics que són els estàndards de la Unió Europea i són els recomanats. I precisament aquests estàndards el que te diuen és que s'ha d'aturar, de fer aquestes podes d'hivern de forma sistemàtica en el mateix tipus de podes per tota la línia d'arbres d'aquell carrer, perquè primer, depèn de l'arbre, ha de menester un tipus de poda o un altre, depèn d'on estigui ubicat i també en funció de l'històric de podes d'aquell mateix arbre, no? Això era l'objectiu principal, també conèixer un poc en quin estat es trobava l'arbrat del nostre municipi per poder prendre millors decisions i no només augmentar aquesta cobertura que, com deies en el principi, que falten aquests 200 punts per sembrar, sinó precisament estudiar nous punts d'implantació on no hi ha aquesta garangola, no? I bueno, és una feina que és a llarg plaç, no és una feina a curt termini. Crec que l'administració amb el tema del canvi climàtic de focalitzar a llarg plaç i això és la primera passa per aquest llarg camí que ens queda d'incrementar i de protegir el patrimoni que ja tenim, el patrimoni d'arbres que ja tenim, perquè en tenim un llistat de possibles arbres a catalogar per la seva singularitat.
0: Sí, ara, patrimoni insubstituïble, heu dit, n'hi ha 20.
1: Exacte.
0: N'hi ha 20, tamarells, oliveres, ausines, així, antics. I de fet, també, abans parlaven de lladones i les moreres, per ventura sembrar tamarells, que aguanten més la sal de la mà i la ceguera i els vents, allà on està buit, en aquests escocells buits, o el que s'hagi de replantar.
1: Correcte.
0: I anar fent on... Perquè antigament jo m'imagino que les coses feien, ai, mira que maco queda, no me fareu que mos... No me fareu com toca, no...
1: Que clar, la visió de l'arbre ja ha canviat, no? Ara clar. Ja no només és una qüestió ornamental, sinó que hem d'entendre l'arbre com una estructura viva i que fa una funció dintre de la nostra societat i que mos permet precisament viure més amablement, no? I amb aquests efectes que tindrem de canvi climàtic, doncs mos hem d'anar preparant. Però respecte a el que deies dels tamarells de resembre, ja durant l'hivern de l'any passat se varen sembrar tots els tamarells de primera línia de la mà, on hi havia aquests escorcells buits. Aquesta primera resembre ja se va dur a terme. Varen sembrar uns 60-70 tamarells i, clar, el que mos diu ara el pla és que aquest tamarell el poden continuar sembrant, però només a línies colindants en la mà, en els passejos i a punts estratègics. En canvi, dins poble, el que hem de fer és diversificar quin tipus d'arbre se sembra. Per exemple, estem acostumats a veure pues, fileres de moreres, no? O fileres de plataners.
0: Yeah.
1: I precisament no és crear aquestes fileres, sinó anar diversificant els tipus d'arbre i que no sigui el mateix. Per això les podes no poden ser sistemàtiques.
0: Exacte. Senyora Pozo, mos quedem sense temps. Posam el tema damunt la taula per si un altre ajuntament vol fer també un inventari del seu arbrat. A Pollença ho han fet. Estefi Pozo, de Medi Ambient de Pollença, moltíssimes gràcies i bon dia.
1: A vostès, moltíssimes gràcies. Que tingueu bon dia.
0: Adéu, un altre bon anar. Salut a vosaltres, també.
2: TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bon dia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, descarta convocar eleccions generals després de l'entrada de l'UCO a la seu del PSOE a Ferraz, a Madrid, en una operació vinculada a l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de Roma, on s'ha reunit amb el papa, el cap de l'executiu espanyol ha garantit la màxima col·laboració amb la justícia i contundència si es demostren noves irregularitats.
4: Tot i la pressió del PP, Sánchez ha descartat convocar eleccions, diu que pel bé de l'interès general i de l'estabilitat, sense llevar, diu, importància ni gravetat a les darreres investigacions de l'Audiència Nacional, el president ha fet una crida a respectar els temps de la justícia.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas.
3: Els agents de l'UCO han entrat a la seu del PSOE per requerir documentació relacionada, com dèiem, amb el cas Leire. S'investiga si va fer pagaments a l'exmilitant socialista per maniobrar contra processos judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol.
4: L'operatiu ha començat aquest dimecres a primera hora del matí, impulsat per la Fiscalia Anticorrupció i amb el vistiplau del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. El jutge dirigeix el procediment contra Díez i ha acordat imputar a l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, i l'actual gerent del PSOE, Ana María Fuentes. Més enllà de Ferraz, l'UCO també ha entrat als domicilis de Cerdán, de Zarrías i de l'empresari Javier Pérez Dolcet.
3: Canviant de qüestió, aquí a les Balears, la Policia Nacional ha detingut 6 persones en el marc d'una nova operació contra el tràfic de drogues. Els agents han decomissat a Palma diverses quantitats de marihuana, cocaïna i heroïna.
4: L'operació ha començat a les 6 del matí, en aquest cas, a la barriera de palmesana de Songoleu. Allà els agents han escorcollat un infrahabitatge que era una antiga lampisteria. L'operació s'ha centrat sobretot en l'heroïna, perquè és poc freqüent trobar aquesta droga i, a més, és molt perjudicial per la salut. A més d'heroïna, els policies també han trobat, en aquest cas, marihuana i cocaïna. Tots els arrestats tenen una trentena d'anys, llevat d'un que frega els 40. Ara romanen a la prefectura de la Policia Nacional a l'espera de passar a disposició judicial.
3: D'altra banda, el sindicat CTIP denuncia públicament el bloqueig de les negociacions del conveni col·lectiu de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes de Palma, caducat des de finals del 2024, una situació que consideren greu i perjudicial per la plantilla.
4: Segons el sindicat, l'ESMAP hauria paralitzat les negociacions després de la interposició d'una denúncia en defensa dels drets laborals. A més, considera que aquesta decisió suposa un atac al dret sindical i afecta directament el present i el futur benestar dels empleats d'aquesta empresa pública. Per tot això, han reclamat a la direcció de l'ESMAP que reprengui les negociacions del conveni col·lectiu i que aposti per una via de diàleg que permeti assolir acords beneficiosos per a tothom.
3: I el parc solar Agrisolades Mercadal, el segon més potent de Menorca, es posa avui en funcionament. Després de 3 anys des de la seva construcció, avui pot començar a abocar energia neta a la xarxa.
4: Té una capacitat per generar 20 megawatts de potència, la qual cosa equival a un consum de 6.000 habitatges quan estigui a ple rendiment. Durant el dia d'avui s'estan fent totes les proves per comprovar el correcte funcionament d'aquesta planta i de tota la maquinària.
3: És la 1:04. Més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
2: Més informació a ib3notícies.com.

21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, els temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dimecres 27 de maig. Bon dia. El Mallorca segueix negociant amb el tècnic Martín de Michelis la possible continuïtat de l'entrenador argentí a la banqueta vermella a la segona divisió. En Joan Jiménez al control tècnic. Començant les portes d'avui, continuen les negociacions a Somoja entre la direcció esportiva del Mallorca, Pablo Ortells, i el tècnic argentí Martín de Michelis per continuar a la banqueta vermella a la segona divisió, l'objectiu de pujar a primera el més aviat possible. Ho comentàvem ahir amb Antoni Fuster, també ho farem avui. De Michelis ha demanat sobretot una cosa, i és que tenir pas dins les negociacions per fitxatges i també sortides del Mallorca. Fer feina mà a mà amb Pablo Ortells en aquesta planificació per a la pròxima temporada. Saber quin jugador li duran, amb una paraula, per afrontar aquest projecte. Aquesta és la clau de la negociació ara mateix amb Martín de Michelis, que el tècnic pugui comandar a la part esportiva aquest estiu a l'hora de planificar la pròxima temporada i la plantilla a la segona divisió. Veurem què passa, però s'hauria de tancar aviat per bé o per malament, per continuar o no Martín de Michelis, perquè la primera pedra en aquest projecte de segona divisió hauria de ser l'entrenador, saber qui s'asseurà a la banqueta a la categoria de plata del futbol espanyol. Tot una parlant de l'actualitat del Mallorca, també pendents del capítol de sortides de la plantilla de primera divisió, quins jugadors abandonaran la disciplina del club vermell en els pròxims dies. Per cert, parlant de futbolistes, fa només un minut Nat Don Prats ha estat l'encarregat avui d'escriure una carta dirigida a l'afició del Mallorca, una carta que va en la línia de totes les que s'han escrit fins ara. Nat Don demana disculpes a l'afició del Mallorca. També deixa clar que tornarem i ho farem més prest de lo que mos pensam. També demana unió entre el club, la plantilla i l'afició en vista a la pròxima temporada. I també podrien dir, a veure, no sé si contesto una miqueta el que va dir Andy Colbert, que el propietari del Mallorca, que fa dos dies va dir que el Mallorca era un equip, un club de primera, que jugaria a la segona divisió. No sé si en Andy Colbert se pensa que el Mallorca guanyarà els 42 partits que hi ha a segona divisió. Se va venir una miqueta d'alt el propietari del Mallorca dient això. Idò, avui Nat Don, en aquesta carta, diu que respectarem la categoria on jugarem amb més humilitat que mai, com si anessin de puntetes, sense fer renou. Saben que són grans, però no fa falta demostrar-ho en paraules, sinó en fets. Per tant, contesta una miqueta a les paraules del president Andy Colbert. I ja per acabar, diu Don Prats que hi haurà dificultats en aquesta nova temporada a segona divisió, però que han d'estar més units que mai, i també dona les gràcies a l'afició del Mallorca per tot l'amor que ens heu donat durant aquesta temporada. A Don Prats, que demanava disculpes d'aquesta manera fa uns minuts, a l'afició mallorquinista. També, en el món del futbol, avui hi ha una clara protagonista, és Alexia Putellas, que diu adeu al Barça. La migcampista catalana posa punt final a la seva etapa com a blaugrana després de 14 temporades. Parteix, podríem dir, de la millor manera possible. Ha guanyat tots els títols. El darrer, la Champions, fa només 3 dies. La jugadora catalana, Alexia Putellas, s'ha acomiadat fa uns minuts al Camp Nou.
1: Tota la temporada diria que ha estat algú molt emotiu per les coses que han anat succeint, per jo començar-me a plantejar si realment podia ser l'última i viure-ho com a tal, per si de cas. I ara estic... Ahir sentia un buit gegant, o sigui, feia molt mal al cor, i avui estic plena d'amor.
0: I d'Alexia Putellas, que abandona el Barça, i també en el món del futbol, avui és un dia històric pel Rayo Vallecano, el conjunt madrileny que disputarà la seva primera final dels seus 102 anys d'història. L'equip d'Íñigo Pérez s'enfrontarà al Crystal Palace del central mallorquí Xavi Riad per aixecar el títol de la Conference League. Íñigo Pérez és el tècnic del Rayo Vallecano.
2: Creo que debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición. Al final, mañana, por mucho que queramos hablar de final, de épica, de la primera en 102 años, de todo esto, es un partido de fútbol. Entonces, cuanto más lo simplifiquemos, yo creo que más cómodos van a estar y más cerca estaremos de poder ganar.
0: I també en futbol, pendents d'aquesta play-off d'ascens a Primera Federació. Diumenge a les 12 juga el Poblense, les 9 farà l'Atlètic Balears. Avui parlaran d'aquests dos partits, Poblense-Àguilas i Atlètic Balears-Jaén. Ho farem amb Marc García, el jugador del Poblense, i també amb Marc Latxe, jugador de l'Atlètic Balears. I en futbol sala, ja és oficial, Mario Rivillos és història a l'Illes Balears Palma. El madrileny tanca una etapa de 4 temporades a l'Illa, carregades de títols i gols icònics, com el penal a la primera Champions que va fer que el Palma guanyés aquest primer títol continental. Rivillos s'ha acomiadat avui amb un emotiu vídeo.
3: Cuando llegué, sentía que Mallorca era mi sitio. Aquí estaba mi casa. Pero no sabía que también me esperaba una de las etapas más bonitas de mi vida. ¿Cómo olvidar aquel 7 de mayo de 2023? Cuando aquel penalti entró, no solo ganamos una final. Aquel día lo cambió todo para siempre. Pero al final, me llevo mucho más que títulos. Compañeros, recuerdos imborrables y una afición que me hizo sentir querido desde el primer día. No es fácil decir adiós a una etapa así. Y menos hacerlo con la incertidumbre de no saber si podré volver a vestir esta camiseta una vez más. Pero sea desde dentro desde fuera, voy a seguir empujando hasta el último segundo.
0: Recordant que la temporada per al Palma Futsal no ha acabat, és més, aquesta setmana comença el play-off pel títol de Lliga. El conjunt de Vadillo rebrà divendres a les 7:30 a Somoix la visita del Manzanares al primer partit de les sèries de quarts de final. Una i 12 minuts.

0: Avui, doncs, començam aquesta edició de dimecres d'Esportres en migdia a IB3 Ràdio i saludant, com sempre, el nostre company Toni Fuster. Toni, bon dia.
1: Hola, bon dia, Miqui.
0: Com va això?
1: Molt bé.
0: Molt bé, i el Mallorca, de moment, sense notícies, eh? S'està fent feina, ja planificant la pròxima temporada. Ho comentaven també ahir que la primera pedra per afrontar aquest nou projecte hauria de ser dir qui serà el tècnic que s'assegurà la banqueta del conjunt vermell a la categoria de plata, no?
1: Sí, perquè comencen a sortir noms de jugadors que podrien reforçar el Mallorca en vista la pròxima temporada. Els companys d'última hora treien la possibilitat d'en Josep Cerdà,
0: sí.
1: Del futbolista de l'Andorra, no? Un jugador que...
0: golejador.
1: També ja fa estona m'havien parlat un poquet d'aquest lot, d'aquest jugador, no? Que té il·lusió en venir a jugar aquí. I després avui ha sortit també el nom de Juan Cruz, veterà l'esquerrà de Osasuna, que ha estat durant moltíssimes temporades futbolista del conjunt navarrès, que va coincidir amb Jaume Barrasate, i un jugador que podria reforçar també aquest costat esquerre perquè és un jugador d'experiència. Però que són noms que surten sense tenir encara format l'entrenador, perquè encara s'està negociant amb Martin de Michelis. El club, a dia d'avui, encara no ha dit absolutament res damunt la continuïtat o no de l'entrenador, i això és perquè s'està negociant, perquè avui, per exemple, han sabut que Eder Sarabia no continuarà a l'Elx, malgrat encara li queda una temporada més de contracte. Han pogut saber també que el Rayo Vallecano no continuarà el seu entrenador, que avui juga a la gran final de la Conference League.
0: O Osasuna Lichi també, ahí se va convidar al club, no? Va dir que no continuaria.
1: Correcte.
0: Per exemple.
1: En definitiva, que jo crec que el primer, com deies en el començament del programa, és important tenir l'entrenador perquè pugui fer feina juntament amb el seu director esportiu i amb el seu equip, el equip tècnic, i a partir d'aquí, quin dibuix, què vol, quin sistema sol emprar, què necessitem per jugar a segona divisió. Què necessitam per fer primer o segon? Per pujar directe. Perquè l'objectiu del Mallorca ha de ser pujar directe.
0: I tant.
1: Després, si s'acorda no va bé, ficar-te dins playoff. Però pujar directe. I a partir d'aquí, en l'estructura tècnica, firmar els jugadors. I qui són els jugadors que t'interessen? Qui són els jugadors que mos serveixen per continuar la pròxima temporada des que encara tenen contracte, que són molts, però clar, hi ha jugadors que ja està clar que no continuaran perquè tenen un salari molt alt i perquè són jugadors que tindran ofertes de primera divisió i que el Mallorca podrà treure dos pes rere d'ells, com Urichi, com Samu, ja ho sabem, veurem què passa també Leo Román amb el porter, amb Virgili, amb Pablo Torre, però també són futbolistes
0: molts
1: que
0: sí.
1: Quedaran i que continuaran amb Miqui, que veuran com els seus sous també són rebaixats en el 50%. El cas d'en Sergi Darder, per exemple, no? I d'altres futbolistes. Futbolistes que tenen contractes de primera divisió, però que s'hauran de moldar en el futbol de segona divisió i en els sous també de segona divisió.
0: També hi ha sous de futbolistes que baixen, que han baixat per aquest descens, no? Perquè hi ha futbolistes que en el seu contracte ja tenien estipulat que si
1: no,
0: el
1: Mallorca
0: baixava...
1: com a jugador de primera. Cobraran com a jugador de primera. El que passa és que no cobraran tant de dos bés com ho feien a primera divisió, però sí que cobraran molt bons sous.
0: Fitxes seran altes, clar.
1: Fitxes altes. Per tant, altes, què vol dir fitxes altes? Exigent. Un Mallorca haurà de ser molt exigent també en tota aquesta gent que vulgui seguir, que vulgui continuar. Se li ha de respectar aquest contracte, però dins la responsabilitat també d'un objectiu que es torna a l'equip l'abans possible a primera divisió.
0: No és altre objectiu, pujar aquesta mateixa temporada, estar un any a segona i tornar a tirar per amunt cap a la primera divisió. I com deia Toni Fuster, el més important és tancar l'entrenador per saber quina idea de joc, com vol que jugui el Mallorca, per també així poder tancar jugadors d'aquest perfil que a l'entrenador li agradin i puguin fer una bona temporada, no? Sumar a l'equip també, tant els 11 com el de la banqueta, perquè aquesta temporada mos han queixat que la banqueta no hi havia molt on cercar. Per tant, una plantilla àmplia, amb fort d'armari, de segona divisió per pujar al més aviat possible.
1: Sí, s'haurà de cercar un revulsiu, te trobaves que hi havia problemes, no? Perquè el Mallorca...
0: Hi havia Magrau.
1: A partir d'un jugador número 14-15, a més, pensa que a lo darrer pràcticament sempre jugaven el mateix, o sigui, hi havia un o dos canvis, i els canvis també a l'hora de fer-los també excepció de futbolista filial que els ha donat l'oportunitat, que han pujat i que han gaudit d'alguns minuts, Mero Manco també, que ha volgut repartir un poquet, però s'ha demostrat que aquest equip tenia una plantilla llarga, però jugadors que realment vàlids a primera n'hi havia 13 o 14, i fins i tot s'ha davallat amb aquests jugadors.
0: En poques paraules, hi ha feina que he fet. Cert que ha acabat la temporada fa 4 dies, però hi ha feina, molta feina que fer als despatxos per intentar planificar i encertar, sobretot, en aquesta nova temporada. Deia en Toni Fuster que hi ha un nom, en Juan Cruz, que abandona Osasuna, lateral esquerre, i també ha sonat com a possible reforç del Mallorca en vista a la pròxima temporada a segona. Avui, Juan Cruz s'ha acomiadat a El Sadar, a Pamplona, i li han demanat precisament per aquest possible interès del Mallorca. El jugador ha llançat pilotos fuera.
2: Me traslada un compi una pregunta, que están muy ilusionados con tu posible llegada a Mallorca. No sé si puede ser una de las opciones.
3: Bueno, como te digo, ahora mismo yo lo único que quiero es desconectar. Luego tengo todo en manos de mi agente, y más que mi agente, mi amigo, que está aquí presente también. Entonces estoy muy tranquilo. La verdad que, como te digo, ahora quiero disfrutar de mi familia, quiero disfrutar de Pamplona también.
0: I del Juan Cruz, que no s'ha banyat, Fuster,
1: no,
0: ni sí,
1: no.
0: Ni sí ni no.
1: No,
0: ni sí ni no, vol descansar, està amb la família, que com ha de ser, però tampoc ha descartat aquesta possibilitat de deixar, que ha deixat Osasuna per venir cap a Mallorca. Res, veurem què passa, continuen les negociacions i informarem aquí, com sempre, puntualment a IB3 Ràdio de tot el que pugui succeir a les oficines de l'estadi de Son Moix. I també en futbol, avui tenim una protagonista clara, és l'Alicia Putellas, Toni Fuster, que després se diu aviat, de 14 temporades ha anunciat que deixa el Barça.
1: 500 partits, 232 gols i aixecar ni més ni manco que 38 títols. Ja n'hi ha, 38 títols. Doncs sí, i ho fa de la millor manera possible, com deies, la catalana que va anunciar ahir i que avui de matí, doncs el Camp Nou se li ha fet aquest homenatge per part de l'afició present i també de les seves companyes i del club.
0: Així és, sentim el que ha dit Alexia Putella, molt emocionada, aquest dia tan especial avui de matí al Camp Nou.
4: Tota la temporada diria que ha estat algú molt emotiu per les coses que han anat succeint, per jo començar-me a plantejar si realment podia ser l'última i viure-ho com a tal per si de cas. I ara estic... Ahir sentia un buit gegant, o sigui, feia molt mal al cor. I avui estic plena d'amor. No es pot dir que només hi ha un factor que et fa de prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida. Sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
0: Dia molt emotiu avui al Camp Nou, i així també s'ha acomiadat la mallorquina, la seva companya en el Barça, Patri Jarró, d'Alexia Putellas.
5: Ale, nuestra capitana, nuestra reina, y la que ha mantenido vivo a este equipo todos los días. Nunca es buen momento para despedirse de ti. Ha sido increíble todo lo que hemos vivido contigo. Lo repetiría una y otra vez y lo sabes. Pero también sé que te vas de la mejor manera posible del club de tu vida. Sé que has dado todo por este club, todas lo sabemos, y solo nos queda darte las gracias y desearte todo lo mejor. Siempre serás nuestra reina, te echaré mucho de menos.
0: Molt emocionant, Ana Patri Guijarro, i també la jugadora mallorquina, Ana Virginia Torrecilla, ha tingut paraules per Alexia.
6: Hola, Ale. Te mando este vídeo para desearte todo lo mejor en tu futuro próximo. Nadie más que tú se merece lo bueno que le pase en la vida. Te deseo todo lo mejor, lo sabes, como amiga, como hermana, como familia. Es una persona increíble y te admiro con todo el corazón. Así que nunca olvides que siempre voy a estar contigo. Un abrazo y para adelante.
0: Que bo, que guapo, que guapo aquesta deuda en Alexia Putellas del Barça. Per cert, Toni Fuster se'n va del Barça, però aviat la tindrem a Son Moix, eh?
1: Sí, perquè la setmana que ve juga Espanya contra Anglaterra i Alexia Putellas jugarà aquí en la selecció espanyola en aquest partit en vista la classificació per la Copa Mundial del Brasil l'any que ve.
0: Idò, allà serem, ho contarem en directe aquí a Ivetres Ràdio, ja ho sabeu, divendres a partir de les 7:30 aquesta Espanya-Anglaterra. Res, Toni Fuster, gràcies.
1: Vinga, fins demà.
0: Fins demà. 1:22, fem una aturada i parlam del play-off d'ascens a Primera Federació, Poblense i Atlètic Balears.
7: A Ivetres Ràdio, Esports 3. Ivetres Ràdio és participació.
8: Chico, al lío, pide un crédito.
9: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
8: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
10: Voleu postres?
11: Jo em prenis a core.
12: Clar. És que és el millor postre que hi ha.
13: I de colonet per tothom.
14: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
15: Para ti, para ti y también para ti. En Eroski te damos la naranja con hoja granel a 1,69 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
16: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
17: Tentol!
18: Tentol! Tentol!
16: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
7: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio, Esports 3.
1: Una i 24, continuem Esports 3, migdia, IB3 Ràdio, setmana molt especial a Sa Pobla, també a l'Estadi Balear, perquè diumenge es decidirà quins equips pugen a Primera Federació. Diumenge a les 12 a Sa Pobla, Poblense Àguila 0-0 en el partit d'anada eliminatòria totalment oberta i moltíssima d'il·lusió en el municipal de Sa Pobla. Tenim comunicació amb un dels seus jugadors, amb en Marc García. Marc, què tal, com estàs? Bon dia. Hola, Marc.
2: I Marc García. García no, eh?
1: Ara, perdona.
2: Lachebre.
1: Marc Lache, sí, Marc Lache, jugador de l'Atlètic Balears. Perdona, sí, sí, perdona. Sí, perdona. Anem per parts. Set, jugarà contra el Jaén, l'Atlètic Balears, un partit molt il·lusionant també a l'Estadi Balear, Marc, perquè l'Atlètic Balears ha de girar l'eliminatòria.
2: Sí, totalment. Serà un partit segurament magnífic, un dia de bon futbol. I, bueno, nosaltres, evidentment, tenim només al cap el donar-li la volta al resultat de la setmana passada.
1: Un resultat, un 2-1, que va arribar en el darrer moment. Quin partit més cruel, eh?
2: Sí. Però, bueno, això és futbol. A vegades, no, encara que facis un bon treball, no acaba sortint de la manera que vols. I bueno, per sort tenim aquesta setmana el poder a les nostres mans per poder donar-li la volta al tema.
1: Marc, va ser un partit molt igualat. Això vol dir que aquest petit detall es poden marcar l'eliminatori també a l'Estadi Balear?
2: Sí. A veure, el Real Jaén és un bon equip. Es va veure la setmana passada, ens van plantar cara. Però, bueno, nosaltres tenim 100% de confiança, estem molt tranquils i segur que fem un bon partit.
1: Se viurà un dia de festa a l'Estadi Balear. Supos que l'entorn, l'afició, ja ho vau veure a Jaén. Moltíssims d'aficionats de l'Atlètic Balear varen viatjar cap a terres andaluses. L'Estadi Balear serà una autèntica festa. Això pràcticament és sortir amb un 1-0, eh?
2: Sí, i tant. Nosaltres estem molt agraïts que la gent sempre estigui apoyant-nos d'aquesta manera. És una sort que puguin anar tants aficionats com van anar la setmana passada a Jaén a apoyar-nos, i bueno, està clar que aquest cap de setmana ha de ser un fortí l'Estadi Balear, i pel que sembla, pues, així serà.
1: Com arribeu en aquest partit? Com està sent la setmana? Perquè això sí que ja és una final. Les temporades a Segona Federació són llarguíssimes, perquè si no puges com a campió has de jugar dues eliminatòries, són molt llargues. Com està el vestidor? Com ha passat aquesta setmana després de tota la feina que heu fet durant tota la temporada, que tot es pugui decidir en 90 minuts?
2: Bueno, a veure, està clar que quan vam sortir del partit, doncs tots estàvem algo afectats, però bueno, li hem donat la importància que li hem de donar, la justa, perquè és el que he dit abans, per sort tenim una altra oportunitat per donar-li la volta, i està tothom tranquil en el sentit de que tenim una confiança molt gran per també la trajectòria que hem seguit durant la temporada, sobretot a l'Estadi Balear, que no sé si crec que hem perdut només un partit, que va ser contra el Sant Andreu, i ja està, tothom molta confiança, tothom molt concentrat i amb moltes ganes que arribi diumenge.
1: Hi ha molta pressió a l'entorn, ho notau, perquè l'Atlètic Balears és un club que ha d'estar una miqueta més amunt, ha d'estar a una categoria més alta que la Segona Federació. També l'afició és exigent a l'Estadi Balear. Notau aquesta pressió de l'entorn?
2: Bueno, pressió com a tal no, però sí que és veritat que tenim certa responsabilitat d'acabar amb una bona feina, perquè ha sigut un any molt bo i s'ha d'acabar bé, i de retornar, evidentment, al club on mínimament es mereix estar.
1: Idò, sí, volen que passi. Quin Atlètic Balear veurem, ja per acabar, a l'Estadi Balear diumenge? Què vol dir el Lluís Blanc, com vist en aquest partit? Com s'ha de jugar un partit que comences perdent ja 2-1 i entrant en joc?
2: Bueno, pues amb l'objectiu clar de deixar-s'ho tot al camp, de que, en certa manera, sigui el partit de la nostra vida. Tothom ha de deixar-s'ho tot. Si pel que sigui hi ha algú que al minut 70 ja no pot més, pues n'hi ha més companys que poden fer aquella feina, i ja està, bàsicament, anar amb tot i donar-li la volta com sigui.
1: I segur que sí que succeirà aquesta remuntada i la contarem en directe a IB3 Ràdio també, a IB3 Televisió. Marc Lache, ara sí, gràcies, sí, ara sí, moltíssima sort. Té una explicació, perquè ara parlarem amb Marc Garcia del Poblenç, no t'ho pensis que ara no m'haurem equivocat tant, ara parlarem amb ell.
2: No et preocupis.
1: Marc Lache, moltes gràcies, una ferrada molt forta. Que vagi molt bé, que vagi molt bé. Marc Lache, jugador de l'Atleti Balears, parlant d'aquest partit contra el Jaén, i ara sí, saludam el jugador del Poblense, en Marc Garcia, perquè abans de l'Atleti Balears diumenge jugarà el Poblense contra l'Àguiles amb empat a 0 en el marcador en el partit d'anada. Per cert, a Sa Pobla s'espera un ambient també impressionant en vista en aquest partit. A les 10 i quarta, rebuda a la plantilla del Poblense en el municipal de Sa Pobla. Volen saber també com viuen aquests dies previs al vestidor del Poblense. Marc Garcia, ara sí, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal este? I nosaltres tot bé.
1: Molt bé, nerviosos o no? Ja nervis?
3: No, que va, hi ha sobretot moltes ganes. Nervis, te diria que no. La veritat que l'equip està supercontent amb la feina que s'ha fet durant tot l'any i molt il·lusionat per el partit de diumenge, que segur que serà un dia històric per el club.
1: Ho deia ara jo ara mateix, m'acaben de passar que hi haurà una rebuda a les 10 i quart a tota la plantilla quan arribeu en el municipal de Sa Pobla. S'esperen 3.000 persones també per presenciar el partit en directe. Vosaltres no esteu nerviosos, però l'afició està molt il·lusionada, això sí,
3: Sí, mira, pues, menys mal que m'ho has dit, perquè nosaltres ni ho sabíem, lo de la rebuda aquesta, que segur que pues, m'ho donarà molta més motivació i molta més ganes. Està clar que l'afició pues, està del nostre costat i que espera que diumenge pues, ho donen tot per treure una victòria.
1: Quin partit espereu? Què veurem en el municipal de Sa Pobla damunt la gespa? Empat a 0 en el partit d'anada, partit que va ser molt igualat, hagués pogut guanyar qualsevol. No ho sé, a Sa Pobla, quin poblense veurem? Un equip fortíssim a casa,
3: Sí, jo crec que s'intentarà veure pues, el Poblense com ha jugat a casa sempre, amb una pressió molt alta, intentant pues, ser dominador del partit, i en el moment que no ho siguem, pues, fer aquestes transicions que tant d'èxit molt estan donant, però jo crec que un equip, sobretot, amb molta energia, molt valent, i un poble, com us diu n'Òscar, dins casa nosaltres hem de ser dominadors i hem de demostrar que el Poblense dins casa pues, és molt difícil tant fer-li gols com treure-li qualsevol punt.
1: Qui vol anava a dir, Marc, a començament de temporada, ho han anat parlant setmana darrere setmana, jornada darrere jornada, i mos han plantat a dia 27 de maig amb opcions realíssimes de pujar a Primera Federació i a l'eliminatòria final.
3: Sí, totalment. És a dir, sí que és vera que això, pues, amb familiars i amics que te van dient o amb gent de l'entorn, pues, te demanen. I sí que és vera que, Òscar, a la pretemporada no va posar un objectiu com a tal de la salvació, que potser era potser un poc a nivell d'institució del club el que cercaven després de 7 anys de segona. Ell només m'ho demanava que cada partit guanyessin 3 punts, i per ell que ho han de demanar tots els equipos, però era el nostre únic objectiu setmanal. Ell només planejava 3 punts cada setmana, i així com tu has dit, pues, m'ho hem plantat ja a la final del play-off, i ara hem de cercar, no són 3 punts, però bueno, com si ho fossin.
1: Hem de dir, Marc, que si el partit acaba empat a 0, hi haurà pròrroga i també podria haver penals en aquesta eliminatòria, no?
3: Sí, totalment, sí. Ho vam estar xerrant, que al final, pues, perquè veig l'importància de...
1: Perquè sou tercers contra tercer, no?
3: Exacte. Hi hauria pròrroga de penals, però bueno, mentre surti del nostre costat, que hagi el que hagi d'haver, mentre nosaltres siguem de Primera Federació l'any que ve, pues, valdrà tot.
1: Ja s'ha darrere, ja heu pensat que fareu si pujar, o no? Com se celebrarà?
3: Pues no, té
1: qualque promesa, el vestidor, no ho sé, en trolla, no sé.
3: Sí, suposo que ho celebrarem a lo gran, però no hem pensat res, perquè al final pues, no volem distanciar-nos de l'objectiu ni pensar coses que ja ho tenim fet o el que sigui, així que si se dona, que ojalà que sí, donen tot de la nostra part, pues segur que ja haurà una altra gent encarregada de muntar una festa grossa.
1: President Molondro, en Julià Mir, vos tindran coses preparades, segur, eh?
3: Segur que sí.
1: Molt bé, Marc Garcia, gràcies, allà serà amb IB3 Ràdio i també amb IB3 Televisió, i moltíssima de sort perquè vos mereixeu a tancar aquesta temporada en la cirereta de 700, eh?
3: Moltes gràcies.
1: Marc, una ferrada, sort, diumenge.
3: Una ferrada.
1: Diumenge a les 12, Poblense Àguiles en directe per IB3 Ràdio, també per IB3 Televisió. Aturada ràpida i parlant de bàsquet.

0: A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: Una i 35, han de parlar de bàsquet i del Sant Antoni perquè el conjunt pitius es veu a la mateixa situació que les dues darreres temporades. Ha de remuntar per aconseguir l'ascens a la primera FEB. Són de 9 punts contra el Caja 87 Sevilla. Volen saber si hi ha optimisme dins el club eivissenc. El nostre company Víctor Sancho es troba amb el president del Sant Antoni, en Vicent Costa. Endavant, Víctor.
3: Doncs així és, estem amb el president del Clas Bàsquet Sant Antoni en una setmana ja decisiva, ara sí que ja no queda cap altra oportunitat. No serà fàcil. Vicent, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia. No, la veritat és que fàcil no ho serà, però vull dir, per ganes, com solen dir, voltes no serà. Esperam tenir un partit difícil, però intentarem que ens ajuda de tota la nostra afició, pues, a veure, sí que és veritat que és un marcador una mica gros, però ja et dic, per ganes i forces no es tira.
3: Són 19 punts que hi ha que remuntar. No sé, primer de tot volia preguntar-te com estàu, no? Valtros, el club, tu, la direcció esportiva, el míster, la plantilla, tots.
4: La veritat és que bé no hi podem estar, però vull dir, tots sabem que, bueno, és que duim molts anys amb això, sabem, vull dir, que al final és de port, que pots tenir un dia dolent i que, bueno, justament mos va tocar a nosaltres aquest dia, i la veritat és que després de 24 hores, vull dir, la gent estava una mica tocada, però ha passat 24 hores i ja estem en l'energia, en les ganes de que això es pot remuntar, i la veritat és que, vaja, sent sincer i dient que sempre respectant molt el rival, però jo crec que ho podem aconseguir.
3: Te vaig a preguntar una mica per les sensacions. Vull dir, és cert que el míster va dir que no va sortir res, no?, després del partit, que realment l'equip no va estar encertat en diferents facetes del joc, no? Però realment és que ells són un equip, per pressupost ja ho sabem, és un equip molt bo, no? Vull dir, per plantilla, per pressupost, d'alguna manera sempre arribat a aquestes alçades, ja són tres temporades seguides, toca sempre un rival que té més pressupost, el Melilla l'any passat, no?, que poden tenir una plantilla millor, això sempre és difícil. No és una mica de mala sort, perquè hi ha una altra final per l'ascens, pareix que el nivell no és tan alt com aquest del rival, no sé.
4: Sí, bueno, al final tots sabem com és una mica el tema aquest de la classificació, vull dir, es premia realment a ser primer, i és que fem segons, com hem fet aquestes darreres temporades, però bueno, depenem una mica del que és el sorteig una mica, llavors del calendari que hi ha. Mos ha tocat així els darrers anys, ho hem d'acceptar. També és veritat que si al final es vol pujar o es vol competir a una categoria super això, vull dir, al final és com diu tot Déu, has de guanyar tots, per tant, vull dir, que te'n posen un o et toca un equip que és més fort o que penses que és més fort, doncs bueno, has d'acceptar i lluitar. El que no pots fer és dir, ostres, quina mala sort, ostres, que no puc, al contrari, vull dir, el que hem de

0: vista. Vull dir, realment la temporada ha estat molt bona. Una altra vegada heu arribat fins al final com volíeu, us ho jugueu de nou a casa vostra, a veure si aquesta vegada la moneda cau del vostre costat. Hi ha una dada que és molt interessant. Heu sigut capaços aquesta temporada de, en més de 10 partits, superar els rivals de 19 punts o més. Vull dir que l'equip és capaç, sobretot a la seva pista, no?, de fer partits marcant aquesta diferència.
1: Sí, correcte, és el que estem comentant. Vull dir, al final, vull dir, tots són sensacions. Vull dir, és veritat que vàrem anar a jugar a Sevilla i pensàvem, bueno, o teníem l'esperança de que, bueno, possiblement m'ho sortia una altra classe de partit. No va ser així. Vull dir, vàrem tenir un dia dolent. Per això dic que al final, vull dir, jo crec que tenguent, vull dir, el respaldo de la nostra afició, tenguent els jugadors implicats com estan i el cos tècnic, jo crec que es pot dur bon port. Evidentment, tots sabem com és això, vull dir, llavors entrar la piloteta. Si no entra, al final estirem on mos toqui. Que per il·lusió i per ganes, ja et dic, no quedarà.
0: Em va fer gràcia una cosa que em va dir en Jordi en la prèvia l'altre dia del partit, que mira, passi el que passi, almenys ens hem guanyat el dret de jugar a la tornada a casa i de gaudir d'un dia històric, o trist, però gaudir-lo entre naltros, no? A casa nostra, que dins lo dolent, no, sempre això és millor, diu, que no fora de casa.
1: No, és evident, vull dir, jo crec que un club com és el nostre, que a més, vull dir, crec que som joves en aquesta competició, vull dir, perquè hi ha molts clubs que tenen molta més solera que nosaltres, i tampoc, quizà, no han arribat tantes voltes o tan seguit a on es vol arribar. Nosaltres volíem arribar aquí, volíem ser primers, sí, vull dir, però hem arribat aquí i ara és de repartit per aconseguir el nostre objectiu. Que al final no pot ser per qualsevol dels motius, doncs, mira, mala sort, però vull dir, ser cert que jugant a casa i tenint la nostra afició, anem a veure com acabam. Que, ja et dic, que no aconseguim la fita que volem, però per almenys ho celebrarem amb tota la gent, però crec que s'ho mereixen també, perquè vull dir, han estat tota la temporada en nosaltres, crec que també es mereixen en que llavors final no puguem posar la guinda al pastel, però crec que es mereixen, doncs, això, poder-ho disfrutar tots junts.
0: Serà un dia històric perquè entenem que s'omplirà el pavelló com mai s'ha omplert, es parlen de 2.500 persones, vull dir, la festa, l'ambient estarà assegurat. Segurament, tant com és la Pedrera, no?, que és un ambient molt calent i amb tanta gent, ells, Caja 87, no ho tindrà fàcil en aquest sentit quan vegin davant d'aquest ambient, no?
1: No, el que estàvem comentant, vull dir, fàcil no ho serà, però sí que és veritat, vull dir, que la gent que vàrem anar a Sevilla també vàrem veure quin ambient tenien allà. Entonces, vull dir, pel fet de l'ambient que puguen tenir, evidentment, ells juguen. Allà jugaven a favor, aquí jugaran en contra. Entonces, vull dir, anem a veure si entre tots els podem, com solen dir a voltes, apretar lo suficient perquè no facin el seu joc i que nosaltres, pues, bueno, tinguem opcions, per lo menos, si no d'arribar, si per lo menos tenir-ho molt, molt, molt pròxim, perquè quan arribin els darrers minuts, pues, a lo millor puguem arribar a sa fita.
0: L'any passat van ser 22 punts, vau aconseguir igualar, anar a la pròrroga, inclús vau tenir una possessió per guanyar el partit. L'any anterior igual, a una canasta, la distància no era tan gran, vull dir, això ja s'ha fet, se sap que aquí, és veritat, molts jugadors són nous, la majoria, però vull dir, aquí l'equip ha donat una imatge molt bona durant tot el curs, no és ni molt menys impossible, tot i la depressió que pugui haver després de la derrota a Sevilla.
1: No, el que et comentava, 24 hores després sí que és veritat que hi havia una mica de baixón, perquè vull dir, la gent era conscient de que no havien fet el que ells pensaven que podien fer. És evident, vull dir, que ningú està content. Però sí que és veritat que haver passat aquestes 24 hores i haver tornat una miqueta, diguem, a la normalitat que nosaltres fèiem, doncs, al final, doncs, vulguis o no vulguis, vull dir, hi ha un ambient entre nosaltres que si no pots tenir una, diguem, una fita on tu digues, ostres, ho tinc aquí, sí, per lo menos, ostres, vull dir, hi ha un poble darrere que mos està animant, hi ha un poble darrere que ho sent, i jo penso que si jugadors senten això, evidentment, com dic, vull dir, pot ser que en arribar se li faci molt llarg el partit.
0: Que palpes pels carrers, despoblen sa gent, quan te creus, surts no, un poc que t'està dient.
1: Hi ha molt d'optimisme, vull dir, és el que estan parlant, vull dir, si al final aquestes darreres temporades, vull dir, la diferència quizà no era tan grossa, o sigui, és veritat que contra el Mèdia va ser 20 i pico de punts i també es va remuntar, però la sensació és, ostres, si ho hem fet les altres voltes, per què no ho podem fer aquesta? Entonces, la sensació, l'ambient que hi ha és de que es pot fer. És evident que llavors, durant els tres curs del partit, doncs, si, mos diràs si podem o no podem fer-ho.
0: Te tenc que demanar per això, o millor no t'agrada, però és obligació perquè és actualitat. La setmana passada vam conèixer que hi ha unes negociacions entre el Figo i Palma i el Palmer, no?, per veure si es fusionen. Per moments pareix que avança la cosa, per moments pareix que s'estanca el Consell de

0: York que està intentant treballar amb això, l'Ajuntament de Palma. Hi ha una possibilitat que, si es dona això, quedi una plaça lliure. L'any passat ja van tenir la situació amb el Betis, que va baixar, que va quedar també una vacant. Valtros, si no es donés l'1 de dissabte, estudiaríeu això?
1: Mira, t'ho dic, i me sap mal no poder-te contestar amb un sí o amb un no, però vull dir, crec que ara mateix el que ens toca és guanyar el nostre partit, intentar guanyar de 20, i en el moment que nosaltres hem guanyat de 20, sabem que nosaltres la plaça és nostra, i a partir d'aquí, nosaltres deportivament estirem en primera. Quan acabis partit, no ha pogut ser, hi ha unes negociacions per allí, queda una plaça vacant i tot això, Dios dirà que s'han de voltes, perquè el que va passar l'any passat. Entonces, pues bueno, ja et dic, el que m'interessa ara mateix no és parlar del que podrem fer, sinó el que hem de fer és cap de setmana. I el que hem de fer és cap de setmana és de guanyar de 20 punts. Guanyant de 20 punts, totes aquestes preguntes s'han acabat.
0: Passi el que passi, tot si remuntau dissabte com si no, jo, per l'experiència que tinc d'altres projectes esportius de diferents esports a l'illa, jo no conec que un equip que lluita per pujar de categoria, que fa, diguem, tots els esforços, tot el pressupost que té, fica el màxim rendiment esportivament, queda el més amunt possible, fregant, no?, la millor posició. L'any passat va treure un rècord de victòries seguides a la competició. Vull dir, amb el pressupost que controlàveu altres, estàveu sempre just per davall dels que més tenen pressupost, fregant l'ascens, i no, dona, tres temporades seguides és una cosa que jo no ho havia viscut mai seguint diferents esports aquí.
1: Però tu has de comptar també, vull dir, que no ens juguem naltros, és a dir, hi ha una competició on hi ha dos grups, vull dir, el que estan comentant, vull dir, el bàsquet Sant Antoni quant de temps fa que juguem a segona, on antigua l'Ep Plata. Vull dir, hem de comptar, vull dir, que realment naltros som un equip jove, vull dir, que han fet molt en poc temps, sí, és a dir, mos quedam a les portes, bueno, mos quedam a les portes, però sempre hem depengut de nosaltres mateixos, és a dir, no hi ha hagut un tercer que mos digués o tal o que fes qual, vull dir, en sent nosaltres és que realment...
0: Però per això te demano que igual no sentiu que ha tingut molta mala sort, perquè vull dir...
1: Però sa sort te l'has de buscar i te l'has de lluitar.
0: Us heu exprimit al màxim, vull dir,
1: sí,
0: en aquest
1: correcte.
0: Sentit.
1: Sí, correcte, i per cada any més, és a dir, nosaltres volem i sabem quina és la nostra fita. La nostra fita és voler jugar en categoria superior. Entonces, nosaltres el que hem de lluitar és per això sempre. Per tant, vull dir, sa sort, evidentment, té que hi compta. Vull dir, si nosaltres, com solen dir a voltes, mirem una miqueta endarrere i no haguéssim perdut dos partits que possiblement per trajectòria no l'haguéssim tingut que perdre, doncs igual haguéssim set primers. Però no val per res fer aquestes comptes, perquè al final on estàs? Estem jugant una fase on hi ha hagut equips que per històrica o per el que vulguis comptar-los han estat inclús en categoria superior i els hi han guanyat. Entonces, vull dir, on estem? A un partit de poder fer història. Quina història? Doncs jugar a primera. Què volem? Doncs que cap de setmana se podrà estirar a rebentar i anem a veure si som capaços de guanyar el Sevilla per 20 punts. Com guanyem de 20 punts? Hem aconseguit la fita que no, doncs ho tornarem a lluitar. Mala sort. Si li vols dir mala sort, igual sí. Igual molts de clubs del nostre entorn voldrien que en 4 o 5 temporades estiguessin lluitant cada any un playoff per pujar de categoria.
0: Ja l'última que te faig. Quin partit ha vist l'ombra? Hi ha optimisme, hi ha que intentar, vull dir, només queda un partit, hi ha que sortir per totes, però quin partit preveus? Preveus ja, visualitzes una situació similar a la dos anys anteriors, que tindreu l'opció de superar la ronda?
1: Jo estic molt confiat, ja et dic, en els jugadors, perquè m'ho han transmet, el cos tècnic, que hi ha moltes ganes de treure això endavant. No sé com anirà el partit, igual mos trobam com els dos darrers anys, vull dir que tenim la darrera piloteta i no la sabem ficar, o com dius tu, la sort no la tenim de la nostra cara i va fora, però bueno, haurem de mirar, però vull dir, per lluita i per ganes ja et dic jo que no serà.
0: Clar que sí, moltes gràcies Vicent i molta sort.
1: Gràcies moltes, a vosaltres.
2: Gràcies, Víctor Sancho. Recta final, avui dimecres toca la nostra secció Corca't o Perds amb la nostra companya Marta Sampas. Avui, món anant cap a Manacor. Marta Sampas, bon dia.
3: Bon dia, Miqui. Doncs sí, aquí estem un dimecres més i, com sempre, mirant l'agenda de curses. Ja ho deim sempre aquestes darreres setmanes que bon temps s'acompanya i cada vegada està més farcit aquest calendari. Aquest cap de setmana he triat anar fins a una ciutat de campions, en aquest cas de campió, sempre que deim Manacor. Molt ben, Rafa, però ja corren i molt i tenen un trail que ja compleix tres edicions aquest diumenge i volíem fer una aturada aquí i saber més detalls. Per això saludam el director de la cursa d'aquest tercer trail ciutat de Manacor, Sant Pedro Bonnim. Pedro, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia, com va?
3: Molt bé, primer de tot, gràcies per ser nosaltres avui dimecres aquí a Corca Topers. Bé, xerrant d'un trail, corren per muntanya, que ens agrada moltíssim, una distància, de més, que també m'apareix molt atractiva, són 13 quilòmetres. Conta'm-nos una miqueta en què consisteix. Això es diu menja, ben prestat, perquè no es pitgi tant el sal, però conta'm-nos quines són les característiques d'aquests 13 quilòmetres.
4: Sí, bueno, la tercera edició de la trail Ciutat de Manacor és una trail que marquem dins el programa de fires i festes de primavera en col·laboració amb l'Ajuntament de Manacor. I és un petit trail de 13 quilòmetres, com has dit tu. És un trail gens tècnic, apte per tots els nivells, per tots els públics, i surt d'una manca de curses per muntanya que teníem al municipi. Nosaltres, dins el municipi de Manacor i tot el Llevant, hi ha molta gent que corre per muntanya, però no teníem dins Manacor una carrera pròpia. I bé, xerrant en l'Ajuntament va sortir aquesta possibilitat i mira, és el tercer any ja que fem aquesta carrera.
3: Idò, si és el tercer any és que ha estat un èxit les altres dues edicions, ho deies, és un trail assequible, però bé, així mateix té un desnivell de 410 quilòmetres, de metres, perdó, i aquest 13 quilòmetres, que des d'on sortireu i per fer-nos una idea per on passareu?
4: Sí, mira, sortim del Museu Municipal de Manacor, aferrat a la pista d'atletisme.
3: Ah, sí.
4: Ja sortim directe cap a les graveres, cap a les coletes, allà on traiem la pedra, que després se'n va per fer bloquions i tot això. I pujam al Puig de Llodrà, que era una de les nostres il·lusions, pujar al Puig de Llodrà, que és allà on hi ha el punt geodèsic, i també anàvem a l'ermita de Santa Llucia, que és una petita construcció, és una petita ermita molt apreciada a la zona de Manacor, una petita ermita del segle XVII, i res, fem una volta per allà dins, fem un bucle dins els bosquets que hi ha per allà, i després ja tornem. Són dues pujadetes grosses, però zero tècnic, vull dir, és un petit trail, és un trail accessible a tots els nivells i tots els públics.
3: M'agrada més aquestes dues pujadetes, que clar, el guapo del trail també ja n'he fet alguna, ara ho tinc una mica on abandonar, però ara sentint-te dir aquestes coses, dic, ostres, quin disfrute, de més 13 quilòmetres que, no sé, a mi m'apareix atractiu, perquè sempre te'n vas a més, que has d'estar més preparat, o tenir més entrenament, però 13 ho trobo molt bé, més per lo que dius, no?, aquestes dues pujadetes, però clar, després la baixada, que és l'adrenalina aquesta que té el trail, es corre per muntanya.
4: Sí, combinam un poquet tot. Combinam un poquet d'asfalt, un poquet de pista, un poquet de single track i un poquet de bosquet. Intentam combinar un poquet tot dins aquests 13 quilòmetres, intentam que tinguem un poquet de tot. Ja t'he dit, són 13 quilòmetres, dues hores, més o menys, tothom, dues hores i quart, més populat, són a meta, evitam també la calor un poc, i bé, és un trail, si veus, que sigui un trail accessible a tothom. Que tothom pugui venir, ja ho dic, de la Serra del Llodrat, hi ha molta gent, inclús, Tim Manacor, que la té un poc abandonada, és un poc desconegut, i nosaltres l'apreciem molt, i clar, no podíem córrer, i ara s'han obert una sèrie de camins, i pot a pot, entre curses en bicicleta i curses per muntanya, pues anem fent net camins que després se recuperen per la gent que pugui fer senderisme.
3: Que important, perquè mira, la força de l'esport, en aquest cas de córrer, o de també altres pràctiques que ostres, fan falta, no? Poder sortir un poc de l'asfalt, de la ciutat, dels pavellons, i poder també un mateix a casa seva tenir prop aquesta sèrie de recorreguts. Suposo que també molta gent que hi entrena ja, Pedro, no?
4: Molta, dins, sobretot la gent de Manacor és el nostre, com te diria, és el nostre pati d'entrenament.
3: Quasi
4: tot Manacor, d'una manera o l'altra, pues va a ser mita. O bé d'excursió, o bé a córrer, o bé en la mountain bike, en la bicicleta, bé a caminar, bé a llevar-se l'estrès del dia a dia, pues estàs a les afores de Manacor, però...
3: Sí, que surts una micona de ciutat.
4: Surts del nucli urbà.
3: Que guai.
4: És important perquè se recuperen camins. A vegades els esportistes estem un poc al punt de mira, però també a vegades fan coses ben fetes.
3: Ben positives,
4: sí. recuperat i menys que estaven perduts.
3: Totalment, totalment d'acord. I de clar, això és vera que la gent que està acostumada a entrenar per allà, els manacorins i manacorines, segur que no en faltarà necessita de diumenge en aquest tercer trail Ciutat de Manacor, però de bo gent ja que ve de fora també, sobretot, Pedro, perquè és puntuable per la lliga Esplanos sí. Pla, que n'han xerrat sí. molt aquí a Corca Topers sí. d'aquesta lliga, ens encanta, i és xulo perquè tens allà aquesta emoció també de seguir puntuant i de participar totes les que hi formen
4: sí,
3: part.
4: Sí, sí, sí. És la quarta cursa puntuable uh-huh. per la lligueta Esplanos Pla d'Agromart 2026, uh-huh. i és una de les més curtetes, és una de les més accessibles, ja t'he dit, no són molt de quilòmetres, per tant, entenem clar. Que dins la lligueta hi ha un pot de tot, i aquesta és una de les que tenen menor distància. És una de les més noves i més petites que tenim dins la lliga.
3: I deuen aprofitar alguns per fer-la ben ràpid, i també.
4: Sí, clar. Sí, hi ha gent que fa molta via.
3: Per fer temps, clar.
4: Molta via. I clar, quan que puntua per la lligueta, pues sempre te dona aquesta mitjana de competitivitat que sortem.
3: Sí,
4: també dins aquesta mateixa cursa, de manera lúdica, no competitiva, també tenim una cursa infantil.
3: Això es diu menja, a partir de les 8, entrega de dorsals, també bé, sí. es poden deixar els trastos, que diguéssim.
4: Sí, hi haurà barra brava, vull dir, les inscripcions estan obertes inclús també el mateix dia de la cursa.
3: Mm-hmm, beníssim.
4: Si qualcú a darrera hora li fa llanes a venir, pues, convidat a estar. El curs està econometrada per leadership.
3: Allà se poden inscriure, també, no? Sí, des d'ara mateix, qui mos estigui escoltant, leadership, sempre ho esmentant.
4: La forma de leadership està oberta i el dia del mateix dia de la cursa també farem inscripcions.
3: Perfecte. El dia mateix de la cursa, el que han de fer és anar allà a prop del Museu Municipal, allà trobaran allà i poden fer.
4: És l'única condició que tenim, per motius un poc de seguretat,
3: sí.
4: és que els lots, el curs infantil, ja que és gratuïta, sí que s'han d'apuntar online.
3: Ah, perfecte, no, això és important dir-ho.
4: Sí. D'altres no, els majors no. Beníssim. Però els curses infantils sí que necessitem tenir una previsió.
3: I d'això, Elite Chip també, no?
4: Elite Chip, curs infantil gratuïta, no competitiva.
3: I allà s'inscriuen.
4: I allà queden registrats.
3: Clar. Això, hi sou darrere, tu com a director de la cursa, però també sí. vicepresident del club, d'aquest club Xandanguets, que vos dedicau en això, no? En escórrer per muntanya i anar participant de curses. Aquesta és la vostra, però en feix més i anau sortint.
4: Sí, en feim una altra. Nosaltres organitzem dins la mateixa lligueta d'Esplanos Pla, organitzem dues curses, una a Manacor, i una Petra.
3: Ah, molt bé.
4: Sant Juníper, el novembre, organitzàvem una cursa a Petra, també. Nosaltres...
3: Ah, mos l'apuntàvem, idò, per quan enxerrem.
4: Sí, la Petra ja duim 10 edicions, sí. és un pot més llarg, és un pot més dur, és un pot més trail.
3: Uh-huh. I de Xandanguets, i supos que no hi faltarà ningú dels membres del club,
4: no?
3: No?
4: Estan tot convidats a córrer, a fer de voluntari, o animar la gent que cor, i nosaltres des del 2014 que correm com a club, pues sí, intentem ser un pot per tot.
3: Ja teniu més d'una dècada, clar que sí.
4: Sí.
3: I ja és un element més, però jo trec que és atractiu, almenys jo com a participant de moltes curses, que fa molts anys que vaig participant a curses, a mi és una de les coses que m'agrada, segurament la camiseta, com es coneix, i la darrera que vaig fer va ser les paparres de Son Carrió, que jo soc mig carrionera, i m'ha fet molta il·lusió que tenia com a ser skyline, que se diu, de lo que és poble. I vosaltres, m'ha agradat molt també la camiseta, una bossa, he vist també...
4: És un sabater.
3: Xulíssim. Sí. Amb saïs de Xandanguets.
4: Bueno, un sabater, sí.
3: I amb un punts emblemàtic de Manacor, no?
4: Correcte. Hem intentat, suposo que la gent de Manacor, a veure vi tot d'una, intentant enjullar tant els colors de Sant Antoni.
3: També, exacte.
4: Sí. Bueno, i un skyline super reconegut de Manacor, que és el campanar
3: més alt de tots,
4: de Manacor, sí. I això és un sabater, sabater per tots els participants.
3: Idò, no han d'esperar més, avui és dimecres, poden apuntar-se, això és diumenge matí a Manacor, la tercera de trail Ciutat de Manacor, Pedro Boninas és director de la cursa. Aquí agraïm, Pedro, que hagis estat amb nosaltres i que sigui un èxit, i ja després pensareu en la quarta, tot d'una, estic segura.
4: Tot d'una, pensarem en la quarta. I només, si me deixes un minut, donar les gràcies a l'Ajuntament de Manacor per la col·laboració, a Go By Car, que són que són una empresa de Manacal, Lloia de Cotxos, que mos
3: ajuda
4: molt.
3: Ajuda, beníssim.
4: La fusteria, el Rich, que és la dissenyadora i la que ha fet els trofeus.
3: Ah,
4: i, com no, Agromart.
3: Beníssim.
4: Agromart, perquè és el patrocinador global de la
3: lligueta. D'aquesta lliga.
4: Seria molt mal de fer aquestes coses.
3: Idò, sempre hi ha gent fent feina darrere perquè surtin aquestes curses. Pedro Boni, moltíssimes gràcies i que sigui tot un èxit aquesta tercera edició Trail Ciutat de Manacor. Gràcies.
4: Gràcies, gràcies a vosaltres.
3: Adéu, adéu, adéu.
2: Esperem que sigui tot un èxit, però Marta, a banda d'aquesta cursa a Manacor, tenim més coses aquest cap de setmana.
3: Idò, sí, Miqui, dissabte hi ha també una tercera edició, en aquest cas se diu Tramuntanya Summer, és dissabte a les 9:15, són 15 quilòmetres, i bé, és diferent, a més, la que han xerrat ara és diumenge, per tant, dissabte, per què no apuntar-se a una de 15, són 2 quilòmetres més de la que han xerrat ara, i espectacular el recorregut, perquè sortir de Cala Tuent, amb això ja ha dit molt, i arribar a l'esport de Soia, per tant, escenari idíl·lic. També el mateix dissabte, en aquest cas hi ha un altre trail, hi ha curses de muntanya a les totes, el mes de maig i juny són idonis perquè ni ha plogut ni fa fred, tampoc és una calor extrema, per tant és ideal per curses de muntanya. Dissabte a les 8:30 de matí i n'hi ha fins a 4 distàncies en aquest trail solidari en favor de la ELA 2026, les muntanyes d'Andratx com a protagonistes, 6 quilòmetres o 15 o 21 o 26, tot en sortir de plaça Andratx, a la plaça d'Andratx, i això és a les 8:30 del vespre, perdó, que he dit el matí i és es vespre. I després a les 8:30 de matí, a les 8:30 de vespre es pon le freno, anem a partir cap a l'asfalt i a Palma, a ciutat. Molt interessant també aquest pon le freno, és una ruta de curses per molt de llocs de la península i fa aturada a Mallorca, en aquest cas a Palma un any més, 5 o 10 quilòmetres. I diumenge, en destacam un altre més, a banda d'aquesta trail ciutat de Manacor, a les 10 del matí a Eivissa es celebra la 43a edició de la milla urbana illa d'Eivissa, Sant Antoni, amb una milla, que és 1,6 quilòmetres aproximadament, o també podeu triar en els 5 quilòmetres. Per tant, farcida l'agenda i a cor que t'ho perds, vos ho comptem tot. Per tant, ja sabeu, correu i no vos ho perdigueu. Vinga, adéu.
2: Clar que sí, gràcies, Marta Sampas. Això farem segons per arribar a les 2 del migdia. Així acabam aquesta edició de dimecres d'Esportres Migdia. Tornem demà puntuals a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dimecres. Que vagi molt bé. Adéu.
5: Són les 2. IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
6: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
7: Bon dia, era la declaració més cercada. Des de Roma, Pedro Sánchez no tomba d'idea, manté que la legislatura continua perquè els projectes engegats pel seu govern i el context actual són més importants, diu, que tota la tempesta politico-judicial al seu voltant. El president espanyol reaccionava així al reguitzell de notícies noves que li arribaven de Madrid, primer amb la personació de Luco a la seu socialista per requerir informació vinculada amb el cas Leire Díez, després amb la imputació de Santos Cerdán, Gaspar Sarrías i la gerent del seu partit en aquesta investigació, i també amb la reclamació una vegada més d'eleccions avançades per part del PP, que parla d'agonia de Pedro Sánchez. La presidenta Marga Provenç, de fet, creu que la legislatura està esgotada.
8: Que donin sa veu ja en els ciutadans, que deixin de segrestar sa democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
7: El cap de l'executiu espanyol assumeix la gravetat de la informació d'avui, no preveu, però, fer aquesta passa i promet contundència si hi ha comportaments irregulars a la seva formació. Intensa crònica política que vos ampliarem en els propers minuts. Avui és dimecres 27 de maig. Facundo Tenaglés, el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
9: Bon dia.
7: Que passen per un motorista mort en accident de trànsit.
9: Ha passat avui matí a Palma, a l'autopista de l'aeroport de Son Sant Joan, quan la moto ha col·lidit amb un cotxe a la rotonda flotant que enllaça es Molinar i Som Malferit i s'ha precipitat a la via. L'accident ha generat a primera hora més de 11 quilòmetres de retencions.
7: Sol Llàtzer estrena la primera unitat multidisciplinar a les Balears contra l'obesitat.
9: Una desena de professionals sanitaris, d'endocrinologia, cirurgia, nutrició, psiquiatria, psiquiatria i rehabilitació tractaran conjuntament els pacients que els derivi atenció primària per afrontar aquesta malaltia que afecta a un de cada quatre ciutadans.
7: A Menorca, el Parc Solà Agrisolades Mercadal, el segon més potent de l'illa, es posa en funcionament avui. Excel Camarasa, bon dia.
2: Bon dia. Després de 3 anys des de la seva construcció, pot començar a abocar energia neta a la xarxa. Té una capacitat per generar 20 megawatts de potència, la qual cosa equival al consum d'uns 6.000 habitatges quan estigui a ple rendiment. Durant el dia d'avui s'estan fent proves per comprovar el correcte funcionament de la planta i de tota la maquinària. S'espera que durant les properes hores pugui començar a abocar energia a la xarxa de transport.
7: El Consell d'Eivissa reforçarà el servei d'ITV amb 2 noves línies d'inspecció al polígon de Montecristo. Carmen Cires, bon dia.
10: Bon dia. La institució assegura que es podran fer prop de 30.000 revisions anuals més i reduir així les llistes d'espera. Paral·lelament, el ple aprovarà inicialment aquest divendres un nou reglament que permetrà a empreses privades gestionar estacions d'ITV a l'illa sota supervisió pública. El Partit Socialista d'Eivissa denuncia que el Consell vol avançar cap a la privatització total del servei a l'illa.
7: A Mallorca, Binissalem continua gairebé 24 hores després sense internet per una avaria al sistema de fibra òptica. Guillermo Ortego, bon dia.
11: Bon dia. El romput va passar a hora baixa i encara no se sap quan estarà arreglat. Avui matí les activitats quotidianes, com anar a comprar o anar al metge, han estat molt més complicades del que és habitual.
7: I en els esports, Toni Fuster, bon dia.
12: Bon dia.
7: El Reial Mallorca també es veurà perjudicat econòmicament per la pèrdua de valor d'alguns jugadors importants.
12: Com el cas de Jan Virgili, que la seva clàusula baixa dels 30 al 12 milions d'euros per mor el descens. També jugadors que continuaran a segona divisió veuran retallats els seus sous un 50%. El Rayo Vallecano disputarà avui a les 9 del vespre la gran final de la Conference League contra el Crystal Palace a Leipzig, Alemanya. Alexia Putella s'acomiada del Barça després de jugar 507 partits, marcar 232 gols i aixecar 38 títols. I l'Illes Balears Palma Futsal ha fet oficial avui l'acomiadament de l'ala Mario Rivillos després de 4 temporades al club. Ha estat el jugador amb més títols en la història del Palma Futsal juntament amb Barroni Müller.
7: Ja el termòmetre estiuent no dona treves, mantindrà l'alça els propers dies. La previsió per les pròximes hores amb Tomàs Salom. Bon dia.
13: Bon dia. Continuem parlant de temps tranquil i temps d'estiu. Temperatures avui que tornen a superar els 31 graus a punts de l'interior de Mallorca. De fet, ja tenim registres propers als 32 i atenció perquè això no s'acaba aquí. A partir de demà i divendres puja encara un poc més el termòmetre i sembla que ens podríem acostar als 35 graus, principalment cap a l'interior de Mallorca. A Eivissa podrien superar els 31-32 i així mateix també ho faríem a Menorca. Avui amb el vent en conjunt fluix, bufa de component sud, del sud-oest, amb la situació marítima bastant tranquil·la a tot arreu i amb el cel pràcticament estirat amb permís d'alguns iguls prims, que és tot allò que tenim a seguir pel que fa a l'estat del cel. A curt termini no es preveuen canvis en aquest sentit.
5: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
7: És la notícia que sacseja ara mateix l'actualitat política. La Guàrdia Civil ha entrat avui matí a la seu central del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, per requerir documentació i arxius informàtics relacionats amb el cas Leire. S'investiga si el PSOE hauria fet pagaments irregulars a l'exmilitant socialista vinculats a una trama dirigida a anul·lar o a sabotejar procediments judicials que afecten el partit i l'entorn del govern de Pedro Sánchez.
9: Des de primera hora d'aquest matí, agents de la Unitat Central Operativa, és a dir, l'UCO, es troben a la seu federal dels socialistes. L'operació respon a una ordre de l'Audiència Nacional dictada pel jutge Santiago Pedraz en una peça separada en el marc de l'anomenat cas Leire 10. De fet, la investigació ja apunta a l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán, l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Sarrias, la gerenta de la formació, Ana Maria Fuentes, i a l'empresari Javier Pérez Dolcet. Tots ells es troben imputats. Els investiguen per delicte d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, fals testimoni i acusació. També per falsedat documental, prevaricació, tràfic d'influències i un delicte contra les institucions de l'Estat.
7: Respecte a la gerenta socialista, el jutge considera que hi ha indicis per acusar-la almenys de còmplice dels delictes mencionats. També com a possible autora del delicte de falsedat de documents mercantils en relació a l'emissió de factures falses.
9: De manera simultània, l'UCO també ha entrat avui als domicilis privats de Cerdán, de Sarrias i de Dolcet. Els agents de la policia judicial també han anat a la seu de la Guàrdia Civil a Madrid, en aquest cas per recopilar documents i testimonis sobre una possible filtració d'informació.
7: És una notícia més en la tempesta política i judicial que ha plegat el president Pedro Sánchez a Roma en un viatge oficial en què ha participat en un acte de l'ONU de l'Organització per a l'Alimentació i l'Agricultura i en què s'ha reunit amb el Papa Lleó XIV. En la seva compareixença davant dels mitjans, el dirigent socialista ha garantit màxima col·laboració amb la justícia respecte als requeriments de Luco Ferrer i ha mantingut el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero imputat en el cas Plus Ultra. Tot i la pressió dels partits de l'oposició, el cap de l'executiu espanyol ha descartat convocar eleccions anticipades pel bé, ha dit, de l'interès general.
9: Les darreres novetats judicials, per tant, han eclipsat totalment aquesta visita oficial de Sánchez a Roma. Els periodistes han insistit a demanar al president un posicionament oficial respecte als requeriments dels agents de l'UCO a la seu socialista de Ferraz i la imputació també de l'exdirigent socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Respecte a les dues qüestions, el cap del govern de l'Estat ha garantit màxima col·laboració amb la justícia. Assegura que no vol restar gravetat als fets, però que de moment no hi ha cap evidència que s'hagin fet les coses malament. Si arriba el moment, ha dit, ha promès contundència, com s'ha fet sempre.
6: Los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
9: Dit això, i visiblement tranquil, Sánchez ha descartat avançar eleccions. Considera que els temps actuals necessiten estabilitat i que acabarà la legislatura pel bé, ha dit, de l'interès general. En cap cas assegurat, es mourà per interessos partidistes, tot i tenir la impressió que si convocàs ara comicis generals en sortiria guanyant.
6: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de política.
7: El dia arrencava amb l'operació de l'UCO minuts abans que el Congrés començés una nova sessió que s'ha vist marcada per aquesta notícia i encara amb el ressò de la investigació a Rodríguez Zapatero. Davant aquest panorama, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a exigir Pedro Sánchez que convoqui eleccions generals de manera immediata.
9: Feijóo ha qualificat la situació política d'agònica, irrespirable, diu, arran els diferents casos de corrupció que afecten l'entorn del govern espanyol i del Partit Socialista. El líder popular, de fet, ha ironitzat en la visita de Sánchez al Vaticano.
14: Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento, no robarás, y el octavo mandamiento, no mentirás. Esta es la situación, insisto, patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles.
9: El popular apunta també als socis d'investidura, els demana que deixin de sostenir el govern espanyol, ho ha fet la portaveu parlamentària Esther Muñoz.
15: Y a todos los socios y partidos y grupos parlamentarios que sustentan a este gobierno. ¿No se les cae la cara de vergüenza de seguir tragando con tanta corrupción?
9: I també la portaveu de Vox, Pepa Millán, ha dit que faran ells tot el possible per tombar el govern Sánchez.
16: La dimisión para este gobierno sería una salida demasiado digna. Nosotros vamos a trabajar para echarles, y no solamente para eso, sino para que también respondan políticamente y penalmente por todo el daño que están haciendo.
9: I mentrestant, tant Sumar, que soci de coalició, com Esquerra Republicana, en aquest cas d'investidura, insisteixen que la línia vermella per abandonar o per retirar el seu suport al govern espanyol seria un hipotètic finançament irregular del PSOE. Són Enrique Santiago, Sumar, Gabriel Rufián, Esquerra.
17: He dicho mil veces que en caso de que haya un problema de financiación irregular, obviamente para nosotros eso es una línea roja.
18: Nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido. Como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
9: I una veu més, en aquest cas la del mateix PSOE, demana tranquil·litat i remarca que el requeriment de l'UCO no té, recorden, relació amb un suposat finançament il·legal del partit. Són declaracions de la portaveu de la formació, Montse Domínguez, avui a Catalunya Ràdio.
19: Màxima tranquil·litat, col·laboració amb la justícia, el Partit Socialista és diferent, i ho hem demostrat en moltes ocasions, al Partit Popular, aquí no hi ha destrucció de proves, aquí no hi ha mirar cap a un altre costat, i per tant tota la informació que sigui requerida serà traslladada.
7: I encara un escenari més d'on ens interessa recollir valoracions polítiques al Parlament. Avui hi ha hagut una nova junta de portaveus. Marta Puyalto, bon dia.
20: Bon dia.
7: Entenem que avui els grups han parlat especialment del PSOE i la visita de l'UCO a la seu.
20: Sí, els partits d'abast estatal com el PP i Vox han utilitzat els mateixos arguments que s'han empleat per part de les cúpules de les seves formacions a Madrid, mentre que el PSIP ha demanat la mateixa vara de mesurar per totes les formacions. Pel que fa als partits ecosobiranistes, mentre que Josep Castells de Més per Menorca no veu motius per un avançament electoral, Lluís Apestegui ha mostrat la seva preocupació i ha assegurat que analitzaran el suport del seu diputat al Congrés, de Vicenç Vidal. Apestegui ha demanat al Partit Socialista si creu que continua conservant la confiança que va obtenir en la investidura.
21: Creu que mereix la confiança d'aquells que el varen votar ara fa 3 anys en el Congrés dels Diputats i que està fent lo desitjable per mantenir aquesta confiança?
22: Motiu per convocar les eleccions o excusa per convocar les eleccions no ho veig.
20: Pel que fa al Partit Socialista, el diputat Marc Pons ha dit que màxima contundència si es demostren corrupteles i recorda que les Balears, qui anirà a judici per presumpta corrupció, és el president d'Eivissa, Vicent Marí.
23: Màxim respecte cap a secció judicial, màxima contundència, per suposat, però també el mateix llistó d'exigència per tothom, també per el Partit Popular.
20: I per la banda de la dreta, conscients que els números en principi no surten perquè una moció de censura a Sánchez tingui èxit, Vox i el PP demanen eleccions anticipades. Manuela Cañadas, de Vox, ha culpat també els votants socialistes.
24: Porque te pueden engañar una vez, incluso hasta dos, pero ya tres veces, hay que ser muy tonto para votar a quien te roba y a quien te toma el pelo.
20: Finalment, Sebastià Sagreras, del PP, com dèiem, ha demanat l'avançament electoral.
25: No mos mereixem aquesta vergonya i que la responsabilitat, si es que en tenen un mínim, que hauria avui en convocar eleccions.
7: Gràcies, Marta Puyalto, en directe des del Parlament. Són gairebé les 2:15. Hi ha més qüestions importants de l'actualitat que comentem a continuació.
5: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
7: Un motorista de 61 anys ho avançava amb titulars ha mort aquest matí en un accident a l'autopista de Palma. L'home ha col·lidit amb un turisme i ha caigut des del pont del Molinar.
9: Un accident que ha corregut poc abans de les 7 aquest matí quan la motocicleta i un cotxe han xocat la víctima. El motorista ha sortit disparada i ha caigut a l'autopista en el punt quilomètric 4. Segons ha informat la Guàrdia Civil, l'home ha mort a causa de l'impacte. L'accident ha causat importants retencions.
7: I la policia nacional ha detingut 6 persones en el marc d'una nova operació contra el tràfic de drogues. Els agents han decomissat a Palma diverses quantitats de marihuana, cocaïna i heroïna. S'espera que els detinguts passin a disposició judicial a partir de demà. Carme Moreno.
26: L'operació ha començat a les 6 del matí a la barriada palmassana de Sant Gotleu. Allà els agents han escorcollat un infrahabitatge que era una antiga lampisteria. Aquesta operació s'ha centrat sobretot en l'heroïna perquè és poc freqüent trobar aquesta droga i, a més, és molt dolenta per a la salut. A més d'heroïna, els policies també han trobat marihuana i cocaïna. La investigació es va iniciar per una denúncia de veïnats que observaren molt detruït d'entrades i sortides de persones. Sospiten que es tractava d'un punt de venda de droga. És una de les veïnades del barri.
27: Això no és un habitatge, sinó és un local comercial. I això, els veïnats ja ho sabíem, clar que sí. A més, sabíem que s'havia denunciat, però no s'estava fent res. Però és cert que no sabíem el tema de tràfic de drogues. I bé, la policia m'ha comentat això, que s'estava fent una rodada.
26: Tots els arrestats tenen una trentena d'anys, llevat d'un que frega els 40. Ara romanen a la prefectura de la Policia Nacional a l'espera de passar a disposició judicial. El grup 2 d'estupefaents i la unitat de prevenció i reacció, a més dels guies canins i la unitat de subsol, han participat en aquest dispositiu policial que s'ha iniciat a primera hora.
7: A Eivissa, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany destinarà 120.000 euros els pròxims 2 anys per gestionar les bombones d'òxid nitrós, el conegut com a gas del riure, confiscades al municipi. Un residu considerat perillós, que també suposa un mal de cap per als hotelers de l'illa Pitius, Enric Fernández.
0: En poc temps s'ha passat de les petites ampolles individuals de gas nitrós amb vasos d'un o tres quilos que els turistes pugen a l'habitació dels hotels. Unes bombones que representen un problema greu per als establiments que els han de portar a un dels tres gestors autoritzats que hi ha a Eivissa. Si una bombona arriba a les premses de la planta de transferència, mesclada amb altres residus, la pressió les fa sortir disparades amb tanta força que han foradat el sostre. Dur les ampolles a una empresa autoritzada costa entre 4 i 7 euros al quilo i cada envàs pesa entre 3 i 8 quilos. Ho explica el responsable de Medi Ambient de Vibra Hotels, Roberto González.
1: Ya no solo de estas botellas pequeñas, que esto era hace años, sino ya el tamaño es mucho más grande. Y obviamente nosotros lo que hacemos es, a través de nuestros gestores autorizados medioambientales, hacernos cargo de lo que nos vamos, de lo que nos encontramos en las habitaciones.
0: Però si l'ampolla està buida, hi ha qui les accepta sense càrrec. Així que, per abaratir la factura, el personal de manteniment d'algun d'aquests hotels diu que les fan foradar, una pràctica molt perillosa que el sector no vol comentar. Pepa Torres, regidora de Medi Ambient de Sant Antoni de Portmany, adverteix del perill.
2: Són pràctiques que, la veritat és que jo, com a gestors o com a tractament de residus, no és una pràctica recomanable. Estan parlant d'un gas contaminant.
0: L'Ajuntament de Sant Antoni té el mateix problema amb les bombones que decomissa al carrer i el que recull el servei de neteja, i es gasta uns 60.000 euros l'any a portar-les a un gestor autoritzat.
7: Més coses. L'arrestada per presumptament haver matat la seva sogra al domicili del barri de Pere Garau, on vivien, està ingressada al mòdul de detinguts a l'Hospital de Son Espases. Mentrestant, la Policia Nacional continua investigant els fets. Està previst que demà la dona de 36 anys passi a disposició judicial.
26: La seva defensa ha demanat que se li faci una valoració mèdica i els metges han prescrit el seu ingrés a l'hospital de referència. La principal hipòtesi és que les dues dones varen mantenir una brega i després la detinguda va matar la víctima amb un ventilador que hi havia a la casa. La policia no té constància de l'existència de denúncies prèvies per part de la víctima. Els agents del grup d'homicidis continua amb les diligències prèvies.
5: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
3: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
4: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
8: Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
4: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
8: Un poble, una veu.
4: Obra cultural balear.
10: Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
5: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
7: L'Hospital Son Llàtzer ara ha posat en marxa la unitat de maneig integral de l'obesitat. És la primera d'aquest tipus a les Balears i té l'objectiu d'abordar des de diferents disciplines i de manera personalitzada aquesta malaltia que afecta un de cada quatre adults i més del 10% dels menors. La fita inicial és arribar als 3.000 pacients.
9: L'obesitat incrementa el risc de més de 200 malalties com la diabetis, l'hipertensió, l'apnea del son o els problemes cardiovasculars. Els experts asseguren que no es pot tractar només en dietes o si cirurgia que requereix un acompanyament mèdic, psicològic i educatiu continu. I això és el que cerca aquesta nova unitat, segons ha explicat la consellera de Salut, Manuela García.
11: Ahí hay endocrinólogos, hay cirujanos, también hay nutricionistas, hay rehabilitadores, hay fisio, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay anestesiólogos. Es decir, hay todos y cada uno de los profesionales que intervienen en el abordaje global del paciente.
9: Una feina que faran en coordinació amb atenció primària, explica la consellera, que és el departament que millor coneix el pacient.
11: En primer lugar, sean ellos los que emitan los pacientes para esta unidad multidisciplinar, pero además también que le hagan el seguimiento y que además lo sigan en el, si se hace una cirugía, por ejemplo, que lo sigan en el posoperatorio. Y eso, de alguna manera, es atención primaria va a ser la que garantice la continuidad asistencial.
9: La unitat incorporarà tecnologia avançada per al diagnòstic i farà seguiment dels pacients amb aplicacions i sistemes digitals. També preveu crear programes d'activitat física, terapèutica, supervisada i tallers grupals d'educació sanitària.
7: Hi ha expertes en salut mental en infants i adolescents alerten de l'ús patològic dels mòbils i les pantalles, sobretot entre els menors. Adverteixen que l'ús abusiu d'aquests aparells deixen molt exposats els menors que encara tenen el seu cervell en formació i, a més, altera, Carme, els seus ritmes circadiaris.
26: Sí, en una jornada organitzada a l'Hospital Son Espases, la neuròloga Ana García ha explicat que l'ús abusiu de les pantalles és perjudicial per als adolescents, per la qual cosa ha insistit que és important limitar-ne l'ús.
6: El sistema límbico madura antes que la corteza prefrontal, que es una zona que tenemos en el lóbulo frontal de nuestro cerebro, que es el que nos da mayor capacidad de autocontrol o de decisiones. Entonces tienen una tendencia a una toma de decisiones de riesgo en el ámbito de la conducción, de drogas, de sexo, y los deja muy expuestos a varios peligros.
26: En la trobada també s'ha parlat de sexualitat. La metgessa internista de l'Hospital Universitari Virgen de las Nieves de Granada, Mar Rivero, ha detallat que hi ha una relaxació pel que fa a l'ús del preservatiu i un increment de les malalties de transmissió sexual. És per això que ha demanat que es conscienciï els joves sobre les pràctiques de risc.
12: Que hay que hacer campañas antes para intentar prevenir, hay que hacerles muy accesible y muy rápido, ¿no? Ese si tienes factores de riesgo, pues tienes que mirarte, tienes que concienciarlos y tienes que hacer algo que sea muy asequible, porque lo que es la parte técnica de detección y tratamiento es muy sencilla.
26: Les expertes també han detallat que un ús abusiu de les pantalles pot alterar el son, l'autoimatge i acabar també en trastorns mentals més greus com l'anorèxia.
7: I un apunt més, el sindicat SATSE alerta que 80 infermeres han abandonat les Balears entre els mesos de gener i maig. Segons el sindicat, la fuga de professionals agreuja la situació i anticipa un estiu marcat per la falta de personal i un augment de la sobrecàrrega assistencial.
9: El SATSE lamenta que les illes continuen perdent infermeres per les dificultats per accedir, diuen, a un habitatge, també per l'elevat cost de vida i per condicions laborals que no resulten prou atractives per retenir professionals.
5: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Els ciutadans de les Balears pateixen l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà a les seves butxaques. Fins a un 93% dels participants de la primera enquesta d'estudis d'opinió de les Illes, l'EOIP, assegura que el conflicte s'ha notat al seu dia a dia, especialment a l'hora de pagar factures. 8 de cada 10 reconeix que ha perdut poder adquisitiu i 7 de cada 10 ho ha notat, especialment a l'hora d'adquirir combustibles, aliments, begudes o productes de neteja.
1: És la primera enquesta encarregada pel govern a l'IBES que s'encarregarà a partir d'ara d'elaborar mitja dotzena de sondejos anuals que, segons el vicepresident Antoni Costa, permetran comptar amb dades i amb informació de primera mà per poder així aplicar-hi mesures i solucions. És un projecte finançat per l'Impost de Turisme Sostenible i és l'embrió del futur centre d'opinions de les Illes Balears que ja s'impulsarà al llarg de la propera legislatura.
2: Això és un embrió. El Centre d'Estudis d'Opinió és una evolució més d'EOIP. L'important és que avui arranca un nou projecte que no existia en aquesta comunitat autònoma. I és que el govern de les Illes Balears ha fet una passa endavant i ha posat en marxa EOIP.
1: Pel que fa a aquesta enquesta, deixa altres dades rellevants, com que un de cada tres balears ha renunciat o ha posposat inversions a causa de l'actual context econòmic, especialment aquells amb rendes més altes. L'encariment del cost de vida també ha comportat canvis en els hàbits de transports en 6 de cada 10 balears, o bé fan servir manco el cotxe, o bé canvien el transport públic o a la mobilitat activa. Catalina Barceló, directora general d'Economia i Estadística.
3: Hi ha una àmplia majoria de ciutadans que ja està percebent un impacte econòmic directe a la vida quotidiana. En el seu dia a dia està notant, i a més ara ho veurem en xifres, 9 de cada 10 residents està notant l'impacte a les llars, encariments de factures en general, subministres, combustibles, aliments, després traurem les dades. 8 de cada 10 perceben una pèrdua de poder adquisitiu.
1: L'enquesta s'ha elaborat en una mostra representativa de més de 1.500 residents a totes les illes. És la primera de totes les programades per enguany. Ara se n'acaba d'enllestir una altra, es publicarà a mitjans de juny i demanarà sobre la simplificació administrativa.
0: I el govern ha presentat avui el Pla Estratègic de la Producció Ecològica, una eina que diuen servirà per consolidar el sector i fer-lo així més fort, rendible i alineat amb els objectius europeus fins al 2030. El document estableix 16 grans objectius estratègics, com és l'increment del pes de la producció ecològica dins el sector agrari i impulsar-ne el seu consum, així com per fer front un altre dels maldecaps d'aquests pagesos, la manca de relleu generacional.
4: El pla està consensuat en part del sector més minoritari, però fonamental per la qualitat de producte que ofereixen i sobretot perquè cada vegada hi ha més consciència de produir i consumir ecològic i per això més demanda. Ara l'objectiu és aconseguir que la producció i la superfície agrària ecològica passi del 21% actual al 25% del total de la producció a les Balears. També se cerca elevar el consum per càpita de producte ecològic fins que superi els 135 euros per persona l'any. L'objectiu, segons el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, no és només créixer, sinó consolidar-se.
5: Creo que ha sido un esfuerzo grande por parte de todos, por parte del sector. Tenemos aquí la hoja de ruta para los próximos 5 años y yo creo que si en estos 5 años logramos alcanzar los objetivos estratégicos que hemos puesto en el plan, los que he mencionado, esos 17 objetivos estratégicos, realmente dentro de 5 años, pues el sector habrá dado un salto cualitativo, un salto de escala importante, pues para afrontar el siguiente periodo.
4: El Pla Estratègic de la Producció Ecològica preveu una inversió global de més de 67 milions d'euros fins a l'any 2030. Del total, 49 milions ja disposen de finançament disponible, mentre que la resta corresponen a finançament addicional pendent d'incorporació.
0: I a la plana internacional, al Manco, 31 persones han mort i 41 més n'han resultat ferides en els darrers bombardejos d'Israel sobre el sud del Líban.
1: Per tant, els atacs continuen, malgrat l'alto el foc vigent des del passat mes d'abril. Benjamin Netanyahu ha ordenat ara intensificar l'ofensiva contra Hezbollah. El primer ministre israelià també ha recomanat evacuar una vintena de municipis del sud del país. Segons les fonts internacionals, d'ençà de març ja són més de 3.200 els morts al Líban. Israel també ha anunciat la mort del nou líder militar de Hamas en un bombardeig al nord de Gaza.
0: Dues i mitja, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Palma ha acordat iniciar la via judicial per desallotjar l'antiga presó després de constatar que continuen havent-hi unes 80 persones. Carme Moreno, bon dia.
2: Bon dia. D'aquesta manera finalitza el termini atorgat per l'administració local als que ocupen aquesta instal·lació per abandonar-la de manera voluntària.
1: Els ajuntaments de Selva i Escorca preparen un pla de gestió de la finca d'Esguix.
2: Va ser adquirida en fons de l'impost de turisme sostenible i avui la presidenta del govern i els consistoris l'han visitada per establir les primeres actuacions.
1: I iniciarem una avaria del sistema de fibra òptica deixat sense internet al municipi.
2: La rompuda va passar i hora baixa i encara no se sap quant estarà arreglat. Avui matí les activitats quotidianes, com ara anar a comprar o anar al metge en aquest poble, han estat molt més complicades del que és habitual.
1: Tot donant parlam d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores ja trobem retencions a la via de Cintura, el túnel de Gènova en sentit aeroport, també a la zona d'escoles fins a la incorporació en l'autopista d'Inca. També circulació lenta a l'entrada a Palma des de la carretera de l'autopista d'Inca i també des de la carretera de Valldemossa. És tot per el moment. Bon dia.
1: Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladannamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
5: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars, l'Ajuntament de Palma acordat iniciava la via judicial per desallotjar l'antiga presó després de constatar que continuen havent-hi unes 80 persones. D'aquesta manera, finalitza el termini atorgat per l'administració local als que ocupen aquesta instal·lació per abandonar-la voluntàriament.
2: Cort va comunicar de manera presencial a 101 persones a principis de maig que havien d'abandonar la presó i els va donar un termini de 5 dies per anar-se'n de manera voluntària. Altres 107 se'ls va intentar notificar, però davant la impossibilitat de contactar-les, van ser requerides a través del BOE. Avui la regidora portavou, Mercedes Celeste, ha revelat que la majoria de les persones que romanen allà no compleixen els requisits per accedir als serveis socials perquè no estan empadronades o perquè estan en una situació irregular. Si aconsegui el procediment continu endavant, amb el requeriment de la justícia, marqui el calendari de desallotjament.
6: L'objectiu prioritari d'aquest Ajuntament sempre ha estat protegir la seguretat de les persones, oferir atenció social dins els recursos disponibles i recuperar un espai per a la ciutat on està prevista una futura actuació vinculada a la construcció d'habitatges.
2: Mercedes Celeste ha criticat que el govern de l'Estat ha deixat tot sol el consistori en tot aquest procés.
6: Palma està assumint pràcticament tota sola l'important impacte social, econòmic i operatiu derivat d'aquesta delicada situació. Tot i tractar-se d'una problemàtica que cedeix clarament les competències municipals. Hi ha hagut zero implicació per part del govern central.
1: Mentrestant, el PSIC demana al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que doni explicacions pels 400 habitatges de preu taxat de Son Bordó i Son Güell que poden comprar a Fons Voltor.
2: Els socialistes denuncien que la modificació feta al Parlament pel PP i Vots a través de la llei Òmnibus permet que societats facin negoci en les reserves de sòl estratègic. Iago Negueruela és el secretari general de l'agrupació socialista de Palma.
7: ¿Conocía esta enmienda que afecta única y exclusivamente a Palma? ¿O en el Parlamento se hacen medidas que afectan a Palma y que el alcalde desconocía? Porque si no, el lunes mintió.
2: La manca d'habitatge, les millores als barris o la mobilitat són algun dels temes que els socialistes defensaran al ple de demà a Cort.
1: I encara un apunt més pel que fa a l'actualitat de Palma, perquè el sindicat CIDEI denuncia públicament el bloqueig de les negociacions del conveni col·lectiu de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, caducat des de finals del 2024, una situació que consideren greu i perjudicial per a la plantilla.
2: Segons el sindicat, l'ESMAP hauria paralitzat les negociacions després de la interposició d'una denúncia en defensa dels drets laborals. A més, considera que aquesta decisió suposa un atac al dret sindical i que afecta de manera directa el present i el futur benestar dels empleats de l'empresa pública. Per tot això, ha reclamat a la direcció de l'ESMAP que reprengui les negociacions del conveni col·lectiu i aposti per una via de diàleg que permeti assolir acords beneficiosos per a tothom.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem també al començament, els ajuntaments de Selva i Escorca preparen un pla de gestió de la finca d'Esguix, adquirida en fons de l'impost de turisme sostenible. Avui la presidenta del govern i els consistoris l'han visitada per establir les primeres actuacions.
2: Netejar la finca i evitar el risc d'incendis que ha suposat el seu abandonament durant dècades és l'objectiu prioritari de les institucions després d'efectuar la compra d'aquesta finca el desembre de l'any passat. Són 122 hectàrees de superfície forestal que han pogut ser adquirides amb 1,2 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible. La presidenta del govern, Marga Proens, ha visitat avui de matí la finca.
8: El més important és protegir i preservar aquest espai i el seu entorn. En segon lloc, obrir aquestes finques pels ciutadans de les Illes Balears perquè la puguin disfrutar.
2: Els dos ajuntaments, Selva i Escorca, ja preparen un pla de gestió de la zona i un dels primers projectes que es comencen a perfilar és l'ubicació d'un aparcament públic a la zona de la finca més propera al Coll de la Batalla. Joan Roger i Antoni Solivelles són els batles.
9: Aquesta adquisició representa una gran taca verda, una gran taca pública, una gran taca natural a la zona central de la Serra Tramuntana.
10: Intentarem fer net, donar seguretat als visitants i recuperar la finca, sobretot, el principal és per evitar el risc d'incendi ara mateix.
1: 2:38, les Balears han rebut les 47 banderes blaves que acrediten la qualitat dels ports i platges de les illes, un distintiu que per primera vegada té una vigència de 2 anys i que podreu identificar entre 3 platges de les illes i 14 ports.
2: Un dels ports de les Balears on des d'avui oneja la bandera blava és el de Solla, que juntament amb el de Porto Colom enguany recupera aquesta distinció. Miquel Nadal és el batle i Juan Manuel Lafuente, el conseller de la mà i del cicle de l'aigua.
11: És important.

0: I jo sempre he dit el mateix, és a dir, la platja de Muro serà més guapa o més fea, però lo important és que sensiblement som la primera platja d'Espanya.
1: I Alcúdia per l'accessibilitat, José Palacios, és el president d'ADH.
2: Trabajando por la vida humana y el otro municipio trabajando por la inclusión en derechos de las personas con discapacidad.
1: Recuperen la distinció a la platja del Port de Sant Miquel, de Sant Joan de Llebrija, Eivissa i a Mallorca, a la platja d'Es Dols, a Ses Salines, i a la platja de Cala Major, a Palma.
3: Més qüestions. El PSIP demana reformular el Pla General d'Estellencs, que considera que permetria triplicar la població actual del municipi, afavoreix interessos particulars i es carrega tres característics de la Serra de Tramuntana.
1: Els socialistes han presentat al·legacions al Pla General i reclamen que retiri el document i es reformuli. Segons la formació, el planejament impulsat per l'Ajuntament presenta creixements injustificats i genera sospites d'afavorir interessos particulars del Batle i del regidors, és el conseller Jaume Mateu.
4: Demanem al president Galmés explicacions per aquesta proposta que fa. Demanem al Consell que sigui valent i digui clarament que aquest planejament no se pot aprovar així com està. I demanem també al Consell de Mallorca que no sigui còmplice de determinades actuacions que en el final van molt en contra de l'interès general i van totalment en contra del paisatge de la Serra de Tramuntana que tant diuen defensar.
3: I ho dèiem també en titulars, una avaria al sistema de fibra òptica de xarxa entre internet al municipi de Binissalem. La rompuda va passar i hora baixa i encara no se sap quan estarà arreglat. Avui matí les activitats quotidianes com anar a comprar o anar al metge en aquest poble han estat molt més complicades del que és habitual.
1: Segons expliquen els veïnats, es tracta d'una avaria que va començar i hora baixa. Hi ha qui no tenia wifi, però també qui es va quedar sense dades mòbils. És l'exemple d'aquestes dues persones.
5: I no tenim de res des de fa... Ves, des d'ahir a hora baixa i han cridat i jo me pensava que eres únic.
6: Jo em vaig donar compte de les 5 de l'hora baixa, més o menys. Vaig anar a dormir a les 11:30 i encara no havia tornat.
1: Els comerços per part seva també s'han vist perjudicats, ja que els canals per cable de la televisió o els datàfons de moment no es poden utilitzar. En una situació semblant es troba la farmàcia i el centre de salut també.
7: Tengo entendido por mi pareja que los datáfonos en muchos locales no funcionaban.
8: Es que yo he llegado ahora mismo en mi trabajo, eso lo que sé, que no me funciona la televisió e internet.
9: Sí, de tot modo, sí, funcionava. Els datàfons també no anaven molt bé.
10: Estic indignada perquè realment no podem fer gent de feina, no podem atendre els clients, no se pot cobrar, perquè avui en dia ho han volgut tot tan posat, tan modern, i realment tot és digital i si no funciona és que no podem fer res.
11: Aquí en missió del centre sud de Binissalem, bé, mos ha afectat bastant, bastant greu, perquè sobretot pels temes de gent que necessita la millor sabaixa laboral, receptes en caràcter urgent que s'hagin de fer, perquè no se poden fer. A part, la farmàcia crec que no, tampoc es pot dispensar.
12: No podem accedir a les targetes sanitàries, no podem dispensar medicació. És veritat que els pacients que tenen urgències els enviem al centre de salut per fer una recepta en paper, però el dia a dia se veu complicat des d'ahir hora baixa. Pensàvem que avui de matí estaria resolt, però seguim amb incidència.
1: El bala de Binissalem, Víctor Martí, ha explicat que l'avaria s'intenta solventar, però desconeix per què ha passat.
13: Efectivament, ahir se'm va botar tot el que és... El sistema d'internet del municipi, no sabem exactament per què ha passat, és una avaria, suposant que ha de ser una avaria bastant greu, no sabem encara, no m'ho han passat cap tipus d'informació, i estem a l'espera que els serveis tècnics mos diguin com s'arreglarà i quan s'arreglarà sobre.
3: I també destacam que el Consell Insular ha signat avui tres convenis de col·laboració en Sindicatura de Comptes, la UNED i el Col·legi de Secretaris Interventors i Tresorers per ampliar la formació municipal.
1: El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacat que l'oferta formativa estarà adaptada a les necessitats del personal dels ajuntaments i això ha dit permetrà una gestió més eficient dels serveis que es donen a la ciutadania.
14: Jo sé quan vàrem arribar al llarg d'aquesta legislatura, ens vàrem comprometre a millorar la formació de tots els treballadors de la nostra institució, del Consell de Mallorca, però també ajudar a millorar la formació dels funcionaris i treballadors de tots els ajuntaments de l'illa de Mallorca. I ens ho van comprometre amb un objectiu molt clar, millorar els serveis que s'ofereixen als ciutadans d'aquesta terra.
1: Els acords signats estableixen que tant la sindicatura com el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers poden proposar

0: informació sobre alguna qüestió d'actualitat de les quals més interessen els ajuntaments, mentre que el Consell coordinarà aquestes formacions i donarà a conèixer els seus cursos a la pàgina web.
1: I un darrer punt, enguany fa 100 anys de l'estrena musicada de l'himne de Mallorca, La Balanguera, un poema escrit per l'autor palmesà Joan Alcover i versionada posteriorment amb música. Per commemorar precisament aquesta efemèride, l'Obra Cultural Balear ha organitzat una cantada multitudinària a tots i cada un dels municipis de l'illa serà divendres.
0: La Balanguera serà interpretada de manera simultània a les 8 de l'hora baixa del 29 de maig a tota l'illa, una iniciativa que ha tingut una gran acollida a escoles públiques i privades i també diferents entitats també han volgut formar-ne part. Destaquen especialment les cantades que es faran a Palma.
1: Arribem d'aquesta manera a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Arriben els esports.
2: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
3: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
4: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por 1 euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
2: Informatiu migdia. Esports.
5: Toni Fuster, bon dia de nou.
6: Bon dia.
5: Continuem avui parlant del descens del Real Mallorca a segona divisió, que fa també que jugadors com Jan Virgili vegi rebaixada la seva clàusula a més de la meitat.
6: Virgili viurà un estiu d'ofertes després que la seva clàusula baixi dels 30 al 12 milions d'euros després del descens de categoria. Una rebaixa que molts clubs de primera divisió voldran aprofitar-se d'aquesta oportunitat. El Mallorca serà el gran perjudicat. A més de Virgili, altres jugadors com Samu Costa i Vedan Muriqi podrien sortir del club per menys doblers de el que en un principi esperava la institució si l'equip hagués quedat a primera divisió. Un altre exemple de futbolista que veurà retallat el sou, el migcampista artenanc Sergi Darder. Mentretant, el club continua negociant amb Martín de Michelis, ara mateix candidat a la banqueta mallorquinista.
5: El Rayo Vallecano disputarà avui a les 9 del vespre la final de la Conference League contra el Crystal Palace a Leipzig, a Alemanya.
6: El conjunt madrileny comptarà amb més de 11.000 aficionats a la graderia del Red Bull Arena, el desplaçament més massiu de la història del club. El seu entrenador, Íñigo Pérez, vol aconseguir el que seria el primer títol del club.
7: Creo que debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición. Al final, mañana, por mucho que queramos hablar de final, de épica, de la primera en 102 años, de todo esto, es un partido de fútbol. Entonces, cuanto más lo simplifiquemos, yo creo que más cómodos van a estar y más cerca estaremos de poder ganar.
6: Pel que fa al rival, el Crystal Palace ha finalitzat 15 a la primera divisió anglesa i té la seva plantilla, el defensa mallorquí Shadi Riad, que a més anirà al Mundial amb el Marroc. Un dels jugadors més importants és el davanter canari Jeremy Pino, ex futbolista del Villarreal. El sentim.
8: Los nervios a flor de piel, creo que sí. Tengo mucha experiencia en finales, ya esta es mi sexta final europea y la vivo con los mismos nervios, con la misma ganas, con la misma ilusión. Creo que es un trofeo que mucha gente desprestigia y es un trofeo, un título que en la vitrina pues es muy importante para el equipo, para el club, para personalmente también, y vamos a ir a por ello.
6: Una final en el que també serà l'acomiadament de l'entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez. I avui també han conegut que Eder Sarabia deixa l'Elx, el tècnic encara tenia un any més de contracte.
5: I avui, Toni, la jugadora Alexia Putella s'acomiada del Futbol Club Barcelona.
6: Alexia Putella jugarà avui capvespre el seu darrer partit com a jugadora del Barça. La catalana va anunciar ahir el seu adeu al club després de 14 anys i parteix de la millor manera possible, guanyant tots els títols aquesta temporada. El darrer, la quarta Champions, fa només 3 dies. Alexia Putella es diu adeu després de jugar 507 partits, marcar 232 gols i aixecar 38 títols. Avui de matí al Camp Nou ha tingut lloc l'acte oficial d'acomiadat. Sentim Alexia.
9: tota la temporada diria que ha estat algú molt emotiu per les coses que han anat succeint, per jo començar-me a plantejar si realment podia ser la última i viure-ho com a tal per si de cas. I ara estic... Ahir sentia un buit gegant, o sigui, feia molt mal al cor, i avui estic plena d'amor.
6: La seva companya d'equip, la mallorquina Patri Guijarro, ha tingut aquestes paraules d'agraïment.
10: Nunca el buen momento para despedirse de ti. Ha sido increíble todo lo que hemos vivido contigo. Lo repetiría una y otra vez y lo sabes. Pero también sé que te vas de la mejor manera posible del club de tu vida.
6: A partir de les 7 de vora baixa, el Johan Cruyff, el Barça, en Catacoll i Patrick Guijarro jugarà contra la Reial Societat, la penúltima jornada de Lliga, el darrer partit a casa i el darrer d'Aleixia. Però recordam que Aleixia Puteller vendrà a Palma la setmana que ve per disputar a l'estadi de Son Moix el transcendental partit d'Espanya contra Anglaterra en vista a la classificació per a la Copa Mundial del Brasil de l'any que ve.
5: El Poblense espera amb optimisme i il·lusió que arribi diumenge per celebrar l'ascens a Primera Federació.
6: Per això haurà de superar l'eliminatòria contra l'Àguiles de Múrcia. En el partit d'anada, empat a 0, i el Poblés són conscient que no serà fàcil. El poliesportiu de Sa Pobla registrarà una bona entrada i és que l'ocasió ho mereix. En el programa Esport 3 hem parlat amb el jugador del Poblense, Marc García, que s'ha mostrat així d'optimista.
11: No, que va, hi ha sobretot moltes ganes. Nervis, te diria que no. És veritat que l'equip està supercontent amb la feina que s'ha fet durant tot l'any i molt il·lusionat per el partit de diumenge, que segur que serà un dia històric per el club. Jo crec que s'intentarà veure el Poblense com ha jugat a casa sempre, amb una pressió molt alta, intentant ser dominador del partit, i en el moment que no ho siguem, fer aquestes transicions que tant d'èxit molt estan donant, però jo crec que un equip, sobretot, amb molta energia, molt valent.
6: L'afició rebrà el Poblense damunt les 10:15 quan arribi al camp. El partit començarà a les 12 i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió.
5: L'Illes Balears Palma Futsal ha fet oficial l'adeu al jugador Mario Ribillos.
6: Després de 4 temporades defensant el conjunt mallorquí, Ribillos és el jugador amb més títols en la història del club, juntament amb Carlos Barrón i Luan Muller. El sentim.
12: Cuando llegué, sentía que Mallorca era mi sitio. Aquí estaba mi casa. Pero no sabía que también me esperaba una de las etapas más bonitas de mi vida. ¿Cómo olvidar aquel 7 de mayo de 2023? Cuando aquel penalti entró, no solo ganamos una final. Aquel día lo cambió todo para siempre. Pero al final, me llevo mucho más que títulos. Compañeros, recuerdos imborrables y una afición que me hizo sentir querido desde el primer día. No es fácil decir adiós a una etapa así. Y menos hacerlo con la incertidumbre de no saber si podré volver a vestir esta camiseta una vez más. Pero sea desde dentro o desde fuera, voy a seguir empujando hasta el último segundo.
6: Encara en la incertesa per mort d'una lesió de si tornarà a vestir la camiseta del Palma Futsal, l'ala de l'equip mallorquí de la selecció espanyola jugarà la pròxima temporada a l'Inter.
5: I avui, Toni, la plantilla de l'Illes Balears Palma Futsal ha rebut la visita de l'Estrella d'Anna Marta, l'associació sense ànim de lucre dedicada a impulsar la investigació del càncer infantil.
6: Mari Polo, presidenta de l'entitat, ha presentat al jugador la tasca que realitza l'associació i els hi ha entregat una pulsera solidària, que, per cert, estaran a la venta divendres a Som Moix abans del partit contra el Manzanares.
5: I per la mare de bàsquet, el Sant Antoni vol cercar el miracle de la remuntada per intentar ascendir a Primera Fe.
6: L'equip Itius haurà de remuntar dissabte a casa el de 9 punt de l'anada que van queixar davant l'Insolà Caja 87. Vicent Costa, el president del Port Manyins, hi confia. Víctor Sancho, bon dia.
13: Bon dia, s'espera una entrada històrica a Sa Pedrera. Podria ser de rècord a l'illa amb més de 2.500 persones a dins d'un pavelló. El Sant Antoni ho tindrà molt difícil, però en la seva gent, Vicent Costa ho veu factible.
14: Ja estem en l'energia, en les ganes de que això es pot remuntar i la veritat és que, vaja, sent sincer i dient que sempre respectant molt el rival, però jo crec que ho podem aconseguir. O et toca un equip que és més fort o que penses que és més fort, doncs, bueno, has d'acceptar i lluitar. Es vol pujar o es vol competir a una categoria superior, vull dir, al final és com diu tot Déu, has de guanyar tots. Hi ha molt d'optimisme, vull dir, ostres, si ho hem fet les altres voltes, per què no ho podem fer aquesta? Entonces, la sensació, l'ambient que hi ha és de que es pot fer. si entre tots els podem, com solen dir voltes, apretar lo suficient perquè no facin el seu joc, en comentant, vull dir, el bàsquet Sant Antoni quant de temps fa que juguem a segona? On l'antigua Alep Plata. Vull dir, hem de comptar, vull dir, que realment nosaltres som un equip jove, vull dir, que han fet molt en poc temps, sí. És evident que mos quedam a les portes, bueno, mos quedam a les portes, però sempre hem depengut de nosaltres mateixos.
13: Dissabte, 8 i quart de la tarda, el Sant Antoni vol que aquesta vegada sí que sigui la de l'ascens a primera FEB.
6: I un darrer apunt de bàsquet, la jugadora Juana Camilion és nova jugadora de l'Espart Girona per a les dues pròximes temporades. La jugadora balear arriba procedent del Movistar Estudiantes.
5: I a Roland Garros, la jornada d'ahir va viure el debut plàcid del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner.
6: Es va imposar en 3 sets el francès Clément Tavy, que tenia una invitació. A més, el rus Daniil Medvedev va perdre en 5 sets contra l'australià Adam Walton. I en el quadre femení destaca l'eliminació de la cap de sèrie número 5, l'estatunidenca Jessica Pegula contra Kimberly Birrell, després de remuntar l'australiana.
5: Gràcies, Toni. Després dels esports, arriba ja la cultura.
2: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: 40 tones d'arena d'una pedrera de Llucmajor, les restes d'un pi enduït per la tempesta i tot, amb una pàtina de colors llampants elèctrics que embolcallen bona part de les impressionants columnes de la Llotja de Palma. Això és Arrels, la impressionant instal·lació de la referent de l'art contemporani Caterina Grosse, que s'inaugura avui. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: I es podrà veure fins al mes de gener.
1: Sí, i diuen que els 600 anys d'història d'aquest magnífic edifici s'han sacsejat amb la intervenció de l'artista alemanya. Una peça creada expressament per aquest espai en què Grosse juga i passa gust del contrast entre la seva feina contemporània i trencadora i un lloc d'un altre temps.
2: So it's unique, it's very special, it only exists here, in this moment, and that is something that I love.
1: Cabrita Reis, Plensa, Miró, molts han estat els grans artistes que s'han pogut veure a la Llotja en exposicions que, per cert, han reunit 1 milió de visitants. Grosse ha confessat que havia vist els seus treballs, però que ella ha fet el seu camí.
2: Yeah, I looked at the works that were installed here before, and of course, I make my work.
1: Un camí que ha implicat un enorme dispositiu de vigilància, de cura, per no afectar gens ni mica l'edifici de Guillem de Sagrera, que compta amb la màxima protecció patrimonial. És per això, deia el comissari de la mostra i director del Baluart Museu, David Barro, que la tasca no ha estat gens fàcil.
3: Yo creo que está mucho más protegida, aunque la instalación sea pues espectacular, que muchas otras intervenciones, porque aquí no estamos trabajando con un peso muy repartido, con muchas condiciones que han sido pensadas todas al milímetro, tanto por el estudio del artista como por nuestra parte, ¿no?
1: Aquestes muntanyes d'arena, aquesta pintura en horitzontal, com l'ha qualificada el comissari, compta també amb un tronc de pi que la casualitat i les tempestes al jardí del galerista Pep Pinya de Pelaires han fet recalar finalment i fins al mes de gener a les arrels de Caterina Grosse.
0: Art i també música, festa i nostàlgia de la bona al Pollença Rock 2026.

0: Avui s'han donat tots els detalls d'aquest esdeveniment que tindrà lloc el 7 i 8 de juliol al claustre de Sant Domingo de Pollença i que reunirà Sau, els Amics de les Arts, Fora de Sembrat i Pèl de Gall.
1: I dèiem que hi hauria festa i nostàlgia de la bona, Sara, perquè és el que ha dit el manco Pep Sala, que arriba a Pollença amb la formació original de Sau i fins i tot, en certa manera, amb Carles Sabater, ja que durant l'espectacle es mostrarà part del metratge de la pel·lícula sobre el grup que s'estrenarà el mes d'octubre i que permetrà poder tocar amb la seva veu algunes de les cançons.
2: No és que no ho vulguem evitar, és que és el contrari, és que realment és un acte 100% de nostàlgia. O sigui, no anem a ensenyar cap cançó nova a nosaltres. Per què? Perquè ens tornem a juntar després de molts anys per commemorar i per recordar el que vam fer fa la tira, no? Ai.

0: I també presentaran el bo i millor del seu repertori. De fet, enguany celebren 20 anys els Amics de les Arts, que han llançat aquestes floretes al públic de Mallorca, ho deia l'amic Dani Alegret.
1: Sempre diem que el públic mallorquí té... transmet una energia brutal, o sigui, és dels públics que més fort canten les nostres cançons, dels qui més salten, dels qui més ballen, i això acompanyat, no?, de l'alegria d'això, de per nosaltres fer com les mini colònies fora, doncs sempre són els millors concerts.
0: Els Amics són els caps de cartell del segon dia, els acompanyaran Pèl de Gall, i qui compartirà escenari amb Sau serà Fora de Sembrat, que també tenen coses a celebrar. L'any que ve farà 35 anys.

0: Són les 3, moment per actualitzar les notícies més destacades d'aquest dimecres 27 de maig. L'Audiència Nacional imputa Santos Cerdán i altres persones vinculades al PSOE, com Gaspar Tarrías i l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes, en una operació vinculada a Leire Díez. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. La Guàrdia Civil ha entrat avui matí a la seu central del PSOE al carrer Ferraz de Madrid per requerir documentació i arxius informàtics relacionats amb el cas Leire. S'investiga si el PSOE hauria fet pagaments irregulars a l'exmilitant socialista vinculat a una presumpta trama dirigida a sabotejar procediments judicials que afecten el partit i l'entorn del govern de Pedro Sánchez. Des de Roma, el cap de l'executiu ha descartat l'avançament electoral que li demana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
2: Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento, no robarás. Y el octavo mandamiento, no mentirás. Esta es la situación, insisto, patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles.
3: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de política.
0: Avui també és notícia la mort d'un motorista en accident de trànsit a Palma.
1: Ha passat avui matí a l'autopista de l'aeroport, quan la moto ha col·lidit amb un cotxe a la rotonda flotant que enllaça es Molinar i Som Malferit i s'ha precipitat a la via. L'accident ha generat fins a 11 quilòmetres de retencions.
0: La Policia Nacional ha detingut 6 persones en el marc d'una nova operació contra el tràfic de drogues.
1: Els agents han decomissat a Palma diverses quantitats de marihuana, cocaïna i heroïna. S'espera que els detinguts passin a disposició judicial a partir de demà. L'operació ha començat a les 6 del matí a la barriada palmesana de Songoldeu. Allà, els agents s'han escorcollat un infrahabitatge que era una antiga lampisteria.
0: També a Palma, l'Ajuntament ha acordat iniciar la via judicial per desallotjar l'antiga presó després de constatar que encara hi ha unes 80 persones.
1: D'aquesta manera, finalitza el termini atorgat per l'administració local als qui ocupen aquesta instal·lació per abandonar-la voluntàriament. Avui, la regidora portaveu, Mercedes Celeste, ha revelat que la majoria de les persones que romanen allà no compleixen els requisits per accedir als serveis socials perquè no estan empadronades o perquè estan en una situació irregular.
4: L'objectiu prioritari d'aquest Ajuntament sempre ha estat protegir la seguretat de les persones, oferir atenció social dins els recursos disponibles i recuperar un espai per a la ciutat on està prevista una futura actuació vinculada a la construcció d'habitatges.
0: El Consell d'Eivissa reforçarà el servei d'ITV amb dues noves línies d'inspecció al polígon de Montecristo.
1: La institució assegura que es podran fer prop de 30.000 revisions anuals a més i reduir així les llistes d'espera. En paral·lel, el ple aprovarà inicialment divendres un nou reglament que permetrà a empreses privades gestionar estacions d'ITV a l'illa sota supervisió pública. El PSOE d'Eivissa denuncia que el Consell vol avançar cap a la privatització total del servei.
0: I a Menorca, el parc solar Agrisolà d'Esmercadà, el segon més potent de l'illa, es posa en funcionament avui.
1: Després de 3 anys des de la seva construcció, ja pot començar a abocar energia neta a la xarxa. Té una capacitat per generar 20 megawatts de potència, la qual cosa equival al consum d'uns 6.000 habitatges quan estigui a ple rendiment.
0: Són les 3 i 4 minuts. Fins aquí la informació. Més notícies al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tenton.
5: Més informació a ib3noticies.com.

Tenta el número 1155. Heu de saber que avui fa 234 anys que a París varen emprar per primera vegada la guillotina.

Bon dia. Avui, 27 de maig, ens transportam al París convuls de l'any 1792. Un dia que va quedar gravat a la memòria col·lectiva per un esdeveniment tan macabre com innovador per a l'època, la primera utilització oficial de la guillotina. La guillotina fou un invent francès inspirat en un altre instrument similar que ja utilitzaven a Escòcia durant el segle XIV. La va dissenyar un senyor anomenat Antoine Louis i la va construir un alemany de nom Tobias Smith, que era fabricant de pianos. Sí, és ben curiós que qui va construir la primera guillotina fos un dissenyador de pianos. La qüestió és que la va fabricar i l'invent es va utilitzar molt, sobretot durant la Revolució Francesa, especialment fomentada per Robespierre al segle XVIII, qui curiosament també va acabar passant per la guillotina. Robespierre va provar de la seva pròpia medicina. Però a banda de Robespierre hi passaren centenars de persones, entre les quals el rei Lluís XVI de França i la reina Maria Antonieta, però moltes persones més. I l'invent va durar molts anys. De fet, la darrera execució en guillotina a França va ser, atenció, de l'any 1977 a la presó de Marsella. I fins a l'any 1981 no va ser abolida. Però bé, centrem-nos en el nom de guillotina. Li diuen guillotina perquè així nomia el polític que la va fomentar. Ja sabeu que hi ha paraules que provenen de llinatges. És el cas també de guillotina, que ve de Josep Ignasi Guillotin. Era un metge, diputat francès, que va proposar l'ús de la guillotina a les execucions. La seva idea era aconseguir que les execucions fossin sense dolor. Penseu que abans de la guillotina no només mataven a la gent, sinó que abans d'executar-los les torturaven amb les tècniques més macabres. Aquí, a les Illes Balears, per exemple, hi ha documentades tortures com les d'arrabassar la pell, rompre els ossos o arrabassar les ungles. Per tant, la guillotina prové del llinatge guillotin. Tot i que anys més tard la família del senyor Guillotin va demanar al govern francès que deixés de referir-se en aquella màquina amb el nom de guillotina, però l'ignoraren i així va quedar. I així mos ha arribat. Avui fa 234 anys que a París varen emprar per primera vegada la guillotina. Començam.

0: intenta'l. Tenta'l, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Ben trobats un dia més atenta a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre, ja ho sabeu, vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i avui també qui les saben totes són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junch.

0: Bon dia, Xisco Nadal, camaram.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia, Celestí Olivé, com estàs?
2: Bon dia.
0: I bon dia, Miquel Jung.
3: Bon dia, bon dia.
0: Com estàu? Avui és dimecres, dia 27 de maig. I tornem-nos aquí als estudis d'Iveta Ràdio per repassar tota l'actualitat, tots els temes que avui configuraran aquest programa i que ve ple de coses. Celestí, que trobes si començant per tu?
2: Vinga. Beníssim. Jugarem a Tèntol un dia més, en repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem amb el fotògraf mallorquí Toni Mengual, que fa un grapat de setmanes ens visitava, però aquest divendres presenta a Foto Ruano el seu nou llibre Terra Ferma, fotografiar la ferida. Fotogram.

0: I de divendres, Toni Mengual compartirà l'experiència de fer d'haver fet el seu darrer llibre, una obra concebuda i feta a Mallorca que proposa una reflexió, una mirada profunda i reflexiva sobre el territori. A través de les seves imatges, el fotògraf mallorquí explora com el paisatge de Mallorca ha estat transformat per la intervenció humana, deixant entreveure tant la seva bellesa com també la seva fragilitat.
1: De llavors en parlarem amb en Toni Mengual, però avui també és dimecres i això vol dir que estan plens d'amor per rebre la coreta d'aquest programa, la Raquel Agüeros, que com sempre vendrà a contracom.
2: Hola, corets, molt bon dia. Avui, com cada dimecres, tindrem les portades de totes les revistes del coret, anava a dir del món, però no. Les d'aquí, que no són poques. Per cert, m'estic adonant que encara no he fet el canvi d'armari i ja hi som a 30 i escaig graus. Després, un xerrat.

0: És que fer el canvi d'armari és una feinada i és veritat que molta gent mos ha glapit a contrapeu aquesta calorada, entrar quatre pedassets de màniga curta.
1: Però ja convé, perquè comença a ser insuportable aquesta calor que fa.
0: Que sí que ara mateix el sol aquí a Palma és fort i és això que tenim també arreu de les Balears. Però bé, a banda de calor i de canvis d'armari que han fet o no, tenim taula de redacció, Miquel.
1: Sí, i avui començarem parlant d'art i d'una exposició que se titula Rels, una intervenció artística a la Llotja de Palma que ha fet la reconegudíssima artista alemanya Katharina Grosse. En parlarem amb el comissari d'aquesta exposició i director d'Esbaluart, en David Barro, que mos contarà més detalls. Que, sí. Bé, per
0: fet,
1: per és superinteressant aquesta exposició.
0: Molt, i s'inaugura avui.
1: S'inaugura avui, se pot visitar a partir de demà per tot
0: sí,
1: el públic.
0: Sí, efectivament.
1: Fins a final de gener de l'any que ve, així que hi haurà temps.
0: I tant.
1: També comentarem un article del diari El País que explica per què ens costa tant concentrar-nos. No sé si a vosaltres vos passa això de...
0: Perquè tenim 50.000 estímuls.
1: Exacte, sí, sí. Té a veure clarament la ai, hiperconnexió Déu amb les pantalles i amb les noves tecnologies,
2: jo
1: TikTok,
2: ja
1: missatges...
0: Sí, és que, clar, s'afegeixen esbanyat aquí a aquest tema, que si ja mos costava concentrar-nos, ara amb aquestes hiperestimulacions que tenim constants encara és més complicat.
1: Sí, d'això xerra aquest article, espero el comentarem i acabarem amb música i parlant dels premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya, que varen tenir a Rosalía com a gran guanyadora, se'n va dur 8 premis, però també varen guardonar artistes com na Sílvia Pérez Cruz i Salvador Sobral, que varen ser reconeguts amb el premi a millor àlbum de cantautor i millor cançó en català per aquesta ben poca cosa tens.

0: Era sí, una cançó preciosa. Després repassarem com han estat aquests premis i quins han estat els guardonats també. I més tema, Xiscom.
1: A la tercera hora del programa, avui a partir de les 5, visitarà els estudis d'Ivetra Ràdio el guanyador del Premi Mallorca de Creació Literària d'Assaig en Català, que enguany ha estat per en Salvador, Magallón Fortes, el serigrafista del boom de l'art de la serigrafia al servei del Banderins.

0: Vicenç Amengual, l'autor, explica que darrere la iconografia turística que des de Mallorca va recórrer tot Europa durant les dècades daurades del boom és el nom de Salvador Magallón. Des de la seva empresa Salma, aquest serigrafista no només va imprimir els famosos banderins de record que omplien les botigues de souvenirs, sinó que va contribuir a la venda del paradís mallorquí, aferrant-se com la resta de la societat aquella fàbrica de fer doblers que significaren els visitants europeus.
1: I doncs sí, avui Vicenç Amengual, amb aquest assaig, ha guanyat el Premi de Creació Literària d'Assaig, i en volem parlar amb ell d'aquest estudi d'aquest senyor, de Salvador Magallón, i tota aquesta serigrafia que el varen ocupar i que va fer també la imatge turística primerenca de Mallorca. Però també a partir de les 5:30, encara que avui som dimecres, també vendrà avui el nostre col·laborador que parla de la pagesia, en Tomeu Mesquida. Avui, fites ben netes per parlar de vinya, perquè toca podar, esporgar, esveir, saquear, xermar.
2: Bon dia, com anem, com esteu? I avui a les fites netes farem una d'aquestes coses que ens agrada fer a nosaltres, que és xerrar molt abans del dia important d'un cultiu. El dia important de la vinya, el cultiu protagonista de la secció d'avui, és el vermar, indudablement. El que passa és que ara en el maig hi ha una de les feines més invisibles, més feixugues i alhora més importants per assegurar una bona cuita, que és l'esporgar. Ara per maig, qui tots els vinaters han esporgat o ja estan fent una segona passada a les seves vinyes per tal d'equilibrar i donar vigor a les plantes allà on se vol. Com sempre, a les fites netes comptam amb gent de fora vila, pagesos i tècnics que mos ajudaran a conèixer el perquè d'aquesta feina. I res, mos escoltam ara. Fins ara.

0: Idò sí, toca esporgar i avui ho farem amb en Tomeu Mesquida i els col·laboradors pagesos que mos acompanyen cada setmana en aquesta secció. 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en aquest programa en directe, ja ho sabeu, a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
4: O bé, al correu electrònic.
5: O sorpresa.
4: Que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: Molt bé, ja ho tenim tot a punt per aquest programa. Moltes gràcies, Miquel Xisco.
3: Fins ara.
0: Fins d'aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar la nostra tècnica. I avui també tenim a les vies de so, des de Pollença fins a l'estudi d'IV3 Ràdio, una Marga, que nom de llinatge?
4: Cifra.
0: Cifra, esclar, com bona pollencina que és.
4: Ha de ser Cifra. N'hi ha més, eh?
0: N'hi ha moltes més, sí. I molt de més llinatges, sí. I molt més xifres. Mm. Marga, moltes gràcies. Un plaer tornar-te a tenir aquí. Són les 3:18 i hem de conèixer quin és el tema del programa d'avui, esclar.
2: La rabiosa actualitat.

0: Decidir si arriba el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí, que ja són aquí.
1: I sí, la rabiosíssima actualitat avui ens du a parlar d'una exposició que es pot veure precisament en el castell de Bellver de Ciutat, dedicada a Chopin i a George Sand a Mallorca.
2: Né de Sant Ubió, dins et safareig.

I de si sempre s'escaua escoltar i tocar música de Chopin, i avui mos toca en aquest programa, sí, Celestí. Avui volem dedicar el programa en aquesta mostra que des de la setmana passada es pot veure a les sales expositives del Castell de Bellver a Ciutat. L'exposició Frederic Chopin i George Sand a Mallorca, l'art sorgeix de la vida quotidiana, es podrà visitar però fins dia 27 d'octubre, per tant teniu temps, a les sales de la capella del Castell de Bellver. La mostra és fruit de la col·laboració de l'Ajuntament de Palma i de l'Institut Nacional Frederic Chopin, amb seu a Varsòvia, en el marc d'un conveni que tenen aquestes dues institucions i que varen signar l'any passat, el 2025. Un conveni encaminat a desenvolupar un ampli programa d'activitats culturals relacionada amb una de les figures capdals de la història de la música, fent especial incís en la vinculació de Chopin amb la ciutat de Palma.

Aquesta exposició acull, entre d'altres valuosos tresors culturals, obres documentals que són propietat de l'Institut Chopin, com ara cartes manuscrites que el músic, que en Chopin, va intercanviar amb la George Sand, també pintures originals de l'època provinent del Museu de Mallorca o la col·lecció municipal. També s'hi poden veure gravats, documents i objectes provinent de prestataris privats i que pertanyen igualment al període contemplat en aquest projecte. D'aquesta manera, formen part de la mostra tres quadres originals de Joan O'Neill, Rossinyol, cedit pel Museu de Mallorca, i que són propietat de la Fundació La Caixa. També fanals de conxes i vidres prestats per l'associació Can Vivot, o de 8 objectes de cuina aportats per la Casa Museu de Can Marquès.

Aquest projecte se divideix en dues parts, aquesta exposició. La primera se titula Naturalesa i vida quotidiana i se centra en l'experiència que varen tenir en Chopin i en Sant amb la naturalesa i els paisatges de Mallorca i amb els reptes que implicava el seu dia a la terra que els va acollir durant aquest temps breu però intens. Pel que fa en aquests objectes quotidians, convé remarcar especialment la diversa col·lecció d'articles de cuina que reflecteixen l'activitat diària de Chopin i de George Sand. La segona part d'aquesta exposició es diu Preludis i fa referència en el cicle de 24 preludis per piano que, malgrat la delicada salut de Chopin, va crear a la cartoixa de Valldemossa com ara aquest.

0: Recordem que l'escriptora francesa va adoptar el pseudònim de George Sand per moure-se i escriure en llibertat. En el segle XIX encara no estava permesa a les dones aquesta llibertat. El seu interès per la literatura i l'art i el desig de convertir-se en una escriptora foren les raons per les quals va deixar el marit que va tenir banda en Chopin i va adoptar noms i hàbits més propis dels homes. Són uns anys de mans, de viatges i de coneixença dels grans creadors del moment que va fer George Sand, com Stendhal, Balzac o Liszt, a qui va conèixer a París. El 1838, però, va conèixer Frédéric Chopin, de qui es va enamorar, diuen, profundament. La seva relació va durar 9 anys i aquesta estabilitat afectiva i familiar va permetre a George Sand iniciar una etapa molt activa i productiva amb la publicació de les seves millors obres. Chopin i Sand van venir a Mallorca el novembre de 1838 cercant un lloc de clima amable per a la recuperació de la salut de Chopin i de Maurice, el segon fill de George Sand, però també per poder ser lliures, a viure lliures tranquil·lament la seva relació amorosa.
1: I és per tots aquests motius que avui han decidit saber més i dedicar al joc de Tentol en aquesta exposició sobre Chopin i George Sand a Mallorca.
0: Així ho farem. Són les 3:25. Tentol.

0: un hivern a Mallorca també li haguéssim pogut dir un hivern d'amor a Mallorca,
1: també,
0: per
1: també.
0: Exemple. Mm-hmm. Ara ho comentarem, perquè aquesta exposició és ben interessant i tenim avui dues persones que ens amen molt d'aquest tema. Però abans tenim pregunta del dia i la pregunta d'avui diu així. Jean i Chopin, quan arribaren a Mallorca, era el novembre de 1838 i sembla que trobaren molt de fred i molta d'humitat. Tot i que avui fa molta calor, és mal de fer xerrar de fred, però, clar, en aquella època va fer fred. Amb el fred és habitual que hi hagi moltes persones a qui li surtin panellons. Els panellons són aquesta irritació de la pell amb una inflor vermellosa produïda per aquest fred. Principalment surten a les mans, en els peus o les orelles. Els panellons, però, tenen un nom popular que és comú a totes les illes. I la pregunta d'avui és aquesta. Sabeu quin nom reben els panellons a les Illes Balears?

0: Idò, la pregunta ja és a la taula. Sabeu com es diuen aquests panellons? És a dir, quan fa molt de fred, molt surten com aquestes irritacions a la pell. Això té un nom popular molt conegut, Celestí, que se diuen?
1: Sí, és ronya.
0: Això és se diu ronya, no?
1: Ronya. Li deien sabanyons.
0: Uh-huh.
1: O, B, li deien sedes.
0: O són sedes. Què trobau? Per jugar nosaltres, com sempre, teniu dues maneres de fer-ho.
1: A través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Sabeu quin nom popular reben els panellons a les Balears? Ara tornem.

0: Tento.
1: I de tres ràdios, humor.
2: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo a Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
5: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
2: Tèntol. De 3 a 6 a IB3 Ràdio.
6: Són les 3 i mitja i se les tindrà per feina perquè me l'han telefonat dues persones. A menys si els passa que han tingut mai això que demanàvem avui. Mm. Bon dia, amb aquí parlant primer de tot.
7: Hola.
6: Hola.
7: Hola. Antònia.
6: Antònia, com anem?
7: Molt bé.
6: De bon mos telefones?
7: De telèfon de sa cabaneta de Marratxí.
6: De sa cabaneta, molt bé. Què trobes, quina és l'opció avui de resposta?
7: Sedes.
3: Sedes.
6: I n'has tingut mai, tu?
7: Jo no, però sa meva predina sí.
6: Sí. Vol dir que és una cosa més d'un temps? Encara n'hi ha?
7: Sí, supos que n'hi ha encara, perquè sí, anys enrere, però es ve que ara no se'n senten tantes.
6: No se'n senta parlar tant, Pentura.
7: No, no se'n senta parlar.
3: I aquest dia es manco. Fa fred per sa cabaneta?
7: Fa una calorada.
6: Avui segur que no en parlarem, però no. Ben curiosa aquesta cosa, perquè és vera que com que supos que de cada vegada fa manco fred, Pentura, estan manco afectats per això. Moltes gràcies, Antònia, per telefonar.
7: A vosaltres.
6: Una ferrada, gràcies, adéu, bon dia. Adéu. I tenim una altra telefonada. Bon dia, amb qui parlam?
8: Bon dia, parlam amb en Tomeu.
6: Tomeu, com estàs?
8: Molt bé, molt bé.
6: I de on telefones?
8: Telefon de Campanet.
6: De Campanet, molt bé. Què trobes tu? Quina és l'opció de... correcta?
8: Sedes.
3: Sedes.
8: Sí.
6: Com li dius tu, Tomeu?
8: Sedes.
6: Sedes, però fa una un poc rara.
8: Sedes de lloseta.
6: Exacte. Sí, les sedes, exacte, no es ronya, la ronya és una altra cosa. I els sabanyons és com se diu en castellà, de fet, se diuen així. N'has tingut mai de sedes?
8: Sí, jo de nins, sí, quan anàvem a escola, pues sobretot els de matins, que feia molt de fred, llavors, bueno, la indumentària no era com ara, potser duies una bufanda o tal, o una gorra, però bé... sobretot a ses orelles.
6: A vos? I feien mal, sí. Ses sedes, a ses orelles?
8: Fa mal si realment tens fred. Sí, sí.
6: Clar. No ho havia sentit a dir mai.
8: Sí, sí, sí.
6: Perdits, també, aquí
8: per té... Perdits no tant, però per ses orelles sí que me'n recordo molt.
6: D'haver tingut sedes.
8: Sí, perquè quan anàvem a escola, jo ja tenc 68 anys, i quan anaves a escola, anaves a estar en cols en curs a escola. Imagina't tu.
3: I vam de plor.
6: Ses hores. Feia fred.
3: Quin remei hi havia per ses sedes?
8: No sé, suposo que no sé, a mo mare li mostraven qualque pomada o qualque cosa. Sí, la recorda alguna cosa d'això.
6: I va. Moltes gràcies, de veres, Tomeu, per telefonar-nos també. Resposta correctíssima.
8: Gràcies, una altra.
6: Una ferrada, fins una altra.
3: Una ferrada,
8: campanat. Està curiós, he telefonat per demanar el meu fill en Biel.
6: I no, gràcies, en Biel.
8: En Biel a primer.
3: Molt bé, molt bé. I una ferrada en Biel.
8: Gràcies, salut.
6: Biel, una ferrada.
3: Salut per tots.
6: Gràcies. Que bé, quina il·lusió, com els telefoneu. Que bé, que bé. Aquests oients tan fantàstics que tenim. Efectivament, sí. Avui se't cedes. I a veure que avui hem aprofitat que sembla que Chopin i jo Sam varen tenir fred aquella estada que varen fer a Mallorca, també afectats per la humitat del temps. I humorísticament se diu que no tindran cedes el mes de maig perquè...
0: Ah, no toca.
6: Clar, perquè no fa fred. Em diuen que el remei millor per les cedes és l'aigua de maig. O la pol dels corpus o els dies de Sant Joan. Per què? Perquè no fa fred i, per tant, no tindran cedes. Això ho recull el diccionari Alcove Moll, així en base humorística, que me l'ha fet molta de gràcia. Bé, doncs avui, òbviament, no tindran cedes, però sí, tenim dos convidats de luxe.
9: Tèntol, amb Margalida Mateu.
6: És el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és Chopin i George Sand a Mallorca. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
10: Un qüestionari electrònic.
11: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
12: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
13: Sigueu benvinguts. Comencem.
14: Qui sou? No m'heu dit el nom.
15: Noms i adreces.
16: Pilar, Rival i Simó.
6: I qui més tenim?
17: Conrad Tootsko.
12: M'agrada aquest nom.
14: D'on ets?
16: De Palma. Vaig néixer a Barcelona, però vaig venir a viure aquí i ja crec que ja som mallorquina, ja tinc dret de nacionalitat mallorquina.
6: Conrad?
17: Jo 30 anys en Palma, entonces más que media vida.
18: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
16: Bé, a Mallorca jo ja vaig venir per anar a la universitat. És a dir, que jo vaig estudiar a la Universitat de les Illes Balears i després vaig fer estudis de postgrau a Barcelona i també aquí i a Europa.
17: Yo he llegado para trabajar en turismo, para cambiar, y después me he quedado aquí trabajando en cuerpo consular y posteriormente acabado en cultura.
6: Ajá. ¿Y estudiaste en Varsovia?
17: Estudié en Polonia, en Wrocław exactamente, y una parte de mis estudios en Nápoles, en Italia.
18: ¿Trabaja pel govern o pel seu compte?
16: Yo trabajo actualmente per l'Ajuntament de Palma.
17: Yo actualmente para Instituto Nacional Friedrich Chopin, representando el instituto aquí en Baleares.
12: ¡Ostras, quina pasada! La teva vida és genial.
19: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
16: Necessito tenir les idees clares, una mica de butxaca i un equip que me recolzi.
17: Yo sobre todo un equipo a quien puedo contar... Y confiar es la base, porque nosotros podemos tener buenas ideas, pero sin buen equipo nunca nos vamos a tirar los proyectos.
12: ¿Li agrada el seient de la finestra o l'altra?
6: Diu, quan vas amb avió, que t'agrada, on t'agrada seure, Pilar?
16: Jo, sempre el passadís. Bueno, abans no he dit que jo vaig venir aquí a Mallorca perquè vaig ser hostesa de vol. O sigui, jo vaig venir a viure aquí perquè jo volia volar, veure món i no volia viure de vora la mar. I no, l'alternativa era a Madrid, a Ibèria o aquí a Mallorca. Per tant, l'experiència meva a l'avió és ampla i sempre m'agrada estar de vora d'un passadís.
6: Sí, molt bé. Conrad.
17: A mi, tour operador me ha enviado aquí a trabajar y no tenía ninguna posibilidad de elegir. Entonces ya era el destino. Y vine por una temporada y se alargó un poco.
6: I fa 30 anys.
17: Exactament.
20: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
16: quin moment del dia m'agrada més?
6: Sí.
16: Ai, jo, al vespre. Quan ja tot s'ha acabat, la feina... Bueno, també després de dinar, relaxar-me un poquet, si puc, si no he de sortir corrents per un compromís. I llavors, al vespre, ja tenir temps per escoltar les notícies, o llegir, o fer qualque cosa, i ficar-me al llit.
0: Això és pels nocturns de Chopin.
16: També...
6: Conrad.
17: Pues para mí mejor momento del día es por la mañana porque me levanto solo.

0: A veure el que componia hoy en dia.
1: I tot això ara s'ha materialitzat en una exposició, Pilar, en el Castell de Bellver.
2: En el Castell de Bellver, que trobem que és un marc idoni, perquè també aquest espai gòtic, aquest punt romàntic, no? Que també va molt bé per l'obra, i que, bueno, és una exposició que precisament es titula Chopin, Friedrich Chopin i George Sand a Mallorca, l'art sorgeix de la vida quotidiana. Aleshores, està l'exposició està dividida en dos àmbits, una primera sala dedicada com a resum a algunes de les influències importants de l'illa envers la seva respectiva creativitat i creació, no? Perquè aquí Najor Sand va acabar d'escriure llibres que tenia deutes amb la seva editorial, en Chopin va compondre en molt pocs dies 24 preludis, és a dir, va ser una època molt fructífera per ambdós. I a la primera sala tenim el luxe de comptar amb tres quadres cedits pel Museu de Mallorca, propietat de la Caixa, de paisatge de Mallorca, que era una de les emocions que van reflectir. En George Sand ho diu, no? Parla d'aquests arbres, d'aquests penyals, i són un d'en Antoni Ribas i dos d'en Joan Onella. Aquests quadres donen la benvinguda a l'exposició.
1: Segurament és allò que varen veure Chopin i George Sand quan van arribar a Mallorca.
2: Claro.
1: Aquell era el paisatge.
2: El paisatge.
0: Uh-huh. Justamente leyendo Invierno en Mallorca de George Sand, uh-huh. Aquí este libro está lleno de descripciones de la fantástica, maravillosa naturaleza de Mallorca. Uh-huh. Entonces George Sand estaba absolutamente asombrada con lo que han encontrado aquí. Uh-huh. Y lo que se refleja también en las composiciones de Chopin. Chopin, que componía mucho tiempo, corregía sus composiciones meses y meses, y aquí ha acabado unos preludios prácticamente en 12 días. Pues esto habla mucho del ambiente que han encontrado.
1: I tant. És a dir, que primer trobam com a perdonar la benvinguda a aquests tres quadres.
2: Aquests meravellosos quadres, però també hi ha més coses. Uh-huh. Per exemple, comptam amb unes campanes d'aquestes típiques mallorquines que se decoraven amb conxes, amb flors seques, uh-huh. que mos ha deixat l'associació Can Vivot, el Palau Can Vivot, els estem molt agraïts. També comptam amb dos rotllos de música de Chopin per pianola, uh-huh. que mos ha deixat la Casa Museu Carme Marquès, en Nieves Barber, que d'alguna manera també és una nota que diu aquí a Mallorca varen començar a ser tan coneguts que ja en el final del segle XIX, principis del XX, se va popularitzar la música de Chopin per pianola, perquè aquests són rotllos que se passaven per pianola.
1: Llavors, I se comercialitzaven.
2: Mm. Llavors també tenim una vitrina amb elements de cuina popular mallorquina del segle XIX, que mos ha deixat també en Nieves Barber, Can Marquès, el llibre de receptes de George Sand, perquè aquí la gastronomia la va inspirar i ella va crear tota una sèrie de receptes amb arrossos, caldosos, és a dir, que no només va acabar novel·les i llibres, sinó que es va dedicar a crear i experimentar amb receptes. Aleshores, tota aquesta espècie de flaixos d'influència, el paisatge, la cultura quotidiana, la decoració, etc., dona pas a la següent sala. Si vols, tu, Conrad, introduir la segona sala.
0: Exactamente, la primera sala dedicada a la vida cotidiana, porque arte y cultura son fantásticas, pero hay que comer, hay que vivir, hay que chocarse con otras culturas. Pues otra sala está dedicada más bien a George Sand y Frédéric Chopin, uh-huh. Del Instituto Frédéric Chopin de Varsovia y del Museo nuestro en Varsovia. Hemos traído 16 objetos de alto valor, dos cuadros y retratos de George Sand y Frédéric Chopin, justamente a base del cuadro de la Croix. Después hemos traído también el molde de la original de la mano de Friedrich Chopin, que es uno de los objetos, uno de los más que atraen atención de lo que veo. Mucha gente para justamente para ver cómo era la mano. Exactamente, sí, porque es un molde uno a uno de bronce. Después hemos traído también un gran cuadro de un artista polaco, Mencina Krzyż, Últimos acordes de Chopin, que representa Chopin componiendo en última etapa de su vida y la melancolía entrando por la ventana. Entonces es un cuadro impresionante que queda muy bien en el ambiente gótico de Castelbelver. Y otros objetos muy interesantes, que son 12 preludios, interpretaciones de 12 preludios pintados por Robert Spies al principio del siglo XX. Entonces cada preludio, cada cuadro está dedicado a un preludio de Friedrich Chopin y también pegan de forma fantástica en este ambiente de Belver.
2: I és curiós perquè els 12 preludis que s'han triat dels 24, tots no s'han pogut dur, quan els observem ens adonem compte de que et correspon molt el tipus d'atmosfera, a la intensitat, a l'emoció o al moment, anem a dir, terrible d'un preludi, perquè són composicions figuratives en les quals veiem, podem veure un jardí, una escena més, com a més pacífica i més romàntica, o terrible, no? Com una tempesta, o un home a la punta d'una escarpada muntanya, amb un abisme davant, no? Que ens recorda a la pintura de l'època d'en Friedrichs, de la pintura d'aquesta època romàntica, no? De l'home davant del destí. I, bueno, és molt interessant perquè també dins la sala escoltem els preludis. És a dir, no només veiem les representacions que va fer en Robert Spies, que, per cert, les va fer a l'any 12, 1912, i va morir a l'any 1914, al principi de la Primera Guerra Mundial. I, curiosament, és coetani de l'autor del quadre que ha dit en Conrad, dels darrers acords, que ja es veu un Friedrich Chopin consumit, pràcticament esquelètiques les mans i molt deteriorat, no? És molt emotiva aquesta...
1: Per sa malaltia.
2: Per sa malaltia, sí. És a dir que realment estem tan orgullosos i tan agraïts a l'Ajuntament de Palma d'aquesta col·laboració amb l'Institut Friedrich Chopin de Varsovia.
1: De Varsovia, que hem d'animar la gent que
2: hi ha
1: d'anar. Veure aquesta exposició, clar, sí. Perquè això és un tresor poder-ho veure aquí.
2: Exacte.
1: Ara mateix.
2: Sí, senyora.
1: Que Castell de Bellver, l'entrada és gratuïta, s'ha de pagar...
2: Bueno, és gratuïta els diumenges.
1: Els diumenges.
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Però, de tota manera, jo penso que sempre tothom pot trobar una estona per anar-hi. Les entrades tampoc són massa cares. No. Estan reduïts els jubilats, els joves, és a dir, els grups. L'Ajuntament de Palma vol que la gent hi vagi.
1: Clar,
2: i tenim que
1: sí.
2: Tenir en compte que Bellver és el segon monument més visitat de l'illa, després de la catedral. Però probablement la sorpresa que se trobaran molts dels nostres visitants de tots els països del món no hauran escoltat aquest programa. Però ara que som aquí, hem de convidar, no sé si Conrad, a que tothom passi a veure aquesta exposició meravellosa que estarà fins al
0: 27 d'octubre.
2: D'octubre.
3: I que
2: s'hi
3: podrà veure la mà de Chopin.
2: Clar que sí.
3: Per què se va fer aquest, immortalitzar la seva mà? Per què se va fer aquest molde?
0: Justamente porque en el siglo XIX hubo de moda hacer moldes de las personas que ya se fueron, ya cruzaron el Nilo.
2: Wow.
0: Y era un tipo de moda de aquella época.
2: És curiós perquè pensem que els pianistes més o menys han de tenir una mà gran, però la de mà d'en Chopin era molt fineta i molt prima. No era una mà com la d'en Conrad, per exemple, que té una bona mà per al piano, o la meva, no? Que...
1: I tant, que bé, que divertit també aquestes curiositats que podreu veure en aquesta exposició al Castell de Bellver, avui parlant de Chopin i de George Sand, i ara vos farem unes preguntes sobre el tema.
4: Guanya qui la sap més llarga.
1: Va, ara vos farem unes preguntes segur que sabeu molt senzilles sobre George Sand i Chopin a Mallorca. Primera pregunta per tu, Conra. També. El piano que se mostrava a la cel·la número 2 de la cartoixa de Valldemossa va haver de ser retirat per ordre del jutge perquè l'instrument que s'exhibia no havia estat construït l'any en què Chopin havia estat a Mallorca i és per això que no el va poder tocar aquell compositor. Però bé, la pregunta no és aquesta. La pregunta és, sabeu quin temps va estar Chopin a Mallorca? Quan va ser? Tens dues opcions.
3: Dues opcions. Un hivern, és a dir, de novembre de 1838 a febrer de 1839, a un any sencer, de novembre del 38 a novembre del 39.
0: Pues Chopin estaba aquí en Mallorca desde 8 de noviembre 1838 hasta 13 de febrero 1839. Lo que tenemos comprobado,
3: precisos, ¿eh?
0: Lo que tenemos comprobado gracias al Ayuntamiento de Palma, justamente, y la exposición que hemos organizado en el año pasado, porque hemos prestado los libros y registros del barco que están conservados en archivo de Reina de Mallorca, y ahí hemos comprobado exactamente. Muchísima literatura dice que han salido en marzo, pues no. Correctamente es
1: el 13 de febrero.
3: ¿Y por qué se van aquel 13 de febrero del 39?
0: No tenían ninguna intención de irse porque querían quedarse casi un año aquí. Esta era la primera intención llegando aquí a Mallorca, pero por el mal estado de salud de Chopin, y sin tener unas condiciones
1: óptimas,
0: sí, exactamente, pues tenían que acortar la estancia de Chopin.
1: Quin greu.
3: Qüestió de salut.
0: La vida, totalment.
1: Pilar, una pregunta per tu. George Sand va escriure Un hivern a Mallorca, ja ho sabem. És un quadern de viatge autobiogràfic editat l'any 1842, un llibre que relata les vivències del seu viatge i l'estada en Chopin aquí a Mallorca, motivada, com dèiem ara, per la malaltia del pianista. Ella i els seus dos fills varen estar a Palma i a Valldemossa. Sam fou la primera de les dones viatgeres i escrivia amb un pseudònim. Però què nomien a George Sand?
2: Nomia Aurora Dupin. I en aquella època estava mal vist que les dones escrivissin i ella se va posar un pseudònim masculí. Igualment com ella vestia pantalons i fumava i tenia una actitud molt masculina. Com a anècdota us diré que el retrat que tenim a Bellver la presenta molt femenina, amb un vestit de senyora, amb els cabells llargs, amb ornament de floretes. És a dir que en contrasta una mica amb aquesta imatge més masculinitzada, no?, de na
1: Ah, que curiós. Haurem de venir a veure aquest quadre,
2: clar, no? Que sí.
1: Per veure la imatge de George Sand. Que bé. Efectivament, era un pseudònim i ella nomia Amandine Aurora Lucille Dupin. Amandine, una cosa així. Molt bé, darrera pregunta ja per vosaltres. Curiosament, va ser a Mallorca on Chopin va ser diagnosticat de tuberculosi. George Sand va escriure que des d'aquell instant ell i Chopin se varen convertir un poc en objecte d'horror i espant per la població mallorquina. Recordem que Chopin va morir 10 anys més tard, però. De l'any 2017, uns científics varen confirmar que Chopin havia mort a causa d'aquesta malaltia de tuberculosi. Però sabeu com ho varen saber, que havia mort de tuberculosi?
3: Gràcies a un estudi de l'ADN, precisament, de Chopin trobat a la seva sepultura, al cementiri de París, o gràcies a l'anàlisi del seu cor, que es conserva dins un pot de vidre immers en conyac a una església de Polònia.
0: Exactamente. A base de análisis del corazón de Chopin, que está en Varsovia y que fue transportado por su hermana desde París después de su muerte y hasta el día de hoy se conserva en Varsovia.
1: ¿Això és cert, aquesta història?
3: Sí. I submergit en conyac.
0: Sumergido en el coñac para conservar su bien estado. No tenía otra opción. Y lo ha transportado por debajo de su falda porque aquella época con los movimientos militares que habían aquí en Europa no era nada fácil este viaje que ha hecho la hermana de Chopin. Entonces, prácticamente casi un contrabando. Pero tenía, esto era la última voluntad del mismo Chopin y ella tenía un reto para cumplir y lo ha cumplido.
3: Y rep molt de visitants. aquest cop.
0: Sí. És la iglesia muy visitada y justamente vienen muchos para ver...
1: El cor de Chopin.
0: Exactamente, sí.
2: I com a un parell de curiositats, no? Vos direm que, de fet, mos podem preguntar i per què varen venir a Mallorca en Chopin i en George Sand? Idò va ser perquè a París varen conèixer mallorquins que els hi varen parlar del clima fantàstic, del benestar que tindrien, i tenia el fill de Najor Sant, Maurice, estava malaltó. Encara no sabia, com heu dit bé, diagnosticat en Chopin, no? I van pensar que aquí tindrien pau per treballar fugint de lo que seria la vida social tan agitada de París i que podrien també passar una bona estona de pau i tranquil·litat i salut pels fills.
1: Idò, no mos queda més temps, però és fantàstic.
3: Tothom
1: a Bellva. Gràcies, Pilar. Gràcies, Conrad.
0: Gràcies.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
5: Bon dia. Un accident a l'autopista de Llucmajor en sentit Palma està provocant retencions quilomètriques en aquesta via. Per això, per saber quina és la situació ara mateix i per conèixer com et circula les principals carreteres de les illes, connectam amb la sala de control de la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
6: Bon dia. En aquesta zona es troben altres tensions a la carretera de Llucmajor en sentit Palma, degut a un accident a l'altura de l'aeroport entre diversos vehicles que s'han quedat obstaculitzant la via. En aquest moment ja els han llevat, però encara n'hi ha retencions que arriben fins a Real. A les altres carreteres, a la via cintura, començant des de Can Valero fins a Estadi Balear, trobaran tràfic lent. D'altra banda, troben retencions a l'arribada de Palma de l'autopista d'Andratx, a l'altura de Palma Nou i l'incorporació de la via cintura. Això és tot per ara. Molt bon dia.
5: Moltes gràcies, José Romero, per aquesta informació de servei. Atents, i do, als conductors que hagin d'agafar aquesta autopista a Llucmajor. Per cert, que he vist el Consell reforçarà el servei d'ITV en dues noves línies d'inspecció al polígon de Montecristo.
7: Paral·lelament, el ple aprovarà inicialment divendres un nou reglament que permetrà a empreses privades gestionar estacions d'ITV a l'illa sota supervisió pública.
5: Però la notícia de la jornada, sens dubte, avui és a Ferraz, on l'Audiència Nacional ha enviat l'UCO. Imputa Santos Cerdán, qui va ser número 2 dels socialistes, i altres persones vinculades al PSOE, com Gaspar Zarrías i l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes, en una operació vinculada a Leire Díez.
7: La Guàrdia Civil ha entrat avui matí a la seu central del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, per requerir documentació i arxius informàtics relacionats amb el cas Leire. S'investiga si el PSOE hauria fet pagaments irregulars a l'exmilitant socialista vinculats a una presumpta trama dirigida a sabotejar procediments judicials que afecten el partit i l'entorn del govern de Pedro Sánchez. Des de Roma, el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, ha descartat un avançament electoral, tal com li exigeix el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
8: Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento, no robarás, y el octavo mandamiento, no mentirás. Esta es la situación, insisto, patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles.
9: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de política.
5: I tornant a les illes, la Policia Nacional ha detingut 6 persones en el marc d'una nova operació contra el tràfic de drogues.
7: Els agents han decomissat a Palma diverses quantitats de marihuana, cocaïna i heroïna. S'espera que els detinguts passin a disposició judicial a partir de demà. L'operació ha començat a les 6 del matí a la barriada palmesana de Son Gutleu. Allà els agents han escorcollat un infrahabitatge que era una antiga lampisteria.
5: I els bots a la mà, canviem de qüestió, des de les roques causen cada estiu la major part de les lesions vertebrals que es tracten a l'Hospital Mateu Orfila de Mahó. Són les dades d'un estudi fet per les infermeres del Servei de Traumatologia del Centre Mèdic. Des del 2019 s'han registrat 148 fractures vertebrals a l'illa. Rebeca Gutiérrez és infermera de l'hospital i una de les autores de l'informe.
10: El mecanismo de lesión es por el impacto con el agua, no con la roca o con el tipo de suelo que pueda haber debajo, sino es por el impacto con el propio agua. Es decir, cuanto más altura, más dura está el agua y es lo que provoca la fractura vertebral.
5: I amb aquesta informació arribam a les 4 i 4 minuts. Recordeu que tornem en tota l'actualitat quan sigui les 5.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que a partir de demà podreu visitar la Llotja de Palma, l'exposició Arrels de la coneguda artista alemana Catherine Gross.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Moment per començar aquesta segona hora de Tenta, segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell amb nosaltres aquí al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb Chopin i George Sand i la seva estada a Mallorca i aquesta exposició molt recomanable que trobareu al Castell de Bellva, ara mos toca saber què passa també a les Balears i al món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.
0: Idò, si és el moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol, saludem-lo. Idò, Xisco Nadal, com anem?
2: Molt bon dia.
0: Celestí Oliver, com estàs?
3: Bé.
0: Miquel Jun, com va?
4: Bon dia, va bé.
0: I avui també en aquesta taula de redacció, Raquel Agüero.
5: Bon dia, Corets.
0: Com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres?
0: Aquesta nova etapa estiuenca,
5: ai,
0: que
5: sí?
0: L'has inaugurada.
5: Avui m'he llevat els calcetins, per primer pic.
3: A fer canvi d'armari, has començat, perquè dus camia.
5: No.
3: Camia blanca.
5: Però que sempre s'ha de
3: tenir. De primavera.
5: Més Celestí, Oliver.
3: No has fet l'armari d'estiu, encara.
0: No.
5: Però sempre s'ha de tenir al manco tres camies blanques i dues o tres negres.
4: No és el meu cas.
5: Les dones.
0: Això és nivell 1 de fons d'armari.
5: Sí. Sí.
3: Desembre, en ple desembre també, eh?
5: Clar, saps sí. Què passa? Sí. Que tu te poses uns calçons, els que siguin, i li poses una camisa blanca i t'apanya
0: ja, ja
5: tot.
0: Ja va vestida.
5: T'apanya tot.
0: Aniràs així de bé avui cap vespre a la llonja a la inauguració d'aquesta exposició?
5: Si surt neta de la meva classe, sí.
0: Sí?
5: Si no, pues no, perquè clar, tampoc és qüestió d'anar feta un quadro.
3: Neta de la teva classe, clar, hauràs d'especificar...
0: No. Classe de funk.
5: Classe de funk, i clar, de vegades encara que duguis...
0: Tu posa't un davantal.
5: No, m'ho pos, però de vegades...
4: Que m'han dit que hi ha un overbooking de forns i que costa un munt coure les peces.
5: Xisco, l'altre dia...
4: Que ja no estan fent-les.
5: Li vaig donar sordre a la meva profe,
4: sí?
5: que les ficàs en esforç ja. Ja estan esmaltades, les teves peces encarregades i jo no sé si
4: no,
5: avui
4: les
5: ja
4: veure,
5: les hi tindré. Sí, farem s'entrega.
0: Bé, vos dèiem que en Raquel t'he apuntat a l'agenda avui un acte ben important perquè s'inaugura una exposició a la llotja de Palma i ara vos en donem tots els detalls. Passo.

0: I d'avui volen comentar un article del diari El País que vol explicar per què ens costa tant concentrar-nos. I per contestar en aquesta pregunta parlen del fenomen anomenat popcorn brain, o cervell de crispetes.
1: Ja hi som. Mm.
0: Ja hi som.
1: Popcorn brain. Brain. Mm.
2: Ja hi som.
3: Es sona una cançó de Prince, eh? Popcorn brain, popcorn brain.
4: Quasi.
0: Popcorn brain. Quasi
3: estem
0: arribats, sí. Bé, expliquen en aquest article que actualment tenim una ment hiperestimulada. Gràcies per avisar-nos.
1: Sí. Sí, bé, no sempre està bé reflexionar-ho.
2: Sí, sí, sí, està.
0: Que bota constantment d'un estímul a un altre sense acabar de concentrar-se en res. Bé, això ens passa, sí. La principal culpable d'això, diuen, seria la hiperconnexió digital, és a dir, el TikTok, les notificacions constants, els Reels, els WhatsApps, sobretot. Uh-huh. Tot està pensat perquè el cervell rebi microdosis constants d'estímuls ràpids i ens acostumam a aquesta velocitat de pensaments que exploten, ja ho veus, com crispetes dins del cervell.

0: aquesta que ens ha ficat molt plat en el
1: sí.
2: Molt ben triada.
1: Sí,
0: per part d'en Miquel. És cert, eh?
1: Això,
0: que més detalls, Celestí.
1: Clar, esmenten, se noten coses quotidianes, perquè gairebé tots ens han passat coses com mirar el mòbil sense cap motiu ni un.
0: Per exemple?
1: Veure reels de 15 segons durant una hora.
0: Que diu, què he fet? A la darrera mitja hora?
1: Hora i mitja, o dues.
3: Passa molt.
0: Has estat mirant.
1: Fer moltes tasques o feines a la vegada i no acabar-ne cap.
0: Clar, això me fa molta ràbia. Estàs a punt d'enviar un mail, cerques una informació, vols un WhatsApp, que t'han enviat un missatge i ja t'has...
3: El correu electrònic aquest l'acabes una hora
1: feina,
3: després.
1: Ja, i llavors
0: no
1: dius...
0: No ho pots sofrir, clar, has de contestar el missatge.
1: Llavors comença una altra activitat i dius, però ai, què feia? Ai, no, llevava pols.
2: És complicat perquè tu dius... una cosa rere l'altra. Però
3: no.
2: Després, a la pràctica, és com molt difícil...
0: Ho acabes fent tot a la vegada.
2: Sí, és realment complicat.
0: Molt.
3: Tot horres, a vegades.
1: Bé, clar, ens comencen a avorrir, ens han començat a avorrir activitats lentes o profundes, ja sigui llegir, estudiar, tenir una conversa llarga, o mínimament llarga, o mirar una pel·lícula.
0: Sí, estudiosos diuen que ara la gent ja li costa aguantar una pel·lícula perquè, clar, no tenim
3: el
0: aquesta
3: paciència. O manco sense mirar el mòbil. Hi ha gent que no pot mirar una pel·lícula sense estar amb el mòbil.
1: Una pel·lícula d'hora i mitja, de dues. Un llibre de 180
4: pàgines. Si no és Mallorca Confidencial, la pel·lícula d'Anna Lolita, que
3: agradar,
4: se va
3: Xisco?
4: Per estrenar ahir a l'Auditori de Peguera, que va ser una fantasia.
3: Te va agradar, sí.
4: Va estar molt bé. Divendres de... passat demà ja arriba als cinemes de Mallorca Anna Lolita parlant com si fos de Buja. Ho dic perquè si voleu viure aquesta experiència, anau-hi, paga la pena.
2: És que he llegit avui una entrevista, no sé si era el Diari de Mallorca a última hora, que me perdonin, no me record quin era, que ella deia que havia assajat molt amb sa neutra tot lo dia.
0: És complicada sa neutra.
4: Perquè han tancut una coach per fer-ho. Sí. Però això també ha estat un popcorn brain, perquè m'ha anat un altre tema deixant les bandes que tenia.
0: Per cert, ja que heu tret aquest tema,
2: una altra cosa.
0: Emília Girón, si mos ha escrit un correu,
2: una altra,
0: que és una oient nostra estimada, i mos ha dit moltes gràcies per les entrades, perquè
3: varen
0: l'Ajuntament de Calvià i Betres va arreglar entrades als nostres oients, diu moltes gràcies per les entrades, i varen passar molt de gust de la pel·lícula, com sempre, vos seguiré escoltant. Salutacions, Emília.
2: Emília, gràcies.
0: Una ferrada per ella, també. Bé, d'una banda a l'altra,
1: sí, aquesta hiperestimulació que tenim, els psicòlegs alerten que fragmenta l'atenció. Pot afectar la memòria, la capacitat de concentració i fins i tot les relacions personals. Però també expliquen que el cervell és adaptable i recomanen fer petites desconnexions digitals amb detalls com deixar el mòbil en fora mentre se fa feina.
3: Nosaltres no podem.
2: És que...
3: Nosaltres ho tenim impossible.
1: No.
0: Ja.
1: O fer activitats sense pantalles per poder tornar a aconseguir concentrar-se.
3: Això sí. Això...
0: Sí. Però sí, fora d'horari laboral...
3: Fora d'horari laboral, sí, però...
0: Ja, però
2: sí, però després diu fora d'horari laboral, però després dius idò, o... Per exemple, a la ràdio, estàs tot el dia a la ràdio, idò, de vespre miraré les notícies, no? I clar, per enterar-te també del que passa. I les notícies també són a través d'una pantalla, si les vols mirar. És que està tot molt relacionat i realment...
0: No, i que jo que sé, vas en el gimnàs i tens un aplicatiu que te dius l'horari, no sé què, has de mirar el mòbil.
2: Exacte.
0: O t'has d'apuntar a una classe, ho fas a través d'un mòbil.
2: Fins i tot ara per pagar amb bici a comerços.
0: Has de pagar qualque banda, moltes vegades ja pagam en el mòbil, i és que tot estem, està connectat. I clar, agafes el mòbil per pagar i de cop veus que tens tres missatges. Ara contestaré.
3: Que això, duim tot el dia el mòbil damunt, però perquè de cada vegada se poden fer més coses amb el mòbil. El necessites per més coses.
0: Totalment.
3: I és difícil desconnectar.
0: És bastant addictiu. Si no, podem fer com en Nadal Suau, que s'ha comprat un mòbil d'aquests antics, que l'altre dia m'ho va mostrar.
2: És que vull que m'ho mostri.
0: Ja el té. M'ha enviat una foto. Un mòbil d'aquests
2: antics. Nadal Suau, enhorabona.
1: Sí.
2: Deu ser l'únic que canvia.
0: Així tot, t'he de dir
2: que
0: me continua enviant missatges de WhatsApp. No sé com ho fa, però crec que les combina tots
1: dos.
3: Sí,
1: ho va dir.
3: Sí, va dir
1: de tenir un horari. Se deu repartir el mòbil segons hora.
0: Sí, és que tot és molt complicat.
1: Va dir, si vaig a la biblioteca, tindré el mòbil antic.
0: Antic.
1: Per si qualcú hi ha una urgència, sí, clar, això, sí. Però res de WhatsApp.
2: Exacte. Ostres, això va molt bé per concentrar-se, no? I sobretot quan has d'escriure, com és el cas seu.
0: Prenem nota, i tant, sí, sí.
1: Clar, no sé si hi ha una opció de llevar WhatsApp.
3: Si el desinstal·les, segur que no en rebràs cap més.
1: Però perquè no estigui desinstal·lat. És a dir,
3: pot silenciar la notificació.
2: O ho elimines de la pantalla, però no ho elimines del telèfon. Sí, per exemple. No?
0: Opcions n'hi ha, però bé, les hem d'aplicar. Acabam amb música perquè ahir es varen celebrar els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i varen tenir una gran guanyadora. Oh, sorpresa! Aquesta.

0: Sí, la tercera edició dels Premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya han tingut un nom propi i en majúscules, el de Rosalía. La catalana va guanyar fins avui guardons, els de millor artista, millor àlbum, millor disc de pop per Lutz, millor cançó i millor cançó pop per La Perla, productora de l'any, compositora de l'any i millor videoclip per aquesta cançó que escoltam ara, Bergain. I tot i això, la Rosalía, ara ho comentàvem amb el micro apagat, no va ser present en aquesta gala.
1: Perquè
0: Sony, bé, un representant de Sony, de la seva discogràfica, va sortir a l'escenari a demanar perdó per això, però és que tenia la agenda superocupada, va dir. Així que no hi va poder ser. Això
2: també t'ho dic, els premis haurien de repartir-se una mica millor.
0: Sí, jo també ho trobo.
2: Trobo que vull premis, una mateixa persona, sí, a una cerimònia de premis, primer, que deu ser etern.
0: I més si no hi és.
2: Millor que en so pop, millor que en so folk, millor que en so heavy, millor que en so...
3: I un artista
2: i ja
3: que ja de per si està premiada.
2: Per això mateix.
3: Mm. Més que premiada.
1: Bé, però això també passa molt, perquè hi ha diferents categories, no? Els Premis Goya, per exemple.
0: I en aquests n'hi havia moltes de categories.
1: És igual.
0: Aquests n'hi havia moltes.
2: No és el mateix, estimada.
1: Ja.
2: Per exemple, el cine no distingeix entre comèdia, drama, etc., sinó que és millor actriu. Millor actor, és que si no arriba un moment que m'assembla... Quina paresa.
0: Són gales eternes, sí.
1: Ell ha donat les gràcies, però...
0: No ho sé, no m'he fixat, tampoc. Supos que qualque missatge d'agraïment ha tingut. Un altre que va rebre un premi va ser en Joan Manuel Serrat, a qui li van donar aquest premi d'honor de l'Acadèmia, però hi ha més premis per destacar, no els podran repassar tots. Però vos en farem un petit tast. Lia Kali va ser la gran triomfadora de la música urbana.
2: M'encanta.
0: T'agrada Nelia Kali?
2: Nelia Kali, sí. Amazing.
0: Quina cançó t'agrada, Xisco?
2: Totes.
1: No,
2: totes.
1: Xisco.
2: Som per triar-ne una, perquè tot allò que fa és bo.
1: No, en sèrio. No, no,
0: no sap qui és.
1: No se pot dimentir als
0: oients. Xisco.
2: Però, jo crec que en la meva inflexió vocal se notava perfectament.
3: Ah, no,
2: jo forma part de la meva llista.
0: Jo crec que te'n pot l'escoltar demà.
3: I
0: jo
3: t'anava a dir, jo no la conec, a veure.
1: Jo tampoc.
3: L'hauré d'escoltar avui a baix, ara que va.
0: Bé, com deia, Nelia Kali va ser la gran triomfadora de la música urbana amb els premis a millor àlbum de música urbana, millor cançó de rap i millor cançó urbana. Naluz Casal va guanyar el de millor àlbum pop tradicional.
2: Ja no n'hi ha prou en pop, també.
3: No,
2: ha de ser
3: pop tradicional,
2: pop alternatiu.
0: També les categories m'han sorprès
2: pop,
0: un poc.
2: Pop a la gallega.
0: Ara en xerrarem.
3: Tradicional me du a cançó tradicional, no?
1: No sigueu ranciós.
3: Bé,
0: cançó... Ara en xerrarem de les categories. Jo no estic molt d'acord, tampoc.
3: Pop a l'antiga.
1: Exacte.
2: Tranquil·lota.
0: Amaral se'n va enducar el premi millor àlbum pop rock per Dolce Vita i Leiva el de millor cançó pop rock per Caída Libre, que va fer juntament amb Robe Iniesta.

0: aquell guardó on també varen premiar Sílvia Pérez Cruz i Salvador Sobral amb els premis a millor àlbum de cantautor i el de millor cançó en català, per aquesta ben poca cosa tens. Deixeu tot. I un altre dels grans triomfadors del vespre va ser el valencià guitarrista de la Fuente, que va guanyar els premis a millor àlbum de música alternativa per Spanish Leather i el de millor cançó alternativa per Babieca, que jo m'haurien d'explicar aquesta categoria de que guanyi música alternativa un artista com en guitarrista de la Fuente, que és més pop que nivell de porta.
1: Un temps alternatiu no era això.
2: Però... No, però clar, si fan la distinció entre pop tradicional, clar. Pop no tradicional, clar...
3: I té moments,
1: jo crec que Naluz Casal és més alternatiu.
0: Sí, jo crec que el disc nou de Naluz Casal és més alternatiu que en guitarrica de la Fuente.
2: Però en guitarrica té uns puntos molt guapos.
1: Sí.
2: Sí, i també molt diferents. No?
0: Sí, no, no, sí, no, sí, sí. Que no sigui bon disc, però aquí que el classifiquin com alternatiu, no sé.
2: Ja.
1: Clar, és que és alternatiu avui en dia. Ja. Sí.
3: I d'aquests són els premiats?
0: N'hi ha més, però no teníem temps per repassar-lo tot.
3: D'aquests premis de l'Acadèmia de la Música Espanyola, que hi va fer la seva gala i va anunciar aquests premiats. Ara és el moment de fer un tèntol i tornar tot una.
4: El teu moment de tèntol.
5: Hola, bon dia a totes i tots. Soc Nelly, d'Art de Palma, i bé, el meu moment de tèntol crec que és un moment màgic, és quan se'n va el sol, és que a vespre, que el cel torna taronja, un sol vermelló, i quan s'amaga el sol i queda el cel quasi orfe, entre el dia i la nit, i jo, quan puc, vaig a la meva terrasseta, puig a la terrassa a veure les plantetes, els aloes, les suculentes, les floretes, i m'he de caure a la cadira. No massa temps, però estic una estoneta assegut i que van d'absorbir aquesta energia i que bon estar per afrontar el final del dia i el dia següent. Bé, vos envio una ferrada ben forta a tots els tèntol lovers i tèntol livers, com jo. Una ferrada.
4: Tres ràdios Dial.
6: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Mahó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
7: Ei, tu vos pos? Jo un gran Isaac Colonet. Diu, té un nom, Colonet.
8: I de Colonet per tothom.
7: Temps d'estiu, temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
1: Podem gravar, idò.
9: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
9: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
9: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
9: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
9: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram.
9: Aquí, a Ivetra Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
9: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls. Ivetra Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
10: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Els riscs del tabac. El tabaquisme és l'addicció crònica al tabac provocada, principalment, per un dels seus components actius, la nicotina. Fixeu-vos-hi, addicció, dues D's i dues C's. Cal tenir en compte que el consum reiterat de tabac crea dependència física, psicològica i també social. Aquesta addicció pot provocar malalties cardíaques, càncer de pulmó o reaccions irritants sobtades, sovint greus, als ulls, al coll o a les vies respiratòries, entre d'altres. Aquests són només alguns dels efectes del tabaquisme, però n'hi ha molts més. I bé que s'ho paga deixar de fumar o ni començar. No ho trobeu? I terme explicat. Terme acabat.
1: A Contracor, amb Raquel Agüeros.

0: Totes.
1: Tenim portadetes. Tenim de tot, realment. En Xis, com ha dit, ha confessat que són un poc... Tenen magró, has dit tu.
2: Ea magró
1: a ses portades. Això vol dir que, de vegades, han de treure pues, o viejas glòries...
2: No, o, per exemple, des del moment en que una de ses revistes, crec que és Lectura, li dedica sa portada a Canes, i en el vestit que duia na Penélope Cruz i a sa neurisme cerebral, que ja se pensava que patia, quan duim des de la setmana passada parlant d'aquest tema, magres...
1: Clar, trobes que les revistes s'han d'apropar com un poc més a actualitat, no? El manco,
2: no, el manco explicar coses que no duguem ja dies comentant.
1: Ja, tens raó, pot ser. Mireu, la portada de la revista Hola és Napaloma Lago. Napaloma Lago va ser cunyada de Nana Obregón. Paloma Lago era una model, presentadora... bé, feia moltes coses. Crec que ha participat també en qualque sèrie.
0: Su entrevista más esperada tras 16 mesos de silencio.
1: Sí, sí. Y diu, ya no tengo que callar más. Se han dicho muchas cosas que no se corresponden con la realidad. Però ella se refereix a un cas en el que ella va denunciar que afectava a un polític galec, a un conselleiro de la Xunta de Galícia. Ella diu que anirà fins en el final... que la varen, ella ve a dir que la varen maltractar psicològicament, que se varen aprofitar d'ella.
2: Ella diu que va patir submissió química. Exacte. Tot i que aquesta denúncia no ha prosperat perquè no hi ha hagut prou proves per demostrar aquest punt que denunciava Paloma Lago.
1: Però ella
2: seguirà. I per això ha donat aquesta entrevista a la revista Hola, que jo, com sempre, a vegades ho comentam a mi, el continent i el contingut... m'agrinyola una mica, és a dir, no, jo crec que també la manera d'explicar les coses és important, que fer-te una sessió de fotos d'aquest caire mentre expliques un tema tan delicat, potser les fotos no acompanyen el text.
1: Clar, òbviament habitualment s'aprofita quan coincideix, per exemple, aquest cas amb que ella, per exemple, fa una promoció d'una marca de roba, no? És molt més interessant des del punt de vista coret que ella conti una història seva personal que no que el titular sigui Paloma Lago, nueva imagen de no sé què, perquè això és publicitat, se veu molt més i també interessa manco a la gent, no? Crec que aquesta és la raó per la que surt així i està relacionada amb el que tu dius, Xisco. És vera que pot ser que ara que reclama tanta naturalitat s'hagi de... ens haguem de fixar més, no? Posar més atenció en que el missatge i la imatge siguin coherents entre ells, pel que diu Xisco, per mort d'una qüestió d'augment de la credibilitat, no? Sobretot en temes tan seriosos. Entrevista
0: però
1: con Rafa Nadal...
0: Allò, exacte, això que anava a dir, allò important de la revista Hola, ets entrevista amb en Rafael Nadal.
1: No, en Rafael Nadal, que t'he de dir una cosa... S'ha fet el seu retoquito, en Rafa Nadal.
0: Ai.
1: No, sí. No només és cabell, que l'han aferrat ben bé, i ara ja li queda com més, molt més natural.
0: Però per què hem de parlar d'això, Raquel Agüeros?
1: Perquè com que a totes les dones... com Demi Moore, a Can, per exemple, no? I coses de Demi Moore i no sé què, i com pot ser una mujer tan major i tan delgada, i això és fomentar l'anorexia, no sé què... Anem a pagar-li un poquet també als homes? No ho dic en el sentit malament d'en Rafa Nadal, ni de ningú, però... dels homes no se les diu mira que està de flaco o la edat que tiene, que s'ha hecho no sé què. Escolta, normalitzem també aquest tipus de coses, no?
0: No hi ha de la discriminació entre homes i dones,
1: no,
0: totalment.
1: Clar.
0: Però per què hem de parlar sempre de si aquest home o aquesta dona s'han fet un retoc, s'han fet no sé què?
1: Perquè se les nota.
0: Val.
1: Clar, quan tu fas una cosa que no se te nota, tu dius, oi, que s'ha fet? S'ha fet algo però no sé ben bé què, o que està de guapona aquesta dona o de guapot. Però crec
2: tot
1: que és així.
2: Tot allò que tu puguis fer creure que han estat vitamines...
1: Exacte.
2: Està ben fet.
1: Exacte.
2: Què t'has fet, vitamines?
1: Vitamina.
2: Si tu pots fer creure
0: però
2: que són vitamines...
0: Però tot això, igualment, són especulacions, perquè
2: bé.
0: Ara tu dius, aquesta s'ha operat, aquesta s'ha fet...
1: Jo t'he dit
0: no
1: una cosa. Jo quedo botox en el front, not als meus iguals.

0: tu ho saps, això? Ho saps?
1: M'ha fet.
0: Apreciar.
1: Sí, jo m'ha fet.
2: Tu ets un radar de toxina botulímica.
0: És a dir, si no tenen rues pel front, és que s'han posat botots.
1: Jo ho identifico més amb una espècie de brillo que tens més en el front, i això és per algo, no? I és conseqüència de algo. És igual, són fricades nostres. La revista...
2: Estimada, t'agradaria que aquest programa ja estàtic, però són fricades teves.
1: Perdó, són fricades meves. Són fricades meves. Jo oficialment no tinc cap problema en dir-ho públicament.
2: Jo, si m'hagués posat lo que fos, t'ho contaria, però és que primer me fa una porada, i segona, sempre pensar que aquestes coses s'han de mantenir. És com quan tu decideixes que ets morena, però tu vols anar a Marilyn. Això d'una inversió. Perquè si no, vas fet un cromo 3 setmanes de cada 5.
1: Això és cert. En Rafa Nadal, bé, diu moltes coses arrel de l'estrena del seu documental a Netflix, ja ho varen comentar.
2: Que s'estrena de divendres, també.
1: Comentar aquí.
2: Com Mallorca Confidencial, gran pel·lícula coproduïda per aquesta casa.
1: Hi ha una gran entrevista, hi ha fotos de l'estrena a Madrid l'altre dia també, amb la seva dona, amb els seus fills, que no se'ls hi veu la cara, però estan així un poquet tapats, i fa com un repàs de tots els assistents i un poc repàs de la seva vida, no?
0: I va dir... I que anaven guapíssims. S'estrena d'aquesta... que anava tan guapa, tant...
1: Sí, està molt guapa, sí, està molt guapa, na Xisca. Diu Rafa Nadal.
2: Bon record que fa ja temps que na Maria Francisca Barallò va demanar que li diguessin Meri.
1: Perdó, na Meri, està molt guapa. Sí. Diu Rafa Nadal, no?, en aquesta entrevista, no tengo un gran interés en que ellos, habla de sus hijos, sepan quién era su padre por haber jugado al tenis. Supongo que con el tiempo ya lo sabrán, pero yo no se lo voy a contar. Bé, de moment... la seva vida està superlligada en el tenis, i encara que ja no hi jugui, ells estan envoltats de raquetes i de pilotes de tenis. És a dir, això és una realitat. Dues revistes, i aquí ja cap. La portada de la revista Hola i el seu contrapunt. La portada de la revista Pronto, que aquesta setmana ens ha sorprès molt, Margalida Mateu, he pogut aconseguir la revista, l'he robada d'aquí, de fet, de la ràdio. Bé, ara la tornaré.
2: Per favor, demanem en Miquel, el company de la porta, somo que s'encarrega que tothom entri o surti. Miquel, per favor, para, atenció, no poden deixar sortir la Raquel Agüeros sense que torni es Pronto d'IV3, perquè això...
1: Ell me l'ha deixada,
2: això és propietat pública.
1: Ho sé, cert, però això la tornaré.
2: Aquest Pronto és propietat pública.
1: No, ho sé. M'ha sorprès molt, Margalida Xisco.
0: Què t'ha sorprès?
1: Pues que treuen una imatge, que jo crec que és un muntatge i no ja estaven junts, del rei emèrit i de la reina Sofia.
2: Estimada, mirant aquesta portada, de veres te plantatges si és o no un muntatge, perquè si tu te creus que no ho és, potser hauries d'avançar la teva revisió oftalmòleg, estimada. Perquè és que això és un canva. Això és un canva que ha fet una nina de 6 anys que tenen de becària Pronto cap vespres.
1: No, bé, sí, pot ser. Todo, y digo, el título dice Juan Carlos y Sofía, Margalida, atentan eso, oyens sí. De Tentol. Todo sobre su polémica terapia de pareja que tú dius. Yo he d'anar de dins porque yo no sé si llegir això, claro. Quina terapia i quina parella.
2: Que aquesta notícia tampoc és molt nova.
1: No.
2: Ho dic perquè això se basa en una entrevista que li varen fer a un ex-cap de la Casa Reial, que té el llibre, o sorpresa...
1: Sí, el fill d'en Sabino Fernández Campo, que va ser cap de la Casa Reial.
2: Sí, que la setmana passada ja en Yahweh li va fer una entrevista a l'altra crònica, i a partir d'aquí ja se parla d'aquesta teràpia famosa.
1: Es va enfrontar molt el rei Joan Carles, Margalida, amb Sabino Fernández Campo, perquè en Sabino Fernández Campo li deia... això... T'estàs desbaratant, majestat.
2: Majestat, estos negocios no.
1: Esto así no, ¿no?
2: Y en el final va ser, pues sí.
1: Pues sí, pues será lo que yo diga. I posa aquí un ladillo, que no sé com es diu en català.
2: A un costadet.
1: A un costadet. No, ladillo... bé. 1976, l'any en què tot va acabar. I tu llegeixes i dius... Te conta quan la reina Sofia li volia donar una sorpresa al rei emèrit amb els nins, en Felipe, Cristina i Elena eren nins, i va anar a Toledo, ell era casant, i casant de tot tipus, o sigui...
2: Casa major i menor,
1: o sigui, diríem, amb el tema que connectava d'abans, que el rei emèrit tenia una hiperestimulació de moltes coses, també, encara que no hagués mòbils.
2: El rei sempre està molt popcorn.
1: Sí, Exacte. I conta que la reina Sofia va entrar en aquella casa i va veure... els hi va pillar en acció, per dir-ho de qualque manera.
0: Això diu ara la revista...
1: No, això ja se coneixia.
0: Sí, però això ho escriu...
1: Això ho escriu el fill d'en Sabino Fernández Campo.
2: Sí, però això ja ho va contar Mem, el César, que és del César, això ho va contar en Pilar Eire...
1: Efectivament.
2: En aquell llibre que va fer sobre la reina Sofia, ara és aquest títol, però ja està contat i recontat.
1: I arrel d'aquest tema...
0: Te queden 30 segons.
1: Vale, arrel d'aquell tema, dice, contava Jaime Peñafiel en una entrevista a Pronto que hubo muchos desaires del monarca hacia su esposa. Y explica uno que le había contado Sabino. Esperando para acudir a un octo oficial, Sofía tardaba en bajar y el rey estaba muy enfadado. Cuando ella apareció, el rey le dijo a su mujer, el rey Juan Carlos, te odio. Y la reina le respondió, fastídiate, que no te puedes divorciar. Ya me echó acá, porque me ha semblat una cosa ben auténtica.
2: La soledad de la reina, se diu el llibre de Pilar Eire, boníssim.
1: Està molt bé aquell llibre.
2: Va encantar.
1: Està molt bé aquell llibre.
0: Ai,
1: I això tenim, hi ha moltes més coses, però,
0: sí.
1: però ja en xerrarem.
0: No tenim més temps?
1: No. Ni falta que fa, també t'ho dic.
0: No havies de destacar res.
1: No.
2: Em quedant, tens més temes o no?
1: Hi ha molt de temes.
2: A mi se m'ha perds.
1: Podem fer tots els temps que vulgueu. Per cert, Jonathan Andic, el fill del... del mort.
0: De l'amo de Mango.
1: De l'amo de Mango.
2: El fill del mort.
1: S'ha anat, s'ha allunyat de l'empresa per centrar-se en la seva defensa. L'empresa diu que estan en el seu millor moment en qüestió de vendes i de popularitat de la marca i defensen, com no poden fer d'una altra manera, defensen a Jonathan Andic, que ha escrit una carta, publicada una carta, dient que el seu pare va morir en circumstàncies molt, molt doloroses.
0: Un cas que...
1: Un cas molt tremendo,
0: encara, molt tremendo. Molt complicat de justícia.
1: Sí, anirem coneguem més coses, perquè ell no va declarar... Ara sembla que pot ser declari. Clar, tot això és fase d'instrucció, això són suposades proves o indicis i després ja els tribunals faran la seva feina, o sigui que segurament tardarem bastant de temps en que se desenvolupi tot aquest cas.
0: Raquel, gràcies.
1: Moltes
0: Carem
1: gràcies a vosaltres.
0: A un fotògraf, Antoni Mengual.
1: Jo ara m'aquest. Sí, ara m'aquest.
3: IB3 Ràdio és... diversió. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelu, óptico y audiólogo.
4: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
3: Tendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
0: Continuem, i ja vos ho hem dit, ara hem de parlar amb un fotògraf, perquè aquest divendres el fotògraf mallorquí Toni Mengual presenta el seu nou llibre Terra Ferma, a Palma, en què ha fotografiat la transformació de Mallorca.

0: Te refermes, fotografiar la ferida és una mirada profunda i reflexiva sobre el territori, sobre Mallorca. Imatges que exploren com el paisatge i l'entorn mallorquí s'han anat transformant per la intervenció humana. Bellesa, però també fragilitat. Aquest divendres el seu autor, Toni Mengual, en xerrarà a partir de les 5 de l'hora baixa a Foto Ruano.
1: I nosaltres volem parlar-ne amb ell mateix. Toni, com estàs? Benvingut.
2: Hola, bones tardes. Molt content d'estar amb vosaltres una altra vegada.
1: Que bé, sí, avui per telèfon, perquè crec que ets a Barcelona.
2: Sí.
1: Sí, sí. I vens a presentar aquest darrer llibre teu, Terra Ferma, en el qual analitzes, com dèiem, aquestes transformacions de Mallorca. Com l'has fet? Quin ha estat el procés de creació, Toni?
2: Sí, bueno, el llibre comença... Bueno, una idea que jo duia de cap fer molt de temps, no? Que era fotografiar els paisatges de Mallorca, que crec que és una cosa molt única i molt excepcional, i però fer-ho d'una manera crítica, no? Perquè hi ha una cosa que a mi me sembla una paradoxa, que és que tothom vol venir a viure aquí i tothom vol estar aquí per lo meravellós que és el lloc i lo bonic que és, però per en aquest fet de venir anant construint, anant posant ciment a damunt del paisatge, o sigui que allò que tant mos agrada ho estan destruint per poder-ho gaudir, no? I llavors jo volia fer un treball basat en aquesta paradoxa, i la pandèmia va ser l'ocasió perfecta per fer-ho, perquè estava aquí a Mallorca, i me vaig dedicar a conduir i a fer fotografies amb aquesta idea, no? Fotografiar aquestes ferides que havíem anat fent en el paisatge a base de construccions. Mm, i aquí és on comença.
1: Però també pensant en l'emergència habitacional que hi ha ara mateix també a Balears, és complicat també no fer construccions perquè tota la gent que visqui aquí pugui viure. Vull dir que és una contradicció constant, no?
2: Sí, bueno, jo crec que la solució no és fer-ne més, no? Sinó és posar en acció totes les que ja fetes i que estan buites probablement la major part de l'any. Aquest és un altre tema, però crec que passa per aquí, que hi ha moltes cases buides.
1: Uh-huh. Clar, quines imatges trobarem en aquest llibre de fotografia que realment, tot i que vulguis plasmar aquesta idea que ara mos deies, realment és preciós.
2: Sí, bueno, l'objecte i el llibre per això sempre ha de ser una cosa que vull dir que tingui bellesa en si mateixa, i bueno, el paisatge de Mallorca, a pesar de tot, manté una gran bellesa, no? I són les imatges que el composen, si vaig dedicar a fer aquestes fotografies, aquestes imatges de paisatge, cuidant molt les composicions, en blanc i negre, una fotografia com molt clàssica, molt cuidada, per després imprimir-les, estripar-les, no? Vull dir, fer-los una ferida en el propi material fotogràfic, tornar a fotografiar i construir el llibre amb això, no? Con lo qual són retals o són trossos de fotografies, també, no? per evidenciar aquesta idea de la ferida.
1: Uh-huh. Tot això ho presentaràs a Foto Ruano, que aquestes setmanes està fent com una mena de celebració, no? De la imatge.
2: Sí, és una oportunitat, vull dir, va sorgir a través d'una altra cosa, però vaig pensar, bueno, mira, quina bona oportunitat per presentar el llibre a Mallorca, que crec que és a on més s'ha de veure, o a on més se pot entendre, uh-huh. o millor se pot entendre. I sí, és que durant aquesta setmana celebren unes jornades de la imatge, i bueno, fan diferents activitats, i divendres me van demanar a mi de fer alguna cosa i vaig plantejar aquesta presentació del llibre.
1: I entre aquestes activitats ja la teva presentació. Clar, el llibre és de fotografies com un tresor, no? Com una cosa que d'aquestes que tens, o que la gent que les pot adquirir té com si fos una espècie d'obra d'art.
2: Sí, i sense espècie, no? Vull dir, a mi sí. m'agrada pensar que el llibre en si, i si de la manera en què està plantejat, aunque jo m'agrada plantejar-lo, és una obra en si mateix, i és una obra que és molt democràtica, no? perquè un preu molt assequible tothom pot tenir una peça, no? Tenir una obra.
1: Perquè un Toni Mengual que a casa seva.
2: Sí, exacte. Pensant que és una cosa molt elitista, molt cara, molt tal, i bueno, hi ha una part d'això, però també hi ha maneres de tenir art molt assequible i molt econòmica. Sí, sí.
1: Uh-huh. Bellesa, però fragilitat, com deies, aquesta espècie de rompre aquestes imatges, tot això trobarem en aquest llibre, Terra Ferma, que es presenta aquest divendres. En quina hora, Toni?
2: A les 5 de l'hora baixa.
1: Uh-huh. A Foto Ruano, només serà una hora i mitja, vull dir que serà una xerrada, una trobada, també, per la gent que estigui interessada en el teu procés creatiu.
2: Sí. Sí, sí, just ara estava acabant d'engirgolar de aquesta presentació perquè, bueno, m'agrada aquesta part pedagògica de compartir també el procés, com s'ha fet i les particularitats d'aquest format de llibre del qual parlo, que no és un llibre a l'ús perquè és un llibre que no té tapes, per exemple, és un objecte molt particular.
1: I de tant, i moltíssimes gràcies, Toni Mengual. Que vagi molt bé aquesta presentació. Terra ferma. Una ferrada. Fins una altra.
2: Una ferrada, moltes gràcies.
1: Adéu. Gràcies. Adéu. Gràcies, Raquel.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Fins la setmana que ve, t'enyoratam. Adéu.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
5: Bon dia. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, investiga si dirigents del Partit Socialista han organitzat una trama per influir en procediments judicials que afecten el partit i l'entorn del govern de Pedro Sánchez.
6: El jutge ha imputat en la causa l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, i l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes, entre d'altres. Els investiguen per diversos delictes, entre els quals organització criminal, suborn, falsedat documental i actuacions contra les institucions de l'Estat.
5: Aquí a les Illes, el Partit Socialista manté el mateix posicionament que Sánchez.
6: El cap de l'executiu ha descartat convocar eleccions anticipades pel bé de l'interès general, diu, mentre que la dreta demana eleccions anticipades. Són el diputat socialista Marc Pons i el popular Sebastià Sagreres.
7: Màxim respecte cap a secció judicial, màxima contundència per suposat, però també el mateix llistó d'exigència per tothom, també per el Partit Popular.
8: No mos mereixem aquesta vergonya i que la responsabilitat, si es que en tenen un mínim, cauria avui en convocar eleccions.
5: I l'arrestada per presumptament haver matat la seva sogra al domicili de la barriada de Pere Garau a Palma està ingressada al mòdul de detinguts de l'Hospital de Son Espases.
6: Mentrestant, la Policia Nacional continua investigant els fets pendents del resultat de l'autòpsia de la víctima de 73 anys. Està previst que demà la dona de 36 anys passi a disposició judicial.
5: Més qüestions a Mallorca. Una avaria al sistema de fibra òptica ha deixat sense internet al municipi de Binissalem. La rompuda va passar i hora baixa i encara no se sap quan estarà arreglat. El batlle del municipi, Víctor Martí, ha explicat que s'intenta arreglar i que es desconeix el motiu de pel que ha passat.
9: Efectivament, ahir se'm va botar tot el que és el sistema d'internet del municipi. No sabem exactament per què ha passat. És una avaria, suposant que ha de ser una avaria bastant greu. No sabem encara, no m'hauran passat cap tipus d'informació i estem a l'espera d'aquests serveis tècnics mos diguin com s'arreglarà i quan s'arreglarà sobre.
5: I pel que fa al temps, a les Illes, la calor pròpia del ple estiu continuarà al manco fins a mitjans de la setmana que ve. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, les temperatures es mantindran entre 5 i 10 graus per damunt del que és habitual per aquestes dates.
6: A Mallorca, especialment a l'interior de l'illa, els termòmetres podrien arribar als 35 graus aquest divendres. També es preveuen nits tropicals amb mínimes que no baixaran dels 20 graus, sobretot a les zones costaneres i urbanes de l'arxipèlag. L'EMET apunta que la situació serà molt estable, amb predomini del sol i pràcticament sense pluies. Rubén del Campo és el portaveu de l'EMET.
10: Por cierto, este día, el viernes, también calor en Baleares. El interior de Mallorca podría llegar a 35 grados. Y estos tres días, de miércoles a viernes, brillará el sol, aunque es posible que haya algo de calima.
5: I de cara al cap de setmana, les temperatures podrien baixar lleugerament a Balears, però continuaran sent molt elevades per a finals de maig. Els meteoròlegs adverteixen que aquesta situació és més pròpia de la canícula de l'estiu que no d'aquesta època de l'any. I un darrer apunt, perquè els ajuntaments de Seuva i Escorca preparen un pla de gestió de la finca d'esguix adquirida en fons de l'impost de turisme sostenible. Netejar la finca i evitar el risc d'incendi que ha suposat el seu abandonament durant dècades és l'objectiu prioritari. Hem arribat amb aquest apunt a les 5 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan siguin les 6.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Tentol. Heu de saber que Vicenç Amengual ha guanyat el Premi Mallorca d'Assaig per l'obra Salvador Magallón Forés, el serigrafista del boom, l'art de la serigrafia al servei dels banderins.
2: Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

moment per encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui amb en Toni Cardell, aquí al control tècnic. I avui tenim la companyia d'aquest autor que ha guanyat el Premi Mallorca d'Assaig en Català, Vicenç Amengual.

0: Vicenç Abangual és doctor en Història de l'Art i ha guanyat el Premi Mallorca d'Assaig per l'obra Salvador Magallón Forés, el serigrafista del Boom, l'art de la serigrafia al servei del banderins, un llibre que recupera la figura d'aquest serigrafista i l'importància d'aquest mític banderins turístics en la construcció de la imatge de Mallorca durant els anys del Boom. Una mirada cultural, històrica i també social sobre una època que va transformar l'illa per sempre. Un tema que volem comentar en profunditat amb l'autor, amb en Vicenç Abangual.
1: En profunditat.
2: Vicenç Abangual, benvingut. Com estàs?
3: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Enhorabona, primer de tot, que ja vos ho varen donar en el seu moment, però ara ja tenim el llibre i en podem parlar en propietat,
3: sí,
2: perquè ja està publicat.
3: És veritat, el dia de la presentació, de l'entrega de premis, tu feies de presentador, sí que
2: exactament.
3: Ja varen tenir ocasió. Sí,
2: de saludar-nos, i que bé que veure-lo ja imprès i tan preciós que ha quedat aquest llibre.
3: Sí, la veritat és que bé, tots els autors ho varen dir, que fa feina en gal·lès va ser una feina molt, molt fàcil, que ens ho varen posar tot molt senzill, i que l'edició final, així com han quedat els llibres, tots estem entusiasmats.
2: Clar que sí, que sí. Bé. A més, Vicenç, tu agafes un bocí de la nostra història molt poc conegut, aquest de Salvador Magallón. Com hi arribes, en aquest personatge?
3: Bueno, és una història un poc llarga.
2: La pots contar? Tenim, jo crec que prou temps, amem.
3: Idò...
2: Ara te posaré el micròfon ben, Toni, sí, perquè te puguem escoltar d'allà més bé.
3: D'acord. Jo, a més de lo que heu dit, que som historiador de l'art i doctor i investigador, també som col·leccionista i m'agrada molt anar de mercadets, no? Vaig en el Baratillo de Palma i en el de Consell, i allà sempre trobes entre gent que te vol vendre una cafetera que fa de 20 anys que t'ajuren que funcioni, i tu saps que no funcionarà. O qualcú que no s'estima massa la seva família, o bé, els varen deixar, i veu allà correspondència privada que no hauria d'estar allà, perquè li va donar el primer drapaire que va trobar. Entre totes aquestes coses, me va trobar 25 banderins turístics, que jo no sabia ni que existien els banderins turístics. O sigui, jo vaig anar en el Baratillo no a cercar banderins turístics, simplement a fer una volta. Però...
0: Perquè si gent ho entengui, Vicenç, què entenem per banderí? Seria una bandereta?
3: Sí, una bandereta. Un bossi... Un pedaç. Un pedaç seria.
2: De tela i de sol.
3: De tela, sí, serigrafiada. I va trobar aquests banderins. Però i què li passen als col·leccionistes? O què mos passen als col·leccionistes? Que quan trobam una cosa que ni sabien que existia, ni necessitam per res, en aquell moment se mos fa imprescindible. No pots evitar comprar-la. Naturalment va de regatejar. No pots anar al Baratillo sense regatejar.
2: I mos pot dir que te va costar?
3: Sí, clar. Seria com la vida de Brian, no? Que volia barbes i no volia regatejar, i aquell va dir, no, te la venc, tu regateja primer, perquè aquí no. Me demanava 50 euros inicialment, que era una barbaritat, i m'han costat 12,50. Bastant econòmic.
2: I sobretot perquè mira tot això, quines alegries està duit en el final.
3: Tot el que ha dit a partir d'aquí. Sí,
2: continua,
3: sí,
2: perdona. Exacte.
3: No, això. I, clar, jo faig una diferència, perquè a partir d'aconseguir aquests banderins, jo sempre faig una diferència entre el que és un col·leccionista i un acumulador. Jo són dues coses, acumulador i col·leccionista. Acumulador és qualcú que, com jo, que té plaques de cava, en té 250 i les té dins una caixa, allà guardades, però res més, els vaig ficant dins aquella caixa. I un col·leccionista seria com els banderins turístics, que a partir de tenir aquest banderín turístic vaig intentar aconseguir-ne més, els vaig estudiar, els vaig classificar, ordenar, i tota aquesta feina, tota aquesta feina que du les teves troballes, això és una col·lecció. Hi ha una gran diferència entre una cosa i l'altra.
0: I com eren aquests banderins? Què és allò que tenien serigrafiat? Què és allò que mostraven d'aquella Mallorca desboom turístic?
3: Mostraven el paradís. Mostraven el paradís perquè eren imatges perfectes. Quan mostraven la platja no tenien ni una... ni un bocinet de Posidònia ni d'àlga, eren arena groga. Quan mostraven el cel, no hi havia un petit nígol, però res més. Quan mostraven la mà, no hi havia tonalitats, era tot un mateix color. És a dir, i naturalment no hi havia gent. Era el paradís. Per dir que se va vendre des del principi del segle XIX, quan els viatgers van arribar a Mallorca, pues aquest paradís va seguir, va continuar, i després se va transformar en el paradís que se va vendre en el boom turístic.
0: I en aquest cas, Vicenç, el teu llibre posa el focus en una figura molt concreta i alhora poc coneguda pel gran públic, com era en Salvador Magallón Forés. En quin moment descobreixes que darrere aquest banderín turístic hi havia una persona la vida de la qual pagava la pena explicar i convertir-la en un assaig?
3: Va ser molt complicat, perquè una vegada que vaig tenir bastant banderins, ara ja en tenim més de 500, què va passar? Que jo sabia una cosa, sabia la seva empresa perquè sempre la posava darrere de banderín, que es deia Salma. I aquesta empresa... Però res més. Sabia que era de Palma i Salma. Va fer diferents estudis, per jornada d'estudi local, sobre una revista que se diu Mallorca Col·lecciona, però tot era descriptiu, no donava més de si. Això ja acabava aquí. Necessitava el bessó, que és saber què volia Salma i d'on provenia Salma. Va tenir la sort de tenir molt d'amics col·leccionistes i un d'ells me va deixar una guia telefònica de l'any 69. No, perdona, 5 guies telefòniques, del 65 al 69. A la tercera guia telefònica...
2: Vas trobar el telèfon.
3: Sí, després de dos col·liris d'ull, perquè va trobar...
2: Per Magallón.
3: El telèfon per Magalló. Clar, em direu, vas tenir sort, Vicenç, perquè si no arribes a Mangual, o Sales, o Garcia, ves si tingut molt més difícil, perquè a més hi havia dos Magallons a Palma en aquell moment. Ell i el seu germà.
2: Oh, wow.
3: I a partir d'aquí, bueno, com diu un amic meu, en Miquel Vedell, que a l'època de Google mai te'n vas a dormir amb un dubte. I quan vaig sortir de casa en Jaume, em vaig cercar i em va aparèixer el seu nom perquè la seva neta es diria dissenyadora gràfica. Li havien fet una entrevista a l'última hora i parlava del seu padrí. I va dir, va, pues ja el tinc.
2: Ja
3: i a partir d'aquí
2: ja
3: va poder xerrar amb la seva neta i especialment amb la seva filla.
0: Que m'agrada que el nom de l'empresa era com se feia antigament. Agafaves inicials, Salvador Magallón Salma, i no mos complicaven, gaire en aquest sentit.
3: Exacte.
0: El jurat del Premi Mallorca, Vicenç, va destacar el valor cultural i divulgatiu dels teus assaigs. Creus que encara queden moltes històries d'aquella Mallorca de turisme pendents de ser explicades? Perquè tu, tirant d'un fil, com era un banderí, has arribat a reconstruir la vida d'en Salvador, un home que va fer molt, encara que fos sense tenir la fama que potser han tingut altres dissenyadors, sí que va fer molt per projectar la imatge de Mallorca en aquell moment d'esboom, on tants estrangers venien aquí s'enduent aquest petit record a casa seva.
3: Hi ha moltíssimes històries que s'haurien d'anar recuperant, no només d'en Salvador. Ell és un, i bueno, va tenir la sort de poder topar amb ell. Si no, probablement hagués estat un personatge com molts altres artistes populars, com ell, que quedarien a l'oblit. Mai més se'n tornaria a parlar d'ell. Però bueno, d'història n'hi ha milers, no? I tothom que ha tingut relacions amb el turisme en coneix d'aquestes històries.
0: Has sabut d'altres serigrafiadors com en Salvador? O era una feina com molt específica i n'hi ha poquíssims?
3: No n'hi havia molts. Jo crec que ell era el primer que havia fet el banderín turístic. Però no, ell, a una entrevista que li va fer en Humbert Colom a l'última hora, en els Brises, l'any 89, va dir que no, que quan ell va arribar aquí del Brasil, que era on havia après la serigrafia i serigrafiar els banderins turístics, i doncs quan va arribar aquí ja hi havia una serigrafia, que se deia Vives, i ell deia que serigrafia molt bé, però no he trobat cap banderí d'aquesta serigrafia.
0: I en quin moment se varen deixar de fer o varen deixar d'estar de moda aquests banderins i varen passar a una cosa més barata i més fàcilment produïble com són les postals, que llavors també hi havia tota una indústria al voltant de les postals per tenir un record de la seu, tenir, jo què sé, Calatuent o qualsevol indret d'aquest paisatge nostre.
3: Sí. Bueno, no se varen deixar fer per les postals, varen conviure les postals i a més les postals ja venien d'abans.
0: Sí, no, ja n'hi havia, però supos que devia ser més que un banderí que una una postal.
3: Era més car, era més car, sí, sí. Va començar, i quan va venir aquí de l'any 58, del Brasil, va muntar l'empresa, i a aproximar a final dels anys 70 va deixar de produir banderins perquè ja no era, perquè ja ningú els demanava, perquè han de ser realistes. Un banderí és absolutament inútil. Un banderí no serveix per res, més que per penjar-lo en dues xinxetes a la paret o ficar-lo dins un calaix.
2: Però una postal?
3: Una postal tampoc.
2: Bé, se podia enviar...
3: Tenia una utilitat, la postal, no? Perquè tu podries... Jo dic, una vegada que ja la tens aquí a teva, se podrien enviar i tenies correspondència i podries xerrar amb una altra persona, però un banderí no. Un banderí, l'únic és que qualcú te'l podria dur a teva i tu estàs content perquè s'havien recordat de tu.
2: Uh-huh. És com els pins de la gelera, que ara tothom fa que se'n va de viatge i tu du un pin de gelera.
3: Sí. Sí, sí,
2: com
3: sí,
2: un
3: sí,
2: recordatori.
3: Sí. Mentre tinguis part de gelera, ho pot penjar de fruit.
2: No sé,
3: sí, seria més o manco el mateix. Perquè te'l podries quedar també tu, per tenir un record de Mallorca i per un record de les teves vacacions. I recordes les vacacions són els millors records que un pot tenir, perquè no tens res que fer, perquè veus coses sense haver de córrer. Per això valoraven aquells banderins com allò que havien viscut. O també li podria donar a una altra persona per dir, m'he recordat Mallorca.
0: Vicenç, altres països on feien de banderins? Ho dic perquè jo ara estic pensant en una coneguda marca d'una cadena de cafeteries que han tret una col·lecció de tasses d'arreu del món. Que tu, si vas sempre en aquesta franquícia, te pots comprar la tassa de Roma, te pots comprar la tassa de Berlín, te pots comprar la de Viena, aquesta que tinc jo a casa meva, que en tinc una, etc. Però aquests banderins varen tenir homòlegs repartits per Europa, que diguis, podria comprar-me el banderí de Londres, el banderí de França. Hi va haver un moment en què això estava de moda, per dir-ho de qualque manera.
3: Tots els monuments importants d'Europa tenien banderins, tots.
0: És a dir... És que jo ara vull una paret només de banderins perquè quedi clar on he anat de viatge.
3: Sí, ja, hi havia la Torre de Pisa, hi havia el Vaticà, la Torre Eiffel, tots els llocs importants. Pensa que Salma no era la gran productora espanyola, la gran productora espanyola era Irupé, que estava a Madrid, va arribar a fer 3.000 banderins diferents. Més de 3.000 banderins.
0: Però feien banderins només d'elements pàtrios, per dir-ho de qualque manera, o també des d'Espanya se feien banderins de la Torre de Pisa?
3: No. La Torre de Pisa eren italians.
0: Ah, sí, ok, sí, no sí, sabia sí. Si és que també ja havia començat aquest rotllo col·leccionista i que la gent, encara que no hagués anat de viatge, se comprava el banderí per tenir a casa.
3: No.
0: També hi ha hagut molt d'estudis, parlant del punt d'esturisme, que s'ha estudiat a partir de sa hoteleria, a partir de sa demografia, a partir de com ha canviat el paisatge. En canvi, tu optes per analitzar aquell boom a través d'un element artístic, com eres banderí. Per què te va pegar la brusca de dir, escolta, és que jo vull estudiar com ha evolucionat el paisatge de les illes i sobretot la concepció que tenim del turisme a través d'un element tan concret com és un banderí serigrafiat?
3: Realment els banderins, el llibre en si, els banderins és una excusa, per poder parlar de moltes altres coses, per poder parlar de quan jo vaig... Com veia jo el turisme quan era jove, com se va anar canviant la forma de ser dels mallorquins. Me pareix que ahir em vareu parlar una mica.
2: Exacte, d'identitat mallorquina.
3: D'identitat mallorquina.
2: Un tema ben interessant.
3: Sí, i jo això m'interessa molt i ho he tractat també en el llibre. Sí, el llibre és moltes més coses, no només són banderins. Ara no me'n recordo les preguntes que m'havies fet.
0: No, en quin moment vas dir, escolta, a través dels banderins també m'interessa estudiar precisament sí. Com ha evolucionat el turisme a casa nostra, perquè hi pot haver dades d'hotels, un pot mirar com ha evolucionat els paisatges, la quantitat de gent que venia, com ha canviat també la manera de relacionar-nos, però a mi mai se m'hagués acudit, a través d'una cosa tan ínfima com és un banderí, o de muntar tot un estudi que reflectís com han canviat com a societat.
3: Sí, bé, per dues coses. Primera, perquè com a historiador de l'art a mi m'interessa sempre tota la temàtica artística, no? més que d'altres tipus. I segona, perquè sempre m'han interessat les coses petites. No m'interessa fer l'estudi 150 de Miquel Barceló o el petit detallet de les Menines, per exemple. Això no m'interessa. M'interessa les coses que no s'han fet i que són petites i que ninguna altra persona li interessaran. No? Probablement per això... No sé, el meu equip, Xalet i Balears, mai guanyarà la Lliga, o el meu partit polític no guanyarà mai les eleccions, o la música que m'agrada, quan jo xerro de violent fence o immaculate full, ningú sap el que estic xerrant. Per això, aquestes coses que jo trobo més petites, que no són de gran públic, són les que m'interessen. I per això m'ha interessat, per aquestes dues coses.
0: Som en conversa amb en Vicenç Amengual. Ell és autor de Salvador Magallón Forés, el serigrafista del boom, l'art de la serigrafia al servei del, del Banderins, el llibre amb el qual va guanyar el premi a Mallorca d'assaig d'enguany. I clar, en aquest llibre, ho dèiem, reivindiques una figura poc coneguda, com és aquesta d'en Salvador Magallón, que no sé si penses que la memòria cultural sovint oblida els creadors vinculats a les arts aplicades o comercials. Jo ara penso, al començament de juny, de maig, va morir en Cruz Novillo, que també és un il·lustrador que va fer, entre d'altres, el logo de Correus, el de Cinquè Centenari. Era un home que ha creat identitat dels logos de l'estat espanyol i jo fins fa un mes no sabia qui era. Per què mos n'oblidem tant dels artistes que han creat elements que formen part de la nostra vida quotidiana? Per exemple, ningú sap qui ha dissenyat una cafetera, per exemple, però sí que sabem qui era Van Gogh, i en canvi la cafetera la feien servir cada dia.
3: Sí, perquè no formen part del gran art. Vull dir, no entren dins els circuits capitalistes, i aquest no entra dins els circuits capitalistes. I perquè, d'alguna manera, ni ells mateixos, molt de pits, se creuen que són artistes. Ells, des del moment que fan alguna cosa que després s'ha de reproduir en sèrie, no creuen que aquella feina, que jo sempre dic que aquella feina és d'un artista popular, se li ha de reconèixer. Vull dir, ell tampoc no ho creuen. El meu doctorat anava damunt de dos dibuixants, dos il·lustradors, que eren en Josep Mallals i en Fermí Carrer, que feien una sobre sorpresa. No sé si vosaltres sou joves per saber el que eren sobre sorpresa. Eren uns sobres que dins hi havia soldadets. Bueno, tots els nins anàvem locos per aquells sobres. Els vàrem veure durant anys i anys i anys i anys. Però ningú sap qui són aquests dibuixants. Ningú sabia. Fins que jo va poder estirar el fil i treure-los en el llum i en el final fet doctorat, li passava el mateix que en Magallón. Hi ha tota una sèrie de persones que varen fer aquestes feines, però que no han estat reconegudes. I jo crec que és de justícia que se les reconegui.
2: Eren mallorquins, aquests dos?
3: No, aquests dos eren de Barcelona.
2: Eren de Barcelona.
3: Sí, sí, sí.
2: Però
3: sí.
2: Arribaven a Mallorca, aquests sobres.
3: Arribaven a tot Espanya, els sobres, sí. Eren molt famosos. Tots els nins teníem aquests sobres. Era molt econòmic, valien 5 pessetes, i tots els nins, els diumenges, ens donaven 5 pessetes i anàvem a comprar aquests sobres i jugàvem amb aquells soldadets.
2: Amb aquests soldadets que teníem.
0: Sí. Clar, acabes de desbloquejar un record que jo crec que devia tenir 5 o 6 anys a la papereria de davall que se m'ha notat que n'hi havia d'aquests sobres.
3: Sí.
0: Clar, era com un sobre que tenia com a soldat dibuixat de damunt i obries i venien un parell de soldadets dins d'aquest sobre.
3: Clar. I per lo que se venien aquests sobres era per el dibuix. Perquè si véssis dir el que havia de dins...
0: Eren bastant cutrangos,
3: ara. Exacte, exacte. El dibuix era el que venia. Vull dir, la feina d'en Mallals i d'en Carrer era realment el que venia a sobre. L'interior, tu ja sabies que podria haver qualsevol cosa. Però allò t'estimulava a comprar-lo. De la mateixa manera que els banderins, el dibuix era el que t'estimulava. La feina d'en Magallón, que és una feina artística. Vull dir, és una serigrafia. Altres serigrafs, que han guanyat milions i milions i milions i són molt famosos, fan la mateixa tècnica que en Magallón i són molt coneguts i, en canvi, ell no.
0: I quina part del llibre creus que sorprendrà més en els lectors quan qualcú entri en aquesta història desconeguda, ho dèiem, un personatge anònim que tu has rescatat de l'oblit per parlar de les seves serigrafies i d'aquests banderins que feien? Què creus que sorprendrà més quan la gent s'ataqui en el teu llibre?
3: Bueno, jo crec que... ja m'ho han dit alguna vegada, més d'una vegada, que el títol no fa justícia al que és el llibre. Perquè, tot i que és vera que la línia que condueix tot el llibre són els banderins turístics, i per extensió amb Salvador Magallón, el llibre és moltes altres coses. Perquè parla d'això, ja he dit, d'identitat, de records, de patrimoni, de capitalisme, de col·leccionisme... És a dir, el llibre jo el vaig utilitzar, en banderins els vaig utilitzar, per anar contant moltes coses que sempre m'havia fet ganes contar i que va tenir l'oportunitat d'expressar-les en el llibre. Però jo crec que això és el que sorprèn de la gent, que pot esperar una cosa, pot esperar un llibre de serigrafia i de banderins turístics i se trobarà en una cosa bastant diferent.
0: I ara que ja has guanyat aquest Premi Mallorca, tens la sensació que aquesta història deixa de ser només teva, que ja hi dus una sèrie d'anys fent-hi feina, per convertir-la també en patrimoni col·lectiu? Ara ja has donat a conèixer una micona en aquest Salvador Magallón.
3: Per això ho feien tots els historiadors. Tots els historiadors intentant rescatar la història que està amagada, tot allò que està a través de diferents dades i que sigui coneguda per el gran públic. I naturalment, en el seu llibre, jo el que vull és que es reivindicar la figura d'en Salvador Magallón. I no només això, sinó també reivindicar que tot aquest material... Què va passar en tota la feina d'en Magallón? Que se va llançar en els fents. No hi ha res. Hi ha els banderins, perquè hi ha gent que se'ls va guardar, però la resta se va tirar tots, les pantalles se van tirar, els dibuixos originals inicials se van tirar, no queda res. I jo sempre reivindic d'alguna manera que ha d'haver socialment una quadrilla o alguna cosa de persones, i també institucionalment, que s'encarreguin de que això no passi, de que aquest legat que tenim no se'n vagi.
0: Hi ha material per fer una exposició?
3: No. Perquè només ser banderins. Seria una exposició de banderins.
2: I segurament la família amb qui has pogut xerrar amb la filla, com us has dit, no devia apreciar ni tan sols... perquè ell tampoc, cert, que feia...
3: No, perquè ja ho he dit, ni els mateixos artistes creuen que ells estiguin fent un art. Ells creuen que estan fent una cosa per por a vendre i treuen un rèdit amb allò, però no veuen la part artística de tot
2: allò. I la família que t'ha dit de tot plegat?
3: De què?
2: Del llibre i de la investigació i de tot això que has fet.
3: Ah, ells estan encantats, clar, perquè d'alguna manera he tret en el llum en el seu padrí i a son pare, que també era la meva idea.
2: Uh-huh. Estan contentes, i la neta i la filla.
3: Molt contentes, molt uh-huh. contentes.
2: També amb aquest llibre, que ara és a l'abast de tothom.
3: Sí, van venir a la presentació i van estar... Va ser un moment molt entranyable, perquè després de totes les entrevistes que havia tingut amb ell i tots els contactes que havien tingut, en el final havia sortit el llibre.
2: Uh-huh. I el premi.
3: I el premi, exacte.
2: Que també
3: és important,
2: està
3: el premi.
2: Està molt bé, que t'ha ajudat a poder fer aquesta recerca monetàriament, també.
3: Clar. Lo important del premi, per autors com jo, que no són massa coneguts, com per autors com jo que no són conegut per el gran públic, l'important és que se t'edita el llibre i aquesta edició del llibre fa que siguis d'alguna manera se te pugui conèixer, que d'altra manera no ho aconseguiries.
0: Uh-huh. Uh-huh. I tot això i molt més, Margarida, ho trobaran en aquest Salvador Magallón Forés, el serigrafista del boom, l'art de la serigrafia al servei del banderins, ho dèiem, aquest Premi Mallorca d'assaig d'enguany.
2: Vicent, moltes gràcies per donar-nos a conèixer aquesta història, per venir aquí i explicar-ho també. I ara estem encuriosits.
3: Estic molt content d'haver vengut.
2: Gràcies, sí. Vicent. Molt bé, avui hem tingut amb Vicent Amengual aquí als Estudis d'Iveta Ràdio. Ara hem de fer una petita pausa i tornant tot d'una cantó meu mesquida és aquí.
1: Tres ràdios, història.
4: Divendres 29 de maig, Mallorca cantarà la Balanguera.
5: Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
4: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
5: Un poble, una veu.
4: Obra cultural balear.
6: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
7: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
6: Emblemàtics, el programa d'IV3 Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
8: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
9: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
6: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
10: Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.

0: Sentim la sintonia d'en Tomeu Mesquida. Com estàs, Tomeu?
1: Molt bé, jo vos enyorava. Com
0: estàs? Nosaltres també.
1: Hombre, passeu volant.
0: Una setmana i ja t'enyorem.
1: I ja som aquí.
2: Set dies.
0: Això és que fas bona feina, que t'enyorem.
1: Bueno, s'intenta, ho intentem.
0: Tomeu, avui hem de parlar de la vinya, un dels cultius estrella.
1: Sí, amb el meu propòsit de seguir les feines poc visibles d'algun cultiu, la vinya i l'olivar són dels cultius més importants que tenim, i ara, si teniu qualcú que tingui vinya, ha desaparegut, no passeu pena, està fent una feina molt important, tornarà, i tornarà a desaparèixer d'aquí, perquè
0: en la
1: calor que fa vermarem cada any més aviat. Però vaja, sí, xerrant de l'esporgà, o ara xerràvem a la peixera, que hi ha algunes zones de Mallorca que també en diuen esbrostar.
0: Esbrostar?
1: Sí.
0: I és que hi ha moltes maneres de nomenar-ho, eh?
1: Sí, jo...
0: Pot ser que també esveí se digui.
1: Jo supos que sí. Ara bé, esveí vendria de llevar l'ovell, que estaria més relacionat a podar o a atsequear, que també és atsequear, llevar coses que ja no has de menester. I en aquest cas, sí, però tinc el meu dubte. Jo, si qualcú mos ho vol aclarir, jo supos que per tot esporgar és com la feina general, que vendria a ser llevar en volum, llevar matèria a la planta...
0: Sí. Perquè no vol dir que no sigui bona, sinó que perquè no vagi tan carregada, s'ha de llevar.
1: Exacte. És una feina molt manual que feim amb les mans, és molt fina, per això ho dic, i es selecciona, haurem fet aquella poda, no sé si recordeu, fa moltes setmanes ja, d'hivern, on xerràvem d'ull miratall, que això voldria dir que nosaltres, quan la planta s'ha defoliat, ha perdut les fulles, està en pausa d'hivern, nosaltres triem quines dues serments o quins dos polsars mos quedarem per l'any següent, val? Cada...
0: No els hi tremol els pols quan fan això?
1: Bueno, jo ho sé molt malament, ells saben on han de triar, però clar, tu tries dos polsars, li deixaràs el pal, la tija principal de la vinya, no? Deixaràs dos polsars i d'aquests dos polsars cada un té dos brots, que seran els brots que sortiran els serments nous, no? Vale, fins aquí crec que tothom ho pot seguir. Cada vinya té entre 3, 4, 5, fins a 6... branquetes secundàries, per dir-ho de qualque manera, que cada una tindrà aquestes dues llemes que s'han que brotaran. Val. Això és el que han triat en hivern i en primavera,
0: ara
1: com heu vist tot fora vila,
0: tot va a tope,
1: una feinada, molt de verd per tot, i ara els vinyòvols el que fan és triar d'aquella prepoda que havien fet, triar aquelles dues llemes que havien seleccionat i llevar l'altra per dirigir l'energia cap a les branques que ells volen que faci aquella producció. També
0: per equilibrar. Exacte, que no hi hagi sobreproducció.
1: Sí.
0: Perquè el fruit és més bo, se suposa.
1: Sí, aquesta part, i també una cosa que m'agradaria que anéssim interioritzant tots els oients, és que, clar, ells també trien en condicions de com ha estat enguany, com seran enguany els anys anteriors, no? Per tant, tu quan lleves fulla, estàs fent que aquella planta agafi menys aigua o l'aigua que hi hagi disponible, perquè tu saps que serà un mal any hídricament, va ahir en aquelles dues branques. O sigui que és una qüestió de triar on anirà l'aigua, on aniran els nutrients de la terra, si tens terres magres o fas una fertilització, i on posaràs l'aigua. O sigui que no és una qüestió només de fruit, que sí també, sinó d'allà on dirigiran l'energia a les plantes.
0: De sostenibilitat,
1: exacte,
0: de qualque manera.
1: Sí, ara que xerran tant d'adaptació en el canvi climàtic, i d'això és una adaptació, sí, indudablement.
0: I avui, Tomeu, per parlar de tot això, parlarem amb una veu que coneix bé aquesta feina, és en Pep Rodríguez, que fa anys que treballa a la vinya i que ho explica d'una manera molt clara i que té un projecte molt interessant de microceller, se diu Soc Arrel, i és de vini Salem.
1: Sí, en Pep és un 10.
0: Jo l'he provat en el Soc Arrel.
1: Sí, i de l'has tingut sort, perquè és un vi que fa molt poques tirades, i jo els primers anys que em va fer, i quan vaig conèixer en Pep, que en Amaca de Castro va comprar tota la producció quasi per seus restaurants, era impossible tastar aquest vi. Jo vaig anar a casa a entrevistar-lo i no el vaig poder tastar. O sigui que crec que ara ja té altres...
0: Sí.
1: Arribar a altres bandes,
0: crec,
1: però sí, és un vi molt valorat, sobretot per cuiners i gent del món de la gastronomia, i ell en sap molt, tant de fer vinya com de fer vi, que són dues coses diferents i se complementen. Amb això, una reflexió que m'ha deixat en Pep abans d'escoltar-lo, molt interessant, és que el vaig telefonar per preparar la secció d'avui, i ell m'ha dit, és que clar, Tomeu, la vinya és un animal domèstic, que han domesticat durant molts anys. I ara que xerràvem de tot això, no?, s'ha de tenir en compte que tota la feina que ja us he contat que varen fer en Sivan, quan varen fer Uimiratà i totes les podes d'hivern, tot això, la planta reacciona i són unes reaccions que s'han acompanyat durant molts d'anys i que en Pema diu no és que depengui de nosaltres, sinó que és com un animaló que ha après a estar en nosaltres i nosaltres l'hem de seguir cuidant i té unes reaccions a quan nosaltres actuem. Per tant, també com que m'agradaria incloure aquesta reflexió d'en Pep, anem a pensar que la feina que fan és per una reacció durant molts d'anys, de generacions darrere generacions, amb una, jo crec que dels cultius que més damunta està el pagès i que més passes té durant l'any, i avui coneixerem això, l'esporga.
0: I de què t'apareixi? Començam a escoltar
1: sí.
0: En Pep.
1: Ara que ja han contat el que és l'esporga, que mos conti ell directament els beneficis que té o per què ho fan.
3: Hi ha dos tipus de beneficis que es cerquen aquí. Un, et sanitat de la planta i del raïm, d'acord? Quan lleves tota la massa foliar que trobes que era excedent, proporciones que el que queda tingui més recursos hídrics, inclús aprofitar més la fertilització de la planta. I poguent passar l'aire entre els segments deixades i les fulles deixades, aconseguim que la sanitat sigui més fàcil perquè els fons no són molt amics de l'aire.
4: I això, també heu dit així, fa entendre que si no esporgues, la vinya no queda més natural, sinó més desequilibrada, en definitiva, més desprotegida.
1: Exacte. Si no esporguéssim, el que passaria és que el cep trauria brots, que de fet és el que fa, treure brots per tot, per la soca, per braços, per els punts en què no hi comptaves, formaria massa vegetal, molta fulla, i bé, el que contava en Pep, passa manco aire, rem queden més tapats, no s'exposen en el sol, no entra, sí, no entra la llum solar, i com vos deia jo, aquesta competència també per aigua i per nutrients, totes aquestes branques que seran improductives o que produiran d'aquella manera, competiran per allargar-se més, arribar més sol, fer més arrel, per tant és una qüestió com de domar la planta i que sàpiga quines possibilitats tindrà de beure i de menjar durant aquell any.
0: Clar, anys com és d'ara, en sa calor, irregularitat de pluges, més pressió damunt dels cultius, això encara deu pesar més, deu ser una feina més important, aquesta.
1: Sí, exacte, o sigui, cada brot que deixes és una línia d'aigua que necessitarà i, exacte, no és que se trati de deixar una planta totalment nua, perquè també el sol es fa xuc, o sigui, és que és molt complicat, no sé
0: sí,
1: com explicar-ho.
0: Sí, s'ha de trobar l'equilibri
1: perfecte.
0: Però,
1: clar, som molt l'any d'aprendre, si tu lleves massa fulla, queda molt esporat en el sol, però si en deixes molta t'arrisques que hi hagi una deshidratació o que el rem te quedi massa petit o...
0: Bueno, sí, ha de ser la mesura justa.
1: És un equilibri molt complicat, sí.
0: Supos que no totes les vinyes ni totes les varietats tampoc responen d'igual manera.
1: No, és vera que esporgar és una base bastant similar. De fet, una cosa que no han dit és que a part de llevar els brots nous, també els brots que deixen se'ls hi lleven certes fulles per davall de rem o una passat a rem, però és vera que has de tenir també en compte, a part de tot

0: raïm. Una varietat mantó negre o prensal que són bastant resistents, per aventura deixes fues per protegir de la insolació. En canvi, varietats com el Sauvignon Blanc, per aventura com el Chardonnay, o Cabernet, lleves més fues perquè la zona de raïm passi l'aire i sigui més difícil que els fons entrin allà.
1: Clar, és que això és una cosa artesanal.
2: Sí, sí.
1: No només és llevar fues, és saber quines fues convé llevar i quines hem de deixar.
2: Estem xerrant de fues,
1: no?
2: Clar, vos heu d'imaginar una feina amb aquestes vinyes tan grosses que hi ha passadissos i passadissos de ceps. És una feina que se fa manualment anant fue per fue. Uh-huh. És que és així de loco, però fue per fue. És veritat que són fues grosses, no estem xerrant d'una olivera que fa la fue petita, però coneixen tan bé la vinya que la miren fue per fue. Uh-huh. Per això, el millor aquestes varietats que siguin més sensibles per fongs, el que interessa més o el que s'acerca més és que la zona de rem quedi més exposada a l'aire, en el sol, i per tant hi hagi com a més sanitat, i en canvi una varietat que és més resistent, com són les varietats locals, el millor te convé que no quedin tan exposades en el sol, perquè les fulles, a part d'agafar, de fet, la fotosíntesi i agafar nutrients, també protegeixen del sol, eviten cremades damunt el fruit, i això, una altra vegada, la paraula d'avui és equilibri, trobar aquest equilibri entre que una cosa no se te prodesqui i no se te deshidrati, bàsicament.
3: Clar, jo me deman, ara també seria un bon moment per llevar rem, si endú massa, si va massa carregat?
2: Pot ser que ara se facin algunes tretes de rem, el que passa és que encara més endavant, la planta, quan vagi més carregada, hi ha un moment determinat que et s'enverolat, que és una paraula molt guapa que podríem afegir en el nostre glosari, però no ets d'avui, que és en aquest moment on el fruit, ja sigui blanc o sigui negre, fas canvi de color, i aquí, just abans, encara podríem fer una passada per llevar aquells rems que no volem, o que, per motiu que sigui, si la planta va massa carregada i tindrà massa producció i no arribarà en el punt de dolçor que volen per fer aquell vi, encara podran fer una passada i llevar una mica
1: un poc més
2: de rem.
1: Clar, però ara amb esporgat,
2: sí,
1: una feina ja hem vist que l'has de saber fer, s'ajuga,
2: sí,
1: però després d'esporgar no cap aquí la feina.
2: No, i això és vera que a mi m'ho ha contat en Pep, jo no he de confessar als nostres oients que no era conscient que encara hi havia una altra por d'estiu d'això, que se faria ara, començaria, i que se diu es enfiolar, que seria llevar els fiols. Sí, oh. I si voleu, en Pep mos contarà què és això d'esfiolar o enfiolar.
1: Esfiolar.
2: Sí. Uh-huh.
0: Entre mitjan juny, principi de juliol, es fa una segona passadeta. Això ja, per aventura, en el que mos dedicam més a la viticultura tradicional. Avui en dia es fa menys, d'acord? Però a damunt de cada una de les fulles que hem deixades surt com un brot més petit, com una serment més petita, que segons el joc se li diu fiols o se li diu nets, d'acord? El que se fa és llevar aquests fiols i aquests nets, sobretot per qüestió de sanitat, perquè passi l'aire i entra un poc el sol.
3: I aquesta cura Romeu també explica que sigui una feina tan difícil de mecanitzar, perquè depèn molt de mirar cada planta. Has de tenir cert ull, n'has de saber, has de tenir ofici.
2: Sí.
3: En certa manera, la intel·ligència artificial encara n'ha d'aprendre molt per poder fer aquesta feina, diríem, tan fina.
2: Exacte, s'haurà d'entrenar molt la intel·ligència artificial perquè pugui saber fulla per fulla.
3: Ja, però quan li dones els models? És una feina que la IA mai podrà fer.
2: Clar, ja ho pensava.
3: Quan li dones els models perquè ella pugui crear un patró i fer aquesta feina.
2: I a més que és un patró per cada per cada planta que tens sembrada dins la vinya. Jo pensava, has de tenir en compte, tu li pots dir, els darrers 25 anys la pluviometria que han tingut, el darrer any s'inclinació del sol, la varietat que és el percentatge de sucre, tu li pots donar tota aquesta informació ara, fins que no et davant de la planta, són individus. Són individus, no són una massa homogènia.
3: Són persones.
2: Són persones, la vinya són persones, i has de fer una intervenció o una altra també cercant el que vols d'aquell vi. O sigui que crec que és una d'aquestes feines que podrà sobreviure bastant a la implementació de la intel·ligència artificial. Però bé...
3: Déu t'escolti.
2: Déu m'escolti i que els ajudi a fer les feines, però vaja, no ho sé, tot això seria un debat per un altre dia.

0: Crec que ara en s'esporgà també canvia bastant, o jo me demanava si canviaria bastant, amb les vinyes joves, aquelles que acaben de sembrar i els han de formar, o amb les vinyes velles, perquè esporgà una vinya en producció no és bé el mateix que esporgà una vinya que encara l'estàs formant i que potser no esperes treure-ne una producció. I tant la por d'hivern com la por d'estiu i totes les por següents serviran per donar un poc de forma en aquelles vinyes que nosaltres volem construir. Uh-huh. Si voleu, tornem a escoltar en Pep i vos conti com se formen.
1: Endavant,
2: d'una planta jove a vea canvia que a la jove, sigui en vas o en espaldera, és el mateix, l'estàs formant, estàs guiant la forma que vols de la planta. Si és en vas, deixes pulgars a cada banda, ulls a cada banda, per formar un arbret petit, i si és una espaldera, pues els deixes en cordó perquè simuli una placa solar. D'acord? Quan és vea, el que se cerca és això, protegir la sanitat de les plantes i millorar la qualitat del raïm.
1: Idò, molt ben explicat en Pep. Per cert, que mos ha enviat un missatge un oient que és el veà.
0: El veà, no sé què han dit.
1: No
0: sé
1: què han dit. Crec que han dit el veí.
0: El veí no, és una altra cosa bastant diferent. El veà, llevar
1: el veà. El veà és sinònim d'esporgar?
0: Jo crec que no. Jo defens que no. Si qualcú m'ho pot rebatre, l'espera i ve tres i ho xerran.
3: A la porta.
0: A la porta.
1: Superparticularitats. Si no, ja ho demanarem.
3: Sí. Manuel Azaña, Zeta.
0: Exacte, podeu venir i ho debatam.
3: Si qualcú li vol dir coses en mesquida.
0: Fa molt de bon oratge, s'està molt bé. Poden xerrar. Val.
1: I aquí tenim dues formes molt conegudes de vinya, el vas i l'espatlera.
0: Sí, ara ho comentava i l'altra vegada no en varen tenir temps a xerrar, dos cèntims per qui no ho conegui. Quan xerram de vinya en vas, és una vinya que mos hem d'imaginar talment com un petit abret, que no té cap suport, que nosaltres li feim el vas, dona nom a l'espai buit que generen les branques, diguem com si fos un paraigo invers, val? Obert, i espalderes són aquelles que més acostumats estem de veure i que més els darrers anys és un cultiu que més s'ha fet així, que són els que tenen un fil ferro darrere i la planta s'hi suporta o s'enganxa en aquesta espaldera i la feina creixer cap als costats formant pantalles que en teoria haurien de facilitar la feina, tot i que ara molt de productors estan tornant
1: en
0: el vas perquè sembla que resisteix millor les calorades, té uns altres beneficis. Vaja. Tot això, cada pagès té les seves...
1: És un món.
0: Sí, les seves manies. I el món
1: de la vinya és inescrutable.
0: Uf, és que clar, no mos ho acabam. I a mi el que m'ho pareix fascinant és que hi ha gent que sap tot això d'aquestes plantes, sap dir-te si aquesta fulla hauria d'estar o no, i encara després sap fer vi. O sigui que són dos mons que per jo no tenen res a veure i se toquen.
1: És ben bo.
0: Sí, sí, tot és reconeixement.
1: Ja per anar acabant i agafant aquesta idea d'en Pep, que la vinya és com un animal domèstic.
0: Sí, sí.
1: Depèn del pagès i reaccionen allò que li feim. Tomeu, sí. Què poden dir?
0: No, important això, que la vinya, si la deix, aquells emparrats que hi ha cases de fora vila que estan abandonades, que els veus tan espandorosos, o sigui, és la seva manera d'intentar prosperar, però la vinya, com deia en Pep, durant milers d'anys, és un dels cultius més antics que tenim, l'hem estat ponyent i reacciona ja en aquestes por, o sigui, és com si ella ja esperés, no?,
1: que
0: li facin aquestes feines. Per tant, això és una feina, és un cultiu que sempre anirà associat a un pagès darrere,
1: sí, sí,
0: que el conegui molt i que el segueixi durant anys.
1: Sí, jo sí, recordo sí. Qualque estiu que m'ha anat a Vermar i el meu germà renyava mon pare, Lea, no l'has podada massa i ara va massa carregada, i com que va massa carregada té aquesta a vegades mosca blanca,
0: sí,
1: o aquesta...
0: Clar, se generen ombres i...
1: O fongs.
0: Sí, mildius, mildeus,
1: sí.
0: Totes aquestes coses. Clar.
1: I aquesta discussió m'ha ressonat.
0: Són
1: ara.
0: Tot el que se fa ara...
1: De tot, això.
0: Tot el que se fa ara tindrà una conversa més endavant.
1: M'ha vengut al cap.
0: Evidentment, evidentment.
1: Efectivament. Bé, per acabar, posam una paraula al nostre diccionari de Fora Vila.
0: Sí, avui he triat pàmpol, que segons el Cove Moll és una fulla de cep o de figuera, que també... segons jo l'he escoltat de qualques bandes, les brostades, aquestes noves després de la poda d'hivern, també hi ha gent que li diu pàmpol, però el diccionari se refereix a la fulla. Per tant, sí, també qualcú mosa la
1: fulla. Hi ha una cosa molt graciosa dels pàmpols, que ara te contaré, que és que diuen que hi ha gent que té ses hores de pàmpol.
0: Exacte. És veritat, ho he llegit en el diccionari. Sí, sí, no? que són grosses i cap a de fora.
1: Un pot desproporcionades de... i separades d'escrani.
0: Mira... de soplillo seria de pàmpol, és més guapo.
1: Això mateix, clar, clar, perquè és molt gràfic i mos dona ben entendre evident. Això que parlam avui.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I de m'encanta pàmpol.
0: Sí, molt guapo.
1: Apuntat queda.
0: Queda una més.
1: Tomeu...
0: fins la setmana aquí
1: sí,
0: ve.
1: Però ara posa'm un pot de música,
0: ah,
1: no te'n vais.
0: Ah, allò si m'ho voleu aquest, clar que sí.

0: IB3 Radio es diversidad.
1: Voleu postres?
2: Jo em donis a colonet.
3: Clar.
2: És que és el millor postre que hi ha.
4: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. El Guateque Musical.
5: I va ser que vam al programa amb música i avui el nostre particular Guateque dedicat a Nana Belén.
6: Així és, perquè hi ha dues dones que han marcat la meva vida, una és Nana Belén i l'altra és mo mare, que fan avui anys. Mo mare té 83 i Nana Belén 75.
7: Molt d'anys per ta mareta.
6: Sí. Una abraçada a Maria Enfedaque, mo marona, i una abraçada també a Ana Maria del Pilar Cuesta Acosta, més coneguda com a Ana Belén.
8: Segur que molt escolta, també. Sí.
6: De vegades escolta IB3, sí. Nana Belén, perquè en Víctor Manuel sap català i de vegades practiquen nosaltres. M'ha arribat. Avui fa, dèiem, els anys, i per això li dedicarem aquest Guateque amb seus grans èxits. Començarem per un clàssic com és Lia. Lia.

Tornar a parar de París, publicada el 1989 dins l'àlbum Rosa d'Amor i Fuego, pop elegant i molt cinematogràfic, perquè Ana Belén també sabia incendiar París sense moure's de Madrid.

0: així, com que feia temps que no sentia aquest Art de París.
1: A mi m'encanta, Art de París,
0: sí,
1: d'Anna Belén.
0: Bé, i d'ara A la sombra d'un león, que la varen escriure Joaquín Sabina i Josep Maria Verdagí per Anna Belén el 88 i convertiren la Cibeles en protagonista d'una història d'amor tan surrealista com brillant. Llegó.

Imposible no cantar-la. La Puerta de Alcalá és gairebé un himne de Madrid. La lletra repassa la història d'Espanya a través d'aquest monument i encara ara sona absolutament eterna.

Ara toca L'ombra del piano. És una versió d'un tema mític de Billy Joel, però Ana Belén la va publicar al 80 i la va convertir en un clàssic propi. La història d'aquell pianista derrotat continua fent mal encara ara. Esta

I acabam amb un clàssic inesperat, Agapi Moore, de 1979, i el títol ve del grec, vol dir Amor meu. Una cançó molt popular a la televisió espanyola de finals dels 70 i una de les primeres grans explosions del pop d'Ana Belén, recuperada ara gràcies a una versió d'Ojete Calor.

0: ara truquen.
1: Idò, així que va, què trobau?
2: Una
1: manada, agradat?
2: Molt.
1: Sí? Que guaté, que heu passat gust.
3: I gust, sí.
1: Així que vam al programa d'avui. Moltíssimes gràcies a tot Miquel Junts, a l'Estil i Veig, i Escarabal.
3: Fins demà.
1: Tomeu més cuida. Fins la setmana que ve. A la Fira del Llibre.
2: Sí, allà, molt bona.
1: Allà, farem un exterior. A Toni Cardell, que és el contralt tècnic, tornant demà a altres una ferrada.
4: TV3 Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bon dia. El jutge Santiago Pedraz, que investiga la presumpta trama per entorpir causes judicials que afecten el PSOE i el govern, assenyala intents de suborn per part de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, a fiscals i empresaris.
6: El magistrat ha ampliat un procediment que va començar amb una investigació sobre presumptes comissions il·legals a una estructura criminal suposadament liderada per l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, per desbaratar causes que afectaven el PSOE i el govern negativament. Els agents de l'UCO de la Guàrdia Civil han dut a terme avui un registre al domicili de Cerdán, que s'ha perllongat durant 7 hores i que ha finalitzat de vers les 3 del migdia. Davant de tot, el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, ha descartat un avançament electoral tal com li exigeix el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
7: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas.
8: Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el 7º mandamiento, no robarás, y el 8º mandamiento, no mentirás. Esta es la situación, insisto, patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles.
5: Més qüestions de la jornada, en aquest cas a les Illes. L'operació contra el tràfic de drogues iniciada avui matí a Palma ha acabat en 6 persones detingudes. A més, la Policia Nacional ha intervingut més de 0,5 quilo de cocaïna, 70 grams d'heroïna, més de 250 grams de marihuana, de més 13.000 euros, dòlars, i unes 81.000 naires, que és la moneda oficial de Nigèria.
6: S'espera que els detinguts passin a disposició judicial a partir de demà. L'operació ha començat a les 6 del matí a la barriada de Songutleu. Allà els agents han escorcollat un infrahabitatge que era una antiga lampisteria i es feia servir com a punt de venda de droga. Els 6 detinguts estan acusats de delictes contra la salut pública.
5: I pel que fa a la clau laboral, els sindicats UGT i Comissions Obreres han signat un nou conveni de la fusta i el moble de les Balears en la patronal del sector. Després de tres anys de negociacions que s'han romput a la patronal i diversos bloquejos, la Conselleria de Treball ha hagut de mediar per arribar a un acord.
6: El nou conveni inclou un augment salarial del 16% en 4 anys i una retribució per pèrdua de poder adquisitiu entre els 600 i els 800 euros que es cobrarà abans del setembre d'enguany i que no podrà ser compensada ni absorbible. El responsable de negociació d'UGT Balears, Roberto Serrano, ha explicat que l'acord no ha estat fàcil.
9: Cuando nosotros, al ver la huelga, que va a haber una huelga en el sector, nosotros nos ponemos en contacto con la directora de trabajo y es ella quien convoca a todas las partes y es gracias a eso a lo que conseguimos desbloquear el convenio que hemos vuelto a firmar, para que tengas una idea, en la sede del TAMI.
5: Ja tens en aquesta notícia perquè els bots a la mà des de les roques causen cada estiu la major part de les lesions vertebrals que es tracten a l'Hospital Mateu Orfila de Maó. Són dades d'un estudi fet per les infermeres del Servei de Traumatologia del Centre Mèdic.
6: Tots els accidents registrats s'han produït a la costa sud de Menorca i gairebé la meitat dels casos tenen lloc durant el mes d'agost. Des del 2019 s'han registrat 148 fractures vertebrals a l'illa i 42 han estat causades per accidents aquàtics.
5: I no deixem la mà, però ara, per una notícia positiva, perquè avui a la platja de Vinigaus, es Mitjón Gran, ha estat trobada una àmfora que podria datar d'època romana, segons ha informat l'Ajuntament. Arribem així a les 6 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat quan sigui les 7.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàveu vos saludant des de l'hotel Melià Calvià Beach a Magaluf? I és que aquesta localitat i també Mallorca, les illes, s'han convertit aquesta setmana en plataforma de debat sobre el present i el futur del sector audiovisual. Parlant de Connecta Magaluf, un fòrum internacional de 4 jornades de feina en tots els productes televisius, la innovació digital, el talent consolidat i emergent, les conferències, col·loquis, premiers, trobades entre productors i creadors. Emetem des d'aquí el programa d'avui, en especial l'Aviador, des del set d'IB3 Ràdio, i pel set d'IB3 Ràdio passaran, Mònica, alguns dels protagonistes d'aquestes jornades.
2: Sí, Rafael, de fet, alguns ja seuen en nosaltres. Just ara, molt aviat, se farà el lliurament de premis dels projectes que han entrat a concurs. Entre ells també hi ha projectes de les Balears. I molt aviat saludarem els convidats que, ja vos dèiem, alguns ja seuen, com ara Diana de la Quadra, que és directora de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears. També tindrem a Quico Domínguez, president de l'Associació de Productores de les Illes Balears. També Ferran Bex, que és guionista i cineasta i participa amb Habitació Zero. També tindrem a Raquel Aguilera, que és directora de projectes, programació i producció d'IB3. També a Roser Corella, que juntament amb Stefano Vino és la responsable de Kick Off, un documental sobre les dones de Kirguistan que es projecta demà dijous en el marc del cicle de cinema d'autor que organitza la UIB. I durant tot el programa també seu amb nosaltres Cata Rosell, la nostra col·laboradora, actriu, experta en sèries a les plataformes, que habitualment mos acompanya els dijous.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins la setmana amb Flavio Encinas a la tècnica en el set d'IB3 Ràdio a Magaluf, Andrea Sánchez als estudis centrals, Pet Díaz a la producció, també amb Liam Brennan i Toni Guisquefré a les xarxes. Comencem.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

0: Ho dèiem a l'introducció, conferències, col·loquis, premies, trobades entre productores i creadors i la presència important de l'ICIB, l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears. Ja podem parlar amb la seva directora, Diana de la Quadra. Com esteu?
1: Molt nerviosa. M'has fet sortir de la gala d'entrega de premis i estic que més normal que hem deixat gent allà que mos anirà contant què és el que passa segon a segon.
0: Tenim ja corresponsals, no passis pena, que tot d'una que sapiguem aquests premis n'informarem aquí a la Viadona. Diana, que va participar ahir juntament amb Quico Domínguez de l'Associació de Productores i també Junta Pelton de Base en el col·loqui amb el títol, que me sembla molt interessant, molt rellevant i molt de contingut només en el títol, que és la indústria audiovisual Balear, talento, territori i papel de l'ICIB en su projecció internacional. Na Cata, com deia na Mònica, ens acompanya durant tot el programa. Cata, com experta en sèries, aquest ambient...
2: Una experta,
0: que també...
2: experta.
0: és la nostra experta, per tant, és expertíssima.
2: Expertíssima. No, pues me apareix un festival, me apareix molt xulo, estic molt contenta d'estar aquí de veure na Diana i que mos conti quins projectes veurem, no?
0: Na Diana, que d'aquí una estona te l'han de deixar partir, perquè participa o manco com a espectador en el passi que se farà la presentació de Se tiene que morir mucha gente, la darrera sèrie de Victoria Martín, i saps una cosa, Diana, que diu que no és experta però aplicada com a mínim ho és, ja s'ha vist tota la sèrie.
2: És que és una sèrie molt xula, és que és una sèrie que te la veus en un moment, són 6 capítols de mitja horeta, realista, divertida, cínica, puc xerrar bastant
1: bona estona
2: aquesta sèrie.
0: Després en parlarem.
1: Exacte, sense fer spoilers, però estem super orgullosos de que una plataforma tan important a nivell nacional com Movistar Plus hagi decidit estrenar en l'entorn del Connecta, mm-hmm, pues aquesta sèrie aquí a Balears, o sigui que estem encantats.
0: Serà a les 7 a l'editori de Peguera. Diana, els creadors de les Illes Balears jo crec que fa anys que estan demostrant talent, som un territori creatiu, se pot dir en la boca ben oberta, i aquí entra el paper de l'ICIB. Producció, coproducció, internacionalització.
1: Tal qual. Justament, com has dit, ahir vàrem tenir una taula rodona molt divertida, i divertida bàsicament perquè vàrem seure les institucions capitalitzat per l'ICIB i les associacions audiovisuals, en aquest cas APAIP i DBEIS. I APAIP i DBEIS no es coneixien, vale? És a dir, estem parlant de dues indústries que mouen una quantitat de gent i de pressupostos molt importants i que són un sector estratègic, i en Quico, president d'APAIP, i Joe Templeton de DBEIS es van conèixer uns minuts abans. Per tant,
0: Varen
1: fer maig. Són dues indústries, una de les coses que van explicar precisament, diferents però complementàries, i crec que això es connecta, no?
0: Tenim projecció, perquè és veritat que creadors de les Illes estan dirigint, estan guionitzant, estan a la producció i altres rols en produccions de fora. Ara m'explicaven que, per exemple, Antoni Bastard ha dirigit Toro, també una de les propostes que transiten per aquest Connecta. Però jo crec que encara podíem tenir-ne més. Com se treballa això?
1: Vols dir...
0: Més projecció internacional.
1: Més projecció internacional.
0: O sigui, exportar més talent i que es vegi més el nostre talent, no?
1: Bueno, jo crec que el que hem estat fent aquests darrers 2 anys a CICIP, precisament, és impulsar això, vale? Com? Amb una línia que abans era competitiva i que ara ja ha deixat de ser-ho, és directa, que bàsicament és que si tu tens un projecte en desenvolupament o un projecte que ja has acabat i vols començar a moure, l'únic que has de fer és demanar aquest ajut, i si compleixes els requisits, que bàsicament és que estiguis a les Illes Balears i que la seu la tinguis aquí, nosaltres t'ajudarem a moure-lo i a internacionalitzar-ho. És a dir, aquesta és la via que nosaltres tenim, és la nostra eina, una de les més potents. Enguany hem duplicat el pressupost d'aquesta convocatòria i esperam mantenir-ho l'any que ve.
0: Me deixes saludar Diana Ana Raquel Aguilera, és la directora de projectes, programació i producció d'IB3, i també crec que s'ha passat aquí els 3 dies que duim, Raquel. Has obert tu el Connecta?
3: Pràcticament sí, amb na Diana, na Nàdia, que també és cap de producció i vetre, sí. I hem fet molta feina i estem realment satisfets. Encara queden coses, perquè avui no ha acabat la jornada, i demà queden més. Però ja demà és una cosa més dedicada a la gent que tenim aquí de convidats, per mostrar-los localitzacions que tenim aquí a Mallorca, perquè mai se sap. Un dels objectius és que trobin aquí localitzacions inigualables, com tenim aquí, i vulguin dur aquí projectes interessants i rodar aquí, que és un dels objectius que tenim també.
0: Clar, seria importar talent, oferir aquest plató natural que tenen les Illes Balears, Raquel, però també un dels papers fonamentals d'IB3 és acompanyar els creadors de les illes. No?
3: Totalment.
0: I això s'està fent aquest dia.
3: Totalment. Aquesta és l'idea, l'objectiu d'IB3 a l'hora de participar en aquest Connecta era això, aprofitar aquesta oportunitat pels nostres creadors, pel talent que tenim aquí a Balears, que és moltíssim i, a més, de moltíssima qualitat. I sabíem que hi havia gent que mai havia participat a un Connecta o a trobades com aquestes, i quina millor manera que fer-ho aquí. Uh-huh. I, bueno, hem duit aquí aquest esdeveniment i sabem, perquè hem estat aquí parlant amb ells i tal, que estan aprofitant ben bé aquest moment.
0: Anem a posar xifres al Connecta Magaluf Mallorca. 271 projectes presentats de 34 països, a dir aviat, 26 finalistes, 5 d'ells de les Illes Balears.
1: Ficció de Correllesc, 7. I ara t'explicaré
0: perfecte. Tenim Ficció Vertical, Habitació 0, després parlarem amb Ferran Beig, la sèrie còmica Mallorca Things to Do, la pel·lícula de la plataforma Nana, sèrie dramàtica Nua, pel·lícula de la plataforma Rosa Canina, i què més?
1: Pues resulta que avui ha estat molt divertit perquè mos hem trobat amb la Xiaomei, no sé si la coneixeu, directora de fotografia, amb la que jo he treballat personalment en curtmetatge, i l'hem vist i li dic, què fas aquí? I em diu, presentar un projecte. És a dir, que el Toni Bastard i la Xiaomei, dos directors de Balears, tenen projectes que no lideren productores de Balears, però ells ho són, per tant, també són els nostres
0: comptam,
1: i també els hi hem de donar visibilitat.
3: I dos projectes, a més, que són boníssims, perquè hem estat en el pitching, ho han fet superbé, perquè no només que el projecte sigui bo, sinó a l'hora de presentar-lo, fer-lo pues, amb un pot de gràcia, amb una personalitat pròpia, i tots dos ho han fet molt bé, molt bé. M'han encantat, sí.
0: En aquests moments estan donant premis, i Diana, tu que tens a fil directe, ja amb el corresponsal anònim...
1: Estic super emocionada, el que contaré ara. Mira, jo crec que un dels temes transversals del Connecta ha estat precisament si ficció vertical sí o no. Molt bé, pues, a la categoria de ficció vertical ha guanyat un projecte balear. Ja tenim aquesta notícia d'últim minut, okay, i el projecte en Ferran Becs d'Escaleta Audiovisual s'ha emportat el Premi New Art dotat amb 5.000 euros de serveis de postproducció.
3: Bravo!
0: En Ferran, que jo vos he de dir una cosa d'en Ferran, na Cata ho sap. T'ha dirigit mai, en Ferran?
3: No.
0: A tu no.
3: No, i mira que he treballat amb ell de paral·lel, amb altres coses dins un mateix projecte, però no, i m'agradaria molt.
0: Jo el conec pràcticament, jo no sé si era major d'edat, i ja dirigia coses de teatre, audiovisual. M'ha dirigit una obra de teatre, i és de petita, de 15 minuts, però és d'allò que estic més orgullós, i sempre li dic, Ferran, tens moltíssim de talent i ho demostro.
3: Molta sensibilitat, és vera. I
1: jo som
3: i de fet, jo he tingut aquí converses...
0: Després parlarem amb ell.
3: Amb altres persones, amb productors, que mos han dit, que mos han parlat molt bé d'en Ferran.
1: Bueno, sabeu que va protagonitzar el Focus Talent. Això vol dir que de tots els talents que han participat al Connecta es va fer una selecció i ell ha estat l'únic balear el que s'ha seleccionat perquè se presentàs no amb els seus projectes, sinó com a persona. I, a més, assidu en es Connecta fa 10 anys que hi va.
3: Sí,
1: o sigui que...
3: sí. I això que et xerraves tu dels pitchings, jo tinc una curiositat. Què és amb el primer que vos fixeu en un pitch? Perquè tampoc tenen molt de temps per presentar.
0: 6 minuts.
3: Què és el primer que te fixes, Diana?
1: Ui, depèn. Mira, hem tingut... perquè, a més, ara vos parlaré dels balears, com diu una Raquel, amb una qualitat de pitch, que és una manera de vendre una pel·lícula molt determinada, superdiferent. Rosa Canina ha començat posant un minut sencer de música per entrar en l'atmosfera de lo que era el projecte. I només amb això la gent ha quedat absolutament al·lucinada, perquè com que tenen només 6 minuts, comencen a parlar i no aturen. Pues ella ha estat un minut amb música ambient per donar un poquet la idea de lo que era
3: l'emotiv. Ha funcionat, ha aconseguit l'objectiu. Sí, perquè de sobte han baixat els llums, han posat aquell vídeo que tenia així una música... I és vera que hem entrat tots
1: en
3: dins aquella
1: atmosfera.
3: Sí,
1: ha estat molt guai. Sí. O, per exemple, n'hi ha un altre pitch que ha estat molt divertit, que és el de la Anne Perelló, que ha entrat pel passadís central demanant a la gent que havia berenat aquell dia i quantes calories
0: tenia. Clar, perquè nova de trastorns alimentaris, a més, ha tractat amb humor, però també en profunditat, recordem, una gran obra de teatre que ara té tots els números per convertir-se també en un producte audiovisual, i esperem que sigui així. Parlarem també amb en Quico Domínguez d'Empàtic, que és el productor de la
1: cosa. Per tant, responent a la teva pregunta, no te fixes en algo en concret, el que demanes és que te cridi l'atenció, perquè tens un darrere d'altre i molt ràpid. És a dir, nosaltres hem vist, pues, jo crec que 10 pitchings de pel·lícules, i què és el que ens ha cridat l'atenció? Pues a Toro han estat supersimpàtics, han fet un concurs, han entregat unes targetes, cadascuna tenia una frase, i en funció de la frase regalaven un toro. Raquel ha sido premiada con una
3: de ellas. M'ha tocat un toro.
1: I a mi una camiseta, vull dir que...
0: Que bé. Parlant del talent de les Illes Balears, però no hem d'obviar que el món també vol que les Illes siguin plató, com deia abans, que se mostrin des d'aquí cap a fora, són plató de rodatge, Diana, i te vull demanar per les facilitats que ofereixen les Illes en aquest sentit, en qüestió de logística, d'infraestructura, d'incentius fiscals.
1: Molt bé. Bueno, com saps, a l'ICIP tenim la Illes Balears Film Commission. Uh-huh. I una de les coses que vàrem estar parlant a la ponència d'ahir, justament, era que a la fi, després de 2 anys, tenim una xarxa molt unida i molt forta, perquè el territori de les Illes Balears, en aquest moment, tenim una autonòmica, que és la Illes Balears Film Commission, 3 insulars, és a dir, una Film Commission a cada illa, uh-huh, i 2 film office. Això, per començar, vol dir que s'estalvia temps, i el temps són dobbers. Per tant, els productors, en aquest moment, es veurà que l'incentiu fiscal a les Balears és l'incentiu espanyol, és a dir, nosaltres no tenim un incentiu addicional, però el que sí que tenim és una xarxa de Film Commissions que els ajudarà a saber com han de demanar els permisos, i per una altra banda, que és el que vàrem estar explicant, una xarxa també d'empreses que porten més de 2 dècades fent publicitat del més alt nivell i ficcions, pues, de Netflix, Disney o Amazon. Per tant, aquesta és la nostra avantatge balear respecte a altres territoris.
0: Raquel, t'he de demanar per el paper de les autonòmiques també en aquest context de marcat per les plataformes, grans, mitjanes, produccions, que en part són competència, però si s'aprofiten les sinergies també poden ser aliats. Com evoluciona, com ha d'evolucionar una televisió, una ràdio, televisió autonòmica com IB3, fins i tot de vegades ens hem de reinventar una mica. Clar, tot això ho teniu en el radar.
3: Sí, bé, les autonòmiques juguen un paper fonamental. Per què? Perquè quan els projectes neixen han de preparar un dossier, un guió, però també un pla de finançament. Ells, amb aquest pla de finançament, s'han de moure, han de demanar ajudes, i si compten amb la seva televisió darrere, que ja els hi dona suport, això els hi dona punts. Clar. I això els hi ajuda. I a partir d'aquí, el seu recorregut és més fàcil, perquè ja si volen anar a una altra televisió o volen demanar una ajuda, ja on sigui, qualsevol subvenció, tenen més puntuació per comptar amb IB3. Nosaltres, és vera que com a televisió pública, la ficció programada en la nostra graella no és que sigui una programació estrella, no? Nosaltres...
0: No és la nostra lliga, tampoc.
3: No, nosaltres el que volem és ajudar, donar aquest suport, que els projectes tinguin un recorregut, que puguin anar a festivals, que guanyin premis, que estiguin allà, que la marca IB3 estigui amb ells. I aquest és el nostre objectiu, i anem en aquesta línia. Molt... de la mà de l'ICIP, feim molta feina juntes, na Diana, na Nàdia i jo, bé, amb el director general i també el director de la tele, i bueno, jo crec que mos està anant bé aquest tàndem.
0: És que na Diana, quant d'anys a IB3 també, no? Diana i jo hem fet feina junts a IB3.
3: Sí, és que na Diana i jo...
1: De fet, me surt la vena periodística. Deixeu-me...
0: Vinga, ara si no estiguessis de vora dirien...
3: Minuto
1: y resultado. Estam de súper enhorabona. Ho dic en sèrio. És a dir, 7 projectes, 4 premis. Mallorca Things to Do se n'ha duit 2. Uh-huh. No sé si la coneixeu, però és una proposta de sèrie de comèdia que parla l'altra Mallorca darrere de La Postal. No? Uh-huh. I després també... hem parlat ara de la presentació que ha fet n'en Pere Llop, pues està d'enhorabona perquè també li han donat un premi a Nua. El premi, a més, de Trio Dos Banc, que en aquest cas són 3.000 euros.
0: 3.000 euros, així que, sí. En el cas de Mallorca Fins Tudu, el premi RTVE Play,
1: sí,
0: de 5.000 euros per desenvolupar també el projecte, i el Premi Acorde, que és, consisteix en una sessió de música per una primera temporada. O sigui que més contents no podem estar.
3: Home, ara mateix tenim 4 motius més de celebració.
1: Totalment. És a dir, ja va ser un èxit, com has dit tu al principi, que de 270 projectes sense operlors per part de CICIP o d'IB3, es van seleccionar aquests 7. Però que ara, a més, se'ls reconegui la feina de venda que han fet speech d'avui amb aquests premis, jo crec que, bueno, benvingut Connecta i que es quedi per molt d'anys.
0: Sí. Vos ha de demanar per la intel·ligència artificial, perquè, clar, l'hem de tenir en compte. Ha arribat per quedar-se. Ja veurem com la gestionam o com l'estem gestionant. Per exemple, que parlem d'una cosa del futur quan és una cosa que ja està.
3: No, és ja el present, és el present totalment.
0: I vull que, no sé com és per tu, Diana, que me donis una opinió de com s'ha de gestionar i com s'ha de manejar, també.
1: Mira, no sé si us recordeu, però a Calvià vàrem fer una jornada d'intel·ligència artificial fa pocs mesos, sí. I ha estat un dels temes transversals també d'aquests dies en Es Connecta. De fet, es va fer un workshop al que va protagonitzar un altre balear, en Miki Durant, que és un artista d'intel·ligència artificial que la fa servir pels seus projectes de publicitat. I el que han explicat en aquests workshops i en aquestes línies bàsicament és, efectivament, que això és una eina que hem de conèixer i que després farem servir o no, en funció de les necessitats que tinguin. No només això, sinó que, a més, està generant necessitats noves, llocs de feina qualificats, innovadors, és a dir, que hem d'abraçar el canvi, i crec que de veres hi ha com una voluntat a nivell sectorial. També n'hi ha detractors, que no hi creuen, però en el final, en el seu moment és digital, tampoc era cine, no sé si m'explico.
0: Sí. No, t'entenem perfectament i jo crec que...
3: I que part està aquí.
0: I que està aquí, i que no podem posar portes en el camp.
3: Sí. No n'hi ha cap. Jo crec que és una tendència que ara tenim aquí, que si la i és una eina que si la sabem emplear, ens pot ajudar moltíssimes coses. És vera que hi ha tractors que tenen, aquesta por, no? Ara llevaran puestos de feina i la gent... No és així. És que si l'emplees bé, pot fer tot el contrari, pot generar molta més feina.
1: Se necessita gent, se necessiten persones per donar les ordres a la intel·ligència artificial perquè faci el que volen. És a dir, les pors són normals i demés, però jo me quedaria amb aquest titular, Rafa. És a dir, les persones es segueixen necessitant.
3: Mm-hmm. Sí.
0: Raquel Aguilera, directora de projectes, programació i producció d'IB3. Jo crec que ara ja ningú qüestiona la necessitat d'una televisió autonòmica com la nostra, però ho acabes de recordar, genera talent, acompanya, genera llocs de feina i, evidentment, genera indústria. Per tant, hem de continuar.
3: Sí.
0: Amb tota la força que puguem.
3: Sí, nosaltres fem feina sempre i bé, tenim línies diferents de feina, de televisió, digital, la part de ficció, a la ràdio, i nosaltres, bé, un dels nostres objectius és la proximitat i en el cine també.
0: Moltes gràcies per estar aquí. Al set de...
3: A vosaltres per la convidada.
0: Bueno, és de la casa, vull dir que més que convidada, per favor, ja està. Gràcies, Raquel. Diana, no fluixis, perquè tens molta feina per davant, molt interessant, molt de reptes, i estic segur que... Per hores de dedicació...
1: Ja es gaudeixo.
0: I te deixant que vagis, les dues, no? A la presentació de la sèrie
3: Són
0: de...
3: Són com Déu, elles estan per tot.
1: Ahir hem d'estar. Mos toca, mos ha costat moltíssim dur aquí aquest esdeveniment, i creiem moltíssim des del principi, tant en Raquel com jo, i vull dir que ara mos toca estar al 100%, ja descansarem quan t'acabi.
0: Per tant, l'any que ve, una nova edició de Connecta.
3: Sí. Esperant que sí.
0: Ja està, aquí estarem.
1: Vinga, molt bé.
0: Gràcies, Diana, Raquel. Són les 6:26, una pausa i continuem.
4: IB3 Ràdio és actualitat.
5: Imagina despertar-te i veureu tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
6: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
2: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
7: A llegir un conte amb els meus fills.
8: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
9: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
10: Rentar dents, rentar cara.
11: I me passes fil dental.
12: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
13: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
4: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
14: I me despert 7 hores després.
4: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: 6 i 27 minuts, continuem a Magaluf, però ara fem un parèntesi en aquesta programació dedicada al Connecta Mallorca, plataforma i mercat també de tot allò que succeeix en el sector audiovisual en el present i també mirant cap al futur. El passat mes de febrer va participar al Cinefest d'Eivissa i ara presenta a Palma el documental Kick-off. La projecció tindrà lloc dins el cicle de cinema d'autor organitzat per la Universitat de les Illes Balears al Cinema Rivoli demà dijous a les 7. Roser Corella l'ha dirigit juntament amb Stefano Ovino. Roser, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me al programa.
0: Gràcies a tu. Recordem molt ràpidament la sinopsi, el punt de partida com a mínim, en un petit poble de Kirguistan on les dones estan lligades a la tradició. Negasi organitza un torneig de futbol femení per posar en valor tot allò que fan elles i també per desafiar els tabús socials. És el punt de partida d'un documental que he tingut l'ocasió de veure, Roser, i ja ho van comentar en ocasió del Cinefest d'Eivissa, que me sembla completíssim i me sembla molt revelador també, no?
1: Moltes gràcies. Doncs sí, el documental és com una segona part, una cara bé positiva, diguéssim, d'un altre documental que vaig fer sobre aquí a Kirguistan. No sé si vols que t'ho expliqui o hi havia una altra pregunta,
0: sí,
1: perdona.
0: No, me sona molt interessant també el precedent, diguem, no?
1: Val. Doncs això va sorgir d'un documental previ que vaig fer el 2017 a Kirguistan, que era sobre una pràctica que és el segrest de noies, de nòvies, per casar-se, de fet. I, bueno, és una pràctica que quasi la meitat de la població encara practica. I, bueno, i arrel d'allò, d'aquell documental, vaig conèixer la Gazi, la protagonista de Kiko, i al cap d'uns anys, doncs, així parlant, un dia sopant, em diu: mira, he organitzat un torneig de futbol perquè és l'aniversari de la meva mare, que fa 80 anys, i al meu poble les dones no poden fer esport. I res, va fer una petita revolució, bueno, una petita gran revolució, i es van sumar totes les dones i, bueno, així va començar i vaig dir: vinga, fem el documental perquè m'encanta. Sí, sí.
0: Clar, supos que requereix també empatia i temps, no? Guanyar-se la confiança. Jo destacava quan vos entrevistava a Eivissa, en Stefano i a tu, sí, no? Que arribau a la intimitat, no només a la quotidianitat, sinó a aquestes converses que només se produeixen entre dones i quan hi ha confiança amb els homes, diguem, fora d'aquesta línia, no? De la llar. I clar, i això, imagino que no és fàcil, tampoc.
1: No, la veritat és que, bueno, hi ha diversos factors. Un, que vam tenir la sort d'entrar amb la Gazi, que al ser una persona local, doncs ja entres d'una altra manera a les cases. L'altre és que som un equip petit, només l'Estefano i jo anàvem amb la càmera i l'equip de so, i passàvem molta estona allà a les cases. La veritat és que és un poble on la societat kirguisa és molt, molt, molt amable, t'obren les portes, et conviden a dinar, i això fa que també la confiança es genera, no? Que passes temps i a vegades crees converses, situacions, encens la càmera i quasi sembla que la càmera no hi és, no? I això fa que les escenes siguin tan naturals i espontànies.
0: Mm-hmm. Quin és el retorn que heu rebut de les dones protagonistes del documental?
1: Home, la veritat és que ha estat molt bé, perquè quan vam arribar ens vam adonar que els homes del poble no se les prenien en sèrio, no? Deien: home, ara què, volen jugar a futbol, què s'han pensat i tal. I llavors van començar a arribar periodistes, vam començar a fer el documental, vam començar a fer-lo girar, després va haver un passi del documental a Bishkek, a la capital, on vam organitzar un autobús de 20 dones que van baixar del poble, perquè, bueno, penseu que Bishkek de Koktaj està molt lluny, amb cotxes són unes 20 hores o una mica més, vull dir que, i no tothom es pot permetre un bitllet d'avió, que és bastant car. Llavors van anar allà, van guanyar, el documental va guanyar el premi de gènere i van pujar a l'escenari. De cop, elles, que no són protagonistes, van tenir aquest moment d'atenció i de dir: bueno, és que juntes podem arribar lluny, no? I es va crear com un sentiment de comunitat i de que l'esport també les porta a un lloc i els descobreix un altre sentiment d'autoconfiança i d'empoderament, que és molt, molt xulo. Sí, sí, molt content.
0: Clar, algú podrà dir, és que estàveu parlant d'una cosa molt concreta, d'un poblet de Kirguistan, un país que poca gent sap situar en el mapa en aquesta banda del món, però és que al final esteu parlant de temes molt universals, els rols de gènere, la distribució de les tasques, el pes del patriarcat, els prejudicis, clar, i tot això és extrapolable a tant d'indrets, o pràcticament a tots.
1: Total, de fet, no res, va sorprendre molt com una cosa com el futbol, no? Un esport que potser no li pots donar, no li dones tanta importància, pot tenir un poder tan simbòlic, no? Un poder transformador, d'alguna manera. Molt simbòlic de dir-li a aquest grup de dones per què no, no? Vosaltres també podeu jugar, també podeu guanyar, també podeu, no sé, crear grup i fer coses, canviar les coses, no? I la veritat és que ha estat algú també sorprenent per nosaltres, no? I jo crec que és el que dius tu, extrapolable a qualsevol lloc on els rols de gènere estan tan marcats i hi ha un sistema tan conservador, no? Les dones normalment estan a casa i els homes surten al camp a treballar i, sí, bueno, no està ben vist que les dones juguin a futbol, bàsicament.
0: Com serà l'acte de demà? Serà la projecció a les 7? No sé si després hi haurà col·loqui, també en Estefano, sí, que ha codirigit amb tu el documental.
1: Sí. Sí, estarem els dos demà, l'Estefano Vino i jo, estarem allà presentant la pel·lícula i després hi haurà un col·loqui, així que animo a tothom qui vulgui venir, estarem encantats de contestar les preguntes que sorgeixin.
0: Jo només puc recomanar amb tota la intensitat del món aquest kick-off, un documental que crec que paga moltíssim la pena, revelador, com dèiem, que tracta temes universals i urgents. Roser Corella, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons d'IB3 Ràdio.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per tornar-nos a convidar. Sempre és un plaer parlar amb vosaltres. Gràcies.
0: Vinga, moltes gràcies. Vinga, i continuem aquí al Connecta Magaluf a Mallorca. Són les 6 i 34 minuts i acaba de seure a la meva esquerra un premiat. Ferran Becs, com estàs?
2: I de molt content, com t'ho pots imaginar.
0: I un altre premiat a la meva dreta, Quico Domínguez, com estàs?
3: Fantàstic.
0: Responsable de NUA. En Quico, responsable d'Habitació Zero, en Ferran, anem a recordar, ho ha dit abans de Diana, en rigorosa directa i pràcticament primícia, Habitació Zero d'Esquelet Audiovisual ha guanyat el Premi New Art, 5.000 euros en serveis de postproducció, i NUA d'Empàtic, productora d'en Dani Magur i d'en Quico, ha guanyat el Premi Trio Dos Banc en 3.000 euros, supos que també per donar suport o desenvolupar el projecte. Ferran, ficció vertical, per aquells que no estiguin familiaritzats encara amb el terme, en què consisteix?
2: La ficció vertical, al final, és una història ben contada, com tot l'altre, però que sí que les característiques que els capítols duren un minut i mig, principalment, i que són per format vertical, com el seu propi nom indica, per veure en el mòbil directament.
0: Com definiries, fent una sinopsi ràpida d'Habitació Zero?
2: Habitació Zero conta la història d'una mystery guest, que és una dona que analitza els hotels, que se troba amb un mag, i junts tenen com una història comèdia romàntica, diguem, mesclat amb una investigació sobrenatural, un poc una mescla entre Scooby-Doo i Expedient X.
0: Estem mirant el premi, no sé si són tots iguals, però el premi que d'un Dani Magur, que l'he esmentat abans, és molt xulo. La veritat, és com una estrella de mà, no? Ara, mira, el tinc a la mà. És preciós, la veritat. És igual, tots són iguals.
2: T'he dit que jo m'han donat una targeta, tots m'han donat un premi tan guapo.
0: Quico, a part de productor, també ets el president de l'Associació de Productores de les Illes Balears. T'he de demanar moltes coses en 20 minuts, perquè crec que agafes un avió. Tornes a Menorca avui, no?
3: Torno a Menorca avui.
0: Va,
3: però ja temps, eh?
0: Ja tens?
3: Torno a les 10.
0: Ah, bueno, sí, de sopar i tot.
3: Es dona llegar i tot.
0: A més, Dani, que coneix molt Mallorca, que està per aquí fent feina, te podrà dur a llocs molt macos.
3: Ah, perfecte.
0: Deia jo, no és perquè la tingui davant, perquè acaba d'arribar, jo no sabia que hi era, me'l podia imaginar, però anant per allò la tinc davant. I abans que estiguessis davant, deia que NUA, aquest producte audiovisual, sorgeix d'una gran obra de teatre, Gran cap a casa nostra, i que això ara prendrà una altra forma.
3: Com I d'una magnífica guionista, magnífica actriu i magnífica creadora.
0: Que és ella mateixa.
3: Com
0: se va produir aquest maig empàtic amb Perelló?
3: Doncs molt fàcil, perquè Anna és una dona, una actriu molt, molt fàcil de tractar, no? Va començar tot el rodatge de Favàrits. El primer dia de rodatge va venir i me diu, Quico, tinc una història molt xula, que m'agradaria molt que veguessis per veure si podem fer una sèrie. I me la va contar en 5 minuts i li vaig dir, hòstia, Ann, jo vull ser. Jo vull ser aquesta sèrie. I res, van terminar la sèrie de Favalls i de Vés, i amb el temps van continuar en contacte, van enviar el desenvolupament dels capítols i el pilot, i ens va agradar molt. Ens va agradar molt i li van dir, volem sèrie. La sèrie és teva, l'has creat tu, veus com vols que la faquem i de més. Va aconseguir ella mateixa un productor català de primeríssim ordre, com és Corte y Confección, l'Oriol Maimó, guanyador...
4: Que compra deixen voltres,
3: no? Correcte. Sí. Que és candidat ha sigut candidat a l'Òscar amb Cirat aquest any, i
4: està
3: petant els Goya i els Gaudí, i ens han sumat. Hem vingut aquí a presentar-la i crec que tingut bastant bona vida.
4: A quina fase està?
3: Doncs fase de desenvolupament. Ja tenim ara mateix l'univers de la sèrie escrita, ho té escrita Nan, té també els capítols estructurats, i el primer capítol, capítol pilot, també escrit. I ara falta... Això permet que hi ha un univers ampli de creació pels col·laboradors o les televisions, plataformes o coproductors que es puguin sumar ara.
4: Ferran, te faig la mateixa pregunta. En quina fase està, en quin punt està ara mateix Habitació Cero?
2: Habitació Cero està en desenvolupament, és un projecte que tenim pensat per presentar, també és un producte pensat per tenir branded, per tenir publicitat, i és un projecte. Sí que el mes que ve gravarem la nostra primera ficció vertical, que diu Contracorriente, que gravarem aquest juny també ja aquí a Mallorca.
4: I de saludar en Pere Llop, perquè clar, si la tenen davant, com vols que no li faci preguntes? Com estàs?
5: Hola, molt bé, molt contenta.
4: Què tal?
5: Ha estat una sorpresa, no, això? I contenta de veure't aquí, també. Sí, sí. I també de que en Ferran hagi estat premiat, també és de Mallorca Things to Do, o sigui que molt guai, no?, que estiguem aquí.
4: Estem en moltes de talent. En diferències, que hi ha moltes, però... tres o quatre diferències bàsiques entre desenvolupar allò que és una dramatúrgia, un test teatral, que és allò que vares fer originalment en Nua, i fer-ho, però des del punt de vista de l'audiovisual, fer les bíblies, fer els guions, preparar-ho tot perquè això se pugui desenvolupar com això, com un producte audiovisual.
5: Sí, jo crec que... Bueno, va ser guai perquè fent l'obra de teatre hi va haver un guionista, que és n'Albert Val, que el vull mencionar, perquè ell va ser el que m'ha dit, això ho has de fer sèrie, i aquí va néixer un pot de llavor, ho vaig enviar a CEB, a ajudes de desenvolupament, els va agradar, vull dir que ha estat també un procés de provar a anar serialitzats, ha estat un procés de gent que s'hi ha sumat, no? I quan s'hi sumen és quan te donen penta per desenvolupar. Perquè si no costa molt treure projectes, sobretot treure-los cap a fora, crec que costa molt, Fran, la meva mare pot dir més i en Quico, però ha estat molt guai sumar després en Quico, que jo tenia moltes ganes de fer feina amb ells des d'un altre puesto, i sumar també Corte y Confección. I crec que aquest format audiovisual, o sigui, crec que el trastorn de la conducta alimentària és un tema que no s'ha tractat massa en ficció, sobretot considero que no s'ha tractat de la manera que ho feia Manua, i que a més l'audiovisual obri un ventall molt gran.

0: interessant. Sí que ara per ara, per exemple, a 3Player, que és l'únic que ha estrenat una sèrie, l'ha presentat a la seva plataforma i ho té fàcil, el que sí que totes les plataformes i canals estan apostant molt fort per això. Per tant, probablement en els pròxims mesos o els pròxims anys veurem Netflix, Disney, de fet, Spotify, don igual, tots aquests que estiran fent aquest contingut per les seves plataformes.
1: Ferran, i jo tinc un dubte. Tu pensaves primer en quan penses la sèrie, no? Penses la sèrie o penses primer ho he de fer en format vertical? Quan penses la història?
0: Per el format vertical, jo crec que és molt important pensar des de l'inici en el format, perquè com que necessites un cliffhanger, que és com atrapar l'espectador cada minut i mig, que és cada, quan acaba cada capítol, és un format molt diferent a el que realment coneixem de sèries de televisió o cinema. Per tant, sí que crec que és molt important pensar una història que diguis, vale, cada minut i mig puc fer qualque coseta perquè l'espectador se quedi atrapat en jo i vulgui veure el següent capítol.
1: Clar, i és més thriller o més comèdia romàntica? És que m'has agafat amb els dos gèneres que més m'agraden, així que...
0: És un poc les dues coses, però més... Clar, no ho sé, jo diria que és més comèdia romàntica. Bé, no ho sé, tinc dubtes, perquè clar, sí que estan seguint una història de que la mare en esperador d'Eivissa, no?, i segueixen una història, una llegenda, un misteri que està basat en una llegenda local del Vila. I el que volem és que cada temporada passi el mateix, vull dir, diguem un nou hotel o un nou operador i seguim una llegenda local de la zona.
1: I si són d'un minut i mig, quant de capítols heu de fer per resoldre el misteri?
0: 60 capítols.
1: Val.
2: No està malament.
0: Que si ho penses, realment és com una pel·lícula, són 90 minuts.
2: Efectivament.
1: Una hora i mitja.
2: Quico, deies que no està en fase de desenvolupament. Supos que, de tota manera, ja heu pensat en repartiment a part d'anar, en detalls així que ens agrada saber els que no estem de dins, però estem pendents.
3: Jo penso que estan encara en una fase molt primerenca, no?
2: No he pensat encara...
3: Només tenim una actriu.
2: Les rèpliques, anant?
3: Només tenim una actriu, segura.
2: Sí, no, t'ha fet un gest, no ho teníem més, m'estàs mentint. Ella t'ha fet... No.
4: No, és veritat que està en una fase, bueno, encara no... Vale. També aquestes coses de cast i això depenen molt de com se defineix aquesta coproducció, perquè a vegades a lo millor entra un partner de cert lloc que no te demana que hi hagi un repartiment d'allà, saps?
2: Clar, per això vas a demanar.
4: Per això tampoc... hem creat un cast. Sí que tenim al nostre cap gent, però no volem desvetllar.
2: Però de vegades passa que, per exemple, responsables de plataforma, grans productores, vas amb un projecte i diuen, abans del projecte diguen qui. T'has agafat Eduard Fernández, jo que per dir-te una. T'has agafat la Victoria Luengo i després t'he dit, ja, ara parlant del projecte. Passa així o no, també, de vegades?
3: Passa així i passa al revés. Mira, he pensat la Victoria Luengo i he pensat amb l'Eduard Fernández. I t'he dit, no, mira, l'Eduard Fernández no serà aquest i la Victoria Luengo tampoc serà aquesta. Passa tot. Per això t'he dit, l'any té molta raó perquè...
4: Que és guai que puguin entrar a plataformes o televisions i puguin prendre també com decisions dins d'això, no? I això crec que és algo que també els agrada. Ara, noms, pues, en coneixem, n'hem xerrat amb qualcun i la veritat és que això hi ha gent que m'agradaria, però no se pot definir encara.
2: Sí que també són inaccessibles. Prova.
4: No. No sé si podrà ser perquè depèn molt del partner, que el partner si te diu això o allò, pues a lo millor ho tirarà cap una banda cap a l'altra.
3: Tot jo penso que la sèrie és tan bona que no hi ha cap ni un inaccessible, eh?
2: Per això dic...
4: Que en Quico ho veu molt bé.
2: Jo tinc molt de telèfons, si necessita algú.
3: Doncs mira,
2: dona, també.
3: El que estigui ben clar és que la directora ha de ser una dona.
4: Sí.
2: Perfecte.
4: I també tenim...
2: A favor.
4: Estem en ella, vull dir, hi ha un nom que mos agradaria molt, però mos hagués agradat avui dir-lo, però no està possible encara, perquè hi ha gent des molt apretades, però...
2: Sabem si se rodaria castellà, català, en principi...
4: Idealment, sí, en mallorquí, perquè és la meva llengua materna i parla molt de la relació amb sa mare, sí, però també això. Després és el que t'he dit. És que estem en una fase molt inicial que poden passar moltes coses. Segur que algo hi haurà.
1: Però no te veurem xerrant alemany.
4: Mana?
1: No te veurem xerrant alemany.
2: En tot cas que sos titúling.
4: No, que vinguin alemany a fer el meu paper. Això crec que és un llibre que tenim clar, sí.
2: Quico, te demano que te posis ara el vestit, el traje de president de l'APAI, de l'Associació de Productores, i ens acostis una mica a la vostra realitat. Quantes productores aplega ara mateix l'associació? Quin és el tamany, diguem, de les mateixes? I també que me diguis quins són els vostres principals clients.
3: Doncs mira, ara l'APAI reuneix 23 productores de totes les illes, de les tres illes, i el tamany és divers, no? Mm. No hi ha cap

0: productora gran aquí a Balears, productora gran, me refereixo a productores que puguem veure a Catalunya o a altres llocs, però sí unes productores d'un tamany mig i sobretot productores petites i també inclús unipersonals. Clar. Perquè són bàsicament el medi, a l'univers en el que movem aquí a Balears. Balears ha sigut sempre un lloc bastant complicat per fer producció, perquè no hi havia una aposta sèria per part del govern balear ni per part dels consells insulars per aquesta indústria, no? Sí que és veritat que ara veiem un canvi de directrius, un canvi de sentit, i començam a veure, com et deia el Zapatero, doncs no sé si és massa bo ara mencionar aquest nom,
1: les
0: botes verdes, veiem alguns botes verdes, sí. Vaig a canviar una mica de personatge, no? però sí, veiem una mica de reacció i sembla que per fi el govern està veient que l'audiovisual és una bona eina de promoció del territori, una bona eina de promoció de cultura i també una indústria alternativa al turisme, perquè dona llocs de feina i perquè és una indústria molt important.
2: Ferran, agafa el fil que deixa en Quico per demanar-te per un tema que ja hem parlat moltes vegades en directe i fora de la ràdio. Hi ha talent a les Illes, òbviament, hi ha empenta. Te demanem si aquest suport institucional que sembla que ja és basta. Tenim també plató. Quines dificultats vos trobeu els cineastes per aixecar projectes ara mateix?
3: Jo crec que, com heu comentat, talent, crec que n'hi ha de sobres, s'ha demostrat avui vespre en 4 premis i se demostra en tots els premis que guanyen els documentals de Balears. Crec que el que falta al final és suport de les institucions, en el final, per poder fer coses un poc més grosses que ens permetin realment competir amb el que s'està fent de fora. És un mercat global, però tanmateix també hi ha les altres comunitats autònomes que pitgen molt fort i tenen moltes ajudes, i aquí no hem d'oblidar que vivim una illa que, com dius, no, vivim aïllats, i això realment nos resta un pèl de competitivitat que estaria bé que ens donessin un recolzament per poder fer coses un poc més grosses.
2: Pues demà, per una qüestió que més ha aparegut i se n'ha parlat en aquestes jornades, la intel·ligència artificial, i demanava abans a Raquel Aguilera de Ivetres i a Diana de la Quadra, no?, per la incidència de l'IA, i com se gestiona aquí, con el vostre cas, l'utilitzau, de quina manera, sou dels que despro de que sí, benvinguda, perquè ben utilitzada ens ajuda molt, estalvia temps i dobbes, etc. O més dels que diuen la feina del creador mai se podrà substituir per l'IA?
0: Doncs jo crec que l'IA és una realitat. Intentar fugir d'aquesta eina és una cosa totalment absurda, no? Ja està instaurada. Hem vist diverses xarres aquí, keynotes i demés, parlant de la IA al món del cinema, de la producció audiovisual, i crec, jo no sé si substituir o no el creador, jo crec que el creador encara té molt de recorregut, i la IA té que córrer molt per atrapar els creadors, no? Però sí que jo penso que la IA és una eina molt important que els creadors poden utilitzar per fer la seva feina. No per suplir l'iniciativa, no per suplir el talent, però sí per ajudar a retar guió i de més. Jo crec que la IA és una realitat i tenim que aprendre a convivir amb ella. La IA no ens quitarà, no ens llevarà la feina, ni els creadors ni ningú. El que farà, ens quitarà la feina, ens llevarà la feina, seran aquells que saben utilitzar la IA.
4: I creus que en els propers 5 anys, per exemple, perquè la indústria ha canviat molt en els darrers anys, veurem canvis molt grans?
0: Ja ho estem veient. De 3 anys cap aquí, tot ha canviat moltíssim. Projectes que han començat fa 3 anys amb IA han canviat, el mateix projecte, ha estat canviant durant aquests anys amb noves eines, perquè això canvia moltíssim. Jo estic convençut que d'aquí a 3 anys el canvi serà substancial i ho veurem. No substituirà els creadors, perquè els creadors són la base, jo crec, de
4: l'audiovisual. I els actors? Que jo soc d'actriu i m'interessa el tema.
0: Els actors, de vegades, ho tenen una mica més complicat. Sí. Jo crec que sí.
4: Que m'ho substituiran per IA?
3: Estic totalment en contra.
4: Jo també.
3: No, perquè crec que al final...
2: I no, crec que també.
3: No, perquè crec que al final el que necessitem, quan mirem ficció, és connectar amb idees, connectar amb persones, i al final és això, és connectar. I si no tenim una persona real allà, jo crec que passa una pàtina de... Sí, pot estar molt ben fet, però aquells sentiments que un bon actor te fa, que dius, no sé com punyetes ho fa, però m'estàs retransmetent un munt, és impossible que ho faci, no ella.
0: No, sí, jo tampoc estic d'acord, eh? Vale. Que veig que això arribarà, o té que arribar, i penso que la IA substituirà abans els actors que no els creadors. És una opinió personal. Totalment en contra, eh? M'agrada veure persones, no dibuixos de la IA, no? Per això jo crec que passarà.
2: Vull escoltar l'opinió de Nam, però Nam a publicitat, tu ja saps com funciona això. I tornem de seguida.
1: Vetres Ràdios, coneixement. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i Vetres Ràdio. L'Aviador i Vetres Ràdio.
2: I continuem emetent en aquest Aviador especial des de Connecta Magaluf, 7 minuts per acabar el programa. Havíem quedat en les ganes d'escoltar en Nam Perellós opinant sobre la incidència, la irrupció de l'IA.
9: Bé, ara no sé si compraré les expectatives, però... no, que, mira, me n'ha passat una cosa avui que clar, és una eina que s'utilitza molt per fer teasers. Teasers quan fas un pitch, no? Un pitch és quan presentes un projecte, no?, per cercar finançament, al company, sí. I molta...
2: No sé si teniu alguna dificultat per escoltar, Anna. No l'estem escoltant ara mateix. Sí, a Cata li deixa aquí, tenim solucions per tot.
4: Sou...
2: Li està deixant
4: sou molt
2: ràpids.
4: Hola, què tal? No, deia que la veritat és que avui mos ha passat que en speech, que són aquestes presentacions que han fet de nostres projectes per cercar finançament o per cercar companys, hi havia molt de projectes que ara fan teasers, que seria com sí. Un mini trailer, i clar, utilitzen CIA per fer-los. I a mi m'ha resultat impactant que molts que estaven fet enviar, és el que deia en Ferran, costa que emocioni, i tu veus que no és real. Clar, això, a veure que en 3 anys pot canviar molt.
2: Sí.
4: Però, i realment crec, i això, i és que eren com a de persones, deies, uau, o sigui, m'arriba molt més. I això crec que és una cosa que costarà de substituir. De tota manera, jo crec que serà un producte a part. Per exemple, avui mencionava, no?, com plataformes utilitzaran que una persona... Això ja, de fet, Disney ho està començant a fer, que tu puguis posar un prompt, sí. De dir, vull una sèrie, vull un deia, que no m'agrada tant la sang, però que sigui un thriller, però no sé què, i que te facin una sèrie o que tu construeixis una sèrie en el teu gust, no? Oh. És com un altre vessant de l'entreteniment, és com si diguessis que els videojocs acabaran amb el cinema, saps? Jo crec que espera, que anirem per aquí. I també pens per donar un pot d'esperança als actors i actrius que aleshores el teatre ho petarà. I tu també, com a dramaturg.
2: Estic segur que ho continuarem petant.
4: Ho petarà i així la gent tenia molt en el teatre per connectar de veres.
2: Acomiadem en Nam Perelló, que crec que ha d'anar, no sé si la presentació de la sèrie de Victòria Martín. Vas anar això, a la Paguera?
4: Vaig veure-la, sí.
2: Idò, vinga.
4: Vinga, gràcies.
2: Moltes gràcies a tu, Anc. I enhorabona, de nou. Ferran, estaves comentant que els actors no, els guionistes, esperem que tampoc, però és vera que cada vegada sembla que tenim més, o teniu més dificultats, no? Per competir amb aquesta...
3: El que deia en Quico ha anomenat la paraula que és una eina, i jo sí. Crec que una eina ho és, jo ja l'estic utilitzant com a eina, com a cercador, vull dir, si van cercant per Google, ara cercar per ChatGPT o Gemini és superútil a l'hora de cercar coses que abans eren molt més difícil de trobar, i és vera que després com a sparring, com a guionistes moltes vegades estem molt tots sols a casa nostra, està molt bé rebotar-li idees i moment que te diuen. El que te diu moltes vegades no té cap sentit, són de 10 coses que te'n diu no agafaries cap, però de vegades t'encenen pues, la xispeta aquesta de, d'això no n'estic d'acord, però estirant d'aquest fil, és veure que potser puc canviar això i puc canviar això altre. Jo crec que aquí sí que és molt útil.
4: M'agradaria que haguessis dit, no, sí, jo l'he escrit totes les tres mi.
3: Habitación cero, que hem guanyat, està fet envia, sí.
4: He fet un prompt.
10: Envia i tota la
3: ironia. No sé de què va, està allò.
4: Capítols d'un minut i mig.
10: I de recordar-me, Habitación Cero, Premi New Arts de 5.000 euros en serveis de postproducció, esquelet audiovisual i darrere tot això el talent d'en Ferran Bés. Ferran, enhorabona i moltes gràcies per estar aquí.
3: Moltes gràcies.
10: No fluixis. Quico Domínguez, president de l'Associació de Productores, també membre juntament amb Dani Bagur, fundador d'Empati, que juntament amb Corte i Confecció estan parint, si me permeteu l'expressió, nua, la versió sèrie d'aquesta gran obra de teatre que té en Ampere jo com a creadora. Moltes gràcies. Recordem Trio Dos Bangues, el premi, 3.000 euros també, que va bé, no?
0: Ja han començat a finançar la
2: sèrie. Ja estan gastats.
10: Quico Domínguez, moltes gràcies.
0: Gràcies, Ferran.
10: Moltes gràcies. I Cata, acaba't amb tu perquè, clar, has vist tota la sèrie ja que s'està a punt de presentar ara mateix a Peguera. Se tiene que morir mucha gente. Victoria Martín, Ana Castillo...
4: Mira, justament això
10: Mònica,
4: que...
10: Mònica García Gómez, sempre. Mònica García és ella.
4: No, Macarena García.
10: Macarena García.
4: Mira, això que heu xerrat abans amb en Quico de que un actor, ella va poder... Una de les coses que va poder aixecar a la sèrie és perquè Nana Castillo li va agradar molt i anava en Nana Castillo de protagonista. A veure, a mi has dit, ha vist tota la sèrie, com si hagués vist una sèrie llarguíssima. És una sèrie curteta de 20 i pico minuts per capítol, 6 capítols, una comèdia profundament realista que a mi m'ha atrapat, no? Perquè els personatges són insuportables, estan plens de contradiccions, però són molt humans i els agafes estima, no? No sé si en el llibre era així, però també és realista la casa on viuen, no? És d'aquestes cases de no tenc un duro dels protagonistes i de cop te posen una mansió, tal. I és una sèrie valenta perquè tracta tot el que és la salut mental d'una forma cínica que jo crec que s'endurà un poc de crítiques, eh? Però a mi m'ha agradat molt com la tracta. Mm-hmm. Crec que agradarà molt.
10: Va, i jo la recomano. Va més, perquè jo he vist el primer capítol i m'he quedat allà com... Bueno,
4: no sé. Sí, i a part, bé, va més. Si no t'agrada el primer capítol, no ho sé, però és una sèrie... Els personatges no són aspiracionals, no te donen un gir de 180 graus i se converteixen en bones persones. No, no ho són. I no se convertiran, però... És que és aquesta amistat entre dones des de que són petites, que no has de fingir, però que tampoc és una cosa poètica, saps? Que se tiren, que se diuen de tot, però, bueno, se coneixen molt, també.
10: Molt bé, i demà més sèries, no? Aquesta setmana fas doblet. Demà què?
4: Sí, demà durem, sí. Xerrarem de sèries diferents.
10: Gràcies, Cata, per estar aquí amb nosaltres amb aquest aviador especial des de Connecta Magaluf a Mallorca. Tornem demà a les 6. Ja sabeu que en mig minutet arriben les notícies. Vagi bé.

0: El cas Leire Díez Escala i el jutge de l'Audiència Nacional passa d'investigar presumptes comissions il·legals a suggerir que podria existir una trama per entorpir procediments judicials que podrien afectar el PSOE o el govern de l'Estat. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: Agents de la Guàrdia Civil han entrat a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid i altres domicilis de persones implicades en el cas per cercar informació relacionada. El magistrat vincula també ara en el cas l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, a qui imputa per considerar-lo el cap de la suposada trama. També imputa altres 6 persones més, entre elles l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes, i l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, davant la sospita de pagaments irregulars a l'exdirigent socialista Leire Díez. El president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha promès contundència, diu si es demostren irregularitats tant per aquest cas com pel que fa al cas Plus Ultra que afecta Zapatero, i ha descartat un avançament electoral, com li demanen algunes formacions.
2: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
0: Feijóo parla directament de situació agònica i demana eleccions anticipades, com la presidenta del govern, Marga Proens, qui dona per finalitzada la legislatura.
3: Que donin sa veu ja en els ciutadans. Que deixin de segrestar sa democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
0: En uns minuts, escoltant totes les reaccions, es dimecres, dia 27 de maig, i els sindicats UGT i Comissions Obreres han firmat en la patronal un nou conveni de la fusta i el moble de Balears. Clàudia Mallia, bon vespre.
4: En diverses ocasions, la Conselleria de Treball ha hagut de mediar per arribar a un acord que inclou una pujada salarial del 16% en 4 anys. Miguel Pardo és secretari d'Habitat de Comissions.
5: Nos ha costado mucho, la verdad es que la negociación ha sido muy dura, pero bueno, al final los trabajadores han decidido firmarlo y nosotros pues lo hemos firmado, ¿no?
4: L'acord inclou una retribució per pèrdua de poder adquisitiu d'entre 600 i 800 euros.
0: Sant Josep de sa Talaia sancionarà amb una multa d'entre 10.000 i 30.000 euros el titular de 3 cans per un atac que es va produir el mes de febrer.
4: Els cans de raça perillosa van ferir una persona i el seu animal de companyia, que va morir hores més tard. La policia local ha retengut els cans, que romanen sota custòdia municipal.
0: Nova víctima mortal a les carreteres de les Illes ha estat a Palma.
4: Un motorista de 61 anys ha perdut la vida avui matí quan ha col·lidit amb un turisme i ha caigut a l'autopista de Llucmajor des del pont del Molinar.
0: I un 6% de la plaça de la Constitució de Mahó no mantindrà l'empedrat històric.
4: Un fet que ha suscitat les queixes d'alguns veïnats. L'Ajuntament afirma que ja comptava que es perdrien pedres i ha decidit posar-hi lloses llises per garantir l'accessibilitat i pel nou registre de la cova que s'hi ha trobat.
0: I en els esports, ja és oficial, el jugador Mario Rivillos no continuarà a l'Illes Balears Palma Futsal. Xisco Ribas, bon vespre.
6: Bon vespre. El club mallorquí ha anunciat avui matí que l'ala madrileny deixarà el Palma a final de temporada, posant fi a una etapa de 4 temporades a l'illa, que ja és història del futbol sala amb 3 Champions i 3 Intercontinentals. Rivillos jugarà la pròxima temporada a l'Inter Movistar. En futbol, el Mallorca planifica la temporada nova sense revelar encara qui serà l'entrenador. La primera incògnita és saber si Martín de Michelis, que ja ha mostrat predisposició per seguir el club, continuarà la banqueta mallorquinista. I a les 9 del vespre, el Rayo Vallecano jugarà a la final de la Conference League contra el Crystal Palace a Leipzig, Alemanya, i en aquest moment Alexia Putellas està disputant el seu darrer partit com a jugadora del Barça.
0: Més esports quan passin uns minuts de les 7 i mitja. I la calor no afluixa i ens preparam per arribar divendres al pic màxim en temperatures de fins a 35 i 36 graus. Dani Capó, bon vespre, que ens espera per aquest dijous i també per a nit, perquè ja són unes nits que comencen a ser ben caloroses.
7: Sí, de fet, ja hem començat a tenir alguns valors de nit tropical a punts pròxims a la costa, com per exemple, sobretot el far de Cap de Pere. I ara tenim per davant hores, com has avançat, Aina, de molta de calor. Demà pugen les temperatures, per tant, demà ja començarem a notar encara més calor que avui. Passarem a més bandes dels 33 graus demà. Els 30 els tindrem de manera generalitzada i això amb un cel pràcticament destapat. És perquè poden trobar qualque pinzellada de núvol prim demà, però molt poqueta cosa. El vent també ho farà fluix, molta tranquil·litat a la mà. I com comentava, serà divendres el dia en què en principi haurem d'estar bastant pendents a les temperatures perquè efectivament es poden superar els 35 graus, principalment a punts de Mallorca. I hem de recordar que encara som al mes de maig, això marca una anomalia molt important i també, atenció, als nous rècords que han batut avui pel que fa a la temperatura de la mà, ja al voltant de més de 26 graus a la boia de Mur.
0: Serà, per tant, un cap de setmana per anar a la platja?
7: Sí, segurament serà l'activitat més recomanable tenint en compte les temperatures que esperam, sí.
0: Ho detallarem aquests propers dies de cara al cap de setmana. Gràcies, Dani. I en Cultura parlarem de la instal·lació Arrels de l'artista alemanya Caterina Grosse, que es podrà veure fins al mes de gener a la Llotja de Palma, i del Pollença Rock, que se celebrarà el dia 7 i 8 de juliol amb Sau, Els Amics de les Arts o Pel de Gall, entre molts altres. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Sif al control tècnic.
1: IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: Són les 7 i 6 minuts. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, imputa en el cas Leire Díez, l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i altres persones vinculades al Partit Socialista, com l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, i l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes, a més també d'advocats i agents policials. Una causa que investiga si el Partit Socialista hauria pagat a l'exmilitant Leire Díez per influir en procediments judicials que afecten el partit i l'entorn del govern, de Pedro Sánchez.
4: Les noves passes del jutge, que des del desembre investigava a Díez, escala ara fins a 7 imputats i situa a Santos Cerdán com a possible superior jeràrquic dins el cas. Els investiga per diversos delictes, entre els quals organització criminal, suborn, falsedat documental i actuacions contra les institucions de l'Estat. Respecte a la gerenta socialista, el jutge considera que hi ha indicis per acusar-la almenys de còmplice i també com a possible autora del delicte de falsedat documental per l'emissió de factures falses. La interlocutòria del jutge Pedraz també recull una vintena de reunions de Leire Díez a Ferraz, la majoria amb Cerdán, així com una desena més fora de la seu socialista. També assenyala intents de suborn per part de l'exmilitant socialista a fiscals i empresaris. Pedraz situa el període de reflexió de Pedro Sánchez, ara fa 2 anys, com a punt d'inflexió de la trama per a desestabilitzar causes del PSOE.
0: En el marc d'aquesta investigació, la Guàrdia Civil ha escorcollat durant bona part del dia la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid davant el requeriment del jutge de documentació i arxius informàtics.
4: El jutge ha demanat als agents de la Unitat Central Operativa, l'UCO, la intervenció de correus electrònics de qui va ser el número 2 del PSOE, Santos Cerdán, i de la gerenta Ana María Fuentes. També ha requerit llibres comptables i altres dades d'accés a la seu socialista. I de manera simultània, l'UCO també ha entrat als domicilis privats dels exdirigents socialistes Cerdán i Zarrías, així com de l'empresari Javier Pérez Dulcet. Els agents de la policia judicial també han anat a la seu de la Guàrdia Civil a Madrid per recopilar documents i testimonis sobre una possible filtració d'informació.
0: Davant els requeriments de l'UCO, a Ferraz, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, garanteix màxima col·laboració en la justícia.
4: El cap de l'Estat diu que no vol restar importància ni gravetat als fets, però fa una crida a respectar els temps de la justícia. Tot i això, promet contundència si es demostren irregularitats. Ho ha dit en roda de premsa des de Roma, on es troba de viatge oficial.
2: Los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay, comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
4: Sánchez també ha reiterat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Tot i la pressió dels partits de l'oposició per les diverses qüestions judicials, el cap de l'executiu ha descartat convocar eleccions anticipades, diu, pel bé de l'interès general.
2: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas.
4: Tot plegat quan avui en una entrevista a l'Eire Diez ha dit que no sap res del que està passant i assegura que són informacions falses.
0: L'operació de l'UCO també ha marcat avui la sessió de control al Congrés i encara amb el ressò de la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero. Davant d'aquest panorama, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a exigir a Sánchez que convoqui eleccions generals de manera immediata.
4: Feijóo ha qualificat la situació política d'agònica arran dels diferents casos de corrupció que afecten l'entorn del govern espanyol i del Partit Socialista. El líder popular ha ironitzat amb la visita de Sánchez al Vaticà.
8: Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento, no robarás, y el octavo mandamiento, no mentirás. Esta es la situación, insisto, patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles.
4: Els populars apunten també als socis d'investidura i els demanen que deixin de sostenir el govern espanyol, una opció que els socis descarten. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha dit que no responen a les exigències del PP.
9: De cualquier denuncia, cualquier atisbo, cualquier sospecha, investigación, transparencia y que se aclare todo, por supuesto. Pero desde luego no va a ser un titular de un medio de comunicación, no va a ser el señor Feijóo y no va a ser el señor Aznar quien determine lo que tenemos que hacer.
4: Tant Sumar, soci de coalició, com Podem i Esquerra Republicana, socis d'investidura, insisteixen que la línia vermella per abandonar o retirar el suport al govern seria un hipotètic finançament irregular del PSOE. Són Ione Belarra, de Podem, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
10: Bueno, a mí me parece que la situación para el gobierno está alcanzando un nivel absolutamente insostenible. Nosotras pensamos que la solución, insisto, a la corrupción del Partido Socialista no puede ser la corrupción del Partido Popular.
11: Nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
4: Rufián també ha ironitzat que les legislatures duren el que digui el PNB i sí que ha demanat un avançament electoral. És Maribel Vaquero, portaveu del PNB al Congrés.
12: Al 2027 no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
4: Tot això als passadissos, mentre dins de l'hemicicle la portaveu de Vox, Pepa Millán, ha dit que faran tot el possible per fer caure el govern de Sánchez.
13: La dimisión para este gobierno sería una salida demasiado digna. Nosotros vamos a trabajar para echarles, y no solamente para eso, sino para que también respondan políticamente y penalmente por todo el daño que están haciendo.
0: Aquí, a les Illes, el Partit Socialista manté el mateix posicionament que Sánchez, mentre que la dreta demana eleccions anticipades.
4: El diputat socialista Marc Pons assegura que s'actuarà amb màxima contundència si es demostren corrupteles i recorda que a les Balears, qui anirà a judici per presumpta corrupció, és el president d'Eivissa, Vicent Marí.
14: Màxim respecte cap a secció judicial, màxima contundència, per suposat, però també el mateix llistó d'exigència per tothom, també per el Partit Popular.
4: Per part dels ecosobiranistes, mentre Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, assegura que analitzaran el suport del seu diputat al Congrés, Vicent Vidal, al govern Sánchez, Josep Castells, de Més per Menorca, diu que no veu motius per un avançament electoral. Apesteguía ha demanat al Partit Socialista si creu que encara conserva la confiança que va tenir en la investidura.
15: Creu que mereix la confiança d'aquells que el varen votar ara fa 3 anys en el Congrés dels Diputats i que està fent lo desitjable per mantenir aquesta confiança.
16: Motiu per convocar les eleccions o excusa per convocar les eleccions no ho veig.
4: I pel que fa a la dreta, conscients que els números no surten per una moció de censura a Sánchez, Vox i el PP demanen eleccions anticipades. Són Manuela Cañadas, de Vox, i Sebastià Sagreras, del PP.
17: Porque te pueden engañar una vez, incluso hasta dos, pero ya 3 veces... Hay que ser muy tonto para votar a quien te roba y a quien te toma el pelo.
18: No mos mereixem aquesta vergonya i que la responsabilitat, si es que en tenen un mínim, cauria avui en convocar eleccions.
0: I més contundent s'ha mostrat la presidenta del govern, Marga Proens, qui ha donat per finalitzada la legislatura a l'estat espanyol.
3: La legislatura ha acabat. Que donin la veu ja als ciutadans. Que deixin de segrestar la democràcia. i que convoquin eleccions avui mateix. És hipocresia del Partit Socialista. S'imaginen que això hagués passat en el Partit Popular? Vostès creuen que jo hagués pogut fer avui aquesta roda de premsa acompanyada del Valle, del president del Consell de Mallorca?
0: Són les 7 i quart, canviant de qüestió. Nou accident de trànsit mortal a les carreteres de les Illes. Un motorista de 61 anys ha perdut la vida avui matí quan ha col·lidit amb un turisme, ha sortit disparat i ha caigut a l'autopista de Llucmajor des del pont del Molinar.
4: L'accident ha ocorregut al punt quilomètric 4 poc abans de les 7 del matí. Segons ha informat la Guàrdia Civil, l'home ha mort a causa de l'impacte. L'accident ha causat cues quilomètriques de retencions.
0: I l'operació contra el tràfic de drogues, iniciada avui a Palma, ha acabat, ja s'ha tancat, amb la detenció de 6 persones. A més, la Policia Nacional ha intervingut més de mig quilo de cocaïna, 70 grams d'heroïna, més de 250 grams de marihuana, d'haver 13.000 euros, dòlars i unes 81.000 naires, que és la moneda oficial de Nigèria.
4: S'espera que els detinguts passin a disposició judicial a partir de demà. Estan acusats de delictes contra la salut pública. L'operació ha començat a les 6 del matí a la barriada de Son Gutleu. Allà els agents han escorcollat un infrahabitatge que era una antiga lampisteria i que es feia servir com a punt de venda de droga. La investigació es va iniciar per una denúncia de veïnats que observaren molta gent entrant i sortint. És una de les veïnades del barri.
19: Això no és un habitatge, sinó és un local comercial, i això els veïnats ja ho sabíem, clar que sí. A més, sabien que s'havia denunciat, però no s'estava fent res. Però és cert que no sabíem el tema de tràfic de drogues.
0: I l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany destinarà 120.000 euros els pròxims 2 anys a gestionar les bombones d'òxid nitrós, el conegut com a gas del riure, confiscades al municipi. Un residu considerat perillós, que també és un mal de cap per als hotelers de l'illa i Vicenç Enric Fernández.
20: En poc temps s'ha passat de les petites ampolles individuals de gas nitrós en vasos d'un o 3 quilos que els turistes pugen a l'habitació dels hotels. Unes bombones que representen un problema greu per als establiments, que els han de portar a un dels 3 gestors autoritzats que hi ha a Eivissa. Si una bombona arriba a les premses de la planta de transferència, mesclada amb altres residus, la pressió les fa sortir disparades amb tanta força que han foradat el sostre. Dur les ampolles a una empresa autoritzada costa entre 4 i 7 euros al quilo i cada envàs pesa entre 3 i 8 quilos. Ho explica el responsable de Medi Ambient de Vibra Hotels, Roberto González.
21: Ya no solo de estas botellas pequeñas, que esto era hace años, sino ya el tamaño es mucho más grande. Y obviamente nosotros lo que hacemos es, a través de nuestros gestores autorizados medioambientales, hacernos cargo de lo que nos encontramos en las habitaciones.
20: Però si l'ampolla està buida, hi ha qui les accepta sense càrrec. Així que, per abaratir la factura, el personal de manteniment d'algun d'aquests hotels diu que les fan foradar, una pràctica molt perillosa que el sector no vol comentar. Pepa Torres, regidora de Medi Ambient de Sant Antoni de Portmany, adverteix del perill.
22: Són pràctiques que la veritat és que jo, com a gestors o com a tractament de residus, no és una pràctica recomanable. Estan parlant d'un gas contaminant.
20: L'Ajuntament de Sant Antoni té el mateix problema amb les bombones que decomissa al carrer i el que recull el servei de neteja, i es gasta uns 60.000 euros l'any a portar-les a un gestor autoritzat.
0: L'arrestada per presumptament haver matat la seva sogra al domicili del barri de Pere Garau a Palma ha estat ingressada al mòdul de detinguts de l'Hospital de Son Espases.
4: Mentrestant, la Policia Nacional continua investigant els fets. Està previst que demà la dona de 36 anys passi a disposició judicial.
0: I l'Ajuntament de Sant Josep sancionarà amb una multa d'entre 10.000 i 30.000 euros els titulars dels 3 cans que dia 21 de febrer varen atacar i ferir una persona i el seu animal de companyia, que va morir hores més tard. La policia local ha retengut els cans al propietari i romanen sota custòdia municipal.
4: L'Ajuntament ha descartat sacrificar-los i suspendrà definitivament la llicència de tinença d'animals potencialment perillosos als amos. També ha denunciat pressions de persones vinculades als titulars dels animals i, d'altra banda, d'algunes entitats animalistes. Enguany, la policia local i la unitat de medi ambient han tramitat 34 denúncies per irregularitats en la tinença d'animals domèstics, ha atès 53 incidències i ha intervingut en 19 avisos per atacs a persones i altres animals.
1: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
5: Chico, al lío, pide un crédito.
6: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
5: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
7: Ei, té vos pas.
23: Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
24: I de colonet per tothom.
23: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
25: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Els sindicats UGT i Comissions Obreres han firmat un nou conveni de la fusta i el moble de Balears en la patronal del sector. Després de 3 anys de negociacions que s'han romput en la patronal, en diverses ocasions, amb molt de bloqueig, la Conselleria de Treball ha hagut de mediar per arribar finalment a un acord.
4: El nou conveni inclou un augment salarial del 16% en 4 anys i una retribució per pèrdua de poder adquisitiu entre els 600 i 800 euros que es cobrarà abans del setembre d'enguany i que no podrà ser compensada ni absorbible. El responsable de negociació d'UGT Balears, Roberto Serrano, ha explicat que l'acord no ha estat fàcil.
26: Cuando nosotros, al ver la huelga, que va a haber una huelga en el sector, nosotros nos ponemos en contacto con la directora de trabajo y es ella quien convoca a todas las partes y es gracias a eso a lo que conseguimos desbloquear el convenio que hemos vuelto a firmar, para que tengas una idea, en la sede del TAMI.
4: Comissions Obreres tenia una vaga prevista per dilluns que es va cancel·lar davant la mediació del govern en el conflicte. Miguel Pardo, secretari d'Hàbitat del sindicat, ha criticat que no s'hagi suprimit el plus absorbible a la paga per pèrdua de poder adquisitiu, una de les seves línies vermelles, però també ha subratllat que els treballadors ja volien un conveni nou perquè des del 2024 no tenien cap pujada salarial.
26: Nos ha costado mucho, la verdad es que la negociación ha sido muy dura, pero bueno, al final los trabajadores han decidido firmarlo y nosotros pues lo hemos firmado, ¿no?
4: L'acord s'ha realitzat en el TAMIP i tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2029.
0: I els ciutadans de les Balears pateixen l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà a les seves butxaques. Fins a un 93% dels participants a la primera enquesta d'estudis d'opinió de les Illes assegura que el conflicte s'ha notat en el seu dia a dia, especialment a l'hora de pagar factures. 8 de cada 10 reconeix que ha perdut poder adquisitiu i 7 de cada 10 ho ha notat, diu, especialment a l'hora d'adquirir combustibles, aliment, begudes o també productes de neteja.
4: És la primera enquesta encarregada pel govern a l'IBES que a partir d'ara elaborarà mitja dotzena de sondejos anuals. Segons el vicepresident Antoni Costa, això permetrà tenir dades i informació de primera mà per poder aplicar mesures i solucions. Es tracta d'un projecte finançat per l'impost de turisme sostenible i és l'embrió del futur centre d'opinions de les Illes Balears que ja s'impulsarà al llarg de la pròxima legislatura.
27: Això és un embrió. El centre d'estudis d'opinió és una evolució més d'EOIP. L'important és que avui arranca un nou projecte que no existia en aquesta comunitat autònoma. I és que el govern de les Illes Balears ha fet una passa endavant i ha posat en marxa EOIP.
4: Pel que fa a aquesta primera enquesta, deixa altres dades rellevants, com que un de cada 3 balears ha renunciat o ajornat inversions a causa del context econòmic actual derivat de la conjuntura internacional, especialment aquells amb rendes més altes. L'encariment del cost de vida també ha comportat canvis en els hàbits de transport. En 6 de cada 10 encastats o bé fan servir manco al cotxe o bé opten pel transport públic o per la mobilitat activa. Catalina Barceló és la directora general d'Economia i Estadística.
28: Hi ha una àmplia majoria de ciutadans que ja està percebent un impacte econòmic directe a la vida quotidiana. En el seu dia a dia està notant, i a més ara ho veurem en xifres, 9 de cada 10 residents està notant l'impacte a les llars, encariments de factures en general, subministres, combustibles, aliments, després traurem les dades. 8 de cada 10 perceben una pèrdua de poder adquisitiu.
4: L'enquesta s'ha elaborat entre una mostra representativa de més de 1.500 residents.
0: L'Ajuntament de Palma ha acordat iniciar la via judicial per desallotjar l'antiga presó després de constatar que encara hi ha unes 80 persones. D'aquesta manera finalitza el termini atorgat per l'administració local als qui ocupen aquesta instal·lació per abandonar-la de manera voluntària.
4: Cort va comunicar presencialment a 101 persones a principis de maig que havien d'abandonar la presó i els va donar un termini de 5 dies per anar-se'n voluntàriament. A les altres 107 se'ls va intentar notificar, però davant la impossibilitat de contactar-hi, varen ser requerits a través del BOE. La regidora portaveu del consistori, Mercedes Celeste, explica que la majoria de les persones que romanen allà no compleixen els requisits per accedir als serveis socials perquè no estan empadronades o perquè estan en una situació irregular.
2: L'objectiu prioritari d'aquest Ajuntament sempre ha estat protegir la seguretat de les persones, oferir atenció social dins els recursos disponibles i recuperar un espai per a la ciutat on està prevista una futura actuació vinculada a la construcció d'habitatges.
4: Sigui com sigui, el procediment tira endavant amb el requeriment que la justícia marqui el calendari del desallotjament.
0: I el bloc de pisos en subhasta de l'EO passarà a mans de la Sareb, el conegut com a Banc Dolent, ha estat el millor postor a la majoria d'immobles.
4: És la solució que més tranquil·litza els llogaters que veien perillar a casa seva si l'edifici passava a mans d'un fons d'inversió. La Sareb ara negociarà amb cada un dels veïns per mirar d'arribar a un acord que els permeti quedar i no haver de partir. El PSOE critica la deixadesa del govern i el Consell per no haver intentat adquirir l'edifici i destinar-lo a habitatge públic. El secretari dels socialistes és Pepe Mercadal.
8: És una bona notícia, però no hi ha que oblidar que tant el govern com el Consell tenien l'oportunitat de quedar-se amb tots ells. Havien d'exercir el dret que tenen de tanteig i retracte, reconegut per la llei balear d'habitatge, però no ho han volgut fer. És a dir, el PP ha passat olímpicament dels veïns d'aquest bloc de pisos de l'O.
0: I el conseller d'Educació, Antoni Vera, s'ha reunit amb el batlle de Sant Josep de Sa Talaia, Vicent Roig, per tractar les diferents millores que requereixen els centres escolars del municipi Josepí d'Ani Manau.
9: En la reunió s'han traçat les línies d'actuació per ampliar els instituts de Salgarp i Sant Agustí, dues ampliacions previstes en el Pla d'Infraestructures de la Conselleria, però que encara es troben en una fase inicial i no compten amb un avantprojecte. Escoltem el conseller d'Educació, Antoni Vera.
10: No se tracta tant d'obrir línies noves com de poder, sobretot, donar més cabuda a tots els estudis de formació professional que han anat creixent dins el municipi, dins aquests instituts. Per exemple, Salgar té tota la seva part d'activitats esportives. Nosaltres hem ampliat l'oferta, però, clar, evidentment, el centre necessita créixer.
9: També s'ha definit el conveni que permetrà diverses millores en quatre centres d'infantil i primària. Són l'Urgell, Can Garxo, Sant Jordi i Les Planes. Són reformes a les cuines, menjadors i lavabos d'aquests col·legis. Vicent Roig és el batlle de Sant Josep de Sa Talaia.
11: Conveni que repeteix que ens ha ajudat molt a posar ordre, ens ha ajudat molt sobretot a donar respostes. La majoria de les coses o les necessitats que reflecteix aquest conveni quedaran fetes ja pel proper curs.
9: Les feines previstes als centres d'infantil i primària compten amb un pressupost conjunt de 445.000 euros.
0: El sindicat SATSE alerta que 80 infermeres han abandonat les Balears entre els mesos de gener i maig. Segons el sindicat, la fuga de professionals agreuja la situació i anticipa un estiu marcat per la falta de personal i un augment de la sobrecàrrega assistencial.
4: El sindicat d'infermeres lamenta que les illes continuen perdent treballadores per les dificultats, diu, per accedir a un habitatge, l'elevat cost de la vida i unes condicions laborals que no resulten prou atractives per retenir les professionals. El secretari general de SATSE a les Balears, Jorge Tera, critica que el govern no pren cap mesura.
12: Esto está generando el que las enfermeras tengan que hacer muchísimas horas extra. Estamos calculando alrededor de 200.000 horas extra de enfermera el año pasado. Y aparte de las horas extra, pues supone muchos días con falta de coberturas. Servicios en los que tiene que haber tres enfermeras quedan dos, servicios en los que tiene que haber cuatro enfermeras quedan tres.
0: En la mateixa línia, el Col·legi d'Infermeria lamenta que les Balears continuen per davall de la mitjana estatal en nombre d'infermeres per habitants. La ràtio és de 6,2 professionals per cada 1.000 habitants.
4: La presidenta del Col·legi, Maria José Sastre, denuncia que les Balears continuen amb una de les ràtios d'infermeres més baixes de l'Estat. Per això demana posar en marxa de manera urgent un pla estratègic per captar professionals.
3: i demanant pues, a les institucions que hi hagi un pla estratègic que estigui dirigit a augmentar el número d'infermeres, a captar sobretot i a retenir el talent, no? Necessitant pues, davant la cronicitat, davant l'envelliment, davant una població que va augmentant.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. El cas Leire Díez Scala i el jutge de l'Audiència Nacional passa d'investigar presumptes comissions il·legals a suggerir que podria existir una trama per entorpir procediment judicial que podrien afectar el PSOE o el govern de l'Estat. Agent de la Guàrdia Civil han entrat a la seu del partit al carrer Ferrat de Madrid i altres domicilis de persones implicades en el cas per cercar informació relacionada.
2: El magistrat vincula ara el cas a l'exsecretari general d'organització del PSOE, Santos Cerdán, a qui imputa per considerar-lo el cap de la suposada trama. També imputa 6 persones més, entre elles l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes, i l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, davant la sospita de pagaments irregulars a l'exdirigent socialista Leire Díez. El president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha promès contundència si es demostren irregularitats, tant per aquest cas com pel que afecta Zapatero, i ha descartat un avançament electoral com li demanen algunes formacions.
3: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
2: Feijóo parla de situació agònica i demana eleccions anticipades.
1: Un missatge que també ha transmès la presidenta del govern, Marga Proens, qui dona per finalitzada la legislatura.
4: Que donin sa veu ja als ciutadans. Que deixin de segrestar sa democràcia. I que convoquin eleccions avui mateix.
1: I els sindicats UGT i Comissions Obreres han firmat en la patronal un nou conveni de la fusta i el moble de Balears.
2: Després de 3 anys de negociacions que s'han romput en diverses ocasions, la Conselleria de Treball ha hagut de mediar per arribar a un acord que inclou una pujada salarial del 16% en 4 anys. Miquel Pardo és secretari d'Hàbitat de Comissions.
5: Nos ha costado mucho, la verdad es que la negociación ha sido muy dura, pero bueno, al final los trabajadores han decidido firmarlo y nosotros pues lo hemos firmado, ¿no?
2: L'acord també inclou una retribució per pèrdua de poder adquisitiu entre els 600 i 800 euros.
1: Sant Josep de Sa Talaia sancionarà amb una multa d'entre 10.000 i 30.000 euros els titulars de 3 cans per un atac que es va produir el mes de febrer.
2: Els cans de raça perillosa van ferir una persona i el seu animal de companyia, que va morir hores més tard. La policia local ha retengut els cans, que romanen sota custòdia municipal.
1: Nova víctima mortal a les carreteres de les Illes ha estat a Palma.
2: Un motorista de 61 anys ha perdut la vida avui matí quan ha col·lidit amb un turisme i ha caigut a l'autopista de Llucmajor des del pont del Molina.
1: I un 6% de la plaça de la Constitució de Mahó no mantindrà l'empedrat històric.
2: Un fet que ha suscitat les queixes d'alguns veïnats. L'Ajuntament afirma que ja comptava que es perdrien pedres i ha decidit posar-hi lloses llises per garantir l'accessibilitat i pel nou registre de la cova que s'hi ha trobat.
1: Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
0: Informatiu vespre. Esports.
1: Ho dèiem en començar, Xisco Ribas ja és oficial. El jugador Mario Rivillos no continuarà a l'Illes Balears Palma Futsal.
6: El club mallorquí ha anunciat avui matí que l'ala madrileny deixarà el Palma a final de temporada, posant fi així a una etapa de 4 temporades a l'illa, que ja és història del futbol sala. Escoltà Mario Rivillos.
7: Si no hay entendimiento entre las personas, el mejor camino es separarse. Eso está claro. Siempre y cuando nos separemos bien. Se han escuchado muchos rumores de mi salida, tal. Simplemente que no ha habido entendimiento por ambas partes. Pero bueno, respeto máximo al club.
6: Partícip de les 3 Champions i les 3 Intercontinentals aconseguides pel conjunt mallorquí, Rivillos és el jugador amb més títols a la història del Palma, juntament amb Carlos Barrón i Luan Müller. El madrileny diu que se'n va ben content.
7: Bueno, a ver, las despedidas siempre son tristes, ¿no? Pero también te digo que me voy muy feliz, sabiendo que he dado todo de mí. Yo creo que la gente se ha dado cuenta y al final es lo que me llevo, ¿no? Lo que digo más o menos en el vídeo, me llevo la gente, me llevo los compañeros, me llevo todo el cariño de toda la isla que me ha transmitido desde que llegué. No me voy con pena, me voy más feliz que triste, pero sí que es verdad que dejo aquí gente que quiero mucho y bueno, pero feliz.
6: El Palau d'Esports de Somos s'acomiadarà del jugador aquest divendres en el partit d'anada dels quarts de final del play-off contra el Manzanares. Això sí, encara la incertesa de si Rivillos podrà disputar aquest enfrontament per mort de la seva lesió. El madrileny jugarà la pròxima temporada a l'Inter Movistar. En futbol, el descens del Real Mallorca fa que jugadors com Jan Virgili vegin rebaixada la seva clàusula a més de la meitat. En el cas del català, la seva clàusula ha baixat dels 30 als 12 milions d'euros, una oportunitat que podrien aprofitar alguns clubs de primera. I altres jugadors, com Samu Costa o Vedat Murici, podrien sortir del club per menys doblers del que en un principi s'esperava la institució. Mentrestant, el Mallorca planifica la temporada nova sense revelar encara qui serà l'entrenador. La primera incògnita a saber si Martín de Michelis, que ja ha demostrat la seva predisposició per seguir el club, continuarà la banqueta mallorquinista. El Rayo Vallecano disputarà avui la final de la Conference League contra el Crystal Palace a Leipzig, a Alemanya, quan siguin les 9 del vespre. El conjunt madrileny comptarà més d'11.000 aficionats a la graderia del Red Bull Arena, firmant així el desplaçament més massiu de la història del club. Escoltam Álvaro García, jugador del Rayo.
8: Cuando eres pequeño, pues quieres disfrutar, jugar con tus amigos, y en ningún momento piensas que vas a ser profesional, pues imagínate jugar una final europea, ¿no? Creo que es único, que nos va a hacer muy felices y sobre todo disfrutar el proceso.
6: I precisament l'ex mallorquinista Òscar Trejo s'acomiadarà del club madrileny en aquesta final de la Conference League.
9: Sobre todo disfrutar, de agradecer a cada compañero el momento, el tiempo que han tenido conmigo. De cada uno me llevo lo mejor, del míster igual y de su cuerpo técnico. Y bueno, ojalá que podamos hacer felices a mucha gente y a gran parte de España que quiere que ganemos.
6: I qui també s'acomiadarà en aquesta final del Rayo Vallecano és el seu entrenador Íñigo Pérez. Pel que fa al rival, el Crystal Palace, cal mencionar que té a la plantilla el defensa mallorquí Xavi Riad, que a més anirà al Mundial amb el Marroc. I des de les 7, el Barça de les mallorquines Catacoy i Patrick Guijarro està disputant el penúltim partit de Lliga contra la Reial Societat. De moment, resultat favorable al conjunt blaugrana per 2-1. Un enfrontament en què Alexia Putellas s'acomiadarà de l'afició blaugrana a l'estadi Johan Cruyff, disputant el seu darrer partit com a jugadora del Barça. La catalana va anunciar ahir el seu adeu al club després de 14 anys i amb un balanç de 507 partits jugats, 232 gols i un total de 38 trofeus. Tot i així, recordem que Alexia Putellas vendrà a Palma la setmana que ve per disputar a Somos el partit d'Espanya contra Anglaterra en vista la classificació per al Mundial del Brasil de l'any que ve. El Poblense disputarà aquest diumenge el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a la Primera Federació. El conjunt poblé i l'Àguila Murcià van empatar 0 el partit d'anada i s'espera que el municipal de Sa Pobla sigui un factor clau per aconseguir l'objectiu de l'ascens. En el programa Esports 3, el jugador del Poblense, Marc García, ha parlat del partit.
10: Jo crec que s'intentarà veure, pues, el Poblense que, com ha jugat a casa sempre, amb una pressió molt alta, intentant, pues, ser dominador del partit, i en el moment que no ho siguem, pues, fer aquestes transicions que tant d'èxit molt estan donant. Però jo crec que un equip, sobretot, amb molta energia, molt valent.
6: El partit entre Poblense i Àguiles començarà diumenge a les 12 del migdia i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. En bàsquet, el Sant Antoni vol cercar el miracle de la remuntada per intentar ascendir a la Primera FEB. L'equip pitius haurà de remuntar aquest dissabte a casa els 19 punts de l'anada que van queixar davant l'Insolà Caja 87. Víctor Sancho.
11: S'espera una entrada històrica a Sa Pedrera. Podria ser de rècord a l'illa amb més de 2.500 persones a dins d'un pavelló. El Sant Antoni ho tindrà molt difícil, però en la seva gent, Vicent Costa, ho veu factible.
12: Ja estem en l'energia, en les ganes de que això es pot remuntar, i la veritat és que, vaja, sent sincer i dient que sempre respectant molt el rival, però jo crec que ho podem aconseguir. O et toca un equip que és més fort o que penses que és més fort, doncs, bueno, has d'acceptar i lluitar. Es vol pujar o es vol competir a una categoria superior, vull dir, al final és com diu tot Déu, ho has de guanyar tots. Hi ha molt d'optimisme, vull dir, ostres, si ho han fet les altres voltes, per què no ho podem fer aquesta? Entonces, la sensació, l'ambient que hi ha és de que es pot fer. Si entre tots els podem, com solen dir a voltes, apretar lo suficient perquè no facin el seu joc, en comentant, vull dir, el bàsquet Sant Antoni quant de temps fa que juguem a segona? On antigua l'E Plata. Vull dir, hem de comptar, vull dir, que realment nosaltres som un equip jove, vull dir, que han fet molt en poc temps, sí. És a dir, mos quedam a les portes, bueno, mos quedam a les portes, però sempre sempre hem depengut de nosaltres mateixos.
11: Dissabte, 8:15 de la tarda, el Sant Antoni vol que aquesta vegada sí que sigui la de l'ascens a primera FEB.
6: Gràcies, Víctor. I acabam amb un altre punt de bàsquet sobre l'Azul Marino, perquè Carmen Grande continuarà una temporada més al conjunt mallorquí. El club ha anunciat avui l'ampliació del contracte de la base madrilenya.
1: Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
0: Informatiu vespre. IB3 Ràdio. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracte. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
1: A Formentera, negocis i usuaris de Cala Saona es queixen de l'acumulació de posidònia a la platja i que no s'hagi abalisat la zona de bany. La manca de servei de gandules i parasol també genera malestar en alguns usuaris.

0: a l'entrar a l'aigua, però bueno.
1: El Consell ha retirat diverses vegades la Posidònia de la platja de Calassaona i ho continuarà fent els pròxims dies, però hi ha un nou decret que estableix que la Posidònia retirada s'ha de deixar apilada a la mateixa platja i a final de temporada retornar-la a la vora de la mar. També hi ha queixes pel retard en la posada en marxa del servei de gandules i parasols.
2: Pregunta por la maca, por la sombrilla.
1: Durant aquesta setmana es farà el replanteig i es col·locaran les gandules i els parasols autoritzats. Pel que fa als 7 gelós denegats, el Consell treballa per cercar una solució. Entre els turistes hi ha opinions diferents.
3: A nivell personal m'estimo més que estigui així. Si no és un espai de platja que està ocupat per una empresa...
0: Sí, ens posem a la sorra i si no ens hem posat a les roques.
1: El servei d'avalisament de platges també està paralitzat perquè s'ha presentat un recurs contra la seva adjudicació.
3: Les grans embarcacions, per lo general, mantenen la distància. Si és cert que les Zodiacs i tal, els socorristes han hagut de donar algun cop d'atenció perquè passen pel mig.
1: El Consell cerca una fórmula per agilitzar el procés i poder avalisar el litoral de l'illa.
4: I les Balears han rebut 47 banderes blaves que acrediten la qualitat de ports i platges de les illes. Un distintiu que per primera vegada té una vigència de 2 anys i que es podrà identificar a 33 platges de les illes i a 14 ports.
5: Un d'aquests ports on avui ja uneix la bandera blava és el de Solla, que juntament amb el de Porto Colom enguany recupera la distinció. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua.
6: Les banderes blaves són un incentiu per anar millorant, per estar al dia, per millorar en tot el que sigui conservació, inversions mediambientals, seguretat de les platges i d'esports.
5: Pel que fa a les platges, les illes sumen una distinció més que el 2024 i en reben 33. També un seguit de reconeixements especials, com el cas de Muro. El municipi rep per 6ª vegada una distinció del Servei de Socorrisme.
7: Són la que més catalogacions té, i jo sempre he dit el mateix, és a dir, la platja de Muro serà més guapa o més fea, però lo important és que ens semblament som la primera platja d'Espanya.
5: És Miquel Porquer, al Batle, i recuperen també la distinció a la platja del port de Sant Miquel de Sant Joan de Labritja, a Eivissa, i a Mallorca, a la platja d'Esdols, a Ses Salines, i la platja de Calamajor, a Palma.
4: I no deixant de parlar de notícies relacionades amb la mà, perquè avui a la platja de Vinigaus, es Migjorn Gran, han trobat una àmfora que podria ser de l'època romana, segons ha informat l'Ajuntament.
5: La peça, que aparentment ha estat arrossegada a la vorera pels corrents marins, està ben conservada. Tot s'ha avisat al Servei de Protecció de la Naturalesa, el CEPRONA, de la Guàrdia Civil, i una vegada avaluada, l'àmfora serà posada a disposició del Servei de Patrimoni del Consell de Menorca.
4: Un 6% de la plaça de la Constitució de Mahó no mantindrà l'empedrat històric, un fet que ha suscitat les queixes d'alguns veïnats. L'Ajuntament afirma que ja comptava que es podrien perdre pedres i ha decidit posar-hi lloses llises per garantir l'accessibilitat i pel nou registre de la cova que s'hi troba a Blai Barber.
8: Durant les obres de la plaça Constitució de Mahó s'han retirat i classificat les pedres per tornar-les a posar. I és que l'empedrat històric està recuit al catàleg de béns patrimonials de l'Ajuntament. Però, finalment, en un tram davant la costa de l'entrada principal de Santa Maria, a fregada als carrers Portal de Mai i Hanover, s'ha decidit posar un tros de paviment de lloses llises. Escoltam alguns residents.
9: Seria millor conservar l'empedrat antic, tant antic i emblemàtic que era per aquesta plaça. Però, com que també l'assentament obert, pues, puc entendre aquesta decisió dels arquitectes i els tècnics que hagin pogut fer un trosset de pedra així llisa, diferent.
10: Hombre, yo creo que esta habría mejor que fuese histórico, la piedra que había antes, porque cuanto más años lleva, pues más histórico es, ¿no?
8: Just en aquest tros, on no hi haurà pedres antigues, també s'ha creat un nou registre per poder entrar a la cova que es va trobar. El Batle de Mahó, Héctor Pons, explica els motius.
11: El projecte ja contemplava que hi havia un percentatge de pedres que no es podria recuperar. Inicialment s'havia col·locat en el lateral de l'Ajuntament i a la vista de com ha anat avançant s'obra, evidentment amb el Servei de Patrimoni, amb els arqueòlegs i arquitectes i tècnics del projecte, han considerat que valia la pena, per garantir l'accessibilitat, aquí fer un petit tram amb aquesta pedra nova i després començar amb tot l'empedrat històric que continuarà a tota la plaça.
8: L'Ajuntament assegura que la major part de la plaça mantindrà l'empedrat antic.
4: I els ajuntaments de Selva i Escorca preparen un pla de gestió de la finca d'Esguix adquirida amb fons de l'impost de turisme sostenible.

0: Netejar la finca i evitar el risc d'incendi que ha suposat el seu abandonament durant dècades és l'objectiu prioritari de les institucions després d'efectuar la compra d'aquesta finca el desembre de l'any passat. Són 122 hectàrees de superfície forestal que han pogut ser adquirides amb 1,2 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible. Avui matí, la presidenta del govern, Marga Proens, ha visitat la finca.
1: El més important és protegir i preservar aquest espai i el seu entorn. En segon lloc, obrir aquestes finques pels ciutadans de les Illes Balears perquè la puguin disfrutar.
0: Els dos ajuntaments, Selva i Escorca, ja preparen un pla de gestió de la zona i un dels primers projectes que es comencen a perfilar és la ubicació d'un aparcament públic a la zona de la finca més propera al Coll de Sabatalla. Joan Roger i Antoni Solivella són els batles.
2: Aquesta adquisició representa una gran taca verda, una gran taca pública, una gran taca natural a la zona central de la Serra Tramuntana.
3: Intentarem fer net, donar seguretat als visitants i recuperar la finca, sobretot, la principal és per evitar el risc d'incendi ara mateix.
4: I Binissalem restableix el servei d'internet després de 24 hores a causa d'una avaria en el sistema de fibra òptica. Els residents han tornat ja a tenir el servei perquè però la companyia telefònica no ha resolt encara l'avaria. Tot i això, s'està oferint aquest servei de fibra òptica des d'una altra alternativa.
5: És que pareix ser que un lloc de repetició que ha dit que va amb la cortera que s'havia espanyat i que s'estava fent s'estava arreglant, no? Però, clar, molta gent que fa que ve treball és molt, molt complicat. Sobretot una queixa directa de serveis de manteniment de totes aquestes instal·lacions per la falta de comunicació.
4: Així ho explicava el batle de Binissalem, Víctor Martí. I el Consell d'Eivissa reforçarà el servei d'ITV en dues línies d'inspecció noves al polígon de Montecristo.
0: La institució assegura que es podran fer prop de 30.000 revisions anuals més i reduir així les llistes d'espera. Paral·lelament, el ple aprovarà inicialment aquest divendres un reglament nou que permetrà a empreses privades gestionar estacions d'ITV a l'illa sota supervisió pública. El PSOE d'Eivissa denuncia que el Consell vol avançar cap a la privatització total del servei a l'illa.
4: Uganda tanca temporalment la seva frontera amb República Democràtica del Congo per evitar una major propagació del brot d'Ebola, una mesura que es pren mentre el govern intenta contenir els casos.
0: La decisió ha estat presa després que les autoritats sanitàries congoleses abordessin l'avanç del brot al país i avaluessin els perills de moviments transfronterers. A la República Democràtica del Congo s'han detectat més d'un miler de casos i 200 morts sospitoses. A Uganda, de moment, s'han confirmat altres 7 casos i una mort per aquesta malaltia.
4: Paral·lelament, l'Organització Mundial de la Salut ha demanat avui que totes les parts beligerants en l'est del Congo acordin un alto al foc immediat.
0: Tot per poder contenir el brot d'Ebola declarat per l'organització com a emergència de salut pública d'importància internacional.
4: I la borsa espanyola ha repuntat gairebé el 0,50% aquest dimecres en una sessió en la qual l'atenció s'ha centrat en les notícies contradictòries procedents del conflicte entre els Estats Units i l'Iran i la caiguda del preu del petroli.
0: Mentrestant, Wall Street cotitza amb dubtes i és que el president nord-americà Donald Trump ha admès que encara no està satisfet amb els resultats de les negociacions amb l'Iran.
6: It looks like they want to just make a deal. I don't think they have a choice. They're just going back to the internet because they're getting clobbered.
0: El president afirma que l'Iran sembla que vol arribar a un acord perquè diu no tenen una altra opció. Remarca que tenen una inflació del 250% i que la seva moneda no té valor.
4: Per part seva, el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha reafirmat avui la intenció del govern d'impulsar la sortida de població palestina de Gaza i ha assegurat que Israel implementarà el denominat pla de migració voluntària des de l'enclavament palestí, tot quan al Mancor 31 persones han mort i 41 han resultat ferides en els darrers bombardejos del país sobre el sud del Líban.
0: Benjamin Netanyahu ha ordenat intensificar l'ofensiva contra Hezbollah. El primer ministre israelià també ha recomanat evacuar una vintena de municipis del sud del país. Segons les fonts internacionals, d'ençà de març ja són més de 3.200 els morts al Líban.
4: 8 minuts per arribar a les 8, una petita aturada i tot un anam en la cultura.
7: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
8: Informa't on has de cantar, al teu poble o ciutat.
7: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
8: Un poble, una veu.
7: Obra Cultural Balear.
1: Voleu postres?
9: Som granis a cone.
10: Clar.
9: És que és el millor postre que hi ha.
11: I de colonet per tothom.
9: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
12: I remember you.
13: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
12: Feel kisses ago.
4: 40 tones d'arena d'una pedrera de Llucmajor, les restes d'un pi enduit per la tempesta, i tot amb una pàtina de colors llampants elèctrics que embolcallen bona part de les impressionants columnes de la Llotja de Palma. Això és Arrels, una instal·lació trencadora de la referent de l'art contemporani Caterina Grosse, que s'ha inaugurat avui i que es podrà veure fins al mes de gener. Sandra Martínez.
14: Diuen que els 600 anys d'història d'aquest magnífic edifici s'han sacsejat amb la intervenció de l'artista alemanya, una peça creada expressament per aquest espai en què Grosse juga i passa gust del contrast entre la seva feina contemporània i trencadora i un lloc d'un altre temps.
15: So it's unique, it's very special, it only exists here, in this moment, and that is something that I love.
14: Cabrita Reis, Plensa, Miró, molts han estat els grans artistes que s'han pogut veure a la Llotja, en exposicions que han reunit fins a 1 milió de visitants. Grosse ha confessat que havia vist aquestes anteriors mostres, però que ella ha fet el seu camí.
15: Yeah, I looked at the works that were installed here before, and of course, I make my work.
14: Un camí que ha implicat un enorme dispositiu de vigilància, de cura, per no afectar gens ni mica l'edifici de Guillem de Sagrera, que compta amb la màxima protecció patrimonial. Per això, deia el comissari de la mostra i director del Baluart Museu, David Barro, la tasca no ha estat gens fàcil.
16: Yo creo que está mucho más protegida, aunque la instalación sea pues espectacular, que muchas otras intervenciones, porque aquí no estamos trabajando con un peso muy repartido, con muchas condiciones que han sido pensadas todas al milímetro, tanto por el estudio del artista como por nuestra parte, ¿no?
14: I aquest només és un exemple del que ha implicat aquesta instal·lació.
16: Se generó todo un sistema de trastes, como en los conciertos musicales, que técnicamente tenían que llegar a 3 metros, al final llegaron a 2 metros. Nosotros lo hicimos de 4 y 5 metros para asegurarnos que era imposible que la pintura pudiera flotar más allá, ¿no? Se forraron todas las columnas de la lonja, es decir, de hecho lo que no se ve ahora está un plástico por debajo.
14: I aquestes muntanyes d'arena, aquesta pintura en horitzontal, com l'ha qualificat el comissari, compta també amb un tronc de pi que la casualitat i les tempestes al jardí del galerista Pep Pinya de Palaires han fet recalar finalment i fins al mes de gener a les arrels de Caterina Grosse.
4: I art, també música, festa i nostàlgia de la bona al Pollença Rock 2026.

0: Avui s'han donat tots els detalls d'aquest esdeveniment, que tindrà lloc dia 7 i 8 de juliol al claustre de Sant Domingo de Pollença i que reunirà Sau, els Amics de les Arts, Fora de Sembrat i també Pel de Gall.
1: I dèiem que hi haurà festa i nostàlgia de la bona, o així el Manco ho ha anunciat Pep Sala, que arriba a Pollença amb la formació original de Sau i fins i tot, en certa manera, amb Carles Sabater, ja que durant l'espectacle es mostrarà part del metratge de la pel·lícula sobre el grup que s'estrenarà el mes d'octubre i que permetrà poder tocar amb la seva veu alguna de les cançons.
2: No és que no ho vulguem evitar, és que és el contrari, és que realment és un acte 100% de nostàlgia. O sigui, no anem a ensenyar cap cançó nova a nosaltres. Per què? Perquè ens tornem a juntar després de molts anys per commemorar i per recordar el que vam fer fa a la fila, no? Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc,
1: vull entendre-ho, però no puc. També presentaran el bo i millor del seu repertori. De fet, enguany celebren 20 anys els Amics de les Arts, que han llançat aquestes floretes al públic de Mallorca. Ho deia l'amic Dani Alegret.
3: Sempre diem que el públic mallorquí transmet una energia brutal. O sigui, és dels públics que més fort canten les nostres cançons, dels qui més salten, dels qui més ballen, i això acompanyat, no?, de l'alegria d'això, de per nosaltres fer com les mini colònies fora, doncs sempre són els millors concerts.

0: Els amics són el cap de cartell del segon dia, els acompanyaran Pèl de Gall i qui compartirà escenari amb Sau seran Fora de Sembrat, que també tenen coses a celebrar enguany. És Pep Suassi.
1: L'excusa perfecta que mos ha ajuntat una altra vegada enguany aquest Pollença Sarroc és celebrar l'any que ve els 35 anys de moltes coses, no només de música, per nosaltres. Perquè nosaltres les hem viscudes aquí, que ara hi ha molta normalitat de que els grups cantem en català a Mallorca. Però en el 92 vos dic jo que no era fàcil.
0: Tot això, com dèiem, el 7 i 8 de juliol al claustre de Sant Domingo de Pollença, amb les entrades ja a la venda. Yeah.

0: Gospel pujarà damunt tots els escenaris per actuar al Teatre Principal d'Inca aquest divendres amb un espectacle per recaptar fons per aconseguir que els infants de Gaza puguin tornar a les escoles.
1: El repertori que cantarà Ànima Gospel i Veus de Llevant, i que pot durar una horeta i quart més o manco, recull temes clàssics bastant coneguts, com poden ser Amazing Grace...
0: Eren paraules del director Jordi Cardona. Recordeu que serà divendres al Teatre Principal d'Inca.

0: Hem arribat a les 8, moment per repassar els principals titulars d'aquest dimecres 27 de maig, en què el cas Leire Díez escala i el jutge de l'Audiència Nacional passa d'investigar presumptes comissions il·legals a suggerir que podria existir una trama per entorpir procediments judicials que podrien afectar el PSOE i l'entorn del govern de l'Estat. Agents de la Guàrdia Civil han entrat avui a la seu del partit al carrer Ferrat de Madrid i altres domicilis de persones implicades en el cas per cercar Neus López i informació relacionada.
1: El magistrat connecta ara el cas de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, a qui imputa per considerar-lo el cap de la suposada trama. També imputa altres 6 persones, entre d'elles l'actual gerenta del partit, Ana Fuentes, i l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrias, davant la sospita de pagaments irregulars a l'exdirigent socialista Leire Díez. El president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha promès contundència si es demostren irregularitats, tant per aquest cas com pel que afecta Zapatero, i ha descartat un avançament electoral com li demanen algunes formacions.
2: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
1: Feijóo parla de situació agònica i demana eleccions anticipades, quan la presidenta del govern, Marga Proens, que dona per finalitzada la legislatura.
3: Que donin sa veu ja en els ciutadans, que deixin de segrestar sa democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
0: Els sindicats UGT i Comissions Obreres han firmat en la patronal un nou conveni de la fusta i el moble de Balears.
1: Després que tres anys de negociacions que s'han romput en diverses ocasions, la Conselleria de Treball ha hagut de mediar per arribar a un acord que inclou una pujada salarial del 16% en 4 anys. Miguel Pardo és secretari d'Hàbitat de Comissions.
4: Nos ha costado mucho, la verdad es que la negociación ha sido muy dura, pero bueno, al final los trabajadores han decidido firmarlo y nosotros pues lo hemos firmado, ¿no?
1: A més, l'acord inclou una retribució per pèrdua de poder adquisitiu entre els 600 i 800 euros.
0: I dues persones han estat ateses per inhalació de fum a un incendi d'un edifici abandonat a Cala Millor.
1: Efectius del Parc de Bombers d'Artà, Manacol, sergent del Migjorn i dos tècnics han intervingut en l'extinció del foc que s'ha produït avui hora baixa a la tercera planta. En l'operació també han participat Guàrdia Civil, Policia Local i els serveis sanitaris, que han traslladat les dues persones afectades a l'Hospital de Manacor.
0: I Binissalem ha recuperat internet després de gairebé 24 hores sense servei per mort d'una avaria al sistema de fibra òptica.
1: La companyia telefònica ha optat per donar el servei des d'un altre punt de l'illa perquè encara s'està reparant l'avaria localitzada a un repetidor de senyal que hi ha al municipi. I no acabaran les feines fins demà o demà passat. El sistema va fallar i hora baixa i els residents no han tornat a tenir internet fins fa poc més d'una hora, quan s'ha posat en marxa aquesta altra alternativa. És el que ha explicat el batlle de Binissalem, Víctor Martí.
5: És que pareix ser que un lloc de repetició que ha Binissalem a la quartera pareix ser que s'havia espanyat i que s'estava fent arreglant, no? Però, clar, molta gent que fa que ve treball, és molt, molt complicat. Sobretot una queixa directe de serveis de manteniment de totes aquestes instal·lacions per la falta de comunicació.
0: I un 6% de la plaça de la Constitució de Mahó no mantindrà l'empedrat històric.
1: Un fet que ha suscitat les queixes d'alguns veïnats. L'Ajuntament afirma que ja comptava que es perdrien pedres i ha decidit posar-hi lloses llises per garantir l'accessibilitat i pel nou registre de la cova que s'hi ha trobat. El batlle de Mahó, Héctor Pons, explica els motius.
6: Evidentment, amb el Servei de Patrimoni, amb els arqueòlegs i arquitectes i tècnics del projecte, han considerat que valia la pena, per garantir l'accessibilitat, aquí fer un petit tram amb aquesta pedra nova i després començar amb tot l'empedrat històric que continuarà a tota la plaça.
0: 8:04, la informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
1: Hola, bona sera.
2: Hola, què tal?

0: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Tu pares queda...
1: No, Lluís, la veritat, no, queda bastant malament.
2: Pares queda bastant malament.
1: No passa res, són coses que passen. Quan te les jugues...
2: Per qui no hi fos, va telefonar a un restaurant italià i va dir bona sera i no li van contestar.
1: Perquè no vaig fer accent, vaig dir bona sera i és bona sera.
2: Ah, sí, sí.
1: Clar,
2: era per això.
1: No va entendre.
2: Clar que sí.
1: Exacte.
2: Xavi.
3: Total.
1: És igual, vaig quedar malament, passa res? No, passa res.
2: Avui en Jordi està emocionat.
3: Avui estic molt emocionat perquè ha sortit el meu poble, Son Cervera, en els 5 dies.
1: Molt bé, molt bé. Molt bé, Jordi.
3: Mai sortim enlloc.
2: Com que mira? No? Estàs dient que IB3, l'ENS, la nostra casa, no feim prou cas en el teu poble, Sant Cervera?
3: Jo només diré que no s'havia xerrat mai tant de Sant Cervera des de que he arribat jo. Si he arribat jo, he hagut de solucionar aquest problema.
1: És que en Jordi ha enviat un missatge.
2: Tanta sort de tu.
1: Ha enviat un missatge en els de dalt i ha dit jo troc que ha de tenir presència municipal, el meu poble.
3: Exacte.
1: De dir sa quota, però almenys Jordi pregunta. Imagina que és una cosa positiva, com és natural.
3: I és que resulta que han entrat a robar un fora vila.
2: Jordi. Sí. Això no és una bona notícia. No.
3: Ja, però sortir
2: no
3: a sa plaça.
2: No importava que sortit.
3: Se traien imatges de sa plaça.
2: T'ha fet il·lusió.
3: I ha dit, ai, que xulo, mira.
1: Molt bé, molt bé.
3: Bé, després si llegies el subtítol ja no feia tanta gràcia, bé, però el manco, les imatges eren guapes.
2: Tu has vist que la plaça i t'has emocionat.
1: Clar, a tu t'era igual si és que hi havia plaça... un bou que s'havia escapat de qualque finca. T'era ben igual. L'important és que sortís el teu poble en els 5 dies.
3: La placeta, la cadira, tot massat jo per anar
1: a
3: sí,
1: sortia.
3: Setmana.
1: Clar. Quina sort.
2: Ai, avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: començant programa repartint justícia, i ja sabeu que aquí a Xiu Xiu tenim molt fàcil repartir justícia perquè ho fa senzillament en Jordi Suárez repartint gòmets verds i vermells.
1: Així és. I avui he de dir que tenim poquet gòmet vermells, eh? Mos hem portat bé aquesta setmana. I el primer gòmet vermell va per un cartell a l'aeroport de Palma.
2: Malle o Mallorca? Aquesta és la qüestió.
1: Idò, una empresa alemana ha penjat un cartell ben gros a l'aeroport de Palma amb el lema «El que passa a Mallorca se queda a Mallorca», òbviament escrit en alemany. A més, no diu Mallorca, diu Malle. Que això jo m'acabo d'enterar, ni no ho sabia, m'ha comentat, però sabeu que és un terme que utilitzen els alemanys per referir-se a Mallorca, a la Mallorca de soci i la festa, com aquest... un poc carinyós, diu, però bé, carinyós...
0: Carinyós, no ho sé, però no sí que veure que jo ho sabia, que m'ho deia... Bé, quan se refereixen a Mallorca diuen Malle. I no sé si a Màlaga diuen Malaca.
2: Malaca? Ah, sí?
0: Sí. Ah, m'ho estic inventant.
2: En fi, podria ser. Tot podria ser en aquesta vida.
1: En fi, no sé si és necessari explicar, perquè això és un gometarro vermell.
0: Exacte.
1: Però aquí mos demanam, Malle o Mallorca, què és pitjor?
2: Malle.
0: Maloja.
2: Mallorca.
0: Mallorca.
2: Com aquell influencer que de la Sierra Tramatunta.
0: Ai, sí, que va.
2: Que també.
0: Mon pare fa feina en el tren de Solla i jo he crescut sentint en els turistes dient Sole i Buñola.
2: Buñola. L'altre dia varen dir, a Banyo de Bufar, sé que li varen dir.
0: Com?
2: Ui, no, perdona, varen dir. Eren de Los Ángeles, varen dir. A Banyo de Bufar li varen, no sé què varen dir, Banyo de Bufar, vaig entendre Pineapple Farm. Que és una granja de pinyes.
0: Sí.
2: I jo vaig dir, Pineapple Farm, where is it in Mallorca?
0: Pineapple Farm?
2: I m'ha dit, no, Pineapple Farm, no, Banyo de Bufar. I jo, ah, Banyo de Bufar.
1: La granja de pinyes. De...
2: I jo, clar, ja pensava, vols dir una granja de pinyes, no ho sabem.
0: Mos roben els topònims, fins i tot.
1: Aquí, això és el que anava a dir, els únics que podem acursar o canviar topònims som nosaltres. Tenim Sonser, Sant Cervera, Maga, Sacolo, Sanyo, Mena, Manacó... La gent que viu fora d'aquí, que digui Mallorca i que aprenguin a dir la doble L, també, i que la diguin bé. Au, goma vermell.
0: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Molt bé, Jordi.
1: I el següent goma vermell és pels paquets de formatge ratllat.
2: És una enganyifa dels de l'alt.
3: També m'he enganyat, fas més hores que el rellotge del
1: valor... Idò, ha sortit un article Sara que explica que aquest paquet de formatge ratllat és possible que no siguin formatge.
0: Què?
2: Com que, man, si és formatge, és formatge. Si posa formatge ratllat. Bé, queso ratllado.
1: Idò, qualcun d'aquest paquet, si mirant l'etiqueta, pot suposar que contenen midons, proteïnes de llet, greixos vegetals, aromes, aigua...
0: Que mos estan posant en els macarrons, alerta.
1: Nou alerta, que vos poseu de base de pizza.
2: Ui.
1: Perquè tal vegada no és formatge. Que mos recomanen? Que l'etiqueta ha de ser curta i centrada en la paraula formatge. Que, o sigui, ha de sortir literalment formatge en primera posició. Si no, dubte.
0: I si no, que posa, però...
1: Idò.
0: Teniu llegim, perquè per
2: això no,
0: estan
2: habituals.
1: M'he demanat el mateix, o sigui, perquè en els ingredients te posen tot aquest...
0: No, però posa en el de la pizza mozzarella. Mozzarella per pizzas. Posa.
2: Ah, per pizzas. Pots aquest matís...
0: Ja.
1: No sé què no posa, però clar.
0: Que posa?
1: O sigui, perquè sigui formatge, ha de posar formatge ben gros davant. Si no, no sé exactament...
2: Fort.
1: Que... No sé.
2: Formatge.
1: Però jo m'ho fes, no. Jo m'ho fes un poc.
0: Però vosaltres sou de bosseta o de la peça de formatge i cuiu el redor i el reau de Montesplat?
2: Home, depèn de l'ocasió.
1: Jo sóc, si la majoria de vegades... Bosseta.
2: Però almenys, si paga la pena... I de...
0: Epa, si és una cita important.
2: No, per aquí.
1: Jo m'ho fes. Jo m'he sentit ofès.
2: No m'estranya.
1: És molt probable que a mi m'hagin enganyat qualque vegada. I jo estava menjant una cosa que no era formatge. Jo és que m'ofon de veres. M'he pres malament.
0: No, i alerta, perquè molt de plats preferits històricament són els macarrons de la pradina, i nosaltres són els macarrons de la pradina, no li volen posar la conca.
1: Exacte.
0: O sigui, assegureu-vos que ja que posau el formatge, el manco.
2: T'imagina't un sofregit que ha estat allà hores i pots fer allà la bossa de formatge... No. Bé, Jordi, gràcies per
0: el servei públic. Sí,
1: servei públic i goma vermell per aquelles marques de formatge, no formatge, que intenten enganar-nos. Això no pot ser. I ja està, passem en els goma verds.
0: Ah, ja està.
1: Tota alegria avui.
0: Que bé.
1: I xerrant de formatge.
2: Ui, l'altre.
1: Primer goma verd per Fernando Santolaria.
2: L'home que s'ha jugat la vida per una peça de formatge. Cor, tot és
1: Sabeu aquella carrera tan famosa on un munt de gent cor darrere una peça de formatge?
0: Això no ho fan per la Terra, o per Irlanda.
1: Per Regne Unit, a Cooper's Hill.
0: Ah, mira.
1: Idò, resulta que han tingut representació espanyola en Fernando Santolaria, que ja fa 2 anys que participa en aquesta típica carrera, que és això, tiren un formatge per un turó amb molta pendent i la gent se tira, se llança cap avall a veure qui l'atrapa.
0: Sempre ho he volgut fer, vosaltres no.
2: No.
0: Idò... Ha de ser superdivertit.
2: Sí, però t'hi pots presentar, si vols.
0: No sé. Me faria un pot de pot, també.
1: És vera que és una prova perillosa. Hi ha hagut molt d'ossos romputs en aquestes proves i el nostre representant, de fet, deia això abans de tirar-se.
4: Creo que tengo la clavícula rota, no puedo moverla. Creo que nadie en el mundo se tiraría con lo que tengo aquí. No os podéis imaginar cómo me duele. Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a ir para abajo y que pase lo que pase.
0: És que això ha de sortir copetjat.
1: Sabeu que això és abans, perquè sabeu que el dia abans te deixen anar i vas a practicar i ja se va rompre. Fes la pràctica i ja s'havia fotut.
2: Aquesta lot se va fracturar la clavícula i tot i així va voler participar en aquesta carrera per aconseguir el preuat formatge.
1: Així, se va fracturar la clavícula practicant. Imagina't quan ja estàs de vora tothom allà.
2: I després d'això, nines encara hi vol anar. Ara ja no.
0: Jo me'n passa una aventura, tot el que sigui tirar-se per avall i terra i passar-ho bé, perquè no.
2: Molt bé.
1: No sé fins a quin punt té tècnic això, perquè si caus va més ràpid realment.
2: Jo crec que no t'ha de fer mal.
1: Bé, això li va compensar tot això, va guanyar.
2: Ah, va guanyar?
1: No ho sé, ara ho veurem.
5: Querido equipo, no ha podido ser, he tirado. Y hemos sido los primeros en la primera parte de la colina, luego me he descontrolado, no recuerdo nada, me da unas hostias que alucinan. Pero bueno, nadie dijo que fuera fácil. Esta es la segunda, pero no es la última.
0: No, no ha podido ser.
1: No ha podido ser.
0: I qui guanya s'endú el formatge que seva.
1: No sé quin és el premi. No,
2: home,
1: no
2: jo m'ingré el formatge.
1: Ai, supos que qualque cosa més. No te tires cap avall i te romps 3 ossos per una peça de formatge, supos.
2: Però no, les històries humanitats s'han fet moltes coenades.
0: Sí, solidaritat.
1: Jo vull suposar que hi ha un premi econòmic o alguna cosa, però bé, nosaltres li donarem un com a vert igualment per participar. I
2: molt
1: per intentar-ho, que això
0: molt
1: sempre
0: bé,
1: està
0: Jordi.
1: Bé.
0: Exacte.
1: Lo important és participar i passar-s'ho bé.
0: Ets un bon atlet.
2: Sí, la veritat és que te portes molt bé.
1: Vinga, i el següent com advertes pel transport públic de les Balears.
2: El vertader Salvador, de la UIB. Ara, en Xavi s'ha emocionat. En Toni, que deia que va haver-te el micro.
0: Bé, com ha de ser el tip, el Salvador...
1: Salvador
0: de l'UIB. M'hem boat amb les inicials.
1: Ara farem aquí... I arribarem, eh?
0: Sí.
1: Ha sortit el rànquing CIT de les millors universitats d'Espanya.
0: Sí.
1: I entre les millors hi trobam Universitat de Navarra, Catalunya, País Basc... Són aquelles que tenen el millor rendiment acadèmic. Mm. I ara vols demanar amb tots. I la UIB, que...
0: I
1: doncs no queda del tot clar, no som notici, perquè no estem ni entre les millors ni les pitjors. Bé, podria anar millor, podria anar pitjor.
0: És que nosaltres som així, discrets.
1: És que sí, humils. És que no volen
0: ni molt ni poc.
2: Exacte.
1: És que no volen ser millors per no sortir les titulars. Per no sortir. Però bé... jo, el gomet verd, li posen el tip. Per què? I doncs, mireu, dia 2, 3 i 4 de juny se fa la selectivitat i resulta que el tip augmentarà les freqüències de busos i trens pels estudiants. I això què vol dir? Que els estudiants podran repassar el temari dins el bus o metro quan vagin a fer l'examen. I en què se tradueix això? Amb una millor mitjana i preparació d'aquests estudiants. I amb això que aconseguirem? I de pujar la posició en el rànquing. És que és tot...
0: És que està tot
1: pensat.
0: És una cadena. Mare meva, ni fet aposta. Perquè els estudiants podran estudiar dins l'autobús mentrestant se'n vagin a la
1: selectivitat. Exacte, i els farà més intel·ligents.
0: I així guanyarem en rànquing.
2: D'això se'n diu lògica.
1: Exacte.
2: Perquè es presentava filosofia, si vols un exemple de lògica, és això.
1: Exacte. Tal vegada és un poc recercat, però com adverten el tip... per millorar el futur rendiment de la UIB.
0: Gràcies, tip, per salvar-nos.
1: Moltes gràcies.
0: De la mitjana.
1: I el següent, com a part, és per en Tim Payne.
2: Ei, que hi ha la gran promesa del Mundial 2026.
0: Ai, Jordi, molt bé. Jordi, vinga, va,
1: Idò,
0: guaca,
1: mira.
0: Guaca.
1: Com ja sabeu, se traca el Mundial de Futbol 2026, que se jugarà a Mèxic, Estats Units i Canadà. Tothom en xerra, la gent està impacient i no mos posarem aquí a fer un anàlisi futbolístic, no, perquè ja hi ha company d'esports per això, però avui he vist una cosa que m'ha agradat molt, m'ha fet molta gràcia, que és que un creador de contingut conegut com Scarso, que és un argentí, ha publicat un vídeo on diu que tots els països mos han d'ajuntar per donar suport a un jugador i que aquest jugador ha de ser el menys famós de tot el Mundial. I qui és aquest menys famós?
0: En Tim Payne,
1: que és un defensa de Nova Zelanda, que és una selecció que no ha guanyat mai un partit mundial, no té molt d'èxit, i ningú sap molt bé qui és en Tim Payne. I doncs, aquest jugador tenia 4.000 seguidors, aquesta persona penja el vídeo dient, l'hem de donar suport, i en un dia ha superat els 200.000
2: seguidors.
1: I la gent s'ha volcat. En Tim Payne és la nova estrella del Mundial 2026 i nosaltres des de Xiu-Xiu crec que ens poden volcar amb en Tim Payne.
2: M'agrada. Seria com un Dean Gallagher de futbol.
0: Anava a dir això.
2: Perdona.
0: És a dir, el nostre... Això voldrà dir que hem d'abandonar en Dean Gallagher
1: no.
0: com a ídol particular de Xiu-Xiu?
2: No, perquè avui he rebut un missatge d'ell. Però bé.
0: Sí. Sí.
2: Un àudio de 50 segons.
0: El poden posar.
2: Buf, és que clar, és una cosa men privada, però ja. Vas més enllà de l'entrevista. Però només...
0: Nerviosíssima.
2: Parlem de... Efectivament... Bé, Toni Cardell, si pot llevar la música un segon, perdona. Però efectivament tenim confirmat en Dean Gallagher.
0: Que bé. Ara mateix tenc un somriure.
2: I m'ha demanat, m'ha dit literalment, el meu català no és molt bé.
0: Ai, que bo.
2: Poder ser en castellà, no?
0: Clar que sí.
2: Jo li dic, no passis pena, Dean.
1: Altres...
0: Per l'heroi, balear, tot.
2: Sí, per bel grill, com era?
0: Uh-huh.
2: És bel... Bé, és igual. El Frank de la Jungla...
0: No, casa grill, casa grills. Serp.
2: Ben grills. Era aquell que feia aquell programa.
1: Sí, l'último superviviente.
2: Exactament. Bé, que el tenim, confirmat.
0: Ai,
1: el tenim.
2: La setmana que ve el tindrem.
0: Bé. I de Dean Gallagher, t'esperam, t'estimam. I en Tim Payne, que feim amb
1: en Tim Payne. És el nostre Dean Gallagher del Mundial. Consideram així. Si no guanya Espanya, el maco que guanya Nova Zelanda.
0: Exacte.
1: I en Tim Payne triomfi com a futbolista.
2: Mm-hmm.
0: En Tim Payne, que ha passat a ser un no-ningú,
1: exacte,
0: a un tot.
1: Mira, 200.000 seguidors, Déu això és el darrer que he vist, però ja ha pujat. Això cada 10 minuts pugen 1.000 seguidors. Vinga, darrer com a bird.
0: Vinga.
1: Que és per Scans Senior.
2: Els jubilats... els jubilats més adorables d'Eivissa.

0: I de la Fundació i Refugi Can Gossos d'Eivissa celebra el pròxim 6 de juny de 10 a 12 la jornada Amor sense edat, una cita pensada per apropar la ciutadania a la realitat de descans sèniors i recordar que els animals grans també mereixen una segona oportunitat. I la idea és això, és atracar la gent cap a l'adopció dels cans amb més edat, rompre aquests prejudicis que se pot tenir i fer veure que aquests cans moltes vegades han estat abandonats, estan esperant una adopció i també necessiten una família en la que viure. Així que des d'aquí, si voleu adoptar un ca, plantegeu-vos aquesta opció, que també està molt bé.
1: Aquests també mereixen.
0: Exacte, i a la vegada pot ser algo que no se te passi ni per cap, o sigui, que no ho penses, no perquè no vulguis, no te faci, sinó que...
1: Li pots donar els darrers millors anys de la seva vida.
2: I diuen que són molt agraïts.
1: Sí, i a més ja no fan nosa, perquè si són petits, bé, nosa no en fan mai els cans ni els animals, però és veritat que...
2: Poca vegada.
1: Ja però segons quin qui sou, natura i l'art d'ensenyar, però un ja ben ensenyat, si és gran.
0: Clar, sí. Aquests ja no estan per...
1: Més tranquils, estan més calmats.
2: Dormen tot el dia.
1: Sí, a la mos sense edat, també en els cans.
0: Efectivament, com et verd per Can Gossos i per tots els cans.
1: Molt bé, Jordi, com et verd per tu, perquè has repartit justícia molt bé avui.

0: La situació, el papa brusque.
1: Habemus papam.
2: El papa Lleó XIV ha sorprès, ha plegat... No, ha sorprès el volant, volíem dir, d'un Ferrari.
0: El volant d'un Ferrari que no ha arrencat. El papa s'ha assegut al volant, generant una imatge ben curiosa.
2: Es tractava d'un cotxe elèctric durant una visita a la residència de descans del president de Ferrari, John Elkann.
0: Així és, ho heu sentit bé. John Elkann té una residència de descans que visita cada dimarts. Es tracta del Palau Castel Gandolfo, allà on hi avui ha rebut el papa, que fins i tot s'ha interessat a quina velocitat agafa el cotxe que li ha mostrat.
2: 310 quilòmetres per hora, li han contestat. Aquí, a partir d'ara, és per nosaltres el papa brusque.
1: Habemus papa.

0: IB3 Radio es diversidad.
1: Ei, tu vos pos.
2: Jo un granissat colonet. Sistiu, té un nom. Colonet.
3: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
4: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladannamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Xiu, xiu.
8: Hola, vull dedicar la cançó Ja dormiré de la Fúmiga als meus amics d'universitat. Una cançó per sentir mil vegades ara que arriba l'estiu. Moltes gràcies.

0: sabeu que mos encanta que mos envieu els vostres àudios en les cançons que vulgueu dedicar a les persones que estimau, clar que sí.
1: Exactament, i aquesta cançó amb en Toni Cardell pujant una mica, que és la de la fúmiga, ja dormiré quan s'acabi l'estiu. Molt bé, exactament.
2: És boníssima. És de ses millors.
1: Tio.
2: És de ses millors, de ses preferides.
0: Exactament. I bé, si vos agrada tant el Lots, ja sabeu que Xiu Xiu és el programa on s'acompleixen els somnis, els desitjos. Uh-huh. Així que Artur Martínez, cantant de la fúmiga, bon vespre.
3: Bon vespre, família, com esteu?
0: molt bé, has vist?
1: De festa, per aquí.
0: Has vist quin públic?
3: Ja, que bé ser un monteu a aquestes hores, ahir, vale, no?
0: Com has escoltat, tens molt bon públic, teniu molt bon públic a les Illes Balears, però ja ho sabíeu, això, no?
3: Enamoradíssims de les Illes des del primer dia i sempre amb l'espineta eixa d'haver anat menys del que ens haver agradat.
0: Sí,
1: I que bé pel vostre públic de les Balears, clar, que veniu a Mallorca aquest divendres. Parau atenció, 29 de maig, el Tribufest, el festival per a famílies que se celebra a Felanitx. És aquest cap de setmana, mem. De unes 10, quantes ganes en teniu?
3: Te diria un 10, però possiblement està més arrimat al 11 ja que al 10, eh? Perquè ho té tot, no? Perquè és l'última vegada, és el comiat absolut de Mallorca. Sempre hem anat una vegada a l'any, però esta serà ben bonica i ens fa moltíssima il·lusió. Pensàvem que no seria possible i al final va aparèixer el Tribufest per a donar-nos aquesta oportunitat.
0: Que bé. Per cert, el públic de ses Illes que mos esteu escoltant i vos agradi la fúmiga, si voleu enviar-mos un àudio amb les vostres preguntes per n'Artur, aprofitau que el tenim aquí. Envieu-les a @xiuxiu.tv3 a Instagram, ja sabeu que mos trobareu allà. I, mentrestant, per qui no conegui la fúmiga, clar, Artur, vosaltres sou un grup de joves valencians que creeu aquest grup entre l'any 2012-2014 i que sou de l'escola de grups com, per exemple, Obrint Pas, La Gossa Sorda. Clar, vosaltres van passant els anys, acumulau èxits i l'any passat anunciau l'acomiadament, l'adeu, no? Teniu previstos dos concerts, si no vaig malament, un a Barcelona i l'altre a València. I què va passar? Que en molt poques hores 46.000 entrades venudes. Espectacular.
3: Així és. Així va ser. Realment, primer teníem una a València i una a Barcelona, però va acabar tot tan pronte que vam haver d'inclús de canviar dates i demés per poder oferir una segona data tant a Barna com a València. I va ser una cosa que nosaltres, com sempre, quasi tot ens que ens ha passat no ens ho esperàvem. Va ser una alegria, però a la vegada també se'ns va quedar una coseta ahí de sentir que hi havia molta gent que encara no havia pogut aconseguir la seva entrada. Però per això també teníem aquesta xira d'acomiadar-nos, diguem, des de la proximitat, anar als llocs on nosaltres hem sigut molt feliços i m'alegre molt que ja arribi el moment de Mallorca, diguem, de donar les gràcies per tots aquests anys i per estar ahí molt a prop, encara que ens separe una franja molt estreta de mar.
0: Exacte. Clar, això, ara que parlàvem d'aquests concerts multitudinaris que vareu fer, que vareu haver de doblar, després vareu iniciar aquesta gira de Déu, que vareu haver de decidir perquè vos volíeu acomiadar d'aquesta manera, ha passat a altres grups, no? Un acomiadament que primer sembla definitiu, però que després se converteix en més concerts i una gira. És una decisió conscient cap al públic o per què passa? Com se decideix això des de l'escenari, des de la banda, l'artista?
3: Pel que respecta al nostre comiat, nosaltres sempre sabíem que anàvem a fer-hi així. Nosaltres sempre hem primat l'honestedat amb el nostre públic i ser molt sincers. Ho vam dir des del principi que eren uns concerts de comiat, en uns arenes, en uns jocs molt, molt controlats i amb un show molt, pues que de vegades sembla que per fer música en llengua pròpia no puguem arribar fins ahir, però nosaltres desitjàvem fer un show com molt, molt, molt gran, però sempre vam dir que sí o sí estaríem a cada lloc de la Mediterrània, almenys d'una manera presencial i pròxima per a dir adeu, perquè no podíem acomiadar-nos en dos concerts a uns arenes i no anar a una festa major o no anar als festivals que ens han fet molt feliços, de no anar a Mallorca, de totes aquestes coses que semblava que quedaven fora, no estàvem disposats a fer-les per a dir adeu. Perquè nostre adeu és absolutament definitiu, és un adeu molt, molt reflexionat, decidit des de fa molts, molts, molts anys, així que sabíem que havia de tindre aquestes dues fases, este comiat, i això està sent molt bonic i esperem que este temps es dilate molt i que no passa tan ràpid.
2: I clar, tornant en aquest concert d'aquest divendres, en el Tribu Fest, clar, vosaltres heu vengut bastant a les illes. Què feis? Que, quan veniu? Què vos agrada fer?
3: A nosaltres realment ens agradaria molt més passar molts dies allà, saps? Però realment la nostra idiosincràsia com a grup, som un grup que encara que s'ha fet molt, molt, molt gran, vam decidir no abandonar mai les nostres feines, també perquè el final estava programat des de 2022, així que normalment el que fem és anar a agafar l'avió, baixem, passem per l'hotel, ens fem una dutxa, anem a tocar i l'endemà només despertar estem tornant. Així que el que sí que fem, i espero que no vos sente mal, és visitar-vos quan cau l'estiu i quan hi ha algun dia i intentar introduir-nos dins de totes les vostres costums i no ser un guiri profundo, que no és el nostre estil.
1: I grups de balears que coneixeu o que vos heu trobat, amb què heu connectat, quins en poden destacar?
3: Bueno, mogollón. De primeres, a nosaltres es marca molt un grup, sobretot per la, suposo que pel seu llenguatge, per la seva manera de fer música, que va ser Antonia Font, com jo crec que a tota la nostra generació li va passar. I després és que hem coincidit amb grups que ens hem fet molt amics i que sentim que vivim la música de la mateixa manera, com són el Soerra, o com són el Changuito, o com són el Pel de Gai, que sempre que hem coincidit ha sigut un gust. I normalment hem coincidit allà a casa vostra, perquè malauradament és com que és difícil, no?, creuar ixe tros de mar que deia jo abans i instaurar-se així en el mercat normalment català, perquè al País Valencià també és complicat de vegades tocar, però sempre que hem coincidit ha sigut un gust i crec que tenim uns amics ahí que ens guardem per sempre.
0: Que bé, Artur, cantant de la Fumiga. Han dit que si volíeu mos podíeu enviar les vostres preguntes a @xiuxiu.ivetres i mira, tenim pregunta del públic. Aquesta l'envia en Josep, a veure'm què diu.
4: Hola, jo tinc dues preguntes que estan molt relacionades. La primera és amb quin artista t'hauria agradat col·laborar i la segona, quina cançó d'un altre artista t'hauria agradat escriure tu. Gràcies.
0: Bé, Artur, i de pregunta llançada.
3: Mira, últimament sempre penso que se'ns han quedat poques coses pendents per fer, dir, eh? Vull dir, hem tingut la sort de sempre. A més, a nosaltres ens agrada molt compartir les cançons, hem tingut un munt de col·laboracions, sí. Però possiblement un artista que ens flipa tot el grup i que sempre que hem coincidit ens meravella allò que fa és, per exemple, el Nil Moliner. És un artista que viu la música també com nosaltres, molt, molt lligada cap al directe, i és un artista que sempre se quedarà ahí, però que encara no ens coneguem el suficient com per a tocar a eixa porta, no? I no som nosaltres d'entrar a una casa d'algú que no ens coneix, sinó que si s'haver adonat, clar que li ho haurem dit. I després l'altra pregunta, me la podríeu tornar a recordar?
0: Quina cançó t'hagués agradat versionar?
2: Era, no, escriure. Quina cançó d'un altre grup t'hauria agradat escriure tu com a compositor?
3: Uau, pues mira, a mi hi ha cançons... Hi ha cançons d'Espencat, que suposo que és un grup que coneixeu, que, per exemple, Quan caminàvem, és una cançó que ens va marcar a nosaltres com a una generació. I mira, ahí teniu ara el seu frontman, a Kiko, el teniu per ahí per ses illes, vivint des de fa un temps, encantadíssim, enamoradíssim, està ahí en Eivissa. I la veritat és que hi ha moltes cançons d'Espencat que quan s'escolta dic, i això m'hauria encantat escriure-ho a mi.
1: Artur, personalment, com Artur, què és el que te fa més por d'aquest comiat? Si hi ha res que te faci por, clar.
3: Mira, no, diria que no em fa res por, perquè evidentment que ho trobarem a faltar, clar que ho trobarem a faltar, però precisament este comiat es planifica des de la por, precisament, no? Som un grup d'amics que des de que això se va fer gran vam posar per davant lo personal, lo professional, i per això li ficarem un final perquè mai hi haguera un mínim risc de que se'ns poguera estropear, no? O sigui, per a nosaltres era important que quan això s'acabara no haver aparegut per a res ningú tipus de desgast, perquè som els amics que estem al poble, els que estem tots els dies, els que quedem els caps de setmana. Aleshores no tindria res sentit si això es poguera fer d'un altre color que no fora un color molt bonic, i arribar així com estem ara, amb molta tendresa, amb una nostàlgia anticipada i amb una emoció profunda, crec que és la història més bonica que li podia passar a uns amics que tenien una xaranga i que només volien tocar pels carrers del seu poble. És algo molt loco, si ho vas a pensar.
0: Sí, eh? Que bé. Que bona, Artur. I de gaudiu moltíssim, moltíssim d'aquest acomiadament a l'alça en un moment d'àlgid, that's it, merescut. Gaudiu moltíssim i el públic de les Illes, ja ho sabeu, anau a dir adéu i a donar les gràcies a la Fumiga per tots aquests anys. Serà aquest divendres 29 en el Tribu Fest a Felanitx, que se celebra tot el cap de setmana, realment hi ha un cartellàs o d'Estribu Fest. Així que, Artur Martínez, moltes gràcies i sort, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: Mira, mos acomiadam en la mítica de la Fumiga, la gent de la Mediterrània. Adéu,
3: bueno, adéu. Mil gràcies, adéu, família.
1: Adéu.

0: Ivetres Radio és cultura.
1: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
2: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
2: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio és legendari.
8: És un facto.
9: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
10: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: I és hora de connectar amb ens estudi de música més reputat de Lloseta. Que Jordi, ets estudi d'en Juanjo Montserrat.
1: El dels dos Grammys.
0: Juanjo, com estàs?
2: Home, però, com anem?
0: Ai, aquesta
3: veu. S'ha esquinyat.
2: Sí, una miqueta, he de dir una miqueta.
3: Déu-n'hi-do, i que està, que has fet, però...
2: Bueno, aquest dissabte tenc un concert en la meva banda... A Can Picafort, efectivament, Can Picafort. I, clar, hem hagut d'assetjar una miqueta allà, donant-li canya, i, bueno, estic una miqueta escanyat, però res. Res important, que...
0: Això és un caramelo.
2: Encara no he pres res, no. Ni xarap, res. Bé. Res de res.
0: Després faràs un poquet de vapor, que això ho feis els cantants.
2: Bon,
0: nosaltres bé,

el centenari de la mort d'en mossèn Joan Alcover, que, bueno, se commemora, no?, i a 100 anys d'una de les seves obres, pràcticament la que més mos ha arrelat en els mallorquins. Estem xerrant de La Balanguera.

0: io so... Ah no, mi equivocato. Giustamente.
1: A te s'aggiaio.
0: Divendres la cantarem bé, Juanjo.
2: Sí, així és. Home, jo és que la vaig tocar en el vostre estudi divendres en Sota Matone.
3: És vera.
2: No,
0: no era tan no solemne.
2: No, no té tanta classe, no? I avui sí, avui s'ha xerrat de la Berenguera. Per què és tan important aquest poema? No? La Berenguera, quasi 100 anys després d'haver-se escrit, va ser reconeguda oficialment com l'himne de Mallorca. Uh-huh. O sigui, pues imagineu que un dia... 100 anys després, una feina que heu fet se converteix com en un estandard tan fort d'algo.
1: Clar, home,
0: és
1: increïble.
0: És important, sí, sí.
1: Espera't si així on arribarà.
0: I que uneixi un poble, també, no?
2: Sí. D'aquí 100 anys, la meva cançó que vos he fet en el xiu, sí. Serà com a quasi lost media i qualcú ho trobarà, no?, d'entre les ruïnes de la nostra civilització i serà himne de la humanitat. Segur. Bé, vos duc una miqueta a la història de la Berenguera. Vos pareix que mos hi posem?
0: Dali, saps?
2: Ara estem escoltant, per cert, la versió d'Anna Maria del Mar Bonet.
0: Uh-huh, correcte, és la més coneguda, no?, diríem.
2: Sí, així és la més coneguda i he de dir que jo la seva versió no l'he escoltada en sa vida. O sigui, que ara pràcticament és la primera vegada.
0: Escolta, Juanjo, però se n'han fet moltes de versions, eh?
2: Ah, sí?
0: Sí, a sí. Ben. Mira, fins i tot hi ha la versió d'Escocorba.
4: I de la nova primavera sap on s'amaga la llavor.

0: versió pels infants, que està molt bé. T'ha agradat, Juanjo?
1: Res, vull dir, això és d'una complexitat harmònica que no havia escoltat mai.
0: Veus que estan parlant d'Escocorba.
1: No, i mira, m'agrada que xerris d'Escocorba perquè el concert que jo tinc aquest dissabte a Can Picafort, abans de tocar jo a Trio, en la meva banda, toca en Cocorba.
0: Ostres, que bona, quina casualitat.
1: Sí, en el festival Saladina Fest. Jo tocaré de bé les 8, però això comença a les 5. Bueno, i és gratis, per cert. Bueno, i també toca Cabot. Per cert.
0: Ah, mira, bueno, beníssim.
1: I hi haurà food track. Bé, ja està, que sí, que la Malanguera. No he vingut aquí a fer promo. Vinga, la Malanguera és un poema que va ser llegit per primera vegada per mossèn Joan Alcover l'any 1903 a un dinar que se va fer d'homenatge a en Miquel Costa i Llobera en el gran hotel de Palma. Costa i Llobera, aquest va fer una estació de tren, no? No, era un poeta. Pollen, sí. I bé, 6 anys més tard va ser publicat en el llibre d'en Joan Alcover, Cap al Tard. I bé, man, anem a xerrar una miqueta de la Malanguera, no? Sabou, no sé si això és un xiu-xiu o és algo contrastat, tinc ni idea, però se va inspirar en els dos primers versos d'una cançó popular mallorquina, una corranda, no sé, una corranda de segles de 8 i de 9. I aquests dos versos, primers versos, començaven i deien: la balanguera fila fila, la balanguera filarà, posau foc a sa caldera bullirà.
0: Ah, mira.
1: Curiós, no ho havies sentit mai, això,
0: no,
1: que no?
0: No, la veritat és que no.
1: Jo tampoc, és la primera vegada. O sigui, avui m'he posat en plan
0: avui
1: investigació.
0: Has estudiat.
1: Sí, sí, avui m'he porat en plan ébole. I bé, agafa aquest personatge femení d'aquests dos versos, d'aquesta bullanguera, perdona, d'aquesta corranda, no? I el converteix en la protagonista del seu poema, la Balanguera. I no només

0: és això, sinó que li adopta, li dona un rol, un perfil de parca, com de Moira, no? Per això que ara dic Moira. Heu vist mai la pel·lícula de Disney, Nèrcules?
1: Sí.
0: Allà, en el principi, aquelles dones que filen, no? I tallant un fil amb unes estidores poden acabar en la vida de
2: veure, sí, sí.
0: Això, i d'això són ser Moires i això, bueno, en Joan Alcover li dona aquesta capacitat sobrenatural a la Berenguera. I d'això significa que la Berenguera és un personatge dolent perquè mata... No. Una tasca així té molta responsabilitat i ella té la funció de teixir el futur, no? Bueno, una vista cap a espessal.
3: Sí, de la infantesa que s'enfila, de la veia que se'n va, des de joventut a la veia,
0: eh? Tal qual, jo no ho hagués dit millor. I té, bueno, una saviesa, no?, sobrenatural, que va... Bueno, mira cap endarrere i veu tal, i com que ho controla tot, no?, bàsicament. Sí. Bueno, i ara ve el moment en el que, per això abans he dit Bullanguera. Ja ho vàrem comentar una vegada, hi va haver un programa que jo vos vaig dur, xerràvem de cançons populars mallorquines, crec, i ja vàrem explicar una miqueta això, però per la gent que no va escoltar aquell programa, anem a repetir. D'on ve la paraula Berenguera? Però és curiós. La paraula Berenguera ve de Berenguera, que és el nom de certes figures i danses folklòriques de Catalunya i part del país valencià. I jo m'imagino, això ja és algo meu, jo m'imagino que d'aquí ve les Berengueres de Mallorca, que, aquest bolero, no?, que tenim nosaltres, aquest estil de bolero mallorquí, no? I en el seu lloc, aquesta paraula, Berenguera, ve del francès de boulanger.
3: Ah, mira, boulanger, no ho sabia.
0: Que, a part de significar fornera, perquè, bé, no sé si... Bé, que hi diu que vol vaig xerrar de París, tot estava ple de boulangeries, de boulanger, que, a part de significar fornera, també és el nom d'una dansa de ball rodona. I, clar, jo aquí he dit, me cago en nena, la Berenguera, jo no som un expert ni un enterat, però si no vam jo malament, i si no, que telefoni la gent a IBT Ràdio, deixi un àudio i que me digui, Juanjo, no tens ni idea. I jo diré, sí, efectivament. La Berenguera, per lo que jo entenc, consisteix que hi ha una parella de balladors dins un roldo de gent,
3: sí.
0: I a poc aquestes... Però es va com a rotant, no? Se van fent relevos, en plan, sa dona...
3: Se raben, sí.
0: Exacte. No vaig jo molt malament, no?
3: No van malament.
0: Toma allà.
3: Escolta, però m'ha agradat, sí, que relacionis aquesta paraula i la Berenguera amb el ball de bot, perquè és que, com han dit, de versions de la Berenguera n'hi ha moltíssimes. Mira, vols escoltar sa versió òpera?
0: Ai, sí.
3: Aquesta està cantada per el baríton menorquí en Joan Pons. Escoltau.

0: Quina emoció, eh? Aquesta sí que és solemne, mare meva.
1: I mira, que curiós que la canti un tenor menorquí, justament, que no sigui de Mallorca. Però clar, és que abans de la cimna de Mallorca, òbviament va ser una cançó de renom, no? Ara no és perquè només la puguen cantar els mallorquins.
0: Faltaria més.
1: Això. No. I clar, m'agrada que m'hagis parlat això perquè jo m'he demanat com se va convertir en cimna de Mallorca. Pues, el compositor català Amadeus Vives, m'agrada que ja se digui Amadeus, ja va de compositor la cosa, va agafar aquest poema i li va posar música i la va estrenar en el Palau de la Música Catalana el 29 de maig del 1926. I per això, per la gent que estava comptant amb els ditets que deien, un moment, em estan sortint els comptes. Clar, per això enguany se compleixen 100 anys, perquè abans del 29 de maig del 26, realment no era una cançó, era un poema.
0: Que bona. Ostres, Juan, clar, jo no ho sabia, a veure.
1: Ara vist. I per això, ara, bé, els divendres, se compleixen 100 anys de la cançó i, per tant, himne. Que, i per això, l'obra cultural balear fa una crida, uh-huh, per aquest divendres, fa una crida a tot el poble mallorquí, encara que si hi ha menorquins i Vicenç i Formenteres, que també se volen sumar, òbviament estan convidats, no? Uh-huh. Fan una crida a tots els pobles de Mallorca a sumar-se en aquesta nova iniciativa, no? Una cantada col·lectiva de la Balanguera en el mateix temps. Uh-huh. És a dir, visquis on visquis, siguis on siguis, sobretot a Mallorca, òbviament, a les 8 de l'hora baixa, tothom, amb solemnitat, se posarà a cantar la Balanguera.
0: Uh-huh. Molt bé.
1: Jo aquí a Lloseta miraré de passar-m'hi.
0: Com és natural, nosaltres també mos en sumarem, i de fet ja hi ha moltíssims d'escoles, instituts, entitats, etc, que s'han sumat en aquesta convocatòria i que efectivament divendres a les 8, que és quan nosaltres començem el programa, mos sumarem en aquesta crida per celebrar i reivindicar, en aquest cas, el nostre himne, que per cert, yes, Juanjo, hi ha fins i tot una versió de Reggae. La vols escoltar? Mira, aquesta versió de la Balanguera de Reggae és del grup Brots.

0: El bajo no, ¿eh?
1: Yeah. Està guai, està guai. La parada, la que a mi no m'ha agradat, la de la Maria del Bar Bonet.
0: Ah, mira. Bé, i tu me'l faràs la teva pròpia, Juanjo?
1: Home, és que avui no, és divendres, no són les 8, però encara així jo vos volia cantar i fer-me la pregunta de com sonaria en Juanjo Montserrat cantant la Balanguera.
0: Ai, caida, la versió d'en Juanjo, aquí en exclusiva.

0: Juanjo Montserrat. Molt bé, moltes gràcies, Juanjo, per aquest regal.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Molt, molt. Està preciosa, aquesta versió feta per tu.
0: Solidat, és que sí. Que bé.
1: I de res, la setmana que ve ja no hi haurà Belenguera, però hi haurà una altra cosa.
0: Escolta, però jo crec que has animat a molta gent a cantar-la divendres.
1: Sí, a mi m'hagués agradat que no... Ja, vinga, va, ja està, ho dic. Que no fos cantada simultània popular. Que m'haguessin dit a mi d'anar a cantar-la a damunt de la seu acompanyat Sí, que sí, que no, que molt bé...
2: Exacte, deixa't anar.
0: Està ja. Guapo que ho fas en tot plegats, aquesta intenció.
1: Molt millor que jo aquí, escanyat. I si no, molt bé dissabte en la Saladina Festa, Can Picafort.
0: Beníssim, Juanjo, molt bé la setmana que ve des d'aquí, des de Xiu Xiu.
2: Adéu, Juanjo.
0: Una aturada i tot una torna.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
4: Bon vespre. Luco parteix de Ferraz després de 12 hores d'investigacions. El jutge de l'Audiència Nacional els ha enviat avui matí per registrar la seu del PSOE. L'operació del Servei de Policia Judicial de la Guàrdia Civil s'ha estès als despatxos i domicilis del que fou número 2 del PSOE, Santos Cerdán, de l'exvicepresident andalús Gaspar Sarrias i de l'empresari Javier Pérez Dolcet.
5: Com a resultat del requeriment d'informació i registres duts a terme per Luco, el jutge ha decidit imputar a la gerent dels socialistes, Ana Fuentes, a Santos Cerdán i a Gaspar Sarrias per la presumpta trama contra jutges i fiscals amb una estructura aposta dins del PSOE liderada per Santos Cerdán. El president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha promès contundència si es demostren irregularitats, mentre aquí a les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, dona per finalitzada la legislatura.
6: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
7: Que donin sa veu ja en els ciutadans. Que deixin de segrestar sa democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
4: I dues persones han estat ateses per inhalació de fum a un incendi d'un edifici abandonat a Cala Millor.
5: Efectius del Parc d'Artà, Manacor, el sergent del Migjorn i dos tècnics han intervingut en l'extinció del foc que s'ha produït a Viora Baixa a la tercera planta. En l'operació també han participat Guàrdia Civil, Policia Local i els serveis sanitaris que han traslladat les dues persones afectades a l'Hospital de Manacor.
4: Això a Mallorca, avui hora baixa, també avui cap vespre s'ha celebrat la Junta Municipal de Sant Joan, mentre Ciutadella descompta un dia més del calendari per celebrar unes festes que enguany es preveuen multitudinàries.
5: La Junta Municipal ha destacat l'actualització del Pla Director de Seguretat de Sant Joan, concebut com una eina flexible per adaptar les mesures de seguretat, sobretot al tram final del pla, on els darrers anys s'han produït accidents greus i mortals. Maria Jesús Bagur és la batlessa de Ciutadella.
8: És una realitat que els darrers anys els accidents que malauradament hi ha hagut han estat a la part final del pla. Per tant, aquest pla director també preveu millores en aquesta part final. Estem més preparats, hi haurà més dispositiu, hi haurà seguretat privada.
4: I Binissalem recupera internet després de més de 24 hores sense servei per mort d'una avaria al sistema de fibra òptica.
5: La companyia telefònica ha optat per donar el servei des d'un altre punt de l'illa perquè encara s'està reparant l'avaria localitzada a un repetidor de senyal que hi ha al municipi i no acabaran les feines fins demà o demà passat. El sistema va fallar ahir hora baixa i els residents no han tornat a tenir internet fins fa poc més d'una hora quan s'ha posat en marxa de nou. Aquesta alternativa és el que ha explicat el batle de Binissalem, Víctor Martí.
9: És que pareix ser que un lloc de repetició que hi ha a Binissalem, a la cortera, pareix ser que s'havia espanyat i que s'estava fent, s'estava arreglant, no? Però, clar, molta gent que fa que ve a treball, és molt, molt complicat. Sobretot, una queixa directa de serveis de manteniment de totes aquestes instal·lacions per la falta de comunicació.
4: I a la plana laboral, els sindicats UGT i Comissions Obreres han signat en la patronal un nou conveni de la fusta i el moble de Balears. Miguel Pardo és secretari d'Hàbitat de Comissions.
10: Nos ha costado mucho, la verdad es que la negociación ha sido muy dura, pero bueno, al final los trabajadores han decidido firmarlo y nosotros pues lo hemos firmado, ¿no?
4: I amb aquest punt arribam a les 9 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan siguin les 10.
3: Més informació a ib3noticies.com.

0: Comença tant segona hora de Xiu Xiu en l'Andrea Sánchez en el control tècnic i ha arribat el moment de conèixer
1: gent que fa coses.
2: I avui qui fa coses és Pep Sala de Sau.

0: Pep Sala, home, per favor, compositor, productor, cantant, fundador de Sau, juntament amb Carles Sabater i autor de cançons que formen part de la memòria sentimental de moltes generacions.
1: Exactament, i pot ser aquesta no pot sonar, però és que n'hi ha una que ja gairebé, em poden dir que no és només una cançó, sinó que és un himne. Pues Serram, evidentment, de Jordi.
2: Boig per tu.
1: Boig per tu, que l'ha cantada mig país. L'ha versionat, ho direm, la Shakira. L'ha cantada amb Aitana, amb ell davant milers de persones, Luz Casal. És a dir, això continua funcionant com si hagués... Com
0: és
1: si
0: un himne.
1: Escrit ahir, perquè però també hem de dir que el Sau, Pep Sala, és molt més que Boig per tu. Molta gent que es troba sola, cada dia en algun lloc, tot sol tren de mitja Però avui hem parlat amb ell de música, de Mallorca, de Sau, de Carles Sabater, de versions inesperades, d'anècdotes, i del seu biopic, els de Sau, que s'estrenarà enguany.
0: Ah, sí? Un biopic i tot?
1: Sí,
0: mare meva,
1: sí,
0: és que
1: sí.
0: Abans parlàvem de la Belenguera, ara parlant de Boig per tu, jo crec que són dos himnes clarament indiscutibles, i avui en Xavi ha anat a veure en Pep Sala.
1: Exactament, i ha estat a un hotel de Son Armadans, ells presentaven el Pollença Rock 2026, que celebrarà la seva primera edició, serà els dies 7 i 8 de juliol al claustre de Sant Domingo de Pollença.
2: Sí. Però encara queda molt.
1: Sí,
0: queda no molt. Tant, no tant.
1: Però no tant, perquè després frissam i no aconseguim ses entrades.
2: I qui hi havia?
1: Bé, clar, jo he arribat allà i m'he trobat, bueno, parau atenció, Pep Sala, de Sau, Frank Pons, de Pel de Gall, els Amics de les Arts, que eren, però telemàticament, amb una videoconferència, els de Fora del Sembrat, i això són els que formen els cartells Pollença Rock. I han fet un backstage obert. Sabeu què és això?
0: No.
1: Bé, jo no ho he anat mai a cap ni un.
0: Home, tu mos ho diràs. Que...
1: Bé, això és allà quan se pleguen una sèrie d'artistes i expliquen anècdotes, comparteixen pensaments, com...
0: Una xerradeta
1: amb amics i moltíssimes qüestions. Ah, i també hi havia molt de fans que han anat a veure-los, els han fet preguntes, han fet fotos...
0: Ah,
1: bueno,
0: sí.
1: Està gros.
0: Hola. Mos ho hem perdut, també normal que ja has anat.
1: Sí, home.
0: Tanta sort.
1: Sí, hi ha hagut un moment molt i molt especial. Un moment especialment... Especial... Perquè han cantat Boig per tu, tots ells, en directe, per nosaltres. Wow.

0: Bueno, i després d'aquest backstage obert, em pogut parlar amb ell.
1: Que guai. Mm-hmm. I així, anats a conversa.
0: I per sala, com anem?
2: Molt bé, molt content d'estar aquí, preparant aquest concert de Pollença, que serà meravellós, aquest festival.
0: I a més de dir, ara estem en un lloc meravellós, som un jardí, perquè els oients s'ho ubiquin, un jardí ple de pins, de xiprers, acabant de sortir d'una sala que comparties espai amb qui? Amb qui estava?
2: Hem fet una presentació del Festival Pollença Rock d'aquest any i tenia l'honor i la sort de poder compartir amb la gent de fora de Sembrat, d'aquí Mallorca, de Menorca, hi havia el Pèl de Gall, i online s'han connectat els Amics de les Arts, que també són grans amics meus, són els molts meus amics de les arts.
0: T'he de confessar una cosa, i és que venc amb una mica de por de xerrar amb tu.
2: Per què, eh?
0: Home, perquè jo te veia a la roda de premsa i no podia aturar de veure aquesta camiseta que dus. I jo venia, clar, amb por, perquè aquesta camiseta és una camiseta que posa paciència 1%.
2: A mi m'agrada molt l'humor, a mi m'agrada molt l'humor. I la vaig veure i em va fer molta il·lusió, em va fer molta gràcia, i me la vaig comprar, perquè és una... A vegades és una declaració de principis, no? I m'agrada portar-la, és divertida.
0: Com va de paciència, Pep Sala?
2: Home, amb l'edat es va perdent la paciència, amb l'edat es va perdent, però encara en tinc i aguanto bastant bé. No, i penso que hem de ser pacients al món. Jo vaig tenir la sort de conèixer a l'Eugenio, la gran Eugenio dels acudits, mm-hmm. El Chister, el Saben Aguel, i una vegada estàvem junts, ell va dir... Dios mío, diu, dame paciencia, pero ya!
0: Tens raó, Memo, sí, és així. Però bé, sí, m'hauran de donar molta de paciència per aguantar. Segon que, Mem, quan arribes a Mallorca, el primer que fas, què és?
2: El primer que faig? Bueno, normalment anem normalment estem en un hotel o anem a buscar un cotxe, però un cop arribat, el primer que... a mi m'agrada molt la sobrassada. I aleshores, si podem anar a un lloc i menjar una mica de sobrassada i tal, és de les coses que a mi m'agraden molt.
0: Has estat a totes les illes de les Balears?
2: Sí, especialment la que més hi tinc vinculació i m'agrada molt és Mallorca. I ja sempre històricament hi tinc molts amics, sobretot a la zona de Pollença, precisament, d'Alcúdia, Sa Pobla, doncs són una zona que m'estimo molt, Muro, tota aquella zona, tinc molts amics i m'agrada molt perdre'm per allà.
0: I com a públic, històricament, com hem estat amb Sau? Ens hem portat bé?
2: Molt, home. Penso que hi ha hagut una gran història d'amor entre Mallorca, el públic de Mallorca i Sau, no? Crec que ha sigut una gran història d'amor. Com... Jo recordo com el primer concert que vaig fer després que es morís el Carles, que era increïble la quantitat de gent que veies des de l'escenari, que plorava d'emoció, no? I em va commoure. I vaig veure aquesta gent... Jo que dius, aquesta gent ho tenen interioritzat, ho tenen dins la pell. Són llàgrimes molt honestes, no?
0: És que vareu ser pioners. I se vos recorda moltíssim d'afecte, pioner sobretot en rock amb guitarres elèctriques en català, perquè música català se'n feia. I després, en qualque moment has comentat que una vegada a Catalunya Ràdio te varen fer una pregunta. Sí. Recordes d'aquest xerrant? Sí. Que te varen demanar a Catalunya Ràdio i quin any era?
2: Això era l'any 1987 i ens van entrevistar i una de les primeres preguntes que ens van fer és per què canteu en català? Com és que canteu en català? Perquè era una cosa extraordinària. És a dir, quan tu feies... Aquella època hi havia la gent de la nova cançó, però ja havia acabat una mica tot això de la nova cançó, això era els anys 80, l'any 87. Hi havia algun grup, alguna cosa suelta, un grup que fantàstic, que deien coses, hi havia hagut el grup de folk, hi havia Cisa, però fins i tot el Jaume Cisa va ser l'època que andava en castellà, que era el Ricardo Solfa, i vam començar a sortir grups que cantàvem català, i aquesta pregunta ens la feien, no? Afortunadament ja no es fa aquesta pregunta, afortunadament ni a Catalunya, ni a Mallorca, ni al País Valencià es fa, ningú li demana per què canta en valencià o canta en mallorquí, no? Penso que és una de les coses que estic orgullós de la meva generació, perquè potser vam aconseguir que deixéssim de ser una cosa exòtica, no?
0: Ja fa un bon grapat d'anys que tocau.
2: Home, bastants. Jo aquest any fa 50 anys que faig
0: 50 concert. I jo no ho sé, Pep, però, clar, després de 50 anys, quan t'has d'enfrontar un públic, sigui nou, sigui antic, sigui un nou lloc, encara hi ha aquest cuquet, aquest nervi.
2: I tant, sempre. I si el dia que no hi sigui, plegaré. És molt important. O sigui, cada concert la gent és diferent. A mi a vegades també em demanen... No et cansa cantar el boig per tu tantes vegades? Perquè la gent sempre és diferent. I a vegades cantar una cançó i veure que la gent... Comences una cançó i la gent la reconeix i la seva mirada s'il·lumina, allò justifica tot el concert, no?
1: Que jo quan va sortir Naitana el vaig veure i estava com nerviós, eh?
0: Sí,
1: Pep Sala, com ha dit, el dia que se'n vagis cuquet, jo ja plegaré. I és que Tsau és un grup que té un pes que sempre hi serà, que va ser una cosa molt traumàtica, que va passar, molt trista. És una motxilla que duen tots i va ser mort sobtada l'any 99 d'en Carles Sabater.
0: Exactament, era el cantant, va perdre el coneixement després del primer concert de la gira 12, va ser a Vilafranca del Penedès, i era una gira en què el grup presentava el seu darrer disc i celebrava el 12 aniversari de la formació. L'altre dia, Trescat va emetre un documental del Sopa de Cabra en què feien una confessió, i és que ells deien: nosaltres som companys de feina però no som amics. Jo no sé com heu estat Sau, si heu estat amics de bon de veres després de tant d'anys, o si heu estat únicament companys de feina. I què en penses d'això?
2: Sau, abans de res érem una colla d'amics. Abans de res, i sempre vam viure així, i sempre vam interposar la nostra relació com amics fins i tot a la feina. I a vegades fins i tot vam renunciar a coses que potser podien ser importants per la feina, per preservar la nostra amistat, no? Per això cadascú, cada família sap el seu i cadascú funciona com pot, no? Hi ha grups que es creen a partir d'anuncis, que es posen al diari, no? Se busca bajista, no? I hi ha grups que són gent que... família, no? Hi ha els Cors, no? De Cors, que són germanes. Aleshores, amb el Carles ens vam conèixer poc temps abans de crear Sau, però immediatament va néixer una molt forta amistat juntament amb en Joan Capdevila i la resta de la gent, el Ramon Altimir, que estava a l'Emili, el Carles Oliver, el Pep Sánchez, i vam crear Sau, però com una colla d'amics, i la convivència i el passar-ho bé, i sobretot riure i passar bones estones junts, era molt important. I posava jo aquest matí com a exemple que quan va morir el Carles Sabater, la premsa, com és normal, sempre totes les preguntes em feien era què passarà amb Sau, què passarà amb el grup, no? I a mi m'importava una merda, perdona que parli així. Sabia que s'havia mort el meu amic. La grup música va passar un segon o tercer pla, no? Vull dir que no tenia per mi cap importància en aquell moment. La feina, la professió, no?
0: El recorda't sempre, quan puja un escenari? Qualque cançó que tu te revengui, especialment la seva imatge?
2: Sí, home, no hi ha... El Carles està present en la nostra vida sempre. Vull dir, amb el grup, quan assagem, o quan sopem abans d'un concert, o jo què sé, prenem una cervesa, sempre surten batalletes de recordeu aquell dia, el Carles feia allò, perquè a més hi ha moltes anècdotes. El Carles era un gran còmic, encara que la gent no ho sàpiga, era un gran còmic, i sempre el tenim present, no? I a l'escenari sempre el tens, està amb nosaltres. I a més amb aquesta gira que estem fent ara, que és clar, per fi ens hem ajuntat Sau després de molts anys, ens hem ajuntat la formació original del grup després de molts anys, i, esclar, hem fet un espectacle, perquè s'està fent una pel·lícula, s'està fent un biopic sobre la història del grup, saps? Aleshores, la gent de la pel·lícula ens han cedit unes imatges que passem de la pel·lícula, que passem en el concert, i aleshores, a més, en algunes cançons hi ha els actors que fan de nosaltres que estem actuant sota la pantalla, i a més, moltes vegades, en algunes cançons són a la veu del Carles, amb la qual no solament està present en la nostra ment, sinó que està present realment amb la seva veu, no? Cosa que als primers concerts va ser molt difícil, perquè ens emocionava, era realment difícil assajar-ho. Però veus la gent i la gent ens emociona i és un moment molt especial, no?
0: Pep Sala, ja fa una bona estona que itineres per escenaris, fas concerts, bé, han dit 50 anys, són 5 dècades, ni més ni manco. I jo m'agradaria saber, com a artista, però també com a persona, què és èxit per a Pep Sala?
2: L'èxit és... L'èxit... L'única manera que puc definir l'èxit és llevar-te al matí... I quan et vas a rentar les dents, estàs davant del mirall, mirar-te tu mateix, aguantar-te la mirada, i dir, doncs, no està malament. Ets un tio prou, ets un tio collonut. Això és l'èxit, no? Estar satisfet i orgullós de tu mateix i poder dormir tranquil·lament amb els teus actes. L'èxit és una cosa que és molt aleatòria i és molt part de... Hi ha una molta part de sort aquí. Jo estic segur que nosaltres que vam tenir un èxit molt gran als anys 90, si haguéssim fet les mateixes cançons potser 10 anys abans o 10 anys més tard, potser no hagués passat res, no? Vull dir que no ho saps mai. Es tracta d'estar, tenir la sort d'estar al lloc, al moment adequat. No, per tenir molt èxit ets més bona persona ni ets més excels. Que va, l'excel·lència de la persona es demostra cada dia amb els seus fets i no es demostra a l'escenari. A l'escenari pots demostrar el teu talent, però hi ha molta gent que es guanya, que té un talent increïble, que és músics que saben interpretar instruments, que fan cançons meravelloses i que malauradament no sentirem mai a parlar, no? I que no triomfen per alguna raó. Vull dir que no, però el fet que tu un moment determinat venguis discos o facis concerts i la gent et vingui a veure i canti les teves cançons no vol dir res. No t'has de pujar damunt cap cadira i menys de cap altar. Jo recordo, si em permets que me'n recordo...
0: Evidentment que sí.
2: Fa molts anys, el Carles era viu, vam fer un concert a la Festa Major de Sants i hi havia una esplanada, hi havia, no sé, mils de persones a Barcelona. I quan es va acabar el concert ens va venir un home, un senyor molt seriós, i ens va dir que volia parlar amb nosaltres un minut, i li vam dir que per favor, com volies, i ens va dir que ell tenia el seu fill malalt de leucèmia i que li quedaven poques setmanes de vida. I va dir, de les poques coses que he pensat que puc fer pel meu fill i de les poques coses que se m'han volgut fer és que us conegui a vosaltres. L'any demà el Carles i jo vam anar a veure-ho a casa seu, evidentment, vam comprar, li vam portar regals i vam portar una guitarra i li vam fer unes quantes cançons allà. Aquells moments és dels dies que vam dir la nostra feina, per fi... Això que hem fet dona sentit a la nostra feina. És coses que dona sentit al que ens dediquem, no? A vegades és més important fer aquella cançó per aquell nano que no pas fer música per mils de persones, que potser no. Vull dir que la música tenim la sort que té aquesta possibilitat de fer feliç i commoure la gent, i això està agraït, és un regal que ens dona la vida, no?
1: Xavi, quina molt bona entrevista que li has fet. Espectacular.
0: És ell que s'ha lluït i explica totes aquestes qüestions que són molt i molt interessants.
1: Quin gran empresa.
0: Bueno,
1: però xiu-xius.
0: Bé, xiu-xius, bé, vots per tu.
1: Xiu-xius, per favor, has d'anar per qualque cosa.
0: Aitana, te vas anar, Aitana.
1: Jo vull saber en Shakira.
0: Shakira, és que ja n'hi ha tot. Vots per tu, n'han de parlar. No és només una cançó, és gairebé, ho poden dir, com una escena vital. És a dir, tothom sap on eren, qui eren, qui pensava quan la cantava. Després han passat moltes coses en Vots per tu. Per exemple, recordem aquest moment...

0: Clar, parlem de quan vas pujar en Naitana a l'escenari.
1: Sí.
0: Què va passar?
1: Doncs va passar que a Naitana li agradava molt amb aquesta cançó i li feia molta il·lusió que en el concert que feia a Barcelona poder-la cantar i poder-la cantar amb mi. Em va trucar, em va demanar si em venia de gust, li vaig dir que i tant que sí, i va ser un honor perquè és un pedazo d'artista, és una noia, és molt jove, però té un talent increïble i un futur meravellós, i molt agraït que em convidés i poder estar en el seu concert i tenir que fer aquell moment màgic que va haver allà... Que, perquè, és clar, nosaltres la vam cantar, però bàsicament el que va ser la gent que la cantava.
0: És que això, no? Aquí anava a dir, i públic objectiu de Naitana, i clar, és un públic jove, però que tothom sabia aquesta cançó i la gent s'emocionava ben igual.
1: Sí, sí, sí, sí, i ens va sorprendre fins i tot... A ella li va sorprendre, perquè es pensava que jo no el coneixia tant, el públic, però va ser increïble i va ser un moment màgic. Però com també tinc la sort que molts artistes molt grans l'han cantat, com des de Shakira, la Luz Casal, la meva estimada Luz, que és una gran amiga i que me l'estimo amb tot el cor, gent com el Jackson Brown, que vam tenir la sort que la cantés, la Judith Nederman, el Sergio Dalma, molta gent ha cantat aquesta cançó, Josep Carreras, que va ser un honor molt gran per nosaltres que la cantés. Tens la sort que fas música i que això et permet doncs, connectar amb gent collonuda, gent amb un talent increïble, no?
0: Anem, l'heu cantat també, tant que tota aquesta gent, però avui l'ha cantat Pet Suassi, Frank Pons, i just aquí que ho han sentit, i ha estat aquest moment. Sé molt bé que
2: des d'aquest bar... Ara m'han agradat aquests xiu-xius, clar que sí. Molt bona entrevista. Escolta, i ara faran una pel·lícula de Sau?
0: Exactament, després de 50 anys de música arriba la pel·lícula Els de Sau, el biopic oficial d'aquest mític grup de rock en català, i avui mosatres ell, Pep Sala, i bueno, clar, expliquen moltíssimes de coses, s'estrenarà enguany. I faran un petit avançament durant el concert, que serà, ho han dit, en el Pollença Rock 2026, el 7 i 8 de juliol, en el claustre de Sant Domingo de Pollença, i bueno, hi haurà moltes sorpreses.
2: Però escolta, has notat químic entre tu i ell?
0: Sí, a mi, és un tio, és un home que m'ha quigut molt bé.
2: El col·legueo?
0: Molt, molt, molt.
2: És que ets un màquina.
0: Bé, tot el que hi ha per més, evidentment.
2: T'ha agradat, Jordi?
3: Ha estat meravellós.
2: És que...
3: S'ha obert en Xavi completament.
2: Sí, és que li agrada fer hashtag periodisme.
0: I li he fet un joc que pot ser sentir-ho aquesta setmana.
2: Home.
0: Molt interessant.
2: Home, ja ho volia sentir joc, però és que clar, ara hem de rebre una Mònica Borràs.
0: Home.
2: Bé, Mònica, Mònica!
0: Mònica! Mònica!
2: Mira-la, ja és aquí.
0: Oh, Mònica! Ara tot entre tu i jo
4: quedarà com si no hagués passat. IB3 Ràdio és diversió. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
5: Notici d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
4: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
11: Som una ràdio.
4: Efectivament. Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
2: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
14: A llegir un conte amb el meu fill.
15: Mirar les meves plantes i cada vespre es miro un poc.
16: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
17: Rentar dents, rentar cara.
18: I me passes fil dental.
19: El darrer que sol fer, dona-li una bona besada.
20: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
4: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
21: I me desperta 7 hores després.

0: I com cada setmana és un plaer rebre a Mònica Borràs, l'única que mos pot dur...
1: aquell gran moment.
0: Mònica Borràs, com estàs?
2: Molt bé, com estàs, vosaltres?
3: Bé, contents de veure-te una altra
0: setmana. Beníssim, beníssim.
2: Que bé, quin bon color que teniu tots.
3: Home!
0: És que en Xavi, que és mariner...
2: Ja se nota, un poc.
3: Home, sí, però em passa una cosa, i és que quan comences estiu, sempre dic, bé, encara no comences estiu, però quan ja comença a esclafar-te el sol, dic, enguany m'he de posar crema solar cada dia.
2: I avui ja menys
3: I avui
2: un.
3: Ja
2: no ho hem fet.
0: Sí. I doncs, això no és servei públic, oi?
3: No, per això no.
0: De estic... fora, despatxat.
3: No, perquè la gent aprengui dels meus errors.
2: Molt bé, doncs, la pròxima setmana hauràs de fer tardeures, en
3: exacte,
2: aquest sentit.
3: Tempestat.
2: I tu, Jordi?
4: Jo mitjo. No estic molt. Bé, no tentant de color com en Xavi.
2: Però te veig molt pel carrer, a les xarxes d'Ivetres.
4: Ah, tot el dia.
2: Tot el dia estàs en marxa. I doncs, bé, ara que ja tenim aquest ambient d'estiu o de preestiu, fet l'estiu encara no ha arribat, però ho començam a notar. La gent que vivim en el centre o a la costa, o això, notam ja que hi ha molta, molta de gent. Jo me'n recordo en els anys 90 que la gent se concentrava, els turistes, sobretot en els mesos d'estiu, i en aquell temps se parlava molt a nivell polític de desestacionalitzar, que és aquesta paraula que ara ja coneixem clar. I en aquell moment jo vaig entendre que era tota la concentració d'estiu estirar-ho al llarg de tot l'any, no? I un poc ara el que veiem és que no, que la concentració d'estiu s'ha estirat a mantenir-la pràcticament durant tot l'any. Però, com que supos que a vosaltres també vos agrada viatjar, vos agrada?
3: Sí.
0: Home, per això estàs parlant amb la presentadora estrella de Illencs pel món.
2: És veure, quina...
0: És broma, és broma.
3: Quina no, és broma.
0: Jo no, és broma, perquè hi havia altres dos companys
3: bé,
0: que també ho fan.
3: Ets una estrella,
0: a part d'ells. Nahir Amut i en Patrick, que també fan Illencs pel món en ja fa anys.
2: I d'or, veure que molta de gent que mos escolta probablement haurà estudiat turisme i sabrà molt més de totes aquestes coses. Però avui vos duvido una època en la qual anar amb avió, viatjar, era totalment glamurós.
0: Quin moment, eh?
2: Quin moment.
0: Aquell moment.
2: Aquell gran moment. Realment, jo no sé si realment puc dir que ho he viscut, però realment he estat a sa frontera. Un temps en el qual no existia tota aquesta oferta que tenim avui en dia i que realment viatjar era un sinònim, en certa manera, d'estatus. És quan varen començar els aeroports a tenir tot aquest trànsit tan intens d'avions que notam avui en dia, amb avions que s'enlairen, altres que arriben, i la veritat és que ja forma part del nostre paisatge visual i sonor, això.
3: Jo, de fet, perdona, jo he vist que en el Coll d'en Rabassa, que a la Gamba...
2: Mira, veus?
3: I clar, en l'estiu, si te poses a comptar, avions cada minut i mig, dos...
2: No, jo diria cada minut.
4: Sí, sí, sí. A Sant Jordi van seguits.
3: Clar.
4: Arribes a Sant Jordi, veus els avions,
2: un altre,
4: van seguits.
2: Un altre. I en els 80, 90, es veurà que els vols s'aturaven a mitjanit o a les 11 del vespre. Per exemple, els alemanys no volaven de nit. Només,
0: no,
2: els britànics sí que tenien vols de matinada, viatjaven sempre molt de nits, però els alemanys no volaven de nit. Els aeroports alemanys no tenien trànsit aeri de nit perquè la gent dormia.
0: Ah.
2: I tot això s'ha anat estirant, a la qual cosa aquí pràcticament, jo no vull dir que tinguem 24 hores, hi ha algunes hores en les quals s'atura aquest trànsit aeri a Mallorca, per l'AMA, a les altres illes, clar, no és tan intens, encara que també van notant aquest increment
0: increment. En fi, jo crec que sí, podem parlar per totes les illes, Manco Formentera, que clar, no té aeroport, però se nota.
2: Idò, volia recordar un poc tota aquesta època que vosaltres no heu viscut. Alguna de les persones que mos escolten segurament sí, heu vist pel·lícules a on surt tot aquest glamour quan te donaven el menjar dins l'avió amb coberts de
0: és que abans
2: de metall.
0: Sempre repartien menjar.
2: Sempre.
0: Si fos curt o llarg.
3: El diari també, en algunes...
2: El diari, totalment. De fet, a les companyies charter que van començar en el 80, una cosa així amb molta de força, s'adonava tant de servei dins el vol que avui en dia és que no s'adona res. Però en aquell temps, per exemple, un vol a Itàlia, que era una hora i poc i 10 minuts, un vol a Roma o un vol a Alemanya, dues hores, una hora 50, s'adonava els diaris, s'adonava una copa de cava. És a dir, tu posa't com estàs allà, obris la botella, pipi, omplit copetes de plàstic, clar. Reparties això, reparties un bar, begudes, menjar calent, empar calent. tot això obert d'encalentir, afegir, servir cafè, saban de productes així fora imports, i realment...
0: Colonis,
2: tabac... Se podia fumar dins els avions.
0: Imagina't.
2: Hi havia aquesta línia de fumadors. De fet, si de, quan t'embarcaves te demanaven si volies fumar o no, i tu deies sí o no, i clar, començaven per darrere els fumadors, i de vegades arribaven a sa fila 10 o a sa fila 7, si hi havia molt de fumadors. I clar, vosaltres ja no heu conegut aquesta situació.
0: No,
2: en Jordi me'n mira amb una cara com que dic, tanta sort que no he viscut això.
4: No, nosaltres hem viscut a l'època dels vols de 20 euros,
3: clar.
4: Però vas esclafat, la maleta ha de ser d'un tamany molt concret i tot ha de ser el mínim.
0: Sí. No? I no donen res, ens al contrari, sinó que ofereixen, clar. i ofereixen durant
3: un
0: tot el
3: vol. Un sorteig per guanyar un milió d'euros, sí. Hi ha una aerolínia que ho fa. Sí. Ja, com si fos...
2: Avui en dia.
0: Bingo, sí.
3: Bingo,
0: sí.
3: Bé,
0: bingo no.
3: Bingo no. Bingo ja m'ho he sentit mai.
2: Bingo dins aviona. Idò, en aquell temps, han de dir que les illes, les Balears, han estat pioneres, han estat tot un exemple. Ja sabeu que també se parla d'aquesta balearització que s'ha exportat també al Carib, en certa manera. I avui volíem, però, recordar, després d'aquesta llarga introducció, de quan volar era glamurós, quan els aeroports de Balears van començar a transformar completament la Mediterrània. I és que abans del boom turístic, volar era una cosa gairebé exclusiva. Sabeu que ma mare és alemana i que quan jo era petita ella de vegades comprava bitllets d'avió que després no podia viatjar, i el que feia era anar a l'aeroport, ara és impensable també, a la coa del vol, on la gent esperava per facturar, i oferia el bitllet.
0: Ah,
2: s'obre un bitllet, sí. Ah, i qualcú deia, ah, vinga.
0: Que bona.
2: Però és increïble, no? Aquesta...
0: Clar, no... Si fos un bitllet de tren, no?
2: Sí, no. Bueno, avui en dia clar, no, tot és nominal, ja,
0: ja,
2: no?
0: Sí, sí, sí. No passaves control.
2: No passaves clar. Control de... O sigui, el passaves era molt més senzill, no? Mm-hmm. Llavors, la gent volava i era una cosa més, no vull dir elitista, però sí, la gent anava ben vestida, s'arreglava, l'aeroport ho anaves i era, no hi havia 200.000 botigues, com hi ha ara, que te fan caminar per tot l'aeroport, sí. Passar per tantes i tantes botigues. Ens hi havia una botiga de quatre coses necessàries, però no tota aquesta infraestructura, que és gairebé un centre comercial avui en dia.
0: Això sí que me'n record una mica, que quan havíem de viatjar, jo era molt, molt, molt petita, que ma mare s'arreglava per anar a l'aeroport.
2: Clar.
0: Això no t'ho passava a tu,
2: per
0: Mònica?
2: Per viatjar o per anar a cercar algú?
0: No, per viatjar.
2: També? Sí, sí, sí, sí, totalment.
0: Ha d'anar ben vestida.
3: Ah, sí?
0: Sí. Això per què?
2: Perquè era un altre estatus, supos que els vols eren més cars en proporció, i a més el servei, ja t'he dit, no era res de plàstic, tot era de vidre, tassons de vidre, coberts de metall, te donaven un menjar, hi havia com una categoria. Els seients estaven més espaiats que no ara. Vull dir, ara van molt apretat, però abans no, abans anaves còmode dins un avió. Clar, quan fabriquen o una companyia aèria comanda un avió, li diu, vull que me surt tinc tantes places, i llavors han d'apretar allà els seients, de manera que vas molt estret, no? Per exemple, l'aeroport de Palma, així com el coneixem, se va obrir al trànsit internacional el 1900, quin any diríeu?
3: Jo diria 60.
2: Ah, Àlvaro, ho ha llegit.
3: No, te prometo que no.
2: No?
4: Va clavat.
2: Clavat, perfecte. Idò, el 60 se va obrir el nou aeroport de Son Sant Joan, perquè el que havia funcionat fins aleshores era l'aeròdrom de Son Bonet, fet sa meva predina, si gent que arribava primer arribava a Son Bonet. Era aquest aeròdrom que ara continua, però a un nivell més aviat per vols privats, no? O vols d'avionetes, com a escola, exactament. I això ho va canviar tot, aquest aeroport de Palma. Per primera vegada se podien rebre avions grossos. Els primers grans vols xàrter alemanys i britànics van començar a desembarcar milers i milers de turistes. El creixement va ser brutal i exponencial. De fet, el 1962, on Sant Joan ja va superar el milió de passatgers anuals. I és precisament tota aquesta música, cançons que escoltam a Mallorca, ses illes, clar. Llavors, Eivissa sí que començava també amb els hippies, però a Menorca fins fa molt poc ha estat un paradís reservat a molt pocs, la veritat, no?
0: Nosaltres però... molt vàrem obrir el món aquí a Mallorca i a Eivissa, sobretot, i, clar, la banda sonora sempre ha estat aquesta.

0: Míticos, míticos cançons que ja coneixem de sobres.
1: Exactament, sí, que tenia por a volar, avui en dia encara hi ha gent que té por a volar, però llavors era com una cosa més impactant, no? I més forta, com va quedar reflectit aquí. De fet, també se regalaven rams de flors, viatges, estades gratis al passatger que desembarcava com a número 1 milió, després 2 milions...
2: Aquesta famosíssima cançó que ella també...
1: Exacte.
2: Perdona, Mònica.
1: No, si voleu la tenim, anem a escoltar-la.
0: El turista... 1.999.000.

0: I de Mallorca fue feliz com el que más, com tant de turistes i tanta de gent que venia a ses illes quan això era un paradís. Han dit tant que, per tant, que el 60 se va inaugurar aquesta vessant internacional de Son Sant Joan i el 62 ja superàvem el 1 milió de passatgers anuals, que, clar, llavors era una passada. 3 anys més tard, el 65, ja superàvem els 2 milions. Wow, i avui costa imaginar aquesta magnitud. Sabeu com va tancar el 2025?
1: Sí, 35 milions.
0: I de prop a prop, les dades que jo he trobat són de 33,8 milions, però bé, molt a prop de 35, que és una animalada.
1: Sí. És que, de fet, Mònica, m'ho has deixat un poc per dir-ho, perquè dilluns, dia 1 de juny, s'estrenarà a La Carta i Vetre Ràdio un podcast que és una mica germanet d'aquest programa que se diu Xiu Xiu, la terminal, i són historietes d'aeroport. Cada episodi és una zona de l'aeroport, sortides, arribades, treballadors, interilles i tripulació, on explicant precisament tot això, no? Les històries dels passatgers de l'aeroport, que bé, que van passant, de tantíssima de gent, i també explicam una mica aquestes dades, no? 33 milions l'any 2025, els treballadors, com funciona la maquinària de l'aeroport de les illes, no només és de Palma, sinó també Moi a Eivissa. I tripulació, també parlàvem amb un testimoni que ha hagut de passar psicòlegs i psicòlegs per por a volar. Bé, molt de xiu-xius.
2: Però sobretot, nines, han anat a la recerca d'efectivament d'això, xiu-xius. Viatges per amor, viatge entre gent de familiars, treballadors. Sí. Que hi troben? Gent que va, gent que torna, gent que encalça, gent que parteix. Que
1: i la veu d'en Xavi és l'ull que tot ho veu.
2: Sota la direcció de la gran i inigualable Inés Mateu.
0: Sí, i això quan ho podran sentir?
1: A partir de dilluns.
2: Una feinada.
1: Dilluns surt el primer episodi. Ja ho anunciarem oficial, però és que ara ho havíem de dir, Mònica.
0: Clar, i això serà Ràdio La Carta, no?
1: Sí,
0: tot i
1: podcast.
0: Molt bé, com a podcast. I ara hem parlat sobretot de l'aeroport de Palma, però les illes també van tenir aquesta implantació i ampliació. És veritat que jo record que fins fa, clar, 20 anys, 30, l'aeroport d'Eivissa i els de Menorca tenien només 2-3 cintes d'entrega d'equipatges. Vull dir, eren encara bastant petits. Eren encara entranyables, la veritat, que ara ja no se pot suportar, no? Eivissa va inaugurar el seu aeroport modern l'any 1963... i Menorca una miqueta més tard, el 68. De fet, a partir d'aquí, el turisme va esclatar també a les altres illes i és curiós pensar que abans d'això arribar a Eivissa o a Menorca podia ser molt llarg. Jo, de fet, he conegut gent de més jove a Madrid que me deien, no, ens tornàvem a Formentera, en sornins petits, amb bascà i hermoix. Això devia ser una aventura realment impressionant.
3: Clar, era part del viatge.
0: Era part del viatge, clar, havies de arribar a Mallorca, anar amb vaixell a Menorca o a Eivissa. En el cas de Formentera, després en arribar, tornar a agafar l'altre ferri cap a Formentera, o la barca, o el que hi hagués en aquell moment, que hi devia haver la Dolores, o una d'aquestes barques, la Joven Dolores, no?, se diu. Aquesta barca, de fet, hi ha un grup a Eivissa que, precisament, d'aquesta barca antiga que servia per anar d'Eivissa a Formentera, si no m'equivoc, que se va, crec que se va, ah, no sé si la van recuperar o la van perdre, però el grup ha recuperat el nom de sa barca precisament per retre homenatge a tot això. Com anant de temps?
1: Anant bé.
0: Idò, clar, continuant parlant i sentint totes aquestes músiques, els aeroports tampoc tenien res a veure. Per exemple, hi ha pel·lícules o sèries americanes en les quals també se pot veure. La primera que me ve al cap és Colombo. No n'hem parlat de Colombo en el programa i un dia hem de parlar, perquè és una sèrie mítica d'un investigador molt especial i molt peculiar, però que se centrava sempre en casos que passaven a la classe alta. Vull dir, sempre era impressionant, ambients de molt de glamour, i era precisament aquesta època en la qual volar era elegant i els aeroports no tenien res a veure. La gent anava amb camises, amb vestits, amb tacons, anava elegant. De fet, les hosteses de les companyies d'Iberia o de Lufthansa, perquè llavors hi havia aquestes tantes companyies charter com avui en dia semblaven sortides d'una pel·lícula. Era una professió amb molt d'estil, amb molt de glamour, a safata, a hostesa de vol, no?
2: Home, i fer feina a l'aeroport per una companyia aèria com Iberia era una gran cosa. Els pilots, per exemple, estaven super ben valorats i això és el que té la competència. És clar, que fer que hi hagi competència el que te permet és que baixar preus, però, clar, perdem pel camí tota una sèrie de luxes i satisfaccions per fet de volar que ara mateix no tenim, a no ser que paguem, evidentment.
0: Clar. En aquell temps també, quan, com deien,

0: pràcticament hi havia un mirador amb una terrassa que tu podies mirar sa pista. És
1: a dir,
0: gairebé tu podies acompanyar el passatger a l'avió, a la porta de l'avió, a l'escala. Te podies despedir allà baix.
1: Ah, sí?
0: Clar, era una cosa totalment diferent. I llavors l'ambient, és a dir, tu a vegades anaves un poc abans a recollir la persona o a qui anessis a cercar i prenies alguna cosa a l'aeroport, miraves els avions com venen, se'n van...
1: Ara de tot és frisó.
0: No té res a veure, no? Això era molt típic dels anys 60 i 70, d'anar a veure avions, com una atracció més. Anem a veure avions. Molts aeroports tenien aquests miradors, moltes famílies, i anaven els diumenges. Clar, era una atracció. Avui sembla estrany, però en aquell moment, com vos dic, encara tenia molta màgia. Però,
2: clar... A les rotondes de Sant Jordi encara hi ha gent que va mirar els avions.
1: Sí, i veien escarmatge a Palma.
0: O records l'aeroport de Madrid, quan vas de viatge d'estudis, encara hi havia un bar, del típic bar madrileny, allà amb tot tirat per terra, que jo que sé, que això ara, clar, tot són cadenes, marques, franquícies, ja no... Clar, és el que comentàvem moltes vegades. Així, les illes se varen anar transformant en pocs anys, realment. El turisme massiu no s'entén ara sense els aeroports, i en pocs anys hi va haver molt d'hotel, a la costa, sobretot, urbanitzacions, autopistes i milions de visitants. També varen créixer tots els negocis de records, de souvenirs, que en aquell temps també record que eren molt diferents als que hi ha ara, no? Hi havia molt d'objectes de fusta d'olivera. Això ho heu viscut? I hi havia de tot, ensaladeres, escoberts, bols, gran quantitat de productes típics mallorquins. Hi havia ciurells, coses de fang, les típiques gitanes de la tele, no? O les flamenques, millor dit.
3: Clar, que no té res a veure en nosaltres, però vaja.
0: Clar, això no, però bé, era un poc que encara tenia relació amb Espanya, no? Que era el que...
1: Els souvenirs,
0: no? El concepte que teníem abans.
1: El vera que també estan desapareixent, els souvenirs.
0: La veritat és que sí. També el vera que tot això se va anar canviant també amb tots els paquets turístics, que no sé si això mos donaria per xerrar un altre dia. Si pensant que Mallorca en els anys 50 tenia 350.000 persones que hi vivien, és brutal, el canvi que han viscut. Han passat d'anar en carro, de fet, o de viure de la pagesia, o també de molta indústria que hi va a Mallorca a principis del segle XX. Hi havia, no vull dir que mos poguéssim autoabastir, però pràcticament hi havia de tot, que se va anar tancant. I doncs, com dèiem abans, pràcticament 34 milions de passatgers el 2025 a l'aeroport de Palma, cosa que fa que suposi el tercer aeroport amb més trànsit de tota Espanya, només darrere Madrid i Barcelona, i l'aeroport d'Eivissa, tot i que no arriba en aquestes xifres de Mallorca, sí que ha superat els 9,1 milions de passatgers anuals, que per Eivissa també és una animalada i és una illa petita, ara convertida en una capital del turisme no espanyol, mundial. Tothom coneix Eivissa. I pel que fa a Menorca, ha arribat als 4,2 milions de passatgers l'any passat, la qual cosa creix, però encara no tant. Recordem que ara fa un parell d'estius que s'han començat a queixar de les aglomeracions a les carreteres, cosa que fins ara no havíem viscut en primera persona, com ja fa temps que coneixem a Mallorca, no?
1: Bé, ha estat molt curiós repassar com eren aquests grans moments. Bé, grans moments, no ho sé, perquè són els moments que mos han abocat en el present que vivim, però sí que és curiós recordar-ho, així com han canviat les coses tan ràpid. Mònica, te fa ganes fer jugar una mica amb nosaltres?
0: Que tenim?
1: Tenim cine.
0: Cinema.
1: Aerolínies!

0: 3 Radio es humor.
1: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
1: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: Jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: Volíem bromes a la Mònica Borràs, un joc per acabar el programa i venga, ja sabeu que podeu jugar a nosaltres des de l'altra banda de les ones radiofòniques. Avui en Jordi mos posarà a prova, Jordi.
1: Com sempre.
2: Jo estic nerviós, eh? Jo sabeu que no m'agrada perdre contra l'Ineva en aquest joc i la Mònica és vera que ella sempre
0: guanya. La Mònica
2: guanya,
0: sempre guanya.
3: Però sí. És fàcil o de quina època són?
0: Venga.
4: Hi ha un pot de tot avui.
3: Ah, molt bé.
4: Tenim un pot de tot i la primera és una pel·lícula dels anys 90.
2: Molt bé.
4: Molt coneguda.
3: Aquesta molt bé, molt aquesta l'he de saber segur.
4: Començàvem escoltant una cançó que sona una escena molt mítica, però l'escoltàvem a l'enrevés.

0: Xavi tanca els ulls.
1: En Xavi tanca els ulls.
0: Per concentrar-se millor.
1: Clar, per girar la cançó dins del seu cap. En Xavi gira la cançó dins
2: del seu cap. Clar, el problema és que estava girant, però no són tan geni com per fer.
1: He de dir que és una pista bastant complicada.
2: És complicadíssim.
1: És difícil agafar-ho.
2: Ja no sé quina és.
1: Vinga, la trama, però mal explicada amb una frase que és: una dona li demana ajuda a un home molt intel·ligent per trobar una altra persona.
3: Home, és que no expliquen molt.
1: Clar, però...
0: Jordi, avui ho has posat difícil, no. Endevinar pel·lícules.
2: Una dona li demana ajuda a un home molt,
1: molt intel·ligent, molt intel·ligent per ajudar-li a trobar
0: més
1: una altra.
0: Més pistes, Jordi.
1: Vinga, aquesta dona és una jove agent de l'FBI.
3: Ah, ja sé quina és.
1: I la seva missió és rastrejar un assassí en sèrie. Però ja, per fer-ho ha de xerrar amb un criminal molt intel·ligent i perillós que està empresonat i a través d'aquesta relació tensa intenten trobar l'assassí.
0: Ni idea.
3: Ja ho sé.
0: A veure.
1: No ho sabeu.
2: Bé, una darrera pista.
1: Hi ha una escena supermítica que ella baixa, va veure en aquest home molt intel·ligent a la presó i baixa un soterrani i passa per un passadís molt escur i se troba ell darrere un vidre.
3: A veure, ah,
2: ja sé quina és.
3: Una pista.
2: Ja sé quina és. Ja sé quina és. I nines no.
3: Això és una pista.
1: Això és... El què?
2: Qui ho sap aquí? Mònica, tu ho saps?
3: Jo sí.
2: Ah, jo també. I tu, Inés?
0: No.
1: Vinga.
0: Oh.
1: I si t'adoni, Inés, que la pel·lícula on surt Hannibal Lecter?
0: Ah, The Silence.
1: Sí, The Silence of Lambs, El silencio de los corderos.
0: Ah.

0: Nosaltres la viu en dividida, no, Mònica, Xavi? Sí. Que bons que sou.
1: Gràcies.
0: No com jo.
2: Aquesta meva època.
3: Sí, aquesta és mitiquíssima. Sí. Superpremiada, superfantàstica. Següent.
1: Molt bé. Vinga.
3: Vinga, 2018. Musical, bastant modernet, mm-hmm. i en cançons molt conegudes. I escoltarem un dels temes més famosos de la banda sonora, l'escoltam a Sant Revés.
0: Jo crec que ja el sé.
1: Jo...
3: Ai...
0: No ho sé.
3: Jo... I feia cara que sí, eh?
1: 2018.
3: 2018, oh, musical bastant modernet.
0: Musicals
3: n'hi
0: ha molts.
3: Sí, però així molt coneguts.
0: Ah, bé, jo
3: tan,
0: em posaré un.
3: Tan nous.
1: Jo crec que sé quin és, però no m'ho vull aventurar.
0: Vinga, pista.
3: Bé, la pista, que la trama mal explicada, és un home munta un espectacle en gent rara i se fa famós.
0: Ah,
2: no. Però aquesta no la van fer un dia. No, és un altre musical.
3: Sí, que tens apuntat?
2: Ai, no. Idòs, és un que... Exacte, però van fer un altre que era...
1: Va guanyar un Òscar, aquesta?
3: Diria que no.
0: Vinga,
3: més pistes.
2: Vam fer...
3: A veure, la trama millor explicada és que un home de grans ambicions crea un espectacle que reuneix artistes molt diferents i intenta fer-se un nom dins el món de l'entreteniment, però mentre triomfa ha d'afrontar problemes personals, familiars i decisions que posen a prova tot això.
0: Jordi, avui ho has posat difícilíssim.
3: Però no sabeu quina pel·lícula és aquesta?
1: No. Vinga, vols... Te recordem que nosaltres no som cinèfils.
3: Bé, però bé, és un circ, munta un circ, un home que munta un circ, uh-huh. amb gent molt excèntrica, que, un musical que protagonitza Hugh Jackman. No el coneixeu?
1: No ho sé, ja passa
3: que... No el coneixeu?
2: És un remake d'un clàssic.
3: Diria que no. Diria que...
2: Pues així
3: diria que no.
2: Així n'hi de.
0: Mònica pistes. Borràs ho sap, oh?
3: Cançons molt conegudes com This Is Me, Never Enough... Ni idea, no en teniu ni idea. Bé, vols dones la resposta?
2: La.
3: El gran showman.
1: Home, clar!

0: La Marga Cifre no es contra el tècnic, sí. Diu que és de les seves pel·lícules preferides.
1: Segurament gran part de la nostra audiència coneixia aquesta pel·lícula, però...
0: Perdona-ho.
1: Hem tingut mala sort.
0: Perdona-ho.
1: Ni la Mònica ni jo la coneixia.
0: És que som uns ignorants. No mereixem...
1: Bé, tu i jo sí, la Mònica no.
0: Jo som un ignorant.
1: Jo també.
0: No mereixem l'audiència que tenim.
2: Exacte. Jo també, jo també.
0: No, no, que... tu no, Mònica, per
3: favor. Bé, està molt bé. Hugh Jackman, Zendaya...
1: És bona, no? No.
3: Zac Efron...
1: Què nom? El gran showman.
3: El gran
0: This
3: showman.
0: Is me.
3: The greatest, yes, showman.
1: Yes.
3: Que fa immidor, fins a darrere.
0: Sí,
3: vinga.

0: again.
1: Molt bé aquesta cançó, no la coneixia. M'agrada. 2004.
0: Molt bé.
1: Pel·lícula d'acció. I escoltàvem el tema principal a Sant Revés.
2: Ja la sabem.
1: Uf, ja la sabem.
0: No ho sé, eh?
1: Tu, Mònica... Ah, no.
3: No.
1: No. És veritat que ho sembla, no? No.
3: Havíem posat la mateixa.
1: No. Heu posat la mateixa, és veritat que ho sembla, però no és aquesta. La pel·lícula...
2: Jo crec que no he posat ni nom de la pel·lícula.
0: Pujo, pujo.
2: Perquè no la sé. Va ser protagonista.
0: Ah, ja sé quina és. Ja sé quina
3: és. Molt bé, molt bé.
1: Jo crec que intenta simular un poc aquesta.
0: Sí.
3: És aquesta.
0: No, Ninet, no te mostraré.
1: No.
0: Jordi, mira.
1: Sí, molt bé, en Xavi.
0: Mònica?
3: No, no l'he vista.
1: A veure, la trama...
0: Me faig una ràbia jo mateix. Ben, dali.
1: La trama mal explicada és que una família intenta viure una vida normal, però sempre acaba fent explotar coses quan intenten no cridar l'atenció. Sempre acaben malament. Ai. És una família de superherois.
2: Que pesat, en Xavi.
0: Ja és molt pesat. No sé ni guanyar ni perdre.
2: Xavi, ho fa sobre.
1: Ja ho sap i ja està aquí.
2: Mònica, tu no ho saps?
3: Ja no.
1: Pel·lícula d'animació. Una família de superherois.
2: Art d'animació.
1: I una família de superherois.
3: Art d'animació. Jo pensava que era una de James Bond o una cosa així amb aquesta música.
2: Ja, és que ja havia posat James Bond.
0: Home, segurament està inspirada.
1: Sí, tots heu posat Missió Impossible, James Bond.
3: I 007.
1: És que la música està inspirada, jo crec que té el seu... Això és una...
2: És aquesta, Jordi?
1: Efectivament.
2: Mira, ja ho he endevinat, Xavi.
1: Va, Mònica, les d'animació se te solen escapar, oh?
3: Sí, perquè no... Sí.
0: I d'ara, aquesta no especialment, sí. Però hi ha pel·lícules d'animació que són joies.
2: Però aquesta és molt
0: guai. Sí, sí. La vas veure, finalment,
2: Up? Uf, Up, és boníssima.
0: Mm. O Soul. O també varen fer...
1: No, vas fer Up.
2: Coco no és tan bona, està sobrevalorada.
1: Mare meva, lo que acaba de dir Nina és Mateu.
0: Uf, lo que acaba de dir Nina és Mateu, eh?
1: Acaba de criticar la millor pel·lícula de...
0: L'animació és història del món.
2: Millor Up.
0: Allà m'agrada que es diu.
3: Up, com s'escriu, perquè no...
2: Up, up, up.
0: I després un accent d'exclamació.
3: Up, up.
0: Clar,
3: sí,
2: de per amunt.
1: Bé, en aquest cas, família superherois, tots vestits de vermell, que lluiten contra el crim.
3: Sí, ara ja sé quin és.
1: The Incredibles.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon vespre. La UCO parteix de Ferraz després de 12 hores d'investigacions. El jutge de l'Audiència Nacional els ha enviat avui matí per registrar la seu del PSOE. L'operació del Servei de Policia Judicial de la Guàrdia Civil s'ha estès als despatxos i domicilis del que fou número 2 del PSOE, Santos Cerdán, de l'exvicepresident andalús Gaspar Zarrias i de l'empresari Javier Pérez Dolcet. Com a resultat dels requeriments d'informació i registres, el jutge ha decidit imputar a la gerent dels socialistes Ana Fuentes, a Santos Cerdán i a Gaspar Zarrias per una presumpta trama contra jutges i fiscals amb una estructura organitzada dins del PSOE. El president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha promès contundències i es demostren irregularitats, mentre el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, demana convocatòria electoral.
6: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
7: Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento, no robarás, y el octavo mandamiento, no mentirás. Esta es la situación, insisto, patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles.
5: A les Illes, el grup municipal Aramaó ha enregistrat una bateria de preguntes per dur al pla municipal de demà. Vol esclarir l'estat de les obres de la plaça de la Constitució, que no mantindran un 6% de l'empedrat històric, un fet que ha suscitat les queixes d'alguns veïnats. L'Ajuntament afirma que ja comptava que es perdrien pedres i ha decidit posar-hi lloses llises per garantir l'accessibilitat i pel nou registre de la cova que s'hi ha trobat. Són Jordi Tutsó, portaveu d'Aramaó, i el batlle Héctor Pons.
8: Creiem que és la conservació del nostre patrimoni històric que ens pertany a tots i tots els maonesos i maoneses. Es mereix que aquestes preguntes siguin contestades amb diligència i amb responsabilitat.
9: Evidentment, amb el Servei de Patrimoni, amb els arqueòlegs i arquitectes i tècnics del projecte, han considerat que valia la pena, per garantir l'accessibilitat, aquí fer un petit tram amb aquesta pedra nova i després començar amb tot l'empedrat històric que continuarà tota la plaça.
5: I no ens movem de Menorca perquè avui cap vespre s'ha celebrat la Junta Municipal de Sant Joan, que ha destacat l'actualització del Pla Director de Seguretat, concebut com una eina flexible per adaptar les mesures de les festes de Ciutadella, sobretot el tram final del pla, on els darrers anys s'han produït accidents greus i mortals. Maria Jesús Bagures, la Vetlesa.
10: És una realitat que els darrers anys els accidents que malauradament hi ha hagut han estat a la part final del pla. Per tant, aquest pla director també preveu millores en aquesta part final. Estem més preparats, hi haurà més dispositiu, hi haurà seguretat privada.
5: I ja us advertim que la calor d'aquest dia es continuarà al Bank Office a mitjan de la setmana que ve arreu de les illes. De fet, les temperatures es mantindran entre 5 i 10 graus per damunt del que és habitual per aquestes dates. Fins i tot a Mallorca, especialment a l'interior de l'illa, els termòmetres podrien arribar als 35 graus aquest divendres, segons informa l'Agència Estatal de Meteorologia. El portaveu Rubén del Campo explica que és fruit del canvi climàtic.
11: El cambio climático provoca episodios de altas temperaturas a lo largo de todo el año con mayor frecuencia e intensidad que en décadas anteriores. Y este episodio, así como el patrón atmosférico que lo provoca, se enmarca en este contexto de cambio climático y en lo observado en los últimos años.
5: També es preveuen nits tropicals amb mínimes que no baixaran dels 20 graus, sobretot a zones costaneres i urbanes de l'arxipèlag. Hem arribat a les 10 i 4 minuts. Torna tota la informació als butlletins horaris de les 6 del matí.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Els castells són fortaleses que des de l'edat mitjana han acollit, guardat i defensat els seus senyors familiars i l'estol armat. Però els castells, que són robusts, forts, de pedres massisses i fonaments resistents, també cauen, com cau un castell de cartes. Basta una bufada de vent o d'aire o que una de les cartes del joc tremoli un poquet que no encaixin la de devora i patapum. Totes cauen i aquí ni el papa de Roma te salva.

Castell és la paraula polisèmica d'avui. Hi ha castells com fortaleses, castells que són cases senyorials, castells de vent, castells de foc i castells d'arena. Els de vent són projectes visionaris, els que es fan a l'aire, projectes impossibles, i els que canten el sopa de cabra, castells que es desfan.

I després, a les Balears tenim Es Castell, municipi de Menorca, el punt més oriental de l'illa de tot l'estat. Això vol dir que és allà on primer surt el sol. 8.000 habitants, un poble que ha estat conegut com Georgetown, Real Villa de San Carlos o Villa Carlos, segons l'època, i que avui celebra com Es Castell les seves festes patronals en honor de Sant Jaume.

0: En Miquel Alsines, el tinent de Batla, Cultura, Educació, Joventut, Biblioteca i Comunicació de l'Ajuntament d'Es Castell. I ja li donem la benvinguda entre avui i demà. Miquel, com va?
1: Hola, moltes gràcies. Tot bé.
0: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Començant pel nom d'Es Castell. No sé si té relació amb Es Castell de Sant Felip. No hem parlat d'aquest castell més d'una vegada en aquest programa que defensava l'entrada d'esport de mot tan estratègic.
1: Així és. Bueno, el nom prové de l'antic castell de Sant Felip, on a la bocana d'esports es va construir el primer poble del castell, el que coneixem. Avui el castell està traslladat a una altra banda, però el primer poble va ser allà. Sant Felip era, i el castell era la primera línia d'esport per avisar i defensar un poc a tots els ciutadans d'aquell moment.
0: Uh-huh. I encara tenim, o se pot visitar aquestes restes del castell, encara que el podem imaginar pràcticament en tot el que hi ha en el subsol. I potser alguns oients els descobrim ara que durant la dominació britànica del segle VIII, el poble era conegut com a Georgetown. Què queda d'aquella herència anglesa en els carrers del castell, on la seva arquitectura, o fins i tot, no sé, les expressions que utilitzau els veïns?
1: Sí, bueno, nosaltres encara segueixen coses com, per exemple, aquesta essència de les cases pintades de color vermell, tot el que són, per exemple, l'edifici com l'Ajuntament, que és un emblema també amb el seu rellotge, les finestres de guillotina, doncs sí. Ens queden totes aquestes coses. També expressions com boinder, que prové també de l'anglès. Així que, bueno, queden diferents coses que marquen un poc aquesta identitat.
0: Sí, sí. I després, en el castell, tenim un racó molt conegut, molt estimat pels menorquins i pels visitants, que és Cales Fonts. Què diria que té aquell lloc que el fa tan especial?
1: Bueno, Cales Fonts és un puesto de tranquil·litat, de paisatge, d'oci, un puesto que és un punt de trobada i també on hi ha tota la tradició marinera. I jo trobo que nosaltres estem orgullosos de Cales Fonts i és un punt per al poble, d'unió del poble, i és una cosa pues, molt polida que tenim, no? És la mà a prop del poble. I és aquest punt de trobada que tota la gent del castell pues, tenim el privilegi de tenir i estem orgullosos de tenir-ho.
0: Que bé. I un altre privilegi que teniu en el castell és que geogràficament és el primer lloc on clareja, no? Cada dia tot l'estat espanyol. No sé si això s'ha convertit en un símbol d'identitat o és anecdòtic.
1: Sí, sí, és símbol d'identitat. És més, l'Ajuntament en èpoques anteriors, fa poc aquí som, però en èpoques anteriors va fer la campanya del primer sol, el primer sol d'Espanya, aquesta campanya turística d'identitat, de marcar el nostre poble dins el mapa també, no? I, bueno, som el primer sol, el poble més oriental d'Espanya i el primer que veu sortir el sol aquí a la punta de Cales Fonts.
0: Sí. Per cert, gentilici del castell és...
1: Castellufa,
0: m'encanta.
1: Tots castellufes.
0: M'encanta,
1: sí.
0: M'encanta. I el castell, parlant de Cales Fonts, però el castell, tot ell és vida, no, Miquel?
1: Sí, tot és vida. La veritat és que és un poc la campanya de promoció que estem promovent enguany. És vida perquè tenim tradició, tenim gastronomia, tenim activitats tots anys, exposicions, festes, les nostres festes de Sant Jaume, que són un sentiment, les festes aquí amb els caixers, amb les bandes, amb els gegants, amb tot, i la veritat és que mantenim molt viva aquesta tradició. I fem activitats durant tot l'any, Nadal, per totes les edats, amb els clubs de jubilats, i tenim molta vida, vida també amb els comerciants i tot el sector del comerç, intentant pues, promoure pues, que el castell sigui un punt de referència a Menorca, la veritat.
0: I hi ha algun racó del castell, jo que sé, no volem, però ara Miquel Alsina no el trobam. I on el trobaríem, si hi ha algun racó del castell, on el podríem trobar si es perd, Miquel?
1: Bueno, en Miquel, pues, en moments un poc més de feina i un poc més entretingut sempre serà per l'esplanada o l'Ajuntament, perquè les obligacions pues, fan que aquest puesto sigui el nostre puesto de referència. Però, bueno, a Miquel també li agrada pues, partir a caminar i anar per les urbanitzacions que també tenim aquí al castell. I també partir a caminar i tenir aquell moment un poc tot sol també va molt bé, i passejar i veure la naturalesa, els camins que tenim per al nostre poble, pues, també és agradable.
0: I és un lloc molt hermós. I d'avui volíem fer 5 cèntims del castell i ens ha ajudat en Miquel Alsina, que estén endavant la Cultura, Educació, Joventut, Biblioteca i Comunicació. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres i convidats a visitar-nos.

Hola, bones tardes a tots. Sóc la Paula Carbonero Mercadal i he tingut l'honor de ser elegida com a caixera bellesa del castell per les nostres estimades festes de Sant Jaume 2026. Enguany farà 10 anys que vaig sortir per primera vegada com a cavallera i des d'ençà he tingut la sort de poder sortir cada any exceptuant els dos anys post-pandèmia. El caixer Batlle, des del primer toc de Fabiol fins al darrer, ets encarregat de presidir la colcada i representar la corporació municipal. Aquest dus bastó de Batlle i la medalla d'alcaldia i el cavall va vestit sense ornaments i amb espitral i la voldrafa de l'Ajuntament. Ser la caixera batllessa del castell enguany per jo és tot un honor. Durant els darrers 10 anys que he format part de la colcada de Sant Jaume, el càrrec de caixer Batlle només l'han tingut homes i per jo és un gran orgull poder dir que després de tant d'anys el poble del castell tindrà una dona presidint la colcada. A més, agraeix plenament el vot de confiança d'en Lluís Camps, el nostre batlle, que aposta per la implicació de la joventut en mantenir arrelades les nostres tradicions. Finalment, m'agradaria acabar convidant a tots els oients a visitar el nostre meravellós poble del castell i, sobretot, a viure les nostres estimades festes de Sant Jaume, perquè a Sant Jaume no n'hi ha cap com ell. Perquè...

0: Els Quart Creixent canten al castell de Cap de Pere, que és recinte fortificat edificat durant el segle XIV a instàncies del rei Jaume II, perquè la població de la regió s'hi pogués establir, sobretot en aquelles èpoques en què eren més habituals els atacs dels pirates. A Jaume II davam també el castell de Bellver, únic per la seva planta circular, i d'altres castells i fortificacions a totes les illes.
1: També va fer molta feina per reordenar la població de les Illes Balears. No volia que estigués tan dispersa, sinó més unida i homogènia. A més, intentar trencar els lligams que subordinaven el Regne de Mallorca a la Corona d'Aragó.
2: I així va ser quan Jaume II va recuperar les Illes Balears. I per gaudir del seu reialme es va fer construir el castell de Bellver.
1: Però no hi va viure mai. La seva residència habitual seguia sent a Perpinyà, a l'anomenat Palau dels Reis de Mallorca.
2: Palau dels Reis de Mallorca, sí, senyor.
1: I quan venia aquí també disposava de l'Almudaina i dels Palaus de Valldemossa, Sineu o Manacor.
2: Quatre palaus més.
1: Eren residències per descansar. Només hi venia a passar temporades.
2: Què us pareix? El castell veva com a xalet d'estiueig. Es desuni en planta circular en tot Europa. Es va fer en pedra d'aquesta mateixa muntanya, de Portals i de Santanyí.
0: D'aquests castells medievals en tenim clara la procedència i la funció, però què en sabem dels neocastells medievals construïts a Mallorca durant el boom turístic del segle XX? Neocastells les defineix l'artista i investigadora Marijo Ribas, escenaris d'espectacles i de comerços turístics que es mesclaven amb el descobriment de les nostres coves subterrànies. Vos sona?

0: Benvinguda a Entre avui i demà, Marijo, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies, bon vespre.
0: Gràcies per acompanyar-nos i per situar l'oient. Explica'm què eren exactament aquests neocastells medievals, encara que segur que ara qui mos escolta les té dins el cap, que varen, podríem dir, florir a Mallorca. On se trobàvem i com és, sobretot, que en ple segle XX se decideix que el gran reclam pels turistes que venien a cercar sol i platja era un castell de l'edat mitjana?
1: Bé, sobretot sí que l'eclosió va ser durant els 60 i 70, tot i que hi ha precedents, perquè, per exemple, el de Vendinat és anterior i també és fals. Va ser construït en el segle XVIII, però en realitat recrea un castell també medieval de la zona centroeuropea. Sí que és vera que l'eclosió més forta a Mallorca d'aquests neocastells va ser coincident amb el boom turístic, perquè al final era una atracció que convidava en els nous conqueridors, diguem, perquè o sigui, normalment un castell se posava a una zona per demostrar qui era el nou imperi, no? Uh-huh. Com els castells de Castella, símbol del regne. I aquest nou conqueridor pues, necessitava d'espais d'oci i de consums domesticats, pues, eren pues, des de restaurants, fàbriques de vidre, roller parks, hotels, tota una sèrie d'arquitectures falsejades i moltes que mesclen elements arquitectònics que són un poc pastitxe, perquè en realitat alguns també a nivell d'acabats i de materials tampoc no són molt respectuosos, diguem, amb l'origen. Uh-huh. I fent aquesta recerca, que me va crear molta atenció, aquest fenomen, estaven tots situats a el que serien les carreteres d'accés a les coves, perquè també eren altres focus d'atracció turística. I un poc amb aquesta lògica, que seria com a de l'Strip de Las Vegas, fer aquestes arquitectures façana, sí, que al final representaven pues, una icona, una ideologia, i després de dins oferien un servei. A més, totes pues, tenien un bon pàrquing, sí, perquè eren part d'aquesta ruta turística i normalment pues, arribaven busos que anaven en direcció a altres punts, normalment de Palma, doncs d'esport, de l'aeroport, a altres zones turístiques que podrien ser direcció Coves, per exemple, i feien una parada a mig camí pues això, per comprar un souvenir, mm-hmm, per menjar un menú, veure com se fa una artesania i això era un poc el concepte.

un fet rellevant que vaig trobar quan vaig fer aquesta recerca és que en el 39 la majoria d'arquitectes mallorquins, que en aquell moment tampoc no eren tants, i eren, per exemple, en Gabriel Alomà, Francisco Casas, Enric Juncosa, Carlos Garau, van participar en un congrés d'arquitectes falangistes que se va celebrar a l'Escorial. Perquè un poc l'objectiu d'aquest congrés era establir els directius d'una nova arquitectura nacional. I al final cada ideologia va acompanyada també d'una estètica i d'una arquitectura. No? Mm. El nou règim, el franquisme, va acabar amb l'arquitectura racionalista i va imposar aquesta arquitectura historialista. Mm. O sigui, al final aquests castells també anaven carregats d'ideologia, perquè el que reivindicaven era un passat, una estètica, una arquitectura que estava molt relacionada amb la corona de Castilla, amb aquest passat imperial d'Espanya. Uh-huh. I això mateix va passar, per exemple, en els règims totalitaris, bueno, pues durant el nazisme o el feixisme italià, però, clar, quan el final de la guerra va representar el final de l'arquitectura feixista a escala internacional, aquesta tendència cap al regionalisme a Espanya encara se va veure molt més intensificada, no? Perquè no hi havia ja referents ni suports internacionals. Uh-huh. I també com que tota aquesta vinculació amb el règim està molt clar, perquè inclús alguns, com eres de Benestrelia, el va venir a inaugurar Carmen Polo.

0: parlaves de ses coves que estaven situades a vora ses coves, vull dir, se situaven a posta, aquesta relació castell-cova era cercada, no?
1: Bueno, era cercada. Molts dels promotors de les infraestructures viàries de Mallorca eren els propietaris de les coves, que estaven tots ficats dins el fomento de turisme de Mallorca. I aquestes primeres atraccions, diguem, al final fomentaven tota una infraestructura, que això eren carreteres, era una lògica viària, i al voltant d'aquestes carreteres pues generaven aquests altres llocs de servei. Per tant, hi havia un vincle directe.
0: I tenim aquests espais, alguns encara marxen, no?, d'una manera o una altra, sobretot les coves, d'altres han quedat abandonats o s'han transformat. Tu n'has explorat algun d'aquests castells? Les has fotografiat? Què hi has trobat?
1: Bé, molts estan abandonats, sí, alguns, de fet, estan ocupats com a vivenda. Per exemple, hi ha un roller park a l'entrada de Cala Figuera, sí, que allà hi viu gent. Després n'hi ha molts que simplement estan tapiats o que s'hi pot entrar i estan plens de grafitis i això, però ja no tenen cap ús. Alguns s'han intentat vendre o s'han intentat convertir en altres, amb altres espais de serveis, per exemple, els de Foro de Mallorca, el van intentar convertir en un geriàtric, però molts estan abandonats, simplement buits.
0: I tu les has resseguit des de que te varen cridar l'atenció, has anat fent tota una investigació que s'ha anat traduint també en una exposició d'art. Com us has explicat tot això? Què veu l'espectador en aquesta exposició, Marijo?
1: Vaig anar documentant tots aquests castells i també anava a les coves, vull dir, jo feia com aquest recorregut i un poc amb idea d'experimentar, no? I després vaig fer un exercici de selecció i les coses que me cridaven l'atenció les vaig anar recreant tant a nivell escultòric com vaig fer una selecció de fotografies, però que el que podria haver estat pot ser una publicació de, no sé, cents de fotos, però al final he formalitzat amb potser 10 fotos ampliades i després algunes peces escultòriques, i també hi ha un vídeo que acompanya l'exposició. I per ara, les dues vegades que l'he ensenyat, l'he anat adaptant en els espais també que els he mostrat.
0: Idò, tenim aquesta exposició, que tant de bo tornem a veure aviat. No sé si és una metàfora del turisme d'avui, aquests castells que se van aixecar, que n'hi ha que segueixen, n'hi ha que no, n'hi ha que estan plens d'ocupes. No sé si és una metàfora del turisme d'avui.
1: Bé, no sé si és una metàfora. Sí, al final, des d'una lectura contemporània i postcolonialista, aquestes idees s'han anat traduint, i ara mateix els nous castells tenen altres formes. Aquests s'han convertit en runes, però, per exemple, a la platja de Palma n'hi ha el Megaparc, sí, que se va inaugurar el 2001 establint l'any de l'euro com a moneda única, i és un castell en runes d'estil bàvar alemany, que se troba a primera línia de platja de Palma. Aquest és com un exponent perfecte de l'arquitectura dels vencedors, no?, i d'aquesta representació del biopoder.
0: Molt interessant tot el que m'has explicat a Marijo Ribas. Hem d'anar acabant. La paraula castell, que és la paraula d'avui, la que m'has duit a xerrar aquest projecte teu, que t'aboca després de tota la feina feta, Marijo?
1: Pues una arquitectura carregada d'ideologia, justament.
0: I de castell és la nostra paraula. Nosaltres, a Marijo Ribas, també la seguirem en tota la seva feina. T'agraïm molt aquesta estona amb els oients i vetres Ràdio, Marijo.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
3: Informa't on has de cantar, al teu poble o ciutat.
2: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
3: Un poble, una veu.
2: Obra cultural balear.
0: Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
4: Toni Camps, benvingut a casa teva. Com estàs?
5: Aquí, tancat dins el meu castell.
4: Vinga, jo te tiraré la meva tronyella. Castell és la nostra paraula. No tinc ni idea de per on has tirat.
5: Buf, me n'he anat molt enfora. Molt enfora, perquè, clar, castells és que n'hi ha tants en el món del cinema. Ara pensava, abans de que obrissis el micròfon, pensava que no havia posat Los Caballeros de la Mesa Cuadrada dels Monty Python, que bàsicament se dediquen a recórrer castells, no? I aleshores el que he fet ha estat anar a cercar els més estranys. Fins i tot havia posat una pel·lícula lituana que se diu El Castell, que és una pel·lícula meravellosa sobre una lota que sap molt de música i és que conviden a tocar un castell, però és una pel·lícula tan independent i tan estranya de veure que he pensat que igual me la tiraria un pescar. Aleshores, bueno, anirem en els castells més peculiars que se m'han ocorregut, i si hi ha qualcú que sap de castells, a jutjar per les vegades que els ha posat a les seves pel·lícules i per la quantitat de castells distints que té a les seves pel·lícules, és Hayao Miyazaki, que en té un munt de castells a les seves pel·lícules. Lo que passa és que només n'hi ha tres, que se diu aviat, que tenen castell en el seu títol. I la primera vegada, la primera de totes, és l'any 1979. La pel·lícula se diu Lupin III, El Castillo de Caligostro. I Lupin, que és Arsène Lupin, és un elegant i atlètic lladre, i el seu company que viatgen a un petit ducat europeu, que se diu Caligostro, on ajudaran a una lota que intenta alliberar-se del temible comte Caligostro, que té el nom del ducat i el nom del castell, i intentaran resoldre el misteri d'un tresor ocult del segle XV. Una pel·lícula trepidant i molt divertida per veure en sos ninjas els dibuixos animats. Clar, estem al 79, els dibuixos animats de lladres eren com a pam, pam, pam, pam, pam, pam. Tothom explotava i sortien volant i corrien i ha, ha, ha. Tot era com a molt manga, no? El manga era molt divertit en aquella època.
4: Uh-huh. I d'aquí tenim aquesta primera d'en Miyazaki.
5: I la segona vegada, una pedra màgica obri les portes de El Castillo en el Cielo.
6: Gracias por tu ayuda. ¿Eh?
7: Te vi bajar del cielo.
6: Es verdad, me caí desde un zeppelin.
5: L'any 1986 ens mostrava com una lota caia del cel des d'una fortalesa flotant i era recollida per un nin, se feien amics, i aquesta lota duia una pedra en el coll que era la clau per trobar aquest castillo en el cielo. La puta, en japonès, que varen haver de canviar el títol perquè la pel·lícula se deia La puta, i clar, era lleig, vull dir, és com... no. No? Era una cosa terrible. Un lloc de llegenda que guardava molt més que un tresor antic. És una pel·lícula absolutament meravellosa, supertendre, amb un final brutal, amb pirates de l'aire que van amb unes naus meravelloses. Bé, és fantàstica, fantàstica. I la darrera fins ara, que du castell en el títol, que no vol dir que surtin castells, perquè El Chico y la Garza, aquesta darrera pel·lícula que ha fet en Miyazaki, també passa a un castell. El que passa és que no ho duen el títol. El Castillo Ambulante és un castell que camina on hi viu un poderós mag.
8: Sophie, tienes que tener más cuidado. Hay muchos peligros ahí fuera. Quiero su corazón es mío.
9: ¿Eres una bruja o no?
10: Voy a ayudarte a romper ese hechizo que te tiene presa.
11: ¿Tú? Si ni siquiera eres capaz de romper el tuyo.
12: Los jóvenes apuestos son muy difíciles de entender.
5: I és història de Sofia, una lota que fa feina a una tenda de capells sobre la qual pesa una terrible maledicció que la fa aparèixer una persona major. I per desfer-la demanarà ajuda a un mag sense adonar-se en compte que aquest mag a lo millor també necessita l'ajuda de na Sofi per poder desfer la seva pròpia maledicció. Les obres de Miyazaki són una absoluta delícia. Màgia, tradició, cultura i moltíssima cura per les imatges i per animació. És un d'aquests savis que té, ojo, 84 anys, per mi, ara mateix, i un dels savis més savis del món de l'animació, amb una feina que li donarà el Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats d'enguany, en el mes d'octubre, i aquí nosaltres tenim una especial veneració i una especial... Ens reverenciam davant el savio Miyazaki, Hayao Miyazaki. Esperam que s'estreni aviat les noves, que segueixi fent feina, però més dibuixa a mà, aquest home. Vull dir, utilitza l'ordinador, lo mínim, per fer muntatge, però tot està dibuixat a mà. És magnífic.
4: M'encanta veure amb aquestes tres pel·lícules, que a més has explicat per ordre cronològic, com si imatge també va evolucionar.
5: Sí,
4: no?
5: Sí, sí.
4: Se nota
5: sí.
4: Aquell primer dibuix dels anys 70, sí, 80, sí. I és del 2000 també totalment. No?
5: Sí, sí, sí.
4: I de Miyazaki Forever i Castell és la nostra paraula. Buah, els castells han passat tantes coses...
5: Tantíssimes.
4: Que ja sé que és difícil, però en Toni sempre sap per on tirar.
5: Aquesta no és rara. Val? No és una pel·lícula rara. És una pel·lícula antiga, però no és una pel·lícula rara. Vos poso una endevinalla, a veure si la recordeu i si sabeu qui la desxifrava.
13: Veamos si he descifrado las instrucciones del traductor de griego correctamente. Supongo que no me creerás tan tonto como para haber entregado el pergamino al abad sin antes sacar una copia. Manu supra idolum age primum et septimus de quatuor. ¿Qué significa?
5: Efectivament, aquests eren un jovenníssim Christian Slater i un no tan jove Sean Connery a El nombre de la rosa, on el castell era una abadia benedictina del nord d'Itàlia en el segle XIV. Un lloc aquí on hi va un monjo franciscà en so seu pupil i per intentar resoldre uns estranys i misteriosos assassinats. Una pel·lícula de Jean-Jacques Arnaud que és absolutament magnífica, que a més t'enganxa d'una manera bestial. I no t'enganxa perquè narri tot el que narra la novel·la en la qual està basada, la novel·la El nombre de la rosa, de Umberto Eco, sinó perquè se concentra en la història i en el misteri que passa durant l'estància d'aquests dos monjos en aquesta abadia. El nombre de la rosa és una gran intriga medieval, tenebrosa i amb una gran ambientació i unes fantàstiques interpretacions. És un sí o sí o sí?
4: O sí o sí o sí. A més, te fas molt fan de Guillermo de Baskerville,
5: sí,
4: per favor. I de fet, la feien aquesta setmana, l'altra, televisió. I just la vaig enganxar a un moment que estava dins la biblioteca i li explicava en el seu pupil, en Christian Slater, i veies totes les cares dels monjos de l'abadia i deies, però si són caricatures, totes!
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: Tots els personatges són pures caricatures. I del nombre de la rosa, imprescindible llibre i pel·lícula, i per on seguim?
5: I si el castell fos el somni més gran que ha tingut una persona?
14: Nosotros éramos una familia media normal. Con seis hijos pues vivíamos bien, pero tampoco éramos ricos. Era una vida normal con sus economías en todos los aspectos. Nos gustaba vivir sencillamente, sin malgastar. Y entonces, mira por dónde nos volvimos ricos. ¿Y qué hacemos siendo ricos? Ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo.
5: Muchos hijos, un mono i un castillo. Són els tres desitjos en sos que va somiar Julita Salmerón des de nina. I tots tres se varen fer realitat. Quan es menor del seu fill, Gustavo Salmerón, s'assabenta de que sa mare ha perdut, ojo, sa vèrtebra de sa seva besàvia assassinada que havia guardat durant generacions, sa família emprèn una recerca brutal i divertidíssima entre els objectes més estranys i peculiars que na Julita ha anat guardant durant els anys. Val. És un documental real, està basat en la història real de sa mare d'en Gustavo Salmerón, de l'actor Gustavo Salmerón, i, bueno, és genial.
4: És rara, o sigui, també.
5: És molt rara. És molt rara, és molt rara, però és molt guai, és molt sorprenent, és insòlita, yeah. És graciosa, és entranyable i, sobretot, surrealista, perquè no saps què dius. Un moment donat li diu a Somo, que m'he hecho masona, i aquell diu, què? Diu, que m'he hecho masona. I diu, què te parece? Diu, no sé. Diu, t'he oído decir tantas cosas ya. És com que dius que m'és igual. Me da lo mismo. I cerquen sa vèrtebra de sa seva rebesàvia que havien assassinat. Bueno, és una d'aquestes persones que se converteixen en una heroïna a mesura que va passant el metratge. És fascinant, en sèrio. O sigui, és d'aquestes pel·lis que dius, no me puedo creer que l'hayan rodado.
4: Sí, sí, a més després dius de quins fills podien sortir o molt malament o molt bé. Eh?
5: A veure, jo no som fan de Gustavo Salmerón, ho he de dir, vull dir, és un actor que sempre m'aixirria, perquè sempre m'apareix que recita el que està dient, que no actua, però, uf, aquest documental és com, què?
4: Idò, aquí tenim Muchos hijos, un mono i un castillo, si voleu saber el perquè d'aquest títol, només heu de veure aquesta pel·lícula, i venga, castillo, la paraula, i crec que el títol de la pel·lícula que ve ara, no?
5: Exacte, perquè a Austràlia tenen els castells aquí on els hi dona la gana.
15: My name is Dale Kerrigan. And this is my story. Our family lives at 3 Highview Crescent, Coolaroo. Dad bought this place 15 years ago for a steal. As a real estate agent said, location, location, location. And we're right next door to the airport. It will be very convenient if we ever have to fly one day.
5: Aquest, El Castillo, de l'any 1997, és història d'un camioner que viu amb els seus quatre fills a una casa modesta de Melbourne, aferrada a una torre d'alta tensió i a la pista d'aterratge d'un aeroport. Ell pensa que allò se revaloritzarà, però resulta que en l'ampliació de l'aeroport el que faran serà ventilar-se aquesta casa i quatre més. I és la lluita d'aquest home per aconseguir salvar la casa. Que té d'això, si fos una pel·lícula nord-americana, seria un drama familiar, allà, lluites i abogats i tothom, i tindria un gran discurs final a davant del jutjat i tothom aplaudiria i ploraria. Però com que és una pel·lícula australiana de baix pressupost, el que és una comèdia surrealista, aquí bones personatges, dius, en sèrio? Ara ho diré en carinyo, no pots ser més imbècils. O sigui, és allò que dius, no pot ser, no pots dir el que estàs dient, no pot ser que l'aplaudesquis perquè està dient això. O sigui, són impressionants, sí. Na Julita Salmerón és surrealista, és d'aquesta família, d'aquesta pel·lícula. És com, bueno, recordeu d'una sèrie que se deia Búscate la vida, Get a Life, que començava amb una cançó de Rem, fantàstic, amb un tio que anava en bicicleta repartint diaris. Era una sèrie que feien en el Canal Plus, imagineu-vos, fa moltíssims anys, que era un tipo que era idiota, en el qual mataven a cada capítol. Cada capítol acabava que el tio moria perquè el mataven. Idò, en aquesta no moren, però s'assemblen bastant en aquest personatge.
4: Escolta, i el castell que és sa casa que defensen.
5: Sa casa que defensen, és su castillo. Bé, i a més, la van remodelant a mesura que passen, és que me fa plorera de riaes, perquè és tan surrealista aquesta peli.
4: I aquesta peli, bé, ja la cercarem al castillo d'aquesta pel·lícula australiana.
5: Australiana amb australià, que no hi ha qui els entengui. Sí, sí. O sigui,
4: has d'estar escoltant una bona estona per entendre...
5: Per fer-te un poc en aquell... my name is... I dius, no entenc res, no sé què m'estàs dient, ho he de llegir tot.
4: Tenim el Castillo, any 1997, avui va de castells, molt eclèctica aquesta llista, tenim Bolla Extra.
5: Sí, tenim Bolla Extra, perquè qui patia molt a tots els seus castells i a cada un dels castells que narrava era Edgar Allan Poe.
16: Según mi costumbre, he venido personalmente a daros las gracias por la cosecha de este año.
17: Y para cerciorarse de que moriremos de hambre con lo que queda.
16: Y para invitaros a la fiesta anual dentro de 15 días, en la que reúno a mi alrededor a toda la nobleza de la comarca.
17: Y nos arrojaréis las sobras de vuestra mesa como si fuéramos perros.
16: ¡Exacto!
5: I això és La Màscara de la Muerte Roja, una de les millors i més ambicioses

0: 1964, ojo, que mos encanten i que, a més, donen peu a construir un tipus de cinema que vendria molts anys després i del qual veuen Wes Craven i tots aquests directors de cinema clàssic que sempre han pogut veure a ses pel·lícules. És una... Bueno, és molt curiós perquè, a més, en Roger Corman no tenia pressupost, era un tipus d'aquests que rodava amb pressupost ajustadíssims, no? Però era un gran director i aquell pressupost limitat fa que sigui una d'aquestes obres que te deixen, que te fascinen un munt i se converteixen en un absolut plaer. A mi és una pel·li que m'encanta, allà que dic que m'encanta. Mira que són pècul, són rares amb aquestes coses, però és vera que La Màscara de la Muerte Roja, any 1964.
1: I d'aquesta... Aventures, és que Castell és una pel·lícula molt aventurera. M'ha agradat aquesta llista, perquè és molt diferent. No ha sortit en Robin Hood...
0: No ha sortit ningú d'aquests que dius... Sí, aquesta l'has de posar. Braveheart.
1: No. No. Però és perfecte. Molt bé, Toni Camps, i de res, tot teu.
0: Salut i cinema.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio, formació. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: De castell va la cosa del capítol d'avui, del llatí castello. Per cert, hi ha castells a terra, damunt els cims i a la zona de proa dels grans vaixells. El diccionari El Cove Moll ens apunta també que a Manacor tenen un castell de baies, que és la punta d'un dit de gruix que es fa a les bresques i que en el centre té un forat i és el ponedor del rei de baies. Jo que pensava que era la reina, però el rei és el que diu el diccionari. Sí, com sigui, avui han començat a Es Castell, el poble on primer surt el sol, han conegut la funció simbòlica i comercial dels neocastells turístics de Mallorca i en Toni Camps ens ha fet una bona llista de pel·lícules a partir d'aquesta paraula. Ara ens toca baixar barrera i demanarem que ens ajudi un home que du el castell en el llinatge i en els peus.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Pedro Castell, benvingut entre avui i demà, com estàs?
2: Estupendo, vosaltres?
0: Nosaltres també. Mira, avui hem triat una paraula polisèmica que crec que te serà molt familiar, que és castell. Si a tu t'he dit castell, castell, aquí me pots contestar el que vulguis, eh? Si t'he dit castell, que te venes cap primer de tot.
2: Bueno, pues castell per nosaltres, per jo, representa tot el que han creat com a família, la marca que va crear mon pare, que ja duim 40 anys, i mos ve del llinatge de mon pare, que mos ve de savi Joan Castell, i bueno, pues el primer que m'ha ve és això.
0: Fantàstic, i de nosaltres avui hem tocat a bona porta.

0: en Pedro Castell, que és propietari i gerent de Castell a Barques. Això també és un símbol de Menorca, Pedro. Teniu molta responsabilitat entre les vostres mans.
1: Bueno, la veritat és que quan dels 40 anys eres mercat aquí a Menorca, tinguem clients, tendes que han conegut moltíssima gent, gent que ha valorat el nostre producte, que després hi ha un esforç immens darrere i bueno, ens hem sentit molt gratificant, igual que ara, després del Covid, hi hagi uns altres escenaris, però bueno, això és com la vida misma.
0: Ja, sempre s'ha d'adaptar un, no? I una empresa com la vostra, més que més, no, Pedro?
1: Exactament, sí, és així.
0: Parlaves de ton pare, que és en Virgilio Castell, tu ets la segona generació. És un tema de tradició familiar, o de ser sabater, o de fer ses abarques, o com comença tot?
1: Sí, bueno, és una tradició familiar de fer de sabater. Uh-huh. Vull dir, ja el meu avi, el meu pare eren sabaters. Lo de sa barca va sortir a un moment que mon pare va acabar d'una empresa que feia feina de director i aquella empresa va quebrar, que era Leo Marquès, era 78-80, i mon pare, amb el que tenia, amb una cotxeria, va començar a poc amb el tema de sa barca, que en aquells moments era un producte molt, molt rústic, molt tradicional, i bueno, va començar la seva aventura de sa marca Castell, aplicant els coneixements que tenia descalçat, amb innovació dins el tema de sa barca, i bueno, fins a dia d'avui, imagina les variacions que han sortit, el model de vendre-la també, aquell temps era dins les parteries, covos, pues, bueno, se li va donar un look de tendes, un look de... Bueno, al final un look que es mereix el producte, sense desprestigiar dels més que un ho pugui tenir d'una manera o l'altra, però bueno, el nostre camí va ser aquest, i bueno, quan van començar a obrir tendes, poder mostrar el producte que nosaltres volíem, doncs va venir Setsit i bueno, fins a dia d'avui.
0: I fins a dia d'avui. I on veneu? Perquè, clar, ara ja no és només entrar a la tenda, ara també hi ha tot un desplegament online. Fins on arriben les barques de Castell?
1: Bueno, pues amb online sé que hi ha hagut països com Austràlia, m'han enviat a Estats Units, a Finlàndia, pues la veritat és que m'han enviat quasi per tot. Amb el tema d'exportació en forma de clients i representants, pues mira, ara tenim Emirats Àrabs, tenim un distribuïdor allà, tenim un representant a Alemanya i sobretot nacional.
0: Fantàstic. Menorca està de moda, jo deia que la barca és un símbol i tu mos xerraves d'aquestes barques inicials, més rústiques, més tradicionals, que tots coneixem i que encara se fan, però clar, heu d'anar dissenyant contínuament, pensant en si és per home, si és per dona, si és aquí, si és allà, si és d'una altra. Això és constant, ha d'haver una evolució constant, una creativitat constant, Pedro?
1: Pues sí, perquè vulguis o no, estàs dins un mercat de venta retail que està afectat especialment o favorit per el tema de la moda i sempre, igual que tinguis una gamma clàssica elevada com nosaltres tenim, pues sempre intentem donar-li rasgos de millores, sigui en confort, sigui en colors, sigui que bueno, hi ha un model que el podries millorar amb un elàstic. Mil coses. Sempre has d'anar innovant, certament.
0: Sempre s'ha d'anar innovant. I amb els materials també s'ha d'anar innovant, no? M'imagino, i en la fabricació.
1: Pues sí. Vulguis o no, has dit tota la gent més clàssica de que tot, sempre t'arriba una altra temporada i t'hi diu, mira, va, quin color es tracta, guai. Vull dir, o quin material. Vull dir que sí, que hi ha d'això.
0: I tenim aquestes més rústiques, i en plataformes, i en dibuixets, i en colorins,
1: i sempre
0: van fent coses noves, i a més, vosaltres també feis tot tipus de sabates, però tenim aquí aquestes barques, se fabriquen a Menorca?
1: Sí, tot. Vull dir, des de que aquí rebem una matèria prima, la convertim en un model, aquell model referències, talles, profunditat de talles, vull dir, el tema de la fabricació i el control d'ella sempre ha estat un poquet el talent d'Aquiles perquè l'has de controlar moltíssim, perquè si no és aquí un tipus de fugues.
0: Ja, ja. I que fa competitiva una empresa sabatera des de Menorca i a tot el món, en un moment en què qualsevol podria comprar, posar en comptes, una barca estigui feta on estigui feta.
1: Sí, sí, pues això és una lluita, ja t'hi diria, que individual de cada marca, i es fem marca, marca, marca. Darrere una marca hi ha, com hagis de tenir el client, que el producte que ha rebut el client, els materials que li hagis destinat, els processos que li hagis fet, si sempre són uns, doncs han de ser aquells. Doncs tot això acaba reflexant en el producte, la clientela ho rep i et sent valorada i et sent identificada amb una marca. Uh-huh. Doncs això, això del secret de ser si d'una marca o no.
0: Ja, i aquí hi ha molta feina d'estratègia i molta feina de dia a dia, no, Pedro?
1: Sí, sí, i has de tenir molt d'amor. Una empresa com la meua, doncs... pues, exigeix moltíssim d'esforços personals i tu has d'estimar i ja sabem que no hi ha res fàcil.
0: I tant, i tant. I aquí tenim Castell, aquesta marca ben coneguda, amb aquestes sabates ben hermoses també, la barca de Menorca, des de Menorca fins al món. I ara hem d'anar acabant aquesta xerrada. T'he fet les dues preguntes habituals d'aquesta secció. Jo sempre dic que no és xafardeig, però per la gent que mos escolta quan són pràcticament les 11 del vespre, que fa un home com en Pedro Castell abans d'anar a dormir. En la feinada que deus tenir tot lo dia. Alguna idea per dormir bé?
1: Bueno, pues idea és un... Jo m'atenc com a disciplina pues unes hores abans no tocar res de mails, no tocar res de mòbil i anar fent aquesta desaceleració que duim del ritme del dia cap al vespre, una infusió, pues, algo, sí. La desaceleració, sobretot també lumínica, és important.
0: Que bé, fantàstic. I no sé si ara te vendria en escap alguna cançoneta per compartir amb els oients aquí. Pot ser que tu vulguis,
1: bueno,
0: eh?
1: Pues, una que sempre m'ha agradat moltíssim, ja és una mica antiga, però ara aquest temps que estem vivint ara, que tot està... Que tot està una mica tagirat, no sé, jo sempre he hagut una cançó de Michael Jackson, que aquest dia està més de moda, que és We Are The World, i sempre m'ha agradat, i de vegades me la pos perquè, no sé, me reconforta amb es progen.
0: Que bo. Idò, amb aquesta baixarem avui la barrera del programa. Fins demà, Pedro Castell. Moltíssimes gràcies i molta sort.
1: Pues a tu. Moltes gràcies.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

una postura intermèdia entre actituds i doctrines diverses. Eclàctic. Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Què tal, com esteu? Espero que en ganes de viatjar pel món de la música amb una nova sessió de l'Eclèctic. Una sessió que estarà protagonitzada per l'àlbum Return of the Dream Canteen, el 13è àlbum d'estudi signat per la banda formada a Los Angeles el 1983, Red Hot Chili Peppers. Carry My Home era el primer tema que acaba de sonar. Seguim ara amb Back of Grimes i Tipa My Tongue.

Tipa My Tongue, la que van de sentir, és el primer senzill de l'àlbum que va ser publicat junt amb el respectiu vídeo musical el passat 19 d'agost. L'àlbum El Complet fou editat el passat 14 d'octubre i enregistrat durant les mateixes sessions que gravaven l'anterior Unlimited Love, que publicaren el mes d'abril. Per nosaltres ens centrem avui en aquest Return of the Dream Canting, el que és el tercer àlbum de la banda nord-americana. Seguim ara amb Handful.

0: Una postura intermèdia entre actituds i doctrines diverses. Eclàctic. Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és entreteniment. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
4: A llegir un conte amb els meus fills.
5: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
6: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
7: Rentar dents, rentar cara.
8: I me passes fil dental.
9: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
10: Vaig tan agotada que caig com una pedra.
1: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
11: I me despert 7 hores després.
12: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
1: El dia, per saber què passa i per què.
12: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
1: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
12: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
1: per escoltar els protagonistes de la notícia.
12: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
1: El dia, amb Marta Grau.
12: El 22% de la plantilla actual,
1: de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
13: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclàctic, amb Ferran Pereira.

Avui a l'eclèctic Red Hot Chili Peppers, la banda de rock nord-americana formada a Los Angeles el 1983, que fusiona funk tradicional amb el rock, a banda d'altres influències musicals que poden anar des del heavy metal fins al dance. Return of the Dream Canteen és el seu darrer àlbum i és el que vos presentem a la sessió d'avui amb temes com Eddie, que és el que acabem de sentir retornant després del breu parèntesi per als consells publicitaris, o Bella i Rowlett, que seran els que sonaran ara mateix.

Belair Rowlett, un exemple de l'eclecticisme sonor i musical que atresora aquesta banda, compromesa també amb l'acció social. De fet, ha dut a terme diversos concerts en caràcter benèfic i inclús el 2013 realitzar un concert especial a Portland com a part de la cimera ambiental del Dalai Lama. Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis cantant, Flea al baix, John Frusciante a la guitarra i sintetitzadors i Chad Smith a la bateria. Tot i que s'ha de dir que per aquest enregistrament també han comptat amb tota una sèrie de col·laboracions puntuals. Més música a l'eclèctic amb My Cigarette.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
0: El dia, per saber què passa i per què.
2: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
0: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
2: Comença la nostra tertúlia, les

0: Ràdio.
1: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Hem encetat la recta final de l'Eclèctic amb dos temes, Fake as Fuck i Afterlife. I estem a punt ja de cloure la nostra sessió, i ho farem amb In the Snow. Eclèctic, on tenim totes les músiques, per suposat, aquelles per les que val la pena trencar el silenci. De dilluns a dijous, aquí a IB3 Ràdio, tanquem la jornada, vos acompanyem fins a les senyals horàries de la mitjanit. A la realització tècnica i postproducció, Lluís Fortesa. Direcció, selecció musical i presentació, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tenta el número 1155. Heu de saber que avui fa 234 anys que a París varen emprar per primera vegada la guillotina.

Bon dia. Avui, 27 de maig, ens transportam al París convuls de l'any 1792. Un dia que va quedar gravat a la memòria col·lectiva per un esdeveniment tan macabre com innovador per a l'època, la primera utilització oficial de la guillotina. La guillotina fou un invent francès inspirat en un altre instrument similar que ja utilitzaven a Escòcia durant el segle XIV. La va dissenyar un senyor anomenat Antoine Louis i la va construir un alemany de nom Tobias Smith, que era fabricant de pianos. Sí, és ben curiós que qui va construir la primera guillotina fos un dissenyador de pianos. La qüestió és que la va fabricar i l'invent es va utilitzar molt, sobretot durant la Revolució Francesa, especialment fomentada per Robespierre, al segle XVIII, qui curiosament també va acabar passant per la guillotina. Robespierre va provar de la seva pròpia medicina. Però a banda de Robespierre hi passaren centenars de persones, entre les quals el rei Lluís XVI de França i la reina Maria Antonieta, però moltes persones més. I l'invent va durar molts d'anys. De fet, la darrera execució en guillotina a França va ser, atenció, de l'any 1977 a la presó de Marsella. I fins a l'any 1981 no va ser abolida. Però bé, centrem-nos en el nom de guillotina. Li diuen guillotina perquè així nomia el polític que la va fomentar. Ja sabeu que hi ha paraules que provenen de llinatges. És el cas també de guillotina, que ve de Josep Ignasi Guillotin. Era un metge, diputat francès, que va proposar l'ús de la guillotina a les execucions. La seva idea era aconseguir que les execucions fossin sense dolor. Penseu que abans de la guillotina no només mataven a la gent, sinó que abans d'executar-los les torturaven amb les tècniques més macabres. Aquí, a les Illes Balears, per exemple, hi ha documentades tortures com les d'arrabassar la pell, rompre els ossos o arrabassar les ungles. Per tant, la guillotina prové del llinatge guillotín. Tot i que anys més tard la família del senyor Guillotin va demanar al govern francès que deixés de referir-se a aquella màquina amb el nom de guillotina, però l'ignoraren i així va quedar. I així mos ha arribat. Avui fa 234 anys que a París varen emprar per primera vegada la guillotina. Començam.

0: Raimund Tentol. Tentol, amb Margalida Mateu.
1: Com esteu? Ben trobats un dia més a Tentol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre, ja ho sabeu, vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i avui també qui les saben totes són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junch.

0: Bon dia, Xisco Nadal, com anem?
1: Molt bon dia.
0: Bon dia, Celestia Oliver, com estàs?
2: Bon dia.
0: I bon dia, Miquel Jung.
3: Bon dia, bon dia.
0: Com estàu? Avui és dimecres, dia 27 de maig. I tornem-se aquí als estudis d'IB3 Ràdio per repassar tota l'actualitat, tots els temes que avui configuraran aquest programa i que ve ple de coses. Celesti, que trobes? I començant per tu.
2: Vinga, beníssim. Jugarem a Tèntol un dia més, en repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem amb el fotògraf mallorquí Toni Mengual, que fa un grapat de setmanes ens visitava, però aquest divendres presenta a Foto Ruano el seu nou llibre Terra Ferma, fotografiar la ferida. Fotografia.

0: Idò, divendres, Toni Mengual compartirà l'experiència de fer d'haver fet el seu darrer llibre, una obra concebuda i feta a Mallorca que proposa una reflexió, una mirada profunda i reflexiva sobre el territori. A través de les seves imatges, el fotògraf mallorquí explora com el paisatge de Mallorca ha estat transformat per la intervenció humana, deixant entreveure tant la seva bellesa com també la seva fragilitat.
1: D'allà en parlarem amb Antoni Mengual, però avui també és dimecres i això vol dir que estan plens d'amor per rebre la coreta d'aquest programa, la Raquel Agüeros, que com sempre vendrà a contracor.
2: Hola, corets, molt bon dia. Avui, com cada dimecres, tindrem les portades de totes les revistes del coret, anava a dir del món, però no. Les d'aquí, que no són poques. Per cert, m'estic adonant que encara no he fet el canvi d'armari i ja hi som a 30 i escaig graus. Després, un xerrat.

0: És que fer el canvi d'armari és una feinada i és veritat que molta gent mos ha glapit a contrapeu aquesta calorada, entrar quatre pedacets de màniga curta.
1: Però ja convé, perquè comença a ser insuportable aquesta calor que fa.
0: Que sí que ara mateix el sol aquí a Palma és fort i és això que tenim també arreu de les Balears. Però bé, a banda de calor i de canvis d'armari que han fet o no, tenim taula de redacció, Miquel.
1: Sí, i avui començarem parlant d'art i d'una exposició que se titula Rels, una intervenció artística a la Llotja de Palma que ha fet la reconegudíssima artista alemanya Katharina Grosse. En parlarem amb el comissari d'aquesta exposició i director d'Esbaluart, en David Barro, que mos contarà més detalls. Que, sí. Bé, per
0: fet,
1: per és superinteressant aquesta exposició.
0: Molt, i s'inaugura avui.
1: S'inaugura avui, se pot visitar a partir de demà per tot
0: sí,
1: el públic.
0: Sí, efectivament.
1: Fins a final de gener de l'any que ve, així que hi haurà temps.
0: I tant.
1: També comentarem un article del diari El País que explica per què ens costa tant concentrar-nos. No sé si a vosaltres vos passa això de...
0: Perquè tenim 50.000 estímuls.
1: Exacte, sí, sí. Té a veure clarament la hiperconnexió amb les pantalles i les noves tecnologies,
2: jo
1: TikTok,
2: ja
1: missatges...
0: Sí, és que, clar, s'afegeixen esbanyat aquí a el tema, que si ja mos costava concentrar-nos, ara amb aquestes hiperestimulacions que tenim constants encara és més complicat.
1: Sí, d'això xerra aquest article, després el comentarem i acabarem amb música i parlant dels premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya, que varen tenir a Rosalía com a gran guanyadora, se'n va dur 8 premis, però també varen guardonar artistes com la Sílvia Pérez Cruz i Salvador Sobral, que varen ser reconeguts amb el premi a millor àlbum de cantautor i millor cançó en català per aquesta ben poca cosa tens.

0: I va ser una cançó preciosa. Després repassarem com han estat aquests premis i quins han estat els guardonats també. I més tema, Xiscom.
1: A la tercera hora de programa, avui a partir de les 5, visitarà els estudis d'Iberta Ràdio el guanyador del Premi Mallorca de Creació Literària d'Assaig en Català, que enguany ha estat per Salvador Magallón Fortes, el serigrafista del boom de l'art de la serigrafia al servei del Banderins.

0: Vicenç Amengual, l'autor, explica que darrere la iconografia turística que des de Mallorca va recórrer tot Europa durant les dècades daurades del boom és el nom de Salvador Magallón. Des de la seva empresa Salma, aquest serigrafista no només va imprimir els famosos banderins de record que omplien les botigues de souvenirs, sinó que va contribuir a la venda del paradís mallorquí, aferrant-se com la resta de la societat aquella fàbrica de fer doblers que significaren els visitants europeus.
1: I doncs sí, avui Vicenç Amengual, amb aquest assaig, ha guanyat el Premi de Creació Literària d'Assaig i en volem parlar amb ell d'aquest estudi d'aquest senyor, de Salvador Magallón, i de tota aquesta serigrafia que el varen ocupar i que va fer també la imatge turística primerenca de Mallorca. Però també a partir de les 5:30, encara que avui som dimecres, també vendrà avui el nostre col·laborador que parla de la pagesia, en Tomeu Mesquida. Avui, fites ben netes per parlar de vinya, perquè toca podar, esporgar, esveir, saquear, xermar.
2: Bon dia, com anem? Com esteu? I avui a les fites netes farem una d'aquestes coses que ens agrada fer a nosaltres, que és xerrar molt abans del dia important d'un cultiu. El dia important de la vinya, el cultiu protagonista de la secció d'avui, és el vermar, indudablement. El que passa és que ara en el maig és una de les feines més invisibles, més feixugues i alhora més importants per assegurar una bona cuita, que és l'esporgar. Ara per maig, qui tots els vinaters han esporgat o ja estan fent una segona passada a les seves vinyes per tal d'equilibrar i donar vigor a les plantes allà on se vol. Com sempre, a les fites netes comptam amb gent de fora vila, pagesos i tècnics que ens ajudaran a conèixer el perquè d'aquesta feina i res, ens escoltam ara. Fins ara!

0: Idò sí, toca esporgar i avui ho farem amb en Tomeu Mesquida i els col·laboradors pagesos que mos acompanyen cada setmana en aquesta secció. 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en aquest programa en directe, ja ho sabeu, a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
4: O bé, al correu electrònic.
5: O sorpresa.
4: Que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: Molt bé, ja ho tenim tot a punt per aquest programa. Moltes gràcies, Miquel Xisco.
3: Fins ara.
0: Fins d'aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar la nostra tècnica. I avui també tenim a les vies de so, des de Pollença fins a l'estudi d'IV3 Ràdio, una Marga, que nom de llinatge?
4: Cifra.
0: Cifra, esclar, com bona pollencina que és.
4: Ha de ser Cifra. Bé, n'hi ha més, eh?
0: N'hi ha moltes més, sí. I molt de més llinatges, sí. No? I molt més xifres. Mm. Marga, moltes gràcies. Un plaer tornar-te a tenir aquí. Són les 3:18 i hem de conèixer quin és el tema del programa d'avui, esclar.
2: La rabiosa actualitat.

0: idò, sí, arriba el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí, que ja són aquí.
1: Idò, sí, la rabiosíssima actualitat avui ens du a parlar d'una exposició que es pot veure precisament en el castell de Bellver de Ciutat, dedicada a Chopin i a George Sand a Mallorca. Né de Sant Ubiol, dins et safareig.

I de si sempre s'escaua, escolta i tocar música de Chopin, i avui mos toca en aquest programa, sí, Celestí. Avui volem dedicar el programa en aquesta mostra que des de la setmana passada es pot veure a les sales expositives del Castell de Bellver a Ciutat. L'exposició Frederic Chopin i George Sand a Mallorca, l'art sorgeix de la vida quotidiana, es podrà visitar però fins dia 27 d'octubre, per tant teniu temps, a les sales de la capella del Castell de Bellver. La mostra és fruit de la col·laboració de l'Ajuntament de Palma i de l'Institut Nacional Frederic Chopin, amb seu a Varsòvia, en el marc d'un conveni que tenen aquestes dues institucions i que varen signar l'any passat, el 2025. Un conveni encaminat a desenvolupar un ampli programa d'activitats culturals relacionades amb una de les figures capdals de la història de la música, fent especial incís en la vinculació de Chopin amb la ciutat de Palma.

Aquesta exposició acull, entre d'altres, valuosos tresors culturals, obres documentals que són propietat de l'Institut Chopin, com ara cartes manuscrites que el músic, que en Chopin, va intercanviar amb la George Sand, també pintures originals de l'època provinent del Museu de Mallorca o la col·lecció municipal. També s'hi poden veure gravats, documents i objectes provinent de prestataris privats i que pertanyen igualment al període contemplat en aquest projecte. D'aquesta manera, formen part de la mostra tres quadres originals de Joan O'Neill, Rossinyol, cedit pel Museu de Mallorca, i que són propietat de la Fundació La Caixa. També fanals de conxes i vidres prestats per l'associació Can Vivot, o de 8 objectes de cuina aportats per la Casa Museu de Can Marquès.

Aquest projecte se divideix en dues parts, aquesta exposició. La primera se titula Naturalesa i vida quotidiana i se centra en l'experiència que varen tenir en Chopin i Nassant amb la naturalesa i els paisatges de Mallorca i amb els reptes que implicava el seu dia a la terra que els va acollir durant aquest temps breu però intens. Pel que fa en aquests objectes quotidians, convé remarcar especialment la diversa col·lecció d'articles de cuina que reflecteixen l'activitat diària de Chopin i de George Sand. La segona part d'aquesta exposició es diu Preludis i fa referència en el cicle de 24 preludis per piano que, malgrat la delicada salut de Chopin, va crear a la cartoixa de Valldemossa com ara aquest.

0: Quin moment del dia m'agrada més?
1: Sí.
0: Ai, jo al vespre, quan ja tot s'ha acabat, la feina... Bueno, també després de dinar, relaxar-me un poquet, si puc, si no he de sortir corrents per un compromís. I llavors al vespre ja tenir temps per escoltar les notícies, o llegir, o fer qualque cosa, i ficar-me al llit.
1: Això és pels nocturns de Chopin.
0: També. Conrad?
2: Pues, per

0: Mi mejor momento del día es por la mañana, porque me levanto solamente para tomar el café. Es el único motivo porque me levanto, y después me vienen otros motivos para despertarme. Pues por las mañanas, sí.
1: Una actuació extraordinària.
2: Deixem-ho per avui.
3: Moltes gràcies.
4: I les hem sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja podem saludar en Pilar Ribal, directora general de Patrimoni i Interpretació de l'Ajuntament de Palma. Pilar, benvinguda.
5: Moltes gràcies.
4: Gràcies a tu per ser aquí, un plaer. I també tenim en Conrad. Conrad, hauràs de dir tu el teu llinatge, que jo no m'atrevesc.
0: Conrad Towotsko.
4: Gràcies.
0: De nada.
4: En Conrad és el representant de Mallorca de l'Institut Nacional Frédéric Chopin. Per què hem de dir Frédéric, eh?
0: Frédéric Chopin. Frédéric Chopin. Exactamente, uh-huh. Sí.
4: A Varsovia.
0: El instituto tiene la sede y la nuestra headquarter está en Varsovia, exactamente, y yo soy representante aquí en España, en extranjero.
4: ¿Y a qué vos dedicáis?
0: El Instituto Frédéric Chopin sobre todo se ocupa de cuidar el patrimonio y todo lo relacionado con la historia de Chopin y toda la cultura en amplio sentido de Frédéric Chopin. Uh-huh. También tenemos dentro de nuestra estructura el Museo de Frédéric Chopin en Varsovia. Y prácticamente somos una institución pública, pues para cuidar el bien nacional, que es el nombre de Frédéric Chopin y toda la cultura de Frédéric Chopin.
4: Claro, que es molt àmplia y que mos toca una part curta pero intensa, ¿no? A Mallorca.
0: Sí, muy, muy intensa, porque para nosotros como el Instituto Mallorca es un punto en la mapa europea chopiniana, uno de los más importantes, podemos decir que después de París. Uh-huh. Porque aquí el Chopin prácticamente ha tenido un cambio en sus composiciones muy importantes, y en mundo de musicología estamos hablando de la época pre-mallorquina y post-mallorquina en las composiciones de Chopin. Entonces aquí han pasado unas cuantas cosas que han marcado muchísimo sus composiciones.
4: Qué interesante.
6: Sí. Va a ser gracias a Mallorca.
0: Sí, gracias a Mallorca, justamente gracias a Mallorca. Porque en la época de romanticismo la gente estaba descubriendo el mundo y viajes lejanos, exóticos, estaban muy de moda. Y justamente Chopin, George Sand vinieron aquí a Mallorca y durante la estancia aquí en Palma, que eran justamente 41 días que estaban aquí en Palma, uh-huh, y en Valdemosa 57, entonces uh-huh, casi la mitad, sí, de estancia de Chopin y George Sand aquí en Palma, exactamente.
4: ¿Qué vas a establecer?
0: Primera parte estaban aquí en Palma, en el centro, en la actual Plaza de la Reina, y después se movieron a establecements, uh-huh, a Casa Sonvent, pero pertenecía a aquella época a Palma también.
4: Claro, claro, claro. Uh-huh.
0: Exacto.
5: Pero seguramente una de les coses que s'han d'esmentar és que l'estada a Palma va ser molt agradable, uh-huh, perquè ell va escriure cartes als seus amics i deia que aquí es vivia en una eterna primavera. És a dir, uh-huh, aquí a Palma van gaudir de bon temps i van gaudir també de la cultura local, d'encontres amb personatges literaris i musicals, i el fred va venir quan estaven a Valldemossa, realment. Mm.
0: Exactamente. El día 8 de noviembre 1838, cuando llegaron aquí a Palma, Chopin escribe, como dice Pilar, una carta a su amigo Julián Fontana, donde escribe que estoy entre los cactuses, higueras, palmeras, y estoy mejor. Entonces significa que estaban muy bien, y después en nuestro instituto en Varsovia, en el museo, tenemos varias cartas de George Sand y Chopin enviadas desde Palma durante la estancia. Y son muy optimistas, claro, muy alegres, muy llenos de energía.
4: Es que veure que se parla molt de l'estada de George Sand i Chopin a Valldemossa, però la de Palma ha quedat un poc.
5: I a més, si me permeteu, podríem afegir, amb el permís de Conrad, perquè jo ja també m'he convertit una mica en una semi-experta, clar, potser sí, no tant com ell, però ja tinc molt de coneixement de les anècdotes. Quan varen arribar aquí, la més coneguda era ella. És a dir, en Esport de Palma els varen anar a rebre un grup de joves, sobretot perquè venien a George Sand. Ella era coneguda ja com a escriptora. Havia feia poc havien començat el seu idili, no, la seva relació, i venien amb els dos fills d'anar a Aurora, Dupin, d'anar a George Sand. I en Frédéric Chopin no era tan conegut aleshores. És a dir, que curiosament Palma va ser també un punt d'inflexió en la fama de Frédéric Chopin.
4: Totalment.
0: Sí, exactament, eren dos celebridades aquella època i segurament hoy en día tendrían Instagram, Facebook llenos de los seguidores, seguro, estoy seguríssimo.
4: I farien concerts multitudinaris.
0: Exactamente. Además que Chopin era muy novedoso en sus composiciones, pues tengo mucha curiosidad para saber lo que componía hoy en día.
4: I tot això ara s'ha materialitzat en una exposició, Pilar, en el Castell de Bellver.
5: En el Castell de Bellver, que trobem que és un marc idoni, perquè també aquest espai gòtic, aquest punt romàntic, no?, que també va molt bé per l'obra, i que, bueno, és una exposició que precisament es titula Chopin, Frédéric Chopin i George Sand a Mallorca, l'art sorgeix de la vida quotidiana. Aleshores, està l'exposició, està dividida en dos àmbits, una primera sala dedicada com a resum a algunes de les influències importants de l'illa envers la seva respectiva creativitat i creació, no? Perquè aquí George Sand va acabar d'escriure llibres que tenia deutes amb la seva editorial, en Chopin va compondre en molt pocs dies 24 preludis, és a dir, va ser una època molt fructífera per ambdós. I a la primera sala tenim el luxe de comptar amb tres quadres cedits pel Museu de Mallorca, propietat de la Caixa, de paisatge de Mallorca, que era una de les emocions que van reflectir en George Sand, ho diu, no? Parla d'aquests arbres, d'aquests penyals, i són un d'en Antoni Ribas i dos d'en Joan Onella. Aquests quadres donen la benvinguda a l'exposició.
4: Segurament és allò que varen veure Chopin i George Sand quan van arribar a Mallorca.
5: Claro.
4: Aquell era el paisatge.
5: El paisatge.
0: Uh-huh. Justamente leyendo Invierno en Mallorca de George Sand, uh-huh, aquí este libro está lleno de descripciones de la fantástica, maravillosa naturaleza de Mallorca. Uh-huh. Entonces George Sand estaba absolutamente asombrada con lo que han encontrado aquí. Uh-huh. Y lo que se refleja también en las composiciones de Chopin. Chopin, que componía mucho tiempo, corregía sus composiciones meses y meses, y aquí ha acabado unos preludios prácticamente en 12 días. Pues esto habla mucho del ambiente que han encontrado.
4: I tant. És a dir, que primer trobam com a perdonar la benvinguda aquests tres quadres.
5: Aquests meravellosos quadres, però també hi ha més coses. Uh-huh. Per exemple, comptam amb unes campanes d'aquestes típiques mallorquines que se decoraven amb conxes, amb flors seques, uh-huh, que mos ha deixat l'associació Can Vivot, el Palau Can Vivot, els estem molt agraïts. També comptam amb dos rotllos de música de Chopin per pianola, uh-huh, que mos ha deixat la Casa Museu Carme Marquès, a Nieves Barber, que d'alguna manera també és una nota que diu aquí a Mallorca varen començar a ser tan coneguts que ja en el final del segle XIX, principis del XX, se va popularitzar la música de Chopin per pianola, perquè aquests són rotllos que se passaven per pianola.
4: Llavors, I se comercialitzaven.
5: Mm. Llavors també tenim una vitrina amb elements de cuina popular mallorquina del segle XIX, que mos ha deixat també en Nieves Barber, Can Marquès, el llibre de receptes de George Sand, perquè aquí la gastronomia la va inspirar i ella va crear tota una sèrie de receptes amb arrossos, caldosos, és a dir, que no només va acabar novel·les i llibres, sinó que es va dedicar a crear i experimentar amb receptes. Aleshores, tota aquesta espècie de flaixos d'influència, el paisatge, la cultura quotidiana, la decoració, etc., dona pas a la següent sala. Si vols, tu, Conrad, introduir la segona sala.
0: Exactamente, la primera sala dedicada a la vida cotidiana, porque arte y cultura son fantásticas, pero hay que comer, hay que vivir, hay que chocarse con otras culturas. Pues otra sala está dedicada más bien a George Sand

0: qualque manera.
1: Això diu ara la revista.
0: No, això ja se coneixia.
1: Sí, però això ho escriu?
0: Això ho escriu el fill d'en Sabino Fernández Campo.
2: Sí, però això ja ho va contar el César, que és del César, això ho va contar a Pilar Eire.
0: Efectivament.
2: En aquell llibre que va fer sobre la reina Sofia, ara és aquest títol, però ja està contat i recontat.
0: I arrel d'aquest tema...
1: Te queden 30 segons.
0: Vale, arrel d'aquell tema, dice, contava Jaime Peñafiel en una entrevista a Pronto que hubo muchos desaires del monarca hacia su esposa. Y explica uno que le había contado Sabino. Esperando para acudir a un acto oficial, Sofía tardaba en bajar y el rey estaba muy enfadado. Cuando ella apareció, el rey le dijo a su mujer, el rey Juan Carlos, te odio. Y la reina le respondió, fastídiate, que no te puedes divorciar. I amb això acab, perquè m'ha semblat cosa ben autèntica.
2: La soledat de la reina, se diu el llibre de Pilar Eire, boníssim.
0: Està molt bé aquell llibre.
2: M'ha encantat.
0: Està molt bé aquell llibre.
1: Ai,
0: quin
1: truix.
0: I això tenim, hi ha moltes més coses, però ja en xerrarem.
1: No tenim més temps?
0: No, clar. Ni falta que fa, també t'ho dic.
1: No havies de destacar res.
0: No.
2: Tens més temes o no?
0: Hi ha molt de temes.
2: A mi se m'ha perds.
0: Podem fer tots els temps que vulgueu. Per cert, Jonathan Andic, el fill del mort.
1: De l'amo de Mango.
2: El fill del mort.
0: S'ha anat, s'ha allunyat de l'empresa per centrar-se en la seva defensa. L'empresa diu que estan en el seu millor moment en qüestió de vendes i de popularitat de la marca i defensen, com no poden fer d'una altra manera, defensen a Jonathan Andy, que ha escrit una carta, publicada una carta, dient que el seu pare va morir en circumstàncies molt, molt doloroses.
1: Un cas
0: molt tremendo,
1: encara molt complicat de justícia.
0: Sí, anirem coneguem més coses, perquè ell no va declarar. Ara sembla que pot ser declari. Clar, tot això és fase d'instrucció, això són suposades proves o indicis i després ja els tribunals faran la seva feina, o sigui que segurament tardarem bastant de temps en que se desenvolupi tot aquest cas.
1: Raquel, gràcies. Moltes que gràcies a vosaltres. A un fotògraf, Antoni Mengual.
0: Jo ara m'aquest. Sí, ara m'aquest.
3: TV3 Ràdio és... entreteniment.
4: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
5: A llegir un conte amb els meus fills.
6: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
7: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
8: Rentar dents, rentar cara.
9: I me passes fil dental.
10: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
11: Vaig tan agotada que caig com una pedra.
3: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
12: I me despert 7 hores després.
13: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
14: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
15: I jo baixava en casa, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
1: Continuem, i ja vos ho hem dit, ara hem de parlar amb un fotògraf, perquè aquest divendres el fotògraf mallorquí Toni Mengual presenta el seu nou llibre Terra Ferma, a Palma, en què ha fotografiat la transformació de Mallorca.

0: Que... Terra Ferma es fotografia la ferida, és una mirada profunda i reflexiva sobre el territori, sobre Mallorca. Imatges que exploren com el paisatge i l'entorn mallorquí s'han anat transformant per la intervenció humana. Bellesa, però també fragilitat. Aquest divendres el seu autor, Toni Mangual, en xerrarà a partir de les 5 de l'hora baixa a Foto Ruano.
1: I nosaltres volem parlar-ne amb ell mateix. Toni, com estàs? Benvingut.
2: Hola, hola. Bones tardes. Molt content d'estar amb vosaltres una altra vegada.

0: Que bé, sí, avui per telèfon, perquè crec que ets a Barcelona.
1: Sí.
0: Sí, sí. I vens a presentar aquest darrer llibre teu, Terra Ferma, en el qual analitzes, com dèiem, aquestes transformacions de Mallorca. Com l'has fet? Quin ha estat el procés de creació, Toni?
1: Sí, bueno, el llibre comença... Bueno, una idea que jo duia de cap fer molt de temps, no? Que era fotografiar el paisatge de Mallorca, que crec que és una cosa molt única i molt excepcional, i però fer-ho d'una manera crítica, no? Perquè hi ha una cosa que a mi m'ha semblat una paradoxa, que és que tothom vol venir a viure aquí i tothom vol estar aquí per lo meravellós que és el lloc i lo bonic que és, però per en aquest fet de venir anant construint, anant posant ciment a damunt el paisatge, o sigui que allò que tant mos agrada ho estan destruint per poder-ho gaudir, no? I llavors jo volia fer un treball basat en aquesta paradoxa, i la pandèmia va ser l'ocasió perfecta per fer-ho, perquè estava aquí a Mallorca, i me vaig dedicar a conduir i a fer fotografies amb aquesta idea, no? Fotografiar aquestes ferides que havíem anat fent en el paisatge a base de construccions. Mm, i aquí és on comença.
0: Però també pensant en l'emergència habitacional que hi ha ara mateix també a Balears, és complicat també no fer construccions perquè tota la gent que visqui aquí pugui viure. Vull dir que és una contradicció constant, no?
1: Sí, bueno, jo crec que la solució no és fer-ne més, no? Sinó és posar en acció totes les que hi ha fetes i que estan buites probablement la major part de l'any. Aquest és un altre tema, però crec que passa per aquí, que hi ha moltes cases buides.
0: Clar, quines imatges trobarem en aquest llibre, de fotografia, que realment, tot i que vulguis plasmar aquesta idea que ara mos deies, realment és preciós.
1: Sí, bueno, l'objecte i el llibre per jo sempre ha de ser una cosa que, vull dir, que tingui bellesa en si mateixa, i bueno, el paisatge de Mallorca, a pesar de tot, manté una gran bellesa, no? I són les imatges que el composen, si vaig dedicar a fer aquestes fotografies, aquestes imatges de paisatge, cuidant molt les composicions, en blanc i negre, fotografia com molt clàssica, molt cuidada, per després imprimir-les, estripar-les, no? Vull dir, fer-los una ferida en el propi material fotogràfic, tornar a fotografiar i construir el llibre amb això, no? Con lo qual són retals o són trossos de fotografies, també, no? per evidenciar aquesta idea de la ferida.
0: Tot això ho presentaràs a Fotorruano, que aquestes setmanes està fent com una mena de celebració, no? De la imatge.
1: Sí, és una oportunitat, vull dir, va sorgir a través d'una altra cosa, però vaig pensar, bueno, mira, quina bona oportunitat per presentar el llibre a Mallorca, que crec que és on més s'ha de veure, o on més se pot entendre, o millor se pot entendre. I sí, és que durant aquesta setmana celebren unes jornades de la imatge, i bueno, fan diferents activitats, i divendres me van demanar a mi de fer alguna cosa i vaig plantejar aquesta presentació del llibre.
0: I entre aquestes activitats hi ha la teva presentació. Clar, el llibre és de fotografies com un tresor, no? Com una cosa que d'aquestes que tens, o que la gent que les pot adquirir té com si fos una espècie d'obra d'art.
1: Sí, i sense espècie, no? Vull dir, a mi m'agrada pensar que el llibre en si, i si de la manera en què està plantejat, aunque jo m'agrada plantejar-lo, és una obra en si mateix, i és una obra que és molt democràtica, no? Perquè per un preu molt assequible tothom pot tenir una peça, no? Tenir una obra.
0: Un Toni Mangual a casa seva.
1: Sí, exacte. Pensant que és una cosa molt, molt elitista, molt cara, molt tal, i bueno, hi ha una part d'això, però també hi ha maneres de tenir art molt assequible i molt econòmica. Sí, sí.
0: Bellesa, però fragilitat, com deies, aquesta espècie de rompre aquestes imatges, tot això ho trobarem en aquest llibre, Terra Ferma, que es presenta aquest divendres. En quina hora, Toni?
1: A les 5 de l'hora baixa.
0: A Fotorruano, només serà una hora i mitja, vull dir que serà una xerrada, una trobada, també, per la gent que estigui interessada en el teu procés creatiu.
1: Sí, just ara estava acabant d'engirgolar el que és la presentació, perquè, bueno, m'agrada aquesta part pedagògica de compartir també el procés, com s'ha fet, i les particularitats d'aquest format de llibre del qual parlo, que no és un llibre a l'ús, perquè és un llibre que no té tapes, per exemple, és un objecte molt particular.
0: I de Toni, moltíssimes gràcies, Toni Mangual, que vagi molt bé aquesta presentació. Terra Ferma, una ferrada, fins una altra.
1: Una ferrada, moltes gràcies.
0: Adéu. Gràcies, Raquel.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Fins la setmana que ve, tenyora Tom. Adéu.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
1: Tèntol! Heu de saber que Vicenç Amengual ha guanyat el Premi Mallorca d'Assaig per l'obra Salvador Magallón Forés, el serigrafista del boom, l'art de la serigrafia al servei dels banderins.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.